0: Un pare té un forn, un pare és forner, l'avi també, es besavi també, bueno, són...
1: Amor.
0: Amor, sí. Cada generació d'aquestes ha anat deixant un forn, o sigui, tenim el poble sencer escampat d'aquest llinatge, diguéssim, d'aquest llegat, i bueno, pues no, en 15 anys jo veig molt clar que vull ser músic i me vull dedicar a l'art, i tot i que el d'espai sempre es queda allà, pues, bueno, no es posa en dubte l'altre, i quan en tens 30 i veus que realment s'atraga aquest final, tot i que no es posi en dubte, encara igualment, dius, ostres, en aquest moment en el que estem també, no? En el que està a Menorca, en el que està a Mallorca, que vivim aquesta pèrdua de la identitat o aquesta transformació cultural que encara jo crec que no tenim ni idea. Jo ara mateix dic, no sé què vol dir ser, no sé què vol dir Menorca, no sé què vol dir ser menorquí ara mateix, no? Perquè hi ha una transformació tan forta, que diria que es pa d'alguna manera, i les pastes que tenim aquí, la reposteria que tenim a les illes, són una representació d'aquesta cultura que també s'està transformant, no?
1: Totalment. En Sebastià ha quedat també, perquè quedat
2: per
1: a tu t'agrada.
2: Aquestes paraules molt.
1: L'espada que ha fet Nana Ferrer és un exercici també necessari, no? Per trobar aquesta identitat que deies, o per trobar o per agafar-la d'allà on la teníem.
0: Jo crec que també per fer un homenatge en els oficis, no? O sigui, com de qualque manera que jo m'atrapo en aquest traspàs d'ofici entre l'artesà o, sí, l'artesà diria, no?, que és mon pare, i l'art, que representa que és el que escueix jo, i en els fons me'n dono compte que és molt art el que fa mon pare i és molt artesà el que estic fent jo, no? Vull dir que hem fet aquesta categorització i aquesta jerarquització tan injusta, i també un poc es disco pretén això, no?, com pujar un poc es valor dels oficis, que té a veure amb aquest final de món que estem vivint, no? Aquest final d'aquest...
1: I que ja t'avances una mica la jubilació de ton pare, perquè ton pare encara no s'ha jubilat.
0: No, li prepar el seu dol, el seu propi dol, jo ja l'hi tinc fet. Sí.
2: I tot i no continuar aquesta tradició, segurament fas pa, i ton pare ara actua amb tu. És a dir que...
0: Exacte. O sigui, jo no soc, faig molt de pa, però he de dir que ara, amb aquesta porta que he obert d'algo més performàtic, amb aquest directe, m'estan sortint molts de subprojectes, de gent que li interessa no només l'espectacle de pa en si mateix, sinó què estic volent explicar jo amb el pa, i me fan pastar en contextos escènics. I és curiós perquè me'n dono compte que les mans meves han entès algo que jo mateixa dic, però si se m'adona increïble.
1: Que jo això ho sé fer.
0: No ho he après, no? I ho sé fer. Sí.
1: Que fort, sí, sí. Avui també ets a Mallorca, ara deixem un poc espà per una altra història que si me'l vols explicar.
0: Bueno, estic aquí instal·lada a Pureza de Maria, que és un convent que hi ha aquí en el centre de Palma, perquè m'han fet un encàrrec de musicar un poema de Madre Alberta Jiménez, una monja que en el seu moment va tenir l'obsessió de formar intel·lectualment a les dones en un moment on a Balears encara les dones no es formaven més enllà de les labors. Només ella va ser la primera que va començar a dir, no, aquestes persones, dones, es mereixen saber de ciències, es mereixen saber de matemàtiques, es mereixen saber de geologia, bueno, i estic allà mateix on ella estava donant aquestes classes, musicant un poema per un documental que se li fa, que el produeix Dogme Films i el dirigeix Ricard Mamblona, i que és una espècie de documental deslligat que ha deixat aquesta persona.
1: Sí, sí.
3: I que ha coincidit espai-temps en la visita del papa a l'estat espanyol. No sé si tu, com a artista, també notes aquest neomisticisme que sembla que ara ho embolcalla tot, d'ençà dels looks d'Anna Rosalia, jo ara penso en el diari Para Novicias que han publicat a Blacky Boots, una autora mallorquina com es Navegoña Méndez de Vigo, va fer també un llibre dedicat a les místiques. És a dir, és com si ara tornàssim una mica a intentar reconnectar amb aquesta espiritualitat, i en Anna Ferrer, una dona que ha fet aquesta cosa com a tanta lúrica de tornar en espada a casa seva per mirar de retrobar-se ella mateixa, li comanen musicar un poema d'una monja, que no sé si tu, quan t'ho van proposar, d'entrada dius, és que jo o ja havies musicat altres poemes de monges. Dic, perquè jo que anava a una escola de monges, jo tocava cançons de monges amb flauta, això sí, que és una cosa de formació, sí. Però no sé si tu a Menorca havies ja musicat coses místiques en qualque moment.
0: Jo sóc una persona mística, tot i que em sembla important separar sa mística de sa religió aquí, no? Però jo he anat a una escola de monges també des 3 en 16.
3: Veus, això sempre marca.
0: A sa marca, absolutament.
3: En dues coses. Devies tenir quadern preciós, ben presentat en sos marges, que això és l'escola de monges, sí. I lo de sa música sacra, que també és una cosa molt d'aquella època.
0: I un poc, jo crec que, bueno, d'aquesta experiència pues, m'enduc en part aquesta capacitat de connectar amb l'espiritual de forma bastant ràpida, no? O bastant natural, diria per jo, tot i que amb els anys ho he destriat i he fet aquí, no? I m'he quedat amb el que m'interessa una cosa i amb el que no m'interessa pues, també es descarta, no? Però m'assembla que també, o sigui, si veig aquesta anàlisi que estaves proposant tu més social, diria que també va passar el mateix amb la música d'arrel, no? Vull dir que crec que tots estem un poc, a la vegada que som víctimes d'aquest món, de la tecnologia, dels temps ràpids, no sé què, bueno, també l'estem patint, no? O sigui, estem addictes, però l'estem patint, tenim aquesta dualitat. I aquí crec que tornar a l'arrel o tornar a l'espiritualitat, pues són intents preciosos i vulnerables de ser humà, d'entendre alguna cosa del que estem fent aquí, més enllà de ser productius, no? I després crec que hi haurà pues, enfocs més, més o menys erronis, no?
3: Parlaves de que aquest disc ha estat una manera de retrobar-te en tu mateix, en la teva tradició. Ton pare no ha estat només inspiració, sinó que també forma part activa d'aquest espectacle. Clar, com que envies experiència artística, quan la frontera entre vida i escenari es torna tan permeable, perquè ara ton pare és un company de bolo, uh-huh. I te l'endús en tu i ell passa a l'escenari. Sí. Clar, això li dona una nova dimensió en el fet d'anar a fer feina.
0: Sí. Jo crec que li retorna la dimensió que li toca. O sigui, crec que l'art és en allò que ara li deia art, en els fons, a l'inici, no era més que rituals de la pròpia vida, no? Es ritualitzava, o sigui, es cantava, es ballava, es pintava per ritualitzar coses que eren de la pròpia vida, per celebrar una vida, per celebrar una mort, per celebrar un canvi de un equinoci, no? I llavors ara simplement ho hem posat un escenari, ho hem jerarquitzat i ho hem separat. I està sent emocionant de viure aquesta experiència amb mon pare i amb tot aquest equip, que en el final l'únic que fa és tornar a ser el que és l'art, que és simplement una part més de sa vida.
1: És que ara que has dit això, el vaig escoltar a tu i ton pare una entrevista que va fer en Marc Giró, RAC1, per coincidències, i me va fer tanta gràcia escoltar ton pare en aquella entrevista, que estava a punt d'actuar a Barcelona, que era un moment important per ell, com ell el treus del seu context, del seu forn, el dus a un estudi de ràdio, el dus damunt un escenari, també com aquesta experiència vital que heu viscut, no?
0: Total.
1: Aquest projecte.
0: I a la vegada és aquesta cosa que té molt de sentit, saps? Vull dir que no, que l'art no hauria de ser una cosa tan separada de lo que ets a vida. Simplement ho pujam en un escenari i llavors sembla que és una cosa com envitrinada, també, no? O com intocable, o que hi ha com una barrera ja que no es pot traspassar, no? Però, clar, és que té tot el sentit, no? Que, que celebrem amb qui estimam també tot això.
1: Però que ton pare s'hi trobava molt bé, també.
0: Bueno, perquè mon pare és una persona que té una gran... un gran talent, una gran presència.
1: Social.
0: Sí, és una persona magnètica, llavors jo aquí el càsting l'he fet bé.
1: Sí, totalment.
2: Clar, fins a quin punt vos ha reconnectat? O són més moments d'estar plegats?
0: Diria que mon pare i jo tenim una relació per se bastant profunda, íntima i que traspassa el vincle de pare a filla, no? I jo diria que això encara ho ha ordenat més, o sigui, ho ha posat més en el puesto que li pertoca, saps? Com que hi ha una intimitat fortíssima, hem viscut unes coses fortíssimes, hem plorat molt, però ja havíem plorat molt també a sa vida junts, no? Com que tampoc ja vivim bastant des d'aquí, no? Però, evidentment... sí, no sé, no és tan diferent anar a fer un gin tònic amb mon pare, saps? Fer un concert amb ell. Sí que és preciós descobrir, per exemple, jo sé sí que m'ha passat, de poder-lo observar com és ell en un context que no és el seu, i m'he enamorat molt de corroborar la persona que és, no? La humilitat que té, la senzillesa que té, la generositat que té, o sigui que ocupa l'espai d'una forma molt, molt cuidada amb la resta.
3: Durant aquesta entrevista ja has parlat un parell de vegades de ritual. Què t'interessava d'aquell llenguatge ritual com a eina artística? I vull posar un so que surt en el teu disc, que era aquest de mescladora, que també té un punt com a magnètic, i que tu l'has inclòs en aquest disc. L'escoltam.

0: Pues, mig minut, m'imagino, de la mescladora que teniu en el forn i que té aquesta cosa mecànica, però també de, com a d'ofici, no religiós, però sí que te quedes allà cercant aquesta sonoritat i que tu l'has inclòs en el disc.
1: Exacte, o sigui, quan jo vaig proposar començar el procés creatiu, el primer que vaig fer va ser endur-me en el productor musical a sobretot del papà i sa mamà a Menorca, el Junguet, i perquè, bueno, estava molt impactada la riquesa sonora i rítmica que hi havia allà baix, no? Que des de molt petita probablement m'ha format musicalment aquesta riquesa sonora també, no? I vam començar a gravar amb sa Zoom totes ses hi ha mescladores, bàsicament, de màquines i gestos manuals, portes d'escongeladors també, no? O sigui, hi ha parts dels discs que surten d'aquí. Ara aquí, a sa mescladora la vam voler posar com a pista tota sola perquè sa gent ho identifiqués més, però hi ha cançons que estan construïdes sobre una altra mescladora.
0: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tento, li som en conversa amb la cantant menorquina Anna Ferrer, que ha dit, tinc aquí apuntada sa data, és l'octubre de 2025, va presentar aquest pa, aquest nou disc, que no és només un disc, també és un espectacle, és un tot unitari, i ara també és una dona de moda, perquè aquests dies varen veure a Pedro Sánchez en el Primavera Sound, i el president del govern espanyol, oh sorpresa, va recomanar el seu disc, recuperam allò que va dir i ara ho comentam.
2: Esta semana he conocido una artista que me ha encantado su disco, que se llama Pa, en catalán, que se llama Anna Ferrer, que realmente lo recomiendo porque es un disco espectacular. Y bueno, es un disco de compromiso social, que a mí, bueno, pues realmente la he descubierto, no la conocía y me ha encantado.
0: No la conocía, me ha encantado. Compromiso social.
3: T'has sorprès?
4: Per al·lusions, Anna.
1: És que, clar, això que voleu que us digui. Jo me vaig descobrir aquest... O sigui, jo vaig rebre un vídeo d'aquest tall abans de sortir a fer un concert, diumenge. I vaig dir, bueno, no entenc res, vaig a fer un concert, adéu. I quan va acabar vaig dir, bueno, vaig assumir això. I, bueno, què he de dir? No sé, voleu que digui alguna cosa? Clar, no?
0: Bé, si vols. Vale.
3: Si vols, no, clar.
1: A veure, vull dir que... bueno, que és fort que tu graves una música i en realitat li estàs deixant a sa música un camí allà que no, tu no el controles, no? I realment pues, és molt emocionant quan qualsevol persona del món, sigui qui sigui, ocupi el rol que sigui en aquesta societat, t'escriu o comunica d'alguna manera que allò l'ha emocionat, no? Llavors, que bé, que en Pedro li hagi emocionat aquest disc, si és que l'ha escoltat. Me sembla que és polit, si més no, que en un govern encara es valori la cultura en el moment en què estem ara, perquè crec que la filosofia que hi ha darrere de la cultura i d'espa pues podria ajudar a fer unes polítiques socials bastant més guapes.
3: Li has dit Pedro?
1: Pedrito, li puc dir? No.
3: Ja ho serà per tot.
0: Home, si t'admira...
1: A veure, a Instagram vaig penjar el vídeo d'una Penélope. Faguent Pedro!
0: Ah, sí. Clar, el president del govern central parlava de compromiso social i si una cosa ha fet la teva obra sempre ha estat dialogant la tradició però mai des d'un punt de vista nostàlgic. Com evites convertir el patrimoni cultural en una peça de museu? Perquè jo avui de matí m'he escoltat aquest pa. És tradició, però també és modernó. I això, poca gent ho sap fer, com, per exemple, Anna Ferrer, se no s'ha convidada. Tu, en quin moment aconsegueixes aquesta alquímia? O surt orgànic, és una cosa que cerques, com va tot plegat?
1: Ai, mira, això és un piropo que ara m'enduc, me té el cor, ja no te puc respondre.
0: Si vols passar-me la següent pregunta i no te preocupis.
1: Ets la meva obsessió, perquè me sembla que és fer política, també. És a dir, me sembla que reivindicar de la tradició, o despassat, anem a dir, perquè la tradició és una paraula un poc trampa, però despassat allò que mos podria ajudar a fer el món un poc millor, sense romantitzar-ho, és incloure també tot allò del present. No? Perquè si ho romantitzam sembla que només miram cap allà. I jo em sembla que per poder fer avanços i per poder fer acció per anar cap a un món millor, doncs podem mirar per enrere i agafar coses que ens interessin, però cal nombrar com és l'actualitat realment. I incloure-la.
0: Secció, ho comentàvem, secció de Massapan directe té una força visual enorme. En quin moment vas descobrir que aquest gest tan quotidià per vosaltres havia de passar a formar part d'aquest espectacle?
1: Pues és que tot això va començar perquè jo fa 5 anys, quan vaig estrenar Pronòstic, vaig tenir una visió així, llama-me mística, i vaig dir, el proper que jo faig és un espectacle sobre espai, mon pare està damunt l'escenari pastant. Això és el... fa 5 anys d'això. I vaig dir, Anna, vols dir, estàs un poc xalada, saps? O sigui, vols dir, deixa que passi temps, llevam que tal... I va passar el temps i dic, no, és que ho tenc claríssim, jo vull fer això. Vull dir que diria que aquest és l'inici de pa, és veure tan clar que mon pare està damunt d'un escenari pastant i jo cantant. I a partir d'aquí sí que comença una divagació profunda.
0: I quan de Fornés, no sé si de Menorca, o t'has anat trobant gent de la professió que t'ha dit, escolta, parles d'una família en concret que ets la teva, però al cap i a la fi allò local ho has convertit en universal.
1: Això m'està passant, m'estan sortint germans de pa, que dic jo, saps? Com,
0: Te regalen baguets?
1: No.
0: No tant.
1: No.
0: Ho dic perquè sí.
1: Però m'ho conviden,
0: Tenir germans d'aquests ha de ser interessant.
1: Quan vulguis, pots venir, estàs convidada. Però sí, gent que m'ha aturat pel carrer, tipus, ets Anna Ferrer? Sí. És que som fornera. I dic... O saps, el més emocionant que me pots dir, saps? O sigui, molt més que... és que som guitarrista, no sé. Saps? Que som fornera... Ja està, he fet el que havia de fer.
0: No, perquè en aquest sentit, deies, jo he decidit dedicar-me a l'art, fer un bon pa també té un punt artístic. No,
1: absolutament, és alquímia pura. Jo dic que mon pare és un mag, i mon pare i l'avi, tinc molt de record d'ells, com d'aquesta cosa com de màg, o sigui, de bruixot, no? O sigui, d'ensumar una pasta i saber exactament si està massa àcid o si li falta no sé què, o li falta temps, li falta... És molt fort, és un art, claríssimament.
4: Totalment.
3: Clar, has posat el llistó molt alta. No sé si serà mal de fer que aquest gir de... No sé, ara, per exemple, ets aquí i per musicar una monja, però sí. No sé si serà mal de fer en redreçar aquest camí una vegada hagi passat aquesta voràgina de pa.
1: Ja t'entenc. No ho sé, no pas gaire pena amb això, confiï, no sé. Me'n recordo quan vaig fer pernonòstic, també pensava, què faré després? Saps? No sé, doncs bé, no? Perquè la vida avança i te passen coses i trobes esquers, no? De fet, tenc una d'aquestes... El que m'ha passat en pa, ja en tenc una de baixadeta d'aquestes d'informació, que de dir, tal vegada anarà cap aquí, però no ho sabem.
3: Una visió d'aquestes místiques.
1: Sí. Una d'aquestes que li deixava un pot de temps perquè s'ho ubiqui.
0: Anna Ferrer, la nostra convidada, és cantant, és menorquina, i ve avui a presentar-nos aquest pa, aquest disc espectacle que ja té en marxa. Hi ha una època marcada per la velocitat, Anna, i es consum immediat de tot. El pa també simbolitza temps, espera, procés, si m'apures, es fet de posar-hi un llevat, es pa bo, no es pa de benzinera, que és una altra cosa. Però saber fer pa amb massa mare, que es llevat tovi, que pugi, fer aquest pa també té un punt una mica com el que tu reclames en aquest disc. No és un disc per anar a ballar. No te l'has de posar al mig d'una rave, sinó que és un disc que convida a tenir-lo a casa, escoltar-lo, i també un acte molt revolucionari, que és aturar un moment tot allò que fas per escoltar una persona, en aquest cas, Anna Ferrer. Hi ha una analogia entre espai i el teu disc a través d'aquest caire?
1: Absolutament, i aquesta sí que crec que és involuntària. O sigui, crec que jo d'espa aprenc aquesta cosa dels temps lents, de la contemplació, i que això forma part de la meva manera d'entendre l'art i de proposar les meves creacions, no? Vull dir que dub bastant de que Anna faci un disco mai per anar a una rave, perquè aquesta...
0: Però bé, mai se sap, potser aquesta il·luminació mariana...
1: Tal vegada sí.
0: La tercera il·luminació et diu, has de ser la reina de la pista.
1: Total.
0: I fas un gir con la Madonna, que ja s'ha reinventat mil pits.
1: Tal vegada sí, qui lo sap. Però de moment estic en aquesta línia contemplativa, que és el que jo m'estira, i crec que m'estira en part pel pa.
0: I és una dona de directe, he llegit, que tu allò que t'agrada és la mística de l'escenari, del directe.
1: És que hi ha alguna cosa molt màgica en tot el que proposa tothom que no som jo, no? És a dir, tot el públic, tota la tècnica, els músics, o sigui, quan la música depèn de tanta altra gent que simplement ve allà i ofereix alguna cosa, t'ofereix algo que a vegades és simplement confiança amb el que tu els hi donaràs o alguna cosa així, però és molt fort poder cantar des d'aquest sentiment de lo comú, de la comunitat que genera en un context de directe.
0: I tens una veu que embolcalla, no? Que carona, que és l'eix central del teu univers creatiu, més enllà dels instruments, però allò que predomina et sabeu de Nana Ferrer. Quines possibilitats expressives has volgut explorar aquesta vegada? Perquè també sabeu en l'edat que envia, també en l'experiència, guanya també, com a molta saviesa, quina ets, Anna, que mostràvem en aquest pa que no hagis pogut mostrar en els altres discos.
1: Ai, que curiós. Crec que és una Anna que tal vegada no et cerca tant ja, no? Com que té més acceptades coses, que si un dia vol fer un xigarro el fa i accepta les conseqüències.
0: Bona, 17 i 28, confessió de Anna Ferrer. L'Anna d'ara, quan vol fer un xigarro el fa...
3: Se coneix en el cantar, també.
1: Se coneix, no? Mm. Què has dit?
3: El fas per,

0: Setmanes vam entrevistar a Nina, sí, la cantant, i deia que ella, quan fa musical, es muda. No, sí, xerra ningú.
1: Sí.
0: Va amb una pissarreta.
1: Sí.
0: I se comuniquen tothom a través de la pissarra. Clar, és que són diferents maneres de confrontar el fet artístic.
1: A veure, el musical realment és molt exigent, també, i han d'estar realment molt en forma, has d'estar molt, molt atleta, no? I sabeu també, encara que cantis el que jo canto, també has d'estar amb un poc de consciència d'atletisme. Però, bueno, un va decidint els marges que es dona, no? També. Sí, m'agrada viure, això està clar.
2: Quan podrem veure aquest pa?
1: A Mallorca jo tinc tantes ganes de venir, tantes. Sembla que el 27 serà a Mallorca.
2: I 27 Menorca... de...?
1: No, 2027.
2: Ah, 2027. Ah,
0: jo em m'anava a apuntar 27 de juny, ja me diràs.
3: Ja m'has dit, a la juliola. Jo m'havia dit quan venien cap aquí, en els passadissos, i m'ha dit no, 2027.
1: Mallorca 2027, 11 de setembre, Menorca.
2: 11 de setembre, on de Menorca?
1: No ho puc dir.
2: Això serà especial, Ida.
1: Sí, no ho puc dir.
2: Sí, sí.
3: I entra, clar.
1: I entra moltes coses, sí. Me'n vaig a Itàlia la setmana que ve, me'n vaig, sí, a França a juliol. Sí, estic en es grec també amb una altra cosa que es
2: I
1: fa.
2: I ton pare com ho fa per deixar el pa?
1: Mon pare fins a setembre no està. No feim cap directe escenogràfic fins setembre.
2: Mm-hmm. Perquè, clar... No pot deixar.
1: No.
0: Clar, si una cosa ha d'adaptar la gent, doncs són pare.
2: La forneria, clar, és que...
1: Sí, mon mare fa de mànager i ella m'ha dit, ara, si te'l pots endur ara, no.
0: Quina meravella.
2: Aquí una empresa familiar. Totalment. Que m'has augmentat.
1: Segueix que en els fons estic seguint amb el mateix, que et segui fent empresa familiar.
2: I d'Anna Ferrer, moltíssimes gràcies. Vale, gràcies. I ja m'ho explicaràs, aquest projecte de Madre Alberta, que també està molt encuriosits de
1: què serà
2: aquesta cançó. aquesta espècie de residència, sí, artística, no? Que fas?
1: Sí, sí, total.
2: Molt de dies?
1: Me'n vaig demà estic ja des de dilluns, i avui tinc un vespre molt especial perquè ses monges m'han convidat a sopar amb elles,
2: ah,
1: i me,
2: sí,
1: fa molt il·lusió, sí.
2: Que bé.
3: Fan el sopar a elles?
1: Sí.
3: Mm, no sap de què?
1: No, no sé de què sop. M'estan cuidant superbé, però,
2: Ho crec. Ho sé,
1: sí, sí.
2: Que bé, que bé. Doncs ho veurem aviat i ho escoltarem. Perfecte. I ho sentirem com aquest pa. Gràcies, Anna Ferrer.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: Defluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Quina paraula creus que s'està perdent?
6: Bon dia, som en Nicolau Dols, de Palma. La paraula en desús, o l'expressió en desús, que m'agradaria esmentar, és tenir franc, en el sentit de tenir lliure. Demà, tenc franc. Era una expressió que jo vaig aprendre de mon pare i que darrerament ja no la sent.
0: Gastronomia Arxiana

0: Quin retrobament més preciós, eh? La senyora Tapriogi, Nana Ferrer.
1: Estic nerviosa. M'he quedat com a... som una fan. I m'he quedat amb adrenalina dins el cos.
0: Que canta i que fa pa com tu.
1: M'entén.
0: I que ensenya a fer pa.
1: M'entén. Jo, això és la meva... És una dosi, no sé, estic nerviosa. M'heu d'ajudar a fer el programa avui perquè...
2: És una dosi tarsiana.
1: Total.
0: I a més has vengut amb pasta.
1: Clar, és que hi havia com una comunió indiaer, saps? Vull dir...
0: Ara els deia no ho beben, però aquí té una pasta de panada.
1: Ara faran sa foto, perquè jo avui venc per ensenyar-me com sa... Bé, com, anant pel principi, sí, o et sembla, perquè si començant pel final...
0: Bé, però bé, que ha estat preciosa aquesta trobada
1: sí,
0: entre Nana Ferrer.
1: M'ha encantat.
0: I natiu, la nostra senyora Tabrioix, però avui hem de parlar d'una cosa que fa estiu...
1: Ai, que estic aquí. Sí, mirau. Avui anem de mussola, sí? Que no ets la madona del mussol. No tenen res a veure. Un viu dins un arbre i l'altre viu dins la mà. I duc tres receptes, d'acord? Duc tres receptes per fer mussola. Una serà de panada, per tant, t'explicaran com se fa espinçat. I de postres duc una llimona... que la pots farcir de lo que vulguis, perquè en realitat aquí lo que jo vull mostrar és la carcassa de la llimona. D'acord?
0: Que per pot tant... servir com a recipient.
1: Exacte,
0: per fer
1: això
0: postres.
1: És tot. Aquí he posat unes natilles amb fruita i unes natilles amb confitura. Però la meva idea era dur gelat. És impossible dur gelat ara dins d'un cotxe. És impossible, ja, sí. impossible. Però com a idea la menorquina... sí. Llavors, és taronja, llimona... bé, si fas suc, les pots
0: llimona
1: guardar.
0: Llimona gelada.
1: S'entén, no? I és com a divertit. Fins i tot pots posar una amanida, o unes gambes, o un...
0: Això també.
1: Queda superbé. Sí, la llimona més gran. Jo he duit aquestes petitones perquè m'ha fet gola, però que n'hi ha de tamanys, com vols.
0: Això sense els postres, torna'm a la mussola.
1: Vinga, va, anem a la mussola.
0: És el pa principal.
1: Ahir vaig anar al mercat, abans de fer feina, i vaig comprar mussola, he de dir que molt bon preu. Perquè va ser el mateix peixater que va dir no, te n'has de dur mussola, perquè avui està... Si normalment està a 25 euros, avui està només a 12, eh? Hi havia unes teades.
0: 50%.
1: Però fresca, no que estigués de saldo, eh? Hi havia unes teades a punt de... Ja està, les havies de cuinar i ja està. I em diu, això queda molt bé si les poses les enfarinoes i... per tu, tu les pots fer amb farina de ciurons.
0: Sí, ho he fet qualque pic.
1: Queden molt bé.
0: M'encanta.
1: Res, la vaig sopar ahir, però he de dir que no la vaig fregir, la vaig torrar.
0: Sí?
1: Però sí, la recomanació... Va ser espectacular, va estar boníssima, sí.
0: Perquè la mussola és un peix de cartílag.
1: Té cartílag, no té espines, exactament. Té com un cartílag central i és molt fàcil de menjar. Clar, tot és carn, tot és tita, i d'alguna manera pots anar confiat en menjar-ne.
0: És com una espècie de ratjada.
1: El peixater la va comparar perquè després, ara, quan passem a l'altra recepta, tinc un àudio preparat. Mirau. La primera seria que la podem fer fregida passada per farina o a la planxa i acompanyada és una idea, que ara també començarà a ser el moment ideal, per fer un bon tombet o una salsa entomàtica, d'acord? Això li va superbé
0: i...
1: A la mussola sorratjada, perquè són peixos que se poden en textura i de més, i en gust, és un pa més fort a sorratjada, tal vegada de gust, però sí.
0: Una mussola amb un trompó.
1: També.
0: Ai, diu.
1: Sí. Rebossada, frita i en trampó. Beníssim.
0: No ho sé.
1: Sí, beníssim. En tombet, en salsa entomàtica. Se pot fer de mil maneres. Per tant, aquesta seria la primera idea. Després tindríem una idea que m'ha donat en Toni Bonnin, que és el peixater que li vaig comprar el peix, i va dir, Nina, i quan me va fer tota l'explicació, li vaig dir, mem, un moment, ara me podries repetir el mateix, però jo t'ho gravaré, que tinc una secció atento els dimecres. I quan t'ha de sortir això? Demà, idò. Avui està sortint per ràdio, i Vetres Ràdio Tental, i espero que mos estigui escoltant. Per tant, Toni, moltes gràcies per fer tan fàcil comprar peix, perquè potser ell que sap qui som, o si sé, o qui compra, si en sap o no en sap, llavors només pel fet d'atrevir-nos a anar a comprar peix, està molt bé que te donin algunes senyes, no? T'estan regalant consells, no? I vet aquí a l'àudio que va fent Toni, si vos agrada.
3: Hola, què tal? Som en Toni Bonnin. Si voleu fer fideus de mussola o fideus de ratjada, que és molt semblant, s'ha de fer, se passa un bon sofregit.
4: Sí.
3: Hi poses un poquet de brou, hi tires els fideus, i quan faig 5 minuts que bullen els fideus i tires la mussola o la ratxada. Sí. I en 10 minuts més està fet.
2: I un picadillo, m'has
3: dit. Sí, un picadillo d'aix obert. Vale, això és una receta típica mallorquina. Que feien la ratxada teada i llavors el olor de mi feien fideus.
2: Que estupendo, moltes gràcies.
3: Gràcies, bonbon.
4: A tu, carinyo.
1: Bé, no? A mi el que em sorprèn és fas un sofregit, fas un sofrit, fas un brou, fas un fideus, tot és indefinit. Això és arcià 100%,
0: totalment.
1: No? Per tant,
0: i com si fos tan fàcil, també.
1: No és un difícil.
0: Qui, però l'has de fer.
1: Aigua, també. Pots posar aigua. Sí, la qüestió és que pujarà de nivell, de gust, d'intensitat. Vull dir, bo serà, no? Llavors, el que se suggeran sí que te diu és que facis una base, que aquesta base seria el sofregit, aquí fiques un poquet d'aigua, si tens brou millor, perquè ja l'aigua té gust, i ho poses a mesura que t'agradi, perquè te diu fideus, quants? No ho saps, si t'agrada més espès, si t'agrada més clar. El que ell diu, segons el seu fideu, són 5 minuts de coure, li haurien de demanar quin fideu han pres, no? Que seria com anar endevinant un pot la recepta. Però, què pot passar? Que la primera vegada no surti perfectíssimament, no passa absolutament no passa res. Tornes a fer-ho amb un fideu més prim, tens el paràmetre comparatiu de la primera vegada i, aquí, i a partir d'aquí...
0: I llavors hi poses la teada de...
1: Poses la teada.
0: De mussola, 10 minutets...
1: I picada després. Diu que per damunt posava un pot de picadillo, un pot d'ai i jugabert. Són bons, aquests fideus són senzills, vull dir, si no hi tens picada no passa res, perquè en realitat el que seria la base de sofrit és l'aigua, brou i el peix, ja és bo. Hi fiques fideus o hi fiques arròs. No en fiquis moltíssim perquè te quedarà, si no, eixut, però un grapadet d'arròs.
0: Sí,
1: mel.
0: Boníssim.
1: I és ara que se menja això.
0: I te pot demanar, Antoni, quina peixateria és?
1: Això està a Pedro Garau.
0: A Pere Garau.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Antoni Bannin.
1: És la primera entrant per el teu rupit a l'esquerra. Sí.
5: Bones tresques de
0: Pere Garau.
5: Sí, aquí és.
1: Sí. Després hi havia una altra recepta que també duc, que la trob, no sé, m'ha pegat com una flipada, de que tens una imatge dins el cap i la vols compartir, i és que ara ve el temps d'arribar tard perquè tenies uns plans però ha fet una hora baixa pressió, ja has acabat mirant la posta de sol o no saps com, però la nostra energia va increixent a mesura que va passant el dia, perquè fa molta calor de matí, estem una mica més arrecerats a dins les cases i de cop estàs per mig, arribes tard, no t'has organitzat, equis, es estén de panades, perquè les panades moltes vegades només se relacionen amb estén de Pasco, d'acord, però la panada en realitat era com una càpsula per guardar el que hi havia de dins, no?
5: Per conservar.
1: Per conservar, llavors, panades de mussola són ben bones. I clar, fan estiu perquè són de peix, no? A mi m'ha vengut aquesta imatge d'anar en barca amb una panada de mussola. Sí. No vendríeu en jo.
0: I tant.
1: Xisco?
5: Sí,
1: no.
5: Sí.
1: No m'agrada la mussola,
5: dirà. No m'agrada la mussola, però sempre podríem fer un altre menú, no passis pena.
1: Bé, i de...
5: Sempre unes galletetes d'oli en formatge,
1: bé, i una
5: que
1: panada,
5: també fan molt barca.
1: I una panada de rap.
5: Vinga.
1: Això sí, no?
5: Però com se trempen les panades de peix?
1: Mira, aquí duc la recepta que recomana en Antoni Tugores, però la recepta és d'en Antoni Ramon Oliver, que duia la sínia de Porto Colom. Ja vàrem parlar l'any passat, sí, perquè ara la biblioteca de Porto Colom és
0: allà mateix on hi havia el restaurant.
1: Sí, exacte. Llavors, aquestes panades de mussola que venen d'aquí, aquesta recepta, les trempen amb sal prebabó, prebabor dolç i ja està. És vera que després hi posen verdura, perquè hi posen grells, jugabert bledes, espinacs, mussola.
0: Boníssim. Humana en fa d'aquestes.
1: D'aquestes les fa?
0: Sí, en Santi Taura també les fa.
1: Les fa, ja, sí.
0: Que també són boníssimes.
1: I ta mare les fa amb mussola?
0: Amb mussola, sempre.
1: Sempre.
0: I sempre alerta, que tens que... Perquè no li lleva
1: no li lleva.
0: El cartílac. Ara ja se lleva, però un temps no se llevava.
1: Clar, deixaven totes... Perquè no el xapa ta mare, el tros.
0: Sí, el xapa.
1: El xapa, però deixa s'osset.
0: Sí.
1: Sí. De vegades diuen que aquest osset fa una mica com de gelatina, no? De gustet, no?
0: Clar.
1: Jo li llevaria, ara per ara.
0: Sí, perquè t'ho puguis menjar, t'ho farà manies.
1: Exacte, no? Fas mossegada i tot està bé. Llavors, la idea és fer a parts iguals, perquè hem de parlar de la pasta, també. Llavors, te diu que a parts iguals, oli, saïm, suc de taronja. Llavors, diu que tu has d'agafar una mesura, una tassa, un. Una tassa d'oli, una tassa de saïm i una tassa de suc de taronja. D'acord?
0: Això per fer sa pasta.
1: Per fer sa pasta. I en, aquesta, en aquest líquid, imagina't que has posat 100, 100 i 100, són 300, no? Uh-huh. Beurà sa farina que begui, no? Aquesta, aquesta frase tan oberta que hi ha gent, com es pare de Nana Ferrer, que segur que sap fer-ho tot a pols, no? Que, sí. Que li tenen es punt a sa orella, perquè saben segons el renou que fa sa màquina si ja està o no està, o en es tacte, o a moltes altres coses, no? A sa vista, també. Però podem dir que serà una hidratació, anem a dir, més o manco, jo tinc més o manco calculat que serà entre un 55 i un 60%. Per tant, sabrem que si posam 300, seria pues, 600, 700 grams de farina t'agafarà. Uh-huh. Sí?
0: D'acord.
1: Vale. I hi posaven un poquet de llevat. Lo del llevat és bastant opcional, sí? A la recepta que jo vaig agafar d'aquí, sí que du un poquet de llevat. Per què? Bé, perquè la volen fer tovar, uh-huh. Sí? I ja està. La fan tovar tot en bloc i després fan les pessetes petites. Uh-huh. Preparen, quan aquesta pasta està tovant, preparen la mussola, que la, la
0: que també l'has de trempar un poc.
1: L'has de trempar, l'has de trempar amb un pot de sal, prova bo, prova bord dolç, i ja. I sí? Ja està. Uh-huh. I a part, fas neta la verdura i la talles petitona que recomanen grells, jueverd, bledes i espinacs. Uh-huh. Verda, tot és fulla verda.
0: Sí, sí? Ben té a petitó, perquè això petit. És important.
1: I posen el que seria sal i prova també, i un pot de prova bord també, i ho deixen dins un colador perquè sui un poquet
0: la verdura.
1: Sa verdura uh-huh. I
0: que això ben igual que fer una coca...
1: És un poc igual. Uh-huh. Sí, és un poc... Sí.
0: És farcit, de vegades, si fas allò de fer-ho empanada, ho fas en coca i...
1: Exacte. I jo aquí duc, no sé, després si vols feim una foto, me la fas tu, Margalida.
0: Sí, per favor.
1: Vinga, va, un vídeo petit. Jo he simulat, això és la càpsula de sa... De, perquè ara els joients no ho veuen, però jo estic aquí, he fet una càpsula uh-huh. de massa i ara això t'has d'imaginar que et se mussola, això t'has d'imaginar que ets espinat, això de sa bleda, sa jugar, i ho tens així farcit en el nivell que tu vulguis. Uh-huh. Tens el disco preparat per tapar i...
0: Ai, els pessics!
1: I has de fer... Exacte, perquè això és artesania pura, uh-huh. pura, pura.
0: Com llavors, fas tu?
1: Mira, jo faig així. Jo faig primer tanc, una bona pessigada, i té com una espècie com a d'ala. Uh-huh. I aquesta ala jo després, amb dos dits, així, prem i fa com una orella. Aquesta orella la plec. Ara vaig a fer un de ràpid, la plec. Tonc a apretar, la plec. Torna a apretar, la plec, torna a apretar, la plec. I vaig fent així.
0: I així t'aquesta panada.
1: És com fer una orella, aquesta orella, la doblec. I una altra vegada trepitj per unir aquesta. Només l'estic fent amb una mà i normalment es tocazo d'aguantar el paper o la resistència de la força. Però
0: ja
1: més o manco, val. Això és un bon pla d'estiu. Amb família, amb amics, venga a fer panades i altres coses, si voleu, però panades i panades...
0: Jo els feia molt diferents en els pessits
1: sí?
0: Que tu.
1: Sí? Mem.
0: Venga. Les feia diferents.
1: Mem, però jo...
0: Els cares jo ja no ho veuran, però les feia diferents.
1: Mem, espera, que t'ho faig. Te faig el vídeo, jo. Mem, i després te'l pas.
0: Té un compartiment de vista.
1: Oh, no?
5: Pastant, pastant.
1: Xisco, tu que t'atreveixes.
5: Jo és que no són de pastar.
1: Xisco.
5: Men
1: si un dia mos trobam tu i jo qualque recepta. Vinga.
0: Ara l'he tornat a fer un poquet així. Jo, la meva idea és fer-les així. Faig els pessits com a més petitons.
1: Tu el fas cap endins, jo el faig cap a de fora i tu el fas cap endins.
0: I la vaig tancant així, a poc a poquet. Bueno, a poc a poquet, així. Una cosa així, seria. Ara no me quedarà massa bé, però vaja, aquesta és l'idea, no? Fer pessiquets així petits.
1: Ara la penjarem i així t'entreu dues maneres.
0: Veus, queden diferents.
1: Sí, la teva queda cap endins, la meva queda com a més en tupé, no? Ben fetes totes dues. La qüestió és que és un bon plan, se'n poden fer vàries, ara que hi ha producte, no? Que hi ha mussola, en podeu fer bastantes i no cal que les cogueu totes. En podeu fer, jo que sé, dues dotzenes.
5: La panada s'ha de congelar crua o cuita?
1: Ui. Jo crua.
0: Sí?
1: Jo. Tu cuita?
0: No ho sé.
1: Jo crua.
0: No l'he congelat mai.
1: Jo crua. Crua. Perquè així, si està ben congelades, i si el procés està ben fet, si no l'has deixat hores i hores, ja ha començat a suar l'ou de dins i ja l'estàs congelant...
5: Per tant, com a... seria feta i congelada.
1: Tot d'una. Però feta vol dir crua. És a dir...
5: No has acabat de fer el pessic... que ja congelador.
1: Quan n'has fetes moltes, una safata de 24 la fas amb un plis-plas, perquè tens tot preparat, tens totes les càpsules fetes, tens tot el farcit preparat i és mecànic.
5: I també depèn de qui tinguis, d'ajudant.
1: I tota sola. Primer, càpsules, en fas 24. Tens tot el peix i la verdura ja tot preparat. 1, 2, 3, 4, 5, 24. El mateix amb la verdura i ja tens totes les tapes fetes.
5: Clar, perquè tu ets una dona de fer feina com en sèrie.
1: En bloc. És que anem així. I jo te puc dir, xis, com, em vaig generar. Falta només tancar les panades. I les tanques tu. I així
5: no
1: aprens.
5: No sé com seria el tancament meu, però sí, sí, ho podem intentar.
1: Bé, hi ha un aparell. Hi ha com una espècie com de pinça que fa com un plec així amb bube i a damunt entra, no sé com explicar-ho, entra la mateixa peça, llavors es pessiga, és com un pessigador. Bé, és una activitat per fer molt recomanable, que és nostrada, i això pot ser una diferència d'activitat que fa un turista i una persona d'aquí. Això, què has fet ahir? Panades?
0: Ara que si un turista li ho posa a fer panades.
5: Les panades no només són per Pasqua.
0: Estarà ben
1: content. Jo pens. Si hem d'anar amb barca, una proposta per anar a la muntanya, bé, és vespre, però si no és dia, és un poc calorós. O després d'arribar d'una verbena. Sí. Te pot anar beníssim, no? Totes
5: jo,
1: aquestes
5: en
1: feines...
5: Jo, en són més de sàndwiches que de panades, però...
1: S'entén.
5: També va bé.
1: Sí.
0: I es ve que fa molta peresa cuinar en l'estiu i poder menjar una panada quan ven de la mà o quan ven de fer feina.
1: Molta de gent te dirà, però és que fa molta calor encendre el forn. Bé, però el pots encendre el vespre, quan ja tot està, el dia ja acabat, per dir-ho qualque manera, i te'n vas a veure un capítol de la sèrie de Rafa Nadal, per exemple, en aquell moment és quan t'has d'encendre el forn i posar-la a coure i en caus a lo millor...
0: I quan t'ha acabat el capítol ja està,
1: ja està
0: feta.
1: Ja està feta, és fantàstic, és un superplan.
0: La veritat que sí. Molt bé, doncs tenim fideus de mussola, tenim ja...
1: arrebossada, panades i fideus.
0: I mos queda...
1: Mos queda només les postres, que les postres són meravelloses, que no és res més, crec que ja hi ha penjada una foto, que aprofitar la càpsula de la llimona buida per farcir-la de gelat i posar a damunt unes fruites d'ara, que la fruita d'estiu és meravellosa, meravellosa.
0: Pera, cirera...
1: I pruna.
0: I pruna.
1: Sí, li he posat això.
0: T'ha quedat beníssim.
1: M'ha quedat beníssim. T'ha quedat beníssim a tu, la panada, Margalida.
0: N'he fet de millor, però estàvem en directe, tampoc no. No heu pogut posar molt d'esment.
1: Vinga.
0: Gràcies. Bé, avui te'n vas...
1: Avui me'n vaig...
0: No sé,
1: sí,
0: es
1: veure,
0: aquí...
1: Sí, es veure, avui és l'aniversari de la meva mare. Sí, i me'n vaig a fer biquinis. Si algú m'ho vol ajudar, superbé. Vinga, un besito. Ciao.
4: I de tres ràdios, humor.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
8: I què fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El Guateque Musical.
0: Acabam aquest programa amb música i avui un guateque així que dedicat en els avions.
5: Així és, perquè Xiu Xiu la Terminal és el podcast de moda a Ivetra Ràdio i per fer-li un homenatge a la nostra estimada Inés Mateu, dedicarem els avions, als grans protagonistes d'una terminal, la nostra selecció musical d'avui. Començarem amb La Trinca i Puja a l'Avió, un títol que, de fet, ja és tota una convidada. Subi.

Torna ara per un clàssic com Vuelo 502 de los Tres Sudamericanos, un trajecte aeri convertit en cançó festiva i turística molt pròpia de l'època del boom vacacional dels anys 60.

0: el turista 1.999.999 fa befa del visitant que arriba just abans del visitant 2 milions i es perd els honors oficials. Tot un drama fet cançó que sona així de divertida.
1: El turista 1.999.999

Aviones plateados és un dels grans clàssics de l'último de la fila. La cançó és obra de Manolo García i Quimi Portet i fa servir la imatge d'aquests avions argentats com a part d'una atmosfera urbana i emocional.

Andrés Calamaro va incloure Los Aviones al seu àlbum Honestidad Brutal, publicat el 1999, un disc considerat una de les seves obres més importants i que també parla de volar.

I del cel analògic passam al digital. Aquí el mode avion no és tant un mitjà de transport com aquell botó que ens desconnecta del món. Canten Les Cariño, acompanyades de Natalia Lacunza.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu testos versos amor, erotisme i música en un projecte liderat per tres artistes, per tres creadors i també les novetats escèniques que són a tocar? És el menú de l'Aviador d'avui. Comencem.

0: Idò, obrim ara tot un amb el llibre i el disc Líteros, de Miquel Brunet, Caterina Bibiloni i Guillem Simó. Recull fragments d'obres d'autors principalment balears que descriuen l'amor eròtic, recitats per Caterina i Guillem i musicats per en Miquel. Seguim amb la segona edició de Mar Poètic, que tindrà lloc a Porto Cristo entre demà i diumenge. I acabarem amb l'estrena, amb pràcticament tot venut, de Visites inesperades, de l'autor, director i productor Javier Matesanz.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
3: Contarem de quina manera nos fórem engendrats.
4: Li han de portar un nin.
3: El nostre pare, el rei en Pere, no volia veure la nostra mare, la reina Maria.
4: Li han de portar un nin, del quin serà guarda.
3: Però, una nit que tots dos foren a Miravalls, volgué Nostre Senyor que nos fóssim engendrats.
4: Li darà sang, formarà son ànima.
3: El nostre naixement fou a Montpeller, la vespre de Nostra Dona Santa Maria del Candeler.
4: Li han de portar un nin del quin serà guarda. Dormirà en sol llit, no tindrà en sa falda.
3: La nostra mare feu fer 12 candeles, totes d'un pes i d'una grandària, i les feu encendre totes encems, i a cada una posar sengles noms dels apòstols, i prometé a Nostre Senyor que aquella que més duraria, que nos tindríem aquell nom.
4: Li han de portar un nin del quin serà.
0: Idò, ja sentim alguns fragments de l'inici de Líteros. És una continuació natural del projecte Ferments, el mapa sensitiu d'una illa de 2015 que va promoure també el músic i compositor Miquel Brunet amb molts altres artistes. La veritat és que en principi no hi té massa a veure, però és inevitable relacionar aquests dos projectes, encara que sigui Miquel tan diferents. Aquesta edició de Líteros inclou uns textos d'una bellesa extraordinària, hem de dir, la majoria d'autors balears, però també d'altres de parla catalana que versen sobre l'eros, l'amor romàntic i l'amor físic. La selecció dels textos, com han dit, ha anat a càrrec d'Anna Caterina, que també mos acompanya, que ha fet...
5: Hola,
0: molt bona feina. I també en Guillem Sabó Mascolina, que també escoltau. Tots tres han fet aquesta feina, Miquel. Bueno, no us he arribat a dir hola, Miquel, Caterina.
6: Què tal? Bon dia.
0: Guillem, hola. Gràcies per acompanyar-nos. De fet, deixa veure o entreveure molta de feina de recerca dels textos al punt de partida per començar a fer tota aquesta feina. Caterina, ja els coneixies tots? Has hagut de fer una recerca específica?
5: A veure, la majoria de textos sí que els coneixia, però alguns no. Per exemple, he descobert una escriptora que és una Dolors Montserdà, que, sincerament, no sabia de la seva existència. Uh-huh. I va ser una sorpresa, no?, trobar una escriptora de fa tant de temps, però contemporània, que ja parlés de la figura de la dona, no?, i de la maternitat entesa des del punt de vista femení.
6: Com ha estat el procés, Miquel, per exemple? A partir dels textos ha començat a musicar, era una feina una mica paral·lela, quan entra en Guillem també en acció?
7: A veure, com ha dit na Mònica, el procés és un poquet una continuació del que fa els fragments originals. Jo no sé, jo crec que en sols anys cada vegada me passa més que les partitures com me fan més por. És a dir, no m'acosta escriure-les, però després a l'hora de llegir-les troc que lleven molta espontaneïtat a la cosa. I per tant, el procés, jo tenia molt clar que igual que ho va ser fragments, havia de ser partida d'improvisació absoluta.
6: Okay.
7: I clar, una feina prèvia va ser la d'Anna Caterina en la selecció d'estets, però després, una vegada que entràvem tot tres dins l'estudi, que això sí que ho fèiem simultàniament, en sales separades, també ho hem de dir, perquè quan parlem d'eros i que ho fèiem tot allà junts i tal, hi ha qualcú que va dels ulls. No, cadascú estava una sala amb els seus auriculars i no hi havia massa consignes prèvies. És a dir, jo estava en el piano, ell, cada un d'ells en el seu micro en els auriculars, i no hi havia un conveni en què qui havia de llegir que ni qui havia de llegir quina altra cosa, i ells llegien repetint coses que ja havien fet, superposant-se, només interactuant, simplement, entre altres.
6: Però... Que és això que escoltam, no? Aquesta superposició, aquesta cosa que sembla tan orgànica, no? De...
7: Efectivament. Mm. I això fa que a vegades, com ara deia na Caterina, hi ha textos, perquè se mesclen a lo millor un poeta medieval amb un contemporani, que no tenen res que veure entre ells, i és veure com és interessant veure com se genera aquest nou sentit que agafen a vegades les paraules quan treballes per capes. Clar. De manera espontània.
6: Guillem, com has viscut tu aquest procés? Aquesta...
8: Com ho ha explicat en Miquel, un procés experimental purament. Provàvem i anava sortint. No... Està molt orgànic, com tu dius, molt natural, en cert sentit, però sense un acord previ anàvem fent sobre la marxa, i la veritat és que en quedàvem satisfet cada vegada que anàvem fent sessions. Sessió.
6: Això requereix com una química molt especial, que a dues bandes de vegades és complicat, a tres imagino que hauria de ser més.
8: Crec que la fórmula, sí.
6: Però jo vos escolt i dic, ostres, que vos coneixeu d'abans, evidentment.
5: Sí.
8: Som amics,
7: És que és curiós, perquè en aquest moment estem rodant 3 o 4 espectacles, sí. Estem fent la revisió de la Palestina, ara diumenge tenim a Son Cervera la cantata edificant i revisió de la Palestina, bueno, hi som totes, clar, això fa que allò que aparentment és tan improvisat, en general funciona amb un codis, que a vegades basta que te miris, i... però aquest punt adrenalític que té d'entrar i no saber què passarà, és el que per jo dona màgia, i per jo és capaç de generar una espurna que la partitura no té, si vols. La partitura hi ha un procés reflexiu, però després ja és sempre igual.
5: I... Bé, també hem de dir que no tot ha estat tan màgic, perquè ja ho dic perquè...
8: Això no ho has de dir.
6: Caterina és l'iconoclasta del trio.
5: Hi ha hagut alguna peça.
8: Ja ha hagut molt allà.
5: Digue-ho. Hi ha hagut alguna peça que hem enregistrat que després no mos ha agradat i no ha sortit en el disc.
7: Però no l'han tirada. No, fixeu-vos que en el disc hi ha peces instrumentals i són les que han quedat després de llegar les seves boques.
5: Però és que no som tres crats i que tot va anar...
6: Bueno, sou tres crats.
8: Serà un bon ostrac futur.
5: Però, vaja...
6: Hi ha molt de talent, però bueno, no tot ha de sortir.
5: No tot surt perfecte.
6: I mira, aquest codi de fer feina junts fa que jo ara miri a Mònica i a Mònica faci la següent pregunta.
5: Exactament.
7: Vols que toquis piano? No, mentre sí, estava molt bé.
0: Estaria superbé. Clar, si com ho explicau, que ho heu fet amb una hora baixa, heu anat allà, heu estat a l'estudi, mira, ha sortit així. No, això són hores, sessions, assajos, encara que després tota aquesta feina prèvia surti fluida, però no surt amb un dia, això, no?
5: Saps què passa? Perdona, digues. El pànic va venir quan ja havíem enregistrat tot. Quan van dir, ho presentam. I ara què feim?
6: Però no vol tenir, diguem, tast amb gent de confiança en els processos que digues, com t'està funcionant això que canviaries? No, o sigui, vareu anar,
8: No. Ja no ho vaig compartir amb ningú, la veritat.
7: No.
8: Ens passàvem àudios, però quedava entre nosaltres tres i ja veurem, sí.
6: Que valents.
8: Sí.
6: I quin ha estat el retorn una vegada presentat? Perquè, clar...
7: Jo crec que nosaltres mateixos estem sorpresos de veure com bé que encaixa la gent. Han fet presentacions en directe, que per agafar les paraules que deia na Caterina, el repte ha estat ara com duim això en directe, una cosa que és tan improvisada. Per tant, d'una banda hi ha hagut una feina de retranscripció de lo que era caòtic, que tingui una estructura, i jo m'he hagut de reinterpretar una miqueta a mi mateix. La qual cosa, les presentacions que han fet i la gent ha comprat i diu, caram, és que en el final es directe sona molt com ho havíeu fet. I aquesta ha estat el repte que ha vengut a posteriori, però crec que m'ho han sortit, o no? pel que diu la gent.
8: Gairebé ha duit més feina la transcripció.
9: Que es part.
7: Realment, sí.
9: Que es part inicial.
0: I d'ara s'entén les peces instrumentals que jo deia, ara xerraran. No. És una feina molt guapa, si voleu. Podem parlar dels autors. Clar, heu recercat textos, fragments de grans obres, allà on se parlàs d'erotisme, d'amor, d'amor físic, un poc de luxúria, no? Perquè, clar, tot això sembla molt, molt clàssic i molt seriós, però realment hi ha substància, no?, en tot això que heu recitat i que heu trobat. Clar, molts no sabíem que aquests autors també tenien aquestes sí. coses. Podríem parlar un poc dels autors.
7: Aquí donaré la paraula totalment a Caterina, però vull dir que quan vàrem decidir fer aquesta temàtica i que anàs de literatura, un dia Caterina mos va dir, mireu, jo faig classe, alumnes de batxiller, i quan els hi parla de Tirant lo Blanc, els hi parla d'en Joan Martorell, en el moment que aconsegueix que s'engresquin és quan els hi dic que aquella espasa en sa que en Tirant lo Blanc conqueria i impressionava en aquella masina, potser no és aquella espasa que vosaltres ara penseu.
8: Ah, no. No.
7: I aquí, segons la gent, realment comença...
8: Però no era així,
9: eh? Sí, però això...
7: No pot dir
6: això. T'estàs posant vermella.
7: Però, perdona.
6: Però això és meravellós.
9: No ho pots explicar.
7: No ho pots explicar. Ah, perdó. Ho podem borrar.
6: Sí, ara anem a fer una cosa. Ara, el darrer minut de les nostres vides... No ha assistit. Per què te fa tant de...
9: No, a veure, aniré a la pregunta de la Mònica. Mem, sí que hi ha textos que són ja directament amorosos, sobretot Ausiàs Marc ja per ell mateix, no? Però després hi ha un fragment de Sor Isabel de Villena, que jo crec que si ell deixa a casa es cap me diria, però tu estàs loca? Jo no.
8: On m'has ficat, sí.
9: On que me dius, saps? Me mescles aquí amb en Marià Villan Gómez, que...
6: Sí, una Antonina Canyelles,
9: quan t'ha de viure sense tu, se mor, sí. I ella, clar, ella parla de la vida de Jesucrist, sobretot a partir de la Verge Maria, és vera, però, bueno, és un altre tipus d'amor que nosaltres hem mesclat amb aquest. I, no sé, n'hi ha d'altres que és més senzill lligar amb Eros, però...
6: D'altres és més interpretable, vol dir.
9: D'altres és més interpretable, sí. No? I, bueno, és un poc allò d'aquell vers de Foix, no? M'exalta el nou i m'enamora el vell. I doncs això, aquesta mescla.
0: I de nosaltres hem triat dos fragments així a mostra. Clar, el que hem de fer és que tothom escolti el CD i que llegeixi aquests fragments. Més a presentació, també hem de dir que és superpulcre, directe, resumidíssima, una informació de més i tot a saquear sobre els autors, els fragments. I doncs anem a escoltar un bocinet de Guillem de Fac, d'Am Calendaris, que és allà on, pensant que comença un poc sa part més visual d'aquestes paraules.
10: Amb totes les esponges amarades serà la llum qui en set colors enxapi. I serem pols vibràtils dins la flama d'un rai de sol que l'infinit apunta. Sobre l'herbei, aquesta apoteosi serà del nostre amor festa cloenda. M'hauràs rebut com la tenassa l'ona, de pla llenegaré com una llengua. Cada clivell decantarà les algues. Bon convidat. T'aixuclaré les sabes. I m'adonaré tot i seràs meva. La sal i el sol trauran colors a l'aigua.
11: En els misteris de l'amic són revelats els misteris de l'amat.
10: Ara ja, doncs, i sense que em convidis, vindré de passatger per dins ta boira.
11: I en els misteris de la mar.
0: I de res, és un fragment d'Homès que il·lustra tota aquesta part. Miquel, ses músiques, clar, primer vareu haver de triar els textos, no? Llavors, tu com t'has inspirat? Perquè, clar, te sentim al piano, però també a música electrònica, has fet servir també altres altres sonoritats, altres efectes, per dir-ho d'alguna manera.
7: Sí, però sempre a partir de l'impuls inicial del piano en Sacheverdous. És a dir, és vera que després, una vegada que ja teníem el piano que havia generat Sacheverdous, trobàvem que tal vegada, perquè hi fos un poc més colorista, si vol, demanava que hi hagués un poc aquest tractament instrumental. A mi m'agrada molt l'electrònica, no tant l'electrònica rítmica, si vols, que s'utilitza en els clubs d'Eivissa, si vols, però, diguem-ne, aquesta orquestració a l'Evangelis sempre m'ha interessat i ho varen confitar un poquet així. I jo no vull deixar d'esmentar també una cosa molt important, perquè abans tu parlaves de la presentació i la presentació, si vos hi fixeu, pràcticament és un llibre més que un disc. Era la voluntat nostra, que aparentment, si qualcú tenia el disc en ses mans, tingués la sensació de que tenia un llibre. I aquí tota la responsabilitat és d'en Guillem. És a dir, bueno,
8: no me carreguin tanta responsabilitat.
7: A veure, na Caterina fins i tot havia recomanat ja estètiques de determinades editorials de llibres perquè la cosa s'aparesquer molt. I en Guillem, que ha fet sempre tots els dissenys dels dits que han publicat a Ona Edicions, jo crec que entre un i l'altre, ho dic perquè no és només el mèrit de ser veus, sinó que la part estètica que hi ha en so format, en què l'han volgut fer, Spotify no el trobareu, els hi pertany a I2 també. I per tant,
8: sí, és el que deia Mònica. Hem depurat molt el disseny, informació essencial, poques imatges, hi ha tres fotos de tres elements que surten allà dins i res més.
0: Està superbé. Tal vegada la lletra un poc més grossa pels que tenim per vista, però no, amb bona llum tot ho podem veure, no, però la veritat és que un 10 la presentació...
8: Si ho compares amb un CD, la lletra està més petita.
0: Sí, per veure,
12: perquè càpiga totes les hores. Aquesta més gran.
0: Està molt, molt bé. Clar, hem parlat també autors, com han dit, de ses illes, més antics, de més actuals, i si vols sembla sentirem també un altre fragment d'un altre de ses peces, que és aquesta de piercing que també tenim preparada.

0: l'amat mirava el seu amic. Una gota. Una veu que se't fica a matar. Una mirada penetrant. Una fletxa que forada el dent. Una mirada penetrant.
1: Una agulla insistent. Un ventre penedor.
0: Una agulla insistent. Un ventre penedor.
1: Agressiu.
0: Agressiu.
1: Persistent. Un veu que se't fica a matar.
0: Una mirada penetrant. Una anella a la cella. El mugró.
1: Una llengua que cerca el camí.
0: I l'amic mirava el seu amat.
1: Encaixal.
0: Com l'amat.
1: Implantat.
0: Mirava el seu amic.
1: Persistent.
0: Una fletxa que forada el vent.
1: A matar.
0: Una mirada penetrant.
1: Una gota.
0: Una veu que se't fica a matar.
1: L'os.
0: Un ventre penedor.
1: Un gran crit a Guernica.
0: Un lament.
1: Un lament.
0: Un lament.
1: Un lament.
0: Una mirada penetrant.
1: Persistent.
0: El mugró infectat.
1: Una fletxa.
0: Una gota.
1: Que mossega l'espai.
0: Una mirada penetrant.
1: Una veu.
0: Una gota.
1: Forada l'os.
0: Que se't pica a matar.
1: Una mirada penetrant.
0: I l'amic mirava el seu amat.
1: I l'amat mirava el seu amic.
0: Un queixal implantat, infantat.
1: Una llengua que cerca el camí.
0: Un gran crit, un lament.
1: Un ventre penedor.
0: Una agulla insistent.
2: Clar, aquí sentim el capítol 5, piercing, que no sé si partim del llibre Miquel Amat d'en Ramon Llull i l'integrant en piercing d'Antonina Canyelles o partim d'Antonina... I... Sí, partim d'en Antonina, no? Clar.
3: Partim d'en Antonina.
2: I aquí has controbat el vincle.
3: I després la cercar relació... algun altre vers que se pugui mesclar.
2: Que se pugui
3: mesclar. I teníem versicles de Llull, que per
2: bé.
3: Tant, sa mirada de sa mi que s'amat, se mescla en sa mirada penetrant d'en
2: Antonina. Aquestes capes que dèieu, no? El piano de fons, el ritme de rap, aquesta electrònica...
4: Sí, aquesta, justament, jo diria que és única, no sé si s'ha d'en Pons també, és que varen partir també d'una caixa de ritmes simultàniament. És a dir, la famosa Vull 108 de Roland, que és una caixa icònica dins el món de la música electrònica, perquè també, si no, els meus pianos a vegades tendeixen a ser massa en prosa, en què dir. I la manera de que un piano pogués ser un poc versificat és que tingués un condicionant rítmic que me marcàs. I aposta, ara, aquesta sí que partia d'una caixa de ritmes, es piano damunt i ser veus. És única.
5: Molt rítmica, molt hipnòtica, també. Bé, i en Guillem, clar, tu també has fet teatre, na Caterina se dedica a sa docència, però bé, no sé com vos heu trobat fent aquest paper, com vos sentiu. Clar, haureu interioritzat els textos que ja... formen part de vosaltres, en certa manera, no, Guillem?
1: Sí, ara, després d'haver fet... Quantes funcions hem fet? Tres, quatre? Ara començam a estar bastant abeurats, no? Sí. Perquè, clar, una cosa és la gravació, que estàs allà, comparteixes una estona i tal, i l'escoltes, després escoltes, i l'escoltes, escoltes moltes vegades, però a altres, després, fer-ho en directe, que és quan realment t'entra i s'hi queda.
5: I com va anar?
1: Molt bé. Molt bé, hem tingut molt d'èxit, sí, hem tingut.
2: Que bé.
5: Clar, és que a més aquestes presentacions s'han fet a l'estudi, no? Que és un espai molt especial, no tothom hi pot anar als estudis, a Bunyola, jo què sé, impressionant, ja amb ferments, amb que hi havia més de 20 persones implicades, degués ser meravellós. Jo no hi vaig anar previst les gravacions en vídeo i fa unes ganes de participar. Participar increïbles, clar. Aquí heu fet dues presentacions a l'estudi, no? Tres. Que bé, i que...
4: Mira, també jo crec que la gràcia de les presentacions és que varen voler defugir el format d'escenari públic. És a dir, el que van fer va ser plantar el piano al mig, que és com realment ho havíem fet, era el piano al mig de l'estudi i els una a cada sala. En aquest cas, la gent mos envoltava. I vull dir que la gent estava a mig metre del piano, a mig metre d'ells, i crec que la cosa se vivia d'una manera molt, molt especial. En fragment se va crear aquesta química també de s'interacció humana, i aquí també va passar un poc això.
3: Sí, no? Però sobretot que la qualitat de so que tens allà de dins Clar, no sé, la farem a altres llocs, que no se repetirà aquesta qualitat.
4: Bé, no ho sé, jo crec que en el final també és un poc la química de tot, o sigui, que tu sàpis que allò s'ha gravat a dins aquell espai, sí. Ja té un punt de santuari, no? Però després aquesta connexió de tenir la gent molt a prop, i si feim altres actuacions d'altres bandes, ja ho hem parlat que mos agradaria de fugir aquest escenari separat del públic.
2: Precisament, pròximes actuacions...
4: N'hi ha,
2: ja...
4: n'hi ha.
2: Se poden comentar, no?
4: Jo crec que per juliol sí que sí. La poden comentar ja, que sí. Seria a Binissalem, precisament, a Can Gelabert.
3: Dia 16, no?
4: Dia 16 de juliol, efectivament. Oh. I en tenim una que aquesta no mos hi volem avançar, és important si mateix, és un teatre important, però no estem encara...
2: En condicions de denunciar.
4: Això mateix, però ja està pactada, ella.
2: Caterina Bibilón i Miquel Brunet, guiem sense per què va ser aquí on no trobes a faltar el teatre o no? Ja sé que és una pregunta que te fas recurrentment cada vegada que te veig.
1: Tenia por de que m'ho demanessis.
2: Si és que no.
1: El trobo a faltar, però a la vegada no. Saps? Em sent còmode ja fent aquestes coses així.
2: Sí, més per fer romàntiques.
1: M'he acomodat.
2: En realitat has sortit de la teva zona de confort i has entrat un parell de vegades.
1: Sí.
2: Que te'n fotes acomodat massa.
1: Però vaja, feia molt d'any que ja col·laboràvem amb una, amb altres gravacions i tal. Estem ficats ja en aquesta línia.
2: Moltes gràcies a tots tres. Llarga vida a l'Iteros.
1: Gràcies.
2: Quin artefacte més xulo que heu fet.
5: Enhorabona. Ja ho escoltarem. I partim amb Avi de Carn, que aquí també sentim paraules de Pons i de Ramon Llull. Moltes gràcies i enhorabona per aquest projecte tan interessant.
4: Gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies.
4: Adéu.

0: l'entelava el teu fluix adorant amb calcina.
1: El teu fluix adorant amb calcina.
0: Vestal d'or bullent, cada llavi un pessic, cada boca un esclat.
1: Un pessic.
0: Per l'oberta ferida mortal que remou aquest membre, l'angoixa s'escola sagnant.
1: Que remou aquest membre.
0: Sina encesa que escriu, fèrtil d'èxima lliure, el poema total.
1: Aquest membre, el sintagma s'arromp, s'incendia, també esca.
0: I un setze que escor que t'invoca cridant.
1: T'invoca cridant.
0: Cada mà grata el buit.
1: Cada dent t'arrossega.
0: Cada ull s'al·lucina fonent-se l'estiu.
1: Cada ull s'al·lucina fonent-se l'estiu.
0: De l'oví de volcans, lenta lava el teu fluix adorant amb calcina.
1: El teu fluix adorant amb calcina.
0: Vestal d'or bullent, cada llavi un pessic, cada boca un esclat.
1: Un pessic.
0: Per l'oberta ferida mortal que remou aquest membre, l'angoixa s'escola sagnant.
1: Que remou aquest membre, l'angoixa s'escola sagnant. Sina encesa que escriu, fèrtil d'èxema, lliure el poema total.
2: Tres ràdios patrimoni.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
7: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: L'aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Continuem a la Viador, són les 6:33, dansa, teatre, poesia, també la mà i Miquel Àngel Riera com a fil conductor, avui parlant de la segona edició de Mar Poètic que tindrà lloc a Porto Cristo entre demà i diumenge.
1: Jo vaig venir al món un bon matí, de matinada. Una matinada de desembre, dia 10 de desembre de 1926.

0: I ja tenim els estudis Jaume Gomila, que és el coordinador del festival. Se li pot dir festival, Jaume?
1: Li direm festival.
0: Li direm festival, de l'artefacte. Ara comentarem els detalls. Pau Pasqual, que és el director i un dels intèrprets de La Mola 7, un dels espectacles que s'hi podran veure en aquest festival i del qual sentíem precisament el teaser, encara el sentim de fons. Pau, com estàs?
2: Com estàs, estimats?
0: Molt bé.
2: Gràcies per convidar-me.
0: On t'agafam?
2: M'agafau a Barcelona, estic fent un curs de dansa barroca.
0: Oh, que guapo.
2: Perquè no tinc que aturar, no sé aturar.
0: No, ja ho sé, ja ho sé. Aquesta hiperactivitat que ens matarà, Pau, ja t'ho dic. Però bé, morirem contents. I Javier Matasanz, que és el coordinador d'aquesta secció, que avui fa l'assaig general d'Estranyes Visites, que demà estrena, i que també, evidentment, l'hem volgut convidar per comentar amb el poeta. I Javier, com estàs?
3: Com estàu? Què tal tots?
0: A tot agafam, imagina que al carrer de Blanquerna ja pulint els detalls.
3: Efectivament. Ara he sortit al carrer de Blanquerna, passejar i parlar amb moltes, però estem ja en capella, que se sol dir. Per cert, en Pau té molta de sort de que està a Barcelona. Jo el volia encalçar i dur-te a l'estudi perquè t'haguessis estalviat el teaser, perquè no saps com canta aquest home. Jo no ho sabia. Jo l'admiro per altres coses i l'estim per unes altres més. Però quan vaig anar a veure L'Amor i la Set, realment el vaig sentir cantar i vaig flipar. I l'haguessin fet cantar en directe en lloc del teaser, però va, el tio se'n va a Barcelona. Què trobes?
0: Trob que fa molt bé de fer tantes coses i, a més, si les fa bé, és un...

0: És un,
1: és un home renaixentista.
0: En Pau és un home renaixentista.
1: I per tant, deixem-la, per favor, en la seva creativitat.
0: Sí, sí, sí.
1: En Jaume, que ha fet una cosa guapíssima, evidentment ja me dirà, no, som un equip, tot això, però lidera és una cosa molt guapa, un artefacte que té de tot, que té dansa, que té tallers, que té poesia, que té arts escèniques, que té música. Clar, no li basta en liderar una de les fires de teatre infantil i juvenil més de referència a tot l'estat espanyol, sinó que diu, mira, ara que tenia 10 minuts lliures vaig organitzar el bar poètic, Jaume.
0: I el bòtil.
1: Ah, sí, el bòtil.
2: Sí, sí, no, em poden xerrar, no, el bòtil.
1: I a més es metge, a veure, és igual. Anem al tema del bar poètic.
2: Estan tots ben fotuts.
1: Sí, tot el cap, sí, ho pots dir.
2: No, i en Pau també se farà de pitjorí, en lloc de pitjorina.
1: Efectivament. Com has organitzat tot això i quins criteris, no, per...
2: Mira, això fa anys que anàvem parlant en sa que era sa regidora delegada de Porto Cristo, que va ser regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, i tots dos vivim en esport, ella ho és de sempre, i jo fa només 25 anys que estic allà, de Porto Cristo, i dèiem, hem de fer qualque cosa, hem de fer un festival, mem, tirant més per espectacles més infantil, més primera infància, què fèiem? I just a veïnat de que nostra hi ha l'estudi de Miquel Àngel Riera. Miquel Àngel Riera, M-A-R,
1: mar. Mar poètic.
2: Tenim la mà. L'Ajuntament fa una feinada amb aquesta mà que mos dona cultura de pesca, cultura culinària, cultura mediterrània, tot això que mos abeura i que mos fa, que en els nostres poetes els ha fet escriure i que en altres mos fa destralatjar i tantes coses i en els guiris ja no ho direm, que venen aquí a cercar això. Però bé, amb aquesta excusa van dir, farem mar poètic, poesia, en realitat, és tot, i en bars escèniques és quasi tot. Fins i tot enguany, com a espectacle de clausura, que m'apareix molt poètic, tenim el darrer ball de Cucorba a Porto Cristo.
1: Sí, senyor.
2: Per tant...
1: Que tanca la paradeta, no?
2: Molts tanca la paradeta. Començam amb en Pau i na Maria Drogué, la Mola Set, i acabam en Cucorba. Això vol dir un recorregut. Intentam... Clar, quan diu mar poètic, ui, això no deu ser per jo, això, aquesta gent que fa poesia, quatre lletres ferits, allò que no entens, Miquel Àngel Riera, que era difícil, però quan te'l te diuen, quan te'l te canten, quan te canten Blai Bonet, quan te conten dues facècies, quan te'l te fan entendre i disfrutar com l'ha disfrutat qui l'ha llegit i qui el te vol contar... I això és l'objectiu d'aquest festival, acostar això, aquest art que pareix difícil, fer-lo fàcil, com...
1: Mangíbol, atractiu, vell, en definitiva. Has parlat de l'estudi de Miquel Àngel Riera, que passat se podrà visitar.
2: Sí.
1: Visita guiada per na Carme Castells.
2: Per na Carme Castells
1: i per ses filles.
2: En na Carme Castells i en Miquel
1: Amengual,
2: de Mallorca Literària, mos donen un suport per aquesta visita i per una part de lo que és el festival, i feim... Ells estan catalogant lo que és el llegat i l'arxiu de Miquel Àngel Riera. I clar, els hi anava com en ell el dit. L'any passat ja ho fèrem, el net de Miquel Àngel Riera, en Guillem Galmer Riera, que estudia a l'Institut del Teatre, va fer una lectura deliciosa de Miquel Àngel Riera amb Damià Timoner a la guitarra, que va ser deliciós de banca seva.
1: Sí, sí.
2: I enguany van dir, farem la visita a l'estudi, que és aquell estudi que encara hi ha la màquina d'escriure, que hi ha els papers amb un llapis i un bolígraf, com si en Miquel Àngel Riera, d'esquiat de 5 minuts, hagués de dir, vos sap greu sortir que d'escriure. I és meravellós, hi ha grafiat les signatures de tota la gent que el va visitar, de grans poetes, estan a les parets de l'estudi. Per tant, té una màgia. Només això ja té màgia. Si a més hi afegim que en Carme Castells mos parlaran d'aquell llegat de Miquel Àngel Riera, 20 minutets, per fer un tast d'aquesta feina que fan de catalogació i de conservació i de difusió que fa Mallorca Literària, no? I a més, després, feim un treball en procés, perquè... Volem en Marga Sales, que organitza Dansa i Llot, varen dir, i si féssim ballar els versos, i d'aquí neix lo dansam a l'ona d'un vers. i es, amb Joan Vila, també, ja el Joan coneixeu, Montiquat, farà una base sonora, anirà tirant versos, i damunt d'aquests versos ballaran na Marga Sales, na Laura i na Alicia.
1: Molt d'espectacle familiar, també l'adaptació que va fent na Marta Barceló, en la direcció de que tenia Florit, de Fuit i Martiri de Sant Andreu Milà, del propi en Riera, la tornada de poemes, però tot comença, els us el dona, en sentit abans el teaser, L'amor i la set, direcció i interpretació també de Pau Pasqual, acompanyant d'Anna Maria Adrover. Pau, en Blai Bonet, també com a reclam, com a pretès, com a fil conductor, com a tot, perquè aquell home també era enorme.
3: Vaja, si era enorme, mare de Déu. Bueno, nosaltres estem encantadíssims de no només actuar en el Mar Poètic, en aquesta segona edició, que ja quan en Jaume va parlar de la primera edició va acabar, Jaume, hauré de venir qualque moment, qualque proposta, sinó no només això, sinó també fer l'espectacle inaugural de l'artefacte, que m'agrada molt de Digital Day. És un goig. I sí, amb en Blai Bonet, en guany que se'n celebra el centenari d'aquest poet de màxima referència dins els territoris de parla catalana en matèria de poesia contemporània. No només de poesia, poesia lírica, poesia dramàtica amb teatre, poesia èpica amb novel·la, i bueno, que sí que me'l va acompanyant a través no només de la música, també de fragments teatralitzats, un fragment recitat, sí, un melange de moltes coses.
1: Que guapo. Això serà dijous, a partir de les 8:30, on se farà? Davant de la delegació municipal de Porto Cristo,
2: en
1: Esquerra mateix. Després divendres tenim L'ombra de l'Alzina, també de companyia Teatre Nu, amb en Víctor Borràs a la direcció autoria, i Maria Arbàs allà també interpretant. Moltíssim d'espectacles, com deien, aquesta adaptació d'Anna Marta Barceló, versos... Clar, imagina que fins i tot ja hemos hagut de descartar, no? Perquè és vera que estem vivint una efervescència de les arts escèniques a les Illes Balears i que t'encaixava molt d'espectacles.
2: És que, clar, és el que dèiem, poètic, poesia, la trobam. I, de fet, si aquest festival creixés, jo crec que haurien d'obrir encara més les portes a la música, per exemple, perquè la música a vorera de mà és poesia pura. I xerrant d'artefactes, disculpa que no m'ha fugit d'esquiat,
1: no,
2: l'any passat vàrem instal·lar un artefacte real, que és una planxa d'aquestes de ser corten,
1: sí,
2: a de vora la mà en espenya assegat, de vora que amb Miquel Àngel Riera, la torre, la plaça que es diu Miquel Àngel Riera, reteat les lletres mar, que quan mires aquest cartell que diu m'agrada en tu sentir-me perdut dins la mà gran, veus la mà gran allà darrere, l'horitzó, i s'embarquen moltes vegades que fan a festa a la mà. I enguany hem posat un altre artefacte, i és un artefacte que és una pitjallida gigant,
1: no?
2: Que és, té aquelles pitjallides que la mà les ha tret i sí, els ha arrossegat per dins serena i han perdut el cercle d'ermig i queden com un forat, i doncs l'han fet gran i l'han penjat en el poema Margalida Petgellida de Guillem de Faig, en el passeig que va a les Coves Blanques.
1: Que és preciós, per cert. I també, igual que clàssic, fins i tot, escoltau això, perquè arriba dissabte a les 8:30.
4: A que nostre en entrar xitam, siulam, un siuló fi, precís, espontani però permanent, tan ancestral com inconscient, cada vegada que entram a ca nostra siulam, ets homos. Ué, traïs un llum! Hola, no, jo no son Gemma Tancera, no. Siulava el meu padrí.
1: Javier, quantes vegades has vist a Cora?
5: Jo tres vegades. La primera va ser impressionant perquè era com una espècie de prova prèvia que varen fer al Cudi damunt de l'escenari. Va ser una cosa preciosa. però després vaig anar a veure-la per gust absolut i després m'agradava tant que me'n vaig anar a veure-la amb el que era el meu sogre i la meva parella i de més perquè es volia dur, perquè són molt matancers ells, i ho vaig gaudir. Però tres vegades. Però escolta, deixa'm fer-li una pregunta, a en Jaume, que me confirmi. És vera, Jaume, que vos plantejàveu dir-li a Corà per reincidents? Perquè no heu estat capaços de trobar ningú que no l'hagi vist encara.
2: És que hi ha gent encara que no l'ha vista.
5: És que no m'ho crec. Te juro que no m'ho crec. Que fa 15 anys.
2: De l'11.
5: Que ara té públic nou.
2: De l'11, pot ser,
1: 15 anys. 15 anys. Sí, sí. Mm-hmm.
5: 15 anys, imagina't, la gent que tenia 12 anys que no l'havia vista perquè no tenia edat...
1: En Pau ara ja no havia nascut. En Pau.
5: Exacte.
1: Anava en tricicle.
5: Però vull dir, ha tingut una trajectòria tan llarga, Corat, i tan exitosa, merescudament, que ara ja té tota una generació de públic nou que pot tornar a veure-lo. És que és un fenomen molt curiós, fenomenal, per descomptat, això de Corat. Perquè ha traspassat una generació i ara tots els pares que la varen veure i ho varen gaudir, ara poden gaudir de dur els fills i de més. Que és una, però el que ha fet en Toni, jo no sé quan se reconeixerà definitivament, està molt reconegut, molt reconegut, però vull dir que realment ha aconseguit una fita estranya en el teatre, i no en el teatre d'aquí, en el teatre ininterrompidament 15 anys per aquí, per Catalunya, per València, és una passada, d'acord? I que si realment hi ha un despistat que encara no l'ha vista, ha d'anar, però sí o sí, eh?
1: Dissabte a les 7:30 a la sala gran de la delegació municipal. Parlen de les seus, dels locals, dels espais, Jaume, on se faran els espectacles?
2: Els espais són el pati del Centre de Cultura, que es crea una atmosfera magnífica. Hi ha aquests arbres gegants que se diuen acàcies, que tenen aquella flor com a moradeta.
1: Moradeta, sí.
2: Que la tapissen en terra, allà hi feim un parell de funcions, hi feim el tast de vins i tast de versos, hi feim lo dels glosadors de tira'm un vers i et tornaré la mar de gloses. Llavors, a la sala gran, que és un espai que en principi és nou, però se pot vestir i se converteix en un teatre. Una sala bastant gran, que té accés amb un ascensor, vull dir que no hi ha problemes d'accessibilitat. A darrere l'Igles i que és davant la delegació municipal, darrere el campanar de Porto Cristo, és allà on feim aquesta funció d'en Pau i na Maria. I després a devora la torre i a davant Can Miquel Àngel Riera, lo que és Miamà és la casa estudi de Miquel Àngel Riera.
1: I tot aquest caviar, perquè no se pot dir d'una altra manera, aquesta qualitat en forma d'arts escèniques, és de franc. Però s'han de reservar entrades, Jaume.
2: Això és important. És de franc per una qüestió simplement pràctica, perquè a Porto Cristo, que depèn de l'Ajuntament de Manacor, no hi ha tarifes públiques d'aquests espais públics allà on se poden fer representacions. I varen dir, són gratuïtes, però de qualque manera volem aquest compromís. Clar. De dir, jo aniré a veure i faig aquest ritual, que ni que fos pagar un cèntim o una passeta o un euro, de reservar les entrades per anar a veure l'espectacle. Jo crec que això és començar...
1: On es reserven, si se pot dir?
2: En viu Manacor.
1: Enviomanacor és a...
2: .com.
1: Un web.
2: És un web.
5: Jaume, tu saps que en Pau no t'ha entès, no sap el que és una passeta.
1: Home, tampoc vos passeu.
5: Per això t'he dit, que de vegades perdem la perspectiva de l'edat i les que estem aquí dalt, ja, pues mira, això te volia dir. Escolta, una cosa més. Pau, com ha evolucionat l'amor, la set, perquè jo vaig tenir la sort de veure una de les primeres funcions amb totes les errades lògiques d'una cosa quasi en procés, però és una funció molt recomanable, molt recomanable i molt sentida i molt teva, bueno, i de la teva companya, evidentment. Ha crescut, ha evolucionat com...
3: Sí, que ha evolucionat, i no te negaré que me sorprèn, perquè clar, vull dir, venim de... Jo també vinc del teatre, i que el teatre ja treballa, sabeu, de tenir un producte treballat, i ben tancat i clos abans d'estrenar i allò ja camina. Aquí sí, vull dir, com que transito una mica més aquest espai tipus concert poètic escenificat, l'hem fet créixer. És així, és a dir, bueno, per una banda, fa unes setmanes vàrem estrenar, o sigui, vàrem presentar un EP que hem editat amb Blau Produccions i que ens ha produït en Juanjo Montserrat, amb cinc dels poemes que musicant altres dins l'espectacle, que la gent el pot anar a escoltar a Spotify quan li passi ganes. I després, és vera que demà tenim una gran novetat, i és que en aquest espectacle inaugural del Mar Poètic se mos afegeix a partir d'ara en directe en Juanjo Montserrat.
1: En Juanjo, sí, senyor.
3: Que bueno, vàrem estar assajant la setmana passada i òbviament això catapulta l'univers musical que se pugui transitar, amb la qual Javi, me sap greu, has de tornar a venir, tio.
6: Estic condemnat, però m'agrada que allà on estàs tu sempre hi ha un tas de vi, també, eh? Sempre hi ha un tas de vi, en Jaume ha dit que hi ha un tas de vi, i ahir que va haver tas de vi, i tot això m'agrada, fa ambient, fa caliu.
1: Clar que sí, home, és que la poesia i el vi és un binomi indestructible e imbatible.
6: Exactament.
2: Jo en Pau li volia suggerir que li, ja que ha crescut, li ha de posar l'amor, la set i la mà.
3: L'amor, la set i la mà, clar, totalment.
1: En Juanjo Montserrat, que li donarà una altra dimensió a l'espectacle, sense cap dubte, amb un dels grans que també tenia en el nostre voltant. Pau Pasqual, l'amor i la set, recordem, a les 8:30 dijous, com a sus d'aquest mar poètic. Molta merda, Pau.
3: Moltíssimes gràcies, Rafa.
1: Una ferrada molt gran. I ja, home, ho has tornat a fer. O sigui, sí, és la segona edició, ja ho hem dit abans.
2: Em sap greu.
1: No, molt bé, continua així. No. I ja parlem de la Fiet, que com aquell que diu, ja és a tocar, falta poc. Javier, no te'n vagis perquè sí. Parlant de teu assaig general. Què vols dir?
6: No me'n vaig, però deixa'm fer una cosa, és que has començat presentant en Jaume dient tot el que fa, que bueno, sí. Necessitaries un programa i mig, però justament una altra de les coses que es podrà veure a Mar Poètic és Serrateta, i Serrateta és una de les guanyadores del darrer bòtil a la franja infantil, o sigui, que és que ell mateix ja se retroalimenta, o sigui, és que Jaume és una xarxa, així se diu, aquí se diu el seu projecte, però Jaume és una xarxa en si mateix, m'entens?
2: I sobretot... si mos escolta qualcú del món de les arts escèniques, es termini per presentar propostes per bòtil d'enguany, que ja va dia 27 de juny, encara hi sou a temps.
6: No desaprofita un minut aquest home.
1: Jaume Gomila, moltes gràcies per tot allò que fas.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I parlant de retroalimentar, si juntar el teatre de barra per en un hotel amb una fórmula per escuda i amb en Jair Matasanta pel mig, idò, surt, estranyes visites, anem a parlar ara mateix.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio.
10: Sis minuts per les set, parlant d'aquestes estranyes visites, se podria dir que dels creadors del Teatre de Barra arriba teatre en suït, és a dir, el públic molt apropet també, però això se fa un hotel. Ja vam parlar la setmana passada amb els protagonistes, amb els intèrprets, que són Joan Manuel Badell i també Ana Mariona Hauf, i en Javier, que l'ha escrit i l'ha dirigit. Una pregunta perquè se situï l'espectador que encara no està familiaritzat. Sí. Javi, sí. Per què serveix un assaig general? Per què un pot pensar... Va, tio, un dia abans d'estrenar deu estar tot ja cuit.
11: Sí, efectivament. Se pot canviar alguna coseta, un matís. Un matís, però petit, petit. No, l'assaig general és per fer exactament lo que demà ha de sortir a l'estrena. I intentant repetir el que serà demà. I clar, això és per tranquil·litzar-me nosaltres mateixos, clar. Perquè si falla alguna coseta, algun fall de càlcul, pues se pugui corregir avui, però no per canviar, sinó dir, ai, mira, això és, pot fallar, pues se corregeix avui i no demà, que hi ha públic, no? I a més per mostrar-li a la gent de confiança, pues, abans de l'estrena, que sempre pues, també la gent que s'ha implicat, la gent que t'ha donat suport i tal, pues li dones aquest caramelat de veure-la amb tu i després poder-la comentar en petit comitè, no?
10: Clar,
11: això seria l'assaig general, però sobretot és una prova-error. Prova
10: sí,
11: error.
10: Sí, però que també hi ha públic. O sigui, el públic pot ser de confiança, no, pot ser aquell que te diuen acabar, mira, no me funciona amb Badell, ja vol.
11: Això no, és complicat.
10: Badell és un gran.
11: Efectivament, és molt gran, a més. Però és una primera prova en públic, efectivament. També coses que tu penses que puguis reaccionar, aquí ho comprovaràs. Si no reacciona, ja és tard per canviar-ho, però sí per replantejar-ho. El teatre és viu i pots estrenar i que el segon dia de funcions canviïs també alguna cosa. Això, però bueno, és també fer una prova en públic, tot i que sigui poquet, avui serem 8-9 persones i evidentment els hi demanarem l'opinió.
10: Escolta, Javier, no m'has recordat també horaris, però demà no hi ha entrades, que és l'estrena, i també com funciona, perquè, bueno, sí. Durada, tot un poquet.
11: Sí, són 50 minuts, 50 minuts de peça, però en realitat són 3 peces de 15 minuts cadascuna aproximadament. Penseu que és una mica... el públic del Teatre Barra se sentirà com a casa, per això el convidam, i a tot el públic en general, però són com a 3 peces independents, però vinculades entre elles en forma de 3 actes, no? És un tríptic còmic, que en realitat, i dura 50 minuts tot seguit, i mira, la gent pot reservar a orbitaeditorial@gmail.com orbitaeditorial@gmail.com o al WhatsApp 630-956-630 per dijous, tu ja ho has dit, a l'escena no hi ha plaça, està tot venut, però per divendres i dissabte encara queden cosetes. I com funciona? Pots reservar per veure només l'obra de teatre i després te'n vas por allà fer un volt, o pots reservar per fer sopar teatral. Això és veure l'obra i en sortir tenir taula parada al restaurant El Racó, que està a les mateixes instal·lacions de l'hotel Ars Magna. Quan surtis, tenen allà el teu nom i la teva taula reservada i parada perquè puguis sopar només sortir de l'obra. Així fas un combo.
10: I els horaris?
11: Els horaris demà és a les 8, però està tot ple, i és a les 19 i a les 20-30 hores. A les 19 hores, a les 7, és primer passe, i a les 20-30 hores, segon passe. Això, divendres i dissabte. I diumenge 14, a les 6, a les 18 hores. I també hi ha sopar, el que surts a les 7 i pots fer un aperitiu, pots fer una canyeta comentant l'obra, i després pues, sopar a les 7.
10: Que és juntar una mica aquest plaer que dona fer una copa amb els amics i també el teatre. T'has abonat una mica les comèdies, perquè Piccolo també ho era, sense cap tipus de dissimul, sí, escrit en aquest cas per Xisco Rosselló, i en aquest cas l'has escrit a tu, però segueix un poquet la mateixa textura,
11: sí.
10: No?
11: Sí. Pensa que lo darrer que vaig escriure amb tu, per cert...
10: Ah, sí, això no era una comèdia.
11: Era tot menys una comèdia, que era la trista sona de pluja. Era un dramón sobre immigració i sobre la capa més baixa de social i els problemes dels poblats i de la gent sense recursos, però bueno, en aquest format del teatre de barra sí que solem apostar més per la comèdia, perquè la gent ve cercant aquest entreteniment ràpid, de proximitat, molt directe, molt espontani, però bueno, tenim algun drama que altre entre mans i ja en parlarem també. Però vaja, tu vindràs, no?, avui a l'assaig general?
10: Jo me'n vaig aquí cap allà en bici, pum, pum, pum. Pues
11: t'esperam i espero que demà la gent comenci a riure amb nosaltres i s'haurem apuntant cada vegada més i passar un guster aquí a les estranyes visites de l'hotel Armand.
10: Idò, què he dit? Estranyes visites, escrita i dirigida per Javier Matesanz, interpretada pels grans Joan Manel Vedell i Mariona Hauf, demà estrena. Moltes gràcies, Javier.
11: A vosaltres.
10: Adéu. I ho deixam aquí, la vida torna demà a les 6. Ara, les notícies.
3: Carol Ashby, now.

TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, com vos trobeu? Ho teniu tot a punt per començar a escoltar el programa? Esteu còmodos? Vos falta res? Que no vos falti la companyia, ni l'il·lusió, ni ganes de compartir una estoneta de ràdio amb l'equip d'Entre Avui i Demà. Els oients de la ràdio pública, que no ens falti de res.

0: I d'això, que no es farte de anar, com canten. Avui hem triat una paraula un poc contradictòria, que es falta, que és l'efecte o privació d'una cosa útil o necessària, però si ho miram de forma positiva, és un buit que sempre se pot omplir, sempre hi ha opcions. Fins i tot si ens falta algú perquè ja no hi és, perquè ha mort, també en aquestes situacions podríem trobar consol. Desitjant per a tots que no ens falti d'anar, que no ens faltin tampoc, sobretot, dobbers, ni amics, ni il·lusions, ni forces, ni motivació, ni els éssers estimats, ni una casa on viure.
1: ¿Dónde vamos a ir todas estas personas que salimos de aquí, que al fin y al cabo estamos aquí por obligación? Porque no se pueden pagar un piso, porque es que no hay habitaciones, luego nos ponen peros por intentar alquilar una casa o lo que sea. No quiero nada económico ni que me regalen una casa, pero un alquiler social, algo que pueda permitirme.
2: Ara, nosaltres estem molt contents com a associació de que hi hagi per fi un desallotjament, però sí que hem remarcat durant tot este que la gent que de veres necessita un lloc, que veurement que ho passarà amb tota aquesta gent, perquè nosaltres també hem de tenir aquell coret de pensar en la part social.
0: Més de 200 persones han estat vivint a l'antiga presó de Palma. Ara sentíem un al·lot que hi vivia i la presidenta de l'Associació de Veïnars de Cas Capiscol en declaracions a IB3 Notícies, fets que han passat avui de matí mateix, que els han tret d'aquest edifici. Són situacions extremes, però que tenen causes i conseqüències i que afecten cada vegada més gent. A quanta gent? I de falten dades fiables, per a la qual cosa l'Observatori Social de Balears de la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social, EAPN, faran recompte de les persones sense llar o en situació d'exclusió residencial a tots els municipis de les illes de més de 20.000 habitants. Està clar, i ho diuen de fet fa molt de temps des de la Xarxa per la Inclusió, que sense llar tot trontolla.

0: De falta d'habitatge en volem xerrar amb el professor Héctor Simón Moreno, és investigador postdoctoral de Dret Civil i és director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Li donem la benvinguda entre avui i demà a Divetres Ràdio. Héctor, com estàs?
1: Molt bé, molt de gust. Moltes gràcies.
0: Que bé tenir-te per parlar d'aquest problema que angoixa, que afecta, que forma part dels titulars de cada dia, perquè comprar o llogar en aquestes illes hermoses en què vivim s'ha convertit en una odissea gairebé impossible. Sabem que és un fenomen que s'estén per gran part d'Espanya, però és vera que aquí sempre copam, no sé, el top 3 del metre quadrat més car, ja sigui per llogar o sigui per comprar. Quan xerram de manca o de falta, que és la nostra paraula, de manca d'habitatge a Espanya i a les Balears, mos referim, Héctor, només a que falten cases construïdes, que falten edificis, que falta totxo, o és una falta d'habitatge a preus assequibles i adaptats en el sou de la ciutadania? On se trobes desajust principal?
1: Doncs el problema està en les dues coses, en la falta de les dues coses, que estan també interrelacionades. És a dir, cal tenir present que en els darrers anys, no, entre 2020 i 2025, s'ha construït menys de la meitat del que seria necessari per acollir els nous, a les noves llars. Això què provoca? Doncs que s'ha construït poc, bàsicament, en el mercat lliure, i si construeixes poc, el que necessites és mobilitzar el parc d'habitatge existent. El problema, no? Les polítiques que s'han aprovat des de 2007 han provocat que les famílies amb menys ingressos, no?, ingressos mitjans, no puguin accedir a un habitatge en propietat, i ha provocat que totes aquestes famílies es vegin abocades a un mercat més insegur, menys estable, més precari, que és el mercat privat de lloguer. Clar, si això ho relacionem amb les polítiques que s'han adoptat últimament, no?, que el que han fet és desincentivar la posada en el mercat privat de lloguer dels habitatges, el que tenim és aquest còctel explosiu, un augment, no?, per la manca d'oferta de lo que és la renda mitjana del lloguer, amb els correlatius, no?, problemes d'assequibilitat, i després també tenim aquesta progressiva precarització de l'accés a l'habitatge, no? Les famílies ja no poden ni comprar un habitatge ni llogar-los en ell, per tant es van abocades a lo que és a compartir habitacions i fins i tot assentaments ja informals, no?, viure en caravanes, en les de campanya, etc. No? Sí. I per tant, aquestes dues faltes estan relacionades, no? És a dir, hem de construir per a intentar que hi hagi també aquest habitatge assequible, no?, per als famílies amb menys ingressos, però també hem d'intentar mobilitzar el parc existent, no?, perquè hi hagi també aquesta assequibilitat per a aquesta via.
0: Mira, te llegeix que alguns titulars de les darreres hores relacionades amb l'habitatge. Balears i Madrid exigeixen 15 anys íntegres de sou per comprar un habitatge. Prop de 10.000 habitatges duen anys congelats a urbanitzacions fantasma, això a Balears. El 23% dels habitatges llogats en el primer semestre de l'any a Balears no duien ni 24 hores en el mercat. Habitatges per 13.500 euros al mes només per empreses, la nova fórmula del negoci immobiliari a Balears. Per sort, avui també llegim algun titular relacionat amb la construcció d'habitatge assequible. Palma iniciarà aquest estiu les obres de 170 habitatges de lloguer a preu limitat a dos barris, a Campredó i a Son Ferragut. Aquí tenim territori limitat, poca construcció de PO, compra de residents estrangers amb molt més poder adquisitiu que residents i que, a més, tenen molt fàcil arribar a Balears. Una indústria turística de temporada, un augment de la població molt gran. Aquí s'han donat les condicions per la tempesta perfecta, Héctor?
1: Doncs sí, però no només a les Balears, no? També a les grans ciutats com a Barcelona, València, Madrid. Sí que és veritat que a les Balears teniu aquests condicionants, que és aquest territori limitat, i també tenim aquesta forta pressió per part dels residents estrangers, no? que d'acord amb les darreres estadístiques, ja copen el 30% de les compravendes. No? També hi ha aquesta indústria turística temporada, el que sí que és veritat que les llicències, no, doncs, estan ara mateix congelades. Per tant, és una causa, no, però és un conjunt. Cal una aproximació, doncs, omnicomprensiva, aquest fenomen. Però sí, la veritat és que s'han donat totes aquestes condicions a les Illes Balears, sí, sí.
0: Sí, i limitar compres en els residents, que d'això se'n parla bastant aquí, pot ser una solució, és una quimera, Europa ens limita, com està aquest tema?
1: Sí, aquí tenim un tema que és la lliure circulació de capitals, no?, que respecte als tractats europeus, que implica que en principi tu no pots imposar restriccions a aquestes limitacions, per exemple, a l'hora de imposar limitacions a l'adquisició de béns immobles. No obstant, sí que és veritat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha entès que l'accés a l'habitatge, doncs, pot ser una causa, no, d'interès general que permet imposar limitacions a l'adquisició dels immobles, però alhora també ha sigut molt exigent. Que si tu limites, has de justificar molt bé la relació causa-efecte, és a dir, nosaltres limitem aquestes adquisicions perquè estan tenint un efecte en el mercat privat de compra-venda, de lloguer, un efecte gentrificador, etcètera. No? Sí que tenim un exemple que és Malta. Malta sí que quan es va incorporar a la Unió Europea, doncs ja va pactar un sistema de permisos per adquirir un habitatge en finitat residencials a algunes zones de Malta, que doncs es podria mirar, es podria valorar d'implementar a les Balears. No? També hem de tenir present que aquest pla europeu d'habitatge assequible doncs fa una referència expressa a la insularitat, no? És a dir, a tots els territoris, no? Malta, Balears, etc., on, doncs, evidentment, doncs, la problemàtica de l'habitatge doncs, més intensa. No?
0: Per tant,
1: és una alternativa...
0: Val. Sí, no, t'anava a dir que no és un no. No és un no radical.
1: No és un no. És a dir, s'ha justificat molt bé i s'ha de veure com evoluciona aquest pla europeu d'habitatge assequible, però si hi ha al darrere una justificació de realment aquest impacte, no, que tenen aquestes compravendes en tot el que és el mercat de l'habitatge, de compravenda, no, que hem comentat, etc., potser sí.
0: Molt bé, i necessitem gent com vosaltres des de la Càtedra UNESCO d'Habitatge. Analitzeu el comportament del mercat de l'habitatge, com s'adapten els canvis legals. A Espanya hi ha una llei estatal pel dret a l'habitatge, les comunitats autònomes també apliquen les seves pròpies normes i les seves pròpies fórmules. Clar, la pregunta del milió si alguna funciona, si n'hi ha diverses actuant conjuntament, perquè saben que no és un ingredient miraculós, si n'hi ha diverses que estan actuant juntes, que funcionin, que puguin funcionar a mig termini. Anem a ser positius. Que destacaries en positiu, Héctor?
1: Doncs poca cosa. Per què? Perquè, per exemple, des de mesures estrella, no, de la llei estatal, que és el règim de contenció de rendes, ja s'ha demostrat de que a Catalunya doncs, no està funcionant. Ja ha provocat una disminució de l'oferta, no, al mercat privat de lloguer, i tampoc l'efecte principal, no, que hauria de tenir aquesta llei, que és un descens, no, de lo que és la renda mitjana, doncs això tampoc no ha tingut lloc. No? Per tant, són mesures intervencionistes que el que fa és contrari a l'oferta i al final que tenen efectes contraproduents. Per tant, jo em quedo amb alguna mesura d'habitatge, si em quedo alguna és amb aquesta col·laboració, jo crec que és essencial públic-privada. L'administració s'ha de donar compte que no pot construir sola, sinó que necessita el sector privat, però el sector privat necessita seguretat jurídica, necessita un tràmit de llicències doncs, ràpid, necessita doncs, aquesta modificació urbanística que sigui el més àgil possible. Per tant, jo crec que jo em quedo amb aquesta col·laboració públic-privada, no em quedo amb aquestes mesures intervencionistes com el control de renda, que no ha funcionat a Catalunya ni tampoc en lloc on s'han implementat, i per tant, més que intervenir, sancionar, jo crec que s'hauria sobretot d'incentivar.
0: Que surti l'habitatge en el mercat, que sigui fàcil llogar,
1: sí,
0: que sigui fàcil...
1: Sí, sí, és a dir,
0: s'ha
1: d'incentivar i s'ha posat de moltes formes.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: des del
0: sector
1: privat,
0: exacte.
1: Nosaltres defensem sempre una diversificació funcional de les finances de l'habitatge, és a dir, que es pugui accedir des d'hipotecari, també habitatge social... I també al mig hi ha altres fórmules que tenim, per exemple, aquí a Catalunya, que és la propietat compartida i la propietat temporal, que permeten accedir a l'habitatge en propietat de manera assequible, de manera sostenible. També doncs, el lloguer ha de donar doncs, aquesta assequibilitat, estabilitat al llogater, però tenint en compte també els interessos dels propietaris, mitjançant incentius, per exemple, fiscals, que es mobilitzen els habitatges buits, no? Per exemple, mitjançant la cessió dels dos habitatges a l'administració per al seu lloguer posterior a les famílies amb menys recursos. Jo crec que incentivant, no?, amb aquest marc, no?, de tinença responsable de l'habitatge, doncs potser tindrem millors resultats que ara.
0: Resumidament, que no sé si és una de resposta llarga, però les vostres principals línies d'investigació, Héctor, des de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, on les situa?
1: Nosaltres sempre diem que estudiem l'habitatge en 360 graus, no? És a dir, tant del punt de vista de l'accés, cooperatives d'habitatge, propietat compartida, que hem comentat, temporal, lloguers, hipoteques, etc., passant per la gestió, estudiem molt temes de propietat, per exemple, horitzontal, no?, el viure en comú, i després la pèrdua, eh? És a dir, com prevenir i com abordar aquestes situacions de pèrdua de l'habitatge i de sensellarisme.
0: Molt bé, i de molt interessant, i jo deia també que molt necessari que hi hagi persones com vosaltres que estàu estudiant tot això, allunyats un poquet d'aquest encalentiment polític, eh? Que a vegades no mos deixa mirar molt més enllà. Héctor Simón Moreno, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Avui que hem triat la paraula falta, i sí o sí havíem de parlar clar de la falta d'habitatge. Gràcies per compartir-ho.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Plaer.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Tranquils, que no plora cap nadó, eh? És un efecte que tenim aquí a la ràdio, però que ens serveix per xerrar de l'excepció de falta, que és la paraula polisèmica que hem triat avui, quan es refereix al fet de deixar de tenir la menstruació per embaràs. Allò de, ui, he tingut una falta, estaré embarassada, i a partir d'aquí comença una nova etapa vital on acompanyen les comares o llevadores, que són infermeres especialitzades en obstetrícia i ginecologia, com Ana García Girón, professional de Sant Llàtzer, amb qui hem xerrat.
3: Realment, aquesta falta és una continuació del nostre acompanyament, perquè comença molt abans, no? Se diu que les comares acompanyem tota la vida reproductiva de les dones. Això vol dir que des de la primera menstruació estem allà donant aquella informació, suport sobre anticoncepció i molts de temes. Uh-huh. I, evidentment, durant la cerca de l'embaràs, també donem aquest recolzament, aquesta consulta preconcepcional per donar consells a les dones, per explicar-los com s'han de cuidar, quin tipus de suplementació han de prendre i, en fi, com han de canviar els seus hàbits per aconseguir aquest embaràs, no? Per tant, aquesta falta és com una continuació de les nostres cures.

L'aparició de Doctor Google i Doctor ChatGPT. Tenim molta feina aquí, els professionals de la salut, en congressos com ara, per filtrar aquestes pors i aquesta informació, aquesta sobreinformació, no? Mm. Obris les xarxes socials i te trobes moltíssims de vídeos de vegades procedència dubtosa, no? De quina informació és real i quina no. Per tant, mos toca a les comares calmar aquestes pors, les embarassades que mos venen a les consultes demanant: i és veritat que no puc menjar això? I és veritat que això és perillós per l'embaràs? No? I moltes vegades fem aquesta feina d'intentar posar un pot de sentit comú, que a vegades és el més difícil. No.

0: Jo sempre dic que al final la realitat sempre supera la ficció, que és molt difícil avançar com succeirà tot, perquè a vegades hi ha coses que no se poden controlar, però és molt, o sigui, és molt important tenir com a expectatives realistes, que jo crec que és el que a vegades ens falta, no? Llavors, com ara estem aquí per això, no? Per donar aquesta informació i aquestes expectatives perquè les dones puguin dur el seu procés de maternitat amb més calma.
1: Cariño, ¿cómo te sientes?
2: El bebé está listo.
1: ¿Listo para qué?
2: ¡Listo para salir!
0: Clar, aquí és on ens ubica quasi tothom, no? O sigui, en els peritoris, fent feina, assistint pas, i jo crec que és com a, sí, la part com a més, que pareix més guapa de la nostra professió, perquè acompanyem un procés molt especial. És on la paraula acompanyament té més sentit, perquè al final nosaltres ens dediquem a observar aquest procés i simplement intervenir quan és necessari i només donar aquest recolzament perquè les coses succeeixin de manera fisiològica. Hem de recordar que un part no és una malaltia, que és un procés normal i fisiològic, que en principi ha de succeir de manera fisiològica, però a vegades com ara estem aquí, no?, per detectar aquestes variacions de la normalitat i per acompanyar el procés quan també les coses no van com una s'espera, no? Sí, el postpart és una cosa que se'n parla poc. Se limita a vegades mèdicament en aquests 40 dies, que no són 40 dies, realment. Se limita aquí en els llibres, perquè són 40 dies el que tarda súter en tornar a puesto, però hi ha coses que tarden molt més temps en tornar més a manco on estaven i algunes no tornen mai, no? Per tant, les comares estem aquí per intentar donar aquest suport a aquesta tribu que falta o poder parlar de les coses que t'estan passant en aquest moment. Per exemple, en els centres de salut, els grups de postpart que fan les comares tenen tot el sentit del món, perquè aquí moltes vegades la comara només fa de moderadora i les dones són les que se van donant les respostes entre elles, perquè qui t'entendrà millor que quan dius que el teu bebè de 3 mesos no dorm i se te contesta sa mare que tens al teu costat i te diu a mi també me passa, tal, i al final és una, se crea aquesta xarxa de suport que és molt important i el que mos falta, por a parlar-ne, perquè vivim sa maternitat amb molta soledat.
3: Idò, teniu les comares en el costat, com Nana García Girón, que és professional a l'Hospital de Sant Llàtzer, i després de tants anys, Anna, no sé quants anys fa ja que exerceixes?
0: Ara em fa 9 anys.
3: 9 anys, idò, segur que has assistit a molts aparts, eh? Has vist veure molts nins. Què és el que mai te falta per continuar en aquest ofici, o què creus que falta per poder ser millors en aquest ofici?
0: El que no mos falta és la capacitat de sorprendre-mos. És a dir, al final estem sempre... Sempre hi ha alguna cosa que no has vist, que no has viscut, que no has sentit, no? Per tant, aquesta com emoció, aquestes papallones a l'estómac, no?, de sentir coses encara que duguis molts anys, és algo que jo crec que mos alimenta a continuar la nostra feina. I com deies, què mos falta? Bé, com bé saps, en el sistema públic mos falten coses. Una de les primeres és més personal, més recursos i més temps, que és una de les coses que també estan demandant els nostres companys metges en la seva vaga i tot això. I al final és una demanda comú, no? Mos falta una mica de més de suport, tant a nivell de recursos humans com a nivell de recursos tècnics. És vera que la nostra sanitat és una enveja per altres sistemes sanitaris del món, però no és perfecta. I ens falta encara molt de marge de millora. I al final, moltes vegades, sortim endavant i la gent ens dona agraïments i està contenta amb la nostra atenció, perquè al final el que importa són els professionals que hi formen en part i no tots sempre donem el millor que podem.
4: Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs.

0: Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
1: I Vetres Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
5: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
6: Ah, m'acaben de treure una targeta vermella.
5: T'han posat falta.
6: M'han posat falta.
5: Quina paraula, no?
6: Ui. Sí. És estranya perquè és una paraula que quasi sempre l'associem a la pèrdua, a l'error, a les coses que no estan ben fetes, però de vegades aquests errors i aquestes faltes poden suposar un nou estat o una nova manera de relacionar-te amb tu mateix, no? Allò de te treuen falta, te treuen de fora, i a partir d'aquí doncs, has de construir, o tens una falta de qualque cosa i a partir d'aquí has d'anar construint.
5: Vinga, sempre hem de veure la part positiva de les coses.
6: Sí, ho deien el Monty Python.
5: No sé si la protagonista de la pel·lícula que dus per començar la va veure.
6: Sí, sí, perquè, a més, una de les faltes que més joc dona a les pel·lícules, sobretot a les comèdies, és la falta de la menstruació.
7: Hola, hola, ¿cómo va eso? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Lo juras por el blog? Me he hecho como 3 pruebas de embarazo y está clarinete. Estoy inseminada. ¿Cómo has producido suficiente pipí para 3 pruebas de embarazo? Te estoy diciendo que estoy embarazada y tú alucinantemente como si nada. ¿Pero de verdad? Sí. ¡Joder!
6: I ja que mos has posat tantes vegades aquesta pel·lícula com a exemple, és que me l'has posat un munt de vegades com a exemple.

0: brillant i inesperada. A mi és una pel·lícula que em va resultar... Pues això, no te l'esperaves. Deies, bueno, una pel·lícula d'adolescents més, però no, perquè és que té un desenvolupament molt clar, però perquè no fa cap trampa ni una. O sigui, és una comèdia sobre adolescents. No te rompen totes les regles fent faltes, sinó que te donen una lliçó d'autenticitat en el discurs i utilitzant totes les regles sense cometre cap falta, a part de ser d'en Elliot Page, o en Elliot Page, yeah, en aquell moment, na Ellen Page, una lota que ha canviat de sexe i que ara és Elliot Page i Michael Cera, en Jennifer Garner i Jason Bateman. És molt curiosa. És una pel·lícula dirigida per Jason Reitman, que té aquest sentit de humor tan peculiar, tan entre línies, que pareix que no està... Pareix que no fa comèdia, però en el fons dius, ostres, en sèrio? Resulta molt divertida. A mi és una pel·lícula que m'ha agradat moltíssim.
1: Vinga, idò, Juno, ja l'ha duit, eh? Després, sí, a la fi. A veure, és a que de vegades tu n'has vist 3.000 de pel·lícules, ja n'he vist 300, i clar, sempre tinc quasi les mateixes referències. Però per això tenim en Antoni aquí, jo dic 3.000 com qui diu 30.000. Tenim en Antoni aquí com es fa la seva llista de pel·lícules. Avui la paraula és falta, així com es pots dur per qualsevol banda. Ara, per
0: sí,
1: on?
0: Ara te duim a les faltes de l'esport, a les faltes de la competició i les faltes de conducta, també.
2: América. Quieren a alguien a quien amar, pero también a alguien a quien odiar.
3: ¡Ah, venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga?
2: ¿Quién le haría eso a una amiga?
0: Década del 1990, Tonya Harding, que és una jove de classe obrera que té un talent especial per patinar sobre gel. Vol anar en els Jocs Olímpics i triomfar per damunt qualsevol impediment. I no li importa com aconseguir-ho. I si ha de fer faltes, se fa falta. Així, tal qual. Això és Jo, Tonya, la història real de Tonya Harding. Una pel·lícula és molt curiosa perquè tot és creïble, és excitant i terriblement de terrible divertit. Té una posada en escena basada en un muntatge molt, molt agosarat i unes dues actrius protagonistes absolutament genials. Margot Robbie està brillant, està sempre que vol. No sempre vol, però quan vol està brillant. I Alison Janney està tan gran que se'n va dur tots els premis en els quals la varen nominar, inclòs Oscar. Vull dir, allò de... Anava a Venècia, premi. Anava, no sé, premi. Se'n duia tots els premis. És una gran peli, a pesar del pes nord-americà i de la suposada moralitat de la història. És vera que és molt nord-americana, molt American Way of Life, perquè totes tens ho veus i totes tens en fan bandera, però és una gran peli, és una gran peli.
1: Però la tipa feia faltes allò a la pista? O que...
0: La tipa feia borreries, bàsicament. O sigui, era una malletada total i absolutament, una maleducada total, i quan li posaven males notes se n'anaven en els jutges i li deia, vete a tomar por. Vull dir, els insultava, tal. I la història és d'una lota que havia de competir per anar als Jocs Olímpics i només tenia una competidora a dins del seu mateix equip. I no ho podia consentir. Vull dir, i volia guanyar a qualsevol preu. Li era igual fer faltes. I feia faltes dins i fora del camp. O sigui, dins i fora de la pista. I és igual, les formes de com arribar, les faltes de conducta, sobretot, eren brutals. I aquestes faltes de conducta li dugueren a tota una sèrie de faltes esportives que varen fer que Tonya Harding no acabés la seva carrera esportiva de la millor manera possible.
1: Aquesta enveja i basada en una història real, així que ja la veurem amb més ganes i anirem consultant la Wikipedia, que és el que faig sempre jo quan hi ha una història real.
0: És molt xula, és una pel·lícula molt xula. A més, té aquest muntatge molt, quasi te diria, molt videoclip, no? De pam, pam, pam, pam. Una cosa molt ràpida, molta música, molt visual. És molt entretinguda de veure. I sobretot, a pesar de que sàpigues història, està tan ben muntada i tan ben construïda

0: I elles estan tan genials, les dues, que a mi Alison Ginny és que me recorda sa mare de Carrie. Vull dir, és que és una cosa loquíssima. És molt guai, molt guai.
1: I de Yotonia, la història d'aquesta patinadora basada en fets reals, que això sempre és un bon ganxo. I per on seguim?
0: Bueno, anem en l'any 1985, perquè si quan t'anaves a l'institut en aquell moment cometies una falta molt greu, te podien castigar havent-hi d'anar a passar tot un dissabte.
2: Un cerebro, un atleta.
3: Una irresponsable, una princesa.
2: I un criminal. Contesta eso a su pregunta. Atentamente le saluda el Club de los Cinco.
0: Aquests eren el Club de los Cinco, un grup de cinc estudiants de molt distintes capacitats i intel·lectualitats, molt distintes classes socials, que són castigats a passar un dissabte a l'institut aquí on estudien. Allà descobriran que les diferències estandarditzades fins a l'extenuació no sempre implica que les persones siguin distintes. Poques vegades s'havien vist a la pantalla adolescents, uns adolescents tan autèntics i tan ben dibuixats. En els anys 80 hi havia mils de pel·lícules d'instituts i d'adolescents, que hi havia el importante, el guapo, el friki, la guapa, el estàndard, l'animadora, el famoso, la tímida, però aquesta té un punt de veritat que la converteix absolutament en un clàssic. He de dir que és una de les poques pel·lícules que me vaig quedar dues vegades a veure-la.
1: Ah, que bo. Una darrera salta.
0: Una darrera salta. No, vaig veure la pel·lícula, vaig veure el complement i vaig tornar a veure la pel·lícula. Estem a l'any 1985. No hi havia mòbils.
1: Ja,
0: Mo
1: ja.
0: Mare estava histèrica perquè no sabia on era. Jo m'havia anat al cine a les 4 hores baixes.
1: Ja sabeu d'Olivena, Antoni Camps.
0: Una locura. Sala 1 des Metropolitan. Me'n record perfectament. A més, el complement d'aquesta pel·lícula, perquè feien pel·lícula i complement, es complement va ser En busca del fuego.
1: Però això, aquesta no és curta.
0: No.
1: No.
0: O sigui, el Club de los Cinco, En busca del fuego, el Club de los Cinco. Això va ser el meu hora baixa de vespre, quasi, perquè vaig arribar a Can Ostra, que eren de les 10 del vespre, ma mare estava histèrica, ja no sabia on s'havia de posar. Bueno, és una pel·lícula que va posar Emilio Estevez, Molly Ringwald, Jude Nielsen, Anthony Michael Hall i Ashley Sheedy en totes les carpetes des que anàvem a l'institut en aquell moment. Cadascú tenia el seu,
1: total,
0: evidentment.
1: Sí, sí.
0: Jo he de reconèixer que vaig posar en Ashley Sheedy en aquell moment, era mi crush, aquella nina fosca que dibuixava i que en sa caspa feia neu. És una pel·lícula fantàstica. És una pel·lícula fantàstica. És vera.
1: Sí, no, que te crec. Vinga, seguim. Seguim a partir de sa paraula falta, alerta'ns les faltes, o vos quedareu castigats a l'institut.
0: Exacte. Bueno, ara mos posant seriosos i parlam de sa falta de qualcú, que en el cinema se pot retratar de moltes maneres, i la de Nanni Moretti, L'habitació de l'hijo, és de les més belles que he pogut veure mai a una pantalla.
4: Mio figlio mi prendeva sempre in giro, diceva che avevo un difetto ai timpani perché ascolto solo canzoni italiane. Il disco è per lui e oggi volevo fargli un regalo.
5: E glielo faccio ascoltare?
4: Sì.
0: Un matrimoni amb dos fills adolescents té una vida tranquil·la i sense grans ensurts, però una urgència mèdica a la feina del pare és el desencadenant d'una sèrie de successos que reordenaran tot el món en el voltant d'aquesta família i en el voltant de la construcció que ells tenen. És una pel·lícula perfecta, així. Ja està. Ui, amb unes interpretacions genials. Sí que és vera que demana una miqueta d'esforç per part de l'espectador, però la recompensa és com un tsunami sostingut d'emocions que te fan mal, és vera, però t'alliberen en el mateix temps. És molt emocionant veure com un director és capaç de retratar la falta d'algú d'una manera tan quotidiana, tan poc efectista, tan real i tan viva a la vegada. és d'aquestes pel·lícules que te deixen petjada. I va ser millor pel·lícula i premi de la crítica en el Festival de Cannes, és L'habitació de l'hijo de Nanni Moretti. En sèrio, si no l'heu vista, és absolutament preciosa. Això sí,
1: dura.
0: Tela. Clar, i el títol ja vos dona la pista de què és el que passarà, no? Però és tremenda, tremenda, en sèrio. Però tan fàcil de veure, tan quotidiana i tan senzilla que dius, és que és així.
1: Con Nanni Moretti.
0: Con Nanni Moretti.
1: Vinga, i de falta és la nostra paraula. En Toni Camps mos du cada setmana dos pixels a setmana, que això és un luxe, aquesta llista de pel·lícules, a partir de la paraula del dia o del capítol, i necessitem una bolla extra. Quina mos proposa?
0: Una bolla extra que li podem donar un poquet de comèdia, perquè què és millor, un marino o un submarino?
6: Bueno, elegid cada uno una pareja.
7: Yo tengo novia.
8: Es mentira, no tiene.
7: Sí, tengo novia, tengo dos.
8: No tienes dos, es la misma que se cambia el pelo.
7: Que no, que son dos.
8: Que no, que es la misma.
6: Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está.
7: Pero es que yo tengo novia.
0: Es enorme, es enorme. Això és un dels magnífics moments de Campeones, la pel·lícula, on ses faltes són esportives i són personals. Perquè l'entrenador d'un equip de bàsquet de la Lliga ACB és expedientat per faltes tècniques i penat en l'entrenament d'un equip de joves amb malalties mentals, i podien dir que faltes en segon quines estructures mentals. Lo que per ell és una tasca impossible, el que per aquest entrenador és una tasca impossible, és entrenar en aquest grup de persones que sense que se troben aquest tros que acabàvem d'escoltar. Pels joves resulta la millor de les teràpies. Les faltes esportives se mesclen aquí en les faltes emocionals, que són les de l'entrenador, i les faltes o mancances dels propis jugadors, en una de les pel·lícules més ben acollides pel públic i sa crítica dels darrers anys. Javier Fresser dirigeix a un Javier Gutiérrez absolutament brillant i un grup de persones a sa que adores des del primer moment en què apareixen a sa pantalla, que és precisament aquest moment que acaben d'escoltar, que és allò de
1: sa presentació.
0: Sa presentació dels personatges, que diu, bueno, que ell se'n va allà i diu, bueno, vamos a hacer unas fintas, vamos a hacer un tal y un cual, i que ells se queden mirant com que dius, què dius ara?
1: No.
0: És emocionant, és divertida, és tendra, és allisonadora, i és una d'aquestes pel·lícules que no te canses, és curiós, no te canses de veure-la.
1: No te canses de veure. I s'ha de veure.
0: Sí. De fet, hi va una continuació, una
1: sí,
0: segona part.
1: Diuen que les segones partes nunca fueron buenas.
0: Bueno, no és tan bona. Sí que és vera que...
1: És molt bona i sorprenent.
0: La primera és molt bona i sorprenent. De fet, té un remake americà, amb en Woody Harrelson, fent d'entrenador de Campeones. Que, bueno, ja vos dic jo que no funciona igual.
1: I, perdona, el moment Jesús Vidal, quan va rebre es Goya i va fer aquell discurs parlant de Sant pare i sa mare, jo crec que vaig plorar tant com a sa pel·lícula.
0: Fantàstic.
1: I de Toni Camps, escolta, gràcies. Nosaltres no te posàvem falta, però per no posar-te falta, dilluns has de tornar-se aquí.
0: Dilluns tornarem a ser aquí. Així que salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar.

0: Com que ens anem apropant a les 11 del vespre, si ens escolteu en directe, sabreu que ens toca, sens falta, anar baixant la barrera del programa. Ho farem amb una dona a qui li falta, i ara feim spoiler, una cama, però que explica a qui vulgui que no va néixer per donar pena, que va néixer per rompre límits, per riure amb ganes, per plorar quan no en queda d'altre, per enyorar els seus, per caure mil vegades i per tornar-se a aixecar.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Úrsula Puello Marimón, benvinguda a Entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres avui en el programa, ajudar-nos a baixar la barrera d'un nou capítol d'Entre avui i demà. Nosaltres aquí agafam una paraula polisèmica, Úrsula, l'estirem fins on podem i la tractam des de diferents punts de vista. I la paraula d'avui és falta. Si a Úrsula Marimón, perdona, a Úrsula Puello Marimón li dic falta, que li ven el cap primer de tot?
2: Bueno, lo més evident i lo que la gent possiblement diria és la falta de la cama.
0: Uh-huh. Efectivament, i nosaltres hem pensat en tu per això, però és vera que automàticament veiem que no te falten de moltes coses, Úrsula, d'amabilitat, de fortalesa, de tirar sempre endavant, de no rendir-te. Senyora, d'això no te falta res, eh?
2: D'això no me falta res. De fet, crec que me sobraria en vides per tot i que me falti la cama, me sobraria en vides per tot el que vull viure.
0: Te sobraria en vides per tot... O sigui, tu te menges la vida, no? Te la veus? Te falten hores o què?
2: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que me falten hores i tenc tants de plans com hi ha trastès a l'abecedari i crec que això és molt important per les persones, tenir objectius i cada dia t'has de despertar amb un objectiu a pesar de que te falti qualsevol cosa, en el meu cas et sa cama, però faltes en té molta de gent i a vegades no sabeu.
0: Sí, efectivament. Mos pot faltar una cama, mos pot faltar una persona, mos poden faltar ganes, mos poden faltar moltes coses, però, com diu Úrsula Puello, quan tens un objectiu, també tens una fita posada cap a sa que caminar. I aquí tenim una dona que un dia va tenir un accident, que li varen d'amputar sa seva cama, tenia 15 anyets, que això ja és dur, i després te'n vas a esquiar. Clar, i aquí tenim una esportista paralímpica que comença també a guanyar medalles. Qui pensaria que Balears tinguessin una representant paralímpica esquiant, Úrsula?
2: Sí, però el que he dit abans, que jo a Mallorca havia practicat tots els esports, haguts i per haver, pues la curiositat a mi és una de les coses que més m'atira cap endavant. I dic, va, pues és el moment, jo no he esquiat mai, és el moment de provar-ho. I mira, la vida va voler que se m'adonés bé. És cert que jo sempre he estat esportista i me poses qualsevol cosa endavant i ho procuro tirar. Però l'esquí és que... Uf, és que jo somia en blanc.
0: Sí, sí.
2: Però igual també somia en blau, perquè la mà és que... Uf, jo trot dolça l'aigua salada.
0: I per això vas dir un dia, bé, jo crec que esquiar ja he esquiat prou, però ara esquiaré per damunt les zones, no? I te poses a fer surf.
2: Això així és, així però tot i així, enguany i l'any passat vaig seguir competint,
0: sí.
2: I enguany, la veritat, que no m'esperava estar a Copa del Món d'esquí.
0: Ja.
2: I després, en quant a surf, he estat a dos mundials a Califòrnia i he fet quarta, l'any passat vaig fer tercera d'Europa, i bueno, si és que l'únic que no s'ha de tenir és por, i si tenim por, fer-ho amb por, ni més ni manco.
0: I mos ho diu així de tranquil·la, na Úrsula, des d'aquí mos arriba, també. Se té una energia, i jo dic energia tranquil·la, perquè ho contes com amb molta tranquil·litat. No sé si també hi ha una feina molt gran d'assumir tot això, o ja és una manera de ser, Úrsula.
2: A veure, jo sempre he estat més o manco així, no? El que sempre he dit que... Ja he tornat tant somriures com llàgrimes vaig provocar en el seu dia. I jo, el més important que tinc, i que també me falta molta part, és la meva família. I això, jo tot per ells faria qualsevol cosa, i crec que és una manera de que puguin sentir-se orgullosos i vegin que estic bé, que vamos, que no fa falta que passin pena per jo, que ja em passaré jo per ells.
0: Idò, aquí tenim a Úrsula, qui li agraïm moltíssim que avui mos ajudi a baixar la barrera del programa, i a qui hem vist avui mateix a internet, a xarxes, a diferents publicacions, amb un reconeixement de l'Ajuntament de Güéjar Sierra, que hi ha hagut de cercar on era, és a Granada, on l'Ajuntament s'ha convertit en patrocinador oficial teu per fer l'esport d'espara surfing, i jo dic, està un poquet en fora de la mà. Sí, està un poquet en fora de la mà, efectivament, Güéjar Sierra, però que han valorat d'anar a Úrsula. Valors com la constància, el compromís, l'excel·lència, l'inclusió, i que també tens relació amb aquest poble, no?
2: A veure, anem, això és el que diuen ells, no? Però jo soc la mateixa tant a Esporles com aquí. Jo procuro fer les coses bé, sempre amb una bona actitud, un bon dia, unes bones tardes. Si m'he de seure amb una persona major a xerrar perquè considero que me donarà qualque consell, jo de més ho faig. I jo m'agrada molt, a part de l'esport, a part que Güéjar Sierra està a les faldes de Sierra Nevada, vull dir que està a un quart d'hora. I clar, són els meus inicis aquí, i per mort del meu nebot vaig tornar cap aquí, perquè volia també ser esquiador, i així ho va fer, però que ara se n'ha tornat cap a Mallorca, i aquí estic jo, però encantadíssima, i arrel d'això vaig tornar a seguir competint, i m'estan anant les coses superbé, i bueno, i jo crec que... Jo penso que el respecte dona respecte, i si faig les coses bé i ets persona tolerant, crec que tot va molt millor.
0: I d'una manera de viure, una filosofia de viure, com es conten a Úrsula Puello, quina competició tens ara, la pròxima, que estigui més propera?
2: Ara, bueno, avui me'n vaig cap a Màlaga a agafar el vol a Gran Canària, que demà fan el check-in, i divendres comença el campionat d'Espanya de surf, que serà el que... dirà si per anar als mundials, europeu, i bueno.
0: Molt bé. I tranquil·la?
2: Jo, sempre.
0: Sempre.
2: Jo, amb aquest aspecte, en l'esport i amb els estudis, és una de les coses que confio en les meves capacitats.
0: Molt bé, perquè en Úrsula també està estudiant, o sigui que l'agafam amb exàmens, així que gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb els oients i vetres. I ja anem baixant, Úrsula, ja anem baixant la barrera, t'he fet les dues preguntes habituals. A veure, què fa una dona com tu abans d'anar a dormir? No sé si tens algun costum per dormir bé, algun ritual, nosaltres fem llista.
2: Sí, mira, jo el primer, abans d'anar-me a dormir, evidentment que faig estiraments i això sempre, i estic en els ulls clucs una estona, pensant en el dia de demà, em vaig donar gràcies pel dia d'avui, i sobretot demanar des de dalt que la meva família estigui bé, i bé, que ens donin salut, i amb salut podrem en tot. Després ja... Ja lo de més ja vendrà.
0: Molt bé. I a dormir tranquil·la. I necessitem una cançoneta per baixar la barrera del programa. Vinga, què m'es proposes?
2: Jo, una dansarina. Jo soc molt rebel. Jo es veig, gent me diu, com ets tan tranquil·la i aquesta pau? I... Però jo tinc el meu punt de rebel·lia.
0: No ho dubtam,
2: de...
0: no ho dubtam.
2: Jo tinc les dues bandes i per això crec que me sent... No vull... Jo m'agrada ser diferent, perquè ja no vull ser com els altres llocs ja estan agafats. Vull ser Úrsula i ja està.
0: Idò, i ja està. I quina cançó m'es proposes? Vinga, de tota la llista d'en Sabina segur que en tens una preferida.
2: És un mestre. Però te diria Peor Pal del Sol.
0: Vinga, i de Peor Pal del Sol, amb aquesta baixarem avui la barrera, amb el nostre agraïment a Úrsula Puello i molta sort amb els exàmens, amb els campionats i amb la vida, Úrsula, que te la cerques. Una abraçada.
2: Moltes gràcies, Sol, Rosi, moltes gràcies per voler-me tenir en el programa i una ferrada molt, molt forta.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 3 Radio és cultura.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
3: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
3: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
3: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
0: El dia, amb Marta Grau.
3: El 22% de la plantilla actual
0: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

ben fermada a les sabates i els calcetins ben estirats. Fas bona planta i te mires de reull en el mirall.

0: IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

0: Bon dia. Tot i que ara mateix tenim de 8 graus de temperatura mitjana a les illes, per avui s'espera un dia un poc més calorós que ahir, amb puntes de fins a 36 graus a les Illes Balears i una humitat aproximada del 65%. Començam, idò, a la darrera hora del desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Vos actualitzam la informació que tancàrem ahir a les 9:30 de la nit, en què s'havien desallotjat 67 persones. 14 d'elles han estat traslladat a uns mòduls instal·lats al Parc de Bombers de Palma. És l'alternativa d'allotjament temporal que els ha ofert l'Ajuntament. Segons Cort, els tècnics municipals s'han desplaçat per oferir els seus recursos, per donar acompanyament a les persones que ho necessitin, i Metges del Món, en canvi, ha respost en crítica. Retreuen que aquests serveis socials no hagin cercat una alternativa personalitzada a cada situació. Els contestava el batlle de Palma, Jaume Martínez.
1: És que fa 4 mesos, i és més, un parell d'anys, que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
0: Més qüestions. L'expresident del Parlament, Balti Picornell, declararà avui en qualitat d'investigat davant el jutjat de Palma per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. Aquest ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama ara 30.000 euros. I en successos també, aquesta matinada s'ha produït un incendi. Ha estat a Sant Josep de sa Talaia. El 061 ATES, la gent avisaven d'aquest incendi a l'edifici Gemini, a Sant Josep de la Talaia. S'han mobilitzat fins al lloc, a banda dels bombers, també la Guàrdia Civil i 3 ambulàncies del 061. I ha estat necessari desallotjar tot aquest edifici. De fet, fins i tot un ubimòbil s'ha traslladat fins allà, que ha valorat un total de 5 afectats, tots ells amb símptomes d'haver inhalat fum. En tot cas, però, estan en estat lleu i no han precisat trasllat. I en internacional, nova escalada de violència després que aquesta matinada les forces militars hagin completat una ronda d'atacs a dins l'Iran, segons el comandament central dels Estats Units. El CENTCOM confirma que, sota la direcció del comandament del comandant en cap, unitats del cos de marines dels Estats Units, també la Força Aèria i la Marina, han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iranianes, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria. Ahir al vespre, en una compareixença davant la premsa, al despatx Oval, Donald Trump ja havia dit textualment que atacarien l'Iran amb força.
2: Well, we're going to be attacking them, and attacking them very hard.
3: Resuming bombing.
0: Diu que ho fan perquè tenen tot el dret, perquè els iranians els havien tomat un helicòpter Apache. Per la seva banda, també l'Iran ha respost amb míssils i drons contra bases militars a Bahrain, a Jordània i a Kuwait, que, de fet, Kuwait ha tancat el seu espai aeri fa just unes hores. I avui el papalló visitarà el port de Guineguín, a les Canàries, punt d'arribada massiva de migrants. Ahir va tancar la visita a Barcelona amb una benedicció de la Sagrada Família, des d'on precisament va demanar que aturin les guerres i que es tingui cura dels refugiats.
4: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: I això és tot de moment. Vos ampliem tota aquesta informació a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Marcel López.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: TV3 Radio es música.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: IB3 Radio es diversidad.
1: Tendrían semblanza amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. 67 persones han estat desallotjades de l'antiga presó de Palma, l'espai municipal abandonat, on aquests darrers mesos hi havien arribat a dormir més de 200 persones sense sostre. L'Ajuntament ha executat l'ordre judicial amb un fort dispositiu policial i sense incidents destacats. Alguns dels que fins ara vivien en aquest espai, però, lamenten que no tenen alternatives reals. El batlle Jaime Martínez respon.
2: Tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
3: Estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
0: S'han instal·lat mòduls temporals al Parc de Bombers de Palma durant dues nits per a persones desallotjades que ho necessitin. Avui hi han passat la matinada al Manco 14 persones. És dijous 11 de juny. I l'expresident del Parlament, Balti Picornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
4: Campos ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li demana 30.000 euros.
0: Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma.
5: Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado.
0: Escoltant-me la priora, Sor Ángeles Sanz, que diu que intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
4: Tot això després d'una sentència del Suprem que ratifica aquest ordre i no el bisbat. No, el bisbat n'és propietari. Descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que es rumorejava.
0: I el Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
4: Una iniciativa proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits.
0: I atenció a la votació que ha començat entre els veïnats de Sant Antoni a Eivissa.
4: Fins dia 24 poden decidir si volen canviar-li el nom al West End. L'Ajuntament vol deixar enrere la imatge de turisme d'accessos.
0: 5 persones han estat ateses per inhalació de fums en un incendi en un edifici a Sant Josep de Sa Talaia.
4: Aquest immoble s'ha hagut de desallotjar i ha estat a prop de les 12:30 de la matinada.
0: I avui també vos explicam que la gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar operacions fora de l'horari habitual dels metges.
4: Ho ha dit durant la Comissió de Salut del Parlament, en què ha defensat també que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. La diputada del PSI, Patricia Gómez, l'acusa de malversació.
6: Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
7: Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
0: Les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos de l'àmbit educatiu.
4: Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera d'Anna d'Eivissa la passada tardor.
0: I a la crònica internacional han de destacar un dia més una nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars han completat una ronda d'atacs dins l'Iran, segons el Comandament Central dels Estats Units.
4: Asseguren que la unitat del cos de marines dels Estats Units i la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
0: I en els esports, el Palma Futsal força el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia. El mallorquins s'imposaren per 6-4 contra el Pozo i dissabte disputaran al Palau d'Esport de Múrcia el partit decisiu que definirà qui s'enfrontarà al Barça a la gran final a 5 partits. No tot són bones notícies pel Palma, perquè el club s'ha vist implicat en un possible cas de tripijot de partit. Segons informa el diari de Navarra, la justícia Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per a influir en el resultat del partit en el qual el Rivera Navarra es jugava no perdre la categoria. La investigació apunta que s'hauria destinat aquesta quantitat de doblers per a influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. En futbol, avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre, l'estadi Azteca disputarà el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic, del tècnic mallorquí Toni Amor, i en el play-off d'ascens, primera divisió, Màlaga és el segon finalista després d'empatar un gol contra el Les Palmes i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria.
0: I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Xesca Cifra, bon dia.
9: Bon dia, esperam una jornada una altra vegada tranquil·la pel que fa al cel. En general tindrem molt de sol, però sí que arriben alguns núvols alts que deixaran el cel un poc més enterbolit que aquests dies passats. Pel que fa a la mà, ja no tindran tanta tranquil·litat, perquè encara hi ha molts redols amb forta maror o fins i tot amb marallassa. Les ones encara superen els 3 metres a punts del nord de l'arxipèlag, el nord de Menorca. Tenim ones en tot dels 2 metres al ponent de les illes. Per tant, aquesta situació encara continuarà. De fet, tenim avís groc activat per mala mà a punts de Menorca, amb vent que encara bufa moderat a Menorca, de component nord, des de tramuntana, i ha arribat als 50 km per hora aquesta passada matinada. Vent que encara bufarà amb una mica d'intensitat, i això farà també ajuda a que la temperatura a punts del nord quedi bastant retinguda. Per tant, avui màximes semblants a les d'ahir, entre els 23 i 25 graus a Menorca i també al nord de Mallorca, però en canvi el ponent de Mallorca i Vici a Formentera tornarem a arribar als 28-29 graus. Aquesta pròxima nit i matinada tornaran a davallar la temperatura. De fet, ha baixat avui i en lloc hem tingut nit tropical. I demà sí que comença a pujar una altra vegada la temperatura màxima amb el cel totalment estirat. Començam ara amb més fresqueta que la que teníem ahir. Tenim 18 graus ara a Ferreria, també a Mahó, i 20 graus a Ciutadella. A Eivissa començàvem amb 18 graus a Sant Joan de la Britja, 17 a Sant Antoni, 21 graus ja ara a Eivissa Vila. A Formentera, a Sant Francesc, el termòmetre indica 20 graus. I a Mallorca començàvem amb 16 graus a Artà, amb 18 a Santanyí, i ara tenim 19 graus a Palma.
0: Són les 7:07, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs a la redacció. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I ho feim amb la darrera hora del desallotjament forçós a l'antiga presó de Palma. Fins a les 9:30 de nit passada s'havien desallotjat 67 persones, de les quals 14 s'han traslladat als mòduls instal·lats al Parc de Bombers de Palma. És l'alternativa d'allotjament temporal que els ha ofert l'Ajuntament de Palma. Avui estan pendents que en actualitzi tots els detalls. En parlarem amb el primer tinent de Batla, Javi Bonet, a les 8:30 en una entrevista en directe. Aquest desallotjament amb ordre judicial ha transcorregut enmig d'un fort desplegament policial i, de moment, no s'han registrat incidents greus.
4: Com a alternativa residencial immediata s'han instal·lat 4 mòduls prefabricats equipats amb llits facilitats per la Creu Roja que romandran operatius durant 2 nits en l'horari de les 7:30 del capvespre a les 9 del dematí. Segons Cort, el tècnic municipal, juntament amb la Fundació de la Sapiència, entitat social del Bisbat, s'hi han desplaçat per oferir els seus recursos i acompanyament a les persones que ho necessitin. Metges del món hi ha resposta en crítiques. Retreuen a l'Ajuntament que els serveis socials no hagin cercat una alternativa personalitzada per cada cas. El balde de Palma, Jaume Martínez, ha respost.
10: És que fa 4 mesos, i és més, un parell d'anys, que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives. I avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
4: El desallotjament començava a les 12 del migdia en compliment de l'autojudicial dictat el passat 29 de maig que va autoritzar l'execució d'aquesta actuació davant el greu risc per la seguretat de les persones que romanien en aquest immoble. Recordem la successió d'incendis que s'hi va declarar. A més, la Policia Nacional ha detingut diverses persones sobre les quals pesaven ordres d'expulsió del territori nacional. El portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, ha criticat que els ocupants no puguin endur-se'n ni les pertinences que tenien a les barres.
11: Las dos últimas personas que han salido, las últimas tres personas, son una buena imagen. Han salido una pareja, españoles, ambos con trabajo, y ambos están aquí porque no pueden pagarse ni el piso más económico para alquilar.
4: Un dels residents de l'antiga presó que treballa com a tècnic de neteja ha retret que les alternatives que ha oferit l'Ajuntament no són reals.
2: La solució és que venga una treballadora social que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
4: I una altra de les persones desnonades afirmava estar preocupada perquè, diu, es veu vivint de nou al carrer.
12: Ahora que uno vive una más centrada, más correcta, más con su trabajo, su no sé qué, su no sé. Llega esto y a veces te hacen retroceder. A mí hoy me han dado ganas hasta de volver a tirar la toalla después de 6 años que llevo sin consumir.
4: L'operatiu policial durarà, segons Cort, uns dies i es preveu que la setmana vinent es realitzaran els tapiats de la presó, s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament inicia aquest procés a finals de febrer, recordem-ho, quan al recinte hi vivien 226 persones amb l'objectiu de recuperar la possessió de l'immoble.
0: I aquestes darreres hores també hem sabut que mig miler de persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya. La majoria prop de les Balears. Són un 54% més de víctimes que les que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates del 2025. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a més de 1.300 persones. Elena Trinidad.
13: Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers aparegut a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
0: I precisament el papa Lleó XIV visita les Illes Canàries, en concret el port d'Arguineguín, que històricament és punt d'arribada de migrants. La visita es produeix enmig del procés de regularització i de 10.000 arribades irregulars a Espanya enguany. La Canària, a més, és la ruta on es registra més mortalitat. Caminando Fronteras estima que allà hi han mort més de 600 persones enguany.
4: Això serà avui. Ahir Robert Prevost va tancar la seva visita a Barcelona en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, des d'on precisament va demanar que aturin les guerres per un costat i també que es tingui cura dels refugiats i els migrants.
14: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
4: Una benedicció, per cert, que també va aprofitar d'aquesta Torre de Jesús per tornar a parlar en català.
15: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
4: El pontífex va definir la Sagrada Família com a símbol d'unitat i de concòrdia. Al matí va passar per l'abadia de Montserrat, on va ser rebut per milers de fidels presidint l'oració del Sant Rosari. Es va encomanar a la Moreneta, que és com es coneix popularment la Verge de Montserrat, en la seva missió, va dir, de cercar justícia i pau al món.
0: Són les 7:13. Les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet, al centre de Palma, i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. És la intenció que han explicat la priora de l'immoble i també l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que enceta el convent després que el Suprem va ratificar que aquest ordre n'és el propietari. I descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que s'havia rumorejat.
4: Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir la titularitat d'aquest edifici, aquesta congregació acull amb satisfacció la decisió del Tribunal Suprem, que, com dèiem, el dona la raó en aquesta disputa amb el Bisbat de Mallorca, les reconeix a elles com a propietàries del convent de Santa Elisabet de Palma. Ara, diu la priora, Sor Ángeles Sanz, comencen a estudiar-ne el futur.
5: S'acaba una etapa y con toda nuestra esperanza se abre otra en la que junto a mi consejo nos ponemos a trabajar. Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado en el que reposan 525 monjas jerónimas que le dieron vida al monasterio.
4: L'advocada Maria del Pilar Rosselló ha recordat que les Jerònimes són un ordre de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui venda o sigui lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu.
16: Estas piedras, este arte, lo que encierra aquí, todo esto habla, tiene una función evangelizadora, tiene un carisma inherente, impregnado, que a su vez tiene que resplandecer hacia los demás. Y por tanto, se insiste en la indicación de mantener, si es posible, la vida religiosa y, si no es posible la vida religiosa, buscar un destino que sea compatible con el plan carismático de la orden.
0: I encara parlant de les conseqüències, parlàvem de les conseqüències d'una sentència judicial i ara parlam encara de tribunals, perquè l'expresident del Parlament, Balti Picornell, ha de declarar avui en qualitat d'investigat davant els jutjats de Palma per, presumptament, haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. Campos ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals que considera que ha patit, Campos li reclama 30.000 euros. Carme Moreno.
17: A més, el diputat de Vox té previst ampliar la querella perquè diu que la conducta de Picornell s'ha intensificat i presumptament hi hauria més persones, algunes dirigents o exdirigents polítics, que també haurien fet difusió d'aquest insult. En la querella, Jorge Campos assegura que la conducta de l'expresident del Parlament per Podemos, reiterada, obsessiva i sistemàtica en el temps, i que lluny de mostrar penediment, Balti Picornell ha abrevejat públicament d'haver insultat Jorge Campos. Segons el diputat de Vox, hi ha jurisprudència que diu que la llibertat d'expressió protegeix la crítica política, però aquesta empara desapareix quan les expressions passen a ser insults desconnectats de la crítica legítima. A més, segons Campos, hi ha l'agreujant de reincidència. Han de dir que l'Assemblea Sobiranista ha convocat avui a les portes dels jutjats de l'Avinguda Alemanya de Palma una concentració de suport a Balti Picornell.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i 17 minuts. El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
18: Així es parla d'una iniciativa a proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits que demanen els altres grups de l'esquerra. Són Iago Negueruela, del PSIP, José María García, del grup Mixt Unidas Podem, i Lluís Apasteguía, de Més per Mallorca.
19: Los trabajadores y trabajadoras de estas islas, las personas que viven aquí, tendrán sus carreteras colapsadas en verano. Nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta ley entre en vigor lo antes posible.
20: El problema del plazo es que si esto va a ser efectivo para este año ya. Y entendemos que esto no va a ser efectivo para este año ya.
21: Fins i tot per una responsabilitat de cada ciutadans, aquesta molt lògica, fer aquesta tramitació lo més diligentment possible.
18: I el Partit Popular encara no ha revelat quin serà finalment el sentit del vot. Marga Durant.
22: S'adú a final del mes de juliol o es debat de prendre en consideració, s'adú la primera setmana de setembre, escoltin, no canvia res.
18: Un procés que a la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, titlla de populista.
23: De querer habilitar julio, cuando han tenido 8 años de gobierno seguido y continuado.
18: El que finalment ha quedat descartat amb els vots de Vox és la lectura única que permetria l'entrada en vigor immediata de la llei.
0: I parlam d'una temporada turística que comença amb força per a les empreses menorquines que veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons l'enquesta mensual de PIME, tots els sectors han igualat o incrementat la facturació respecte del maig del 2025. Excel Camarasa.
3: Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a Pime Menorca han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat, un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat manco. Maria García és la gerent de Pime i Lluís Gual, el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
6: El sector de rentacars sempre era el que teníem resultats pitjors i dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
7: Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
3: Els agroturismes i el lloguer turístic són els segons que presenten un millor resultat. Pime creu que el conflicte de l'Orient Mitjà i l'arribada del turista alemany pot haver influït en aquest bon context generalitzat.
6: Tenint en compte que el turista alemany és un turista que se desviava bastant a països d'Orient Mitjà, que bueno, pues, la guerra que tenim ara mateix ens està ajudant a tenir, potser, algun tipus de turista que no estàvem acostumats a tenir.
7: Que potser influeix un poc que haguem pujat el que és el mes de maig, pues, tots els problemes aquests que hi ha bueno, que hi ha per Europa i per Orient Mitjà.
3: El 74% dels comerços igualen o bé milloren la facturació respecte a l'exercici passat. Algun comerciant, però, no es vol confiar, tot i les bones dades.
8: Vendemos de obras de nosotros, de velas artesanales. Hoy, a partir de abril, mayo y junio, es un éxito.
3: Un mes de maig que convida a l'optimisme per al sector turístic de Menorca.
0: I també hem conegut les paraules d'una altra patronal del sector turístic, la dels hotelers de Mallorca, que ha fet una resposta contundent, podríem dir, a la manifestació contra la saturació turística convocada, ho recordem, pel mes de juliol. La federació defensa que la congestió respon sobretot a dèficits d'habitatge, infraestructures i a l'oferta no reglada.
24: Així ho ha dit el president de la FEM, Javier Vic, diu que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de visitants, però nega que els hotelers i turistes en siguin directament els responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable en els darrers anys i que, com no ha passat, crítica amb el lloguer vacacional.
25: Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final cuando vemos las manifestaciones vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
24: Aquestes són paraules de Vic durant la presentació de la nova campanya 2026 amb missatges de convivència entre residents i visitants. Es llançaran els eslògans en quatre tanques encartellades diferents i també milers de pòsters que es repartiran als 870 establiments de tota Mallorca. El president dels hotelers confirma xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, tot i l'actual context geopolític internacional que complica, diu, les previsions.
0: I també hem conegut que des d'aquest dimecres i fins a dia 24, els veïnats de Sant Antoni poden votar per canviar-li el nom al West End, una zona coneguda per l'oferta d'oci nocturn. És una altra empenta del consistori Portmanyí per deixar enrere la imatge del turisme d'accessos, Dani Manau.
26: L'Ajuntament de Sant Antoni estrena el nou portal de participació amb una consulta per decidir quin nom se li donarà al West End. Durant dècades, una zona de turisme de gatera que el consistori vol transformar en un barri per al turisme familiar. La votació s'ha iniciat avui a la plataforma participa.santantoni.net i es perllongarà fins al 24 de juny. Per poder votar, cal ser major de 16 anys i estar empadronat al municipi. Entre les 10 opcions disponibles trobam algunes de caràcter tradicional, com Sa Nova Raval, Sa Riba o Barri dels Pescadors. També hi ha propostes descriptives, com Barri de Ponent o Escarrerons. N'hi ha que fan referència als nou aires d'aquesta zona, com ara Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art, i altres més difícils de catalogar, com Sa Llarga o Amunt i Avall. Escoltem l'opinió d'alguns veïnats.
27: A mi el pescador, perquè m'encanta pescar i és un, bueno, i també va amb el poble, no? Podria ser un candidat, no? El carrer Pescador, no?
28: Bueno, a ver, a mí me parece muy bien West End, ya que es lo que te digo, es el nombre que tenemos de hace muchos años. Todo el mundo lo conoce por West y si ahora mismo yo creo que le cambiamos el nombre es totalmente diferente la calle.
26: Acabada la votació, el consistori analitzarà les denominacions més votades i portarà una proposta al ple municipal per la seva aprovació definitiva.
0: Són les 7 i 24 minuts. La gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la Comissió de Salut, en què ha defensat el Parlament que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fan necessaris els plusos.
2: Son Espases tiene un problema que no es mínimo y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
0: Aquesta ha estat la resposta a les crítiques del PSOE. La diputada socialista Patricia Gómez l'acusa de malversació i també li demana la dimissió.
5: Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación. Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a dimitir?
0: Assegura Gómez que el nombre d'intervencions en el torn d'hora baixa ha baixat, malgrat que s'hi destinin més recursos. I a Madrid, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per abordar la reforma de l'Estatut Marc i la vaga de metges ha acabat sense acords davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no renunciarà a l'Estatut perquè això suposaria, diu, trair els seus companys. La setmana que ve els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió. Són les 7 i 25 minuts.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
9: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
1: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i 26 minuts. L'edifici Gemini a Sant Josep de sa Talaia s'ha incendiat avui a la matinada. L'immoble s'ha hagut de desallotjar i s'han valorat 5 afectats que presentaven símptomes d'inhalació de fums.
10: Fets han ocorregut prop de les 12:30 d'aquesta mateixa matinada, on hi han intervingut la Guàrdia Civil, els bombers i també 3 ambulàncies. El servei 061 informa que, tot i la gravetat del fet, no han estat necessari fer cap trasllat a centres hospitalaris.
0: I s'ha desmantellat una festa il·legal amb un miler de persones a Sant Antoni, a Eivissa. S'ha aixecat un acte per vulneració de la norma d'activitats i altres possibles infraccions, ja que la celebració es feia en sòl rústic. L'actuació conjunta de la policia local i la Guàrdia Civil es va dur a terme dimarts passat després de detectar la promoció de l'esdeveniment a través de les xarxes socials. I avui també vos explicam que el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, reclama que la futura seu judicial que s'ha de construir a Palma inclogui habitatges per als funcionaris.
10: Declaració de Gómez al Parlament de les Illes Balears, on ha presentat la memòria judicial de 2025, un document que constata que, tot i haver augmentat la resolució d'assumptes, la xifra de causes pendents també ha crescut. Gómez assegura que la dificultat d'accés a l'habitatge afecta l'estabilitat de les plantilles de funcionaris.
11: Un 58% dels funcionaris de l'administració de justícia són interins. Crec que és indigne que una persona a 30 anys, havent passat unes oposicions, cobri el que cobra, és a dir, 1.200 o 1.200 euros, i que se vegi obligat a viure dins una habitació on no coneix els altres que estan dins del pis.

0: de juliol en contra del turisme i diuen que aquest es fa servir com un sac de boxa. Finalment, l'Ara Balears dedica el seu titular principal a Menorca. De fet, diu, repunta novament el consum d'aigua a l'illa amb les reserves més baixes de tot Balears. El Menorca obri amb la sanció de 60.000 euros a la concessionària d'Esmilar per l'incompliment de condicions contractuals. La fotografia, en aquest cas, és per l'Institut Cardona, que encara un any de transició en els cursos d'FP. Acabam a l'Espitius Periódico d'Ibiza, posa com a foto principal una festa il·legal a Buscatell, amb 1.000 persones, igual que el Diari d'Ibiza, aquest segon, però també destaca i menciona que l'arribada de pasteres a l'Espitius augmenta un 57%, tot i el descens de la resta del país.
1: I en la plana estatal, com vos podeu imaginar, un dia més el protagonisme se l'endú el papa Lleó XIV i el seu acte a la Sagrada Família.

0: Hem arribat a les 7:30, ara repassam els temes més destacats d'aquest dijous. 67 persones han estat desallotjades de l'antiga presó de Palma, l'espai municipal abandonat, on en aquests darrers mesos hi havien arribat a dormir més de 200 persones sense sostre.
1: L'Ajuntament ha executat l'ordre judicial amb un fort dispositiu policial i sense incidents destacats a hores d'ara. Alguns dels que fins ara hi vivien en aquest espai lamenten que no tenen alternatives reals. El batlle Jaime Martínez respon.
2: Tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
3: Estan anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
1: S'han instal·lat mòduls temporals al parc de bombers de Palma durant dues nits per a les persones desallotjades que ho necessitin. Avui han passat la matinada al manco 14 persones allà.
0: Aquest era, com dèiem, el balanç de les 9:30 d'ahir vespre, però a partir de les 8:30, d'aquí una hora, l'informació Informatiu Matí ampliarem aquestes dades, farem un balanç ja definitiu d'aquesta jornada de desallotjament perquè entrevistarem el primer tinent de Batlle, d'acord, Javi Bonat. Això, com dèiem, serà a les 8:30. I l'expresident del Parlament, Baltip i Cornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
1: Aquest ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama ara 30.000 euros.
0: I les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet, al centre de Palma.
4: Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado.
0: Aquesta que sentim és la priora Sor Ángeles Sanz, que diu que intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
1: Això després d'una sentència del Tribunal Suprem que ratifica que aquest ordre, i no el bisbat, n'és la propietària. Descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi, per tant, l'hotel que es rumorejava que s'hi faria.
0: 5 persones han estat ateses per inhalació de fums per un incendi en un edifici a Sant Josep de Sa Talaia.
1: Un immoble que ha hagut de ser desallotjat ha estat a prop de les 12:30 de la matinada.
0: I també destacam avui que la gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar operacions fora de l'horari habitual dels metges.
1: Ho ha dit durant la Comissió de Salut del Parlament, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. La diputada del PSIC, Patricia Gómez, l'acusa de malversació.
5: Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
6: Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
0: Totes aquestes qüestions vos les hem anat explicant fins ara, però a partir d'ara, a partir de les 7:30, també vos parlarem d'altres assumptes, per exemple, el nou protocol que activaran les Balears, un protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu.
1: És una eina que dona normes i pautes per més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com han d'actuar en cas d'una emergència, com per exemple la darrera dana d'Eivissa, la passada tardor.
0: I també vos parlarem de la darrera hora de la nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars nord-americanes han completat una nova ronda d'atacs dins l'Iran. Això segons el comandament central

0: dels Estats Units.
1: Asseguren que unitats del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
0: I a la cultura, destacam que l'obra descatalogada de Gabriel Jané Manila torna a editar-se. La primera en veure la llum en català i en castellà serà Lluna creixent sobre el Tàmesi.
1: Llibres que la gent enyora i els quals n'ha sentit parlar i no pot trobar-los als prestatges. L'autor, però, se sent una gran figura, més que consagrada a la literatura illenca, encara pensa si agradarà o no a la gent.
2: I llavors hem de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha falegat molt aquest projecte d'Olmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
0: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
3: Bon dia. Una altra jornada que estarà dominada per l'entrada de vent de component nord, que fa que la temperatura quedi bastant frenada a punts del nord de les illes. Una altra vegada com ahir, temperatures màximes entre els 24 i 25 graus a Menorca i també al nord de Mallorca. En canvi, a la resta de Mallorca arribarem una altra vegada als 28 graus, 29, com ja va passar ahir. A Eivissa i a Formentera també valors entre els 26 i 28 graus. I tot això amb el cel gairebé destapat en aquestes hores, però van arribant alguns núvols alts que deixaran estones el cel una mica més enterbolit, sobretot a Menorca i a Mallorca durant avui matí. També a migdia poden créixer alguns nivolats a l'interior de Mallorca, però en general el cel estarà destapat. Aquest vent de component nord fa que la mà estigui remoguda. Tenim molt de sectors redols de dones de més de 2 metres. De fet, arriben a 3 metres les zones encara al nord de Menorca i tenim avís groc activat per part de l'Agència Estatal de Meteorologia fins avui cap vespre per ones entre 2 i 3 metres. Per tant, una situació encara marcada per aquesta temperatura moderada i per aquest vent de component nord que encara bufarà avui, ha d'anar afluixant a partir d'avui hora baixa. Temperatura ara de 20 graus a Palma, 20 graus a Mó, 21 a Sant Francesc i a Eivissa.
4: Informatiu matí. Esports.
0: En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal continua viu al play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquí va guanyar per 6 gols a 4 el Pozo Múrcia i va forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie que disputarà dissabte a Terres Murcianes. Charuto, Deibao, Fabinho i Peña a la primera part i de nou Fabinho i Machado. A la segona marcaren els gols del Palma Futsal que donaren una victòria clau per continuar amb opció de disputar la final pel títol de Lliga i també de disputar l'any que ve la Champions. Antonio Vadillo és el tècnic del conjunt mallorquí.
6: Creo que hemos hecho una primera parte espectacular. Nos hemos ido de 2 goles, pero ha sido un partido para mí ido de 3 o 4 goles la primera parte, ¿no? Nos hemos superiores y la segunda parte sí que es verdad que hemos regulado, solamente empezamos encajado y bueno, ahí ha estado todo más dividido, más igualado. Y hemos salido a sufrir y al final hemos podido matar el partido. Y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma y creo que lo hemos hecho.
5: El tercer partit de la sèrie disputarà aquest dissabte a les 7 de vora baixa al Palau d'Esport de Múrcia, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I també pel que fa al Palma Futsal, el club s'ha vist implicat en un possible car de tripijoc de partit. Segons informa el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per influir en el resultat del partit en el qual el Ribera Navarra jugava no perdre la categoria i que finalment no van fer, ja que el maig va acabar amb un 6-3 favorable als locals. Segons recull l'acte judicial, la investigació indica que s'hauria destinat aquesta quantitat de doblers per influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. El president del Palma Futsal, José Tirado, s'ha mostrat sorprès en declaracions a IB3 Ràdio.
7: Evidentemente sorprendido. De parte del club, pues, tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa. Y evidentemente, pues, a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero, y apoyamos a quien tengamos que apoyar, porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
5: I en futbol avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre a l'estadi Azteca es disputarà el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Recordant que el conjunt mexicà és dirigit a la banqueta per Javier Aguirre i el tècnic mallorquí Toni Amor. Espanya jugarà dilluns a les 6 de vora baixa contra Cap Verd. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista artenent Sergi Darder ha parlat de la pròxima temporada a la segona divisió. L'artenent té clar que el conjunt mallorquinista ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera.
8: Teòricament han de ser un equip, pues, no volen demagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700, i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui, i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca, pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona, pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
5: Sergi Darder també dona per segura la sortida de Vedat Muriqi i ja s'acomiada així del davanter.
8: Pues supos que no el tornarem a veure. Jo l'únic que puc dir és gràcies. Al final, com a part de mallorquinisme també, crec que tots hem d'estar orgullosos, i quan se confirma la sortida, pues, desitjar-li el millor a on li toqui. Serà difícil de suplir, evidentment, però bueno, agraït per tot el que ha fet per aquest escut.
5: Qui també abandona el Real Mallorca, Xisco Campos, el mallorquí deixa el club per afrontar una nova aventura professional. El Vini Salamés s'estrenarà com a primer entrenador al Nàstic de Tarragona de la Primera Federació i ha signat per les dues pròximes temporades. Més coses en el playoff d'ascens a la primera divisió. El Màlaga és el segon finalista després d'empatar un gol contra les Palmes i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria. I a la primera federació, l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, ha parlat per IBT Ràdio de la seva sortida del club. Lara es mostra dolgut en la directiva encatxavada per Amadeo Salvo.
9: Con muchas operaciones en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera. Creo que eso se podía haber evitado, teniendo en cuenta que yo no digo que sea más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno.
5: I a la segona federació, Òscar Troya diu adeu a la banqueta del Poblense. Després d'una dècada d'èxits a Sa Pobla, el futur del tècnic es comença a aclarir. El seu destí serà l'Estadi Balear. Troya serà el pròxim entrenador de l'Atleti Balears i ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco. El fins ara tècnic del Poblense arribarà acompanyat de Nofre Riera. El futbolista també ha fitxat pel club blanc i blau. L'Atleti Balears inicia una reestructuració de la plantilla i ha confirmat la sortida de 10 futbolistes que no continuaran la pròxima temporada.
0: Gràcies, Toni Fuster. Si arribem a les 7 i 42 minuts, una petita pausa i tot d'una ampliar amb la informació internacional.
10: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda i Agenda Urbana, Gobierno de España.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I ara parlant de la nova escalada de violència a l'Iran després que aquesta matinada les forces militars han completat una ronda d'atacs dins l'Iran, segons el Comandament Central dels Estats Units. Asseguren que sota la direcció del comandament TANCAP, unitats del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
1: Segons el comunicat d'aquest mateix comandament, els atacs són una resposta a l'agressió iraniana injustificada, diuen, i continuada. Segons els funcionaris, els objectius suposaven una amenaça per a les forces nord-americanes i pel trànsit marítim comercial internacional que opera la regió. De fet, ahir al vespre, en una compareixença davant la premsa al despatx Oval, Donald Trump ja havia dit textualment que atacarien fort a l'Iran.
11: Well, we're going to be attacking them very hard.
12: Resuming bombing?
1: I diu també que ho feien perquè entenen tot el dret com a resposta al fet que els varen tomar un helicòpter Apache.
0: Per la seva banda, l'Iran també ha llançat míssils i drons contra bases militars dels Estats Units a Bahrain, a Jordània i a Kuwait. De fet, aquest darrer país ha tancat el seu espai aeri per protegir-se.
1: Les autoritats de Bahrain, Jordània i Kuwait asseguren haver interceptat, però, bona part d'aquests projectils. L'Iran, en tot cas, alega que actua en legítima defensa i també ha tancat per complet l'estret d'Hormuz.
0: I avui també destacam la segona nit del Darulls a Belfast. Des d'ahir, aquesta ciutat irlandesa del nord viu una forta onada de violència contra la immigració, després de l'atac d'un refugiat sudanès a un home. L'extrema dreta britànica va convocar manifestacions arreu del país en senyal de protesta que van derivar en actes violents.
11: Grup d'emmascarats van incendiar habitatges presumptament d'estrangers i calaren també foc a vehicles i contenidors en diversos punts de Belfast i també els seus voltants. La majoria són joves, fins i tot menors. Segons els mitjans locals, la policia ja ha emprat canons d'aigua per dispersar justament els manifestants, que eren més de 200, i els tornaven els atacs amb pedres i botelles de vidre.
0: Hi ha hagut un nou cara a cara al Congrés dels Diputats entre el president del govern i el líder de l'oposició en plena visita del Papa i esquitxat pels casos de presumpta corrupció que afecten el Partit Socialista.
1: Alberto Núñez Feijóo ha demanat de nou la dimissió de Sánchez, de qui s'ha referit com PS, sigles incloses en anotacions de Leire Díez. Pedro Sánchez, però, ha criticat la hipocresia del partit que no reconeixia qui era M. Rajoy dels papers de Bárcenas i ha carregat contra l'oposició, que diu és tramposa que impulsen.
12: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
13: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene, el problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones, dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción.
0: I la defensa de l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, demana al jutge que reclami als Estats Units més informació sobre com va tenir accés al contingut del telèfon d'un exdirectiu de Plus Ultra, també investigat a la causa.
11: Tot això després de conèixer-se que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamá, ha sol·licitat cooperació jurídica internacional dels Estats Units per utilitzar com a mitjà de prova el contingut del telèfon de l'exdirectiu de l'aerolínia Rodolfo Reyes en el marc de la recerca que apunta Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències en tot del rescat de 53 milions que el govern estatal va concedir a Plus Ultra durant la pandèmia del Covid.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ara són les 7:46. Sortim ara a l'exterior perquè cada dia desenes de pacients necessiten una transfusió de sang per poder continuar endavant amb un tractament, recuperar-se d'una intervenció quirúrgica o superar una situació d'emergència. Darrere aquestes transfusions hi ha un gest molt senzill, però amb conseqüències extraordinàries, que és la donació de sang. Amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que serà aquest diumenge, dia 14 de juny, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat fins dia 16 diverses col·lectes arreu de les illes amb el lema «Una gota d'humanitat dona sang, salva vides». Precisament, el Banc de Sang, a Palma, és la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia, quines són aquestes activitats?
14: Bon dia, Ida. Així com deies, aquests dies se'ns convida a portar la nostra gota a aquest moviment de solidaritat que és el de donar sang. El banc sempre es pot fer aquesta donació, però aquests pròxims dies el bus de donacions s'acostarà a diversos municipis. A Mallorca avui serà a Palma, a la plaça de la Porta Pintada, també a Manacor i a Lloret. A Menorca serà al Canal Salat de Ciutadella i a Eivissa a l'Hospital de Can Misses. De totes maneres, tota la informació, tant d'avui com del calendari d'aquestes setmana estarà al web de la Fundació. Però per parlar-ne millor estem aquí amb Teresa Jiménez, directora metge de la Fundació de Banc de Sang i Teixits, que ens explicarà les activitats preparades durant la setmana i la rellevància que pot arribar a tenir una donació. Senyora Jiménez, bon dia. com neix la idea de fer 6 dies d'activitats especials?
15: Buenos días. Bueno, la idea surge porque el día 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante, que es el día en el que nació un científico, el doctor Landsteiner, que fue el que descubrió los grupos ABO. Este señor recibió el Premio Nobel de Literatura por este descubrimiento en 1900 y el día en el que nació se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Como este año el día 14 cae en domingo, pues se celebra varios días seguidos para conmemorar este acto. Nosotros lo que intentamos hacer es visibilizar la donación en distintos lugares para acercar la donación a los donantes. Hacemos donaciones pues no solo en los centros de salud y en el banco de sangre, sino por ejemplo en teatros, en hospitales, fomentamos la donación hospitalaria para dar relevancia a que los donantes pueden estar en sus puestos de trabajo o en sus lugares de domicilio, de residencia y acercarse a donar sangre.
14: Molt bé, i ens podria explicar què aporta una sola donació?
15: Bueno, una donación de sangre aporta 3 componentes sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas, y cuando se procesan y se separan pueden ir dirigidos a 3 tipos de pacientes. Los hematíes para las personas que tienen, por ejemplo, una hemorragia digestiva, el plasma para las personas que, por ejemplo, tienen alguna alteración de la coagulación y las plaquetas para las personas que, por ejemplo, tienen una leucemia. Entonces podemos resumir que una donación salva 3 vidas o ayuda a 3 vidas.
14: I hi ha èpoques de l'any que es necessitin més donacions que altres?
15: Bueno, todo el año necesitamos donaciones porque tenemos que recordar que el 62% de las transfusiones van dirigidos a pacientes oncohematológicos, por lo tanto esto es un consumo fijo todo el año. Pero sí que es cierto que hay épocas del año en las que bajan las donaciones. No es que hagan falta más donaciones porque haya más pacientes, sino porque realmente bajan las donaciones. Y una de ellas es el verano. Por eso es importante que antes de irse de vacaciones, los donantes habituales donen sangre y los que no sean donantes, que se hagan donantes, ya que tienen más tiempo durante las vacaciones, pues que se hagan donantes de sangre.
14: Molt bé, i d'ara així com a darrera pregunta per animar a la gent que faci aquestes donacions, qui és que pot donar sang?
15: Bueno, puede donar sangre pues cualquier persona sana, que esté entre los 18 y los 65 años de edad, que pese más de 50 kilos de peso y que no tenga ninguna enfermedad y que quiera donar sangre, simplemente es eso. Las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres pueden donar hasta 4 veces al año. Nosotros tenemos una página web, donasang.org, y ahí tenemos unas preguntas frecuentes que se pueden consultar para hacer un test rápido de quién puede donar sangre. Pero básicamente es eso. Hay que tener en cuenta que en Baleares menos del 3% de la población sana dona sangre. Luego tenemos un amplio margen de mejora, casi un 97%.
14: Molt bé, i doncs quedem amb aquesta dada. Moltes gràcies i bé, esperam que les col·lectes d'aquests dies vagin bé i s'aconsegueixi omplir les reserves. Recordem a la ciutadania que hi ha diversitat d'horaris i de punts de donació, així que segur que hi ha una oportunitat per poder aportar la nostra gota.
0: Moltes gràcies. Connectarem amb tu d'aquí uns minuts una altra vegada per conèixer com està anant aquesta jornada de donació una vegada ja hagi començat. Ara són les 7:51 minuts i vos explicam que les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes per saber com actuar en cas d'una emergència, com és el cas de la darrera dana d'Eivissa la passada tardor.
16: Sí, perquè fins ara, quan hi havia un fenomen d'aquest tipus, advers, es treballava amb unes instruccions més aviat genèriques, però ara la Conselleria d'Educació i també Emergències han vist que arran de la dana d'Eivissa és ben necessari tenir un protocol clar d'actuació en els centres educatius, que també estableix com han d'actuar en cas d'onades de calor i també de fretes. El conseller d'Educació, Antoni Vera.
17: Hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
16: A més, a partir del pròxim curs escolar, l'alumnat rebrà també formació sobre fenòmens meteorològics adversos, com per exemple inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200.
0: Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per Avícola Sant Perot a Sant Brau. Preveu aplegar fins a 80.000 gallines. A la primera reunió, a nit, hi va haver malestar entre les 150 persones que hi van assistir, tot i que es troba ara mateix en una fase molt embrionària. El govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada el 2025.
16: I, per tant, els residents s'han de dir que els més afectats són el de Son Sureda, reunits ahir mateix, com dèiem, a l'Espai Nacamela, han decidit, com a primera mesura, fer una recollida de signatures. Plantegen altres mesures reivindicatives, com, per exemple, la presentació d'al·legacions o un seguit de protestes per aturar aquest projecte.
18: Ens mostrem en contra d'aquesta macrogranja de 80.000 gallines i la primera passa va ser això, mostrar aquest descontentament i un poc la desesperació de que això no se pogués fer. I, per tant, el primer que hem fet és organitzar-nos una mica el veïnat de Son Sureda, que som els que estan més a prop de la finca de Son Brau.
19: Crec que hi ha molts motius per intentar aturar aquest projecte, que no se faci. Crec que hi ha moltes bases i al·legacions que han trobat conjuntament amb l'Ajuntament per poder aturar tot això.
16: Tot perquè aquesta iniciativa preveu dues naus diferents de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. La producció estimada serà de més de 25 milions d'aus en total. El val de Manacor, Miquel Oliver, també és crític.
20: Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de la instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot ho pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
16: La iniciativa va entrar en exposició pública a final del mes passat. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies també d'entitats animalistes a l'explotació de Llucmajor pel maltractament de les aus.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Falten 5 minuts per les 8 del matí. Avui, a les 7 de l'hora baixa, Rata Corner celebra el retorn de Lluna creixent sobre el Tàmesi, de Gabriel Jané Manila. Una obra que va escriure l'any 1993 i que per l'afany de novetats del mercat literari va quedar descatalogada. Ara torna al mercat, però més en català i castellà, per fer-la arribar també a gent de parla castellana. Una idea de Dolmen i la nostra editorial que promet ser la primera de tota una sèrie de rescats literaris.
16: Sí, perquè han de dir que els grans autors, sovint de les lletres balears, se'n queixen sovint. De fet, hi ha llibres imprescindibles que ja no es poden trobar. Hi ha moltes editorials d'aquí que, des de tant en tant, fan reedicions de llibres que, quan tornen a tocar les prestatgeries de les llibreries, desapareixen. Llibres que la gent enyora o dels quals han sentit a parlar i no els troben en aquests moments. I de per tot això, l'editorial es va posar en contacte amb Jané Manila i li va proposar recuperar totes les novel·les que estan descatalogades i no només reeditar-les, sinó també treure-les, traduïdes i redistribuir-les arreu de la península. I sent una figura més que consagrada de la literatura illenca, encara pensa si agradarà o no a la gent.
2: I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha afalagat molt aquest projecte de Dolmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
16: I és que, en concret, aquesta novel·la, Lluna creixent sobre el Tàmesi, és especialment emotiva. Les grans obres de la literatura ho són, les èpoques i les descripcions caduquen, però els sentiments mai no ho fan. Aquesta novel·la explica com un jove enamoradís i volàtil també rep la notícia sobtada d'una pèrdua familiar.
2: La pèrdua d'un pare que ha significat molt per la seva vida, que ha tingut la seva pròpia vida i ha estat una vida intensa i seductora, per altra part. Pesa aquest pare, però també amb aquest pare se'n va tot un món. El món que ell havia somiat, que ell havia tractat de crear.
16: La història ens atrapa i no ens abandona, de fet, fins que l'autor és qui desapareix. La història no. Sempre ho fa així, Jané Manila. A més, ho fa sempre, és que sempre ho fa bé. diríem així, comença les històries però no les acaba, perquè gairebé sempre a la vida poden escriure un capítol més, finals oberts però definits, marca de la casa en aquest llibre que veurà la llum, recordem-ho, a Rata Corner avui a hora baixa a les 7 i esteu ben pendents perquè en vendran molt més.
0: I Rigoletto és la gran producció operística del Teatre Principal de Palma per aquest mes de juny. L'espectacle aposta per una lectura renovada d'un dels títols més emblemàtics de Verdi.
16: Posant fi, de fet, a la 40a temporada de l'òpera amb Rigoletto, una obra, ja ho sabeu, ben emblemàtica de la producció de Verdi, es presentarà al Teatre Principal dels dies 17, 19 i 21 de juny. Una proposta que és fruit de la col·laboració de 5 teatres diferents que produeixen una visió ben renovada d'aquest clàssic, sense renunciar, però, a la seva essència. És Oliver Díaz, director musical.
3: Destacaria que, estando escrita en 1851... és una òpera que mira al futur d'una manera assombrosa.
16: I el Teatre Principal destaca la presència d'un talent vinculat a les Illes Balears amb la incorporació de 5 cantaires mallorquins, una gran obra que es proposa emocionar tot el públic contemporani 170 anys després.
0: I avui també destacam una altra notícia important de la cultura, perquè l'escriptor britànic Julian Barnes ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. Així ho va anunciar ahir el jurat del premi, al qual optaven 37 candidats de 24 nacionalitats.

0: IB3 Radio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 11 de juny, en què parlam de les 67 persones que han estat desallotjades de l'antiga presó de Palma, l'espai municipal abandonat on en aquests darrers mesos hi havien arribat a dormir més de 200 persones sense sostre. L'Ajuntament ha executat l'ordre judicial amb un fort dispositiu policial i sense incidents destacats. Alguns dels que fins ahir vivien en aquest espai, però, lamenten que no tenen alternatives reals. El batlle Jaime Martínez respon.
2: Tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
3: Estem anunciant un desallotjament voluntari, per tant, han donat alternatives, i avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
1: S'han instal·lat mòduls temporals al Parc de Bombers de Palma durant dues nits per a les persones desallotjades que ho necessitin. Avui hi han passat la matinada al Manco 14 persones. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. L'expresident del Parlament, Balti Picornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
4: Aquest ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama 30.000 euros.
1: I les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma.
5: Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado.
1: La priora Sor Ángeles Sanz diu que intentaran mantenir-ne el caràcter religiós.
4: Això després d'una sentència del Tribunal Suprem que ratifica que aquest ordre i no el bisbat n'és el propietari, descarten usos que no vagin en l'esperit de les Jerònimes, incloent-hi l'hotel que rumorejava que s'hi faria.
1: El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca.
4: Una iniciativa a proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits.
1: I atenció a la votació que ha començat entre els veïnats de Sant Antoni a Eivissa,
4: que tenen fins dia 24 per decidir si volen canviar-li el nom a l'West End. L'Ajuntament vol deixar enrere la imatge de turisme d'accessos.
1: 5 persones han estat ateses per inhalació de fums en un incendi en un edifici de Sant Josep de Satalà.
4: Un immoble que ha hagut de ser desallotjat per complet està a prop de les 12:30 de la matinada.
1: I la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges.
4: Ho ha dit durant la Comissió de Salut del Parlament, en què ha defensat precisament que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus. La diputada del PSI, Patricia Gómez, per la seva banda, l'acusa de malversació.
6: Son Espases tiene un problema que no es mínimo, y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
7: Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación.
1: I les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu.
4: Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera dana d'Eivissa la passada tardor.
1: I aquesta matinada hi ha hagut una nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars dels Estats Units han completat una ronda d'atacs dins l'Iran, segons el comandament central del país.
4: Asseguren que unitat del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
1: I en els esports, el Palma Futsal força el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia. El mallorquín s'imposaran per 6 gols a 4 contra el Pozo i dissabte a les 7 de l'hora baixa disputaran el Palau d'Esport de Múrcia el partit decisiu que definirà qui s'enfrontarà al Barça plaça a la gran final a 5 partits. No tot són bones notícies pel Palma, perquè el club s'ha vist implicat en un possible car de tripijot de partit. Segons informa el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per influir en el resultat del partit en el qual el Rivera Navarra jugava no perdre la categoria. La investigació apunta que s'hauria destinat aquesta quantitat de doblers per influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. En futbol, avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre, l'estadi Azteca disputarà el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic, del tècnic mallorquí Toni Amor, i en el playoff d'ascens de primera divisió, el Màlaga era el segon finalista, després d'empatar un gol contra el Les Palmes, i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria.
1: I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
9: Bon dia. Avui ens tornarem a tenir una jornada dominada per la tranquil·litat, però arriben núvols alts que deixaran el cel una mica enterbolit. De fet, ara ja tenim aquest cel un poc més blanquinós a Menorca i també a Mallorca, amb el cel més estirat a Eivissa i a Formentera. Esperant també un dia dominat per l'entrada de vent encara de component nord, bufen cops moderats a forts a Menorca, i això fa que la situació a la mà també sigui complicada. Tenim avís groc activat a Menorca per temporal, amb ones de 2-3 metres. De fet, les ones arriben a 3 metres ara al sector del nord, del port de Mó, per exemple. Una situació que estarà marcada també per la temperatura moderada, amb unes temperatures màximes que pujaran fins als 24-25 graus a Menorca, també al nord de Mallorca aquests valors, però més alts al sud de Mallorca, també el ponent 28-27 graus de màxima. A Eivissa, Formentera, també tindrem aquests valors de 26-28 graus. La temperatura avui migdia, primeres hores del cap vespre. Aquest vent de component nord, a partir d'avui a darrera hora comença a fluixar, però així tot, durant avui, una situació a la mà complicada a tot el nord. Aquesta pròxima nit i matinada davallaran les temperatures mínimes, ja ho han fet avui, i demà les màximes tornen a pujar. De fet, esperam un cap de setmana marcat per la pujada de temperatures i també el cel destapat. Ara tenim 20 graus a Ferreries, 21 a Ciutadella, també a Maó, 21 graus a Alcúdia, 20 a Inca, 22 ja a Palma, i a les Pitiuses tenim 19 graus a Sant Antoni, 22 a Eivissa i també a Sant Francesc.
1: Ara són les 8 i 7 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Neus Pericàs a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I comencem amb la darrera hora del desallotjament forçós a l'antiga presó de Palma. Fins les 9 i mitja del vespre s'havien desallotjat 67 persones, de les quals 14 s'han traslladat als mòduls instal·lats al Parc de Bombers de Palma, on hi han passat la primera nit. És l'alternativa d'allotjament temporal que els ha ofert l'Ajuntament de Palma. Avui estan pendents que se n'actualitzin tots els detalls i, de fet, d'aquí a mitja hora en parlarem amb el primer tinent de Balla, amb Javi Bonet. Aquest desallotjament temporal judicial ha transcorregut enmig d'un fort desplegament policial i de moment no s'han registrat incidents greus.
4: S'han instal·lat 4 mòduls prefabricats equipats amb llits facilitats per la Creu Roja, que romandran operatius durant 2 nits al Manco en horari de les 7 i mitja del capvespre a les 9 del dematí. Segons Cort, els tècnics municipals, juntament amb la Fundació de la Sapiència, que és una entitat que és del Bisbat, s'hi han desplaçat per oferir els seus recursos i acompanyament a les persones que ho necessitin. Metges del Món, per la seva banda, ha respost en crítica. Retreuen als serveis socials que no hagin cercat una alternativa personalitzada per cada cas. Alcalde de Palma, Jaime Martínez, respon a això.
10: És que fa 4 mesos, i és més, un parell d'anys, que donam alternatives. És a dir, des de fa 2 anys donam alternatives sense un desallotjament voluntari. Des de fa 4 mesos estem anunciant un desallotjament voluntari i, per tant, han donat alternatives. I avui, que és el desallotjament definitiu forçós, també seguim donant alternatives.
4: L'operació de desallotjament va començar a les 12 del migdia en compliment de l'auto judicial que es va dictar el passat 29 de maig i que va autoritzar l'execució d'aquesta actuació davant el greu risc per la seguretat de les persones que romanien en aquest immoble. Recordem la successió d'incendis que s'hi varen declarar. A més, la Policia Nacional ha detingut diverses persones sobre les quals passaven ordres d'expulsió del territori nacional. El portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, ha criticat que els ocupants no puguin endur-se les pertinences de les barraques.
11: Las dos últimas personas que han salido, las últimas tres personas, son una buena imagen. Han salido una pareja, españoles, ambos con trabajo, y ambos están aquí porque no pueden pagarse ni el piso más económico para alquilar.
4: Un dels residents de l'antiga presó, que treballa com a tècnic de neteja, ha retret que les alternatives que han oferit des de l'Ajuntament no són reals.
2: La solució és que venga una trabajadora social que vea los perfiles de cada uno y que cada uno nos ponga en su sitio, porque nosotros tenemos dinero de nuestro trabajo y podemos pagar un piso de renta mínima, pero ni eso nos dan. ¿El por qué? Porque el alcalde no da soluciones.
4: I una altra persona desnonada ha afirmat estar preocupada perquè, diu, es veu vivint de nou al carrer.
12: Ahora que uno vive una más centrada, más correcta, más con su trabajo, su no sé qué, su no sé... Llega esto y a veces te hacen retroceder. A mí hoy me han dado ganas hasta de volver a tirar la toalla después de 6 años que llevo sin consumir.
4: L'operatiu policial durarà, segons Cort, uns dies i es preveu que la setmana vinent es realitzaran els tapiats de la presó i s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament inicià aquest procés a finals del mes de febrer, quan en el recinte hi vivien 226 persones. Tot això amb l'objectiu de recuperar la possessió de l'immoble.
1: I també hem sabut que mig miler de persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, i la majoria ha estat a prop de les Balears. Són un 54% més de víctimes que les que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dades del 2025. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a més de 1.300 persones. Elena Trinidad.
13: Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
1: I tot això quan avui, precisament, el papa Lleó XIV visita les Canàries, en concret el port d'Arguineguín, que històricament ha estat un punt d'arribada de migrants, va arribar a ser conegut com el port o el moll de la vergonya, ja que va ser tot un símbol de la crisi humanitària per mort de la migració irregular.
4: Això serà a primera hora del dematí, després al migdia visitarà la catedral de Santa Anna de les Palmes i a l'hora baixa presidirà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària per divendres anar cap a Tenerife. Dèiem, però, tot això serà avui. Ahir Robert Prevost va tancar la visita a Barcelona a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, des d'on precisament va demanar que aturin les guerres i que es tingui cura dels refugiats i dels migrants.
14: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
4: Una benedicció, per cert, que va aprofitar per tornar a parlar en català.
15: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte...
4: El pontífex va definir la Sagrada Família com a símbol d'unitat i de concòrdia. El dematí va passar per l'abadia de Montserrat, on va ser rebut per milers de fidels presidint l'oració del Sant Rosari. Es va encomanar també a la Moreneta, que és com es coneix popularment la Verge de Montserrat. En la seva missió va dir de cercar justícia i pau al món.
1: Són les 8 i 13 minuts, ara parlant d'altres qüestions. Encara relacionades, però, amb la religió, perquè les monges jerònimes estudien el futur del monestir de Santa Elisabet, al centre de Palma, i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. És la intenció que han expressat la priora de l'immoble i l'advocada en una compareixença per explicar la nova etapa que enceta el convent de Palma després que el Suprem ratificàs que aquest ordre n'és propietari. Descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel cartel que es rumorejava.
4: Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir quina és la titularitat d'aquest edifici, aquesta congregació acull en satisfacció la decisió del Tribunal Suprem, que els ha donat la raó, dèiem, en aquesta disputa amb el Bisbat de Mallorca i els ha reconeix com a propietaris del convent de Santa Elisabet de Palma. Ara, diu la priora, Sor Ángeles Sanz, comencen a estudiar-ne el futur.
5: S'acaba una etapa i con toda nuestra esperanza se abre otra en la que junto a mi consejo nos ponemos a trabajar. Con la ayuda de la Divina Providencia, seguro que encontraremos un buen destino para este lugar sagrado en el que reposan 525 monjas jerónimas que le dieron vida al monasterio.
4: L'advocada Maria del Pilar Rosselló ha recordat que les jerònimes són un ordre de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui venda o sigui lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu.
16: Estas piedras, este arte, lo que encierra aquí, todo esto habla, tiene una función evangelizadora, tiene un carisma inherente, impregnado, que a su vez tiene que resplandecer hacia los demás. Y por tanto, se insiste en la indicación de mantener, si es posible, la vida religiosa y, si no es posible la vida religiosa, buscar un destino que sea compatible con el plan carismático de la orden.
4: L'únic projecte que s'ha presentat els darrers anys és de l'entitat Amadip Esment, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. També s'ha obert a altres possibilitats, com ara compatibilitzar un ús universitari amb exposició de valuoses col·leccions d'art sacre que atesora l'ordre.
1: I l'expresident del Parlament, Balti Picornell, declararà avui en qualitat d'investigat davant els jutjats de Palma per presumptament haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. Campos ha interposat una querella contra Picornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat. Pels danys morals petits, Campos li reclama 30.000 euros. Carme Moreno.
17: A més, el diputat de Vox té previst ampliar la querella perquè diu que la conducta de Picornell s'ha intensificat i presumptament hi haurien més persones, algunes dirigents o exdirigents polítics, que també haurien fet difusió d'aquest insult. En la querella, Jorge Campos assegura que la conducta de l'expresident del Parlament per Podemos, reiterada, obsessiva i sistemàtica en el temps, i que lluny de mostrar penediment, Balti Picornell ha abrevejat públicament d'haver insultat Jorge Campos. Segons el diputat de Vox, hi ha jurisprudència que diu que la llibertat d'expressió protegeix la crítica política, però aquesta empara desapareix quan les expressions passen a ser insults, desconnectats de la crítica legítima. A més, segons Campos, hi ha l'agreujant de reincidència. Hem de dir que l'Assemblea Sobiranista ha convocat avui a les portes dels jutjats de l'Avinguda Alemanya de Palma una concentració de suport a Balti Picornell.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Ara són les 8 i 17 minuts. El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
18: Així és una iniciativa proposta dels socialistes per accelerar-ne els tràmits que demanen altres grups de l'esquerra. Són Iago Negueruela, del PSIP, José María García, del grup Mixt Unides Podem, i Lluïsa Pesteguía, Més per Mallorca.
19: Los trabajadores y trabajadoras de estas islas, las personas que viven aquí, tendrán sus carreteras colapsadas en verano. Nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta ley entre en vigor lo antes posible.
20: El problema del plazo es que si esto va a ser efectivo para este año ya. Y entendemos que esto no va a ser efectivo para este año ya.
21: Fins i tot per una responsabilitat de cada ciutadans, aquesta angulògica, fer aquesta tramitació lo més diligentment possible.
18: El Partit Popular encara no ha revelat quin serà el sentit del seu vot. Marga Duran.
22: S'adú a final del mes de juliol o es debat de prendre en consideració, s'adú la primera setmana de setembre, escoltin, no canvia res.
18: Un procés que la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, titlla de populista.
23: De querer habilitar julio, cuando han tenido 8 años de gobierno seguido y continuado.
18: El que finalment ha quedat descartat amb els vots de Vox és la lectura única que permetria l'entrada en vigor immediata d'aquesta llei.
1: I els hotelers de Mallorca han fet una resposta contundent a la manifestació contra la saturació turística convocada pel juliol. La federació defensa que la congestió respon sobretot a dèficits d'habitatge, infraestructures i oferta no reglada.
18: Sí, perquè el president de la FEM, Javier Vic, diu que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de visitants, però nega que els hotelers i també turistes en siguin directament els responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable en els darrers anys, No ha passat, però, crítica amb el lloguer vacacional.
3: Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final cuando vemos las manifestaciones, vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
18: Paraules de Vic durant la presentació de la nova campanya 2026 amb missatges de convivència entre residents i també visitants. Es llançaran els eslògans en 14 tanques encartellades i també milers de pòsters que es repartiran arreu de 870 establiments de Mallorca. El president dels hotelers també confirma xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, tot i l'actual, diu, context geopolític internacional que complica, diu, les previsions.
1: I en aquests moments els bombers de Mallorca que informen que estan actuant en un hotel de Magaluf, en un incendi que s'està produint des de primera hora, com dèiem, en un establiment hoteler situat a Magaluf, a Calvià. Tot d'una que en tinguem més detalls, vos ho ampliarem. Ara són les 8 i 20 minuts.
6: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
7: Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Són les 8 i 21 minuts. La gerenta de l'Hospital de Son Espases, Cristina Granados, defensa els complements quirúrgics per incentivar les operacions fora de l'horari habitual dels metges. Ho ha dit durant la Comissió de Salut, en què ha defensat que l'alta complexitat d'aquestes intervencions fa necessari aquest plus.
8: Son Espases tiene un problema que no es mínimo y es que operamos patologías de muy alta complejidad. Y hay muchas operaciones que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 o a las 9. Cuando el horario de los profesionales es de 8 a 3. Esta alta complejidad hay que pagarla de alguna manera.
1: Aquesta era la resposta a les crítiques del Partit Socialista, que l'acusa de malversació i també li demana la dimissió. Era la diputada del grup parlamentari socialista, Patricia Gómez.
24: Más gasto, menos actividad, menos eficiencia y mala utilización del dinero público. Y esto, señora Granados, tiene un nombre y es malversación. Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a dimitir?
1: Aquestes eren les declaracions, aquest era el que va donar de si aquesta comissió al Parlament de les Illes Balears, mentre a Madrid el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per abordar la reforma de l'Estatut Marc i la vaga de metges va acabar ahir sense acords davant el rebuig de les comunitats autònomes a votar els punts de l'ordre del dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no renunciarà a l'Estatut Marc perquè això diu que suposaria trair els seus companys. La setmana que ve, els metges aniran a la cinquena vaga de l'any per aquesta qüestió. I avui també destacam que les Balears activaran el curs que ve un nou protocol d'actuació en cas de fenòmens meteorològics adversos de l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera dana d'Eivissa la passada tardor. Fins ara, quan hi havia un fenomen meteorològic advers, es treballava amb unes instruccions genèriques, però la Conselleria d'Educació i Emergències ha vist que arran de la dana d'Eivissa és necessari tenir un protocol clar d'actuació en els centres. També s'estableix com actuar en cas d'onades de calor i de fred. Escoltam el conseller d'Educació, Antoni Vera.
25: Hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins el centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
1: Han de dir que, a banda d'aquest protocol, a partir del pròxim curs escolar, l'alumnat també rebrà formació sobre fenòmens meteorològics adversos com inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200. I avui també vos contam que l'edifici Gemini a Sant Josep de Sa Talaia s'ha incendiat avui de matinada. L'immoble s'ha hagut de desallotjar i s'han valorat 5 afectats que presentaven símptomes d'inhalació de fums. Els fets han ocorregut prop de les 12:30 de la matinada i hi han intervengut la Guàrdia Civil, els bombers i 3 ambulàncies. A banda d'aquest incendi a Eivissa, també estan pendents en aquesta hora d'una actuació dels bombers de Mallorca en un hotel, en un edifici alt, situat a Magaluf, a Calvià, on actuen, com dèiem, des de primera hora del matí per un greu incendi que s'està produint en aquests moments. Així arribam a les 8:25, ara als esports.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: L'Illes Balears, Palma Futsal, continua viu al play-off pel títol. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia. El conjunt mallorquí va guanyar per 6-4 el Pozo Múrcia i va forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie, que es disputarà dissabte a terres murcianes. Xaruto d'Ibao, Fabinho i Penya a la primera part i de nou Fabinho i Machado a la segona marcaren el gol del Palma, que donaren una victòria clau per continuar amb opció de jugar a la final pel títol de Lliga i també de disputar l'any que ve la Champions. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma Futsal.
9: Creo que hemos hecho una primera parte espectacular. Nos hemos ido de 2 goles, pero ha sido un partido para haberme ido de 3-4 goles la primera parte. No somos superiores y la segunda parte sí que es verdad que está igualado, solamente empezamos encajado y bueno, ahí ha estado todo más dividido, más igualado. Y hemos salido a sufrir y al final hemos podido matar el partido. Y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma y creo que lo hemos hecho.
2: Aquest tercer partit de la sèrie de semifinals es disputarà dissabte a les 7 de l'hora baixa al Palau d'Esport de Múrcia, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I també pel que fa al Palma Futsal, el club s'ha vist implicat en un possible cas de tripijoc de partit. Segons informa el Diari de Navarra, la justícia de Tudela investiga el suposat pagament de 100.000 euros per a influir en el resultat del partit en el qual el Ribera Navarra jugava no perdre la categoria i que finalment no van fer, ja que el maig va acabar amb un 6-3 favorable als locals. Segons recull l'acte judicial, la investigació indica que s'hauria destinat aquesta quantitat de doble és per a influir en el resultat en determinats jugadors de l'equip mallorquí. El president del Palma Futsal, José Tirado, s'ha mostrat sorprès en declaracions en aquesta casa.
10: Evidentemente sorprendido. De parte del club, pues, tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa. Y evidentemente, pues, a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero y apoyamos a quien tengamos que apoyar porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
2: I en futbol avui arranca el Mundial. A les 9 del vespre, l'estadi Azteca disputarà el primer partit entre Sud-àfrica i Mèxic, recordant que el conjunt mexicà dirigit a la banqueta per Javier Aguirre i el tècnic mallorquí Toni Amor. Espanya jugarà dilluns a les 6 de vora baixa contra Cap Verd. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista ertenent Sergi Darder ha parlat de la pròxima temporada a la segona divisió. Sergi Darder té clar que el conjunt mallorquinista ha de ser el màxim candidat a l'ascens a primera.
11: Teòricament hem de ser un equip, pues, no volen demagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700 i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui i amb aquest entrenador crec que almenys sabrà un Mallorca, pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona, pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir aquest, almenys aquest projecte valent.
2: I en el play-off d'ascens a primera divisió, Màlaga és el segon finalista després d'empatar un gol contra les Palmes i s'enfrontarà a doble partit a l'Almeria. A la primera federació, l'exdirector esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, ha parlat per IBT Ràdio de la seva sortida del club. Lara s'ha mostrat dolgut en la directiva encapçalada per Amadeo Salvo.
12: Con muchas operaciones en las cuales me podía...

0: Riera, el futbolista també ha fitxat pel club blanc i blau. Fins aquí els esports, tornem a partir de la 1:05 en el programa Esports 3.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Ara són les 8:30, repassam quines seran les claus d'aquest dijous. En aquests moments els bombers de Mallorca actuen en un greu incendi en un edifici de Magaluf. La darrera hora és que, segons l'Ajuntament, es tracta d'uns apartaments particulars i no, per tant, un hotel, com havia dit en un primer moment els bombers de Mallorca. En aquests moments, com dèiem, i des de primera hora, efectius dels bombers intenten extingir un incendi en un edifici d'apartaments particulars a Magaluf, a Calvià. Ampliarem aquesta darrera hora quan es produeixin novetats. Avui també destacam que l'expresident del Parlament, Baltipi Cornell, declara avui en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
3: Campos ha interposat una querella contra Pi Cornell per un presumpte delicte d'injúries a l'autoritat en publicitat pel danys morals patits. Campos li reclama 30.000 euros.
2: A partir de les 8 i 45 minuts. A l'informatiu matí serà el torn de la informació de proximitat, de les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu. A Eivissa, l'actualitat també centrada per un incendi. 5 persones han hagut de ser ateses i un edifici desallotjat per un foc que es va declarar a nit a la platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. El foc es va iniciar al voltant de les 12:30 de la mitjanit a la segona planta de l'edifici Gemini, al carrer Porreres de Platja d'en Bossa, i va afectar un total de 3 habitatges. Més de 20 pisos d'aquest edifici van haver de ser desallotjats pels bombers i 5 persones van ser ateses al lloc de l'incendi. Totes elles per inhalació de fum han estat lleu i no van haver de precisar trasllat a centre hospitalari. Al lloc dels fets es va mobilitzar Guàrdia Civil, bombers i 3 ambulàncies.
2: I a Menorca, la presó de l'illa acumula 4 mesos sense director. Etzel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. La baixa mèdica del màxim responsable del centre penitenciari no ha estat substituïda. Això ha generat encara més dificultats a l'hora de gestionar la presó, que les darreres setmanes, a més, ha viscut diversos conflictes amb interns i on els treballadors denuncien manca de personal des de fa temps. El centre hauria de tenir 4 càrrecs directius, a més del director, 3 subdirectors. Doncs bé, durant 2 mesos Menorca ha estat amb un sol responsable, el de seguretat.
2: A Mallorca, Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per Avícola Sant Perot a Sant Brau. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Preveu plegar fins a 80.000 gallines. A la primera reunió a nit, malestrant de les 150 persones que hi van assistir, tot i que es troba en una fase molt embrionària, el govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada el 2025.
2: I avui també parlam d'una altra qüestió d'actualitat a l'entrevista, perquè fins a les 9:30 d'ahir vespre s'havien desallotjat 67 persones de l'antiga presó de Palma. Ara actualitzam aquestes dades i faim balanç de com va anar aquest dispositiu.
1: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
2: Perquè també, segons aquestes dades que coneixíem ahir, al Manco 14 persones es van desplaçar cap al Parc de Bombers de Palma. Allà s'hi ha instal·lat un lloc per passar-hi la nit durant el Manco 2 nits per aquestes persones que han d'estar desallotjades. I ara, com dèiem, en feim balanç i actualitzem les dades amb el primer tinent de batlle de l'Ajuntament de Palma, Javi Bonet. Bon dia.
7: Molt bon dia a tothom.
2: I moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio. Allò que primer vos volien demanar era el balanç. Quin balanç feis d'aquest desallotjament, aquesta fase ja de desallotjament forçosa que va començar ahir?
7: Bé, jo crec que avui és un dia important. És el primer dia, el primer vespre, que la presó antiga de Palma està buida després de 12 anys. Ahir se va produir en el desallotjament forçós, després de quasi 4 mesos, 3 mesos i mig de procés, en el qual s'ha anat fent molta feina amb totes les persones que hi havia allà, oferint-los tots els serveis públics que hi ha a disposició, tant de l'Ajuntament com de CIMAS, com del Govern Balear, inclús de moltes associacions privades, com Càritas, que ha posat a disposició, La Sapienza, que també depèn del bisbat i han posat a disposició, per tal de donar-li solucions a totes les persones que vivien allà. I finalment s'ha produït el que el jutjat ens va donar el mandat fa...

0: una setmana que s'havia de produir aquest desallotjament forçós, bàsicament perquè els informes tant de policia com de bomberos com de protecció d'edificis de l'Ajuntament de Palma demanaven i exigien que se fes aquest desallotjament per un tema de risc real per la vida de les persones que habitaven allà.
1: Entre tots aquests recursos que s'han mobilitzat, un d'ells d'urgència, podríem dir, de darrer moment, ha estat aquest parc de bombers de Palma. Ja s'han ubicat uns mòduls on hi podran passar dues nits aquestes persones que ahir varen ser desallotjades. Finalment, teniu dades de quantes persones han passat efectivament la nit en aquest mòdul del parc de bombers de Palma?
0: Sí, ahir a les 10:30 del vespre, que va ser el darrer moment en el qual vàrem estar allà presencialment, havien arribat 14 persones, finalment, no se va afegir cap més d'elles. El vespre, per lo que han sentit avui de matí, que he xerrat amb ells, ha transcorregut en total normalitat, se'n varen anar a dormir a primera hora, i és el darrer recurs, darrer recurs, després de 4 mesos de donar diferents possibilitats. El que no volíem era que les persones que arribessin de fer feina a darrera hora no tinguessin un lloc on dormir. Però ara tindran encara una altra oportunitat avui, però sí que a partir d'avui han de cercar solucions ells, perquè han tingut 4 mesos per cercar-les.
1: En general, les persones que quedaven ahir dins l'antic recinte penitenciari van cooperar amb els agents amb aquest desallotjament?
0: He de dir que el desallotjament va ser molt pacífic, va haver total normalitat. Evidentment, algunes persones varen mostrar el seu enfado per la situació, però crec que és més per la situació real que no per aquest desallotjament en si, perquè ja sabien que s'anava a produir, sabien que era imminent, i ahir simplement va ser el dia en el qual els dos dispositius que s'havia creat un òrgan conjunt, tant de la Policia Nacional com de la Policia Local, se va proposar aquest dia perquè se dugués a terme.
1: Hem de dir que aquest desallotjament, que ha estat criticat per algunes entitats socials, també ha estat sol·licitat per alguns veïnats, també famílies del CEIP Casc Episcol, que està situat just de vora, i havien denunciat alguns incidents. A partir d'ara, com es garantirà perquè això no torni a passar, perquè no se torni a ocupar aquest espai municipal?
0: Bé, jo per a mi sí que voldria que aquestes entitats socials, en teories socials, que han criticat aquest desallotjament, no els han vistes durant 4 mesos, no els han vistes ajudar en cap moment durant 4 mesos. L'únic que han fet ha estat alentar a les persones a viure a un lloc on s'han produït només durant aquests 4 mesos quasi 9 focs, i a llarg dels anys anteriors més de 70 focs que haguessin produït la mort de segurament qualcuna de les persones. Per tant, crec que aquestes entitats socials, en teories socials, que han criticat aquest desallotjament, haurien de repensar-se si les seves finalitats són les més adients. I igualment, com comentaves, tenim veïnats que ho demanaven perquè la zona els darrers anys s'havia degradat molt, hi havia robos, hi havia vidre romput de cotxes i demés, i ara el que volem és recuperar la normalitat. Ahir mateix vaig poder tenir l'oportunitat de xerrar amb la directora de l'escola que hi ha just a Ferrada de vora, i mos agraïa la tranquil·litat en la que han pogut estar aquests darrers 3 mesos i la que vendrà d'ara endavant.
1: Sabem que en aquestes instal·lacions hi ha com a dues parts diferenciades, una que era la presó pròpiament dita i una altra part situada davant, la part de la carretera de Solla, que eren els habitatges dels antics funcionaris. Aquesta part també ha estat desallotjada, o quina és ara la situació? Com queda aquesta part que està més a l'altra banda, diguéssim?
0: Sí, hi havia dues parts clarament diferenciades perquè hi havia situacions diferents. A una, com vos deia, hi havia 3 informes de bomberos, de policia local i de protecció d'edificis que demanaven i exigien aquest desallotjament per un risc real, tant de foc com d'insalubritat, com de risc de col·lapse de la mateixa presó. I després hi ha les finques de funcionaris que no tenen aquests informes i, per tant, van per una altra via. Nosaltres, igualment, iniciarem ara el procés de recuperació possessòria de les finques de funcionaris, perquè, com sabeu, al llarg termini tenim previst fer un projecte que surten més o manco 140 vivendes dotacionals que han d'estar en aquella zona, a més d'una ampliació per la sortida de la via cintura. Per tant, també no sabem si serà d'aquí 3 mesos, d'aquí 4 o d'aquí quant de temps que m'ho autoritzi el jutjat per fer desallotjament també de les antigues cases dels funcionaris de presons.
1: Idò, moltes gràcies per actualitzar aquesta situació i per explicar-nos una mica com va anar tot aquest procés. Javi Bonet, primer tinent de Balda, gràcies per respondre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
1: I en aquests moments també vos hem d'actualitzar la informació relacionada amb aquest incendi que s'ha produït en un bloc d'habitatges, en un bloc d'apartaments situat a Magaluf. Segons l'actualització que ens acaba d'informar emergències, al manco dues persones han mort en aquest greu incendi. Com dèiem, els bombers de Mallorca des de primera hora estan actuant, intentant extingir aquestes flames, intentant rescatar tota aquesta gent. Quatre persones han estat traslladades als centres hospitalaris, quatre han estat també valorades i finalment no ha fet falta aquest ingrés, alguns per inhalació de fums. També hi ha vuit persones que ara mateix el 061 n'està valorant l'estat de salut i vuit bombers també han estat atesos in situ al lloc dels fets. Per tant, ha estat un incendi molt greu el que ha passat aquesta primera hora del matí en aquest bloc d'apartaments de Magaluf a Calvià. Com dèiem, dues persones han mort a causa de les flames. Ara són les 8:40, fem una petita pausa i tot d'una continuem amb la informació.
2: IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Ara són les 8:41. El Banc de Sang i Teixits de les Balears ha organitzat diverses col·lectes arreu de les illes per aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que és aquest diumenge, dia 14 de juny. Enguany, amb el lema Una gota d'humanitat dona sang, salva vides, es pretén arribar a les 200 donacions diàries. Ens ho explica Neus Pericàs, que és en directe des de la seu d'aquesta entitat del Banc de Sang i Teixits a Palma. Neus, bon dia.
3: Bon dia, així és. El Banc de Sang i Teixits s'ha marcat aquest gran objectiu, 200 donacions de sang diàries en una setmana plena d'activitats a diversos municipis d'arreu de les Balears. Hem pogut parlar amb Teresa Jiménez, directora metge de la Fundació, que ens ha explicat la rellevància que pot arribar a tenir una sola donació. L'escoltam.
4: Bueno, una donación de sangre aporta tres componentes sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas, y cuando se procesan y se separan pueden ir dirigidos a tres tipos de pacientes. Entonces podemos resumir que una donación salva tres vidas o ayuda a tres vidas.
3: Com veus, una sola donació té un impacte increïble i cal destacar, però, que durant l'estiu el nombre de donacions baixa. Escoltam de nou a la doctora Jiménez.
4: Pero sí que es cierto que hay épocas del año en las que bajan las donaciones. No es que hagan falta más donaciones porque haya más pacientes, sino porque realmente bajan las donaciones. Y una de ellas es el verano. Por eso es importante que antes de irse de vacaciones, los donantes habituales donen sangre y los que no sean donantes, que se hagan donantes.
3: Així que s'anima a totes les persones d'entre 18 i 65 anys que estiguin sanes a fer aquesta donació de sang, perquè aquest petit gest té un gran impacte positiu en la vida d'una persona. Per més informació sobre les donacions i activitats d'aquesta setmana, es pot visitar el web donasang.org.
1: Gràcies, Neus. Ara són les 8:43. Repassam altres assumptes de l'actualitat internacional. I ho feim parlant de la nova escalada de violència a l'Orient Mitjà després que aquesta matinada les forces militars nord-americanes han completat una ronda d'atacs dins d'Iran, segons assegura el Comandament Central dels Estats Units. Sota la direcció del comandant en cap, els unitats del cos de marines dels Estats Units i de la Força Aèria han atacat llocs puntuals per la capacitat de vigilància militar iraniana, així com sistemes de comunicació i instal·lacions de defensa aèria.
5: Segons el comunicat d'aquest mateix comandament, els atacs són una resposta a l'agressió iraniana injustificada i continuada. Assegurant, segons els funcionaris, els objectius suposaven una clara amenaça per les forces nord-americanes i pel trànsit marítim comercial internacional que operen en aquests moments a la regió. De fet, ahir al vespre, en una compareixença davant premsa al despatx Oval, Trump ja havia dit textualment que atacarien fort a l'Iran.
1: Idò, amb aquestes paraules de Donald Trump arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'informatiu matí, amb la informació de proximitat.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts, bon dia. Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per avícola Son Perot a Sombrau. Preveu aplegar fins a 80.000 gallines. A la primera reunió celebrada a nit, malestar entre les 150 persones que hi van assistir, tot i que es troba en una fase molt embrionària, el govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada el 2025. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem bastanta retenció a l'autopista d'Andratx en sentit cap a Palma, pràcticament des de la costa d'Emblana fins a l'arribada a la via de cintura, i trobaran retenció degut a una petita topada que s'ha produït un poc antes de la incorporació cap a la via de cintura. El vehicle està ocupant part de l'esquerra i esquerra i això està ocasionant bastanta retenció. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a Andratx, des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a Esquerra Aragó, també a la Taulera, i també en sentit aeroport, a la zona de les escoles trobaran també un bocinat de circulació lenta. Les arribades a Palma, des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor, són algo lentes, i també volem aprofitar per demanar precaució i paciència, ja que és l'autopista d'Inca en sentit cap al Codí encara continuen les obres d'asfaltatge, i en aquest punt, un poquet antes d'arribar a Campanat, trobaran també retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Lluís Menéndez, al control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
3: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, Manacor es mobilitza contra la macrogranja de gallines projectada per avícola Son Perot a Sombrau. Preveu plegar fins a 80.000 gallines i la primera reunió celebrada nit, malestar entre les 150 persones que hi van assistir, tot i que es troba en una fase molt embrionària, el govern avisa que el projecte s'ha d'adequar a la normativa vigent aprovada l'any passat. Els residents els més afectats són els de Son Sureda, es van reunir a l'esplai de Nacamela i han decidit, com a primera mesura, fer una recollida de firmes. Plantegen altres mesures reivindicatives, com la presentació d'al·legacions o un seguit de protestes per aturar el projecte ramader.
7: Ens mostrem en contra d'aquesta macrogranja de 80.000 gallines i la primera passa va ser això, mostrar aquest descontentament i un poc la desesperació de que això no se pot fer. I per tant, el primer que hem fet és organitzar-nos una mica el veïnat de Son Sureda, que som els que estan més a prop de la finca de Son Brau.
8: Crec que hi ha molts motius per intentar aturar aquest projecte, que no se faci. Crec que hi ha moltes bases i al·legacions que han trobat conjuntament amb l'Ajuntament per aturar tot això.
1: La iniciativa preveu dues naus de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. La producció estimada serà de més de 25.000 d'ous. El batlle de Manacor, Miquel Olivés, també s'ha mostrat crític amb el projecte.
9: Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de l'instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot deu pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
1: La iniciativa va entrar en exposició pública a final del mes passat. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una instal·lació similar a Sineu i de les denúncies d'entitats animalistes de l'explotació de Llucmajor per maltractament de les aus. Canviem de qüestió. En successos, ha quedat extingit l'incendi a Porto Cristo que ha cremat a un primer pis d'un habitatge del carrer de la Concepció. Una dona i la seva filla que es trobaven a la casa n'han pogut sortir il·leses. El foc s'hauria originat al menjador i s'han cremat diferents mobles. Bombers del parc de Manacor han aconseguit controlar i apagar el foc, que només ha causat danys materials i no ha afectat les cases confrontants.
10: Bueno, això en principi ha estat un incendi d'interior, ha afectat en el menjador, sofàs i mobiliari. En principi ha estat un incendi relativament bo de controlar, amb una càrrega de foc important i unes temperatures importants, però amb molt fàcil d'accés. Tenim el punt d'inici localitzat, però les causes per ara és prest, per dir-les.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
11: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
11: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
0: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
1: Ja han començat les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç, que duraran aproximadament 5 mesos durant les millores. El trànsit de la variant es desviarà per dins el poble. Per mort d'aquestes obres es desviarà, com dèiem, el trànsit del pont i afectarà el tram concretament entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
12: Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenen que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i hem de col·laborar, ja que allà les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
1: D'altra banda, retarden fins a finals de juliol les obres per ampliar la rotonda que uneix la carretera de Solla amb el camí dels Reis a Palma. Es tracta d'un dels punts més crítics de l'accés a la ciutat, ja que cada dia circulen prop de 50.000 vehicles i uneix l'Hospital de Son Espases, els polígons de Son Rossinyol i Son Castelló, a nuclis urbans com Son Sardina, Palmanyola o els pobles de la Serra. Les obres havien de començar aquest mes, tot just coincidint amb l'inici de l'estiu, quan baixa l'activitat als polígons, però no ho faran fins al mes de juliol. El motiu ha estat que el pla de seguretat no s'ha pogut adjudicar fins ara i aquest és un document molt necessari per executar els treballs, ja que s'allargaran mesos i s'haurà de desviar el trànsit per fases. Escoltam el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
13: Es tracta d'una obra amb un volum de cotxes de 48.000 vehicles diaris, per tant, és complicat, no?, haver de posar una ruta alternativa per tal de que aquestes obres estiguin acabades i que el trànsit no se vegi afectat, no? Però donarem les màximes garanties perquè se pugui garantir aquesta fluïdesa.
1: Mentrestant, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui el conveni de col·laboració entre Cort i Limàs per a la gestió de les bonificacions de l'IBI a famílies nombroses. El consistori podrà verificar la vigència i validesa dels títols necessaris, evitant tràmits addicionals i simplificant el procediment administratiu. Cal recordar que en el marc de la baixada històrica d'impostos impulsada aquesta legislatura, l'IBI preveu bonificacions per a les famílies nombroses que aconsegueixen el 90% de la quota en el cas d'habitatges amb un valor cadastral de fins a 200.000 euros i el 50% en la resta d'immobles. La portaveu de l'equip de govern municipal és Mercedes de l'Este.
14: Aquest pagament completa ja la subvenció total que tenien, que era de 139.060 euros i que s'havia concedit a la Federació de Veïns de Palma per les seves activitats de 2025 i 2026. Per tant, amb aquest fet d'avui se fa una passa molt important en el desbloqueig de les subvencions municipals.
1: I a Son Cervera, en unes hores a les 11, està previst un ple extraordinari amb un únic punt del dia, la renúncia del batlle Jaume Cervera presentada el passat 28 de maig. La decisió forma part de l'acord de governabilitat al qual van arribar PP i independents per Son Cervera, Calamió i Calabona a les eleccions de 2023, pel qual el popular estaria al capdavant del consistori els tres primers anys del mandat i al darrer hi haurà l'independent Pep Cervera. Dia 20 de juny es farà un altre ple extraordinari on es farà el canvi oficial de batlle. D'aquesta manera, arribam a les 8:55, la informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 8:55 minuts. En aquests moments actualitzam. Quina és la darrera hora? Vos ho deim ja des de fa uns minuts. Els bombers de Mallorca actuen des de primera hora del matí en un edifici que ha patit un incendi en un bloc d'habitatges a Magaluf. Són apartaments on és un bloc alt, on han mort dues persones. Quatre han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases i a l'Hospital de Son Llàtzem. I també hi ha diverses persones que estan sent valorades in situ, valorades als llocs dels fets perquè han patit ferides, han resultat ferits, per exemple, per inhalació de fums. És una informació que en aquests moments estem actualitzant perquè els bombers de Mallorca encara actuen en aquest bloc d'habitatges que, com dèiem, ha patit un incendi que s'ha produït des de primera hora del matí i ja hi ha dues persones que han mort a causa de les flames. Ara, d'aquí uns minuts, al butlletí informatiu, vos ampliarem la darrera hora sobre aquest incendi, ara parlant de cultura. Parlant de cultura, com és habitual en aquests moments, en aquesta alçada de l'informatiu matí, avui a les 7 de l'hora baixa, Rata Corner celebra el retorn de Lluna creixent sobre el Tàmesi, de Gabriel Jané Manila, una obra que va escriure el 1993 i que per l'afany de novetats del mercat literari va quedar descatalogada. Ara torna al mercat, però a més en català, i en castellà també, per fer-la arribar a la gent de parla castellana. Una idea de Dolmen i la nostra editorial que promet ser la primera de tota una sèrie de rescats literaris. Els grans autors de les lletres balears de vegades es queixen que hi ha llibres imprescindibles que no poden tornar, i han de dir que sent una figura més que consagrada de la literatura illenca, Jané Manila encara dubta, encara pensa si aquest llibre agradarà o no a la gent.
2: I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha afalagat molt aquest projecte de Dolmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
1: I en concret aquesta novel·la, Lluna creixent sobre el Tàmesi, és especialment emotiva, hem de dir. Ara són les 8:57 minuts, actualitzant, com dèiem, l'informació sobre aquest incendi a Magaluf. Perquè tenim a l'altra banda del telèfon el batlle de Calvià, José Antonio Amengual, bon dia.
3: Juan Antonio
1: Amengual, perdoneu, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Quina és la situació en aquests moments, en aquest punt? Ho hem estat dient, sabem que el manco dues persones ha mort en aquest incendi que s'ha declarat a un bloc d'habitatges. Què vos heu trobat des d'aquí, l'Ajuntament i els serveis d'emergències?
3: Pues bueno, des de que a primera hora que s'ha donat l'alarma a les 5:23, s'ha actuat de tot d'una, bombers, policia local, guàrdia civil, i han intervingut, s'han trobat un foc molt violent i ara les conseqüències s'estan valorant i el que ha hagut és que ha hagut pues, dos fallecidos, quatre traslladats i després ha hagut altres persones que s'han tingut que s'estan valorant encara i s'està mirant quina és l'evolució, però en qualsevol cas la intervenció ha estat immediata. Hem de lamentar que dos morts i potser els que s'han duit cap a Son Espases pues, s'ha de veure com va la seva evolució. Però estem en un moment molt crític. Encara els bombers estan intervenint dins l'edifici i valorant les conseqüències. Tenim ara ja assumptes socials de l'Ajuntament de Calvià per valorar el reallotjament de la gent que s'haurà de sortir de casa seva, perquè no se pot entrar a l'edifici de moment. I estem en ple procés de feina i d'avaluació. Hi ha la policia judicial mirant què. Tenim la policia local que també activada. El 061 que ha muntat una carpa, un punt sanitari avançat. I estem tot treballant, veient que recuperar la normalitat i lamentar moltíssim la mort d'aquestes dues persones i tenir ara temps per analitzar què ha estat o què no ha estat i ja els tècnics i els professionals ens aniran dient. Mm-hmm. Qualsevol informació que puguem tenir, pues, l'avançarem.
1: Hem sabut per part d'emergències que hi havia gent que estava que era atesa in situ en el lloc dels fets, que per tant de moment no s'ha valorat que s'han de traslladar a centres hospitalaris, però sí que s'ha fet aquesta valoració, entre ells alguns bombers, imaginant que la virulència de les flames era molt intensa i que per tant aquests professionals han hagut de fer feina de valent per intentar treure com fos aquesta gent de l'incendi.
3: Així és, entenc que jo he vist imatges que ha hagut gravades en vídeo de veïnats i les flames impressionen moltíssim. Pensa que és un tercer pis, però des del carrer a un centre és una planta menys 1. És com un edifici que dona cap a la mà i bueno, ja ha estat molt virulent i bueno, valorar sobretot la rapidesa dels bombers i que no ha hagut més ferits. I aquí el que s'ha traslladat és el missatge de que en cas d'incendi s'ha d'anar cap a les terrasses, cap als balcons i no cap a l'escala, que ha estat una mica el problema que ha ocasionat aquestes morts. I bueno, ara valorant. Jo des de les 6 del matí estem en marxa, veient que ha estat. La presidenta, la Marga Proens, com en Llorenç Galmés, estan pendents des del minut 1 de tota la incidència i estem treballant. No sé què més vos puc afegir.
1: I de res més, moltíssimes gràcies. Vos deixam treballar des del lloc dels fets i també atendre a totes aquestes persones afectades. Juan Antonio Amengual, Balda de Calvià, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada en directe d'IB3 Ràdio.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Un saludo a tothom.
1: Ara són les 9:01.

0: És moment de repassar i actualitzar quines són les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Com dèiem, la notícia que parlàvem ara i que ha protagonitzat aquest final de l'informatiu amb aquesta entrevista amb Juan Antonio Mengual, el batlle de Calvià. Dues persones han mort i el manco quatre han resultat ferides i traslladades a diferents hospitals arran d'un incendi greu en un bloc d'habitatges a Magaluf. I actuen des de primera hora bombers, emergències del 061, també, com ens explicava Mengual, policia local, persones que fan i han fet tot el possible per intentar treure d'aquest lloc de l'incendi en aquestes persones afectades. Ara crec que hi podem connectar en directe. Toni Scanelles, no. Connectam amb Carlos Escolán. Bon dia, des del lloc dels fets.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Què és el que veus? Com han transcorregut aquests fets?
1: Veig ben poquet, veig sirenes de bombers, veig les llums de les ambulàncies, veig la bombolla de campanya que ha muntat el SAMU 061, i el que us puc dir és la informació que ens acaben de donar des de la batllia de Calvià, també des dels bombers de Mallorca i també des del servei d'emergències. Ara mateix es pot confirmar que hi ha dos morts per inhalació de fum en aquest incendi que s'ha declarat a les 6 del matí a la tercera planta d'un edifici residencial de Magaluf, que hi ha un afectat per inhalació de fum en estat crític, són espases, que està intentant estabilitzar-lo, i també hi ha hagut fins a 9 afectats per inhalació de monòxid de carboni, que ha estat la principal causa dels decessos i també de les afectacions. Ara mateix encara hi queden prop d'una desena de veïnats confinats als seus edificis a l'espera de que es tregui tot el fum de l'escala i es pugui desallotjar a les persones. Des de l'Ajuntament de Calvià ens han dit que estan absolutament desolats i que s'intentarà parlar amb serveis socials per si s'ha de reallotjar a les famílies que, evidentment, hauran d'abandonar l'edifici.
0: Idò, moltíssimes gràcies, Carlos Escolán, des d'aquest punt, per aquesta darrera hora. Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el dia.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Al dia, amb Marta Grau.
1: Són les 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Començam el programa de nou amb calor, núvols prims i el cel una mica enterbolit per aquesta jornada. Màximes de 24-25 graus al nord de les illes i entre 27 i 28 cap a la meitat sud. Vent de nord de Menorca i mala mà amb ones de fins a 2 metres. Encetam aquesta jornada, encetam aquest programa amb aquesta darrera hora, just acabem d'escoltar els nostres companys dels serveis informatius. Dues persones han mort, 9 han resultat ferides per intoxicació en un incendi. De fet, una se troba en estat crític. Ha estat un incendi registrat aquest matí al carrer Federico García Lorca, a l'edifici Trianon de Punta Balena, de Magaluf. Els veïnats estan pendents de ser desallotjats i de cercar una alternativa, perquè, com hem vist en aquestes imatges que poden compartir amb els espectadors i que descrivim pels oients, els cossos de seguretat estan actuant a la zona. La nostra companya també, Maria Antònia Esquines, es troba de camí i tot d'una podrem parlar amb les diferents autoritats, cossos de seguretat, Batla de Calvià, per poder saber la darrera hora d'aquest tràgic succés que, com comentàvem, s'ha cobrat la vida de dues persones. Segons fonts coneixedores del cas, es declarava just després de les 6 del matí en aquest edifici i fins al lloc s'han desplaçat tot d'una nombroses patrulles de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers de Mallorca, també ambulàncies. Els accessos a la via de moment han quedat tallats al trànsit, tot d'una que puguem ampliar amb aquesta informació. Avui, a banda d'aquest incendi, l'actualitat es focalitza en el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma. Joana, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Si és agents de la policia local i també de la Policia Nacional varen ser els encarregats ahir migdia de buidar les instal·lacions i desallotjar les quasi 70 persones que encara vivien en aquest recinte. No va haver-hi incidents en el procés i ara aquestes persones viuen de manera temporal als barracons instal·lats a Son Morro, a prop del parc de bombers de Palma. Des dels serveis socials es continuaran fent feina, oferint-los recursos a tots ells. Escoltam en aquest moment el Bala de Palma, Jaime Martínez.
3: Por parte de servicios sociales se sigue dando opciones y recursos para todo aquel que quiera tener recursos a su disposición.
1: Pendents, idò, d'aquest desallotjament, com deien en concret, de l'antiga presó de Palma, serà un dels temes que abordarem en aquesta tertúlia. Com deien, agents de la Policia Nacional van ser els encarregats de fer aquest trasllat ahir migdia i buidar totes aquestes instal·lacions. L'edifici Gemini, ubicat a Sant Josep de Sa Talaia, també s'ha incendiat. Podem parlar d'un altre incendi, Joana?
2: Així és, aquest edifici ubicat, com deies, Marta, a Sant Josep de Sa Talaia, s'ha incendiat avui de matinada. Aquestes són ses imatges. El balanç ha estat de 5 afectats que presentaven símptomes per inhalació de fums. L'immoble s'ha hagut de desallotjar. El servei del 061 informa que, tot i la gravetat dels fets, no ha estat necessari fer cap trasllat a cap centre hospitalari. En aquest dispositiu han intervengut la Guàrdia Civil, els bombers i també 3 ambulàncies. També a Porto Cristo varen viure ahir un gran ensurt per mort d'un altre incendi i va ser en aquest cas a un primer pis d'un habitatge del carrer de la Concepció. Una dona i també la seva filla es trobaven a la casa, varen poder sortir il·leses, però com dèiem, hi va haver aquest foc que s'hauria originat al menjador i es varen cremar diferents mobles de l'habitatge. Només ha causat danys materials i no ha afectat cap casa dels costats.
1: Ahir varen conèixer també una xifra dramàtica sobre la migració irregular durant els primers 5 mesos de l'any, un balanç molt rellevant. Més de 500 persones han mort fent la ruta entre Algèria i Espanya. Gran part d'aquesta xifra, de fet, correspon a les Illes Balears. Bon dia, Xisco.
4: Bon dia, Marta. I l'augment és considerable. Parlam d'un 54% més que l'any passat, segons l'ONG Caminando Fronteras. Sense deixar de banda el drama migratori, avui el Papa Lleó XIV visita les Illes Canàries. En concret, el port d'Arguineguín, que històricament és un punt calent d'arribada de migrants. La visita es produeix en un context en què les Canàries, a més, continuen sent la ruta amb més mortaldat.
1: Molt pendents també de la visita del Papa avui, però ahir es va viure un esdeveniment, podríem qualificar d'espectacular, en la inauguració de la Sagrada Família, Joana.
2: Sí, Marta, el Papa va tancar la visita a Barcelona amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, des d'on va demanar que aturin les guerres i que es tingui cura dels refugiats. També vàrem estrenar amb una il·luminació de part del temple, intentant realitzar el que Antoni Gaudí volia dur a terme en aquesta basílica per a posar fi a l'acte. Nombrosos drons es varen col·locar en el cel, creant, com podeu veure, la imatge de Toni Gaudí, que a més ahir hagués fet 100 anys, juntament amb una frase cèlebre de l'arquitecte.
1: I crec, Xisco, que aquesta frase que hem vist just al cel de Barcelona podria ser perfectament la nostra frase del dia.
4: Així, ja ho va dir l'arquitecte Antoni Gaudí fa més de 100 anys. Primer l'amor, després la tècnica.

0: És espectacular perquè mai havien tingut la frase del dia projectada en drons,
1: en drons,
0: no?
1: Clar,
0: si ho miram
1: ara
0: així,
1: ens mal acostumarem i cada dia voldran fer-ho així.
2: Voldran coets i foc d'artifici.
1: Sempre.
0: Tothom parla d'aquesta qüestió. És normal, perquè és vera que l'esdeveniment va ser espectacular, però també hi ha altres qüestions que marquen l'actualitat i que se troben en boca de tothom, no tan espectaculars, però sí molt quotidianes.
1: Així és, Marta, i d'avui tothom parla d'una bona notícia. El Manco, això creïm, la redacció d'aquest programa, el tradicional ritual del cúter i la caça rateada a les farmàcies, té els dies contats. El govern espanyol ha aprovat un nou sistema digital que substituirà progressivament el mètode que durant dècades han utilitzat els farmacèutics per justificar la dispensació de medicaments finançats pel sistema públic de salut. Fins ara, quan un pacient recollia un medicament en recepta, el farmacèutic, ja ho recordareu, havia de ratear el cupó precinte de la caixa i enganxar-lo a uns formularis que després s'enviaven a l'administració per tramitar-ne el reembossament. Ara aquest procediment passarà a ser digital. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou model permetrà identificar cada medicament mitjançant un codi únic, verificar-ne l'autenticitat i fer-ne un seguiment més precís durant tota la cadena de distribució. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat que la reforma servirà per reduir burocràcia i modernitzar el funcionament de les farmàcies. El canvi, però, no serà immediat. Durant un temps, els dos sistemes, o sorpresa, conviuran mentre les comunitats autònomes adaptin els seus mecanismes de control i de verificació. Els farmacèutics també valoren positivament aquesta mesura. Consideren que els permetrà estalviar temps en tasques administratives i dedicar més esforços en allò que realment els agrada, que és l'atenció dels pacients. A més, el nou sistema reforçarà la traçabilitat dels fàrmacs i ajudarà a prevenir possibles falsificacions. En definitiva, una petita escena quotidiana que desapareixerà de les farmàcies, la del cúter, els adhesius i les caixes rateades, però entrarà una altra cosa, que és la modernització. Enyorareu aquest gest quotidià d'anar a la farmàcia a replegar una caixa de paracetamol i que no vol la retain, perquè també a vegades després tancar les caixes de medicaments era complicat perquè estaven com ja rompudes.
2: Home, és una mica romàntic, no?, aquest gest de tear el codi de barres i tal, però és veritat que, clar, en tota la tecnologia, tots els avanços digitals que hi ha, però t'he de confessar una cosa, que jo de petita jugava dues coses amb les meves amigues i una d'elles era... No, en sèrio?
1: A fer de farmacèutica.
2: Clar, jo tenia una biblioteca i deixava llibres en préstec de la meva amiga Marga Guades i jugava a farmàcies amb la meva amiga Massales. Per tant, aquell gest de tear el coll de barres i de ferrar-lo, clar, és jo, simbòlic, tot això és molt simbòlic. I...
1: Però allò que expliques, na Marsales sempre estava malalta.
2: No!
1: I na Marga Guades llegia molt.
2: Bé, sí, mem, jo què sé, coses que fas de...
1: Quan no, m'ha sorprès que amb una amiga fessis de farmacèutica i amb l'altra fessis de cuponera.
2: També fem moltes cabanyes, sempre estàvem a lloure, però sí, aquests jocs simbòlics que tan importants són de petits, per què no, no? Per ventura no se farà a les farmàcies, però ho seguiran fent dels infants jugant a les farmacèutics. Tu no has jugat mai a les farmacèutic?
1: A les farmacèutic no me sona. Jo jugava a res.
2: A fer informatius, que també segur que he jugat com jo.
1: Jo era petit, ja era un nin seriós. No, anava a dir que també allò que suporta pel medi ambient. Donava d'estar rateant i utilitzant tanta cinta adhesiva i, sobretot, que hi havia vegades que me semblava una tudadissa de paper que havien d'imprimir tot un fol només per enganxar un codi de barres, perquè si dus molt de medicaments, encara aquell fol ratia, però si no, eren fols i fols i fols i fols que havien de fer servir. Exacte, que havien de fer servir a ses farmàcies, més la tinta de s'impressora, més allò que suposava la cinta adhesiva amb allò que contamina, és a dir, que no només és un gest romàntic que deixant de banda, que a vegades tendim a romantitzar segons quines coses, sinó que també, pel medi ambient, serà una la perquè tota petita passa suma.
2: Clar que
0: i
2: sí. Ja està.
0: I és vera que sembla que s'han torbat, en realitzar-ho, perquè ha estat present durant tant d'anys que jo sempre m'ho demanava. Que estrany, no?, que un mètode tan rudimentari encara sigui vigent a les farmàcies. Idò, adéu, té els dies comptats i ara tot serà digital. tot és digital, ja. O sigui, ja... adéu
2: a... La vida.
0: Exactament, digital. La vida és digital.
1: Nosaltres ho som digital,
0: però, com deia Gaudí, primer l'amor, després la tècnica, no? Fent al·lusió a la inauguració de la Sagrada Família i en aquesta famosa frase que ha sortit al cel i que ha triat precisament per la frase del dia. Amb la bona companyia de Lluís Menéndez, els comandaments tècnics, Sales Fortesa, Robert Mercè, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, encetam la jornada, encetam el dijous.
3: El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 9 i 16 minuts. Començam la jornada, començam aquesta primera hora de programa posant el focus en aquest incendi. En aquesta darrera hora sabem que dues persones han mort, altres 9 han resultat ferides per intoxicació. De fet, una d'elles es troba en estat crític. Ens referim a un incendi que s'ha registrat durant aquest matí al carrer Federico García Lorca, a l'edifici Trianon de Punta Balena, de Magaluf, a Calvià. Poden saludar el batlle Juan Antonio Amengual, qui ja ens escolta per poder conèixer més detalls sobre aquesta darrera hora. Batlle, bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: Podem confirmar que, de moment, el balanç és de dues persones mortes i un dels ferits, segons hem pogut saber, se trobaria en estat crític.
1: Així és el que ens han confirmat. Les dues morts estan confirmades i la tercera persona està a zones passes, que a veure si la poden recuperar. S'ha vist, s'ha donat damunt les 5:20, i de tot d'una pues, ja han actuat els bombers d'aquí de Calvià i tota la policia local, la Guàrdia Civil, i bueno, estan fent feina. El que semblava inicialment que pareixia una cosa més lleu ha estat molt greu, perquè ha hagut un foc molt virulent a la planta tercera d'un edifici de 9 plantes, però que la planta tercera equival a la menys 1 quan se cedeix des del carrer, i això ha ocasionat que la feina dels bombers hagi estat molt, molt complicada, i bueno, estem tots treballant des de 061, que ha muntat un lloc avançat per mirar d'atendre tant en els possibles ferits com els bombers, perquè els bombers s'han tingut que emplear de valent per mirar de sufragar les llames, treure el fum i treure tothom. I aquí estan els veïnats reunits a un lloc i ara estem ja a assumptes socials mirant si han de fer qualsevol reallotjament. Hi ha un psicòleg, perquè hi ha gent que també està molt nerviosa. I bueno, estem tots treballant. Ara ha arribat el delegat de govern, que també està pendent de tot, el cap de bombers, cap d'emergències. I bueno, estem tots fent feina mirant de tornar a recuperar la normalitat, però en qualsevol cas tenim la desgràcia d'aquests dos morts i, bueno, i ara el que hem de deixar és fer feina en els tècnics, en els bombers, a la policia judicial, que puguin analitzar i valorar la situació. Però l'incendi ha estat un incendi greu.
0: Batlle, es tracta de 9 plantes. No sé si tenim coneixement de la xifra de persones que residien en aquest edifici.
1: No, encara aquesta dada, el que tenim és que hem tingut que hi ha unes 20 persones afectades en total, entre els dos morts, els que s'han endut l'ambulància, ha hagut un parell que l'han tingut que fer una petita, diguéssim, donar-li oxigen, però en qualsevol cas estem parlant d'una vintena de persones afectades i encara han de sortir uns veïnats que estan en els balcons i que els bombers estan esperant que se refredi tot, i bueno, i anar atenent a tota la gent que ho necessiti.
0: Quantes persones estan pendents de poder sortir? Perquè confirmava vostè que hi havia aquests veïnats en els balcons, però no sé si també sabem la xifra de veïnats que estan pendents de que les estructures se puguin refredar per poder evacuar l'edifici.
1: Bueno, estan treballant els bombers, estan traient el fum. Aproximadament estem parlant d'unes 10 persones, però bueno, estan a salvo, no corren cap perill. L'únic és que estan traient el fum de l'edifici i hi ha hagut molt de fum. I bueno, i ara el que hem de fer és esperar una mica i bueno, i recuperar dins el que se pugui la normalitat, reallotjar la gent, perquè segurament no podran accedir durant un temps a l'edifici i anar valorant i deixar que els tècnics vagin prenent les seves decisions.
0: Confirma que és un edifici residencial ubicat al carrer, sí, Federico García Lorca. El que no se sap, m'imagino que és massa prest encara, és les causes d'aquest incendi que ocorria just a primera hora del matí d'avui. No se sap.
1: No. Ara el que hem de fer és deixar que treballin els tècnics. La policia judicial està treballant i a partir d'allà no fer conjectures, sinó anar tenint la sort que la gent fent feina i que podrem tenir la informació de primera mà. Tot d'una que la tinguem, el mitjà de comunicació la tindreu al vostre abast I nosaltres el que estem aquí, pues, ara tenint els mitjans, sobretot els veïnats, que hem estat amb ells, n'hi ha un parell que estan molt nerviosos, i atendre'ls, donar-los suport, i bueno, i destacar la feina impressionant que han fet els bombers, que ha estat molt destacable, tota la policia local de Calvià, la Guàrdia Civil i absolutament tothom. I també valorar que tant la presidenta del govern com el president del Consell, Llorenç Galmés, han estat pendents de tota aquesta situació des de les 6 del matí, i que estem pendents d'aquesta situació, que en el primer moment no pareixia que revestia tanta gravetat com realment ha estat.
0: És que, clar, vostè ho ha dit, a les 6 del matí, la mala sort ha estat l'hora en què s'ha produït l'incendi, perquè probablement algunes d'aquestes persones dormien, no? I davant d'aquesta situació no sabem, no? En el cas de les dues persones que han mort, però supos que també l'hora, que sigui a les 6 del matí, dificulta moltíssim l'evacuació perquè agafa la gent dormint.
1: Bueno, sí, però també ha passat a l'inversa. Jo he tingut xerrat amb un veïnat que precisament arribaven de la feina i no han pogut entrar perquè estava aquesta situació, i que treballaven de vespre i no han pogut accedir. No sabem, encara no podem valorar quantes persones ja ara estan accedint a vivendes que estaven tancades. Jo crec que ara és massa pres per fer segons quines valoracions. Hem d'esperar, i la sort és que no, aquestes dues morts, pues, que no hagin estat més, perquè hi ha unes imatges de l'incendi que ha gravat un veïnat, i realment impressiona la virulència del foc. Ha estat molt, molt, molt grossa. I s'ha fet, pensa que és un edifici de 9 plantes, i s'ha fet l'incendi a la planta 3, perquè és un edifici que dona cap a la mà, cap a la platja de Magalluf, i cap amunt ha pujat tot el fum per l'escala, i la sort dels veïnats és que han estat i s'han cuidat, s'han posat a resguard en els balcons, que ha estat la seva sort. I els perides que els han anat, els que han mort, diuen que és que perquè han volgut sortir per l'escala, i això ha estat la seva errada mortal.
0: Clar, davant el foc, un cerc de sortides, però és veritat que ho diuen sempre, no, els serveis d'emergència, evitar sortir per les escales precisament per la virulència d'aquest foc que ha causat la mort de dues persones, recordem, una més en estat crític i 9 ferits. Val, una darrera qüestió, es preveu que el dispositiu sigui llarg, perquè si encara s'està esperant que se refredin les estructures, encara hi ha persones pendents de ser evacuades, es preveu que serà un dispositiu llarg, veritat?
1: Sí, jo crec, bueno, aquí tenim ara mateix com 4 camions de bombers, furgonetes, guàrdies civils, SAMU 061 amb ambulàncies i tot un efectiu de persones treballant, i bueno, això durarà el que hagi de durar, i estirem pendents de qualsevol cosa que pugui haver. Estem aquí pendents, ja estem treballant, i si hi ha cap novetat, vos l'avançarem i vos la traslladarem perquè estigueu al corrent.
0: Juan Antonio Amengual, batle de Calvià, moltíssimes gràcies per atendre els oients i espectadors del dia. Moltíssimes gràcies per ampliar els detalls d'aquesta darrera hora.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com explicava gràcies, batle. Com explicava el batle, ha estat un gran dispositiu de cossos de seguretat, bombers 061, el que estan actuant a l'edifici. De fet, podem escoltar ja el cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, qui ha fet declaracions als mitjans.
2: Per desgràcia, com sempre, la major causa de víctimes és el fum, efectivament. Val? Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, també m'ho comenten els bombers, perquè jo encara no hi he entrat, que també s'ha mengut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala, i també que entrés a vivendes, inclús per la façana, no? I això és el pitjor, això és el que ens dona més problemes, i això és el que, pues, per desgràcia, en aquest cas, pues, s'ha transformat en dues persones mortes i una greu.
0: Mira, per desgràcia... Tot d'una que puguem ampliarem els detalls d'aquest incendi. Tenim també part dels nostres companys, de fet, la nostra companya Maria Antònia és quina se troba de camí, amb bossos just a l'accés, recordant que també la via d'accés al carrer, en concret Federico García Lorca, se troba teada. Ampliarem la informació tot d'una d'aquest succés. Mentrestant, nosaltres anem avançant i anem comentant alguns dels temes que centren l'actualitat. Avui la tertúlia és amb els companys periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ana Mascaró, bon dia.
4: Bon dia.
0: José Manuel Barquero, bon dia.
5: Bon dia, Marta.
0: L'actualitat passa per altres qüestions a banda d'aquest tràgic succés que avui volem comentar. I de nou posem el focus a la presó de Palma. No és la primera vegada que en parlem, però avui sí, amb novetats després del desallotjament que varen viure ahir. Recordem que la policia local, la policia nacional, varen iniciar ahir un desallotjament forçós d'aquesta antiga presó, donant compliment a l'acte dictat pel jutjat. I d'aquesta manera, les persones que encara residien, estic parlant d'aproximadament unes 70, varen ser traslladades a uns barracons provisionals davant del parc de bombers. Escoltàvem abans el batlle, dient que s'adonarien alternatives en aquestes persones, han actuat també els serveis socials, romandran en aquest lloc de moment a l'espera de poder aconseguir una alternativa. I ara bé, quina serà aquesta alternativa? Quant de temps podríem passar en aquests barracons ubicats de manera provisional, Alicia?
3: Bueno, yo, primero de todo, estas imágenes que ponéis ahora de ver cómo estas personas salen con sus maletas, con sus pertenencias de allí, a mí la verdad que me impactan. Es algo sobrecogedor de ver, bueno, pues qué futuro se le plantea. Ayer los compañeros que estuvieron en el desalojo y hablaban con estas personas, lo hemos comentado otras veces, gran parte de ellos son trabajadores, que algunos incluso estaban trabajando. Claro, también lo hemos dicho muchas veces, esto no podía seguir así, porque había un riesgo real para las personas que viven allí y para los vecinos. Afortunadamente se ha culminado ya el desalojo sin incidentes y ahora queda una tarea muy difícil, que es la de encontrar una alternativa habitacional a estas personas. Ayer también había algunos que contaban que habían sido timos de estafas inmobiliarias, que habían pagado 500 euros para el publicar Gemma Marchena en última hora, para alquilar una habitación, y cuando llegaron allí no había habitación, era un timo. Entonces, la situación que tenemos en Baleares es muy complicada, porque no es solo la antigua prisión, es que vayas por donde vayas, la ciudad Palma está llena de caravanas y hay asentamientos por todo. Por tanto, ¿qué hacemos? Es que es complicadísimo.
0: Sí. Anna, què se pot fer davant d'aquesta alternativa? Recordem, és temporal, així ho ha dit el Valde, també ha dit que posarà a disposició qualsevol tipus de solució, però ara bé, quina serà aquesta solució? Què passarà amb aquestes persones que ahir varen ser desallotjades i ara romanen aquests barracons?
4: Bueno, lo primer dir que perfecta la síntesi que has fet, perquè estic totalment d'acord, o sigui, és una situació que prové d'un context d'emergència de l'habitatge terrorífic i que genera monstruositats com aquestes situacions terribles que afecten a moltíssimes persones. Clar, ara de moment se'ls està donant a través de l'Ajuntament, a través del Bisbat, a través d'entitats socials, intentar trobar una solució temporal. Però, clar, aquesta és la gran incògnita que passarà amb aquestes persones a mig i llarg termini. Com comentaves, si els salaris a Balears compliquen moltíssim l'accés a l'habitatge i també els companys de l'Ara Balears que estaven cobrint la notícia com contaven que les entitats socials expliquen que estan desbordades i que no, és que no tenen alternatives per tothom, a part que hi ha persones en situacions personals difícils. El meu company Néctor Rubio, que és el que va cobrir la notícia, recollia el testimoni d'una persona que deia, jo és que me'n vaig a dormir aquí de vora

0: cigarra. Mi patria es
1: al día, a Marta Grau.
0: Canto de una cigarra.
2: Són les 9:38 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, com sempre, i pendents de la darrera hora. Avui, sobretot, posam o focalitzam l'actualitat, la notícia, en aquest incendi que s'ha declarat a primera hora, a les 5:20 del matí, en un edifici de Magaluf. De moment sabem que hi ha dues persones mortes, un ferit en estat crític i altres 9 persones ferides. El succés s'ha declarat just a les, pràcticament a les 6 del matí, a l'edifici Trianon del carrer Federico García Lorca, molt pròxim a Punta Balena. Fins al lloc s'han desplaçat nombroses patrulles de Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers de Mallorca, també ambulàncies. Els accessos l'havien quedat tallats al trànsit. Sabem que és un edifici de 9 plantes, que el foc s'ha originat a la planta 3, que equivaldria a una planta menys 1 d'aquest edifici en concret, i no totes les persones han pogut ser desallotjades per al moment, segons ens explicava el batlle de Calvià, Juan Antonio Mengual, just a primera hora del programa, degut a les estructures que encara romanen molt calentes, algunes persones estan als balcons pendents de poder ser desallotjades. També explicava que les dues persones que han mort han estat precisament perquè han volgut sortir per les escales i per aquesta raó ha estat impossible que poguessin sortir de l'edifici amb vida. Escoltam en aquest moment Joan Fornàs, que és director insular d'emergències.
3: Hi ha bombers que s'han tingut que posar tres equips d'aire per entrar, han tret les persones, les han tret molt ràpid i segons he xerrat amb ells, que ha estat molt violent. El moment que han arribat era molt violent, hi havia molta càrrega de foc i clar, el fum el que ha fet és per hueco de l'escala, ha fet tipus ximenea i clar, ha afectat tot el seu vivienda fins al dalt.
2: Dues persones mortes, 9 ferides, una d'elles en estat crític i en total uns 20 afectats. José Manuel, volies fer un apunt al respecte?
4: Sí, bueno, es que cuando estaba escuchando a Juan Antonio Mengual, al alcalde de Calvià, y a Chisco Bonín, al jefe de bomberos, claro, a mí, y luego estábamos viendo las imágenes, y cuando describían el edificio, me ha venido a la memoria las imágenes del incendio terrible en Valencia, que vimos aquello en directo, y yo recordaba cómo en aquel momento tantos arquitectos intervinieron hablando del tema de los materiales, del tipo de construcción, porque aquel fuego se propagó a una velocidad que algo, bueno, inaudito, ¿no? Lo que se vio. Claro, en un edificio de 9 plantas, pues aquí habría que decir lo contrario. Es decir, menos mal, pues que esa construcción, yo no soy técnico y ahora estarán estudiando las causas del incendio, pues ha podido soportar y a pesar de la virulencia que han descrito del fuego, eso no se ha trasladado rápidamente hacia arriba, porque como nos han explicado, hay gente en los balcones. Es decir,
2: claro,
4: si hubiese
2: las
4: sucedido,
2: estructuras están calentas.
4: Exacto. O sea, no pueden bajar porque no hay accesos. Me imagino que ahora empezarán a bajarlos con grúas, etcétera. Pero en el caso de Valencia, no sé si os acordáis, que es que ni siquiera podían estar en las terrazas. ¿Os acordáis aquellas imágenes cómo iban saltando de balcón a balcón? Porque el fuego avanzaba precisamente por la fachada, ¿no? O sea, que en este caso, pues casi podríamos decir que es un milagro que solo haya 2 víctimes, ja sent gravíssim el incendi.
2: Hi ha un ferit en estat crític, no sabem l'evolució d'aquest ferit en concret, però seguirem pendents al llarg de la jornada. Ha estat un edifici residencial, en cap cas vacacional, com s'apuntava al principi. No, aquí parlem d'un edifici de residents. No sé si voleu fer alguna puntualització més abans de continuar. Alicia, Anna.
5: Bueno, no, esto que dice José Manuel, que afortunadamente, pese a la virulencia de las llamas, no ha ido a más y los residentes pues están en los balcones a la espera de ser evacuados.
4: Yo lo que quería entender, cuando ha explicado que la planta 3 es una menos 1, quería entender que desde una planta 3, para salir, hay que subir. Y claro, al haber utilizado la escalera hace como de chimenea, digamos, ¿no? Toda la potencia de fuego y calorífica sale por ese hueco y ahí se han debido ver atrapadas las víctimas. Un terrible el drama.
2: Tot d'un actualitzarem aquesta informació en un dia en què no deixem de banda el drama migratori. Ja ahir mos van fer ressò d'aquesta xifra que publicava la ONG Caminando Fronteras, que deia que durant els 5 primers mesos de l'any més de 500 persones han mort fent la ruta entre Algèria i Espanya, la majoria a les illes. Estem parlant d'un 54% més que l'any passat. És una barbaritat, és una xifra altíssima. Tot en un context en què precisament el Papa avui viatge a les Illes Canàries, un dels llocs precisament on la migració, on el drama migratori és l'actualitat de pràcticament cada dia, tot i que han davallat les xifres enguany a les Canàries. Alicia.
5: Sí, no, es, lo decimos siempre, el Mediterráneo pues un cementerio, es un cementerio. Estas son cifras, estimaciones que probablemente sean incluso superiores, porque es que aquí tenemos mafias que se están aprovechando de la debilidad y de la extrema necesidad de personas para ganar dinero y que las mandan, bueno, pues en unas condiciones malísimas a jugarse la vida en el mar. Entonces es un problema que tenemos y que va más y que el gobierno pues no termina de reconocer, no termina de admitir que hay una ruta que es la de Argelia-Baleares, que aquí día sí, día también tenemos la llegada de pateras y las que no sabemos, las que se quedan en el mar y mueren.
2: Tot d'una, reprenem amb aquesta qüestió, la del drama migratori, però ara sí podem connectar en directe amb el nostre company dels serveis informatius, Carles Escolan, per conèixer aquesta darrera hora de l'incendi ocorregut a Magaluf. Carles, t'escoltam. Sí.
6: Què tal? Bon dia. Doncs estem esperant que els 16 veïns que encara estan confinats als seus respectius domicilis puguin abandonar la zona on s'ha produït aquest incendi. Ha estat al voltant de les 5:23 d'aquesta matinada. S'ha fet un avís i s'ha activat el parc de bombers de Llucmajor i també el de Calvià. Han reaccionat en poc més de 20 minuts i, com deia el cap de bombers, el Xisco Bonnin, els hi ha costat moltíssim controlar el foc. Era un foc molt virulent que ha trencat finestres, fins i tot ha tirat a baix la porta d'entrada del pis on s'ha provocat, i això ha fet que el fum, que ha estat el principal causant dels dos decessos, s'extengués ràpidament en forma de xemeneia per tota l'escala. Això ha fet que tres veïns quedessin atrapats. N'hi ha hagut 9 que han estat rescatats amb afectacions lleus per inhalació de fum. Hi ha hagut 2 persones que han estat rescatades ja mortes per, precisament, inhalació de fum, monòxid de carboni, i una tercera que ara mateix està en estat crític a l'estat de l'Hospital de Son Espases. Ens diuen els bombers que han utilitzat o estan utilitzant ventiladors amb bateries per intentar treure tot el fum, que baixi la temperatura de l'edifici, que les 16 persones que estan confinades estan bé, però, evidentment, a priori hauran de ser també revisades per l'hospital de campanya que han muntat els AMO 061.
2: Carles, ens confirmava el batlle de Calvià que algunes d'aquestes persones se situaven en els seus balcons a l'espera de que aquestes estructures se puguin refredar. És així?
6: Sí, sí, evidentment. No pot sortir ningú de l'edifici fins, primer, que es tregui tot el fum que encara a hores d'ara està dins del que és l'escala d'accés als pisos de l'edifici, i sobretot també que baixi la temperatura, perquè evidentment no es pot entrar en aquest edifici si la temperatura de l'estructura és calenta, sobretot per evitar, primer, que qualsevol bomber pugui estar afectat per qualsevol desprendiment o ensorrament, i perquè els veïns puguin baixar en les millors condicions de seguretat possibles a la zona d'entrada i puguin sortir de l'edifici.
2: Carles Escolan, en directe des de Magaluf, des de l'edifici Trianon, on ha corregut aquest incendi amb la darrera hora del succés. Moltíssimes gràcies, company.
6: De res.
2: 16 persones confinades. Poca broma. 16 persones que estan a l'espera de que els cossos de seguretat, bombers 061, puguin evacuar les persones que encara romanen a l'edifici, perquè és impossible ara mateix davallar les escales, sortir a l'accés. Ens explicava el nostre company que ha estat un foc molt virulent que fins i tot ha fet esclatar la porta d'entrada. Es desconeixen de moment les causes d'aquest foc. Tot d'una tornarem a connectar i anirem seguint aquest succés en concret per poder ampliar la informació i, si cal, conèixer les causes d'aquest incendi. Estàvem parlant del drama migratori, de com en pocs mesos, tan sols 5, han augmentat les xifres. Segons l'ONG Caminando Fronteras, ho estava explicant Alicia, més de 500 persones han mort fent la ruta entre Algèria i Espanya. Tot això en un dia en què el papa visita les Illes Canàries. Anna.
7: Sí. Quina situació més angoixanta que explicaves ara, això de l'incendi, no poder sortir i haver-te de quedar allà.
2: Sens dubte.
7: Terrorífic. Però bé, sí, això que comentàveu del drama migratori, simplement per seguir amb la intervenció que feies, Alicia, clar, el tema de la ruta d'Algèria el govern espanyol no es que la negui. De fet, vàrem tenir el ministre Marlaska fa unes setmanes a Palma i se va referint a aquesta ruta. El tema és que l'estratègia del govern espanyol o l'aposta del govern espanyol per limitar les arribades és de diplomàcia amb els països d'origen. Llavors, el tema està en que per qüestions de correlació internacional, com que s'han centrat els esforços en la diplomàcia amb el Marroc, ara nosaltres a Canàries estan rebent manco immigració i s'està redirigint...
8: Qué bonito lo dibuja, Sana. Qué bonito. A ver, la realidad... Sí, bonito, sí. La realidad es que el gobierno no reconoce la ruta. De hecho, tú le preguntas, ¿hay una ruta Baleares-Argelia? Y no te la reconocen. Tampoco la reconoce Frontex. Y una prueba de ello también es en el reparto de menores. O sea, el gobierno no reconoce que haya esta ruta. De hecho, hasta el delegado lo ha negado. Y esto de las relaciones, claro, todavía el gobierno nos tiene que explicar su postura con el Sáhara, con Marruecos y qué ha pasado con Argelia. Entonces, es mucho más complejo de eso que tú nos estás dibujando.
7: No, pues es que... estoy haciendo un contrapunt simplemente por tener también las dos versiones, no només la del gobierno de las Baleares. De toda manera, claro, si tenemos en cuenta que és evident, a nosaltres ens afecta més les persones que arriben des d'Algèria perquè venen a les Illes Balears, no? Però al final jo considero que el problema no és tant que venguin a les Illes Balears, sinó que és que s'arriben, és a dir, si no venen per les Balears vendran per les Canàries, és a dir, al final el drama migratori fa que les persones venguin cap aquí, llavors s'ha de... no se poden posar barreres a la mà, s'ha de cercar una manera de que puguin d'establir corredors humanitaris, d'establir dret internacional, de que aquestes persones puguin arribar amb unes mínimes garanties, de garantir la seva dignitat una vegada arriben persones aquí, ¿no?
8: Exacto, y no tratarlo como números y te reparto por comunidad a exacto. X migrantes, aunque no tengas servicios ni personal para acogerlo, que es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, el gobierno de España.
7: De tota manera, els menors migrants que venen, és a dir, els menors que arriben del repartiment de Canàries, ara no tinc la xifra exacto, pero diría que se pueden contar.
8: Claro, el problema es que con los que llegan... Ahora, una cosita ya sí, te dejo, José Manuel, sí. Perdona. El problema es que a los que ya nos llegan, sobre todo a Formentera, ya no tenemos medios humanos ni materiales para atenderlos. Sí. Es que el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, tiene que entender que son personas, no números. Y que es, lo hablaba antes José Manuel con el 0,001 de las viviendas ocupadas. No, hablamos de vidas humanas.
4: No, yo es que, sí. Bueno, esto de que ya la cuestión es no si llegan a Mallorca o si llegan a Canarias o tal, bueno, díselo tú a los técnicos del Consell de Mallorca y de Ibiza y de Formentera, que son los que están en primera línea lidiando con el problema. A ver si da igual que vengan aquí o tal. Donde no van a llegar es a Salamanca. Esto es evidente, ni a Albacete. Van a llegar a los archipiélagos, ¿no? Bueno, por supuesto que negaba la ruta el gobierno español, como dices tú, hasta unos niveles tan impúdicos que cuando Aina Calvo accede a la Secretaría de Estado de Seguridad, una de las primeras cosas que hace es venir aquí y, hombre, matizar un poquito eso de que no, que esto aquí no hay nada, que decía el delegado del gobierno y Marlaska. Hombre, sí, un poquito sí que ha cambiado esto y los flujos tal, y bueno, tenemos un problema con Argelia. Evidentemente, el
7: jo
4: problema con
7: en
4: Argelia...
7: En aquest cas, el govern espanyol, si mos fixem en les declaracions públiques dels representants del govern espanyol, és cert que fa un any no estaven reconeixent aquest problema, però hi ha hagut una rectificació.
4: No, yo soy mucho más directo, reculó directamente cuando tuvo delante con todo el canutazo a Aina Calvo aquí en Mallorca dando la cara cuando tuvieron que montar todo aquello en el puerto de Palma y el otro decía que bueno, que no, que esto era una cosa puntual y que tal, y digo, bueno, en fin, intentó no dejarlo en ridículo, no lo consiguió porque evidentemente le desdijo completamente, pero bueno, al margen de eso, esta estimación de 500 evidentemente es una estimación, es decir, porque no hay unos registros de salida, ellos hacen un cálculo. Yo, si tuviera que apostar a si es esta cifra más o menos, apostaría todos mis campos de algodón a que son más de 500 muertos los que hay.
2: Es que el tema és que no se pot contabilitzar. Clar. No sabem la quantitat de coses que
4: esto es tirar una pedrada, però no se sabe.
2: I que no ha aparegut mai, no?
4: La gente que sale de allí. Lo que pasa es que, evidentemente, es decir, las decisiones en política exterior tienen consecuencias. Claro. Y con Marruecos se ha adoptado una serie, no una, varias decisiones no explicadas, que no han pasado por el Parlamento.
8: Exacto.
4: Que son cosas que están completamente en el aire, que son cosas que nos han perjudicado en nuestra relación geopolítica, no solo con Argelia, con otros países también. Uh-huh. Y claro, en Argelia es un país que tiene cientos y cientos y cientos de costa. El punto más cercano de la costa con Ibiza creo que son 240 kilómetros o algo así. I, evidentment, que hi ha una ruta consolidada.
2: Me permeteu, però tenim encara un bloc més de publicitat i se'ns esgota el temps de tertúlia, així que ho escoltam els consells i tornem tot d'una.
1: El dia. IB3 Ràdio és cultura.
9: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
10: ¿Anda, quién?
9: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
10: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
11: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
12: Mallorca es una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
13: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
12: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Nou i 55 minuts, darrers minuts per fer una ronda de titulars sobre la limitació de vehicles a Mallorca. El Parlament votarà dimarts si habilita un període extraordinari de més sessions per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles. És una proposta, o una iniciativa, millor dit, a proposta dels socialistes per poder accelerar els tràmits, perquè la gran pregunta és quan podria entrar en vigor. Record, dilluns van tenir aquí la tertúlia política al dia i el debat versava sobretot si és una norma que podria arribar a temps. Recordem que fins que sigui una realitat es preveu que no pugui arribar abans de l'estiu de 2027. Els socialistes criticaven que era una mesura que arriba tard, però és una mesura que arriba. Ara bé, quan podria arribar? Què en penseu d'aquesta proposta per poder agilitzar i accelerar tota la burocràcia? José Manuel, comença ara per tu.
2: No, a mí es que esto forma parte del teatrillo. Cuando se aprobó esto el viernes pasado en el Pleno, uno de los argumentos que utilizó la oposición es que, bueno, esto tal, va, es como para pasar el trámite, esto es un teatrillo, esto no sé qué. Entonces luego, dos días después, sale la noticia como sorprendente, en los titulares, sobre todo en última hora, bueno, me sorprendió el titular de mi amiga Nekane, como que el PP corre, ¿no?, para aprobar esto, como diciendo, coño, pero si esto era solo para pasar el trámite. Y entonces ahora, en un ejercicio de velocista jamaicano, Luis Apesteguía ya acelera más todavía para que esto vaya a un pleno fuera del periodo ordinario de sesiones. Y yo digo, joder, pues qué bien que todo esto corra. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Lo que estamos viendo cada día en los accesos, por ejemplo, desde la autopista de Inca a Palma, lo que vemos ahora cada día en el túnel de Génova, el colapso diario que vemos en la vía de cintura, ¿ha empezado este año?
3: No, es que
2: ¿Ha empezado el año pasado, hace dos?
3: No.
2: ¿Ha empezado hace tres, cuando comenzó la legislatura? Es decir, todo esto ha empezado ahora. Entonces, cuando tú ves ahora toda esta crítica de la oposición y dicen, pero bueno, es que, señor, que ustedes tuvieron 8 años y que yo, en esos 8 años, yo ya me quedaba parado en la autopista.
3: Bueno, y de hecho, yo animo a los espectadores a que vayan al periodo de sesiones y vean, creo que está en YouTube, la sesión plenaria del pasado martes en el que el gobierno sacó hemeroteca y había titulares de líderes de MES diciendo es que Armengol nos frena la limitación de vehículos. Claro, ahí Proens estuvo muy bien, por mi culpa, por mi gran culpa. Estuvieron 8 años gobernando en los que no se limitó nada y de hecho insistían en lo de Formentera, es algo puntual que únicamente se circunscribe a Formentera y ahora vienen con prisas.
4: Sí, a mi també van fer arribar aquestes notícies de Miroteca. Bueno, jo crec que aquesta temporada ja no veurem la limitació, però crec que és una passa necessària, encara que es veure que la llei contempla moltes excepcions i el Consell Insular encara no té clar quant de vehicles efectivament deixaran d'entrar pels ports de les Illes Balears i després hi ha un altre gran dubte que és realment fins a quin punt aquests són els vehicles que generen el col·lapse, no? Perquè clar, jo crec que també aquí som una illa en què els residents tenim moltíssim de vehicle claro. I
3: casi
4: utilitzem
3: dos
4: moltíssim de vehicle.
3: Por habitante, claro, es la media claro. Que sale.
2: Claro.
3: Uno de los índices más elevados de toda España.
4: I a part que els cotxes de lloguer que estan aquí que són d'empreses d'aquí, continuaran circulant.
1: Veurem si pot arribar abans de l'estiu 2027. José Manuel, Alicia, Anna, moltíssimes gràcies i que tingueu un bon cap de setmana, tot i que
2: gràcies.
1: És dijous. Notícies, continuem.
5: Gràcies. IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bon dia. 2 morts i 24 persones ferides és el balanç provisional del virulent incendi declarat en un bloc d'habitatges al carrer Martín Ros García, Magaluf, Calví. Els equips d'emergència continuen treballant a la zona i investiguen les circumstàncies del succés. Toni Escanelles, bon dia. Ja han pogut extingir les flames, encara hi ha persones confinades.
7: Bon dia, efectivament és així. Encara continua completament acordonada, no només, vull dir, pràcticament tota la illeta de cases que afecta en aquest edifici. Són dues edificacions, aquests edificis Trianon 1 i 2. El 2 és allà on s'ha produït aquest incendi en aquest pis. Hi hauria una quinzena de persones encara confinades allà. Això és la darrera xifra que ens han explicat des del cos de bombers. Encara així fan feina per treure-los i, de fet, fa just uns minuts acaben de treure dues persones ateses pels serveis sanitaris que estaven sent traslladades, i ara mateix, de fet, n'està sortint una altra persona que surt pel seu propi peu, perquè, tal com ens han assegurat, aquestes persones confinades es troben segures a les zones de terrasses, que és allà on hi havia manco fum, i, per tant, és allà on manco perill corrien. En tot cas, precisament les dues persones que haurien mort hauria estat precisament per això, per inhalació de fum, per haver intentat fugir per la banda de les escales, i això és el que explicava el cap de bombers Xisco Bonnin.
8: Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, també m'ho comenten els bombers, perquè jo encara no hi he entrat, que també s'ha mengut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana, no? I això és el pitjor, això és el que ens dona més problemes, i això és el que, pues, per desgràcia, en aquest cas, pues, s'ha transformat en dues persones mortes i una greu.
7: En tot cas, ara això, han de continuar fent aquestes tasques precisament per refredar l'estructura de l'edifici, que és el que dona problemes per extreure la gent del seu interior. Queden encara, si no ens arramen els comptes, n'hi havia una quinzena i n'han sortit 5 persones més, per tant, una desena de persones encara queden confinades, i aquestes tasques de refredament i d'extinció absoluta de l'incendi i, per tant, d'extracció de la gent que ha confinada pot durar encara un parell d'hores.
6: Gràcies, Toni Escanelles, per aquesta darrera hora des de Magaluf. També a Eivissa s'ha produït un altre incendi destacat en les darreres hores. Ha estat a Platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep. 5 persones s'han hagut de ser ateses i un edifici desallotjat.
9: El foc s'ha iniciat passada la mitjanit a la segona planta de l'edifici Gemini, al carrer Porreres de Platja d'en Bossa, i ha afectat un total de 3 habitatges. Més de 20 pisos de l'edifici s'han desallotjat i 5 persones les han atès al lloc de l'incendi. Totes, per inhalació de fum, han estat lleu i, per tant, no han necessitat el trasllat a un centre hospitalari.
6: I l'Ajuntament de Palma confirma que finalment 14 persones han dormit a les casetes prefabricades instal·lades de manera temporal de vora al parc de bombers per acollir les persones desallotjades de l'antiga presó. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el primer tinent de Balda, Javier Bonet, ha afirmat que el vespre ha transcorregut amb normalitat, però que a partir d'avui aquestes persones han de cercar una alternativa residencial pel seu compte.
10: El darrer recurs, després de 4 mesos de donar diferents possibilitats. El que no volíem era que les persones que arribessin a fer feina a darrera hora no tinguessin un lloc on dormir. Però ara tindran encara una altra oportunitat avui, però sí que a partir d'avui han de cercar solucions ells, perquè han tingut 4 mesos per cercar-les.
6: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.

10 i 28 minuts, continuem aquí en directe, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, i amb algunes novetats molt interessants, perquè, atenció, a partir del 7 de juliol, tots els vehicles nous matriculats hauran d'incorporar la preinstal·lació d'un sistema que pot impedir arrencar el cotxe si el conductor ha consumit alcohol prèviament.

0: no volen fer apologia de sa beguda, Déu mos guard. Es tracta, avui volen parlar d'aquest anomenat Alcoloc, un alcoholímetre connectat al vehicle que es bloqueja, o que mos bloqueja la posada en marxa del vehicle si detecta una taxa positiva d'alcohol, i que ja es fa servir en alguns casos de conductors professionals i també reincidents, Xisco.
1: La mesura s'emmarca en una estratègia europea de seguretat viària i obre el debat sobre el seu futur ús generalitzat. Avui en parlem amb la Joana Ribas, ella és presidenta de l'Associació d'Autoescoles. Joana, benvinguda, com estàs?
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Clar, quina valoració d'entrada en fas que tots els vehicles nous hagin de sortir amb aquesta preinstal·lació de Alcoloc?
2: M'apareix superimportant i superinteressant, perquè realment seria una manera de que els conductors tinguessin aquesta tassa d'alcohol 0-0 o mínima a l'hora de conduir. Crec que és algo superimportant.
0: Clar, que no mos permeti conduir si hem pres una copeta de més, o una copeta, que molta de gent una copeta li basta, i ja sabem que no tenim ni els mateixos reflexos ni la mateixa habilitat per conduir quan s'ha begut alcohol. Creus que és una mesura realment eficaç per reduir accidents, o que també pot evitar que la gent que sàpiga que ha de conduir digui, mira, és que si no podré tornar a casa meva, avui no bec?
2: Pues és que és el que toca, o sigui, han de ser conscients que no se trata de no beure. Jo sempre he dit el mateix en els cursos de sensibilització i reeducació vial. No se trata de no beure, se trata de no conduir. Jo a ningú li puc dir que no begui. O sigui, tothom ha de beure per ser sec que té, però el que no poden fer és conduir. O sigui, el que no poden fer és conduir i agafar un vehicle i posar en perill la nostra vida i la vida dels

0: casa, perquè si després no el pot posar en marxa, ja me diràs.
1: Efectivament, Xisco, jo no sé si tu ho recordes, però nosaltres, quan anàvem de marxa, teníem una conductora per cap de setmana. Cada cap de setmana li tocava una, sí. I no bevia. O sigui, nosaltres eren cinc, i cada cap de setmana li tocava una. Pues aquest cap de setmana tu no veus. I sortíem de marxa tranquil·lament, i quatre es podríem prendre qualque copa, i les altres, i la que li tocava conduir no bevia.
0: En el meu cas era jo, perquè jo no bec, i sempre me tocava fer de conductor de guàrdia.
2: Jo t'anava a demanar si ara això que acabes de dir, que per mi molt innocent, quan nosaltres sortíem, és perquè ara no hi ha aquesta consciència. Vull dir, som més, no dic només els joves, no vull donar o assenyalar només els joves, però això que fèiem abans de avui te toca conduir a tu, per tant avui prens un suc, ara no s'està estilant perquè tothom és més inconscient. Penses que hauríem de tornar una mica a les modes d'abans i prendre aquesta consciència que per ventura hem perdut?
1: És que no ho entenc, perquè antigament hi havia pocs controls, però és que avui en dia n'hi ha molts. Llavors, molt més fàcil que t'apleguin avui en dia que fa 20 anys. Perquè fa 20 anys potser hi havia dos controls en tot així, un cap de setmana. Però és que ara n'hi ha moltíssims. Llavors, molt més segur que t'apleguin. Ja. De fet, si hi ha un accident, sempre hi ha un control d'alcoholèmia, cosa que antigament no passava.
2: No hi havia. Clar, i dèiem també que ja s'està aplicant en alguns casos, per exemple, en conductors professionals i reincidents. No sé si això se refereix aquí a Espanya o se refereix a altres països nòrdics, que, per exemple, sí que sabem que ja tenen aquests vehicles amb aquesta tecnologia insertada o inserida.
1: No, Espanya,
2: aquí
1: Espanya.
2: Aquí també hi ha...
1: A Espanya, no te contaré una anècdota. Vam anar a comprar un autobús a la península, el vam anar a cercar i no ens arrencava. I és perquè no havien bufat. Vale? Sempre antes de, per arrencar has de bufar i si dones alcohol pues no t'arrenca, vale? I nosaltres no els arrencava i és que no havíem pensat que primer havien de bufar.
3: Ho hem vist la imatge, que bàsicament és aquest dispositiu que surt, no?, amb aquesta...
1: Amb una boquilla.
3: Exactament, i si tu bufes i evidentment dona positiu, el cotxe no
1: arrenca.
3: No arrenca, i serà més o manco així com el que veiem a pantalla, Joan, un petit dispositiu, no?, que s'enganxa.
1: Sí.
3: I directament, no? Si no...
1: Però tu el que ara és obligatori és la preinstal·lació, separat o no el dureu.
3: Exactament, quan en un futur el tinguis...
1: Sigui obligatori, tu estàs separat.
3: D'aquesta manera, exactament.
1: Efectivament.
3: Però està molt bé que tots estiguin al manco en la preinstal·lació, vol dir que això en un futur serà obligatori.
0: Un poc com les cases en aire condicionat, que mai saps quan sona de calor arribaran al teu redol o quan se farà obligatori per dur aquest alcoholímetre. Hi ha risc, però, que quan sigui obligatori, si arribes a l'estat espanyol, Joana, els conductors intentin manipular o evitar el funcionament d'aquest dispositiu?
1: Sabem que tot és fet a la llei, fet a la trampa.
3: Ai.
1: Sabem que sempre intentaran que un altre sistema perquè que els cotxes ho posin en marxa. I si bufa un company, és que sempre t'ho demanen. Supos que sí, que d'una manera enganyant-lo, però no sé com.
0: I això pot generar una falsa seguretat, sentiment de seguretat, o relaxar altres mesures de prevenció? Ho dic perquè si ja el cotxe m'ha deixat arrencar, ja mos pensant que ja està tot fet, en certa manera.
1: Bueno, pot ser, però de totes maneres, si no el tinguessis, també tindries aquesta falsa de seguretat, també agafaries el cotxe ben igual.
0: Et té resposta per tot, no, Joana? Així m'agrada. Que no hi ha clivell on se pugui colar, en certa manera.
1: Saps que passa? Són molt d'anys, i molt d'anys que te fan les mateixes preguntes, perquè és la gent dins els cursos de sensibilització sempre te cerquen com...
0: Les puces, clar.
1: Sí.
2: I, clar, Joana, abans de... Jo sempre que vaig a fer una formació, una xerrada, una espècie de pedagogia, imagín, per conscienciar la gent, que no sé si te referies a que, per exemple, vas a escoles, o directament que vas a autoscoles, escoles precisament a fer aquestes xerrades, quin paper creus que haurien de tenir en general, no només tu, ser autoescoles en explicar i normalitzar les classes, no? No només la tecnologia que haurien de dur preinstal·lada, sinó també aquesta part de consciència, responsabilitat, de tornar en allò que dèiem abans, de avui menes tu perquè no poden veure o no pots veure per cas de conduir, un poc tot això.
1: Crec que aquesta feina és una feina nostra i és molt nostra. Nosaltres hem de conscienciar en el nostre alumnes de que les normes s'han de complir. Sí que és vera que a vegades no les complim així com toca, però la nostra feina és aquesta, fer-los entendre que les normes no estan per un capritx, estan per algo, i ells ho han de tenir aquesta conscienciació, que a vegades la tenen dins el llibre tenen la norma, no pots anar més de 80, però tu li has d'explicar per què no poden anar més de 80. Vale? Això és la teva feina.

0: La feina d'un professor d'autoescola és conscienciar en aquest alumne del motiu per què hi ha aquesta
1: tenir
0: norma.
1: Tenir cultura de la prevenció, en sí. realitat, no? Que durant tant d'anys, és veritat, no se tenia present, però tenir-la ara mateix. Jo vull pensar que els joves d'ara, el manco, ja que han crescut, no?, amb aquesta filosofia normativa, etc, també hi ha estudis que diuen que consumeixen manco alcohol, alguns joves. Vull pensar que tot ajuda, no?
0: Jo vos diré que en aquest curs de sensibilització i reeducació no hi ha tant de joves, eh? Hi ha més gent que gran que joves, eh? Els joves no són el gran problema que tenim avui en dia en quant a alcohol, eh? Els joves ja, l'alcohol està més implantat en gent de 40, 50, 60 anys, eh? Els joves jo crec que ho tenen bastant més clar. I, de fet, fumar, també veiem menys joves que fumen. Els joves avui en dia ho tenen molt més clar que nosaltres.
2: Per tant, ja està bé de donar-se culpa en els joves. N'hi ha prou, de donar-se culpa en els joves, sí, perquè sí. també els joves també han après,
0: han
2: en certa manera, també perquè la manera d'ensenyar a autoescoles també ha canviat. No sé si impacte que pot tenir aquesta nova normativa a l'hora d'explicar-ho. Ja deies, en els cursos de sensibilització sempre intenten trobar l'escletxa per trobar-nos les puces. Però quan ho expliques a classe, una classe estàndard, quan hi ha nous conductors que estan aprenent la normativa de trànsit, també t'ho qüestionen tant? O sigui, no. És cosa quan ja ara està conductor i ja has intentat votar-te la norma qualque vegada.
0: Normalment no, conductors no te qüestionen res, ¿vale? Qualcun te pot qüestionar, però normalment no te solen qüestionar res. Normalment solen ser conductors reincidents que solen tenir problemes en complir unes normes, que són totes, no són les normes de circulació, ja és un patró a la seva vida que no volen complir normes.
1: És molt important fer èmfasi, no?, en la cultura de la prevenció. És molt important, no?, pensar que ara mateix els joves, i no tan joves com ha explicat Joana, tenen present que l'alcohol causa la mort. De fet, totes les estadístiques demostren que la gran majoria de morts en accidents de trànsit, l'alcohol és un element que sempre o que moltes vegades està present.
0: És que damunt agrava les ferides, o sigui, no és que provoquis accidents, és que un accident, quan has tingut un accident i has tingut ferides amb alcohol, agrava molt més les ferides perquè, per exemple, l'operació d'urgència les han de fer amb més compte, la medicació no té la reacció que toca, llavors afecta moltíssim en els accidents.
1: Alcoholoc, molt bona mesura.
0: Sí.
1: La podem valorar com molt bona
0: mesura.
1: Un 10. Serà una realitat, evidentment, ens agradaria i ens encantaria que fos ja, no?, que aquest dispositiu ja sigués una realitat a tots els cotxes, però que ja tinguin una preinstal·lació al manco els cotxes nous, jo crec que és una mesura més que benvinguda. Joana Ribas, moltíssimes gràcies, com sempre,
0: gràcies
1: per les seves visites molt educatives i molt didàctiques. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Uns consells, són les 10 i 39 minuts, continuen tot d'una. Corren por mis venas, mujer, no tengo problemas de
3: amor, lo que me pasa es que estoy loco por ti. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
4: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
3: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol!
9: Tèntol!
7: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 41 minuts. Seguim ben pendents de l'incendi declarat a primera hora del matí avui sobre les 5 i 20 a un edifici de Magaluf. De moment, sabem que el balanç continua sent de dues persones mortes, una ferida en estat crític i altres 9 també ferides. 24 persones continuen confinades a l'interior d'aquest edifici Trianon 2, ubicat al carrer Federico García Lorca, molt pròxim a Punta Balana. Allà se troba la nostra companya Maria Antònia Esquines. Bon dia. Què més sabem sobre aquesta qüestió?
1: Bon dia, companys. Sí, em trobo aquí al carrer paral·lel al Trianon II, on s'ha provocat aquest incendi. A l'exterior de l'edifici, la majoria dels que estaven allotjats ja han estat evacuats. Els bombers han informat que queda una dotzena de persones per evacuar i hem pogut parlar amb el conseller Rafael Boix per conèixer més detalls. Escoltau.
2: Transmetem al senyor Batlle tot el nostre suport i el condol i a tots els familiars que avui s'han despertat amb aquesta luctuosa notícia, les dues persones que ens han deixat, la persona que se troba en un estat greu i nou persones, m'ha comentat el director, que encara tenen els efectes d'inhalació de fums, els propis bombers que estan sortint de l'operatiu, que, com ha comentat el senyor Batlle, ha estat una intervenció ràpida, però d'uns efectes propis d'una intervenció d'aquest nivell d'adrenalina i de respirar fum, i ara s'estan hidratant i oxigenant, han saludat a dos, i l'operatiu ha estat ràpid, però el foc també és molt ràpid, els han explicat la columna de fum pujant, les persones a dalt, i realment s'ha fet tot allò que s'ha pogut, però a vegades les persones no prenen la decisió que potser seria més prudent de tancar-se, posar tabaioles humides, a intentar aguantar un poc abans de sortir i respirar, a més, un vapor calent que han devastat uns moments molt, molt greus.
1: Han pogut presenciar que els van evacuant de dos en dos i els hi comproven aspectes com, sobretot, la saturació d'oxigen. Alguns surten en camises i mocadors tapant-se la cara per tal d'evitar inhalar el fum. També, companys, cal destacar la solidaritat dels comerços locals i supermercats de la zona que estan oferint menjar i ajuda a les persones afectades que van evacuant l'edifici i han hagut de sortir ràpidament. La majoria de persones que a la zona són turistes. De fet, molts dels hostes dels hotels propers es mantenen a l'interior dels seus allotjaments per preocupació i per tal d'avisar riscos. Sí que hem pogut parlar amb un turista que es troba al Trianon, que ens explica que estan seguint la situació des de dins, ja que no poden sortir de l'edifici, i on ha pogut presenciar de primera mà com s'ha pogut provocar aquest foc. Quedarem atents per si hi ha actualitzacions.
0: Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Esquines, en directe, explicant la darrera hora d'aquest succés. Escoltàvem també les declaracions del conseller d'Hisenda i Funció Pública, Rafael Bosch, al respecte, i escoltàvem ara també Xisco Bonin, cap de bombers de Mallorca.
3: Mira, per desgràcia, com sempre, lo que la major causa de víctimes és el fum, efectivament. Val? Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, també me comenten els bombers, perquè jo encara no hi he entrat, que també s'ha mengut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana, no? I això és el pitjor, això és el que ens dona més problemes i això és el que, pues, per desgràcia, en aquest cas s'ha transformat en dues persones mortes i una greu.
0: També escoltem Joan Fornàs, director insular d'Emergències, qui també feia referència a la virulència del foc.
4: Hi ha hagut bombers que s'han tingut que posar tres equips d'aire per entrar, han tret les persones, les han tret molt ràpid i, segons he xerrat amb ells, que ha estat molt violent. El moment que han arribat era molt violent, havia molta càrrega de foc, i clar, el fum el que ha fet és, per hueco de l'escala, ha fet un tipus de ximenea, i clar, ha afectat tot el seu vivienda fins al dalt.
0: Continuarem pendents, com dèiem, de l'evolució d'aquest succés, sobretot pendents també de que tothom pugui ser desallotjat de l'edifici, que degut a que les estructures encara estaven calentes, no tothom ha pogut evacuar. Mentrestant, continuem avançant i vos proposam altres propostes en aquesta hora i 10 minuts que ens queda de programa. Un dijous més arriba el moment de passar consulta amb el nostre manescal de confiança, que es va enorrir de la Ribera Veterinaris, avui precisament per xerrar de la ràbia, un tema de molta actualitat.
5: Exacte, Marta. Molts curadors pensen que és una malaltia pràcticament desapareguda, però continua sent una de les zoonosis més greus que existeixen ara mateix. Les Balears són territori lliure de ràbia terrestre, però les autoritats sanitàries mantenen mesures obligatòries de prevenció perquè el risc d'importació continua existint a causa dels moviments internacionals de persones i també d'animals.
6: Per entendre què diu exactament la normativa, quines obligacions tenen els curadors i per què els veterinaris insisteixen tant en la prevenció, saludem en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home que, com ja sabeu, tothom el saluda com a Catman. Bueno, quan sentíem a parlar de la paraula ràbia, d'aquesta malaltia, sovint tenim la sensació de que és una cosa del passat. Quin és el risc real que hi ha actualment a les Balears i per què continua ocupant un lloc destacat dins allò que serien les polítiques de salut pública?
7: Les Balears, la veritat, és que estan aïllades, justament, i això mos ajuda bastant. El problema és el que deia en Joan, no? que hi ha tràfic de persones i d'animals també. Aquí pot ser no tant, però sobretot a Ceuta i Melilla, perquè estan molt a prop d'un país que sí que té rabi, que és el Marroc, pues, hi ha casos quasi cada any en tenim un ca o dos que estan afectats d'aquesta malaltia, i de vegades també gent que va de turisme en el Marroc i s'adu un canet que se troba pel carrer i justament el ca està infectat de ràbia, això no se veu en el moment i una setmana després és quan comença. De fet, va haver un cas, crec que va ser a Toledo, no sé, fa uns anys, i bueno, va ser un poc un caos, perquè aquest ca no va mossegar cap persona, però sí altres cans, i clar, al final va ser un petit lío important, i era un ca que havien agafat del carrer.
6: Ara que dius això, que has esmentat Melilla ja ha detectat el primer cas de ràbia del 2026, va ser el passat 3 de juny, un ca va entrar per la frontera, és un pastor alemany, ja està detectat, però ja hi ha el primer cas de l'estat espanyol, i se suma a un de fa un parell de mesos que es va detectar a Itàlia, però és un cas que sí que va estar en trànsit per la península Ibèrica. Exacte. per arribar a Itàlia. Com dèiem, una malaltia erradicada a nivell terrestre a Espanya com a país, però hi ha altres països on encara hi ha ràbia, i si passen per aquí, clar, doncs, evidentment, deixen traça.
7: Efectivament, i per això jo crec que encara hem de lluitar, no? De fet, una cosa que ha demanat sempre l'organització de col·legis de veterinaris és justament fer una estandardització de la lluita contra la ràbia, perquè en el final hi ha una normativa de l'Associació Mundial de Veterinaris que en principi el que diu és, clar, en principi està recomanat posar la vacuna entre 1 i 3 anys dependent del fabricant, no? Perquè això és el fabricant de la vacuna que te diu quan duraran els anticossos contra aquesta malaltia. Però clar, el primer que te diuen de recomanació és que han de seguir, si vols, les lleis locals, és a dir, que cadascú ha de fer el que digui i tal. I el problema és que l'estat espanyol en aquell moment, cada comunitat diu una cosa diferent, i això és una mica un caos, no? Setmana passada no, però l'altre xerraven de la nova llei de benestar animal, que també té recollit això de la vacuna de la ràbia, i en principi aquí xerraven de vacunar anualment i vacunar també les moixos i les fures, si no vaig errat. Ara, justament, el govern balear ha tret una nova normativa, i aquí el que diuen és que han de seguir la recomanació dels fabricants, i normalment són cada 3 anys, i ja els moixos queden fora, i en principi és una vacuna recomanada, però no obligatòria. I això provoca una mica de caos, perquè, clar, si el teu moix està aquí i s'ha d'anar, jo què sé, a Càceres, i a Càceres, justament, sí que ha d'estar vacunat, què hem de fer? Vacunar amb el moix, no el vacunar amb... I sí que és veritat que hauríem de fer una...
6: No anem a Càceres.
7: Una norma... O no anar a Càceres, sí, però és molt
5: no,
7: guapo, Càceres.
5: Davant,
7: sí.
5: Es dubta posar-la.
7: Sí, efectivament, i és el que feim, perquè si no han de saber totes...
8: De fet, és obligatòria, no?
7: Per viatjar sí, però clar, si el moix ha de quedar allà, és que és una mica complicat saber-ho.
5: Clar, però parlem de ràbia, mos pensam que és perillosa, però no sabem ben bé què passa quan un ca té aquesta malaltia, i que, a més, no ho sabem tampoc com la pot traspassar, com la pot traspassar, no, què pot passar si, per exemple, la traspassa a un humà. Per què és tan perillosa?
7: Bueno, perquè és potencialment mortal. I ja està. És que aquell que xerrava en Xisco de Melilla, sí, és fàcil.
6: Poca cosa, Catman.
7: Sí, res.
6: Sabets,
7: és que xerrava en Xisco, està detectat i va morir el dia següent, vull dir, perquè estava malalt, no? En el final, el que passa en sa ràbia és que t'afecta a nivell d'aquí, és que torna rabiós, justament.
8: Per això el nom, clar.
7: I tens una, bueno, un canvi de comportament i és que el que vol és mossegar-te perquè se transmeteix així, no? Per sa saliva, i el que vol absolutament, és per això que deim un cas rabiós, una persona rabiosa, quan està molt emprenyada i així, és per això, perquè és que jo no he vist mai un cas en ràbia, vull dir, no, això ho he llegit.
8: És un fet molt
7: estudiat.
8: Excepcional, trobar-se
7: bueno, sí,
8: és
7: que jo no sé si un dia el veuré i el reconeixeré, vull dir, no sé, no?
5: Tant de bo
7: no
5: t'haig de...
7: No, per favor, no.
8: Però sí se necessita un criteri homogeni de vacunació. Això seria fonamental.
7: Jo crec que sí. Jo sempre he pensat que sí. Ja t'he dit, l'organització col·legial ho demana fa anys, però de moment seguim canviant lleis i canviant coses i normatives i no sabem exactament què fer.
6: Clar, hi ha curadors que pensen que, com que el seu cap pràcticament no surt de casa, o el seu moix no se batega, aquesta vacuna, aquest vaccí, no és necessari. Tu què els diries en aquest grup de persones?
7: Mira, parlant de ràbia, ja t'he dit, fa molts anys que no tenim casos de cans, diguéssim, balears, si vols, o espanyols, o com se digui, o el que sigui, que tenen ràbia, no? Són tot cans importats. Però sí que podrien xerrar d'altres vacunes, com pot ser, jo què sé, el moquillo o tal. Jo quan vaig començar, perquè ja tenc una edat, hi havia moltíssim de moquillo, i ara quasi no en tenim. Jo,
5: perquè s'ha fet bona feina,
7: jo
5: no?
7: Jo pot ser 15 anys que no he vist un cas de moquillo, no? Ni l'he sospitat, ni res. Això vol dir que les vacunes funcionen, no? Els parvovirus, quan jo vaig començar, és que era cada setmana dos o tres, i ara la veritat és que no en tenim, no? O sigui, que les vacunes funcionen, però clar, han de tenir, jo crec, una norma per seguir, perquè és que si no, al final cadascú fa el que vol i és un poc un jaleo, sobretot per nosaltres, que no sabem què hem de fer. Tu te'n vas a no sé on i si te'n vas aquí, no. Uau.
5: Clar, i també hi ha un ball de xifres o d'anys, no? O de temps en què han de vacunar, cada quant s'ha de vacunar, si és que decidim que s'hagi de vacunar.
7: Segons la normativa actual de Balears, si es fa fabricant diu que cada 3 anys, cada 3 anys.
5: Cada 3, no és cada any. Jo sí que pensava que era cada any.
7: Bueno, perquè això ha canviat. Ara això va començar dia 1 de maig. O sigui, vull dir que ha canviat fa no molt.
8: És una vacuna
7: no
8: que té efectes secundaris.
7: Abans sí que era anual, eh? Abans era anual i obligatori anual a Balears. Ara ja no. Bueno.
8: És una vacuna que té efectes secundaris?
7: No. És... Normalment no en té. No. No, pot ser una mica de mal allà on posats la vacuna, com totes les vacunes, però bueno, els cans, la veritat, és que no se queixen, ni els moixos tampoc.
8: Cans i moixos, de tot i que és molt infreqüent.
6: Cans, moixos i fures.
8: I fures, que... exacte, i fures.
6: Ho dic perquè pobres cans sempre t'hi donen la culpa, quan en realitat també hi ha altres companys que poden transmetre aquesta malaltia.
5: Hi ha moltes fures, perquè sí que fa uns anys hi va com una moda,
7: sí,
5: no ve gent que tenia fures.
7: Ara no en veiem moltes, no.
6: Per cert, ara que parlant de fures, aprofito per recomanar la novel·la de Llorenç Villalonga, Les fures, que és meravellosa, que sempre, que parlant d'animals, pertanyen al cicle de Bearn i és una meravella. Clar, na Joana Maroto, que és una dona investigadora, la nostra Carmen San Diego, t'ha dit, què li passa a un que quan té ràbia? T'has dit que torna com a rabiós perquè li alteres comportament i té tendència a mossegar. Però què passa quan mosseguen una persona? Quins són els símptomes? Perquè a tu t'ha pogut mossegar un que, si no saps si té la ràbia o no la té, supos que lo lògic seria anar tot un hospital. Però quins són els símptomes que ens haurien de fer sospitar que ens han encomanat la ràbia?
7: En principi els mateixos. O sigui,
6: també trabucar una mica.
7: També, sí. Quan te mosseguen normalment a la mà, no? Perquè te solen mossegar per aquí, el virus puja a poc a poc per el braç, diguéssim, fins que arriba en el cervell i aquí és quan se modifica tal. Clar, aquest procés triga un temps i clar, és aquí on són perillosos, perquè quan estàs rabiós ja sabeu molt bé que no va bé, no? Però és aquí quan hem d'aturar la infecció, i de vegades se pot i de vegades no, però això és una malaltia que consideren greu perquè és mortal per nosaltres.
8: De totes maneres, alerten les mossegades,
7: sí.
8: Perquè sempre ho deim, ara no per ràbia, sinó per qualsevol altra qüestió, no hi ha cosa que s'infecti més que una mossegada.
7: És que s'infecta totes, i de fet...
8: Tant de ca i sobretot de moix. Crec que encara són pitjors les de moixos. Què hem de fer si mos mossega un ca? Ja no parlant de ràbia ni molt manco, no?
7: Bueno, han d'anar aquest metge segurament es posarà la vacuna de tètanos, si això està clar.
5: Aquesta que crec que la posen cada vegada que tampoc pot passar una cosa. Sí, si no saps si te l'han porada, te la posen.
7: I segurament te donaran antibiòtic directament, perquè bueno, tots coneixem companys. Jo, bueno, jo la darrera vegada que m'ossegava un moix així, que vaig tenir febre, tenia la massa, veritat, que bueno, descolor d'això, no? I estava super, super inflada. Però jo tinc una companyera, pobreta, que li va pujar la infecció i no la podien aturar, i fins i tot se varen pensar...
8: Amputació, perquè veieu que poca broma amb les mossegades, anau directament al metge.
6: Però gens de ràdio, en Manu Catman ha fet el gest d'unes estigores, clac, clac.
8: Jo, ja que no ho veien, ja he afegit amputació directament perquè la gent sàpiga que és seriós. Poca broma. Manu, queda en nosaltres, perquè a banda d'aquestes advertències, que són molt interessants, ens queden uns minutets per comentar la visita del Papa al nostre país, tot aquest recorregut, hem abordat la nostra tertúlia, també la visita a Canàries, no fent al·lusió a la migració, la visita a Barcelona, en la inauguració de la Sagrada Família, però ens deixa també curiositats. Les analitzam. Ha estat font d'inspiració per molt de marxandatge, i un dels que més ens ha cridat l'atenció és la versió caganer del Pontífex. Compartint les imatges que descrivim per als oients de ràdio,
6: m'ha agradat molt que has dit Manu Queda, és un tema que t'interessa. En Manu Catman, no sé si com expert en art... O en caganers. La figura costa... Exacte. La figura costa 25 euros i segons la descriuen a la plana web, allà on la venen, la figura du l'anell del pescador i transmet una mirada serena i un gest humil que parla més que mil paraules. La tradició es troba amb el present en una figura que inspira calma i respecte.
5: I a més, des de l'empresa afegeixen que aquest caganer està detallat amb cura, ja el podeu veure ben assegut o ben de cuclilles, fent la seva necessitat, transmet proximitat i esperança sense estridències. Una figura que inspira calma, diuen, i convida al recolliment.
6: No sé si el Papa Lleó XIV s'esperava veure's a aquest zonet acotat, com si anava a fer les seves feines, però aquesta imatge, part del marxandatge que s'ha posat a la venda...
5: No, i 25 euros,
6: perdona.
5: Papa,
6: 25 euros. No sé si us animaríeu a comprar-lo.
5: No, però... No, ni cap dels caganers, perquè no és una tradició meva que faci servir.
6: Halloween tampoc és una tradició nostra. I ve que molts disfressaven de vampirs quan arriben tots sants.
8: Home, i si visites Barcelona, no? Aquest dia són...
5: Hi ha molta de gent que col·lecciona figures de Valdens. Sí. No és el meu cas, però ho trob caríssim. Però imagina't que la beneix el Papa, que valdria si se beneix un caganer. Perquè aquesta també seria
8: molt improbable, que fos una... que el Papa anés... Però bé, qui sap?
6: No sé si s'animaria, però bé. De tot ja se fa marxandatge, que és a visitar el Papa, ja ho dèiem, ha tingut un cost important per allò que seria l'erari espanyol, però també durà una resposta econòmica, com per exemple en forma de caganers. Diuen que te'n fan un quan ets molt, molt famós. Tu t'animaries, Marta Garau, a que t'aporassin en el Betlem de Balears.
8: La veritat és que
6: així segura,
8: no m'imagino així en el futur.
6: Fent les feines.
8: No m'imagino així en
5: també
8: el futur.
5: També en el costat Gaudí. Que
8: i també Donald Trump.
7: Sí, de costat, en
8: Stephen Hawking, Karl Lagerfeld. És vera. Per cert, espectaculars les imatges de la Sagrada Família amb la inauguració dels trons. No sé si Manu vas tenir ocasió de veure com s'estava projectant la figura, el rostre de Gaudí. Aquí ho compartim a pantalla. Crec que ha estat una de les inauguracions més espectaculars de tots els temps.
7: És molt, molt, molt xula, també.
8: Sí, la frase ens ha encantat. Primer l'amor, després la tècnica. Aquí, que sempre pecam de romanticisme, no?
6: I que també és pecam de tècnics.
7: I mira, no, mira com la mira, no? La seva obra és espectacular.
5: A la fi, la pot veure.
8: A la fi, 100 anys del seu naixement, per cert. Manu, que passis un bon cap de setmana.
7: Igualment, vosaltres també.
8: Notícies a la part de ràdio del nostre programa, petita aturada per publicitat. Continuem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Calvià ha decretat 2 dies de dol per la mort de 2 persones en un incendi en un bloc d'habitatges del carrer Martín Ros García Magaluf. A més de les 2 víctimes mortals, el balanç provisional deixa 24 persones ferides, entre els quals hi ha 8 bombers que han participat en les tasques d'extinció i rescat. Carmen Moreno, bon dia. Conta'ns quina és la situació ara mateix.
2: Bon dia. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge per refrescar l'edifici que s'ha incendiat a causa d'un foc molt virulent que s'ha produït passada les 5 de la matinada. Encara queden persones confinades dins de l'edifici que van sortint a poc a poc amb l'ajuda dels bombers. Fins aquí s'ha traslladat el conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, que ha partit del ple del Consell per donar suport als familiars de les víctimes. També ha arribat fins a aquest punt de coordinació la consellera de Presidència, Antònia Estarelles, que ha donat el condol als familiars de les víctimes mortals. A més, el municipi ha decretat 2 dies de dol oficial per aquestes pèrdues. Escoltam a la consellera Antònia Estarelles.
3: Traslladar el condol a les famílies des que avui, desgraciadament, han mort en aquest incident. També en traslladar el meu suport a l'Ajuntament aquí present, a través de la figura d'Esbalda, en aquests moments complicats i difícils pels municipis, en els quals ja s'han decretat 2 dies de dol.
2: Com dèiem, a més d'aquestes 2 víctimes mortals, també hi ha 24 persones ferides. De moment es desconeixen les causes d'aquest foc i hem de dir que una vegada els bombers puguin entrar en seguretat a l'edifici, decidiran si el precinten o no.
1: Gràcies, Carme Moreno, per aquesta darrera hora. Mentrestant, els tribunals s'ha ajornat a dimarts de la setmana que ve la declaració de l'expresident del Parlament, Balti Picornell, en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. L'advocada de Picornell ha demanat més temps per poder preparar la seva defensa i el jutge ho ha acceptat. A la seva arribada als jutjats, l'expresident ha defensat que es va fer en to humorístic la foto que contenia un insult a Campos.
4: El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafit que inclou un insult a Jorge Campos, una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes socials. Abans d'entrar als jutjats, Picornell ha recordat que la pintada es va fer l'any 2023 i ell es va fotografiar un any després, el 2024. A les portes de l'edifici judicial, una desena de persones s'han concentrat per donar suport a Picornell. Recordem que la setmana passada Jorge Campos va ratificar la denúncia davant del jutge.
1: I connectam amb la DGT perquè en aquesta hora hi ha situació complicada a les principals carreteres de Mallorca. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació?
5: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobaran bastanta retenció si circulen per l'autopista d'Andrat en sentit cap a Palma o ha hagut un vehicle que ha quedat averiat ocupant el carril esquerre de dins el túnel de Gènova i això està ocasionant retenció encara mateix. Arriben a Palma Nova, així és que paciència i paciència si circulen per aquesta via. El vehicle ja està retirat del carril esquerre, ara mateix se troba a esvorar el dret esperant que arribi la grua, però encara així tot s'ha fet mirant on està fent que encara hi ha bastanta retenció. És tot per el moment. Bon dia.
1: Gràcies, Dani Fornés. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per aquest punt de la xarxa viària de Mallorca. Hem arribat a les 11:04 amb més notícies a les 12 punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.

Són les 11 i 5 minuts. Ens atam aquesta tercera i darrera hora de programa i parlam de salut amb iniciatives que cal conèixer i cal destacar. La Fundació Dentistes Sobre Ruedas ha estat reconeguda a la Gala de la Salut 2026 pel seu projecte Somriures amb Dignitat. És una iniciativa centrada en l'atenció bucodental a persones en situació de vulnerabilitat.

0: Una iniciativa solidària premiada i que, a més, arreplega un projecte impulsat per la Clínica Dental Solidària Coloma Vidal, que entén la salut oral com una eina d'inclusió social i que ja ha atès milers de persones a Mallorca des de l'any 2015.
1: I avui volen conèixer millor aquesta feina premiada i el seu impacte social, i per parlar-ne connectem ara en Alfonso Jaume, president de la Fundació Dentistes Sobre Ruedas, i en Paqui Pedrosa, coordinadora del projecte de sensibilització i voluntariat. Molt bon dia a tots dos, com esteu?
2: Molt bé, bon dia.
3: Bon dia.
1: Encantats de saludar-vos. Què suposa, començaré per tu, Alfonso, què suposa per la Fundació rebre aquest reconeixement a la Gala de la Salut 2026?
2: Hombre, i què he de dir? A nadie la maga.
0: Molt contents, imaginam, no?
2: Contents, vull dir, sempre un reconeixement, sempre agrada, i sobretot després de tant d'anys, pues que te facin un reconeixement, que te donin una dita de mel, pues sempre ve bé.
0: Sempre ve bé, i d'alguna manera reconeix sa feina feta durant tant d'anys. Dèiem, no?, que d'alguna manera sa vostra feina se centra especialment en aquesta inclusió social. Per què? Per què han d'entendre, o per què considerau sa salut bucodental clau dins aquesta inserció social?
2: Mira, ara pensava, tenim un vídeo que va editar un corri meu, bueno, que surt en Tomeu català. Hi ha una frase molt impactant que diu en Tomeu: el otro día me encontré un señor con un diente aquí y el otro aquí. ¿Cómo puede ir este señor a buscar trabajo? I crec que això és molt gràfic i s'explica tot sol. Vull dir, la salut bucodental va més enllà de que te faci mal un queixal, va... La riaia i les dents és un poc la carta de presentació d'una persona. Mostra un poc la vida que has tingut. Un dentista, de fet, pot dir moltes coses a través de mirant una boca. I a vegades potser poden tenir la tendència a limitar només: ai, que tens mal de queixal, me'l vaig a treure i se'm va un mal, però va molt més enllà d'això.
0: Clar, ahir mateix...
2: En aquest sentit...
0: Perdona, sí. No, dèiem que ahir mateix nosaltres parlàvem, no, de la importància de tenir una bona salut bucodental, perquè et se porta d'entrada en el nostre organisme, que un problema a sa boca mos pot derivar en altres problemes, en altres patologies, en altres malalties, ja siguin digestives o del que siga. I clar, imaginant que no tothom se pot permetre anar al dentista, no? És una cosa que no entra en la seguretat social, o que no entra tot en la seguretat social, i l'accés a la salut dental per a les persones vulnerables és, per ventura, no una prioritat.
2: Clar. Mira, nosaltres tota aquesta aventura la vam començar en el 2007 anant a Àfrica muntant unitats mòbils, per això una onda de sobre ruedas. Però, clar, no ens vam donar compte que el que fèiem a Àfrica, aquí a Mallorca, també era molt necessari. I bé, tu ho has dit, la seguretat social cobreix el que cobreix, que bàsicament són extraccions i urgències, i la resta queda totalment fora. I bueno, nosaltres l'any 2014, bueno, abans, l'any 2011-12, vam començar a veure que necessitàvem una seu, i bueno, allà on el meu predí precisament tenia la consulta dental fa molts anys, pues van decidir, vaig xerrar la meva predina, i a més si no podia deixar aquest local, i vam decidir muntar una clínica dental solidària, la primera clínica dental solidària de Balears, i una de les 12 que existeixen a tot Espanya. Jo també he de dir que és l'única, si no vaig malament, que no depèn directament d'un col·legi de dentistes únicament, sinó que és fruit de la fundació que hem anat creant.
1: I, Paqui, quin és el paper del voluntariat dins aquest projecte de Somriures amb Dignitat, aquest projecte premiat a la darrera gala de la salut de la Conselleria?
3: Bueno, el voluntariat és la pedra angular del projecte. Se necessiten voluntaris perquè aquesta tasca d'ajudar persones que no tenen els recursos per poder accedir a una salut bucodental digna ho puguin fer. Com sabeu perfectament, el dentista és car, i no ho és perquè els professionals cobrin molt, sinó també per totes les productes que s'empleen, les maquinàries, els instrumentals, i sense voluntaris aquest projecte, des dels seus inicis, no hagués estat possible. A dia d'avui sí, que sempre fa cridada, crida als voluntaris, de, perquè de vegades la gent s'engresca més per anar a Àfrica dues setmanes que per donar un cop de mà aquí a Mallorca, i aquí ho necessitem molt perquè, bueno, segons la tassa AROPE, el 25% de la població de la infància està en risc d'exclusió social. Això és molta de gent que a final de mes ha de triar si ha de fer la compra o ha d'anar al dentista o ha de pagar el lloguer. I, bueno, pues el voluntariat és la pedra que facilita que aquest servei pugui arribar a un cost zero o baix, o molt baix, en aquestes persones que no ho poden pagar, tant aquí com a Senegal. I també en tota la tasca de sensibilització. O sigui, sempre que tenim persones que ajuden a fer realitat un projecte, tenim possibilitat de continuar fent feina. Si ho hem de pagar tot, pues ja seríem una clínica normal i els preus serien com les altres.
1: Clar, i quines són les principals necessitats que detectau en el dia a dia en els vostres pacients? Quines són les patologies, les necessitats, ara ho deia precisament en Alfonso, qualcú que només tingui dues dents, a l'hora d'anar a demanar feina ho tindria complicat. No sé si arriben casos tan extrems o hi ha tota una casuística que ara mateix m'agradaria que m'ho explicassis.
2: Bueno, hi ha de tot. Però, bueno, arriba, evidentment, no s'ha de venir... Les persones que tractàvem a la clínica dental solidària Coloma Vidal, pues sols persones que han tingut una vida dura, o tenen addiccions, o tenen qualsevol tipus de discapacitat, o simplement pues, tenen una mala situació a la vida, i, com he dit antes, pues, va molt relacionat amb el tipus de vida que una persona du amb el seu estat bucodental. Què és el que més feim? Pues mira, jo que vaig de voluntari, pues, t'ho diria que faig un pot de tot, com una clínica normal, el que passa és que, bueno, també en les boques un poc més cascades. Se fan moltes traccions, se fan moltes pròtesis removibles, se fan molta... També se fan endodòncies, se fa un pot de tot, en realitat. Però sí que és vera que les boques són... No, se nota que potser són persones que han estat molt de temps per anar al dentista, no?
0: 9.000 persones ateses des de 2015. Imagino que segurament d'aquestes 9.000 moltes han passat per la clínica qualque dia, en qualque moment, per dir-vos ei, moltes gràcies, perquè gràcies a la vostra feina he trobat feina, gràcies a la vostra feina tinc més seguretat en jo mateix o jo mateixa perquè puc somriure, i gràcies a vosaltres la meva vida ha canviat.
2: Sí, a casos molt, molt guapos, i on sabeu que canviar la vida d'una persona gràcies, bueno, hi ha molt de factors, evidentment, però sí que una persona que no té dents de cop i volta li posa una pròtesi i se li posa dents de qualque manera, pues això et recobre l'autoestima, amb aquesta autoestima pues, després troba feina, amb aquesta feina després pot anar millorant altres aspectes de la seva vida. Això és, sí que ho hem viscut en primera persona amb diferents pacients i molt agraïts. I bueno, i és un gust veure... Això és un poble que no s'omple i bueno, veure el resultat final d'un tractament pues és molt guapo.
1: I Paqui, com a voluntària, que és allò que vos aporta el fet d'aquest voluntariat, i sobretot de veure com canviar una cosa, que és, ho dèiem, la carta de presentació, te modifica la fesomia, la riaia, és a dir, el fet de poder-te expressar sense haver de tenir ni complexes ni res. Com a voluntaris, com ho viviu vosaltres, això?
3: Bueno, jo soc el responsable de voluntariat, o sigui, no és que sigui voluntària jo directament.
1: Bé, doncs, que t'han traslladat els teus voluntaris, aquest que tu coordines?
3: En realitat, bueno, sempre el que se diu quan se fa voluntariat, el que te diu tothom, i no importa quin tipus de voluntariat se faci, és que sempre t'endús més del que tu aportes. Da igual si és a Mallorca, si és a Àfrica, si és ajudant a qualcú que té un càncer, si és no importa, hi ha moltes organitzacions de la societat avui en dia que ofereixen aquest voluntariat, cadascú ha de triar el que li faci més ganes o el que trobi que se troba més còmode, però sempre, sempre, sempre, el que tothom diu és que s'enduen més de lo que realment aporten, perquè aquest ajut que tu no te costa res, a lo millor, o sigui, un dematí d'anar a fer una xerrada a un col·le per sensibilitzar uns nins que s'han de rentar les dents perquè no acabin amb aquests problemes, o anar un dematí a la clínica, ajudar i fer feina allà com a dentista, com a auxiliar, això realment, tu veus, aquestes somriures que deien Alfons abans, no? Aquestes cares d'aquesta gent que ja no té mal i que té una possibilitat de trobar feina, que té una possibilitat de tenir una inserció laboral, i veus que el que te torna és molt més gros. I el que sí que volia deixar clar és que quan xerrant de voluntariat, malament la paraula diu voluntari, no? És la voluntat, sí que és molt important entendre que és voluntariat sempre va de la mà del compromís. Una persona pot dir, jo soc voluntària, vale, ho faig voluntàriament, avui he dedicat el dematí a anar i estar amb els, bueno, pues, fer xerrades a instituts o donar un cop de mà a una tenda solidària, que tenim el Port de Pollença també, però això du el compromís de dir, bueno, jo ho faré dilluns, o ho faré dimarts, ho faré un dia X, i aquest dia l'organització comptarà que jo ho faré. Si després aquesta, això no s'acompleix, deixam coixa la pata de lo que ens havíem compromès a fer, no? Per tant, és important també tenir clar que la persona voluntària és una persona molt compromesa en el que li passa al seu voltant.
1: Per tant, voluntariat i compromís, enhorabona per aquests somriures amb dignitat, aquest programa que heu posat en marxa, reconegut a la Gala de la Salut 2026 de la Conselleria. N'hem parlat amb Alfonso Jaume, president de la Fundació Dentistat sobre Ruedas, i amb Paqui Pedrosa, que ella és la coordinadora del projecte de sensibilització i voluntariat. Enhorabona a tots dos. Una abraçada forta.
2: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tots dos. No som conscients que com un somriure pot canviar la vida d'una persona, accedir a una feina, el que pot limitar, no? No tenir dents, en aquest cas, tenir problemes de salut bucodental, un no és conscient, no? La quantitat de prejudicis, la quantitat de problemes de salut també, és, sens dubte, una feina que des d'aquí celebram. Són les 11:17. Uns consells. Continuem amb més propostes.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
6: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
5: A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'uram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
10: Recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
11: I que fèieu unes tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga.
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: 11 i 20 minuts. Tornem a la nostra infantesa. Qui no ha fet mai allò d'obrir un sobre de cromos i pensar, aquest ja el tenc. Oh, jo recordo la meva infantesa a Madrid i era Sile, no le. Si le tengo, no le tengo, molta la madrilenya, no? Però ho record perfectament fer-ho al pati de l'escola.
1: Feia Sile, Sile, Sile, Sile, Sile, no le.
0: Exacte.
1: Molt bé. Gran document sonor. És que aquí a banda, atresorat.
0: És que els cromos evoquen records.
1: Sí. Els cromos físics i també les persones que són un cromo també deixen conseqüències a la vida de qualsevol, les coses com són.
2: O pitjor encara, no? Allò d'acumular cromos repetits del mateix jugador.
0: Ai, sí.
2: Una i una altra vegada i no trobar mai el que te falta, no?, per acabar la col·lecció.
1: I tot precisament per solucionar precisament aquest mal de cap que acompanya generacions de col·leccionistes, tres mallorquins han creat una aplicació que revoluciona el món de l'intercanvi de cromos. Una idea que va néixer després d'una petxanga de futbol entremig i unes quantes canyes i que avui ja connecta a més de 1.400 col·leccionistes d'arreu de l'estat espanyol.
2: L'han batiat com cambiocromos.com i permet intercanviar cromos de futbol, però també de Disney, de Pokémons i moltes altres col·leccions d'una manera fàcil, ràpida i segura. I tot això just quan la febre del Mundial 2026 està més viva que mai, perquè ja sabeu que avui comença el Mundial amb el seu àlbum també de cromos que serà la més gran de la història.
0: Per conèixer com ha estat aquesta aventura digital, tenim aquí des de Mallorca un dels seus creadors, David Salvà. Bon dia.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Bien, David, ¿cómo se pasa de una conversa entre amigos después de un partido de fútbol a convertirse en una aplicación tan útil, en más de un miler de usuarios? ¿Cómo se va a gestar?
3: Bueno, primero es que somos ya 1950, wow. Casi ya llegamos a 2000. Hemos crecido apenas en mes y medio, una locura, no sabemos, la verdad es que es esto, lo que habéis contado. Una pachanga que jugamos los jueves en Son Sardina, las cañitas y tal, y Marcos, uno de los tres creadores, estaba bastante frustrado con lo de no encontrar lo mismo que habéis contado, lo de siempre, lo que hemos vivido todos en el colegio. No tengo, tengo repes, no encuentro, me falta. Y dijo, además he buscado apps y no hay apps, no hay nada, son muy viejas, son raras, son difíciles de encontrar y no me gusta andar por Wallapop o por cualquier cosa de segunda mano, estaría bien hacer una app. Y yo, que soy el informático, y Alberto, que ha hecho un par de proyectos online, dijimos, ahí hay algo, ¿eh? ¿Lo miramos o qué? Venga, va. Y con la valentía de dar dos o tres cañas, dice, venga, va, lo hacemos, va, lo miramos. Al día siguiente, Alberto encontró que cambiocromos.com estaba disponible, y la verdad que es un dominio muy potente a nivel de Google, y yo dije, bueno, pues no nos queda otra, hay
2: clar,
3: que hacerlo.
2: Ja dius que sou prop de 2.000 persones, 2.000 usuaris que han creat aquesta comunitat. Quin perfil de gent vos segueix i heu trobat? És tan variable, com tan variat com sembla, com pareix?
3: No sabemos muy bien los datos personales porque no queremos cogerlos por unos temas de privacidad. Cogemos email y poquita cosa más. La aplicación, además, la tenemos a más de 18 años por temas de esto de seguridad y todo. Lo que sí te os puedo contar es que hay muchas temáticas, como habéis comentado, no solo fútbol, también Pokémon, la sirenita, cosas así, pero, por ejemplo, la última semana veíamos que jugadoras de la selección española femenina, jugadoras del Barça, tenemos alguien que ha puesto cromos, un cromo de Alexia Putellas por 1.000 euros lo vende, porque la plataforma se puede hacer intercambio, se puede poner venta y luego los usuarios se comunican entre ellos. Pero sí, nuestra Cata Coy también está en la venta autografiado y tenemos el más caro que tenemos, la mayoría de gente intercambia, pero el más caro que tenemos son 1.500 euros por un cromo de Messi.
1: I una pregunta. Ja han creat la bimbolla de l'habitatge, del lloguer, del pàrquing. Ara arriba la bimbolla del cromo. Ho dic per saber si és un nínxol de mercat en el qual convé invertir, començar a comprar sobres a Dojo i mirar menys si sona la flauta i aconsegueixes una golden card d'aquestes i en pots treure un rendiment econòmic.
3: Pues no lo sé, supongo. Nosotros solo ponemos en contacto. Lo que hemos creado es una plataforma con la comunidad y la comunidad... Si hay gente, habrá gente que intentará esto, intentará especular, sacar beneficio económico Y la burbuja siempre ha estado. Cuando hablamos con uno de los reporteros en Última Hora, con Fernando, él es un poco, es un loco. Él tiene todos los álbumes desde el Mundial del 82 y le ofrecieron mucho dinero ya. O sea, no viene de ahora. Los cromos, el coleccionismo siempre... sempre ha llevat bastant dinero.
2: La febre, no?, dels cromos. Sí. David, clar, la pregunta és obligada. Vosaltres segurament també sou col·leccionistes, segurament també vos ha faltat aquell cromo tan desitjat i que no vos acabava de sortir mai. Conta-mos de què col·lecciones tu cromos i...
0: Segur, no sé, que té alguna joia, Joana, segur.
2: Quants en té? No, si en té molt de repetits?
3: No, al final jo hace des de... Yo hace desde hace mucho, mucho tiempo que yo no hago colecciones. Marcos y Alberto, los otros dos socios, los otros dos partners de este proyecto, sí, sobre todo Marcos. Yo soy el informático y para mí esto era más un hobby, algo divertido de crear. Entonces, yo desde el instituto ya peino canas, yo desde el instituto que no hago álbumes de Panini, de cromos, d'aquestes coses.
1: Perquè tu, Marta Grau, si no vaig errar, tu vas fer l'àlbum del Mundial de 82, el de Naranjito.
0: Clar que sí.
1: Tu el vendries?
2: Però si eres, que tenies 3 anys.
0: De veure, és que aquest àlbum rondava dels meus cosins durant anys per ca meva. Però ara mateix no...
1: No el té localitzat.
0: No el té localitzat.
1: Has badat, perquè mira, ara ja sabem que hi ha tot un trull. Ara que parlaven del tema del Mundial, David, supos que el Mundial de 2026 ha generat una autèntica febre pels cromos. No sé si ho heu notat també a la plataforma, si encara que l'àlbum sigui molt nou, la gent ja, com que són cromos relativament barats, sí que se podrà fer intercanvi, això que dèiem, el tenc, y mira, de completar l'àlbum tan aviat com sigui possible.
3: Claro, no. Esto es la plataforma tiene una parte de gestión de tus álbumes y de intercambio. Y justo antes de venir he hecho en la base de datos unas cuantas estadísticas. La mitad de los mil y pico anuncios que tenemos, la mitad son de la colección del Mundial. Y mira que la colección del Mundial ha salido hace 3-4 semanas. Luego ya vienen de la Liga, Adrenalin y otras colecciones. Pero sí, el Mundial nos ha dado un subidón. La gente lo está buscando como locos. Y no es tan barato los cromos del Mundial ahora. Ha subido y son muchos y cuesta dinero acabarlo. Así que la gente puede usar cambio cromos para intercambiar y no dejarse tanto dinero.
1: Idò, David Salvà, un dels artífecs d'aquesta iniciativa de cambiocromos.com. Enhorabona, precisament per aquesta idea, i que tota la gent que tingui col·leccions de cromos antigues pugui trobar, que sempre passa, aquell darrer cromo que no vas aconseguir l'any 94 i que ara, gràcies a la vostra web, a la vostra iniciativa, això sigui possible. Una abraçada.
3: Otra. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Recordeu alguna col·lecció en concret?
1: Jo que
0: de forma especial.
1: Ja ho he contat un parell de vegades. Jo només he fet un àlbum mai de cromos en la meva vida i era un de Monstruos.
2: Però
1: era
2: com
1: se deia Monstruos i eren monstruos literaris. Sortia Dràcula, Frankenstein, la nina de la corba, ja sortia, i me'n record que aquell any vaig descobrir que els àlbums de cromos no estaven fets per mi, perquè només me'n faltava un, i jo me pensava que no el tenia, i el tenia repetit 4 vegades. I jo regalant cromos a tothom, com diríem, mare, a diestro i siniestro, és a dir, a dojo, i tenia aquell cromo repetit 4 vegades i m'ha fet tanta de ràbi que ja vaig dir, no te'n fer cap àlbum, perquè jo aquí estic pagant a tothom per 4 cromos i regalar, i no m'arriba mai el meu.
0: I la col·lecció de la vida de Joana Maroto?
2: Jo ja ho he dit avui a les 9, que jo jugava en el joc simbòlic de fer farmàcies i fer biblioteques.
0: Però no tenies àlbum de cromos.
2: No col·leccionava.
1: Però sí que vaig fer una col·lecció de segells, he de dir. No era de cromos, però sí que vaig fer una col·lecció de segells.
0: Però sent nin.
1: Devia tenir...
0: És que jo
1: ja vaig néixer com un home del segle XIX. Jo ja vaig néixer deslocalitzat a que nostra paraula dels segells és interessantíssim.
0: No, i
1: aprenc geografia i de tot.
0: Sisko ara, Nadal, ets una catxa de
1: ara
0: sorpreses.
1: Ara no he entès aquesta humiliació pública que m'ho
0: no,
1: intentat aplicar.
0: Sorprèn, un nin, sobretot, no? Però en cap cas, ni molt manco.
1: Sí, 12, 13, 14 anys tenia.
0: Gustos, colors.
1: Encara la tenc. No la vaig acabar, la col·lecció de segells.
2: És que tot ho guardes, un pot Diògenes, en Xiscos, a punt de
1: ser... Per favor, demana publicitat.
0: No, estic...
1: no, encara
0: tenim més propostes. Aquesta és superinteressant. Vos volem parlar d'un esdeveniment solidari aquest dissabte. Atenció, 14 de juny, l'Auditori Caló de Soli, a Cala de Bou, acollirà una nova edició de Flamenco para la Vida. Olé!
4: Can't leave me.
2: Tango para la Vida és un espectacle solidari impulsat per l'escola flamenca Teresa Rojas, que destinarà tota la recaptació a ALAS, Salut i Sexualitat, una entitat que fa més de 3 dècades, 30 anys, que fa feina en la promoció de la salut sexual, la prevenció del VIH i en altres infeccions de transmissió sexual, a més de l'acompanyament que fa a les persones afectades.
1: I per parlar d'aquesta gala, però també de la importància de donar visibilitat en aquestes realitats i del paper que juguen les entitats socials en aquest àmbit, avui ens acompanya en Joan Viver, que és coordinador d'ALAS, Salut i Sexualitat. Joan, com estàs?
4: Bon dia, pues estic encantat d'estar aquí amb vosaltres i compartir aquesta estoneta.
1: Parlant d'aquest dissabte, aquest Flamenco para la Vida, què representa per una entitat com ALAS que una iniciativa cultural decideixi posar el focus precisament en la salut sexual i en la tasca que feis, perquè tot allò que se recapti anirà per vosaltres?
4: Estem molt emocionats i emocionades, no? I al final, sobretot, perquè l'esdeveniment és...

0: recapti és molt important, però la visibilitat que hi ha darrere de tot això també és molt important per vosaltres, no?
1: Totalment.
0: Imagino que també és aquest tàndem, no?, d'aconseguir uns doblets pel que sigui, per investigació, per seguir fent feina, etcètera, etcètera, però també aquesta part de que vos donin a conèixer a més gent, a més públic, no?
1: Exactament. A més, hi ha una qüestió, i és que es VIH, la salut sexual i en general, i es VIH que en concret són qüestions que encara estan com molt estigmatitzades, la sexualitat és un tema bastant tabú i de més, no? I que te trobis aliances a altres espais, pues és molt guapo, no? I que t'ajudin i que t'impulsin com a entitat a donar visibilitat a una realitat que en el final mos afecta a tots i a totes, no? I a més, com deies, no? En el final també hi ha una petita quantitat de dobbers que nosaltres destinem també a donar suport a les persones que ho necessiten a l'illa d'Eivissa, no? Que en el final és allà on se fa l'esdeveniment i, per tant, és important que aquest dobbers quedin i tinguin una repercussió per a la població eivissanca.
2: Has dit una cosa molt important, Joan, donar visibilitat. I és que és necessari donar visibilitat perquè encara hi ha molt de conceptes erronis sobre la prevenció del VIH, sobre les malalties de transmissió sexual. Encara hi ha conceptes que costa que arribin a la població, veritat?
1: Totalment, i en el final és una qüestió d'educació. Sembla que, a més, a dia d'avui, no?, com que costa encara, després de 40 anys d'infecció per VIH,
2: sí.
1: En el final costa encara parlar d'educació, i en el final jo crec que és superimportant que la gent, quan se relaciona efectivament o sexualment amb altres persones, pugui tenir tots els coneixements com a eina per poder decidir quines pràctiques vull dur a terme, quines no, de quina manera, amb més seguretat, amb manca seguretat, no?, perquè en el final després mos passa que la gent mos telefona superpreocupada perquè resulta que ha tingut una pràctica de risc i no ho sabia, no? I en el final és un poc això, han d'incidir un poc en l'educació i en les eines per poder prevenir.
2: O al revés, que evita certes relacions perquè pensa que poden suposar un perill. Per això també fa falta informació.
1: Exactament, no? Perquè això també podria ser una via de discriminació cap
2: total
1: a persones...
2: Total i absoluta.
1: Especialment en les persones amb VIH, no?, que encara segueixen com molt estigmatitzades.
2: Perquè segueix l'estigma.
1: Totalment. És a dir, s'ha reduït al llarg de la història, però sempre, és a dir, sempre dic el mateix, però és que la realitat també segueix sent la mateixa. En temes biomèdics s'ha millorat moltíssim, però en tema social encara hem de picar pedra, no? I està molt bé que puguem donar visibilitat, com dèieu, no?, a espais com a Eivissa per poder seguir pal·liant aquest estigma i aquesta discriminació que s'ofereixen les persones que viuen amb VIH.
3: I sobretot la tasca que feis des d'Ales, que quan tens un ensurt, perquè a tothom li pot passar, sabre que hi ha un telèfon en el qual pot acudir que qualcú que entengui la problemàtica t'escolti i sobretot donin una resposta ràpida a un moment d'incertesa, jo crec que més enllà de tota la tasca que feis, aquest punt és allò que fa fonamental que Ales continuï existint i continuï tenint fons, perquè molta de gent, de vegades, tu deies, no saps que has fet una pràctica de risc, o el preservatiu es pot rompre, o en un moment determinat te pots emocionar i pots perdre el capet, i després ve aquesta espècie de el dia després, que per això Ales sí que ajuden les proves ràpides de detecció del VIH, que el manco després ha de fer un seguiment, òbviament, perquè hi ha una finestra, recordem-ho, si tu avui has fet una pràctica de risc, l'endemà no te sortirà,
1: exacte.
3: Hi ha una finestra de crec que són 2-3 mesos,
1: exacte,
3: que has de repetir les proves, però el manco tenir aquella primera resposta, aquell primer conhort, aquella primera tranquil·litat, sí que Ales, bàsicament, un dels seus pilars és ajudar la gent en aquests moments.
1: Totalment, i saps que posaria en valor dels meus companys i companyes, perquè al final jo estic fent feina d'oficina, no? Però la gent que fa atenció directa dels meus companys i companyes, jo destacaria sobretot que no jutgen, no? Que Ales és aquell espai segur on siguis qui siguis, te dediquis a el que te dediquis, el que sigui, pots anar allà, pots parlar, no? I a vegades hi ha persones que mos comenten que això no havia pogut xerrar mai amb ningú, no? I poder tenir aquest espai segur de xerrar de salut sexual, de lo que me preocupa, de quina sexualitat vull viure, de com prevenir, de com afrontar certes situacions, doncs és molt guapo, no?, poder tenir aquest espai que és important, i sobretot és important donar-li suport, perquè si sense fons tampoc,
0: exacte,
1: nosaltres no podem seguir treballant.
0: No tenir por i poder tenir aquesta tranquil·litat de que se'n pot parlar, tot i que abans deies que encara hi ha estigma, no?, al voltant del VIH. Com se manifesta avui, el 2026? Perquè, clar, jo recordo quan era més petita que era sentir parlar de VIH i era una cosa... Ara jo crec que també s'ha fet molta pedagogia, s'ha canviat una miqueta la mentalitat, no? I sobretot aquest estigma, però així tot encara hi ha prejudicis al voltant. Com se manifesta i quin impacte té també en les persones que viuen i que pateixen o que han de conviure amb el VIH?
1: Saps què passa? Que...

0: És a dir, abans es veia que era més visible, no? Perquè amb aquells tractaments dels anys 90 la gent tenia com a lipodistròfia, i de, és a dir, se veia més físicament. Avui en dia això no passa. El que passa que, clar, si una cosa que no se veu, feien com si no existís. El problema és que quan això aflora, aquesta realitat aflora, sí que surten casos, no? Per exemple, se donen casos de, a lo millor, que algú a la seva feina s'han enterat de que aquesta persona viu amb VIH i és acomiadat. No? Per exemple...
1: I això vols dir que passa, encara?
0: Sí. Passa poc perquè no, la gent no se visibilitza, no? Per por de discriminació, però en el moment que passa, de cop i volta, la gent se preocupa. No? I també, per exemple, passa a l'hora de revelar l'estat serològic, és a dir, dins l'àmbit sanitari també... És a dir, és curiós, no? Perquè l'àmbit sanitari és aquell àmbit on tenen molta informació, però no tothom la té. No? I què passa? Que és allà on es veia que és més visible. La gent que va, que té VIH i que va a Medicina Interna, fet seu seguiment, tenen, compten amb professionals fantàstics i meravellosos, però quan surten de Medicina Interna, d'aquella especialitat, a vegades sí que se troben, no?, en judicis o en gent que no té tota la informació. I és important també seguir formant i reciclant en el personal sanitari.
2: Ara
0: no?
2: Fa poquet vàrem veure que estava de promoció i, de fet, ha estat en els cinemes una pel·lícula, la de Sidosa, ara Ajuda'm Xisco, de
0: Eduardo Casanova.
2: Que, a més, ell no ho havia dit mai fins ara, de manera pública, ara sí que a fer pública com viu amb VIH. No sé si també d'aquesta manera, fer-ho públic, persones així conegudes, pot ajudar també a trencar aquest estigma, a visibilitzar i combatre també una miqueta els prejudicis que envolta tot això.
0: Totalment, perquè en el final, quan tens un referent, te pots veure aquella persona i dius, ostres, no som l'única persona que li passa, no? I que hi hagi persones famoses que, més enllà d'en Rock Hudson i de gent dels 80 i dels 90, és superimportant que trobem gent actual. Per això també és molt important que hi hagi persones d'esquerrer, com vosaltres o com jo, com qui sigui, no? Que no és famoses, persones que no són famoses i que també se puguin visibilitzar, no? Perquè són persones que tenen una vida completament normalitzada i de més, no? I crec que ajuden molt bé a acompanyar les persones que viuen amb VIH.
3: Tot i que parlàvem de l'estigma, les reaccions que hi va a la sortida d'armari en aquest sentit com a seropositiu d'en Eduardo Casanova no varen ser d'allò més esperonadores per qualcú que decidís fer aquesta passa. Vull dir, perquè hi havia certs comentaris que sempre, tot allò que ha fet en els temes del desig, és com si el desig tingués aquest punt clandestí, aquest punt brutancho, i de que sembla que perquè sigui una malaltia de transmissió sexual, és, així com un càncer tothom té entès que no se pot evitar, totes aquestes malalties sí que se poden evitar, i també haurien d'entendre que un estil de vida saludable podria evitar moltes altres malalties, i aquest judici no és sobre aquestes malalties, però sí que és sobre el VIH o la transmissió sexual. L'estigma del qual parlaves, passen els anys, avançam en medicina, però no avançam socialment, perquè els comentaris que va rebre aquell jove, jo els vaig llegir
1: duríssims.
3: I me vaig quedar en sos pels drets.
0: Símptoma de que encara tenim feina a fer, no és vera?
3: Sí, no, i de que, com tu dius, s'ha de picar pedra, i per això entitats com Ales, que duis picant pedra des de fa molt de temps, fent aquesta feina de formiga, que poc a poc va recollint els seus fruits. I això serà, ara ja que hi anem, no m'anunciar aquesta gala, diumenge, que no dissabte, diumenge 14 de juny, a l'Auditori d'Esquerló de Soli, a Calabou, a Eivissa, aquesta gala Flamenco para la Vida, de l'Escola Flamenca Teresa Rojas, que tot allò que es recapti anirà destinat a Ales, i ara mos ho deia Joan Viver, tot això farà feina, o amb aquests euros es podran fer feina, sobretot a Eivissa, per mirar de millorar la vida de gent en que convisqui amb el VIH.
1: Joan, ha estat un gust tenir-te en aquest programa. Moltíssimes gràcies per la visita.
0: Un plaer. Sempre que me vulgueu aquí, jo vendré a veure-vos.
1: Aquí t'esperarem. Uns consells. Són les 11:41.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... patrimoni.
5: Que estat sol, les coses arriscades...
4: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Crit Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda, quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: música de Rebatle amb el OR d'Amors d'Estiu. Joana, què mos dus avui? Tenim bon material per les plataformes. Què mos espera?
1: Què mos espera? T'ho diria, Marta, que quan a producció a nivell, el nivell no és que hagi baixat gaire, perquè com sempre tenim moltes coses, però ara bé, una altra cosa seria parlar de qualitat. Tampoc hem de pensar que tot és boníssim, però sobre gustos no hi ha res escrit. Sigui com sigui, vos dut tres temes, una pels qui creuen en l'amor i en les segones oportunitats, d'aquí que soni aquesta, la canción del verano dels OR, que per cert estan immersos en preparar el seu nou treball discogràfic, ja tenim ganes de sentir-lo. També vos duc una cosa molta acció, una sèrie espanyola amb molta d'acció i amb Àlex García de protagonista, i una tercera que hem triat precisament també per celebrar el mes de l'orgull. Per ballar junts damunt espalco mentre es tocava la canció. Però comencem per la primera. Todos nuestros años està disponible des d'ahir mateix a Prime Video. És la nova adaptació juvenil després del rebombori d'Off Campus i sona així.
2: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam? ¿Charlie te invitó?
3: Ella tenía que venir.
2: Tú fue como una madre para mí.
3: Que persigues.
1: Bé, jo crec que vos podria dir que la veritat és que Prime s'ha especialitzat en adaptar novel·les romàntiques, ningú com ells, per adaptar la literatura young adult, com Prime, convertint en les...
4: Que és allò que són nosaltres.
1: Exacte.
4: Young adult.
1: Sí, young adult, exactament. Per això mos encanten. Per això mos encanten. És que el que fa Prime és convertir les seves apostes en verdaders fenòmens audiovisuals, com ara, per exemple, la saga Culpables, El verano que me enamoré, i també recentment Off Campus, que mos està enganxant tant o com us ha agradat tant a Yolanda i a mi. Però bé, ara arriba aquesta, que és l'adaptació de les novel·les de Carly Fortune, que, perquè vos fos una idea, l'any 2023 va mantenir 16 setmanes a la llista de bestsellers del New York Times i ha venut més d'un milió de còpies. Per tant, d'una cosa que funciona molt bé a la lectura, en els llibres, la duen en sèries. És l'adaptació a la ficció en format de 8 capítols protagonitzat per la Sadie Soraval i amb Matt Cornell, que si el recordeu, no sé si sou de l'època o si per exemple la teva filla l'ha pogut veure, la sèrie de High School Musical.
0: Encara pendent.
4: No tots són de totes les èpoques.
1: No tots són de totes les èpoques.
4: Des del de nou cap aquí, nosaltres, des de Mariano José de Larra...
0: Des de que col·leccionam segells a la infantesa, ja poden ser de qualsevol època.
1: Exacte.
0: Continua, Joana.
1: Però bé, és el que es diu ara aquesta sèrie, el Friends to Lovers, no? Ah. Carregat de nostàlgia i primeres vegades que abraça diversos anys de la vida dels protagonistes, que són en Sam i na Percy. Concretament, se narren 6 anys i una setmana, curiosament. No han fet teada redona, sinó que fan 6 anys i una setmaneta de les seves vides. Na Percy, ja l'heu vist en el tràiler, és una lota de 30 anys, de Toronto, que torna en el seu poble, on havia estiuejat de joveneta. Han passat 13 anys, 13 anys des de que no veuen en Sam, el seu millor amic, entre cometes, i primer amor, a qui va deixar per un error que va cometre ella. 13 anys més tard, sa química, jo us he de dir que continua intacta, però, oh, sorpresa, que passa, xisco de dalt?
4: I de què deu estar, qualcú deu estar compromès.
1: En Sam té el lota. Ah. Però per saber què passa i què no passa, haureu de veure aquests 8 capítols que, com vos deia, ja estan disponibles a Prime.
4: I per aquells que no vulguin un tema que rinclò com aquest de Todos Nuestros Años, que evidentment no són nosaltres, perquè ja frixam de que passa jornada laboral per poder anar-la a veure a les publicitats d'Ivetres Televisió, la millor cadena del món, que vos ofereix tot allò que necessiteu, ja ho sabeu, tenim més opcions. En aquest cas, una sèrie amb molta acció i molta adrenalina, que ha per títol El Immortal. Long hard
5: days. Así que este es el jefe de los putos Miami. They don't say, change my ways. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias.
6: ¿Dónde vas a sacar la pasta que necesitas?
5: ¿Eh? Aquesta guerrita tu ja se tiene que
1: acabar. Ja els heu vist una miqueta, i podrem veure no només en Àlex García, que només per veure-lo jo crec que ja paga la pena, sinó que també hi ha en Jorge Cortajarena o en Francis Lorenzo. La teniu disponible a Movistar Plus des d'avui mateix i, com deia, amb Àlex García com a protagonistes. He de dir que no vot sol dur jo ni segona, ni tercera, ni quartes temporades, però sempre hi ha excepcions, ja sigui per parlar de Bridgerton, que m'encanta, o bé per parlar d'aquest El Immortal i la seva història que arriba a la seva tercera i darrera temporada, així que ja tanquen el cercle, ja tanquen història. És un thriller escrit per en David Moreno, en Diego Sotelo i en Raúl López i produïda per en José Manuel Lorenzo. Són només 6 episodis que posen, com deien, punt i final a una història que mescla acció a les totes, drama familiar i thriller psicològic. Què podem destacar d'aquesta temporada? I de que la Rubia assumeix el control i es posa al capdavant dels Miami, que és aquesta banda de la que parlaven en aquest tràiler. La trama es condensa en 5 dies amb diverses trames en paral·lel que s'entrellacen fins a concluir amb un final apoteòsic. Per això només, per veure en Àlex García, ja ho he dit, ho confés, paga la pena, però no sé si vosaltres esteu com una mica cansats de tanta acció, pistola, sang, cotxe volant, vos escolt.
4: No sé què penses. Jo, a mi això mai me cansa.
1: No
4: jo sempre a favor dels procedimentals, perquè quan t'arribes vespre, que són les 9, ja has sopat, dus el pijama posat, t'has dutxat i necessites que el teu cervell se descomprimeixi una mica,
0: sí,
4: i no m'ha de pensar, sinó que només deglutir allò que te donen, per mi secció sempre important. I consideres que en Joana Maroto, que en Àlex García és un foc encès i sempre queda bé a qualsevol sèrie, i els Miami, que eren aquesta banda que tenia amenaçada, recordem, Nana Obregón. Clar, només per tot aquest còctel paga la pena mirar la tercera temporada.
1: També n'hem parlat en aquesta secció, Nàlex García, també protagonista de Sagrada Família,
4: sí,
1: que la vàrem recomanar i ja s'ha fet la segona temporada, i també molt bon paper es que fa, també així com de policia, però també de dolent, però també de... Bé, en fi, una conspiració...
4: I ara que dius Sagrada Família, molt, molt escaient, per aquest mes de s'orgull.
0: Exacte. Sí, com si
4: pues perquè d'Àlex García, no?
1: Sí,
0: i darrera temporada, segur.
1: Darrera temporada d'aquí, de... Ah, sí, clar, perquè acaben la història, han fet 3 temporades i han dit i han anunciat que no n'hi haurà més d'episodis ni de res. Tanquen-se per de tot.
0: Més propostes.

0: És que no s'hi acostuma a tenir frase. I ara
1: però si sempre tens frase en aquesta secció.
0: Me deixeu dir el que m'ha apuntat la guionista, per favor. I com a colofó d'aquesta secció, una sèrie d'HBO Max per celebrar el mes de l'orgull. Sèrie que precisament du aquest títol, Orgullo.

0: Jo crec que aquest tràiler ja ho diu tot. Molta de festa, però què passa? Es renou, es plou d'un nadó, ho trenca tot. És una sèrie polonesa que narra la història d'un jove gay, molt imprudent, que viu com si s'hagués de menjar el món, o com si el món estàs als seus peus, sense que res pugui desbaratar la seva llibertat. És arrogant, és impacient, és molt guapo i molt jove, però també és molt insegur. Una tragèdia familiar fa bocins la seva realitat i s'haurà d'ocupar d'aquest nadó a qui sentien plorar a les totes i, clar, no saben si podrà fer-ho sense perdre la seva independència i sense haver de sacrificar la seva vida personal. És una sèrie que parla de culpa, de fracassos personals, de moltes de pors, de debilitats i també del pres,
1: mira, jo és del que avui pres, en parlàvem,
0: dels prejudicis socials. Així que és molt recomanable, ara que també ho dèiem, és més de s'orgull, per si qualcú la vol veure. Teniu HBO.
2: Seria la versió LGTB de tantes sèries que hem vist d'adolescents que, per lo que sigui, s'han de fer càrrec d'un nin, adolescents o joves, doncs aquí, Weimara, també amb aquest rerefons LGTB. No ho sé, què triaria jo?
1: Fixa't que jo crec que aquesta pinta molt bé. Se mesclaran segur emocions, responsabilitat, culpa...
2: Jo com diria Maciel, aquesta darrera l'hauria de triar per al·lusiones.
0: Per al·lusiones, a mi personal.
2: Però t'he de dir que a mi m'agrada molt l'Immortal i llavors també una bona història d'amor per després poder comentar-la a Yolanda Ruiz, la nostra companya, que sempre anima qualsevol tertúlia.
1: Companys, són les nostres recomanacions de les sèries de la setmana, però abans d'escoltar l'actualitat esportiva, actualitzem la darrera hora de l'incendi. Com sabeu, duim pendents pràcticament durant tot el programa d'aquest incendi ocorregut a Magal Luf, a Calvià. De fet, decreten dos dies de dol a motiu de la mort d'aquestes dues persones. Els bombers continuen en les tasques per poder desallotjar les persones que romanen als balcons dels seus habitatges. El batlle ha parlat amb nosaltres a primera hora i ha explicat que han estat ja evacuades gran part d'aquestes persones, però que encara continuen algunes refugiades fins que l'estructura pugui refredar-se. Així mateix, els efectius dels bombers continuen fent totes aquestes tasques, recordant també que l'incendi s'ha originat a la tercera planta, però que equival a una planta menys 1, que ha provocat aquest balanç de dos morts, un en estat crític i 24 ferits, de moment és el que sabem, i de fet continuen fent aquestes tasques. Ha anat la nostra companya Maria Antònia Esquines per poder conèixer també la darrera hora i per poder traslladar-nos totes les informacions que ens anaven arribant.
0: Sí, el Valdo, que deies, havíem entrevistat a primera hora del programa, ha explicat que les dues persones que han mort eren residents del municipi, vivien a la novena planta d'aquest edifici. Segons les primeres hipòtesis, han estat intoxicades pel fum en tractar de baixar per les escales, que, en paraules del batlle, s'ha convertit en una autèntica xemeneia i que dificultava molt el poder sortir d'aquí. També hem escoltat el conseller Bosch, que deia que, o demanava a la gent que estava confinada, que tingués una mica de paciència perquè era molt complicat o molt difícil el fet de sortir.
2: El director insular d'emergències, en Joan Fornàs, ha explicat que a la seva arribada els bombers s'han trobat amb un foc molt violent. El fum s'ha desplaçat per el que seria l'ull de l'escala, que ha fet efecte xemeneia, com comentava na Joana, i s'ha elevat per tot l'edifici. Les persones confinades han indicat estan ara segures en els seus domicilis i podran sortir quan els efectius acabin de ventilar l'immoble, moment en què seran ateses a l'hospital de campanya que ja s'ha instal·lat allà de vora. El cap operatiu de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, ha explicat que l'incendi ha trencat finestres i una porta, de manera que el fum per això s'ha escampat molt ràpidament per l'escala i també ha entrat dins els habitatges.
1: Recordant que l'Ajuntament de Calvià decreta dos dies de dol amb motiu de la defunció d'aquestes dues persones a l'edifici de Magaluf. Són les 11:56, temps d'esports.

0: Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassa l'actualitat esportiva que com se presenta.
1: Arribam en la notícia que ahir el Palma Futsal va forçar a disputar aquest tercer partit contra el Pozo Múrcia. Bon resultat, 6-4. Victòria del conjunt mallorquí en el Palau d'Esport de Somoix i fa que l'equip arribi aquest dissabte a partir de les 7 de vora baixa al Palau d'Esport de Múrcia amb aquestes possibilitats per ficar-se a la gran final, on ja espera el Barça en el guanyador d'aquesta eliminatòria de semifinal per al play-off pel títol. Anem a veure si hi ha sort i si ho fan bé i l'equip mallorquí pot arribar a classificar-se, perquè si arriba en aquesta final també se classificarà matemàticament per disputar la Champions la pròxima temporada. Això per una banda. Per altra, no hi ha bones notícies en el futsal, en el sentit de que el president del Palma, Tirado, diu que es posen a disposició de la justícia en referència al cas que s'han vist implicat al club d'un possible tripijot d'un partit disputat a Tudela la temporada 2023-2024, on suposadament alguns jugadors del Palma van cobrar d'un intermediari del president del Ribera Navarra, Ramon Lázaro, per influir en el resultat. Se va cobrar, sabeu, unes quantitats. Bé, tot això està en mans de la justícia. Anem a veure com acaba aquesta situació. I, per altra banda, també avui arrenca el Mundial de Futbol, eh? El Mundial de Futbol masculí, a les 9 del vespre, amb el partit a Mèxic i Sud-àfrica. Jugaran el primer partit a l'estadi Azteca, recordant que el mallorquí Toni Amor és l'ajudant de Javier Aguirre a la banqueta de Mèxic. Per tant, el Mundial en 48 seleccions. És la primera vegada que 48 seleccions participaran en un Mundial de futbol. Espanya, recordeu que serà dilluns a partir de les 6 de Barbaixa quan debuti contra Cap Verd.
0: Moltíssimes gràcies, company. Vos escoltem tot d'una, ampliant tota aquesta informació. També aclarim a mi amb el contingut del programa al dia. Bon dia.
2: Bon dia, conversarem amb en Llorenç Pons, director de Jumbo Tours Menorca, sobre la previsió de reserves turístiques de cara al primer gran esdeveniment de l'estiu, les festes de Sant Joan de Ciutadella. Després conversarem amb el conseller de Mobilitat, en Juan Manuel Delgado, perquè mos conti els detalls del conveni que signen avui d'aquí uns minuts entre el Consell Insular i les quatre navilleres més importants de l'illa per la futura limitació d'entrades de cotxos. Ens visitaran a l'estudi de Samantha Lake i na Mariona Fernández del Centre de Rescat d'Animals Equins de Travaluja perquè mos contin actual campanya solidària del projecte.
0: I titulars del dia a Mallorca. Jaume Noguera, bon dia de nou.
3: Mira, parlarem de museus, de castells, però d'una cosa molt curiosa que estan fent els alumnes de Pius 12. Estan fent un estudi sobre si les cremes o els perfums poden atreure els mosquers. Alerta.
0: Home, té molt de sentit, perquè si te poses alerta un perfum que tal vegada faci l'hora de llimona, segur que espanta els mosquers.
3: Són els alumnes de secundària que ho estan fent.
0: Vos escoltem tot d'una amb aquestes propostes. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous. Gràcies per seguir-nos.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia. Tres persones afectades per l'incendi mortal de Magaluf han estat donades d'alta dels hospitals de Son Espases i Son Llàtzer, mentre que una quarta ha estat derivada a la clínica Joaneda. És l'evolució d'alguns dels ferits mentre els veïnats que han sortit de l'edifici continuen esperant al carrer. La nostra companya, Caro Moreno, ha pogut parlar amb alguns d'ells. Conta'ns, Carme. Bon dia.
6: Bon dia, es tracta d'en Eduardo Sánchez, que ha explicat que d'haver les 5 de la matinada una forta olor de fum l'ha despertat. Diu que s'han viscut moments complicats per les fortes flames i també el fum. També ha detallat que una vegada al carrer s'ha trobat amb el veí de l'edifici de la planta tercera on s'hauria originat aquest foc. Segons ha explicat aquest veïnat, les flames s'haurien originat a una gelera i el propietari d'aquest pis, situat a la tercera planta, no ha pogut apagar el foc. Escoltam el seu testimoni.
7: Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
6: La virulència de les flames i el fum ha provocat la mort de dues persones. Es tracta d'una dona i un home i altres 24 han resultat ferides. Les tres persones que estaven ingressades a Son Llàtzer i Son Espases ja han estat donades d'alta i una quarta persona ha estat derivada a la cambra hiperbàrica de la Clínica Joaneda. Pateix cremades de primer grau i, a més, pateix intoxicació per inhalació de fum.
5: Gràcies, Carme Moreno, per aquesta darrera hora sobre aquest incendi mortal. Ara canviant de qüestió, Educació impulsa el programa 200-360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. El conseller Antoni Vera ha presentat avui les primeres actuacions d'aquest programa que inclouen suport psicològic, mediació de conflictes, també noves mesures de conciliació laboral.
8: El pla inclou tallers de gestió emocional, atenció psicològica especialitzada per al professorat i fins a 10 sessions terapèutiques individuals en cas de necessitat. També reforçarà la mediació als centres educatius per ajudar a resoldre conflictes entre professionals i es formaran equips directius i docents en la detecció i gestió de situacions de risc. És el conseller Antoni Vera.
9: 200-360 suposa un enfocament integral que combina suport emocional, millora organitzativa, mediació i lideratge pedagògic.
5: D'altra banda, el Papa Lleó XIV ja és a l'illa de Gran Canària per iniciar una etapa del seu viatge en la qual posarà el focus a l'emigració. El pontífex visitarà avui mateix, d'aquí uns minuts, el moll d'Arguineguín per conèixer de primera mà la realitat de la crisi migratòria.
8: Al port d'Arguineguín, el pontífex es reunirà amb persones migrants i amb treballadors i voluntaris que els atenen. Un compromís pendent del seu predecessor, el Papa Francesc, que havia mostrat la seva voluntat d'anar-hi per expressar-los la seva solidaritat i veure l'impacte humanitari dels fluxos migratoris arribats per mà a les costes espanyoles. Aquest és, de fet, el primer viatge oficial d'un papa a les Illes Canàries.
5: I el Banc Central Europeu es reuneix avui amb un debat ben calent damunt la taula si toca apujar o no els tipus d'interès. Els mercats i els experts ho tenen claríssim i afirmen que, després de gairebé 3 anys sense moure'ls, avui s'anunciarà una pujada de 25 punts bàsics. Així hem arribat a les 12:04. Més notícies a la 1:00.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb la directora en Vistari de l'Art, Aina Ferrero, que acaba de treure un llibre molt curiós. Heregies museològiques, 12 més 1, per no dir 13. Són els museus els espais que haurien de ser? Perquè de vegades sembla que som a missa quan visitam una exposició o qualsevol event que se fa dins un museu. Aina Ferrero fa un repàs amb un to irònic en aquest llibre, 12 més 1, heregies museològiques, on se planteja com haurien de ser els museus o com són avui en dia. Després pareu atenció, perquè parlarem amb els alumnes del Col·legi Pius 12 de Palma que estan fent un estudi ajudats pel sistema Mosquito Alert de Ciència Ciutadana, sobre si determinats perfums i cremes podrien atreure'n els moscars. Alerta que no és cap doi. Alerta. Podria ser que mos picassin més els moscars perquè el perfum o la crema que mos posam ens crida l'atenció? Alerta que parlarem amb ells perquè és molt interessant. Coneixerem la programació de Nits de Bellver, que va començar ahir, i per acabar mos visitarà l'estudi Àngel Aparicio, autor del llibre El castell de Sant Carles de Portopí. El castell oblidat de Palma, li deim nosaltres, perquè tothom coneix Bellver, el Palau de l'Almudaina, si se li pot dir castell, però molt poca gent recorda que a Palma hi ha un tercer castell, el castell de Sant Carles, importantíssim i preciós, i se pot visitar si sou residents de manera gratuïta. Així que, en tot això, en Yolanda Ruiz a la producció i en Lluís Menéndez en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
1: El dia, amb Jaume Noguera.

0: La banda municipal del Polo Norte va a traure també a aquesta irònica cançó Museo en Llamas. El mejor museo es el Museo en Llamas. ¿Tú qué salvarías de un museo en llamas? Yo salvaría el fuego y tú salvarías las llamas. Molt irònic, igual que el llibre 12 més una heregies museològiques que acaba de treure Aina Ferrera, doctora en Història de l'Art. Un assaig, segons ella diu, crític i amb humor sobre el paper dels museus avui en dia. El llibre parteix de fet tan antic que han tractat els museus com si fossin temples, sants, com si fossin vitrines, com altars, relíquies, els visitants en silenci com si fossin a missa. Saludam a Aina Ferrero. Bon dia, benvinguda, Aina.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me i, abans de res, moltes gràcies per descobrir-me aquesta cançó. Ara mateix la cercaré i la utilitzaré, vamos, en el material de les meves xerrades, de les classes, perquè crec que és molt indicadora d'un dels grans problemes que tenen els museus, no? Aquesta percepció social dels museus, aquest imaginari col·lectiu que tenim d'ells i que fa que la gent els senti com a llocs tan allunyats en els seus interessos. Eh?
0: Efectivament, és que jo crec que la banda municipal del Polo Norte, que són els autors d'aquest tema, que ja té anys, venien a dir pràcticament el mateix, no? Venien a dir aquesta sensació que te fa a tu, perquè tu, a part de ser doctora en Història d'Art, deus a tot el món, això, per si te fa aquest efecte tu, que has fet feina a Roma, a París, a Madrid, a Barcelona, que vius aquí, deu ser per tot, això, perquè hi ha per tots els museus que he anat en el món, excepte en el Prado, que una vegada hi havia molt de renou perquè hi havia molta gent, per tot sembla que som a missa. És un poquet com a...
1: És intimidant.
0: És intimidant, sí. Fa por, efectivament. Per què feim això? Perquè m'ho ensenyen de menuts? Tu per què penses que deu ser?
1: Totalment. És que som hereus de la tradició que mos ha dit com han d'anar a un museu o aquesta, lo que deia, no? Aquesta imatge que mos han anat transmitint de lo que és un museu. Dius de lo que són petits. I és que te posaré un exemple molt, molt clar. Tenc una nina de 2 anys i li estava contant un conte d'un llop que viatja per tot el món i va visitant coses destacades de cada país i de cada ciutat que viatja, no? Arriba a Roma, diu que visita els carrers, no sé què, se'n va a un museu, diu el conte, però s'avorreix tot d'una i se'n va a menjar un gelat. Clar, tu des de petita, clar, ja te conten que els museus són llocs avorrits, d'una manera molt natural vas assumint que és així. I quan t'arribes a una edat on pots començar a triar les teves preferències, que vol dedicar el teu temps d'oci, doncs no aniràs a un lloc on des de ben petita, de manera quasi de subconscient, t'han anat dient que és un lloc on no val la pena estar perquè t'has avorrit i vas a passar-ho malament, no? Per tant, sí que hem de feina molt gran i de canviar aquesta percepció, perquè nosaltres, com a visitants, som els primers que mos autoexcluïm dels museus, que mos posem barreres per poder accedir. I és una feina que du moltíssima feina, perquè estem xerrant de lo que seria l'educació patrimonial més primerenca, que després ja mos afectarà a tot el llarg de la nostra vida, no?
0: I tu has volgut agafar aquesta metàfora de les 12 més unes heregies museològiques fent com uns antimanaments, no? Heregies sí. Museològiques. Posa-mos un exemple, per exemple, perquè jo una vegada en el Peggy Guggenheim de Venècia me vaig acostar massa a un quadre i tot d'una... vaig voler tocar i tot d'una pep, va botar una alarma i un guàrdia de seguretat ja estava darrere jo. I vaig dir, és que bon Jesús, és que no se pot moure. No sé si, per exemple, les obres no se poden tocar, per exemple, això ja ho sé, però quines heretgies hi hauria en el teu llibre? Conta'm.
1: Pues mira, tal qual, aquest exemple que poses m'apareix boníssim i justament heretgia per aquest mateix motiu, perquè des del segle XIX venim amb una idea del que ha de ser museu, agafam aquesta metàfora de museu com a església o com a catedral, que ho han treballat diversos autors, vull dir, no és una cosa que jo m'inventi per res, és una cosa que ve des del segle XIX, des d'en Goethe fins a l'actualitat. I el que se planteja en aquest llibre és una heretgia perquè està en contra de lo que s'hagués pensat que et se visita a un museu. Pues, per exemple, poder xerrar, poder gaudir, poder passar-s'ho bé en el museu, no? No només estem allà per mirar obres, sinó també per passar-nos-ho bé, per poder xerrar i si les obres ho permetin, si els objectes ho permetin, inclús poder-les tocar. Està clar que potser una pintura no serà possible, però una escultura de pedra, per què no se pot tocar una escultura de pedra, no? Me'n poso un exemple. Cada museu tindrà una casuística diferent, però anem a revisar aquestes qüestions, anem a revisar el que se pot fer en els museus, anem a proposar espais amables, que és el que els hi falla, espais on la gent se senti a gust, sí, se senti a gust per opinar, i que, a més, siguin espais per la resistència cultural a una societat on ara mateix estem envaïts de fake news, estem confonent el que és rellevància amb immediatesa, el que té més likes és el més important. Pues no, anem a conservar els museus com aliats, no? per combatre contra aquest sense sentit que estem visquent en molts aspectes.
0: A més, també gairebé utilitzes un llenguatge eclesiàstic, a més aposta, de manera irònica.
1: Justament, sí.
0: No? Així, per fer com més mal.
1: Perquè... Sí, és...
0: Continua,
1: agafar
0: continua,
1: aquesta sí. Metàfora, perdona, que no havies acabat.
0: No, t'he dit que xerres com a... No, espera, que n'hi he vist un. Amaràs el museu sobre totes les coses. No prendràs els estudis de públic en va. Santificaràs la participació. Honoraràs la teva comunitat. No avorriràs en el visitant en cartells de plom. No cometràs exclusions impures. No robaràs il·lusió en els més menuts.
1: Sí.
0: No, és que és cert. Està totalment això. Estic llegint l'article que l'entrevista que li vares donar a Anna Raquel Balán a l'última hora, en el Diari de Mallorca, perdoneu, quan sí. Vares dir que això de dur el Museu Thyssen a Palma és fer McDonald's-lo als museus. M'encanta, també. M'encanta. A més, que ho diguis tu, historiadora de l'art, com que diuen, no ho dic jo, que no en sé res. No, ho dius a tu. És que és cert que li haurien de donar una volta. Sobretot si hi volem anar. En aquest món, com tu dius, de saturada de renou, de desinformació i d'una frase que m'ha agradat molt, adoració permanent és estupidesa. És meravellós.
1: Sí.
0: Aina, dali, continua.
1: Ai, bueno, gràcies. Bé, ja que es tracta el tema tu, m'agradaria matisar un poc, bé, no matisar, sinó contextualitzar el que vaig dir, val? És a dir, si se vol dur Thyssen a Palma, que se sàpiga per què se vol dur. Vull dir, no es du perquè sí. I per altra banda, lo de McDonald'sar els museus tampoc és un concepte que jo m'hagi inventat. També és un concepte que es existeix des de fa dècades, que justament xerra d'aquest fenomen, d'aquestes grans marques, tipus Guggenheim, tipus Thyssen, no? Sí. Que se van fent a diverses seus de tot el món i quasi el que menys importa és el contingut. Val? Per això jo, arrel d'aquesta entrevista, vaig comentar aquest tema. Si per algun motiu hi hagués hagut un estudi, algun pot de rigor que digués no, és que mos convé moltíssim, la població demana la col·lecció Thyssen perquè d'alguna manera dialoga amb el que hi són o explora un aspecte de la seva història, de la seva identitat, que està reflectit, m'ho estic inventant. No? Pues, llavors sí que tindria sentit, però per quin motiu duim aquesta marca? No? Vull dir, tot se pot fer, jo no dic ni que sí ni que no, però que se faci en un sentit i que tingui una justificació real en la població, perquè, entre altres coses, si és algo que s'ha de pagar en topers públics, crec que la ciutadania ha de tenir algo que dir. I més, si nosaltres volem apostar pels museus rellevants, la comunitat on s'insereixen també ha de tenir algo que aportar i algo que poder opinar, no? sobre això. Per tant, sí que crec que és important i, a més, sobretot si volem un turisme de qualitat, que és el que volem tots, entenc, no? No volguem turisme, volem turisme, però un turisme de qualitat i que mos aporti. Aquest turisme de qualitat ve a cercar coses especials i úniques i això crec que ja ho sap tothom.
0: Exacte.
1: És que no fa falta ser cap expert, no?
0: Exacte.
1: Els turistes que venen a Mallorca, que mos interessen, que no venen per sol i la playa, que venen per el que mos fa nostre realment especial, venen a cercar coses especials. I doncs anem a oferir-li coses que tinguin que veure amb la nostra identitat, amb el nostre art, amb la nostra cultura, amb coses que siguin realment úniques. Venen a cercar experiències, no venen a cercar algo que poden trobar a qualsevol lloc, no? I jo, lo que, la meva resposta anava un poc per aquí, que realment també està lligat amb un desantimanament, no? Això de no codiciar col·leccions alienes. No necessitam, és que no ho necessitam, és que nosaltres, a lo millor és que tenim complexa de lo que tenim nosaltres i tenim algo molt valuós, tenim una història espectacular, tenim artistes espectaculars. Nosaltres, Mallorca en si, ha estat inspiració d'innombrables artistes, doncs anem a mostrar això, anem a posar en valor el que som nosaltres a través de l'art, d'un art contemporani, si tu vols, perfecte, però amb sentit, vull dir, no hem de sentir-nos acomplexats de lo nostre perquè realment no pugui interessar, clar que pot interessar, el que també hem de saber, que perquè pugui interessar hi ha que fer una feina de mediació important. I clar, un museu ha de ser algo més que mostrar obres en una paret blanca.
0: A no? Més, clar,
1: igual és per aquí on hem d'anar.
0: Exacte, efectivament, perquè de vegades Santi Horror Vacui, em sembla molt bé que la gent en el museu no hagi Horror Vacui, que les coses estiguin ben col·locades, però és que està en fred tot. Està en fred. Una paret de 12 metres per una peça per ventura d'un i mig. Que de vegades dius, fins i tot no sé si les institucions també haurien de mirar de, ja, quan hi ha un discurs museístic, no? Que ja saben que no pot posar segon quin artista davant un altre, per exemple. No sé, és que de vegades ho trobo tot molt fred. Les parets blanques, impolutes, allò que entra, silenci, veus una peça a un costat i una altra s'enfront.
1: Vas a missa, a veure relíquies.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I dius que no és un llibre només sobre museus, sinó també com les institucions podrien deixar de predicar des de la trona i convertir-se en espais per pensar què és el que han deixat de fer avui en dia.
1: Això és un altre
0: pensar,
1: tema.
0: Que... Pensar, sí. No?
1: Sí, és que aquí hi ha molt de temes que podrien xerrar. Responent primer a el que has comentat de que gran museus amb una obra que en teoria xerrar per si sola, sí, segurament hi ha un primer acostament en aquesta obra, que està molt bé, que sigui deixar que la persona arribi a través de l'emoció a l'obra, però després, sens dubte, falta un altre element, i és que una vegada que hem satisfet el pla emocional, no? Aquest pla més sensorial de com arribem a les obres, si estem xerrant d'art, a les obres a través dels sentits, després sempre ens fa falta una part conceptual, i aquesta part conceptual s'arriba a través de les explicacions, a través d'una mediació. Les explicacions poden venir de moltes maneres, no només a través d'un paper escrit, no? Però sí que hi ha d'haver una mediació. En podem deixar, m'apareix molt bé, aquesta primera acostament de l'obra d'una manera autònoma, sense cap explicació, m'apareix molt correcte i molt bo, però després sí que s'ha de facilitar una mediació, és a dir, una interpretació d'aquesta obra. I aquesta interpretació de l'obra, responent a lo següent que tu dius, de pensar, també ha canviat molt de com s'ha de fer. No? Hem passat de tenir uns museus que dictaven càtedra, no? Els grans especialistes, sí. El gran director del museu, el gran conservador, no? Que estudiava 20 anys i mos escrivia una cartela que només en tenia ell i ningú s'atrevia a dir-ho. Vaja, ho pots exemple del traje nuevo de l'emperador, no?
0: Sí,
1: que va
0: nu
1: i ningú s'atreveix a dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Okay. Per què? Perquè quedaràs com un curt, si ho dius.
0: Exacte.
1: No? I a la meitat ha de venir algú que no tingui por a quedar com a curt o que se senti un poc respaldada per els estudis que ha fet i dir, pues és que no s'entén. I tu pots estudiar moltíssim i és necessari que facis aquest estudi, però això que tu dius ho has de poder transmetre d'una manera que s'entengui, sigui propera i sigui emocional, perquè el que arriba a través de l'emoció també s'entén millor. Però ja no només això, després hem de donar una altra passa, i és que el coneixement que se fa en els museus cada vegada se diu i s'entén que ha de ser un coneixement construït de manera compartida, cada vegada està més de moda el que és la ciència ciutadana.
0: Exacte.
1: Poder incorporar veus que no han estat sempre incloses en els museus, no? Poder incorporar relats que no són els hegemonònics, que fins ara han estat els que s'han dictat des del museu, no? Sempre una mirada molt jeràrquica. És hora de començar tenir en compte moltes més altres visions, no? I això ho diu, pues, des de la museologia crítica, la sociomuseologia, no? Que posa en el punt principal el que és el paper de la societat dins el museu. I hi ha una frase que a mi m'encanta i que crec que resumeix molt bé, que és que els museus que no serveixen per a la vida no serveixen per res.
0: Sí.
1: Per tant,
0: bona.
1: A partir d'aquí jo crec que podem començar a revisar moltes coses.
0: I també com tu dius també, tot això de servir els museus són més necessaris que mai. Ara que parlàvem, has parlat abans d'aquesta adoració permanent a les estúpides per culpa de les xarxes, amb, sobretot ara d'aquest buidatge cultural que estem vivint, que sembla que avui en dia, jo n'he parlat amb amics meus llibreters, sembla que avui en dia ja la cultura no serveixi per res. I dius, jo me nec en aquest mantra que ja, quan parles de segon quin tema, com que ja te giren la cara i tot d'una te xerren del Mundial de Futbol. I me nec, barresistes en això. Per tant, és un llibre que se pugui, perquè l'he vist, l'anunci a la pàgina web de la UIB, però és un llibre que se pugui comprar, 12 més 1, Heresies Museològiques.
1: Sí, se pot comprar online.
0: D'acord.
1: Molt fàcil, el més senzill és fer una comanda online, que crec que arriba en 2-4 dies, molt fàcil. I després se farà presentació a Rata Corner, dia 16 de juliol, i supos, que això no m'han informat, però vam, supos que ja també se podran comprar llibres, i bé, són els canals més ràpids i més fàcils per poder tenir llibres. Un llibre realment per l'estiu facilíssim, que pots anar a la playa, perquè amb una mà és molt curtet, i sobretot també vull destacar les il·lustracions. No ho han dit, però està il·lustrat per Nelena Bosco. És una lota que té un talent increïble, que hem fet feina juntes en el Museu Descalçat, com faig feina, som editora d'aquí, i té un don per captar les idees per dibuixar, no? I cada heretgia ve acompanyada d'una il·lustració seva que li dona una altra capa de significat, no? I és un objecte, llibre que és guapo de tenir, perquè crec que les il·lustracions també porten molt. Li afegeixen aquest toc d'ironia que pretén el llibre.
0: I de vos recomanem aquest 12 més 1 Heresies Museològiques de Naina Ferrero, i jo te recomano, com t'he dit abans, aquest Museu en Llamas de la Banda Municipal del Polo Norte. Són de Barcelona, eren de Barcelona, crec que ja no toquen, que la veritat, aquest Museu en Llamas de la Banda Municipal del Polo Norte era la cançó que havia d'anar en aquesta entrevista. Naina Ferrero,
1: m'ha encantat.
0: Moltíssimes gràcies per escriure aquest llibre i per una vegada aixecar la veu des del doctorat de la història de l'art, perquè això, si ho he escrit jo, no té el mateix valor. Moltíssimes gràcies, Aina.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
0: Salut, Aina. Adéu.

0: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és participació.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda? ¿Quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia a Mallorca.

0: L'any 1900, Rimsky-Korsakov va composar aquest Bal des Moscardot. Escoltau. Com uns clarinets i uns violins poden imitar el vol d'un moscard, d'una abella. En castellà diuen el vuelo del moscardón, en anglès flight of the bumblebee, però la veritat és que vol imitar i imita molt bé el Renault o qualsevol abella moscard, que fa nosa. Idò, un grup d'estudiants de primer de batxillerat del Col·legi Pio XII de Palma està fent un projecte de recerca científica dins el programa de Ciència Ciutadana Mosquit Alert, amb l'objectiu d'analitzar quins productes, cremes, perfums, podrien fer que els moscards mos facin més cas a uns que als altres. Penseu-ho, no és cap d'oi. Recordeu que Mosquit Alert és una iniciativa de Ciència Ciutadana que permet a qualsevol persona col·laborar dient si ha trobat un moscard tigre, si hi ha un lloc on hi ha molt de moscards, i serveix per estudiar la suspensió d'espècies invasores que poden transmetre malalties com el dengue, zika o la febre del Nil. Anem a parlar, però, amb el Col·legi Pio XII. Maria José Vera, tutora del projecte i professora, benvinguda, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Bojan Yang, alumne, benvingut, Bojan.
2: Hola, bon dia.
0: Bojan, Maria José, com va sorgir aquesta idea? Perquè és que quan t'ho han pensat, Maria José, tu mateixa, és que no és cap d'oi. Si tu te poses un perfum o te poses una crema, qui sap si allò pot atreure a un moscard? És que és una gran idea. Conta'm.
1: Sí, la veritat que sí. Va ser una idea que va sorgir d'ells per fer una investigació i varen pensar, ostres, està molt bé. A més, varen triar les cremes més econòmiques que se poden trobar en els mercats. Però clar, se suposa que són les que la gent se posarà més, no? Perquè varen tenir abast en això.
0: Bojan, sou voluntaris o és una assignatura? Sí. Perquè sou molts, sou de nou. Nalba, Naina, Nadesire, Isabela, en Jordi, Laia, Maria, Marina, Martina, Miquel Àngel, Neus, una altra Neus, una Noemi, Pau, una Rània, Rocío, Sara i en Vicente. Això ha estat un projecte que vos heu oferit voluntàriament o és una assignatura? Perquè de nou, mare de Déu.
2: Això és un projecte voluntari que no tots els col·legis ho fan, però el nostre col·legi, gràcies a la nostra professora Maria José, ens va apuntar a aquesta activitat tan xula com un pot així d'investigació i de resposta sobre el moscard. I això ho vam fer de forma voluntària i en un grup.
0: Actualment crec que Maria José estàu, no sé si estàu ja a la fase final, sé que demà anau a Madrid a presentar el projecte, però no sé si encara podem col·laborar amb vosaltres a través de l'aplicació Mosquit Alert. Com està la qüestió?
1: Sí, mem, nosaltres demà es veurà que anem a Madrid a presentar resultats que tenim fins ara, però nosaltres no volem tancar el projecte perquè el resultat que tenim, o sigui, la gent pot continuar col·laborant i amb aquestes dades nosaltres podem continuar investigant i aprenent. Ens serviria moltíssim. O sigui, que tot i que demà anirem allà, nosaltres seguim fent feina.
0: Bojan, vosaltres, entre de nou alumnes, m'imagino que n'hi ha que vos piquen els moscards i altres que no. Crec que els científics diuen que a tots mos piquen els moscards, però que uns mos fa reacció i altres no. N'heu parlat entre els 19 alumnes sobre si a uns vos piquen els moscards i els altres no? Perquè això és una conversa

0: perquè, clar, Maria José, el que voleu és analitzar-se com si fos química, no? Perquè sí, les fragrances, els olis, els conservants, tot això, clar, un moscard no és com nosaltres, ells tenen un olfacte molt diferent, molt, molt, molt superior, i clar, per ventura qui estaria el quid de la qüestió? Ves a saber si estàveu donant sí, una solució a una cosa... Hi ha 700.000 persones cada any que moren per picades de moscard, per malalties,
1: sí, sí, no,
0: 3 meses per moscard, i seguien de tapar els taurons, han de tenir por de moscards, perquè analitzar tot això, com ho fareu? Com podeu analitzar? Vosaltres teniu mitjans, un laboratori per analitzar totes aquestes fragàncies, olis i conservants? Com ho fareu, això?
1: Sí, bé, nosaltres fem feina en el laboratori de l'escola i perquè ens han dividit la feina, no? Hem fet feina en grup i de dins d'aquest grup gros hem fet grupets. I hi havia un grupet d'alumnes que varen agafar la composició de les cremes, les etiquetes, i varen analitzar tots els components que hi havia, les varen comparar i varen veure que unes tenien més uns olis essencials que les altres no tenien. I a partir d'aquí, pues, la nostra hipòtesi, no? A més, si picaven més a unes persones o a una altra, són la crema, pues, pare que tenia una tendència, no? A partir d'aquestes diferències.
0: Mare de Déu. I també, Bohan, clar, també vos permetrà tot això fer un mapa de moscars, per exemple, a Palma, en el vostre cas, per saber en quines zones, en quin moment del dia hi ha més picades. Això és fonamental. Bohan.
2: Sí, hem fet en la pàgina web també un mapa d'on hi ha més picades i l'hora no l'hem posat, però sí que l'hem analitzat en l'anàlisi de resultats que van tenir quan teníem la informació que, sobretot, els moscats actuen de nit, o sigui, si no te protegeixes bé de nit, estàs un poquet en perill. Però, sobretot, com som la majoria de classe de Palma, tenim més dades de Palma i Marrakech, més o manco. Tenim algunes dades que sí que són de Soller i altres municipis, però no amb tanta quantitat, perquè són de gent que són ciutadans del poble.
0: Maria José, on aneu exactament demà divendres? A Madrid? Ho presentau a Madrid, però exactament sí, a on? En quin context? Sí. En quin lloc?
1: Anem al Museu Nacional de Ciències Naturals de CSIC i allà en els jardins muntarem la fira científica a partir de les 11, 12, i després me fan una visita guiada en el museu. I després faran un acte de lliurament de premis, perquè després hi ha un premi, no? per diferents categories, no? Per nens més petitats o joves investigadors com nosaltres que han participat en batxillerat.
0: Bueno, i tu, Maria José, li he demanat a en Bohan, a tu te piquen els moscars? A mi no. A mi no me piquen des de fa un caramull d'anys.
1: Ai, quina sort, sí, sí, sí, a mi me piquen, de fet me piquen bastant, i tenc dos fills petits i també, moltíssim.
0: És que avui migdia, quan arribi a casa nostra, els diré a tots, a qui li piquen els moscars i qui no, i quina crema vos poseu, i que... No, m'heu obert els ulls, és una gran teoria, i com sigui certa, Maria José, Bohan, teniu entre ses mans una passa endavant, qui sap si fins i tot per salvar vides, un projecte de batxillerat, alerta, perquè és molt important això que esteu fent. Maria José, Bohan, estem en contacte i a menys que passa demà a Madrid, i tant de bo tingueu raó, i amb això se pugui fer una passa endavant en el control dels moscars, que són tan perillosos, com deien, la gent té por als taurons i han de tenir por als moscars, perquè és l'animal que més malalties transmet a tot el món. Entre 600 i 700.000 persones en el món moren per malalties transmeses per moscars. Maria José Vera, tutora d'Esprojecte i professora d'Espius 12 de Palma, i Bohan Jiang, alumne de primer de batxillerat, moltíssimes gràcies, enhorabona i molta sort en el projecte. Endavant.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies. Bueno, nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca. Anem a veure què mos duen des de Cort.
3: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
4: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.

0: Un any més, torna Nits a Bellva. Va ser ahir la primera de les actuacions que se va poder veure en el castell, en Belén Aguilera, un caramull de propostes que van des del jazz, dansa, òpera, música clàssica, fins dia 29 d'agost. Per això saludaven el director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, Rafael Brunet. Senyor Brunet, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, Jaume, moltes gràcies.
0: Bona tercera edició, això vol dir que va bé, que és un èxit de públic, perquè una cosa quan se repeteix vol dir que té èxit. Belén Aguilera va inaugurar ahir, també actuarà en el Mallorca Live, però me sembla que enguany la Banda Municipal de Música de Palma té una presència destacada a Nits a Bellva, perquè fa 60 anys, i crec que no serà ni una ni dues vegades que la veurem, la Banda Municipal de Música, no és així?
1: No, com tu ben dius, o sigui, celebrem els 60 anys amb molta presència de la nostra banda, que és una peça clau d'aquesta Nits a Bellva. I no només actua la banda tota sola, sinó que actua amb altres cantants. Per exemple, fem una nit de sarsuela amb en Josep Bros, na Maria Planes, que és una soprano, i en Pablo López, barítono. Després fan una gran intervenció també, un concert amb en Francisco, el nostre cantant de música lleugera molt internacional. Pues fem també dins Cançó de la Mediterrani. Fan també un concert d'Alzheimer amb els alumnes del conservatori. Seran com a quasi 85 músics a la vegada fent un superconcert dedicat a aquesta epidèmia silenciosa. I com veus, com bé has dit, és molta presència de la Banda Municipal de Palma dins Nits a Bellva.
0: I també la Simfònica de les Illes Balears, juntament amb Marcel Cranc, el cor de dones de la UIB, precisament la Simfònica, serà qui clourà Nits a Bellva a finals d'agost amb un concert sobre Mahler, però, per exemple, també dia 7 de juliol, el pianista Anthony Klesek, que també ve d'una col·laboració de l'Institut Chopin, en seu a Varsovia. És a dir, hi ha un poc de tot, perquè fins i tot un pianista de pràcticament un llegat de Chopin que tanta relació va tenir amb Mallorca, dia 7 de juliol. És a dir, hi ha un poquet de tot.
1: Sí, això és la nostra intenció, o sigui, fer una oferta molt variada, on tothom pugui trobar aquella obra, aquell concert, aquella òpera, aquell estil de música que té ganes de veure. Són 26 activitats durant tot l'estiu, molt variades. També tenim en Pau de Bon, cantant d'en Antònia Font, que fa un concert íntim, poètic, preciós, o sigui, que ja va presentar en el teatre en estat d'Inca, i el duim aquest estiu també. O sigui, tenim totes Palma Jazz, o sigui, amb Soharlen Gospel Travels. Tenim la tercera gala de ballarins mallorquins, que són aquestes figures mallorquines que estan triomfant a fora, a llocs molt interessants i a companyies molt interessants internacionals, i que venen aquí les seves parelles i ens fan una demostració del seu talent i de la seva preparació. O sigui, és que no sé què més de dir.
0: Que són 26.
1: Mira, jo m'agrada aquest tipus de música i jo te dic el que feim.
0: Sí, no, però és curiós, això que heu dit de la gala de dansa de ballarí mallorquí serà dia 11 d'agost, i això que heu dit també sobre en Pau de Bon d'Antònia Font, se titula l'espectacle De Bon canta suau, perquè acompanyat d'Antoni Bujós en el piano, en Pau de Bon canta poemes d'en Pere Suau, però també més jazz, dia 21 de juliol, Geometrical Sardina, amb en Jaume Rosselló, en Joan Roca, que també és el baixista d'Antoni Font, que ho sap molt poca gent.
1: També, sí,
0: efectivament.
1: Sí.
0: I també, òbviament, Sons de Nit, ja pel mes d'agost, amb l'artista escocès Emma Pollock. Sons de Nit, també, una verdadera meravella, sobretot també per el lloc on se va, perquè Bellva és una cosa que és una verdadera joia, no?
1: Clar, és Bellva, o sigui, i clar, nosaltres també el que intentem fer és juntar patrimoni i cultura, o sigui, anar allà, anar a la posta de sol, entrar dins Bellva, veure Bellva de nit, amb un concert, amb aquella acústica que té aquell pati d'armes d'aquest castell, pues clar, és una de les accions, crec que, més interessants que pot fer. que tens qualque convidat especial, el dus a bé i bé, perquè gaudirà de tot l'espai, cultura, patrimoni, música.
0: Qui no ha duit un amic de la península en el castell de Bellver? Qui no ha duit a la Seu, a Valldemossa? És que és tot un clàssic. Si no, dius, si no brevetges de la nostra, si no brevetges de la nostra, la programació, m'imagino que se poc, és que són 26 actuacions, m'imagino que se pot consultar la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, simplement sí? Posant nits a Bellver, no? És senzill.
1: Jo, han d'anar a palmacultura.es, evidentment, si posen nits a Bellver també trobaran referències, però si no ho palmacultura.es, allà trobaran altres i trobes tota la informació, no només de Bellver, perquè durant l'estiu també feim activitats a altres llocs. Vale? Tenim cinema a la fresca, tenim cançons de la Mediterrani, tenim moltes activitats. I allà trobaran tot el que feim a palmacultura.es.
0: Perfecte, i ja ho sabeu, 2 mesos i mig de propostes de nits a Bellver fins dia 29 d'agost amb el nostre castell, que té a banda una acústica meravellosa i que ha des de jazz, dansa, òpera, música clàssica, amb Francisco, amb Pau de Bona, un poc de tot. Nits a Bellver, si voleu saber la programació. Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per aquesta nova edició de nits a Bellver, que sempre és un regal per tots els ciutadans de tota l'illa. Gràcies, senyor Brunet.
1: Moltes gràcies, Jaume. Molt bon dia.
0: Gràcies. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
3: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
2: Tres ràdios, cultura.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: posam aquesta música una mica present, solemne, perquè volem parlar de castells. Si vos dic quant de castells hi ha a Palma, direu Bellver i l'Almudaina, i l'Almudaina és un palau. I d'on hi ha un altre, que molts de mallorquins, i sobretot palmassans, que encara té menys perdó, no coneixen. El castell de Sant Carles, a Portopí, que és una de les fortificacions més curioses de la nostra història. En temps de pirates i corsaris, clar, era imprescindible tenir defenses. Però la seva història acaba de sortir publicada en el llibre El castell de Sant Carles de Portopí, una fortalesa, una història, un símbol, les claus per entendre Sant Carles de Portopí, i és obra de l'historiador i expert en arquitectura medieval, Àngel Aparicio. Com estàs, Àngel?
1: Hola, bon dia, gràcies per haver-me convidat.
0: Bueno, primer de tot, perquè jo feia un programa a televisió que vaig intentar averiguar, esbrinar el nom. Sé que el va ordenar el rei Felip II a instàncies del gran i general consell, i els noms s'atribueixen al virrei de Mallorca, Carles Coloma, Àngel Aparicio. Veritat o mentida? Compte'm, en Carles Coloma jo... va tenir un veure amb aquest sant Carles.
1: Una petita cosa. Se construeix el tren de Felip III. I es va, que va ser durant el virreinat d'en Coloma, sí. I que se li posés el seu nom podria ser un poc a fruit de sa casualitat. M'explicaré. Les fortaleses i els castells aquí se posaven sota la vocació i protecció sempre de sants. Ah. Sant Marc, castell de Bellver, Sant Gabriel, del castell del Rei, Sant Francesc de la Torre d'Esport d'Andratx, la Mare de Déu de Llull de la Fortalesa de Pollença, Sant Albert de la Torre d'en Pau, fins i tot Sant Antoni a Ciutadella, Sant Nicolau a Ciutadella i fins i tot Sant Felip a Maó, tenia quatre baluars que cadascun té un nom de sant. Vull dir, Sant Antoni, Sant Jordi, Sant Santiago i Sant Miquel. Se posaven sota sa protecció. I el va posar... el virrei va dir, idò posarem sota sa protecció de Carlos Borromeu.
0: Sant Carles Borromeu.
1: I ja teníem el seu nom preservat. Se va fer una oratòria en el castell, una petita capella, en so quadro de Sant Carles Borromeu. De fet, supos que amb una miqueta d'astúcia, Carles Coloma mana construir la torre de la Porrassa, la posa sobre la vocació de Santa Coloma, Carles Coloma, i la torre se deia Santa Coloma de la Porrassa.
0: La torre de la Porrassa, que ara passarà a mans de l'Ajuntament.
1: Ja és. Sí. És dir, ja tenim el castell de Sant Carles, Carles Borromeu, la torre de la Porrassa, de Coloma.
0: Però tu, en el teu llibre, expliques que, clar, la fortalesa és una cosa i la torre és una altra. Primer se va construir la torre i, clar, allò va ser com una cosa que... Per què se va construir una torre sense fossat en el castell de, Sant Carles? Clar, ho deia el rei i havien de fer cas, no?
1: Sí, bé, el col·legi de la mercaderia, si una cosa no tenia, eren dos bés. I demana s'ajuda en el rei. I el rei diu, podem fer una torre, però tal com jo vos diré, com el meu consell de guerra vos dirà. I entonces hi havia una corrent innovadora que havia arrelat a Europa de fer construccions avaluartades. De fet, el castell de Sant Carles serà la primera construcció avaluartada extramur. Però això costava molts dobbers i s'havia de fer llat si els dobbers aportava una tercera part, que després va ser més, de dobbers que se fes com el consell de guerra indicava. Però aquestes construccions, per no encarir-les, se llevaven elements defensius. I un dels elements defensius que se va llevar va ser fossat. S'actuava per patir i porta elevada, com aquí a Mallorca sempre s'havia fet.
0: Per això, com a defensa...
1: Completament nul·la. Completament nul·la. Defensa completament nul·la. És cert que era un lloc difícil d'atacar, per aquí on estava situat.
0: Sí,
1: era difícil que per terra s'hagués atacat. Mallorca mai va ser un lloc que hi hagués patit setges. Però, així tot, quan se va construir l'ampliació fortalesa, sí que se va aprofitar i se va fer un fossat per davant del que és el castell.
0: Volta, si voleu saber de què estan parlant, feis zoom en el Google Maps i veureu com exactament el castell de Sant Carles primer té una torre i després una fortalesa que se va construir en els seus voltants. A banda que se m'oblidi, el castell de Sant Carles se pot visitar, crec que un pic per setmana, que no sé si els residents, o ja no, que crec que un pic per setmana que és gratuït i, a més, tindrà unes vistes de Sabadell de Palma que ningú no haurà vist mai. És que no coneixem Mallorca, mallorquins. És a dir, 50 anys més tard se fa la fortalesa,
1: sí,
0: a la vora la torre.
1: Sí, va durar 50 anys l'eficàcia d'aquest castell pròpiament dit. I, de fet, se comença a construir 1610, s'acaba 1612, però tal com explica l'obra, se varen perllongar les obres, no varen acabar aquí. El font de coure pa no s'havia acabat, se varen fer unes cavallerisses al cap de 10 anys per al cavall perquè anaven unes guardes de nit. Se va ampliar el camí que conduïa a Porto Pi, l'ampliació d'aquesta època perquè l'artilleria pogués passar, perquè fins aleshores s'havia duit en vaixell i estibar que no ens en el vaixell costava, i desestibar-los costava moltíssim, era molt laboriós, perillós. Se va eixamplar, se va fer una feina faraònica, el que és torrent del mal pas a construir tot això. Tot això està explicat en el llibre. Per al cap de 50 anys morir i fer una ampliació molt gran.
0: Mare de Déu.
1: També un altre detall que explicaré, que s'ha dit moltes vegades i que vull aprofitar per dir que no és cert. Se diu que quan se va fer aquesta construcció se va tomar la Torre d'Esfar. Això no és cert. La Torre d'Esfar, és cert que se va traslladar s'òptica, per dir-ho d'alguna manera. Exacte. Perquè deia que els trets dels canons, que tant tots ho feien salves, rompien els vidres. I per això se va traslladar a lo que és la torre de senyals, que nosaltres entenem avui. Sí. Se va traslladar aquí, que va dur una polèmica que està explicada en el llibre, perquè deia que si s'elevava dominaria el castell. Però la torre se va quedar, se va llevar l'aparell i se va... I aquesta torre se va arbuquiar quan es va construir la fortalesa, no quan se va construir aquesta.
0: Sí, perquè penseu que el far de Porto Pi, si vos fixeu i passeu per allà, està ubicat actualment a la torre de Porto Pi, que és bessona de la torre de Paraires. Si vos fixeu, la part de dalt és un afegit, i és bessona de la torre de Paraires. És molt curiós. Tu també parles en el llibre... de sobre el castell de Sant Carles, dels mestres d'obra que hi varen fer feina, dels artillers que la varen artillar, com se deia en aquell temps, i també xerres dels bastaixos, que eren els bracers, com a Palma, el carrer dels bastaixos, que carrer Jaume II, molta gent no sap el que era un bastaixo, i eren aquells homes que els anaven a cercar per fer feina. Parles de l'organització interna, de com estava artillat. A mi, quant de temps t'ha duit de documentació? Perquè, mare de Déu, fa 400 anys d'això.
1: Sí. Durant gairebé 2 anys vaig estar recopilant informació, sobre aquesta construcció, que jo la trobava molt peculiar, i que així mateix, per construir una torre d'aquestes 2 anys i tant de treballadors, nosaltres tenim un llistat que hi havia dies que feien feina 47 persones en aquesta construcció, entre traginers, bastaixos, talladors de pedra, cisalladors, hi havia una quantitat de gent. Hem de pensar un detall. Per construir una fortalesa normal fins aleshores aquí a Mallorca se tardaven entre 3 i 5 mesos i costava 2.000 i pico de lliures. Aquesta em va costar 12.000, perquè està tota construïda en carreus de marès, tant per de dins com per de fora, tenint en compte que tota la primera planta de la torre es massissa i no s'utilitzava. A pesar de que avui la visitin veient que hi ha una ujup, aquesta ujup no ha existit mai. Hi havia un fàbil dins la torre i aquesta ujup se construeix l'any 1664, quan se construeix o quan s'havia començat a construir la fortalesa.
0: Molt curiós. També cada... Els castells tenien com uns alcaids, com uns comandants, ara crec que és un comandant d'artilleries que s'encarrega. També parles d'ells, perquè n'hi va fer diversos i diferents, no?
1: És curiós, és que i estic content que ho demanis, perquè si el rei, quan se construïa una fortificació o un castell, portava dobbers, se reservava el dret a nomenar un alcaid. D'aquesta manera controlava tot el que et s'acosta, tenia els seus súbdits. I aquí va nomenar un alcaid. El primer, tot d'únic que comences a construcció, el que no, aquest primer alcaid, que tenim el nom construït, no resideix en el castell fins que no està construït. És a dir, devia anar allà de dir un rato o observar. Fins que no està construït el castell completament, no se li assigna un alcaid amb palla. És curiós, el primer alcaid devia anar allà perquè no li quedava més remei. Avui diríem per no dir paraules més gustades, però és així. No,
0: gairebé desterrat, no?
1: Sí, no li quedava més remei fins que realment se la pora evitar. De fet, el primer que hi ha que costa documentar l'espaiament, el castell ja feia un bon grapat de mesos que funcionava. Mare, no seria estrany que el primer mesos no cobrast.
0: Mare de Déu. M'has parlat abans que en aquella època hi va haver un creixement demogràfic molt elevat, sí, a Mallorca, i que, clar, el castell, el port, el col·legi de mercaders van tenir molta feina, diguéssim, perquè en aquell moment Mallorca era un punt important de tragí comercial, no?
1: Sí, sí, el port de Mallorca, el port comercial era una cosa i el port Opí era l'altra, tots dos igualment importants. Però el col·legi de la mercaderia el que interessava és com més mercaderia entrava, més guany tenia. I entonces estableix un paràmetre de fortificar costa des de la Dragonera en les dues torres, Llebeig i Pòpia, sí, Càlabassa, Port d'Andratx, i fins a arribar a Pàlua, i fa construir la fortalesa del Port d'Andratx, que és aquesta que han dit que ha costat 3.000 lliures, per això vol que la d'aquí se construeixi igual, però el rei no està disposat a portar-hi. Però es veu forçat el rei, si vol mantenir les rutes de comerç obertes, a ajudar econòmicament, però també en vol un guany, vol participar en aquesta feta. Aquí a Mallorca hi ha hagut durant 8 o 10 anys molt males coïtes, i contràriament a el que es pensa, i a pesar de les epidèmies, hi ha hagut un creixement demogràfic important. I entonces se necessita molt de blat. La producció bladera d'aquí, o cerealícola, no basta per res, no dona abast. I molt més que també s'ha de donar abast a Menorca. I la majoria d'expedicions que solpaven cap a Menorca amb blat eren segrestades.
0: Clar. I entonces Pirates i corsaris.
1: I entonces, el que feien era aquesta navegació molt de cabotatge, creuaven, arribaven fins a l'altura d'entre Deià i Solla, cabotatge per l'estret de la Dragonera, es freu, travessaven, arribaven aquí a Palma, i el primer port o pia d'esquerra, sí, ja.
0: Cabotaves, perquè que no ho sapiguem, no perda de vista la costa, sempre. Navegació, exacte, sí, a vorera de la costa. Mos queda molt poc temps, però jo no, a banda de recomanar aquell llibre sobre el castell de Sant Carles, una fortalesa, una història, un símbol, les claus sobre entendre Sant Carles de Portopí, i recomanar sa visita obligatòria a tots els mallorquins, perquè no haureu vist unes vistes de Palma com des d'allà. Fa 12 anys, Àngel, va rebre el Premi Nacional d'Investigació sobre la Torre de Canyamel. És a dir, Nans de l'Aparició no és un qualsevol, és una verdadera autoritat amb arquitectura militar. Ara estàs en la torre, on m'has dit que
1: estàs? La torre picada de la Solla. Sí, sé que aquí recentment el Consell de Mallorca estic fent un treball, i hi ha un intent per part del Consell de Mallorca de mirar a veure si se queden en la història, i no ho sé, si mos entenem en qüestió de publicació, si no, ja me cercaran un altre sistema de publicar-ho.
0: Entretant, podem llegir el Castell de Sant Carles, una fortalesa, una història, un símbol, les claus per entendre Sant Carles de Portopí, d'en Àngel Aparicio, i visitau el castell, que és una verdadera meravella. Hi ha un, consultau-ho, hi ha un pic per setmana.
1: Que I, més, hi ha un que... bar molt fiques.
0: Ah, sí, sí, és cert. I molt mono. Almenys és una excursió molt mona. Se pot aparcar. Un pic per setmana que és gratuït per als residents. Any de l'Aparició, estaríem hores parlant, perquè jo som un bon alumne. M'agrada escoltar els que en saben.
1: Per a mi un ple.
0: Però mos queden res, 10 segons. Tornarem a xerrar prest. Àngel, moltes gràcies. I a tots vosaltres, tornem demà a les 12. Salut a tots.
2: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia. Els veïns de l'edifici de Magaluf, que s'ha incendiat aquesta matinada, no podran tornar avui a casa seva. Encara hi ha molt de monòxid de carboni al bloc de pisos, i l'Ajuntament de Calvià i els hotelers els han oferit allotjament per passar la nit. Demà, els tècnics analitzaran l'estat de l'estructura i les causes del foc, que, recordem-ho, ha posat fi a la vida de dues persones. Al carrer Martín Ros García hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, conta'ns.
4: Bon dia. Amb l'ajuda dels bombers, els veïnats que no tenen els seus pisos afectats per les flames ja han pogut accedir per agafar les pertinències necessàries per passar una nit a fora de casa seva. Alguns s'allotjaran en cases de familiars i d'altres passaran la nit a hotels de la zona. El director insular d'Emergències, Joan Fornàs, ha explicat que demà s'analitzaran les causes de l'incendi i també l'estat de l'edifici. De moment, segons l'arquitecte municipal, l'estructura de l'edifici no està afectada. Escoltam a Joan Fornàs.
5: Demà vendran a l'estat municipal i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
4: L'incendi molt virulent ha provocat la mort d'una dona i un home. 9 persones, a més, s'han intoxicat per fum i hi ha una persona en estat crític.
3: Gràcies, Carme Moreno. Ara canviem de qüestió. Els partits de l'oposició en el Consell de Mallorca demanen avançar al juliol la tramitació per via d'urgència de la llei per regular l'entrada de vehicles a l'illa. Consideren que la iniciativa ha de ser aprovada com més aviat millor. El PP afirma que es tracta d'un intent de l'esquerra per cridar l'atenció.
6: Tots els partits de l'oposició afirmen que és necessari i urgent que la proposició de llei es tramiti el mes que ve i no al setembre, després de l'estiu, com va proposar el Partit Popular en el Parlament. Escoltam Catalina Inés Perelló, de Més per Mallorca, i el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructura, Fernando Rubio.
7: Que s'ha de tramitar per via d'urgència perquè com més aviat estigui ja vigent aquesta llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca.
8: Recordar que el grup parlamentari popular va presentar una petició perquè sigui per via d'urgència aquesta tramitació. Els terminis seran a la meitat, per tant això suposarà accelerar la seva tramitació.
3: Novetat sobre la investigació judicial a Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil rastrejarà tots els seus comptes bancaris des de l'any 2014 fins ara. El jutge ha donat permís a l'UCO per mirar amb lupa els seus negocis amb el grup sanitari Quirón.
6: La policia judicial feia mig any que esperava que per mi, ara el jutge ha ordenat a 16 entitats bancàries que enviïn tota la informació sobre els saldos i els moviments de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso. Tot i que no en trobin, els investigadors volen veure si González Amador va augmentar el seu patrimoni de manera exagerada. Sospiten que podria haver cobrat comissions amagades o favors d'aquest gegant de la salut privada en cas que s'investigui com un suposat delicte de corrupció en els negocis. Segons fonts de la investigació, el jutge diu que aquesta passa és del tot necessària per fer un mapa real dels seus béns.
3: I el PSOE perd 5 punts d'estimació de vot arran dels casos Leire i Zapatero, segons el darrer baròmetre del CIS, que redueix l'avantatge dels socialistes sobre el Partit Popular fins als 4,2 punts. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes de juny torna a situar el PSOE al capdavant, però això sí, amb una forta davallada. Amb aquest punt hem arribat a la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
2: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
1: Una i cinc minuts, dijous 11 de juny. Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà dissabte a Múrcia la seva classificació per a la gran final del play-off pel títol i també per jugar a la Champions la temporada que ve. Amb Marga Cifra, el control tècnic, començàvem l'Esport 3 d'avui. No va fallar ahir el Palma Futsal contra el Pozo Múrcia en el segon partit de la sèrie de semifinals per jugar la gran final de la primera divisió del futbol sala espanyol. El conjunt d'Antonio Vadillo va fer un bon partit, va guanyar per 6-4 el conjunt murcià i va forçar el tercer partit i definitiu que es jugarà dissabte a Terres Murcianes, un partit que començarà a les 7 de l'hora baixa i podreu seguir en directe per aquesta casa per IB3 Ràdio. El tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo, es mostrava molt content després del gran partit i la gran victòria del seu equip.
2: Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que al final se han echado de ánimo. El equipo lo hemos recuperado, no sé cómo. No nos quedamos con buenas sensaciones. El otro día de Murcia, la segunda parte fue muy floja por nuestra parte y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma y creo que lo hemos hecho.
1: Ido continua viu el Palma a la primera divisió. Dissabte, aquest partit de semifinals i també aquesta gran opció de jugar també la temporada que ve la Champions, competició europea. Però no tot són bones notícies dins del Palma Futsal perquè el Palma també és notícia fora de les pistes. Segons publica el Diari de Navarra, un jutjat de Tudela investiga possibles irregularitats en partits adulterats. Entre ells, un Rivera Navarra-Palma de la darrera jornada de la temporada 2023-2024 que va acabar amb victòria dels navarresos per 6-3 i que va evitar el seu descens de categoria. D'aquest tema en va parlar als micròfons d'IB3 Ràdio el president del club mallorquí, José Tirado.
3: Evidentemente sorprendido. De parte del club, pues tolerancia cero a todo esto, ¿sabes? Nos ha pillado a todos de sorpresa. Y evidentemente, pues a disposición de la justicia de lo que quiera preguntar o investigar, porque al final, como digo, para nosotros es toda una sorpresa y tolerancia cero y apoyamos a quien tengamos que apoyar, porque evidentemente el nombre del Palma no nos gusta que salga relacionado con estas historias.
1: Estaran pendents d'aquestes investigacions i escoltaran d'aquí una estona tot el que va dir José Tirado d'aquest tema tan delicat. En el món del futbol encara sense confirmacions, ni en el capítol de sortides, ni tampoc d'arribades en el Mallorca, pendents del futur de Vedat Muriqi, que la setmana que ve estarà prevista que passi revisió mèdica a Turquia per fitxar amb el Fenerbahçe, i també pendent de Pablo Ortells, que es troba fora de Mallorca negociant possibles incorporacions. Mentrestant, el davanter tenenc Addon Prats diu que vol ajudar a l'equip a la segona divisió, diu que vol tornar al Mallorca on li toca, a primera.
4: Crec que me queda molt d'any de vida, pensava que no mos tornaríem a veure, o que no tornaria a veure la nostra Mallorca a segona divisió, no? I així mos ha tocat, així m'ha tocat, tornar a estar o veure en el Mallorca a segona divisió, i espero que bueno, que sigui la darrera, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent.
1: I els amants del futbol estan ja d'enhorabona perquè avui comença el Mundial. Ho farà a les 9 del vespre amb el partit que enfrontarà a Mèxic contra Sud-àfrica. Avui debuta l'extècnic del Mallorca, el seleccionador mexicà Javier Aguirre.
5: Estamos preparados. Hemos elegido a jugadores, 26 jugadores, 26 seres humanos, 26 mexicanos, que están preparados para todo lo que venga mañana, ¿no? Y ojalá, insisto, al final de los 90 minutos se refleje en el marcador.
1: Javier Aguirre, que avui debuta amb la seva selecció a Mèxic i Espanya, ja ho sabeu, debutarà el proper dilluns, ho farà a les 6 del capvespre contra Cap Verd. També en el món del futbol, a la segona federació, Òscar Troya serà l'entrenador de l'Atlètic Balears la temporada 2026-2027. Era un secret a veus i avui el club blanquiblau ho ha fet oficial. L'entrenador tanca així una dècada a la banqueta del Poblense. Troya serà presentat demà a les 12 del migdia com a nou tècnic balearico. En el món del bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat avui els fitxatges de Lima Dembélé i també de Belén Arrojo. La pivota africana, que arriba procedent del Joventut, ha estat una de les millors jugadores de la Lliga Femenina i, de la seva banda, Arrojo, a l'E Internacional amb Espanya, tanca la seva etapa al Perfumeries Avenida per incorporar-se al projecte del club mallorquí. I en pàdel, quasi sense temps per gaudir de la victòria, el Major d'Itàlia, Gemma Triay i Delphi Brea tornen a ser a uns quarts de final. Aquesta vegada és el P1 de València, després de derrotar Bàrbara de las Heras i també Carla Mesa per 6-1 i 7-5. Ara esperen els quarts de final Marina Guinart i Verònica Virceda. Una i 11 minuts.

0: Au i vinga, començam aquesta edició de dijous d'Esports Migdia a IB3 Ràdio i ho començam amb una gran notícia, aquesta classificació del Palma Futsal per forçar el tercer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol al conjunt d'Antonio Vadillo, que va complir ahir, va guanyar el seu partit per 6-4, un partit complicat contra el Pozo Múrcia, i ara tot se decidirà el proper dissabte al Palau d'Esports de Múrcia a partir de les 7 del capvespre. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
0: Quina gran victòria del Palma Futsal, un partit emocionant, 6-4 en el marcador. El Palma, que va començar molt bé, 2-0, després va empatar el Pozo Múrcia 2-2 aquest partit, però abans de descans el conjunt d'Antonio Vadillo i doncs va posar 4-2 i ja la segona part va saber controlar el partit per guanyar finalment 6-4 i signar aquest tercer partit de la sèrie que jugarà dissabte. Era un partit sense xarxa, era una finalíssima.
1: Ahir ja ho van xerrar, és a dir, hi havia gent que estava més positiva que altres, no? Amb en Miquel Vidal i amb en Gavi quan parlàvem una mica de...
0: Gavi no hi estava molt, en Miquel més...
1: d'aquest partit, perquè, clar, el Palma s'està jugant, pot anar a una Champions la pròxima temporada, perquè si no hi va via Lliga, arribant a una final, enguany no ha guanyat la Champions, per tant, no hi podrà anar. Això què significava? Que té aquest partit clau i si ha de guanyar, com ho va fer ahir, ara se'n va a Múrcia dissabte, a partir de les 7, per cert, ja hi ha horari confirmat, a les 7 a Múrcia, i aquí sí que serà ja la gran final, no?, per poder passar en aquesta final a 5, no?, a 5 partits, vull dir, final a 5 partits, contra el Barça, ja m'ho espera rival, el Barça que va eliminar l'Inter, i per tant, ja tots dos estarien classificats per jugar a la Champions, tant el Barça com el guanyador, en aquest cas, de l'eliminatòria entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal. Ahir, jo crec que una de les claus sobretot va ser la intensitat en què varen sortir dos equips des d'un principi, sobretot el Palma, amb aquest 2-0 que se va parar a favor. Sembla que va sortir un pot dormit el conjunt murcià, però va saber reaccionar. Per això t'he dit que la intensitat que varen parar dos equips, perquè un va sortir d'un inici a no fallar i va aconseguir aquests dos gols, però que després se van com a rebatxar una mica i el Pozo va treure també tot el seu armament per empatar. Després el Palma va tornar a marcar, a banda d'acabar aquesta primera part, important també anar-se'n en el descans amb aquest 4-2, Charuto d'Ibao, Fabinho i Peña van ser els autors dels gols, i després ja la segona part de nou Fabinho, que va tornar a marcar dos gols sobre la jornada d'ahir, i Machado varen acabar de culminar, sobretot també en aquesta recta final. Varen ser, per tant, detalls importants en els inicis, en el final de la primera part, i després a la recta final del partit per acabar ja de sentenciar. Un Palma que s'hi posa intensitat, que hi va posar en el partit d'ahir, i va vius, sobretot cuidant un poquet detalls, jo no descart guanyar.
0: S'ha de creure.
1: Al Palau d'Esport de Múrcia.
0: Així és, se pot guanyar a Múrcia, ho va demostrar ahir el conjunt mallorquí. És cert que la pista és complicada, que hi haurà un gran ambient, que el Pozo és un gran equip, però el Palma ha demostrat que està capacitat per treure aquesta victòria, per classificar-se per a la gran final pel títol i, sobretot, per jugar la pròxima edició de la Champions. Després del partit, l'entrenador Antonio Vadillo va parlar per IB3 en ràdio d'aquesta victòria i d'aquest tercer partit que jugarà dissabte a Múrcia.
2: Antonio Vadillo, enhorabuena.
3: Gracias.
2: Solo se me ocurre decir, nunca dejes de creer en este Palma Futsal.
3: Sí, bueno, creo que hemos hecho una primera parte espectacular. Nos hemos ido de dos goles, pero ha sido un partido para habernos ido de tres o cuatro goles la primera parte, ¿no? Nos somos superiores y la segunda parte sí que es verdad que ha regulado, solamente empezamos encajado y bueno, ahí ha estado todo más dividido, más igualado. Y hemos salido a sufrir y al final hemos podido matar el partido.
2: Ha sido un partido basado en el sufrimiento, en la consistencia, en el juego colectivo y en individualidades, que hoy yo me pongo de pie ante David Peña.
3: Sí, es un partidazo a todos los niveles, ha competido en grandísimo nivel. Creo que estoy muy de acuerdo contigo y colectivamente hemos estado a un grandísimo nivel. Por momentos la segunda parte nos ha tocado pues sufrir con un equipo como es el Pozo, insisto, porque... que la primera parte hemos sido superiores y hemos encajado goles inevitables, ¿no? Por parte nuestra, y eso lo tenemos que mejorar un poquito, porque el tercer gol también es inevitable y bueno, estoy contento por los jugadores.
2: ¿Quién como yo se acuerda ahora del cansancio físico, del cansancio anímico? ¿Dónde lo habéis dejado? ¿En el vestuario?
3: Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que al final se han echado de ánimo. El equipo lo hemos recuperado, no sé cómo. No nos quedamos con buenas sensaciones. El otro día de Murcia, la segunda parte fue muy floja por nuestra parte. Y sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar la esencia del Palma. Y creo que lo hemos hecho.
2: Ahora sí que viene una final.
3: Sí, bueno, hoy era la final también para nosotros.
2: Una detrás
3: sí,
2: de otra.
3: En nuestra casa, pero si queremos jugar finales, llevamos todo el año jugando finales.
2: Una detrás de otra.
3: Sí, pero insisto, no, lo decía la previa. Si queremos estar en la fase final, es hecho. Este tipo de partido, pues te la juegan contra rivales de primerísimo nivel, como es el Pozo, ¿no?
2: Enhorabuena, Antonio.
3: Gracias.
0: Antonio Vadillo, el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, content i com dèiem que creu amb aquesta possible classificació per a la gran final d'aquesta primera divisió de futbol sala. I també després del partit parlaren un dels golejadors, Fabinho, que va marcar dos gols en el partit d'ahir, i també el porter Denis.
4: Salimos como tenía que salir, ha dicho que tenía que salir con los cuchillos entre los dientes, hicimos esto. Volvemos a presionar muy bien la primera línea otra vez, a sacar los partidos. Y bueno, muy importante, conseguimos salir por delante del marcador. Luego llevamos el empate, pero nosotros ha tenido cabeza para revertir esa situación. Y bueno, muy contento con la victoria.
5: Estoy muy confiante con el plantel que tenemos. Oscilamos mucho en la temporada, pero como dice, playoff tenemos que ganar. Final, tiene que estar con espíritu de ganador. Y competir lo máximo posible como competimos hoy, y sin dudas no será diferente sábado.
0: La plantilla també hi creu, la plantilla es veu capacitada per guanyar el Pozo Murcia al segon punt i així classificar-se per aquesta final. I ja per acabar amb el partit d'ahir, volen saber què en pensa de la victòria del seu equip el president, José Tirado.
6: Bueno, muy felices porque yo creo que ha sido un partidazo. Un partido que no nos jugábamos ni un título ni pasar a la final, sino de supervivencia para seguir soñando, ¿no? Y un miércoles por la tarde con un ambientazo en Somos, que la verdad que hoy ha sido increíble. El equipo aún cansado porque son más de 50 partidos que llevamos ya, igual que creo que estábamos contando 12 o 14 más que el Pozo, de alto nivel, y evidentemente ya se empieza a notar, pero hoy ha demostrado el equipo orgullo, ha hecho un gran partido y muy contento y muy feliz por la afición, por el equipo, por el cuerpo técnico, por todos, porque creo que también lo merecían con todo el desgaste que llevamos, ¿no?
7: ¿Y se van a creer un poquito más en que se puede llegar a llegar el fin de semana?
6: Bueno, yo creo que hoy hemos demostrado que podemos competir contra el Pozo. El otro día en la primera parte competimos, la segunda parte el 2-1 nos hizo daño ya en estos momentos. Cuando el marcador lo tienes encima y el cansancio no ayuda, también eso pesa. Pero bueno, ahora la presión, evidentemente, nosotros tenemos el sueño de intentar llegar a la final y ellos tienen la presión porque jugar en casa es una doble navaja de medir, ¿no? Porque sí que tienes el factor tal, pero tienes la presión de que tienes que ganar, ¿no? Y nosotros, pues yo creo que después de lo de hoy hemos cogido esa confianza que somos capaces también de ganar allí, ¿no?
0: El president José Tirado valorant aquesta gran victòria del seu equip. Dissabte a les 7, la cita.
1: Sí, sí.
0: En directe per IB3 Ràdio, que és tercer punt i definitiu d'aquesta sèrie de semifinals. Veurem què passa. Hi ha molt en joc, no només aquesta classificació per la final, sinó també jugar la Champions una temporada més. Però, Toni Fuster, el Palma Futsal no només és notícia per aquesta gran victòria d'ahir contra el Pozo Murcia, perquè també a les darreres hores el club mallorquí és notícia fora de les pistes. Ho comentava jo a l'inici, a les darreres hores el diari de Navarra ha publicat que un jutjat de Tudela investiga possibles irregularitats en partits adulterats. Entre ells, un Rivera Navarra, Palma Futsal, que es va disputar la darrera jornada de la temporada 2023-2024. Va ser un partit que se va jugar després que el Palma Futsal guanyés la Champions a Armènia. Va ser un partit després de jugar competició europea. En aquest partit, el Rivera Navarra jugava la permanència a primera divisió, rebia el Palma i el resultat final va ser de 6-3 favorable al conjunt navarrès, i amb aquesta victòria el conjunt de Tudela va evitar el descens de categoria. La Policia Nacional investiga una possible, o ho dèiem, una suposada adulteració d'aquest partit, perquè s'investiga una xifra de doblers de 100.000 euros...
1: Molt de doblers, eh?
0: Sí.
1: Estem parlant de... Estem parlant que un, diguem així, emissari del president, no? Un emissari, per dir exactament la paraula, ara no te sabria dir exactament, però un, sí, un...
0: Sí, un emissari del president, sí, en representació del president del Rivera Navarra, i s'investiga que aquesta xifra de doble, 100.000 euros, hagin pogut acabar a tres jugadors del Palma Futsal d'aquella època, d'aquella temporada. Encara n'hi ha qui són en aquesta temporada, com són en Barrón, en Ribillos, en Luan Müller, hi ha jugadors que encara hi són, però n'hi ha molts que han partit, però estan investigant que possiblement tres jugadors del Palma Futsal i de poguessin estar involucrats en aquesta trama, podríem dir, d'adulteració de partits. Ahir li varen demanar... Ha fet un comunicat avui de matí al club, al Palma Futsal, d'aquest tema tan delicat, un comunicat que va més o menys en la línia del que va dir ahir José Tirado després del partit d'aquest tema. Diu que el club no sap res, s'ha mostrat molt sorprès el president amb aquestes informacions, però ha deixat clar que se posen al costat de la justícia, i si surt alguna notícia o aquesta investigació arriba a bon port, que hi ha jugadors del Palma que han estat involucrats en aquest tema, si estan encara en el club, i el club prendrà mesures exemplars contra ells. Això deia José Tirado després del partit.
6: Bueno, la verdad que triste, ¿no? Porque que al final el nombre del Palma salga vinculado a esas cosas, triste y sobre todo sorprendido, porque totalmente desconocido. Nosotros nos hemos enterado por lo que ha salido en el Diario de Navarra, creo que es, y evidentemente nosotros como club ni nadie nos ha llamado nunca para una investigación, para preguntar, ni nada de nada. Entiendo que en las próximas semanas se irá desarrollando y saldrán más cosas y la gente puede interpretar, pero desde el club nosotros, primero, todos me conocéis, soy un ganador nato, ni nos planteamos, era un partido que teníamos que ganar para quedar sexto. Me acuerdo únicamente de ese partido que William marcó tres golazos, que íbamos 3-0 y remontamos, y creo que el equipo era un partido que tenía para ganar, pero desde el club, tolerancia cero, yo soy anti estas cosas y evidentemente nos ponemos en disposición de cualquiera, porque el club que represento, creo que somos un ejemplo de todos los valores que tiene que transmitir el deporte, y vernos, no digo salpicados, ¿no?, pero que ver tu nombre ahí en una trama así, nosotros como club, pues no nos gusta, y a disposición de quien sea para aclarar cualquier cosa que dependa del club. Hay al final cosas, terceros que no puedes controlar, que desconozco y no sé nada, porque como digo, al día de hoy tenemos desconocimiento cero, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, con nadie del club. Yo como presidente, pues a lo mejor después de salir eso, esperaría que alguien antes, previamente, me hubiera hecho alguna pregunta o algo, pero nuestra sorpresa ha sido hoy cuando hemos visto los medios. Pero como digo, tolerancia cero desde el club a todo esto. Solo espero que se lleve la investigación hasta el último de donde tengan que llegar, porque no sé qué ha pasado, porque no sé de qué parte viene todo esto. Entiendo que la justicia tiene mucha más información que nosotros, pero como digo, desde el club, tolerancia cero, y si alguien ha hecho algo malo, tiene que pagar y con creces.
0: Idò, ben clar, va parlar José Tirado després del partit d'aquest tema. Tot això hem de dir que ve per les investigacions duites a terme contra Ramón Lázaro Martínez, expresident del Tudelano i del Rivera Navarra, per aquest tema, per intentar comprar partits.
1: També va intentar comprar dos rivals de futbol.
0: Del Tudelano.
1: No? O jugadors, en aquest cas. Sí. No? Ell duia el Tudelano, va jugar contra el De Gea, me pareix que era un, i contra l'Oviedo Vetusta, per mi crec que era l'altre equip, i també hi va haver cosa de tot això, no? I clar, i la policia s'ha posat en la fiscalia, s'han posat en mans, no?, a fer feina darrere aquest tema, i resulta que també va sortir el tema del partit entre el Rivera Navarra i el Palma Futsal, perquè clar, estem parlant de fa
0: un
1: cosa
0: partit,
1: de fa dos anys.
0: Toni, és aquesta partida entre el Palma i el Rivera, que s'està investigant aquestes 100.000 euros que poguessin acabar a les mans de tres jugadors del Palma, i també dos partits de futbol, el Tudelano Oviedo B, on, segons aquestes informacions, el Lázaro va oferir pagaments directes de 10.000 euros per jugador a futbolistes de l'Oviedo B, idò, perquè intentassin fallar oportunitats o se deixessin marcar, etcètera, etcètera, i també a un altre partit que va enfrontar el Tudelano i l'EGA el 30 de març de 2026. Per tant, estarem pendents d'aquestes investigacions i veurem com acaba. Res, 1:27 a la plana esportiva. La bona notícia és que el Palma Futsal jugarà el tercer partit de la sèrie de semifinals per classificar-se per a la gran final de la primera divisió. Vinga, fem una aturada ràpida per la publicitat i parlant del Mallorca i escoltam el davanter del conjunt vermell, Addon Prats.
8: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
9: Voleu postres?
10: Som Lluís a Colonet.
11: Clar.
10: És que és el millor postre que hi ha.
12: I de Colonet per tothom.
10: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
13: Aquí ja hem arribat.
14: Com anem? Com esteu?
15: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
13: És el moment de posar els punts sobre les is.
16: De fluència.
14: El paraigua en sabates.
13: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
14: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
16: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Això ho ha fet un professional.
8: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i IB3 Ràdio.
0: Camí de la 1:30 del migdia, continuem Esports 3 i IB3 Ràdio parlant de futbol del Mallorca. Toni Fuster, de moment, a l'espera de novetats i de confirmacions oficials del que també és un secret a veus, com la sortida de Muricy en el Fenerbahçe, de Maceon, l'Olympiacos, no?
1: Sí, sí, dels traspassos, que el Mallorca ha d'ingressar dobles i després pendent també, veurement quin serà el moviment de fitxatges, de nou fitxatges, mentre es veu que altres aquí que ja han mogut fitxa, l'Oviedo, per exemple, que ha descendit a segona juntament amb el Mallorca i el Girona, i l'Oviedo ha confirmat que Julián Calero serà el seu nou entrenador. En Calero, recordeu que va començar amb el Levante, amb el Levante la temporada passada, després va ser destituït, no? L'ets del Levante que supleix en Guillermo Almada. Això per part del conjunt de l'Oviedo. I ahir va a play-off, descens a primera, el Màlaga. Era el segon finalista, va empatar...
0: I va derbi andalús, mare meva.
1: Va empatar un gol contra el Las Palmas, recordant que en el partit d'anada Gran Canària va guanyar el Màlaga per 0-1. Ara veure que ell se va avançar primer en GC, va marcar gol a Las Palmas, però després el Màlaga va ser capaç d'empatar el partit. Així va acabar. El Màlaga, per tant, amb un 2-1 en el còmput global, passa aquesta eliminatòria. Jugarà la final. El Màlaga fa 8 anys, crec que si no vaig malament, que no està a primera divisió. 8 anys que ha hagut de menjar categoria inferior. I doncs enfrontarà doble partit a l'Almeria. En primer partit de la final es disputarà diumenge a les 9 del vespre a l'estadi La Rosaleda. Quina final per pujar primera entre el Màlaga i l'Almeria. Derbi andalús. Serà gros, m'imagino, partit d'alt risc.
0: I tant, també.
1: En dos equips que la temporada que ve, lògicament, volen estar a la màxima categoria del futbol espanyol, perquè és que va haver una època que Andalusia hi va ficar 5 o 6 equips.
0: Tenia molts equips, hi havia el Sevilla, el Recre, el Betis, el Càdiz,
1: Sevilla, Betis, Màlaga, Almeria, i va arribar un moment que se van quedar en Sevilla i Betis. En Sevilla i Betis, i aquesta vegada, mira, Almeria o Màlaga, un dels dos, acompanyarà Sevilla i Betis també a primera la pròxima temporada com a equipos d'Andalusia.
0: i de veure quin equip puja a primera i quin equip queda a segona i serà rival del Mallorca aquesta pròxima temporada. I parlant del Mallorca, han d'escoltar el davanter d'Artà, Adon Prats, que tot fa indicar que continuarà a la disciplina del club vermell, perquè ha parlat de l'actualitat de l'equip i també del club, de la renovació de Martín de Michelis i també de la pròxima temporada. L'artanenc, que espera, com tots, que el Mallorca només estigui un any a la segona divisió.
11: Bueno, jo crec que al final en Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que al final l'any passat va fer molt bons números, no? Esperem que, bueno, que la sort acompanyi, que al final pues, la temporada passada pues, van passar coses rares que al final no podem controlar, no? Al final és com la vida i bueno, pues, crec que sí, que al final és un cert per al club i esperem pues, que l'any que ve pues, tornem a disfrutar amb el Mallorca i que torni a primera divisió, no?
17: Ara deia en Sergi que el normal és que no torneu a veure en Moritz i tot apunta a la seva sortida cap al Fenerbahçe. No sé si heu pogut xerrar amb ell, que quina opinió vos genera.
11: Bueno, al final és normal que amb 23 gols, si no m'equivoc, pues tingui pretendent.

0: final, bueno, mos ha donat, i a lo millor, com t'he dit antes, mos donarà la segona divisió, moltes alegries, molt de punts, molt de gols, i bueno, s'ha comportat com un mallorquí més, no? En el final ha sentit i sent el Mallorca com si fos mallorquí, i personalment li estic molt agraït, no? Perquè al final ha lluitat cada minut com quan jo estic en el camp, no? Com a mallorquí i mallorquinista, i per això estic super agraït i bueno, li desig tot el millor, passi el que passi, no? I si queda, pues mira, m'ho ajudarà a aconseguir l'objectiu.
1: No sé si heu xerrat ja en el teu cas amb en Pablo Ortells, de cara a l'any que ve, tens contracte?
0: Bueno, al final tinc 2 anys més de contracte, sí que és vera que Morici també té 2 o 3 anys més de contracte, i en el futbol mai se sap, no? Però sí que al final pues, estic il·lusionat amb estar aquí, en el Mallorca. Crec que al final pues, puc aportar la meva experiència, la meva qualitat, no? Que al final sempre ho he dit, que és estar dins àrea i fer gols i ajudar l'equip a puntuar o aconseguir el màxim punts d'un partit, cosa que bueno, que aquest any i mig pues, no he tingut l'oportunitat, i jo crec que al final tant a segona, en les altres etapes i a primera divisió he demostrat que bueno, que puc ser efectiu i puc ser positiu per l'equip. Però bueno, aquest any i mig o aquesta època pues, no he pogut aportar el que m'hagués agradat a dins el camp, i bueno, ho he de respectar, perquè al final és un esport col·lectiu i no individual, i així ha de ser, no?
2: I bé, vale, t'anava a demanar la selecció espanyola de futbol, com la veus pel Mundial, que començarà ja?
0: Bueno, si t'he dit la veritat, no seguiré molt de futbol, no? Al final, crec que aquest any ha estat un any dur, tant en lo personal i en lo col·lectiu, i crec que no veuré ni un partit de futbol. Ja ho vaig dir l'any passat, que no sé si m'ho vau demanar de qualsevol partit i de més, i ara fa un any després pues, crec que no miraré cap partit. En el final ha estat un any complicat. Amb el Mallorca pues, no han sortit les coses com mos hagués agradat, no? O un professional o un mallorquinista com jo, i la veritat que bueno, pues, que ha estat un any difícil, un any trist, i bueno, ha estat una pesadilla que m'agradaria despertar i que no fos vera, no? Al final encara no m'ho crec que hagi pues acabat d'aquesta manera aquest cicle que duem, no? Tan positiu i tan bo, i no m'ho esperava. La veritat que no entrava dins els meus plans, i jo crec que és com la vida en general, no? Que al final no m'ho esperen coses i succeeixen, no? I aquesta vegada pues, ha estat una decepció, diguem, molt gran, que s'ha d'assumir, perquè al final són persones i professionals i ho han d'acceptar i tirar cap endavant, i pues, per cuir impuls i bueno, tornar a disfrutar de nostra Mallorqueta, que estiguem feliços, intentar pues, tornar primera lo antes possible, que no serà fàcil, perquè la segona divisió en el final ha crescut molt, i crec que bueno, que serà complicat, però al final jo crec que el Mallorca i tots els mallorquins, no? I mallorquinistes que bueno, com ens hem trobat en dificultats durant tots aquests anys, crec que estem preparats, crec que bueno, que en el final el mallorquinista sempre ha respost en aquestes situacions, i crec que tots junts pues, tornarem prest a qui on hem d'estar, que al final jo pensava que, bueno, que al final crec que me queda molt d'any de vida, pensava que no mos tornaríem a veure, o que no tornaria a veure la nostra Mallorca a segona divisió, no? I així mos ha tocat, així m'ha tocat tornar a estar o veure en el Mallorca a segona divisió, i espero que bueno, que sigui a darrere, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent.
3: Adona Prats, representa

0: Actualitat mallorquinista, per cert, Toni Fuster, tothom confia en pujar les primeres de canvi, però no serà fàcil, i ha quedat demostrat aquesta temporada, perquè amb aquesta eliminació de les Palmes ahir del play-off d'ascens a primera, cap equip dels que va davallar la temporada passada a segona ha pujat aquest any.
1: Cap. I no, hi havia aquesta possibilitat ara
0: no de, han de venir dalt com un Colbert, que se pensa que guanyarà només el seu nom. Per això, que han d'anar vius, han d'anar vius. Per tant, amb bones.
1: Hi ha hagut un que ha estat a punt de baixar. També. El Leganés.
0: Sí, sí, sí. I tant, Dani Rodríguez, figura't, i tant. Res, ja per acabar, Toni, avui comença el Mundial, eh?
1: Sí, veurem a les 9 del vespre Sud-Àfrica-Mèxic, l'equip d'en Javier Aguirre i d'en Toni Amor, del mallorquí, Mèxic, demà veurem, i a les 4, m'haurem d'aixecar, de posar el despertador prep, perquè juguen Cadinli, Corea del Sud contra Txèquia.
0: Ara dit veurem Mèxic, veuràs també Corea del Sud, a les 4?
1: A les 4, m'haurem
0: d'aixecar. Sí.
1: Sí, jo suposo que sí. Intentarem menjar-nos el màxim de partit possible, m'haurem d'empapar al màxim. Per tant, anem a veure, mem.
0: Ja m'ho contaràs, idò, com ha anat aquest partit entre Corea.
1: Demà?
0: Sí, demà m'ho contes.
1: Demà migdia.
0: Molt bé, Toni, gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Descansar perquè t'has d'aixecar fred demà.
1: Sí.
0: 1:39, continuem parlant de futbol.

0: Recta final i parlant de bàsquet perquè l'Azul Marino no atura de fitxar jugadores. Avui el club mallorquí n'ha anunciades dues més, Halima Dembélé i també Belén Arrojo, la darrera internacional espanyola. Amb aquests fitxatges, el club l'Azul Marino ja ha incorporat 6 jugadores en aquests darrers 6 dies. Per tant, aquest nou projecte per a la màxima categoria ja va agafant forma, a més de les renovacions de Maria Espanya, Alba Torrents i el tècnic Alberto Antuña. Volem parlar de la confecció d'aquest projecte amb el director general de l'Azul Marino, que és en Jordi Riera. Jordi, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Què t'anava a dir, Jordi? Quina feinada, de moment, 6 fitxatges ja anunciats per aquest nou projecte a la màxima categoria. Moltíssima d'il·lusió suposa en el club amb aquestes incorporacions.
1: Sí, teníem un repte que al final pujar de categoria suposa un canvi de dimensió en tots els aspectes i molt contents per la confiança que han mostrat, pues, jugadores de desnivell, de l'experiència i de la trajectòria com les que ja hem anunciat aquest dia.
0: Heu fitxat, com dèiem, 6 jugadores. Les dues darreres s'han anunciat avui mateix, Halima Dembélé i també Belén Arrojo, aquesta darrera internacional espanyola.
1: Sí. Halima Dembélé és una jugadora que, bueno, ha fet una darrera temporada excepcional. Després també la temporada anterior, amb el seu primer any amb el Joventut a Lliga Femenina Endesa, també ho va fer molt bé. A més, és una jugadora que ja du molt d'anys en el bàsquet espanyol. I Belén Arrojo, pues, és una jugadora una gran trajectòria, no només internacional, sinó que també sempre ha estat sent importants amb equips que han competit per estar dalt. Així que la veritat és que molt contents, les dues companyines en la posició 4, i ens hem despertat avui de matí amb el seu anunci. La veritat és que jo crec que donaran molta alegria als aficionats i també, pues, sumaran moltes facetes a seguir, perquè són jugadores que cohesionen un grup.
0: Què t'anava a dir? És que avui de matí ens hem aixecat amb aquest anunci de dues jugadores més. Quina feinada els operaris de la tanca publicitària de davant són molts, no? Perquè ho feis així, també d'una manera innovadora.
1: Sí. Volíem que la nostra arribada a la Lliga també se notés, se veiés en el carrer, i varen tenir aquesta idea juntament amb l'equip de màrqueting d'anar d'emprar aquesta tanca publicitària que hi ha allà davant del camp de futbol de Son Moix com per tabló d'anuncis, no? I la veritat és que ens dona molta alegria que la gent de treballadors que van a empreses que tenen les oficines per allà, per la zona, tinguin curiositat per saber què anunciarà Azul Marino amb aquella tanca cada matí, no? Uh-huh. Jo crec que ha tingut èxit, que ha funcionat bé i que és una forma divertida i diferent de connectar amb l'aficionat.
0: S'han fet 6 fitxatges, jo també ho comentava, se va anunciar la renovació també de dues jugadores mallorquines importants com la Maria Espanya i n'Alba Torrents, també la renovació del tècnic d'en Alberto Antuña. Per on passa ara el full de ruta del club, Jordi?
1: Bueno, ara passa per primer acabar la plantilla i planificar tot el que et inicia la pretemporada, definir el partit de pretemporada, tenir, pues, bueno, l'estructura de treball diari, no? Que tenim una sèrie de condicionants, com per exemple que aquest any el Mundial de Bàsquet Femení és mitjan setembre, per tant hem de tenir la condició de que hi haurà jugadores que, si van convocades en les seves seleccions, pues no podran estar part de la pretemporada amb nosaltres. I bueno, després hem d'estar pendents de sorteig del calendari, de veurem on i contra qui ens toca començar, i també, bueno, pues una mica sempre tenir un ull en el bàsquet americà, que així com està organitzat ara, pues sempre hi ha risc de que hi hagi qualque franquícia NBA que s'interessi per qualcuna de les teves jugadores i hagis o puguis perdre en qualque moment a qualcuna d'aquestes, no? Bueno, aquestes són les condicionants que ara tenim, i a la part esportiva i després a la part de club, una part que és molt important, pot seguir potenciant la campanya de socis i preparar perquè som molts i una festa cada cap de setmana.
0: Ara tornava a comentar fitxatges il·lusionants, també renovacions il·lusionants. Això ha de fer que l'aficionat en el bàsquet, el soci de l'Azul Marino, i d'aposti per aquesta temporada a donar suport a l'equip a Som Moix, no? Veurem si fem una xifra de socis important.
1: Això esperem. La veritat és que de moment el feedback és bo, eh? Les sensacions que tenim o el que ens arriba, el feeling de l'aficionat és que està il·lusionat, està content de lo que venim fent, no només amb aquest anunci de fitxatges, sinó el que venim fent a les darreres jornades, sinó que també està content amb com va ser la seva experiència i Som Moix, l'ambient, la dinàmica, les activitats que se feien en el camp, i ara pues, hem d'intentar seguir millorant aquesta experiència i adaptar-la a la nova categoria. No? Jo crec que serà una bona campanya de socis i jo crec que enguany el bàsquet femení reunirà molta de gent cada cap de setmana.
0: Sí, sí, esperem que sí. Encara faltaria tal vegada un fitxatge, no? per arribar segur a les files d'Alberto Antuña. No sé si pots donar qualque pista, si serà internacional, no ho sé.
1: Sí, estem mirant de tancar i poder anunciar el més pres possible una jugadora més interior, no? Que segons quin sigui, quin condicionants tingui, doncs a lo millor anirà acompanyada de qualque incorporació més, per lo que t'he dit, perquè hem de tenir en compte els condicionants del mercat actual, que són, bueno, doncs que hi ha un Mundial a mitjans de setembre, que hi ha la Lliga NBA, que ara pues, amb els nous calendaris i la seva expansió, pues, si una jugadora juga un equip que arriba a les finals de CNBA fins novembre no se podria incorporar a l'equip, no? Bueno, pues, tenint en compte aquests condicionants, segons la jugadora que sigui, pues, mirarem que sigui una o dues jugadores més, però el que està clar és que encara ens queda per reforçar la posició interior.
0: Des de fora,
1: sí? Una jugadora de nivell, esperem.
0: Clar que sí, com totes les incorporacions que han arribat fins ara a l'Azul Marino. Jo pensava, els altres equips de la màxima categoria de la Lliga Femenina deuen dir quin os que ha pujat, eh?
1: Bueno, això és el que intentem transmetre, que sortim amb il·lusió i que sortim amb ganes, i que la gent pues, que vengui aquí a Mallorca sigui conscient de que haurà de treballar molt per treure els partits, que aquí són molts, ja és un estadi dur, un estadi complicat, primer per seguir que se trobaran davant i també a la vegada per la afició que esperen que apreti molt, no? Volen que la gent, quan vengui a Som Moix, vengui amb il·lusió a veure el seu equip competir i guanyar, perquè no contra qualsevol equip.
0: Així és, esteu posant les bases, podríem dir, per viure una gran temporada a Som Moix, en l'Azul Marino, la màxima categoria. Res, Jordi, que vagi molt bé, continuar fent feina i estarem pendents de les noves incorporacions que puguin arribar.
1: Vale, perfecte.
0: Una ferrada molt forta. Adéu, Jordi.
1: Altra.
0: Avui, dos segons per arribar a les dues. En bàsquet acabam aquesta edició de dijous d'Esport 3 Migdia. A IB3 Ràdio tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Una rada elèctrica en una gelera pot haver estat l'origen del tràgic incendi que ha causat la mort de dues persones i una desena de ferits a Magaluf, a Calvià. Els bombers per ara confirmen que el foc hauria començat a la cuina del tercer pis, però encara n'investiguen el desencadenant i, mentrestant, continuen refrescant l'edifici que s'ha anat evacuant sencer durant el matí. L'immoble no té risc d'esfondrament, però es mantindrà clausurat al Mancor fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Els veïnats podran ser reallotjats en hotels de la zona o immobles oferits per l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol oficial per aquesta tragèdia. Una de les víctimes és un home argentí de 58 anys i l'altra una dona encara per identificar. L'alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicat que el principal problema en aquest incendi virulent ha estat el fum.
1: El drama, i d'aquí s'ha vist, és que quan hi ha un incendi un s'ha de quedar dins casa seva i anar al balcó, perquè les persones han anat cap a l'escala i això ha estat una mica el principal problema, creiem, d'aquestes defuncions.
0: Tot d'una, connectem amb la nostra companya Carme Moreno, que ha seguit el minut a minut d'aquest incendi mentre continuem pendents d'un accident a Formentera. Ha estat una topada entre dos catamarans a prop de la costa del Molí de Sal. Pareix que no hi ha hagut ferits, però sí que ha calgut mobilitzar salvament marítim. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. Al voltant de les 10 del matí s'ha produït la col·lisió entre dos catamarans de 17 i 12 metres d'eslora. A hores d'ara, una embarcació de salvament marítim està avarluat a un d'ells perquè té una via d'aigua. A l'embarcació hi havia 6 tripulants, però, segons les primeres informacions, com dius, no s'han hagut de lamentar danys personals. A l'altra embarcació implicada sembla que no ha patit danys rellevants.
0: És un dijous marcat pels successos. Avui és 11 de juny. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Pujalto. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Que passen per un canvi laboral per als docents. Les 35 hores setmanals es podran fer en 4 dies.
3: Sempre i quan l'organització del centre ho permeti. Una mesura pensada per afavorir la conciliació personal i la planificació de la feina, inclosa en el nou programa 200-360, presentat avui per Educació. També preveu firmar un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs per reforçar la gestió de conflictes als centres.
0: A Mallorca, l'EMT de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Serà per fer front a les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar en la renovació de la flota de busos. Així s'ha aprovat avui en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'extensió de Més i el Partit Socialista.
0: Menorca inicia els tràmits per sancionar amb 60.000 euros l'empresa gestora de la planta de residus de Milà. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. L'acusa d'incompliments reiterats en el tractament de l'orgànic i en l'elaboració de compost. Els informes tècnics i jurídics conclouen que la concessionària no ha garantit de manera adequada el desenvolupament del procés de compostatge d'acord amb les condicions del contracte, malgrat els requisits i advertiments efectuats pel Consorci de Residus de Menorca durant els darrers mesos. Per això es preveu imposar-li l'import màxim de la sanció en considerar-ho una falta greu. L'empresa, per la seva banda, diu que no ha rebut notificació oficial i que recorrerà.
0: En clau política, el cas Zapatero passa factura electoral al PSOE.
3: Segons el darrer baròmetre del CIS, elaborat quan ja havia esclatat la imputació de l'expresident espanyol, torna a situar el PSOE guanyador en unes hipotètiques eleccions, però el Partit Popular retallaria distància i quedaria segon, a només 4 punts.
0: Tot això amb la mirada posada a Frankfurt. El BCE pot pujar avui els tipus d'interès.
3: Els mercats i els experts ho tenen claríssim. La pujada serà de 25 punts bàsics, de manera que el tipus de referència passarà del 2% actual al 2,25. La idea és frenar l'escalada de preus com a conseqüència de la guerra a l'Iran.
0: N'estarem pendents i vos ho confirmarem, vos ho contarem en els propers minuts. En els esports, avui protagonisme per l'Illes Balears Palma Futsal, que ha forçat disputar el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. Victòria del conjunt mallorquí per 6-4 contra el Pozo Múrcia a Somos. Un triomf que manté vives les possibilitats dels mallorquins de disputar la final del play-off pel títol contra el Barça. Dissabte a les 7 de l'hora baixa, el Palau d'Esports de Múrcia dictarà sentència. Avui arranca el Mundial de Futbol a les 9 del vespre amb el partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Recordem que el mallorquí Toni Amor és l'ajudant de Javier Aguirre a la banqueta de Mèxic. Òscar Troya és el nou entrenador de l'Atlètic Balears i serà presentat demà a les 12. I en bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges d'Alima Dembélé i de Belén Arrojo i l'Este a Menorca, el de l'ala estatunidenc Kyle Greedy.
0: I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, ens trobam de nou en una jornada marcada per el vent. Vent que bufa moderat de tramuntana i de gregal, i això ha provocat que la costa més exposada, principalment entre el nord de Menorca i de Mallorca, la situació marítima sigui bastant complicada, marcada per la forta maror i fins i tot a punts del nord de Menorca per la maregassa. A hores d'ara, el vent ha afluixat a bona part del territori, tot i que el nord de l'arxipèlag encara bufa moderat. Ha girat una mica més a mestral, però continua bufant amb força i, per tant, en aquests espais continuarem amb un onatge intens. D'altra banda, quant al cel, han tingut més presència de núvols que ahir, esperant que al llarg del cap vespre encara tinguem aquesta alternança entre sol i núvols, tot i que a partir de demà el sol guanyarà molt més protagonisme. I tot això estarà acompanyat avui per una temperatura màxima amb molt poc canvis. Els valors més elevats es donaran al sud de l'arxipèlag, podran tenir valors d'entre 27 i 29 graus aproximadament, mentre que el nord tindrem un valors més continguts d'entre 24 i 26 graus. I que passarà en vista demà? En principi, jornada molt més assolellada i també amb un augment de la temperatura màxima. D'altra banda, el vent haurà afluixat bastant entre les Pitiuses i Mallorca, tot i que esperant que Menorca encara bufi amb força. Per tant, al nord de l'arxipèlag continuarem encara amb un onatge bastant important.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: L'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de dues persones en el tràgic incendi aquesta matinada a un bloc de pisos de Magaluf. A més, una dona de 77 anys es troba en estat crític i 9 persones més han patit una intoxicació per inhalació de fum. Els veïnats de l'edifici han estat desallotjats i per ara no podran tornar a casa seva, ja que s'ha d'analitzar l'estat de l'immoble. Al carrer de Martín Ros García hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Els bombers encara hi actuen?
9: Sí, encara hi ha efectius del bombers del cos de Mallorca, tot i que el foc ha quedat extingit fa d'haver dues hores. A més, encara queda un dels dos camions del bombers i en aquest moment han de dir que refresquen l'edifici on hi ha 36 pisos i, segons informen els bombers, encara hi ha molta presència de monòxid de carboni. A més de dur aquestes tasques, els bombers estan acompanyant a les persones del bloc dels pisos no afectats per les flames perquè agafin les seves pertinències necessàries, roba i medicaments, per passar una nit fora de casa seva. Les flames s'han originat, han de dir, passada les 5 de la matinada, i la seva virulència ha provocat la mort de dues persones. A l'espera de les proves d'ADN, una d'elles seria un home argentí de 58 anys i l'altra persona encara està pendent de ser identificada. A més, hi ha una dona de 77 anys en estat crític ingressada a la clínica Joaneda de Palma, pateix cremades de primer grau i també ha patit una intoxicació per inhalació de fum. El bala de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha lamentat aquestes dues víctimes mortals i ha dit que en cas d'incendi s'ha d'anar sempre al balcó, mai a l'escala, com ha passat amb aquestes dues víctimes mortals d'aquest tràgic succés. L'escoltam.
10: El missatge de que en cas d'incendi s'ha d'anar cap a les terrasses, cap als balcons i no cap a l'escala, que ha estat una mica el problema que ha ocasionat aquestes morts.
9: Fonts de la investigació asseguren que les dues víctimes mortals han quedat atrapades en el nou pis. I Beta Ràdio, a més, ha parlat amb dos veïnats que han viscut moments de tensió a causa de les flames i el fum. Els escoltam.
11: So they could not come down. So they were on the balcony with wet.
12: Hi havia gent als balcons amb tabaioles banyades, també cridaven. Hi havia veïnats al quart pis que estaven atrapats. Hi havia molt de fum.
13: Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
9: Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat autoritats. El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha abandonat el ple del Consell per donar el seu suport als familiars de les víctimes. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, també ha volgut donar el condol als familiars. Escoltam Estarelles.
14: Traslladar el condol a les famílies des que avui, desgraciadament, han mort en aquest incident. També en traslladar el meu suport a l'Ajuntament aquí present a través de la figura d'Esbal en aquests moments complicats i difícils pels municipis, en els quals ja s'han decretat dos dies de dol.
0: Carme, i què ha de passar a partir de demà?
9: Idò, a partir de demà, el director insular d'Emergències, Joan Fornàs, ha explicat que demà s'analitzaran les causes de l'incendi i si l'estructura està malmesa o no. Una primera revisió de l'arquitecte municipal, fet avui, apunta que no hi ha risc d'esfondrament. Escoltam a Joan Fornàs.
15: Demà vendran el tècnic municipal i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
9: Al llarg del matí, a causa d'aquest incendi, hi ha hagut talls de carrers durant hores i els treballadors i veïnats d'aquesta zona turística s'han vist afectats. Han de dir que ara, pel que fa a l'edifici, ha quedat precintat i en un primer moment aquest matí han quedat confinades una desena de persones, però a aquesta hora han de dir que ja totes han pogut sortir pel seu propi peu de l'edifici incendiat amb l'ajuda del bombers. I han de dir que aquesta nit les persones que no poden dormir a l'edifici podran ser allotjades a cases de familiars i també a hotels de la zona. Han de dir que tant l'Ajuntament de Calvià com els hotelers de la zona s'han volcat a ajudar aquestes famílies.
0: Gràcies, Carme Moreno. Aquesta és, doncs, la darrera hora. Com està la situació a les immediacions d'aquest immoble afectat per l'incendi? Sentíem abans la consellera, la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, que s'havia desplaçat fins al lloc dels fets. També ho ha fet el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez.
16: Desde aquí, las condolencias a las familias y a los amigos de estos fallecidos y esperar que los heridos se recuperen con prontitud.
0: Una tragèdia que també ha lamentat la presidenta del govern, Marga Proens, en un acte avui a Palma.
17: Donar el condol de les famílies de les dues persones que tràgicament han perdut la vida i també tenim diferents persones ferides de diferents consideracions, per tant, desitjar la pronta recuperació.
0: Han estat hores marcades pels incendis. A Eivissa, passada la mitjanit, ha tingut lloc un foc a un pis d'una platja d'Embossa. 5 persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum. Els habitants del pis on es va iniciar l'incendi han cercat allotjament alternatiu pel seu compte, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep. Altres veïnats han passat la nit a uns apartaments de la zona, segons fonts d'IB3. Ens ho explica Ana Fernández.
18: Les flames cridaren l'atenció de molta gent a nit en aquesta concorreguda zona d'oci d'Eivissa. Veïns de l'edifici, encara espantats pel que varen viure, n'explicaven avui els fets.
19: Me desperté y sentí mucho, mucho calor. Cuando miré ya era una nube de humo negra, negra, y ahí pues yo ya me entré corriendo. En cuestión de segundo, pues como abrimos todo y el humo nos inundó, eso quedó malo. Quedó malo, malo las paredes, todo quedó negro, no tenemos energía.
20: Pasó que por 40 minutos siguieron fuegos y no llegaban los bomberos.
18: El foc també va afectar alguns negocis.
21: Tuvieron que cerrar un poquito antes porque venía la ceniza, me están contando ahora, y todo el olor y todo esto. Tuvieron que desalojar, dicen, a algunas personas del edificio.
18: Els residents del pis cremat, segons el consistori, es varen buscar un allotjament alternatiu pel seu compte. Altres desallotjats s'han explicat que han passat la nit a uns apartaments de Platja d'Embossa.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Una quinzena de persones desallotjades de l'antiga presó de Palma han passat avui la primera nit en les quatre casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat de vora el parc de bombers de Son Malferit. A les 9 del matí la policia els ha fet partir, només hi podran tornar aquesta nit per dormir.
3: Després del desallotjament forçós de l'antiga presó, avui s'han iniciat les tasques de recuperació. Els operaris ja han estat fent feina des de primera hora. L'Ajuntament ja treballa en les actuacions més immediates per garantir la seguretat del recinte i avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els pròxims dies s'acabi de netejar la zona i es tapin els accessos per evitar noves ocupacions. A més, es reforçarà la vigilància policial i s'instal·laran càmeres de seguretat. Javier Bonet és el primer tinent de Valle.
1: I els policies faran control durant aquests propers dos dies, però si la gent vol, necessita entrar dins la presó, agafar estris, també poder-li donar aquestes facilitats. Com heu vist, ha estat un procés llarg, han estat quatre mesos.
0: Paral·lelament, l'àrea d'urbanisme avança en la redacció del projecte que transformarà aquests terrenys. La proposta preveu la construcció d'un nou complex residencial amb prop de 140 habitatges.
3: Vol combinar pisos protegits, allotjaments dotacionals i habitatges assequibles. La intervenció també inclourà l'ampliació de la rotonda i un accés a la Via de Centura des de la carretera de Solla.
0: A Eivissa s'ha aturat una macrofesta il·legal amb discjòqueis famosos a una finca de Sant Antoni de Portmany. La policia local i la Guàrdia Civil han intervengut a les esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials en el qual hi han comptat 1.000 assistents. Gemma Huasc.
2: Els agents van posar punt final dimecres al matí a la macrofesta a una finca a prop del camí vell de Sant Mateu. Van constatar que hi havia diferents ambients musicals, nombroses barres, una zona de restauració, una atracció de cavallets i fins i tot una àrea sanitària amb una ambulància i un embalat per a personal tècnic sanitari. Un dels principals reclams de la festa era que punxaven DJs com Bedouin i Seth Troxler. José Luis Benítez és gerent d'Oci d'Eivissa.
22: Competència desleal total, por eso nosotros mismos desde la asociación denunciamos este tipo de fiestas. Si alguno de nuestros DJs está en una de este tipo de fiestas, no va a volver a trabajar con nosotros, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? No es la imagen que queremos de Eivissa.
2: A l'interior de la finca s'hi trobaven aproximadament 1.000 persones, totes duien pulseres identificatives d'accés. Tomás Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
23: De fuera habían hasta dos parquines disuasorios que habíamos visto, luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraba las diferentes zonas, entonces la logística detrás sí que era potente.
2: Com a resultat de les inspeccions, s'han aixecat actes per presumptes infraccions que poden acabar en multes de fins a 300.000 euros per als organitzadors de la festa i els propietaris de l'habitatge ubicat en sòl rústic.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: L'Audiència Provincial ha condemnat a penes d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca després que les parts han signat un acord de conformitat.
3: Les penes més elevades de 3 anys de presó han estat per un matrimoni implicat en la trama. Els 8 acusats restants han estat condemnats a 2 anys de presó com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública, però no hauran d'ingressar al centre penitenciari.
0: D'altra banda, s'ha ajornat a dimarts de la setmana que ve la declaració de l'expresident del Parlament, Baltí Picornell, en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. L'advocada de Picornell ha demanat més temps per poder preparar la seva defensa i el jutge ho ha acceptat. A l'arribada als jutjats, l'expresident ha defensat que es va fer, en to humorístic, la foto que contenia un insult a Campos.
3: El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafit que inclou un insult a Jorge Campos. Una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes. Abans d'entrar als jutjats, Picornell ha recordat que la pintada es va fer l'any 2023 i ell es va fotografiar un any després, el 24. A les portes de l'edifici judicial, una desena de persones s'han concentrat per donar suport a Picornell. Recordem que la setmana passada Jorge Campos va ratificar la denúncia davant del jutge. Escoltant primer l'advocat de Campos, Eduardo Luna, i després Picornell.
24: Lo que sí que quiero dejar claro es que el juzgado desde el primer momento ha actuado de una forma diligente y cumpliendo la ley. Esta estrategia de defensa, que tienen todo su derecho a hacerlo, lo único que determina es un, bajo mi punto de vista, mala fe procesal.
25: Que personatges com aquest intentin llevar mots la llibertat d'expressió, intentin tenir mots callats que no poden expressar el que unes persones reaccionàries estan dient per xarxes. O sigui, hem de tenir un dret fonamental que és la llibertat d'expressió i fer-la front.
0: També en clau de tribunals acabem de saber que l'actual president del Parlament, Gabriel Lecent, ha estat citat el pròxim 28 d'octubre a una audiència preliminar al judici per presumpte delicte d'odi. L'associació Memòria de Mallorca ja ha rebut la notificació d'aquesta cita judicial en què està personada com a part de l'acusació. La reunió servirà com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra de Balear.
3: Els fets van passar al juny de 2024 durant un debat ple de tensió a la Cambra. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica. Dues diputades varen posar als seus ordinadors les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones assassinades pel franquisme l'any 37. Lecent les va expulsar i va esqueixar una de les imatges. Ara la justícia fa un pas més abans del judici formal. L'acusació popular demana per ell una pena d'un màxim de 4 anys de presó i una multa de prop de 36.000 euros.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en titulars, d'Educació impulsa el programa Docents 360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. El conseller Antoni Vera ha presentat avui les primeres actuacions del programa, que inclouen suport psicològic, mediació de conflictes i noves mesures de conciliació laboral.
3: Entre les novetats destaca la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada laboral de 35 hores en 4 dies setmanals, sempre que l'organització del centre ho permeti.
4: La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
3: El pla inclou atenció psicològica per al professorat i fins a 10 sessions terapèutiques individuals en cas de necessitat. També reforçarà la mediació als centres educatius per ajudar a resoldre conflictes entre professionals i es formaran equips directius i docents en la detecció i gestió de situacions de risc. De nou, el conseller Antoni Vera.
4: Docents 360 suposa un enfocament integral que combina suport emocional, millora organitzativa, mediació i lideratge pedagògic.
3: A més, es revisarà la càrrega de feina i es crearà un protocol de desconnexió digital. Les mesures començaran a aplicar-se de manera pilot en 12 centres durant el curs que ve, abans d'estendre's progressivament a la resta d'escoles.
0: Gairebé 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, una xifra similar a l'any passat, tot i que una mica més baixa.
3: Per Illes, el percentatge més alt d'aptes s'ha registrat a Formentera amb un 93,8% i la més baixa ha estat a Eivissa amb el 84%. La nota mitjana d'accés ha estat de 7,08 punts, semblant a la de l'any passat. Les proves s'han desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia amb dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat sistemes específics de detecció de frau. Joan Frau, director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, assegura que enguany les notes de llengua han estat més baixes perquè es penalitzaven encara més que l'any passat les faltes d'ortografia.
5: S'apliquen unes deduccions per faltes d'ortografia a les matèries especialment de llengua castellana i de llengua catalana, pues aquí sí que no tanca aquest nombre de faltes d'ortografia significatiu i hi ha una disminució de la nota que segurament ha influït en aquest percentatge d'actes.
3: Els estudiants poden demanar la revisió dels exàmens fins al 13 de juny. La convocatòria extraordinària de la Pau es farà del 30 de juny al 2 de juliol.
8: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
10: Tèntol!
6: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Tercera etapa del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui matí ha arribat a les Canàries per conèixer la realitat de la crisi migratòria. Es tracta de la primera visita d'un pontífex a l'arxipèlag canari.
2: L'ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la base aèria de Gando, a Gran Canària. Després s'han traslladat al port d'Arguineguín, port d'arribada de moltes persones migrants. Allà, Lleó XIV s'ha reunit amb migrants i representants d'entitats d'acollida. El Papa també ha escoltat el testimoni de Blessing, una víctima de tràfic de persones que, per raons de seguretat, no l'ha pogut llegir directament. Ho ha fet una voluntària.
7: No me fui de mi país porque quisiera. Me fui porque no había otra salida. Con 22 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar Nigeria. Dejar a mis dos hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor. Porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido.
2: Enfront del drama de la crisi migratòria, el Papa ha fet una crida a la comunitat internacional a una cooperació eficaç i perseverant.
10: Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
2: Avui vespre celebrarà una missa multitudinària també a Gran Canària.
0: I enmig dels presumptes casos de corrupció que afecten al PSOE i al govern espanyol, els socialistes perden 5 punts d'estimació de vot, segons el darrer baròmetre del CIS, que redueix l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular fins als 4 punts. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes de juny torna a situar el PSOE al capdavant, però amb una forta davallada.
2: Els socialistes cauen fins al 31,3% d'estimació de vot, fet que deixa la distància amb els populars en el seu punt més baix d'enguany. A l'altre costat de l'hemicicle, el Partit Popular agafa impuls i puja més de 2 punts en un mes i se situa en un 27,1% dels suports. Per la seva banda, Vox pateix una lleugera davallada de 0,4 dècimes respecte del mes de maig i es queda amb un 15,8% d'estimació de vot. Pel que fa a la resta de forces, el soci de govern de Pedro Sánchez, Sumar, respira alleujat. Després de mesos marcant mínims històrics, la formació recupera en aquest darrer baròmetre i pujaria fins al 6,4% dels vots.
0: Tot això quan avui hem conegut novetats sobre la investigació judicial a Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil rastrejarà tots els seus comptes bancaris des de l'any 2014 i fins ara. El jutge ha donat permís a l'UCO per mirar amb lupa els negocis de González Amador amb el grup sanitari Quirón.
2: La policia judicial feia mig any que esperava aquest permís. Ara el jutge ha ordenat a 16 entitats bancàries que enviïn tota la informació sobre els saldos i els moviments de la parella d'Ayuso. Amb tot el que trobin, els investigadors volen veure si González Amador va augmentar el seu patrimoni de manera exagerada. Sospiten que podria haver cobrat comissions amagades a favors d'aquest gegant de la salut pública privada, un cas que s'investiga com un suposat delicte de corrupció en els negocis. Segons fonts de la investigació, el jutge diu que aquest pas és del tot necessari per tal de fer un mapa real dels seus béns.
0: Tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha incrementat els tipus d'interès en 25 punts bàsics. És la primera pujada del preu dels diners en gairebé 3 anys.
2: L'organisme ha pres aquesta decisió per frenar la inflació provocada per l'encariment de l'energia a conseqüència de la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, els tipus d'interès se situen ja en el 2,25%.
0: Consum investiga la companyia aèria Volotea per cobrar un recàrrec en els preus dels bitllets ja reservats vinculat a l'increment del preu del combustible.
2: La mesura va ser denunciada per l'Associació de Consumidors FACUA i des d'ahir l'aerolínia ja no l'aplica després d'haver estat 3 mesos en vigor. FACUA insta els usuaris a reclamar la devolució d'aquest sobrecost addicional de fins a 14 euros per bitllet.
0: I atenció a aquesta notícia que s'ha produït a Burgos, identificat 5 menors d'entre 11 i 12 anys per una agressió sexual a una companya de classe de la mateixa edat. Els fets van passar durant la celebració d'un aniversari en un local privat fora de l'àmbit escolar.
2: La família
3: família de la víctima va denunciar els fets el passat mes de maig. Després de la investigació, el cas s'ha remès a la Fiscalia. Els presumptes implicats varen ser expulsats 5 dies de l'escola, però ja han tornat al centre en una aula diferent a la de la víctima. Ara, seguint el protocol habitual, el cas passarà a mans de la Unitat d'Intervenció d'Educació.
0: Amb aquesta informació ens acostem ja a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Indignació entre els veïnats de Nou Llevant, la Soledat i Som Malferit per la decisió del Consell Insular de no construir una passarel·la provisional al polígon de Llevant de Palma. Marta Puyalto, bon dia.
2: Bon dia. Es queixen que des de que va caure el pont de vianants per mort de l'accident d'un camió han de travessar la via de cintura amb el perill que això suposa.
1: L'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros.
2: Serà per fer front a les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar amb la renovació de la flota de busos. Així està aprovat avui en el seu Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'abstenció de Més i el Partit Socialista.
1: I Jaume Cervera ha renunciat avui com a alcalde de Son Servera.
2: Ho ha fet en funció de l'acord de governabilitat al que van arribar a les eleccions de 2023 del Partit Popular i Independents per Son Servera a Cala Millor i Cala Bona.
1: Tot d'una en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Lili García. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobem un poquet de trànsit lent i retencions a la via de cintura en sentit aeroport, en el tram comprès entre la Villeta i la sortida de Sóller, com també a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, a l'altura de Bendinat, també tenim un poquet de retencions. Això està per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nenia. Lluís Menéndez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
4: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
5: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
6: ¿Anda, quién?
5: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
6: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
7: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars. Indignació entre els veïnats de Nou Llevant, la Soledat i Som Malferit per la decisió del Consell Insular de no construir una passarel·la provisional al polígon de Llevant de Palma. Es queixen que des que va caure el pont de vianants per mort de l'accident d'un camió han de travessar la via de cintura amb el perill que això suposa. La institució insular assegura que han decidit posar una nova estructura fixa per garantir la seguretat, un tema que s'ha parlat avui en el ple. Laura Marcos, bon dia.
8: Bon dia. El 8 de novembre de 2024, el pont per a vianants que connectava la barriada de Son Roc amb el polígon de Llevant es va enfonsar després que un camió grua, xocàs, i dos dels seus ocupants van resultar ferits de gravetat. El Consell va dir que construiria una passarel·la provisional perquè els veïnats de la zona i els treballadors del polígon poguessin travessar

0: També preveu la construcció d'altres ponts a la via de cintura, ja està en fase de contractació i licitació.
1: Efectivament, això va ser una discussió tècnica. En el final se va considerar per part dels tècnics del Consell que una passarel·la provisional no complia les condicions de seguretat i que s'havia d'apostar per posar una nova estructura fixa i també canviar altres ponts que ja passavia de cintura.
0: Una desena de veïnats del Nou Llevant i la Soledat han assistit avui al ple per conèixer el projecte. Asseguren que varen enviar una carta al Consell el juliol demanant per aquesta qüestió i que no varen tenir resposta. Remarquen que temen que pugui passar una desgràcia. Maria Cruz és la secretària de l'Associació de Veïnats del Nou Llevant.
2: No hay derecho a que nos llevamos ya casi dos años sin la pasarela. Y que ahora nos digan que no han metido en un proyecto de tres puentes más. Eso no, no, porque esto no ha sido que se ha caído, ha sido de un accidente que lo que tenían que haber hecho automáticamente era reponerlo, porque es un peligro.
0: Segons la institució insular, els tècnics varen considerar necessari substituir per seguretat altres dues passarel·les elevades de la via de cintura per unes més modernes i segures per evitar accidents com el de finals de 2024 al polígon de Llevant.
3: També avui, Laura, el ple del Consell ha proposat els títols, medalles, honor i premis Jaume II a diferents personalitats, empreses i entitats. L'actor Michael Douglas, com a fill adoptiu de Mallorca, i els artistes Tomeu Penya i Resví, com a fills predilectes de l'illa, són alguns dels més destacats.
0: Si l'empresa que acompanya el grup d'animació i música infantil Cucorba han estat proposats per rebre la medalla d'honor i gratitud de Mallorca entre un total de 15 guardons. Entre la desena de propostes per al Premi Jaume II poden destacar la Fundació Asnimo, el Bar Bosch de Palma i el Gremi de Margers de Mallorca.
3: Gràcies, Laura. En directe des del ple del Consell de Mallorca, 2:36, més qüestions. El Partit Socialista, mentrestant, demanarà la compareixença dels consellers d'Educació i de Salut perquè informin de la situació dels menjadors escolars afectats pel tancament de Can Araví, ho han anunciat avui, després de criticar la gestió feta pel govern. És la diputada Amanda Fernández.
4: La família mereixen saber què ha passat, què ha detectat la inspecció sanitària, quan se va detectar i quines mesures s'han pres en cada moment per garantir que el servei no afectés no només com a servei de qualitat, sinó també a la salut dels nostres fills i filles.
3: Més notícies. L'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros per fer front a les despeses de la gratuïtat i també del transport públic i per continuar la renovació de la flota de busos. Així s'ha aprovat avui en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'extensió de Més i el Partit Socialista.
5: La pòlissa de 70 milions serà a curt termini. La major part, 40 milions, es destinaran a pagar el desfasament provocat per la gratuïtat del transport públic des de 2023. Unes subvencions que, segons l'Ajuntament, el govern de l'Estat encara no ha abonat completament. Entre el que hauria d'haver transferit durant el primer semestre d'enguany i el que resta de 2025, es calcula que Madrid deu a la Corporació Municipal 10 milions d'euros que encara no sap quan cobrarà. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha criticat que s'hagi hagut de recórrer un crèdit per garantir el bon funcionament del servei.
6: El grueso de la gratuidad lo está pagando el Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
5: La resta de crèdit, 30 milions, es destinaran a renovar la flota, concretament a pagar la compra de nous busos elèctrics, un total de 57. Estaran operatius abans de que acabi l'any, un esforç per millorar el servei sense precedents, segons Deudero.
6: La MT está desarrollando en este momento la mayor renovación de flota de su historia y avanzamos hacia además un modelo de movilidad sostenible con vehículos cero emisiones. Es un hito.
5: El regidor de Mobilitat ha destacat que l'aprovació de la petició del crèdit en el Consell d'Administració de l'MT no ha rebut cap vot en contra, ja que l'oposició de Més per Palma i el PSIP s'hi han abstingut.
3: I pel que fa a l'ampliació de l'hora a Palma, l'Ajuntament està pendent del desenvolupament del sistema informàtic que permetrà arribar a barris com Foners, Peregrau, Plaça de Toros, Bons Aires, Can Redó, Esfortí i Santa Catalina Nord.
5: El procés es fa en dues direccions. La primera, la que implica la instal·lació de les màquines de cobrament i la corresponent senyalització. La segona, la posada en funcionament del sistema informàtic que permetrà que el servei funcioni de forma correcta. Fins que no es conclogui aquesta darrera fase, no es materialitzarà l'ampliació de l'hora. Antoni Deudero és de nou...

0: al regidor de Mobilitat.
1: No podemos lanzar un pintado y un inicio donde la gente ya pare y vea que está pintado azul, no puedo aparcar, quiere ir a la máquina no está operativa si el sistema informático no está 100% cerrado. Estamos con esto, está trabajando los técnicos, tanto de innovación como de la propia SMAP, movilidad del ayuntamiento, para que esto sea una realidad a lo largo del segundo semestre.
2: I encara a Palma, la torre de l'edifici de Cas Coronel ja és història. Un dels elements més característics de la singular villa del barri de Son Serra ha estat esbocada avui de matí.
0: L'associació Arca i la plataforma Salvem Cas Coronel n'han denunciat la destrucció patrimonial irregular. Sostenen que l'actuació s'ha fet amb presses de manera brutal, sense complir el projecte i provocant caigudes de material de manera perillosa, dificultant qualsevol manipulació d'elements.
3: 8. Chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: 2:40, ho dèiem en titular. Jaume Cervera ha renunciat avui com a batlle de Son Cervera en funció de l'acord de governabilitat al que van arribar a les eleccions de l'any 2023 al Partit Popular Independents per Son Cervera, que la millor i que la bona.
0: Ha estat en un ple extraordinari que tenia com a únic punt del dia la renúncia de Cervera presentada el passat 28 de maig. L'acord li atorgava la valia durant els 3 primers anys, mentre que el darrer serà per al candidat independent Pep Cervera. El Popular fa una valoració molt positiva d'aquests 3 anys.
7: El 90% del nostre programa electoral l'han complit. Ha hagut una cosa que s'ha quedat per camí, però bueno, la subsanarem, encara no hem acabat, vull dir, encara ens queda un any, i la idea és que tot va endavant. Hem complit el pactat, han complit amb Son Cervera, que és el que realment ens varen proposar juntament amb els independents, i el que han complit és en la paraula donada al seu moment. Nosaltres estem satisfets, de veritat, perquè crec que deixant Son Cervera millor de lo que estava.
0: El nomenament oficial del canvi de valia es farà en un ple extraordinari dia 20 a les 12 del migdia.
2: I mentrestant, Manacor es comença a mobilitzar contra la granja de 80.000 gallines que Avícola Son Perot vol construir a la finca de Son Brau. Els veïnats han començat una recollida de firmes mentre que l'Ajuntament està estudiant el projecte.
0: És una finca de 400.000 metres quadrats on Avícola Son Perot hi ha projectat construir una granja de 80.000 gallines ponedores. L'empresa encara no l'ha comprada i només ho farà si el projecte s'accepta. Els veïnats rebutgen el projecte.
8: Ens mostrem en contra d'aquesta macrogranja de 80.000 gallines i la primera passa va ser això, mostrar aquest descontentament i un poc la desesperació de que això no se pot fer. I per tant, el primer que hem fet és organitzar-nos una mica el veïnat de Son Sureda, que som els que estan més a prop de la finca de Son Brau.
9: Crec que hi ha molts motius per intentar aturar aquest projecte, que no se fa ahir. Crec que hi ha moltes bases i al·legacions que han trobat conjuntament amb l'Ajuntament per poder aturar tot això.
0: Ahir vespre, Manacor s'hi va fer la primera reunió en contra de la instal·lació i en alguns comerços de la ciutat ja s'hi recullen signatures i presentaran al·legacions al projecte. L'Ajuntament de Manacor està estudiant el projecte per si s'ajusta a la normativa urbanística. Miquel Oliver és el batlle.
10: Nosaltres serem tot el beligerant que podem ser. Hem de pensar que aquesta és la primera proposta que se fa de la instal·lació de la macrogranja a Mallorca, després del periple que ha tingut, primer Llucmajor i després a Sineu, però també la ballada després de la modificació de la llei. Per tant, quan es presenta aquest projecte, tot ho pensar que ja s'encarregarà el propi projectista, el propi promotor, de que els papers diguin el que han de dir.
0: El projecte presentat per Avícola Son Perot preveu la construcció de 2 naus amb un femer que faci per al fens que facin les gallines i contenidors per dipositar-hi les gallines mortes, que es calcula que seran unes 2.500 a l'any.
2: I un darrer punt, perquè més de 6 de cada conversa d'Esporles són en català, és una de les conclusions de l'informe presentat per Plataforma per la Llengua i l'Ajuntament d'Esporles sobre usos lingüístics del municipi. L'edició en gràcia d'aquest poble de la Serra Tramuntana, amb molta població autòctona i també envellida, afavoreix la parla de la llengua, però l'informe destaca que hi ha feina per fer entre els adolescents.
0: És en la franja jove on decau més l'ús del català, fins a un 56%. L'informe ho atribueix a un major ús del castellà o altres llengües, especialment d'assetjament entre parlants nascuts fora del domini lingüístic català, així com a la pressió social. En canvi, els infants i la gent gran són els perfils que més contribueixen a mantenir la llengua. La delegada de Plataforma per la Llengua a les Balears, Marina Garcias, analitza els resultats.
11: És una població que conserva la llengua catalana d'una manera molt important, perquè un 64% de les interaccions se fan en llengua catalana, un 27% se fan en llengua castellana i la resta d'interaccions amb altres llengües.
2: D'aquesta manera arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Ràdio Ara. Arriben els esports.

0: En futbol, avui arrenca el Mundial amb 48 seleccions participants.
1: A les 9 del vespre, a l'estadi Azteca, Mèxic i Sud-àfrica disputaran el partit inaugural d'aquesta Copa del Món. Recordem que el conjunt mexicà és dirigit a la banqueta per Javier Aguirre, l'ex-mallorquinista, i el tècnic mallorquí també, Toni Amor. Espanya haurà d'esperar fins dilluns, dia en què debutarà aquesta Copa del Món, a les 6 de l'hora baixa, contra Cap Verd. I pel que fa al Real Mallorca, el davanter artenenc Abdon Prats, que disputa el torneig solidari de golf a Pula, ha parlat del seu equip. L'artenenc té clar que s'ha de tornar a primera.
2: Tots junts, pues, tornarem prest aquí on hem d'estar, que al final jo pensava que, bueno, que al final crec que me queda molt d'any de vida, pensava que no mos tornaríem a veure, o que no tornaria a veure la nostra Mallorca a segona divisió, no? I així mos ha tocat, així m'ha tocat, tornar a estar o veure en el Mallorca a segona divisió i espero que bueno, que sigui a darrere, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent.
1: El davanter també veu bé la renovació de l'entrenador Martín de Michelis.
2: Bueno, jo crec que al final en Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que al final l'any passat va fer molt bons números, no? Esperem que, bueno, que la sort acompanyi, que al final pues, la temporada passada pues, van passar coses rares que al final no podem controlar, no? Al final és com sa vida i bueno, pues, crec que sí, que al final és un acert per al club i esperem pues, que l'any que ve pues, tornem a disfrutar amb el Mallorca i que torni a primera divisió, no?
1: I que estarà l'any que ve a la mateixa categoria que el Mallorca és el Las Palmas. Tot això després d'empatar un gol ahir contra el Màlaga al partit de tornada del play-off d'ascens a la primera divisió. El conjunt andalús, per tant, disputarà la gran final per pujar a la Liga contra l'Almeria. El primer partit es disputarà diumenge a les 9 del vespre a la Rosaleda i l'Oviedo, que ha descendit a segona, ha confirmat Julián Calero com el seu nou entrenador. I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fet oficial avui el fitxatge del tècnic Òscar Troya, que arriba procedent del Poblense, on hi ha estat 10 temporades. Troya ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco. Demà a les 12 serà presentat de forma oficial.
0: En bàsquet, la Fulmarino ha anunciat avui els fitxatges de Lima Dembélé i de Belén Arrojo.
1: La pivot maliana, que arriba procedent del Joventut, ha estat una de les millors jugadores de la Lliga Femenina. Ha fet mitjanes de 17 punts i 7 amb 5 punts a la penya. De la seva banda, Arrojo, l'internacional amb Espanya i amb una dilatada experiència a la màxima categoria, tanca la seva etapa al Perfumeries Avenida per incorporar-se al projecte mallorquí. Escoltant Jordi Riera, director general de la Fulmarino.
3: La veritat és que molt contents, les dues compaginen en la posició 4 i ens han despertat avui de matí amb el seu anunci. La veritat és que jo crec que donaran molta alegria a l'aficionat i també pues, sumaran moltes facetes a seguir, perquè són jugadores que cohesionen un grup.
1: I a la primera fe, l'Estia Menorca ha anunciat el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada. Es tracta de Kyle Greeley, de 26 anys, un àrea estatunidenc que arriba a l'illa procedent del Proinvenio Units pel bàsquet Gandia, amb el qual va finalitzar la lliga regular liderant el rànquing de tirs lliures. El tècnic Javier Zamora ha parlat d'aquesta operació.
4: Kyle és un jugador que nos va aportar muchas cosas, tanto en anotación como en versatilidad. Puede hacer dos posiciones en el perímetro y tiene una gran capacidad de sacrificio. Es muy trabajador y tiene unas ganas tremendas de incorporarse a nuestro proyecto. La verdad es que la entrevista que tuvimos y el compromiso que ha mostrado han sido claves para incorporarle y estoy convencido que será un jugador muy importante en la próxima temporada y que nos dará muchas alegrías.
1: Després d'aquest fitxatge i de la renovació el mes passat de Pol Figueras, el conjunt menorquí compta ja en dos jugadors confirmats per a la pròxima temporada.
0: En pàdel, quasi sense temps per gaudir de la victòria al Major d'Itàlia, Gemma Triay i Delfí Brea tornen a ser a uns quarts de final.
1: Aquesta vegada és el primer pàdel de València després de derrotar Bàrbara Las Heras i Carla Mesa per 6-1 i 7-5. Partit plàcid, el primer set, però que s'ha complicat el segon. Contra tot pronòstic, les 59 del món havien posat contra les cordes la parella número 1 i les ha obligat a remuntar un 3-0 en contra. Ara, Tria i Ibrea s'enfrontaran demà als quarts de final a Marina Guinart i Verònica Virceda.
0: Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb els apunts de la cultura.
5: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
6: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
7: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Eivissa acull durant tota aquesta setmana la 12a edició de l'Eivissa Pride, un esdeveniment ple d'activitats culturals i socials que tindrà la cirereta amb la gran marxa LGTBIQ+, aquest dissabte.
10: El portal de Ses Taules va seguir a nit escenari del pregó del Pride a càrrec del regidor de Vila, Fran Torres. Un pregó reivindicatiu a l'hora que festiu amb les actuacions de La Troia, Malibú, Amric Chana i el Velvet Riot, arribat directament de Catalunya. La sostenibilitat i la salut mental estan al centre d'aquest Eivissa Pride 2026. Antonio Valibrea és el director.
11: Mucho más sostenible, mucho más mediterráneo y mucho más pensado en el cuidado, en la salud mental, en la convivencia, en el trato, en la humanidad. Invitar a todo el mundo al acto más importante, que es la Gran Marcha por los Derechos LGTBIQ+, el próximo 13 de junio, desde las 7 de la tarde, recorriendo las calles de Ibiza.
10: La fi de la festa serà diumenge a partir de les 7 de l'hora baixa amb la Gran Marxa LGTBIQ+.

0: Parlem ara de teatre perquè a partir d'avui podeu assistir a l'estrena de l'obra Estranyes visites, tot i que per avui ja estan exaurides totes les entrades, per la resta del cap de setmana encara en queden. És de Javier Matesandi, parteix del format del teatre de barra, del qual és co-creador, per explicar tres entremaliades històries independents, però relacionades.
1: Avui serà a partir de les 8, divendres en dues sessions a les 7 i a les 8 i mitja, com dissabte i diumenge a les 6. Comes a l'hotel Ars Magna de Palma, després s'ofereix sopar. A banda que cada setmana, també el següent, de 8, de 9 i 20 de juny, es representarà allà mateix. Però, i l'argument? Ens l'explica el mateix autor.
2: I utilitzem aquest format de minimalista, de dos actors només. El que passa és que aquesta vegada en forma de tríptic, tres històries breus, independents, però a la vegada vinculades entre elles i de tot seguit, no? I molt divertida, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé i que dona l'opció de reservar només el teatre o el format de sopar teatral.

0: Són les 3. Moment per repassar les notícies destacades d'aquest dijous 11 de juny. Una rada elèctrica en una gelera pot haver estat l'origen del tràgic incendi que ha causat la mort de dues persones i una desena de ferits a Magaluf, a Calvià. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els bombers per ara confirmen que el foc hauria començat a la cuina del tercer pis, però encara n'investiguen el desencadenant. L'edifici no té risc d'esfondrament, però es mantindrà clausurat almenys fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Els veïnats podran ser reallotjats en hotels de la zona o en immobles oferits per l'Ajuntament, que ha decretat 2 dies de dol oficial per la tragèdia. Una de les víctimes és un home argentí de 58 anys i l'altra una dona encara no ha estat identificada. Escoltam el testimoni d'un dels veïnats afectats.
2: Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
0: Avui també hi ha novetats sobre la causa judicial contra el president del Parlament per un presumpte delicte d'odi. Gabriel Lecén ha estat citat el pròxim 28 d'octubre a una audiència preliminar al judici.
1: La reunió servirà com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra Balear. Els fets varen passar el juny de 2024 durant un debat ple d'atenció a la Cambra Balear. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica. Les diputades socialistes, Mercès Garrido i Pilar Costa, varen posar als seus ordinadors les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar. Lecén les va expulsar i va esqueixar una de les imatges.
0: Els titulars inclouen també un canvi laboral per als docents. Les 35 hores setmanals es podran fer en 4 dies.
1: Això sí, sempre que l'organització del centre ho permeti. Una mesura pensada per afavorir la conciliació personal i la planificació de la feina inclosa en el nou programa 200-360 presentat avui per Educació. També preveu firmar un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs per reforçar la gestió dels conflictes als centres. És el conseller Antoni Vera.
3: La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
0: Menorca inicia els tràmits per sancionar amb 60.000 euros l'empresa gestora de la planta de residus de Milà.
1: L'acusat d'incompliments en reiterats en el tractament de l'orgànic i l'elaboració de compost. L'empresa, que no ha rebut encara notificació oficial, diu que recorrerà contra les sancions. Mateu Ainsa és el director insular de Medi Ambient.
4: A la mala praxis, en el mal funcionament del tractament de la matèria orgànica. Això no vol dir que no es faci la matèria orgànica, perquè és un tema que hem de deixar bastant clar. L'esforç que fa la ciutadania serveix, però segur que Milà, i per això aquesta sanció, se li ve recordant que no compleix amb l'ús establert en el plec de descontracte de l'explotació.
0: El Tribunal Suprem rebutja l'indult a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: El Tribunal ha emès un informe desfavorable a la concessió d'aquesta mesura de gràcia. García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Els magistrats asseguren que no hi ha raons de justícia, equitat o utilitat pública per perdonar-lo.
0: I tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
1: L'organisme ha encarit el preu dels diners en 25 punts bàsics en pas pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'encariment, que impactarà les hipoteques, vol frenar la inflació disparada per la pujada de preus de l'energia arran de la guerra de l'Iran. D'aquesta manera, els tipus d'interès se situen en el 2,25%.
0: Hem arribat a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals. El pròxim butlletí serà a les 4. Ara vos deixem en Tento.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1166. Heu de saber que l'11 de juny es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una malaltia que pateixen 1,2 milions de persones cada any.

Bon dia. Avui, 11 de juny, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada que ens recorda la importància de parlar d'una malaltia que continua sent una de les més freqüents entre els homes, però que sovint segueix envoltada de silencis, de pors i de tabús. Les darreres dades consolidades disponibles indiquen que el càncer de pròstata és un dels tumors més freqüents entre els homes de Balears, amb prop de 709 casos anuals, mentre que a escala estatal la CEOM estima més de 32.000 nous diagnòstics durant el 2025 a l'estat espanyol. A les Balears, les dades més recents de mortalitat indiquen que el càncer de pròstata va costar la vida a 133 persones el 2024. Tot i això, els experts insisteixen que la detecció precoç continua sent una de les millors eines per millorar el pronòstic i augmentar-ne les possibilitats d'èxit als tractaments. De fet, molts de casos no presenten símptomes en les fases inicials. Per això, els uròlegs recomanen consultar amb els professionals sanitaris i fer les revisions pertinents, especialment a partir dels 50 anys o abans, si hi ha antecedents familiars. Coincidint amb aquesta jornada, el missatge és clar: informar-se, perdre la por als controls mèdics i parlar obertament de salut, que també salva vides. Perquè la prevenció continua sent la millor aliada, no ho oblideu i comencem.

0: Com anam? Ben trobats a Tento, un programa que de dilluns a divendres, de 3 a 6 del capvespre, vos acompanya a IB3 Ràdio. Un programa, com vos recordem sempre, ple de diversitat, que juga en les paraules i en l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres. I ja sabeu que a Tento, qui saben totes les lletres, perquè per sabre saben fins i tot llatí, avui són en Miquel Junc i en Celestí Oliver. Molt bon dia, Miquel Celestine, com estàu?
1: Ui,
2: bon dia,
1: bon dia.
2: Bé,
1: jo l'he perdut en el llatí.
0: Bastant. Ah, no sabia si no estaves bé, no, i anaves a fer una confessió en directe a les 3 i gairebé 9 minuts del cap vespre.
2: Jo això de traduir no m'anava bé.
1: Mira,
0: no vos quedava? La guerra de iogurta, no?
2: No, no era lo meu.
1: L'altre dia me va costar fins i tot desxifrar, perquè ho he de dir així, desxifrar, números romans.
0: Amb un. El duim magre.
2: Ben magre.
0: En el llatí, sí. Si no controlem els números romans.
1: Sí, me va costar un poquet.
0: I també em sap greu haver enganat a Balears, confiava molt més en la vostra perícia llatina, però no passa res. Allò que sí que teniu controlat a les totes són els continguts d'aquest programa.
1: Sí, com sempre, jugarem a Tentol, com cada dia, repassarem també l'actualitat que ens deixa el dia d'avui i conversarem amb Pere Frontera. Ell és un dels germans del grup mallorquí Vox.

0: Vida amb aquesta contundència, això que sentiu és el grup mallorquí Boc, que ha estrenat una nova cançó que serveix de banda sonora per al joc de rol mallorquí també Porc Mort, un joc de rol del qual ja vàrem parlar aquí a Tèntol fa un temps. Una proposta musical del grup carregada narrativa i imaginació visual. Una cançó pensada per acompanyar les aventures, els combats i els moments decisius i que es converteix en una part més de l'ànima d'aquest univers en forma de joc. Una aliança creativa en què música, il·lustració i relat sumen esforços per donar vida a un món ple de personatges i també d'imaginari propi, que és aquest Porc Mort, i del qual en parlarem amb un dels germans del grup Boc, en Pere Frontera.
1: Ben interessant aquesta entrevista, però això serà d'aquí una estoneta, i un dijous més anirem al cinema gràcies al pla subjectiu que cada setmana ens proposa Eugènia Sampedro, una dona ben cinèfila que avui ens proposa aquesta pel·lícula. Escolta.
2: Avui tinc ganes de parlar-vos d'una cosa que a primera vista podeu pensar que no és cinema, però en realitat sí que ho és, i a més compta moltíssim de com es creen les imatges avui en dia. Parlem de backrooms, un fenomen que va néixer en un racó fos d'internet l'any 2019, que va créixer fins a convertir-se en un dels vídeos més vistos de tot YouTube. Ara ha arribat a les sales de cine de tot el món de la mà de A24. Després en xerram. Gràcies.
3: I found something. In the store.
4: Okay. What did you find?
3: The place. I found a place.
5: I avui també tenim taula de redacció i xerrarem de novetats al món de la farmàcia, perquè en breu l'escena de retallar codis del medicament serà ja una imatge del passat. Anirem també fins a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, ja que aquest municipi ha posat en marxa una enquesta per triar un nou nom per al West End. Vosaltres teniu propostes?
1: M'ho estic pensant, però t'agradaria que se digués Passatge a Miquel Jung?
5: No, crec que no.
1: Encara no.
5: No, crec que si es cona d'alt tindria més sentit.
1: T'aquesta trajectòria.
5: Hi ha anat poc a Sant Antoni i no són tan conegut com en Xiscona d'Alt.
0: Celestine Way.
5: No sé si aniria bé.
1: Celestine Way.
0: Celestine Jung. Mira, poden fer smack.
1: Un mix.
0: Plegat, sí.
5: Sí, i també vos contarem una notícia curta, i és que vos han de dir que la llibreria Literanta tancarà les seves portes.

0: Una de les cites més destacades del cap de setmana serà el concert dels Viva Suecia, que aterren demà vespre al Mallorca Live Occident de Calvià. La banda murciana, considerada un dels grans referents de l'indie rock estatal actual, pujarà a l'escenari del festival en una edició que també comptarà amb artistes com The Prodigy, Dani Fernández de Libertines o Aitana. El grup, liderat per Rafa Val, arribarà a l'illa en plena gira del seu darrer treball, Hecho en Tiempos de Paz. I nosaltres xerrarem una estona en profunditat amb el bateria Fernando Campillo.
1: Sou fans de Viva Suecia?
0: No me desagraden. No me desagraden. Estan bé per anar...
1: Sabeu diferenciar Viva Suècia d'Art de Bogotà, no. Aquest exercici que jo he fet avui de matí,
0: ni
1: per,
0: de
1: no,
0: lesbian,
1: per
0: ni
1: no tenir trull amb aquest convidat?
0: No.
2: Costa a vegades,
1: eh? Com a crític musical?
2: A mi me costa, perquè d'entrada no els identific.
1: No els tens transitats.
2: Sí, de fet, ara pensava en Love of Lesbian, per exemple, que són, crec, que un dels referents de tota aquesta nova onada de grups.
1: Són els més antics, van dir, els pioners. I que és un pioner perquè el primer que va començar a parlar de pagesia en aquest programa és en Tomeu Mesquida, que com cada dijous veia fer ses fites ben netes d'aquest tèntol. I avui, amb una fruita d'estiu que sé que vos encanta, supercoc, però de Porreres.
3: Bon dia, com anem? Com esteu? Avui xerrarem de Supercoc, en concret de Supercoc de Porreres, que sempre ha tingut una mica més d'anomenada. És una fruita dolça, molt nostrada, que ha sabut adaptar-se en els temps moderns, diria, i que encara manté una certa solvència com a cultiu dins que nostre. Ara bé, antigament, bona part d'aquesta anomenada no venia només pel seu consum en fresc, com és més habitual avui en dia, sinó sobretot de la seva transformació en sec. Per això avui parlarem del sequer, aquesta manera tradicional de conservar Supercoc que allarga la seva vida i que mos permet gaudir-ne durant tot l'any. Com sempre, ho farem amb veus expertes i pagesos i avui, com no podia ser d'una altra manera, tindrem el gust i la sort de poder escoltar una de les darreres famílies de Porreres que encara s'hi dedica professionalment. Res, tot això d'aquí una estoneta, ses fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara començam i en les quals tenim les línies obertes perquè tothom pugui participar-hi en directe.
1: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
3: O bé, el correu electrònic.
1: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Idò, ara sí, Miquel Jun, moltes gràcies. D'aquí una estona tornem a escoltar-nos aquí al micròfon d'IV3 Ràdio.
1: Gràcies a tu, Xisco. Fins ara.
0: Perquè arriba el moment de saludar l'home que avui manejarà el so d'aquest programa. Que no és altre que el tècnic, el gran, l'únic, l'irrepetible, Lluís Fortes.
3: Oh, Fortes.
1: Bravo.
3: I que posàvem ametlletes enllaunades.
0: No, però ara mateix m'ha recordat una mica de Sara Baras, sí. Perquè dic, ara qualcú començarà a cantar com un quejillo.
3: Estaria bé, eh?
0: Seria una fantasia.
3: Com un jaleo.
0: Com ja està. Però bé, són les 3 i de 8 i ha arribat el moment de conèixer el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Molt bé, hora de saber quina és la paraula o el tema del dia amb el qual jugarem en els nostres convidats d'avui, Celestí.
1: I d'així, avui, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a xerrar d'un dels grans artistes que tenim en aquest arxipèlag, en Llorenç Rosselló, o RAC, conegut arreu com a Llorenç Santa Maria.
2: Bailemos y olvidemos todo lo pasado. Los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello.

0: bailemos.
1: Nascut a Santa Maria del Camí l'any 1946, la música va arribar ben aviat a la vida de Llorenç Santa Maria. Durant els anys 60 va formar part del grup Z66, una banda pionera del pop i el rock de les Illes Balears, que va marcar tota una època i que va contribuir a modernitzar l'escena musical illenca en ple auge del turisme. Hey,

Després d'aquella primera etapa, Llorenç Santamaria l'any 1970 va emprendre la seva carrera en solitari i va començar una trajectòria que el duria a actuar arreu d'Espanya i també a molt de països d'Amèrica Llatina, on és seguidíssim i conegudíssim. El seu estil, a mig camí entre el pop melòdic i la cançó romàntica, va connectar amb un públic immens gràcies a temes que encara avui formen part de la memòria col·lectiva i l'educació sentimental de tants i tants. Temes com Si tu fueras mi mujer, Bailemos, que ara l'hem escoltat, Te quiero a ti, i aquest Para que no me olvides. Para que no...

Durant més de 60 anys de carrera ha compartit escenaris amb alguns dels grans noms de la música espanyola i ha mantingut una activitat artística constant, combinant concerts, enregistraments i projectes especials, a més de fer d'actor. Sempre, però, hem de dir en Mallorca com a punt de referència i, sobretot, de retorn.

I aquest 2026 és un any especialment significatiu per Llorenç Santa Maria. D'una banda, el seu municipi natal, Santa Maria del Camí, l'ha anomenat fill il·lustre en reconeixement a tota una vida dedicada a la cultura i a la música. I de l'altra, acaba de publicar 80 aniversario en directo, un disc enregistrat durant el concert en què va celebrar els seus 80 anys a l'Auditorium de Ciutat. Una anècdota o una dada. Es tracta, curiosament, del primer àlbum en directe de tota la seva trajectòria.

0: una fantasia, Llorenç Santamaria. Vuit dècades de vida, més de 60 anys dedicats a la música i una veu que continua formant part de la banda sonora de moltes generacions, com per exemple Celestine,
1: sí,
0: la teva i la meva.
1: I sigui com sigui, les sabem. Les sabem.
0: Per a que no m'hi oblides. I pot, una cosa, tu series capaç de dir-li que no a qualcú? Te demanàs allò que te demanàs? Si te cantàs Per a que no m'hi oblides, a què ho d'hora, eh?
1: Està clar que no. Diria que sí.
0: És que és com una oració, si m'apures. Sí. És una fórmula màgica.
1: Això mateix. I de bé, ja tenim el tema més que decidit. Avui jugarem amb en Llorenç Santamaria i amb aquestes més de 6 dècades de carrera musical.
0: Són les 3:24. Tèntol.
2: Tèntol.

Però abans, atento al Xisco, com fem cada dia, volem llançar una pregunta als oients perquè també volen que participeu del programa. I la pregunta avui diu així. Llorenç Santamaria és el nom artístic del cantant mallorquí, però el seu nom de naixement és Llorenç Rosselló Orrach. I la pregunta d'avui és, sabeu per què va adoptar aquest nom?

0: I ja sabeu per què Llorenç Santa Maria va adoptar aquest nom quan realment el seu nom de naixement és Llorenç Rosselló Orrach. Idò, teniu tres opcions de resposta. Pel seu mal nom, de Can Santa Maria, perquè sonava bé, perquè en aquella època fa més de 6 dècades li sonava bé, o pel seu poble natal, Santa Maria del Camí. Què diríeu?
1: Bé, estimats oients d'Atentol, sabeu per què Llorenç Santa Maria, nom Llorenç Santa Maria de nom artístic? Teniu tres opcions i moltes vies per poder contestar.
0: Sí, ja ho sabeu, sempre ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o també ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
1: Sabeu per què Llorenç Santa Maria va adoptar aquest nom artístic? Tot d'una tornada.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Ei, tu vos pos?
3: Jo un anisat colonet.
2: L'estiu té un nom, colonet.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Us sintonitza Tibeta Ràdio, això és Tento, jo som en Xisco Nadal, tenc aquí de vora en Celestine Oliver, i teníem una pregunta que hem fet als nostres oients.
1: Sí, Llorenç Santamaria, el nostre convidat d'avui, és el nom artístic del cantant mallorquí que bé coneixeu, però el seu nom de naixement és Llorenç Rosselló Orrach. La pregunta d'avui de Tento és: sabeu per què va adoptar aquest nom? I com sempre tenim tres opcions de resposta, i la primera és pel seu mal nom, de Can Santamaria, perquè sonava bé, ja li agradava en aquell moment.
0: Jo sabem, sona plausible, perquè és cert que Llorenç Santamaria com a nom artístic és una fantasia.
1: És una fantasia.
0: O tercera opció?
1: O tercera opció, pel seu poble, d'on va néixer, d'on és Santa Maria del Camí.
0: Què han dit els oients, Celestí? La gent ho ha encertat, Miquel, ara Miquel Junc mos comprova, a menys si els oients ho han encertat, no? Però crec que la majoria de respostes han estat encertades. Només me manca el percentatge. Ara, tenc en Junc, que m'està fent...
1: Fa senyes.
0: Sí, t'escolt. Qualcú vol entrar per telèfon. No el sé.
1: Tenim telefonada.
0: Me sap greu. No sé si tenim telefonada o no. En tenim una, sí?
1: Sí.
0: En directe ja.
1: Sí.
0: Idò, hola, bon vespre. Bon vespre,
1: bon,
0: no.
1: Bon vespre.
0: Bon dia.
1: Sí.
0: Hola.
2: Sí, bon dia.
1: Pontura ha fet horeta, eh? I per tant, si ha fet horeta, Pontura ja.
0: Sí.
1: Bon vespre.
0: En qui xerram?
2: Som en Rafael.
0: Rafael, de bon telefona, Rafael?
2: Estic en el cotxe ara.
0: Ah, ok.
1: De camí.
0: És un home...
2: Estic a prop de vosaltres.
0: Ah, ets a prop d'aquí, d'estudis.
2: Sí, estic passant per part de la mà, per la seu.
1: Idò, i perquè
0: supos que aturat.
1: No el deixes i mos vens a veure?
2: Sí, volia venir a veure avui a hora baixa.
0: Ai, doncs, nosaltres estem aquí, per complir somnis dels oients i de qui sigui. No en faltaria d'altre.
1: Si tens un moment, pot passar per aquí.
0: Però supos que has telefonat per contestar la pregunta del dia.
2: Correcte.
0: I quina resposta creus que és?
2: Bueno, crec, no, segur que és per el seu poble natal.
1: Ets un veïnat de...
2: Per Santa Maria del Camí.
0: Correcte.
1: I va bé, va bé.
0: Bravo.
1: Va bé. Sou veïnats?
3: Sí, sí, som veïnats, supòs.
1: Ui, ja han sentit en Llorenç.
0: Ja han sentit
1: Llorenç,
0: qui serà el nostre convidat.
1: De qui xerrama.
0: Avui m'ho estan botant ses passes. Molt bé. I doncs, Rafael, moltes gràcies, estimat. Si tens temps de passar-te per aquí, som una ràdio pública, estem aquí portes obertes per quan vulguis. Una abraçada forta i gràcies per telefonar.
2: Gràcies, sister.
0: Me diuen que hi ha una altra telefonada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui xerram?
4: Amb en Manel.
0: I del Manel, supos que...
4: Estic baixant des de Formentor cap a Palma. Però, bueno, tot bé.
0: Content. Supos que saps la resposta.
4: Sí, perquè, bueno, mon pare ha servit molt en el Llorenç Santa Maria i una d'elles li va ajudar a escriure una cançó. O sigui, que me sento un privilegi.
0: Ah,
4: i Meni Blanco.
0: I qui era ton pare, Manel?
4: Mon pare va fundar l'escola d'Estaria juntament amb Mestre Tomeu i Esteve. O sigui que per això me sento un privilegiat i estic molt Mallorca i totes les arrels, i més, he conegut a molt de cantants gràcies a ell, perquè anaven actuant a el balneari Santa Ponsa, llavors Bésame Mucho, etc., quan van començar a 766, perquè mon pare té tota la col·lecció d'ell, i a part d'això ha estat a casa seva, inclús en la seva germana, que venia, ni Meni Manco, que pobreta també estava molt teta. O sigui que, de mar de bé, o sigui, el coneixem ben allò.
1: I poden recordar el títol de la cançó Fet a mitges?
4: Fet a mitges, sí, farà que no m'hi oblides, mira per bon.
1: Beníssim.
4: Ni més ni mal, perquè mon pare era molt romàntic i hi havia cosetes, ni més ni pus, i la veritat és que el Llorenç, a més, que em va fer gràcia també, perquè si tu fueras mi mujer, feien bromes i van començar així, ni més ni mal, com bromates, i van començar a escriure parauletes, i va sortir les cançons. O sigui que, i llavors també, quan va... On és que va anar allà... Què se diu? Ja us diré. Ai, tinc a punt de ser llengua.
0: No passis pena, Manel. Idò, moltes gràcies per haver concursat i per haver telefonat. Una abraçada molt forta.
1: No fa res, bon camí.
4: Moltes gràcies a vosaltres i que sigueu fent Tento'l, sempre.
0: Gràcies, una abraçada. Idò, crec que tothom més o manco ja intueix qui tenim avui de convidat.
1: Sí.
0: Però tot i així, si una cosa té aquest programa... És que són de costums i mos agrada sotmetre en el nostre convidat el gran,
1: la màquina,
0: l'únic qüestionari electrònic.
5: Oh. a un qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu.

0: I... on vius?
1: A Mallorca i Barcelona.
2: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
1: Era molt bo, molt bo, molt agradable. Era un nen d'aquells que feien mengera.
3: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
1: Primer de tot, en ses monges, quan era petitó. I després, a l'escola pública de Santa Maria.
2: M'han dit que balles molt bé. Per què no balles una mica?
4: Ballar, ballar, de mare.
1: Ballar, ballar. Mira, només vaig...
4: Però estàs cansat de ballar.
1: No, estic cansat, però vaig ballar una vegada amb un ballet, vos recordeu? No, vosaltres no vos recordeu, Ballet Zoom. Me varen fer ballar en directe a un programa de televisió. M'ho vaig equivocar tantes vegades que vaig dir mai més tornaré a ballar.
5: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
1: Sí, vaig tocar guitarra durant anys, però després, degut a l'artrosis, la vaig haver de deixar.
6: Perdoni, que parlo anglès.
1: Yes, very well.
2: Què me'n diu de la premsa?
1: La premsa és perillosa, però és molt necessari.
7: És tot un artista. Em cau bé.
8: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
9: Com més l'observo, més perplex estic.
10: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
11: Un riure fantàstic.
12: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
10: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
13: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dai.
14: Ja l'han pogut sentir respondre en aquest qüestionari electrònic i ja volen saludar en Llorenç Rosselló Orrac, una estrella que ha per nom artístic. Llorenç Santamaria, com estàs, estimat? Un aplaudiment. Bravo!
1: Ei.
14: Bravo!
1: Bones tardes, bona tarda. Com va tot?
14: Encantat de tenir aquí una estrella d'aquest arxipèlag nostre, que ara està d'aniversari, i ets un home a qui no li fa por confessar la seva edat, una cosa que m'ha fet gràcia perquè ho has parlat de títol del teu disc, 80 aniversari.
1: Home, és que va passar una cosa, i és que el meu promotor, que cerca els teatres i tal per actuar, me va contractar a l'Auditorium aquest dia 21 de febrer, però ell no sabia que era el meu aniversari. Bé, què va passar? Que em vaig trobar amb aquella data i vaig dir, joder, això s'ha de celebrar d'alguna manera, no pot ser una actuació normal i corrent.
4: No ho podries desaprofitar.
1: No, i vàrem fer el 80 aniversari allà en directe a l'Auditorium. El motiu és aquest, bàsicament, perquè, clar, ja no ho podia amagar, vull dir, encara que hagués volgut xerrar de 78 anys o 7 o 6, no se pot amagar. El 80 aniversari era molt important i, a més, amb l'actuació a l'Auditorium encara més important.
14: I aquestes setmanes estàs de promoció, Llorenç, perquè acabes de publicar aquest disc, 80 sí. aniversari. Curiosament, és primer que fas en directe en tota la teva carrera.
1: Sí, és cert. I a vegades me demanen per què no n'has fet tantes. Bé, és una cosa difícil de contestar, jo no ho sé per què no n'he fet tantes, però... Tenc que dir que durant 2 anys hem fet 50 actuacions a diferents teatres d'Espanya i estava més o menys en forma, diguem, no? De veu. I degut a lo que he explicat antes, des de 80 anys, vaig dir, ara és el moment de fer-ho. I perquè, clar, fer un directe, gravar-lo en directe és fotut, eh? A no ser que estiguis en forma. I jo crec que estava en forma en aquests moments. Ara bé... els discos aquests en directe mai són perfectes. Sempre hi ha aquella coseta, no? Aquí hauria d'haver fet millor, aquí i tal. Però jo ho vaig voler deixar tal com era.
14: Però això també et sagrà, si no, d'un disc en directe. Jo, tot el matí escoltant-te, sempre escolts els

0: meves, que tinc que ser molt llista de reproducció, ja he escoltat aquesta en directe, i és com si en Santa Maria m'acantàs a Cau d'Hora, eh? Jo suposo que totes i tots els teus fans molt de dies van a dormir amb tu.
1: És molt proper.
0: Perquè, clar, és que és talment com tenint el Llorenç a casa teva, com en aquestes pel·lícules que apareixes en blanc i negre cantant vestit de frac. I doncs, és que ho trobo una imatge meravellosa per als que han seguit el Llorenç Santa Maria.
2: Sí, no, no, els directes són fantàstics, perquè, clar, tu, quan t'escoltes un disc en directe, coneixes el cantant. No és allò... I més avui en dia, en els estudis, pots fer unes virgueries, sentim una gent que canta perfecta i moltes vegades hi ha màquina per mig, no? Llavors, clar, el directe no ho pots fer, això, tal com és. I bé, ja està, estic content. O sigui, no sé si en faré d'altre, de disc en directe o no en directe, perquè... com hem xerrat de sobres, a partir dels 80 anys les coses pesen, eh? I costen.
1: Primer disc en directe, més de 6 dècades de carrera, d'ençà de Z66 o fins i tot de Los Bríos,
2: sí.
1: Anteriorment. Clar, has comptat, tu has recompte de quantes vegades has pujat damunt un escenari?
2: Buah, no. No, ni m'interessa, la veritat. Mira, les experiències se van acumulant i sempre hi ha moments en què els pots aprofitar en aquestes experiències que has tingut a la vida, no? I això és el que procuro fer ara mateix, saps? Aprofitar totes les experiències que he tingut en qualsevol aspecte.
1: Tenies pensat retornar d'una manera tan activa a fer concerts? O aquest 80 aniversari t'ha...
2: No.
1: T'has peronat tornar...
2: Bueno, no, a vegades havia dit, tot va començar quan la pandèmia, després de la pandèmia, estem de la pandèmia, jo no veia cap futur, ni a mi ni a ningú, com a cantant. Jo vaig pensar i vaig dir, mira, si me'n surt d'aquesta, de la pandèmia, si me'n surt, començaré una gira de despedida. I així va ser, ho varen començar a Santa Maria, per cert, perquè, clar, el tema és, la majoria de cantants, quan fan una gira de despedida, solen acabar en el seu lloc d'origen, no? Mm. Però jo vaig pensar, vaig dir, mira, per si a cas, començaré...
0: per si aquest fora forces, que Santa Maria tingui la teada bona, no?
1: I que ja ser, hagi passat.
2: I va ser així, ho varen començar a Santa Maria, i després ja començarem en teatres i tal, i ja està, i fins ara. I
0: perquè és cert, Llorenç, que ara se viu una Santa Maria mania, perquè tu vas fer una gira que... era per dir adéu, però la gent no t'ha deixat dir adéu, i per això aquest disc 80 aniversari, que ara també giraràs i el cantaràs, i la gent podrà seguir gaudint, de la teva música. Tu dius, a la pandèmia no albirava cap futur, i en canvi ara estàs més esponerós que mai.
2: Sí.
0: No sé si encara t'esperaves aquesta tardor musical meravellosa. Què vius? Què vius ara?
2: No m'ho esperava mai, o sigui, ni hi vaig pensar ni m'ho esperava. La veritat és que jo sempre he dit també una altra cosa, d'aquelles... te despedeixes del públic o te despedeix el públic a tu perquè no ve, o tens un problema de veu, que això també pot passar, no? Però si no és per això, hi ha que seguir. A més, pensa que jo no era molt creient de lo que vaig dir, però ara hi crec més que mai. Quan veus la gent feliç escoltant-te, encara que siguin 1.000 persones o 300 o 5.000, és fantàstic. Això no te deixa anar-te'n. Saps què t'ho vull dir? Els veus que coregen les cançons, canten en tu, els veus aquella cara de felicitat i dius, joder, no m'ho puc anar, tio.
1: I allargaràs aquesta adéu, vulgui demanar? Si l'allargaràs en aquesta adéu? Ja no és una adéu, ara.
2: No, jo aniré fent fins que pugui. Ara he aturat de fer gira perquè volia promocionar el disco, i, òbviament, el que no puc fer és estar aquí a la ràdio, a les 8 a una altra ràdio, allà demà a una altra ràdio, o premsa o televisió, i al mateix temps fer actuacions. És que ja no puc, la veritat. I llavors vaig dir, en el promotor li vaig dir, atura, farem promoció del disc i a partir de setembre tornarem a començar. I així és.
0: Clar, parlaves de que ballar has ballat poc, has recordat el ballet Zoom d'en Valerio Lázarov.
2: Sí.
0: També jo recordo l'anunci de Feixenet,
2: sí,
0: que vas fer una miqueta de claqué.
2: Ah, sí, ho recordes?
0: En aquell anunci, crec que era en Margot Hemingway, si no vaig errar, que te va tocar coincidir. Ballar no ballaràs en aquesta gira nova a partir de setembre.
2: No
0: te faràs un Beyoncé.
2: No.
0: I si tu fueras mi mujer dance. Això no arribarà.
2: No, que va. No, el que m'estic plantejant és que pot ser que quan començarà fem al setembre, ja fa un tipus d'actuació, un tipus de show, per dir-ho d'alguna manera, més relaxat. Perquè jo, per meu caràcter, me tenia que moure, no? I saltar a vegades i tal i qual. I me destrossava. Arribava al final de show, de situació, que l'havia aguantat molt bé degut a un paracetamol i a un plàtano. No t'oblidis d'això. Això era la meva droga abans de sortir.
0: El potassi és molt important.
2: Doncs, això era la meva droga, no? Aguantava perfectament dues hores, però després, quan anava baixant, era terrible. I clar, i per què? Perquè m'havia animat una barbaritat i al final de tot feia un popurri de rock and roll. Clar, en els 81 anys...
1: Però això se tracta de donar-ho tot, també, no?
2: Sí, donar-ho tot, però...
1: Sí, si llavors se pot descansar.
2: Se pot donar tot, però sense haver de fer tantes borrades com jo feia, no?
0: Clar, hi ha hagut una resposta que m'ha sorprès del qüestionari electrònic, que no m'esperava poder gratar qualque cosa no d'aquí, que ja han parlat de ballet, i quan t'han demanat per la premsa has dit és perillosa, però necessària. Això perillosa m'ha sorprès. No sé si és que t'ho han fet passar pillo a la premsa, perquè recordem que tu eres un galant de 80 anys, però de jove eres un foc encès. I jo m'imagino que fotos que t'encalçassin i tal... Tu, un home eminentment discret, el manco, el que jo puc comprovar de Llorenç Santa Maria, no sé com ho dues, que seguien se preocupats no només per la teva música, sinó també per la teva vida, més enllà de les cançons.
2: No, aquella època, l'època de 70s, 80s...
0: Home, és que també tu provocaves, eh? M'adoies un Tatsans... Santa Maria, jo he vist fotos que n'hi ha toreros clar, hi havia truï allà
1: ja, i 60, sí. Dos, i 70 i 80 però i 60
2: ja, però els 70 va ser quan vaig començar a tenir èxit jo sí. Sol i tal bé, total, que jo vaig viure una cosa, diverses coses, jo estava casat ja i a un programa d'aquest de televisió del carrer hi havia unes noietes, unes lletetes joves allà, molt guapetes, i que me venien a demanar autògrafos, com és lògic. I, claro, llavors va sortir una revista, allò de Lorenzo Santa Maria con su nuevo, tal i qual. Home, això ho hem vist 30.000 vegades a tothom, no?
1: Sí.
2: Però jo ho vaig viure així i me van prellar. I per això dic... Per això dic que la premsa és perillosa, però per aquests motius. Per aquests motius. També, fora de Llorenç Santa Maria o d'aquest cantant que sóc, estic llegint cada dia tot el que passa en el món. I és acollonant. Llavors, és perillosa la premsa, en general, no? Però també és necessari, perquè si no, no sabríem moltes coses que s'arriben a saber.
0: Paraula de Santa Maria. Ara volem posar-te a prova, perquè això era el joc de Tèntol, però estamari és fàcil, perquè estamari ets tu mateix. Estàs preparat per veure mem com te coneixes?
2: Anem a provar-ho.
0: Anem a provar. Idò, ha arribat el moment de començar el concurs de Tèntol, així que endavant.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Començarem i la primera prova funciona d'aquesta manera. Tindràs 30 segons aprox per dir-nos quines són les cançons seves. Com vas, tema?
1: Sí,
0: les
1: coses perquè, clar, en aquesta vida han de descartar coses. Per tant, tens 30 segons per enumerar cançons teves que t'agraden. És a dir, que formarien part d'un setlist.
2: Val? Ja, i que...
0: Bé, un moment, posem això en marxa, posem-se que en marxa. Molt bé.
1: Això mateix. I tens, en vola?
2: Primera, What I Say, Ray Charles. Segona, Alleluia, A Lover's Soul, també Ray Charles. No han de ser cançons meves, no?
0: No, eren cançons teves.
1: Eren teves.
2: Eren meves.
0: Però sí, bé, les cançons d'en Santa Maria que vale. Més li agraden, però si no...
2: Doncs mira, Coses d'escamp, fantàstica. El Tio Nicolau, que és una cançó meva. També podríem dir que hi ha 3 o 4 cançons com, per exemple, Tiempo, que és una cançó que no va ser coneguda, però que a mi m'encanta, i Soñador, també, una cançó que no va ser coneguda, però que a mi m'agrada molt, i llavors ja passaríem a per exemple...
1: Ja seria
2: el
1: bonus track.
2: Para que no me olvides, com a lògic.
1: Com a bonus track?
2: Sí.
0: Se nota que en Santa Maria és una estrella perquè li han dit 30 segons, ha sonat estents i allà ha continuat, com que ha dit, jo he de dir totes les cançons que m'agraden. No, no, com ha de ser. Idò, més o manco, el seu repertori se'l coneix, se la sé. Sí. Crec que ara han d'anar a descobrir si Llorenç Santa Maria coneix la seva època, perquè tenim una sèrie de preguntes preparades per ell.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara nosaltres tenim quatre preguntes relacionades amb aquestes sis dècades de carrera musical de Llorenç Santa Maria. Estàs preparat?
2: Sí.
0: Idò, començant per la primera, Celestí.
1: Vinga, començam amb un dels episodis que han acabat sent més mítics i que ja ens contaràs. Amb els teus Z66 vareu actuar amb Jimi Hendrix a Palma el 1968, en l'únic concert a Espanya que el guitarrista nord-americà feia a l'estat espanyol. Va ser la discoteca Sgt. Pepper, en Plegó Mila, i en què Hendrix va acabar empotrant el màstil de la guitarra en el sòtil del local. Un vespre per a la història, recordem que ha acabat transcendint en la història com a mítica, però que ara ens contaràs com la recordes, Llorenç, però saps quin dia va ser aquest concert mític?
0: Hi ha dues opcions.
1: Ah, sí.
0: Opció A, va ser tal dia com avui, de fa 58 anys, precisament, o dia 15 de juliol farà 58 anys?
2: Jo diria 15 de juliol.
0: Molt bé.
2: Sí?
1: Molt bé.
0: En Santa Maria era.
2: Sí, sí, i tant si era. Home, va ser impressionant. Però bé, el tema d'en Jimi Hendrix és una cosa que ha quedat per la història i en canvi jo no l'he pogut aprofitar, perquè clar... jo, la música que jo he fet després no té res a veure amb tota la marxa d'en Jimi Hendrix. Però, bueno, és un que són records que els tenc ben ficat de dins i que m'encanten.
1: Tampoc éreu tants, diu la mitologia. Tampoc no hi havia tanta gent que en aquell moment vos va poder veure i va poder veure en Jimi Hendrix, que en aquell moment tampoc era del tot conegut.
2: No, per la gran majoria no era conegut. Però, clar, nosaltres músics i tal, sí, i a més era una... A mi, particularment, m'agraden les coses diferents, no?, en general. Sempre ha estat així, i la música més. I, clar, jo veia aquest tio que era diferent de les altres, perquè tocava d'una manera diferent i tal, i per això m'ho vaig interessar amb ell. El dia, jo cantava dues cançons d'ells, de Jimi Hendrix, en directe, amb sorceta, i, òbviament, aquest dia els vaig oblidar, perquè, clar, brutal.
0: No, i també el que és la casualitat, perquè hi havia el juliol del 68, havia previst un festival, Música 68, que, a part de Jimi Hendrix, hi havia The Byrds, Scott McKenzie, Dossi, llavors també en Charles Aznavour, Tom Jones...
2: Animals, pot ser...
0: Sí, François Hardy, és a dir, tothom se va cancel·lar aquest festival i per això va poder venir en Jimi Hendrix i inaugurar-se a Sgt. Peppers, que era propietat del manager de The Animals, aquell
2: sí,
0: pub.
2: Sí, en Mike Jeffries.
0: Per tant, la casualitat va fer que Jimi Hendrix i tu coincidíssiu espai temps sota un mateix sostre.
2: Brutal. No, jo recordaré sempre aquesta època, de més... home, això m'ho podria estendre molt, però crec que no tenim temps. Però en Mike Jeffries, que saps que, o sabeu, que va morir en un accident d'avió, aquí a damunt França, que va morir amb moltíssima gent, personalitat d'aquí de Mallorca, que anaven a Londres i tal. Bé, el cas és que aquest Mike Jeffries, el mànager, tenia també els Animals, Eric Burden amb Animals, i tenia grups, és com Macans i Maprica també, tenia molt de grups, i mos va proposar una seta fer de teloneros amb algun d'ells. Me'l va fer firmar un contracte, el tenim, en Vicent Caldentei el tenia en el contracte, jo no el tenc ni m'importa, però... I bé, era una època increïble, no? No sé, no se pot descriure...
1: Clar, no vareu arribar a girar amb aquests grups.
2: No, però mos pagava cada mes perquè ensaiéssim i perquè tocàssim en directe per estar en forma. I això són coses que han quedat.
0: Més preguntes, Celestí.
1: Vinga, Llorenç, el primer gran èxit teu podrien dir que va ser l'adaptació del Noches en Blanco Satén, aquell 1968, i que va suposar que els Z66 tinguéssiu el disc més venut en tota la història. És el Nights in White Satin de Moody Blues, una versió de la qual pràcticament tots els grups d'aleshores, d'aquella època, varen envejar-vos per la força que tenia i que sona així.

0: clar, quina pregunta li volen fer en Santa Maria sobre Noches de Blanco Satén?
1: Clar, recordes quin any la vareu publicar? Va ser aquell mateix any de Jimi Hendrix, el 68, o va ser l'any següent, el 69?
2: Ara m'has fotut, eh?
1: Clar, plogut molt.
2: Jo crec que seria l'any del Jimi.
1: Crec. Beníssim. Molt bé.
0: Quin control de ses dates que té en Santa Maria. Però a mi ara, la pregunta que ve, me fa molta il·lusió perquè m'encanta aquesta cançó, Celestine.
1: Sí, Llorenç, el 1974, una mica més endavant, vas fer tot un homenatge als texans, la peça de roba i els seus creadors. I on cantaves això de jeans, blue jeans, són com un amigo que no se separa de ti. Sona així.

0: ara una pregunta d'història per Llorenç Santamaria.
1: Sí, la pregunta, si saps quan o qui va crear els blue jeans, és a dir, els texans moderns. Va ser Levi Strauss i Jacob Davis el 1873, o varen ser els mateixos creadors, el 1875?
2: Jo crec que era el 73, eh? Això d'en Levi Strauss ho vaig llegir. Vaig llegir la historieta que havien fet ells i se m'ho va ocorrir fer una cançó. I ja està, Blue Jeans, man.
1: No, una cançó que... promocional.
0: Jo, d'ençà no? Que me va tocar fer de... jo vaig ser guionista d'un programa que estava en companyia que presentaven a Neus Alvis i me va tocar estudiar-me la vida de Llorenç Santamaria des de que vaig descobrir aquesta cançó. Cada mes cau qualque vegada a una llista de, que tenc a Spotify d'en Santamaria, perquè Blue Jeans sempre. No hi ha moment trist que Blue Jeans no animin, perquè a tu t'agrada animar.
2: Sí,
0: és en general. Té moments romàntics, però també animant et vol, tu.
2: No, jo, si fos americà, ja seria un entertainer. Entens? Un entretenidor.
0: És que no sé per què no t'han fitxat, perquè l'anglès és bo, d'en Santa Maria. Tens un accent d'Ohio, que és envejable. Les coses com són.
2: Ohio. Vale, vale.
0: Més coses, perquè ara han de sonar més cançons d'en Santa Maria.
1: Sí, l'any 79, una mica més en band, vares fer duet amb l'aleshores joveneta i debutant actriu Victoria Abril, de 20 anyets. Va ser en aquesta cançó Tu eres, que sona així. Eres.

0: Quina és la pregunta, Celestí?
1: La pregunta és, a quin famós concurs dels anys 70, si ho recordes, Llorenç, va fer d'hostesa Victoria Abril? Tres opcions. Un globo, dos globos, tres globos. Senyores i senyores, o un, dos, tres.
2: Home, jo la recordo, un, dos, tres.
0: Amb aquelles ulleres, era, sí. Na Victoria Abril va fer dos teres, un dos teres, a la seva època de Kiko Ledgard, quan encara Mayra Gómez-Quem només era col·laboradora en el programa i tenia un presentador i no una presentadora, que els nins del 80 varen créixer en Mayra, i en Kiko ja mos agafa una mica més a lluny. Llorenç,
1: les ha encertades totes,
0: Perquè és un home que coneix totes. La seva vida. Com a mínim, poden dir que ets un home que controla la teva biografia, perquè t'han quedat que ho fallassis tot, perquè això hauria estat la notícia.
2: Però tenc que dir-te que n'hi ha que el controlen més que jo, Entès, o sigui... Però bé,
0: hem de vigilar.
2: Fantàstic.
0: I de Llorenç, enhorabona per aquest disc. Has dit que ara fins setembre res, per tant, a partir de setembre te podran tornar a veure un concert, ja te telefonarem per parlar-ne, perquè ja saps que si una cosa som a IB3 Ràdio és santamaristes, des poble i des cantant.
2: Molt bé, el poble està molt bé, en el poble se viu molt tranquil, i me'n vaig perquè... Saps que avui me donen el Premi de Cultura del Diari de Mallorca?
1: Clar, també. Freixes.
2: I ara tinc una mica de pressa perquè me tinc a planxar els pantalons, home.
0: No seran un blue jeans.
2: Seran un jeans.
1: No fa falta planxar.
0: Idò, ha estat un gust, com sempre, veure-te tan bé i escoltar-te. Recomanadíssim aquest llibre, aquest disc, 80 aniversari en directo, aquest disc de Llorenç Santamaria en totes les seves grans cançons gravades en directe a l'Auditorium de Ciutat. Nosaltres ara feim un tenton.
1: Gràcies, Llorenç.
0: I tot d'una tornam amb més programa.
2: Gràcies a tots.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Primers passos per a la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca. El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar amb més garanties la limitació.
5: El conveni permetrà obtenir dades per comptabilitzar i distingir segons la tipologia dels vehicles que entren a l'illa, els dels residents, els dels visitants i els d'empreses de lloguer de cotxes. Dolfo Vilafranca és el president del Consell i Joan Serra és el delegat de Balària a les Illes.
6: S'ha intentat contactar amb ells, és l'única naviera que de moment no han aconseguit signar el conveni, evidentment no renunciem a Faró. Compensarem aquesta falta d'informacions a les càmeres instal·lades en el port de Ciutadella, és a dir, d'una manera o altra, la informació la tindrem.
7: La nostra intenció com a companyies navieres i totes les companyies que estan aquí representades és signar convenis en tots i cada un dels consells de les illes.
4: I continuem parlant ara de circulació, però a Mallorca, perquè a hores d'ara hi ha trànsit lent a diverses carreteres. Per saber quina és la situació, connectem amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
8: Bon dia. En aquestes hores encara trobam bastant de retencions. A la via cintura, començant des de Son Rapinya fins a Son Fusteret, trobant tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a l'arribar a Palma des de l'autopista d'Andrat, a l'altura de Palma Nova fins a l'incorporació de la via de cintura. També trobaran retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llumalló, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. Això està parat. Molt bon dia.
4: Gràcies, José, per aquesta informació. Seguim amb més qüestions. L'Ajuntament de Palma està pendent del desenvolupament del sistema informàtic que permetrà ampliar l'hora a barris com Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Es Camp Redó, Es Fortí i Santa Catalina Nord.
5: El primer pas és la instal·lació dels senyals corresponents i de màquines de cobrament. La segona passa serà la posada en funcionament del sistema informàtic que permetrà que el servei funcioni de forma correcta. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, explica que treballen perquè sigui una realitat al llarg del segon semestre.
9: No podemos lanzar un pintado y un inicio donde la gente ya pare y vea que está pintado azul, no puedo aparcar, quiere ir a la máquina no está operativa, si el sistema informático no está 100% cerrado. Estamos con esto.
4: Moviments socials de Palma com Menys Turisme, Més Vida o el Sindicat de l'Habitatge han convocat una concentració demà per protestar contra el desallotjament de l'antiga presó.
5: En un comunicat a xarxes socials, les organitzacions han exposat que el desallotjament ahir de les darreres 80 persones que vivien al recinte suposa un atac a la classe treballadora més desposseïda de la ciutat. La concentració serà a les 7 de l'hora baixa a Plaça de Cort.
4: I en les darreres hores, dos incendis han afectat diversos punts de les Balears. A Magaluf, un curtcircuit en una gelera pot haver estat l'origen del foc que ha causat la mort de dues persones i una desena de ferits. També a Eivissa, cinc persones han estat ateses per inhalació de fum en un incendi d'un pis a Platja d'en Bossa.
5: De moment, els veïns no poden tornar encara a casa seva. Testimonis d'afectats a Eivissa i a Magaluf han explicat com ho han viscut.
10: Me desperté y sentí mucho, mucho calor. Cuando miré ya era una nube de humo negra, negra, y ahí pues yo ya me entré corriendo. En cuestión de segundos, pues como abrimos todo, el humo nos inundó.
11: Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervio.
4: I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que s'ha acabat allò de retear els cupons dels medicaments subvencionats a les farmàcies perquè el Ministeri de Sanitat implementarà un sistema digital de control.
1: Tenta'l amb Xisco Nadal.
0: Començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa amb totes les lletres i on s'acaba d'incorporar en Miguel Soler el control tècnic i, com vos deim sempre, a Tèntol fins ara han jugat en les paraules, però ha arribat el moment de saber què passa a Balears i al món. I és per això que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: I quan són les 4 i 5, toca passar l'actualitat del moment pel sedàs de l'equip de Tèntol. Continua de vora meu en Celestí Oliver Celestine.
2: Sí. No me'n remeny.
0: No t'has remenat? I que en Santa Maria Llorenç, en micro tancat ha demanat per què Celestine.
2: Clar.
0: I jo li he hagut d'explicar que és que ets una estrella del rock.
2: Clar, com que tenc aquest nom únic, bé, únic.
0: Bé, Celestí,
2: sí, pot ser
0: sedat mitjana, on el segle XVII n'hi havia molts. No sé si és un nom que ara s'ha fa servir
2: que ara m'he fet cantant, no? I que és el meu nom artístic.
3: No li deu de cap, Celestine.
0: Celestine on the rocks.
2: Sí, exacte.
0: M'afascinaria. I s'incorpora en nosaltres un home que també té nom de cantant, Miquel Jung.
3: Realment un nom artístic aniria bé,
2: sí,
3: oi?
2: Sí, Miquel Jung. Té presència.
0: A les totes. Preparats per repassar l'actualitat del dia?
2: Totalment.
0: I de començar amb aquesta taula de redacció parlant de farmàcies i d'aquest nou mètode de control dels medicaments subvencionats.

0: Oh, idò, adeu a un clàssic que ja no veurem a les farmàcies. Les farmàcies diran adeu al cúter i aquesta burocràcia per implementar un sistema que s'adapta al segle XXI. Aquesta retirada del cupó precinte, com heu sentit que es diu, i si no ho sabíeu, fins ara, es farà de manera gradual i els dos sistemes conviuran fins que es pugui garantir que els nous controls digitals de verificació funcionin correctament i les farmàcies puguin eliminar definitivament la paperassa. Aquest nou sistema de verificació, expliquen des del Ministeri de Sanitat, reforçarà la prevenció davant de possibles falsificacions, millorarà l'intercanvi segur d'informació entre les administracions sanitàries i permetrà als farmacèutics dedicar més temps a atendre els usuaris.
1: I per saber com serà aquesta novetat farmacèutica, en volem parlar en Maria Ferret. Ella és vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Maria, bon dia, com estàs?
2: Hola, què tal? Bones tardes.
1: Encantat de saludar-te. I sabem que encara no teniu molta informació, perquè l'anunci es va fer fa dos dies amb aquesta nova llei, però que és una cosa que fa temps que els farmacèutics demanàveu. Com valores que s'hagi provat el fet d'haver de llevar aquest cupó precinte i haver d'anar amb aquella tira de cinta ferrant tot el dia a un fol aquest codi de barres?
2: Bueno, per nosaltres és una molt bona notícia, l'estàvem esperant fa molt de temps i crec que és el punt d'inici per ja acabar amb els cupons precintes i res, el que passa és que ara haurem de tenir un poc de paciència perquè durant un temps pues, conviran les dues, com heu dit vosaltres, pues, serà el cupó precinte i la digitalització, però bueno, per nosaltres pues, podrem estar més temps amb el pacient i després també s'establirà molt de temps en la burocràcia que hi ha darrere de tot el que és la facturació actual dels cupons precintes. Perquè ja fa... Bueno, ara fa un parell de setmanes vam fer una xarra i, clar, la gent no sap molt bé, o sigui, tota la feina que hi ha darrere dels cupons precintes aferrats en els fols que feim a la farmàcia. S'han de preparar, o sigui, l'han de preparar en catses, després s'ha de donar escola, bueno, el venen a cercar, s'ha de dur a una empresa que comptabilitza, o sigui, hi ha moltíssima feina darrere dels cupons precintes actuals.
1: I també tota la paperassa aquesta fa molt de residu,
2: sí,
1: perquè
2: bueno,
1: entre cinta adhesiva, que és altament contaminant, tots els papers que feia servir, perquè si vas a comprar només una catxeta de paracetamol, si l'has d'enganxar damunt un fol, aquell fol ja s'atuda. També un avenç, en certa manera, una mica ecològic.
2: Sí, sí, perquè, clar, cada dispensació és un full de paper. Sigui una recepta, o sigui, sigui només un medicament, o a cada paper, a cada fol, o cada dinar 4, hi caben com a màxim 4 receptes. I llavors, clar, pues, al final del dia pues, tenim una quantitat de paper que és increïble, saps? I després s'han de fer de 25 a 25 s'han de posar dins catses i, bueno, i tot això, pues, jo crec que era un sistema molt, molt antic que s'havia d'acabar i amb aquesta aprovació d'aquest Real Decret pues, és el punt d'inici que jo crec que és molt important i és on han d'anar cap a la digitalització. Actualment ja les catses, el que passa és que la gent igual no s'ha de molt a compte, però ja tenen el codi SEVEM, bueno, l'identificador SEVEM, que amb això és el que serà el futur cupon digital dels medicaments.
3: Uh-huh. I clar, aquesta forma tan rudimentària supos que també feia que papers se perdessin. No sé si
2: bueno,
3: aquesta digitalització
2: no.
3: Ajudarà a controlar un poc millor aquesta banda de medicaments.
2: Sí, també, bueno, només de paper, de celo, de cúters, de temps que se perd tallant cupons, de surts d'impressores, o sigui, és que, bueno, amb això tindrem un avanç superimportant. Mm-hmm. És vera que se va començar a qualque comunitat autònoma d'Espanya, però el que volia el Consell, que és el que s'ha aconseguit, és que totes les comunitats autònomes se facin, o sigui, fos a la vegada. El que passa és que, clar, ara n'hi ha molta feina per saber pues, com se farà, i s'ha de començar a posar en marxa, que encara no sabem, o sigui, no se sap ben bé com se farà, però bueno, això ja, la porta ja està oberta i ara ja començant pues, cap a la digitalització, que jo crec que és molt important.
1: I Maria Ferret, la signatura del grau de farmàcia, que és cúter i celo, m'imagino que se deu dir, aquesta ja l'elimina,
3: ja no
1: perquè això ja passarà
2: totalment,
1: a ser una imatge del passat.
2: Totalment, totalment. I no te pensis, que jo ja duc molt d'anys, però quan la gent comença, que jo tenc una filla que acaba d'acabar, o sigui, és una feinada, no és començament, saps? Perquè vulguis que no, pues, tallar scooter, i jo crec que bueno, això pues, és una superbona notícia per tots.
0: Clar, retirareu...
2: Se fa, sí,
0: retirareu scooter directament de les farmàcies. No, sí, no entendreu,
2: sí,
0: ja.
2: I després el que tu deies abans, que se'ls gasta també de paper, de celo, saps? I de tot això, saps? I a part, o sigui, els temps que se perden la gestió de tots els cupons precintes, que és que se diu pronto, però és que n'hi ha, són 1.100 milions de cupons a l'any a Espanya. A són totes molts. Les farmàcies d'Espanya, són moltíssims.
1: I Maria, darrera pregunta, tu com preveus aquesta etapa de convivència dels dos sistemes? Ho dic perquè quan s'hagi implementat aquesta espècie de recepta electrònica total, que ja que el control sigui telemàtic, ja tothom estarà contentíssim. Però tu com el vires, que serà aquest procés d'adaptació de passar de cinta adhesiva, paper i cúter a la digitalització absoluta?
2: Bueno, jo crec que bueno, tots els canvis en el començament pues, no són fàcils, però bueno, com que jo crec que en un principi ens han dit que conviuran les dues maneres, pues, s'ha d'evitar un col·lapse, perquè en el final pues, clar, cada vegada que se passa un medicament, o sigui, s'ha de desactivar el que és el codi SEBM, que és el que du la capsa del medicament, i jo crec que és, pues, per evitar aquest col·lapse de desactivació, pues, se farà progressiu. No ens han informat de res, no sabem res, o sigui, només l'únic que sabem és això, i bueno, i jo crec que hem de tenir paciència amb tots els canvis, que actualment ja han tingut el canvi de relé a sigma, però després sempre el canvi, o sigui, és per millorar molt, o sigui que han de tenir paciència i veure com el fan, no tenc ni idea de com el faran.
1: I doncs, Maria Ferret, com se nota que la farmàcia és una vocació de servei públic perquè teníeu poca informació, però tot i així heu entrat a Beta Ràdio per explicar-nos com serà aquesta transició cap a una farmàcia més moderna. Maria Ferret, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes, un gust haver parlat una estona amb tu, una abraçada.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
1: Fins aviat. Bona tarda. Adéu. Contents d'aquest canvi de les farmàcies? També més ràpid, perquè clar, a mi no hi ha res que em faci més ràpid quan vaig a cercar els medicaments de ma mare, que em fa servir 7 o 8, és que estàs 20 minuts de rellotge mentre imprimeixen, tallen el precinte, l'encolen i després te'n vas, per no parlar de que ara tens les caixes de medicaments senceres, perquè a vegades que llavors mai tanquen perquè els hi falta un tros.
0: Que te surt el prospecte moltes vegades.
1: Per exemple, o perds un blister, pas que a mi.
0: Però, clar, s'acaba amb aquesta imatge.
1: Aquesta cosa romàntica.
3: Sí, s'acaba amb aquesta imatge, però s'acaba també en s'espera, en perdre temps i...
0: Ara podran... S'imatge de scooter, de TA aquest cupó, sí. I s'imatge de quan te prenen l'atenció...
1: Bé, l'atenció no té res a veure, estimat,
0: no,
1: la podran prendre igual.
0: No, però són imatges clàssiques, de ja, farmàcia.
1: Però ara només quedarà la desatenció.
0: Exacte.
1: Però bé, ara que després d'entrar Eugène San Pietro a parlar-nos de cinema, podrem datar les pel·lícules on surtin farmàcies gràcies a aquest detall. Si veiem una pel·lícula on hi hagi un farmacèutic amb un cúter, té un codi precinte...
0: Encara serà de 2026.
3: Ambientada d'abans de
1: 2026. Petits detalls que ens ajudaran a posar data a les pel·lícules. Però bé, més temes. Anar amb altres qüestions. Ara volant fins a Eivissa, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha obert unes votacions populars per canviar el nom del barri del West End.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany vol deixar enrere les imatges del turisme d'accessos, un tipus de visitants que se solen concentrar als nombrosos locals d'oci nocturn d'una barriada en concret, la popularment coneguda com el West End. Ara el consistori vol acabar amb el turisme de gatera en aquesta zona per convertir-la en un espai per al turisme familiar. Per això han decidit canviar el nom al West End. Just ahir es va obrir una votació en la qual hi poden participar tots els ciutadans del municipi fins dia 24 de juny a través del web participa.santantoni.net. Una eina creada perquè els veïnats i veïnades es puguin implicar en la presa de decisions a través de processos participatius.

0: En Giscope ja no sé si la posen en aquesta cançó, però ho estem ja. Abans pot ser, però ara...
1: Marca molt, ja, una, ja clàssic, marca molt,
0: ja,
1: una època.
0: Ara ja no, sí, no crec que soni.
1: Pet Shop Boys sempre del record. Ja.
0: Sempre, sempre. Mm, sí. Un gran grup. Sí. Sí, sí. Però bé, els habitants de Sant Antoni de Portmany poden triar entre diferents propostes per canviar el nom al West End. N'hi ha de caràcter tradicional, com és el barri dels Pescadors, la Riba o la Nova Raval. Hi ha propostes més descriptives, com barri de Ponent o els Carrerons. D'altres que fan referència als nous aires d'aquesta zona, com el Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art. I altres propostes com la Llarga o amunt
1: i
0: avall.
1: I volem comentar precisament aquest tema amb en Jorge Nasser. Ell és regidor de Joventut, Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Jorge, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, què tal? Bona vesprada.
1: Igualment per tu, encantats de saludar-te. I te volien demanar per què vareu decidir donar un altre nom en aquest barri i, sobretot, obrir aquest procés participatiu perquè tots els portmanyins puguin decidir amb quin nom volen.
2: Sí, a veure, és bé que aquesta pàgina primer es va obrir, no?, perquè des de Participació Ciutadana pues, impulsarem aquesta pàgina perquè, per arrimar, no?, per apropar el que és el municipi dins del consistori. I la primera proposta que va sortir va ser Bumplea, va sortir que el poble poguera decidir per fer canvi d'aquest nom i decidir utilitzar aquesta plataforma pues, per veure també un poc com podria funcionar davant del municipi, davant dels ciutadans i veure quina acollida tenia. I bueno, de moment està resultant prou bé, la veritat.
1: I tu creus, Jorge, que aquest canvi de nom ajudarà a frenar el turisme d'accessos? El manco record que tenim de certes zones de les illes, com pot ser aquest West End o, per exemple, a Punta Balena, aquí a Mallorca?
2: Sí, correcte. A veure, al final és un nom que és complicat. És una zona, no?, que ha sigut sempre destinada a l'oci i és complicat, però bueno, la veritat és que portem un temps intentant canviar aquesta imatge. S'ha intentat fer amb l'obra d'art aquesta de Okuda. Des que havem fet aquesta obra d'art, doncs es ve que ha obert una tenda de roba, ara ha obert una geladeria també. Durant el dia li veus aquest carrer, li veus una altra vida. I és bé que falta molta feina per fer, però bueno, hi ha que intentar-ho, per lo menos. Hi ha que intentar i bueno, és bé que quan associem aquest nom del West sempre ens ve com aquesta mala imatge i s'intenta pues, donar-li una altra imatge, no? Una altra vida i a poc a poc estem intentant-ho.
0: I els veïnats han rebut bé aquesta notícia? Han vist bé que se faci aquesta votació per triar un nou nom?
2: Bueno, hi ha de tot, no? N'hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra, però bueno, estem acostumats també, no?, a aquestes coses, però sí que hi ha que dir que està tenint una molt bona acceptació en el que és la part interna, no?, que és al final el que ens interessa, que és en la pàgina de Participació Ciutadana, que és on la gent està fent aquestes propostes, i he de dir que amb aquestes propostes, més que el nom, sobretot el que estava molt bé era l'explicació del per què triaven els noms, no? Com tu deies, per exemple, pues, estava al barri de pescadors i feia menció pues, també a aquesta barriada de pescadors antigament, vull dir, que s'ha fet un poc de menció i això. I la veritat és que també a Sols Ahir tinguérem quasi un centenar de vots i, bueno, tenim algunes prioritats, no?, per lo vist per la gent del municipi.
3: És a dir, regidor, que aquests noms proposats surten d'aquesta participació ciutadana.
2: Correcte. D'aquesta participació sortiren uns 85... sortiren 85 propostes de nom. Val? D'aquestes 85 hi havia unes bases on no podien ser, pues, noms malsonants o noms en anglès... una sèrie de normes que teníem dins d'unes bases establertes i al final ens quedaren unes 65 i d'aquestes 65 les més votades o les més repetides en aquest cas són les que sortiren a votacions, no? I en tenim 10 opcions on la gent hi pot votar.
1: Som en conversa amb en Jorge Nacher, ell és regidor de Joventut, Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Estàvem comentant aquesta iniciativa que han posat en marxa des de l'Ajuntament de posar un nom nou en el West End. Han fet una participació oberta, la ciutadania ha proposat fins a 85 noms, com acaba de dir el regidor, i li volia demanar una petita exclusiva per la ràdio pública de les Illes, Jorge, ja que has dit que ha votat més de 100 persones, per on va la cosa? Mos podries dir, no sé si és top 3 o és top 2, tu tries com a regidor, però al manco.
3: Clar, també,
1: una mica d'informació.
3: Pues, també heu de fer fàcil top, des de l'Ajuntament, pels turistes.
2: Pues,
3: de fer
2: mira,
3: fàcil.
2: Sí que és bé que és top 5, vale, anem a dir així.
1: Sí?
2: Val, pues està Sa Nova Raval, barri de l'Art, també està agafant amb molta força.
1: Sí?
2: I és que Perons també i el barri de Pescadors també són noms que estan agafant, bueno, la gent està tenint bona acollida, però en tenim uns altres com el barri de Ponent, no? I Passeig de Ses Brises, que també està ahí, la gent està molt... Però jo vull dir que una cosa és el que puguen comentar en redes socials, en aquests comentaris, moltes vegades en perfils falsos, i l'altre és la realitat, que és el que tenim en la pàgina oficial i els noms que estan sortint i l'acceptació que hi té, i amb això és en el que ens quedem, la veritat.
1: I sobretot, senyor regidor, que si hi ha participació ciutadana, es canvi de nom, serà molt més fàcil que la ciutadania l'adopti com a propi, si l'han triat ells mateixos.
2: Correcte, al final se trata de... És de veres, que no pots canviar d'un dia per l'altre una cosa que s'ha dut més de 30 anys duent del mateix nom, però sí que és bé que, per lo menos, dins del consistori, això hi ha que recordar que ve d'una moció que se va apropar a un plenari en intentar que, sobretot des del consistori, intentar utilitzar un altre nom i que no serà el nom aquell del West End. Entonces, vull dir, és algo que estem tots anem en la mateixa línia i què millor que fer participar als municipis i als ciutadans per intentar, no, aquesta millora dins d'aquest barri, clar.
1: Idò, Jorge Nacher, regidor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jorge, en tornem a parlar quan ja tingueu nom. I així sí, sí. Ja ho comentam i ja comentant les votacions quan toca. Una abraçada forta.
2: Molt bé. Encantat, vinga, bona vesprada.
1: Adéu, vagi bé. Vosaltres quin triaríeu? Jo és que crec que me quedaria amb Esquerrarons.
0: Esquerrarons?
1: M'agrada.
3: Jo no sé si en triaria un fàcil pels turistes, és a dir...
1: Carrarons?
3: Exacte, per un estranger, o un difícil.
1: Clar.
3: Barri Pescadors també és...
1: Barri de Pescadors és com a més descriptiu.
3: És mal de fer, dir-ho. Per un...
1: Per tant, en Celestine, si fos Portmany...
3: De Birmingham, per exemple.
1: Votaria per barri dels Pescadors.
3: Quines eren les opcions, a veure?
1: Barri dels Pescadors, sí. S'arriba, Sa Nova Raval, llavors també hi havia Passeig de Ses Brises, Passeig de la Llum, Barri de l'Art, Sa Llarga, amunt i avall, n'hi ha un parell.
0: Barri de Ponent i Esquerralons.
1: Barri de Ponent i Esquerralons. Jo Esquerralons. Tu?
3: Esquerralons.
1: També.
3: Sí, també.
0: Jo en triaré un altre, Ponent, idò. Barri de Ponent.
1: Una llàstima que no podíem votar.
3: Que no entrin dins aquestes votacions.
1: Però m'encantaria a mi votar un canvi de nom d'on fos, d'un carrer.
0: Sí.
1: Mira, me conformaria amb una rotonda.
0: I que s'hauria de donar més oportunitats als ciutadans també de triar coses així, perquè és més fàcil, com has dit tu, Xisco, que l'adoptin en aquest nom si el voten ells mateixos. Si no, serà complicat.
1: No, i perquè també els processos de participació ciutadana, allò que tenen, és que fan que t'impliquis, ja s'ha de vehicular un nom. És com quan intentes... el lingüístic està més que estudiat. El problema no és codificar o normativitzar, el problema és normalitzar una paraula. Per tant, per donar-li camí i que la ciutadania l'adopti, millor que hagi sortit de la ciutadania mateixa.
3: Tot i que és mal de fer.
1: Ho és.
3: Que un nom popular que ha arrelat se deixi de dir. Ara,
1: sí,
3: per
1: però
3: exemple,
1: també West End, popular, o Eivissent, Eivissent
3: no
1: és.
3: No, Serra de Sa Gendre, Velòdrom, Milles, Balears, i Ventura, molta gent no sap ni de què te refereixes.
1: Ja.
3: Tothom diu Palmarena.
1: O, per exemple, aquella urbanització que ha passat Serenal, que era Sometimes, sí. I tothom diu Sometimes.
3: Sometimes, popularment et Sometimes.
1: Clar, són noms que mos queden una mica esquerra mà, i millor Esquerrarons, per favor. Qui pugui votar Sant Antoni de Portmany, que voti. I res, mos queden 3 minutets i no volen deixar de comentar una notícia que m'ha posat tristos, i és que la llibreria Literanta de Ciutat ha anunciat el seu tancament definitiu. And every time

0: Aquesta setmana la llibreria Literanta de Palma, ubicada al carrer Call, ha anunciat que tancarà les seves portes, un projecte que va néixer l'any 2005 i es va convertir en més que una llibreria, va ser un lloc de trobada i d'amistats per a tots els amants de la literatura. A les seves xarxes socials expliquen que Palma i el Call han canviat i tot té les seves etapes, han estat anys hermosos i que els agradaria veure a tots els seus clients aquests dies per acomiadar-se en persona. Per això, des d'aquesta llibreria han anunciat que tant avui com demà, de les 4 a les 8 de l'hora baixa i dissabte també de les 12 del migdia a les 8 de l'hora baixa, la botiga estarà oberta amb els llibres a un preu reduït per fer la liquidació abans d'aquest tancament.
1: Una llàstima, sempre que tanca una llibreria, una petita finestra cap a la cultura, cap a l'educació, cap a l'intercanvi d'idees, s'ha perd. Trist. Sí. Solia un avi Literanta?
2: Jo hi anava abans sí que, clar, Literanta tenia un dels locals més grans com a llibreria que hi havia a Palma. Després se va reduir perquè va canviar d'espai, de local per a tres passes d'allà on estava. I abans sí que solíem fer, era una llibreria molt activa. Fa un grapat d'anys que feia moltes activitats. De fet, varen ser, diria, un dels precursors de fer cicles de literatura, cicles de club de lectura i
1: jo
2: presentacions.
1: Jo recordo que sentit Literanta, que hi vaig anar un període de presentacions i m'encantava molt, que tenia una paret molt d'Instagram, que estava plena de signatures d'autors coneguts, hi havia tota una paret, i és cert que era una llibreria molt, molt xula, i sempre és una pena que una llibreria tanqui, perquè, evidentment, tothom ha de comprar on vulgui, però tots sempre recomanarem comerç de proximitat, però és cert que costa molt competir contra grans gegants que te duen a la porta de casa i t'has de moure tot allò que necessites.
0: Així és.
1: Però, clar, qualsevol dia despertarem i mos n'atemarem que ja no tenim llocs on anar.
0: Que no tenim botigues, no tenim...
1: I serà una llàstima absoluta. Però bé, des d'aquí una abraçada molt forta a la gent de Literanta. Nosaltres ara feim un tèntol i res, tot d'una tornam amb moltes més coses.
3: Quin és el teu moment de tèntol?
4: Hola, bon dia. El meu nom és Pilar Noguera, som d'Esporles, i el meu moment tèntol, diré, de la setmana, és el divendres hora baixa, quan arriba a ca nostra, és el que m'agrada més, arribar a ca nostra i seure'm a la meva butaca gris sense fer res. O sigui, descansar i veure que me queden el cap de setmana per poder disfrutar. Però el moment aquest, tèntol, és el divendres hora baixa quan jo arribo a ca nostra. És una felicitat total, extrema. Moltes gràcies.
3: IB3 Ràdio és servei públic.
5: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
6: ¿Anda, quién?
5: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
6: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
7: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
8: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

l'albinisme. En aquest espai també volem contribuir a sensibilitzar els oients sobre temes diversos, aprofitant la celebració dels dies internacionals i mundials, que serveixen per donar visibilitat a causes importants, fomentar-ne el coneixement i recordar-ne la rellevància social. Per això, avui hem triat la terminologia relacionada amb l'albinisme, una condició que comparteix alguns aspectes amb el vitiligen, del qual ja hem parlat. L'albinisme és una condició genètica, no una malaltia, caracteritzada per la producció reduïda o absent de melanina. Recordem que la melanina és el pigment responsable de donar color a la pell, als cabells i als ulls. La persona que presenta aquesta condició s'anomena albí o albina, tot i que hi ha col·lectius que prefereixen l'expressió persona amb albinisme, considerada més respectuosa en contexts mèdics i socials. Hi ha dos tipus principals d'albinisme. L'albinisme oculocutani, que afecta la pell, els cabells i els ulls, com indica el mateix nom, ocular i cutani. I també hi ha l'albinisme ocular, que afecta principalment els ulls. Tot i que actualment no hi ha cura per a l'albinisme, la recerca continua avançant per entendre millor aquesta condició i per desenvolupar estratègies que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades. I terme explicat, terme acabat.

0: Idò, així sona Porc Mort, la música que han fet Boc pel joc de rol mallorquí del qual en vàrem parlar amb els seus creadors aquí a Tèntol fa mesos. Nova música que estrena el grup, carregada de narrativa i il·lustració, una cançó que acompanya aventures, combats i moments decisius, convertint-se en part de l'ànima d'aquest nou món, d'aquest nou joc. Una aliança creativa on cada peça suma per construir l'univers d'aquest joc, ple de personatges i imaginari visual.
1: I per parlar-ne, ja poden saludar un dels germans de Boc, que és en Pere Frontera. Pere, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com estàs?
1: Encantat de saludar-te, com sempre, i te volia demanar com ha estat això de fer una cançó per un imaginari, un univers i una narrativa concreta com és aquest joc de rol.
2: Uf, això és fantàstic. Ha estat molt bo de fer. Mira què t'ho dic. Estem, a més, el més important de tot és que realment aquest projecte sorgeix d'IB3, gràcies a IB3. I tu diràs, com?
1: Com? Compte.
2: Fantasia. I no, això és perquè en el xiu-xiu, en el programa que també ha sorbeixa...
1: Sí, exacte, ens han fet present Nines Mateu i en Xavi Oliver, grans periodistes, mica. Millors persones.
2: Sí. Exacte. I no, pues gràcies a ells, nosaltres vàrem conèixer Port Mort, perquè just havien anat unes setmanes abans a fer-li una entrevista i ens vàrem fer jugar a una simulació de Port Mort i nosaltres vàrem dir, me cachin d'ena, ens hem de contactar amb aquesta gent i per dir-te qui va sorgir aquest nou projecte.
0: És a dir, Pere, que ja heu jugat a Port Mort i vàreu jugar en directe aquí a IB3 Ràdio a Xiu Xiu.
2: Bueno, una versió custom de Xiu Xiu, però sí, vàrem jugar, podríem dir.
0: I és bo de fer? És bo de jugar? Per mort?
2: Bueno, en el motor nou, o sigui, en el que presenten ells, aquesta gent, encara no hem pogut jugar en el 100%. Clar. Però tinc entès que sí, és més senzill que un Dragon Age Mazmorras clàssic.
0: Clar, Boc, o tu concretament, sou de jocs de rol, heu jugat...
2: Molt, sí.
0: Sí,
2: moltíssim.
0: Molt.
2: Moltíssim, sí, sí, cada dimecres... Tinc reservat, ja soc papà d'un nin o una nina, i mateix tinc reservat tots els dimecres per jugar a lloc de taula. És a dir, que... I jugant bastant.
0: És a dir, de sempre, de fa anys.
2: Sí. De fet, hi ha Wargames o Warhammer, totes aquestes coses catalogades com a friquis. I, pues, sí, en tenim un bon bagatge, d'això.
0: Per tant, aquí en directe, xiu-xiu, vareu jugar en aquest joc de rol a Porc Mort i vareu saber altres que vareu contactar amb ells i vareu crear aquesta aliança...
2: Exacte.
0: Els hi valeu proposar fer aquesta banda sonora, diguéssim. És a dir, que aquest joc de rol necessitava d'una música, d'un fons.
2: Jo crec que tot sempre va millor amb un poquet de música, no? Les millors escenes de mort sempre t'acompanya una musiqueta, no?
0: Sí.
2: Ja, el mateix per jugar rol.
0: Clar, és una cançó que acompanya aventures, combats, moments decisius, dèiem, convertir-se en part de l'ànima tant d'aquest món com d'aquest joc. Què heu volgut recrear? En quines imatges vos heu inspirat? En quins combats? En quins moments? En quines aventures d'aquest joc?
2: Això ara tindré un poquet de nostàlgia, però no sé si recordeu que fa molt i molt i molt d'anys s'emetia una sèrie que s'anomia Dragones i Mazmorras.
0: Sí, i tant.
2: Si no em recordeu. Mm-hmm. I no, si vols fixar, el que seria l'estructura de la cançó, l'estribillo, no sé com diu en català, està inspirat fortament en això. De fet, vos recordarà segurament en aquest univers.
0: I tant. I recorda molt. És a dir, que heu tingut aquesta sèrie entre sa i sa, ja.
2: Exacte.
0: Mm-hmm. Clar. Ara ja heu musicat, heu posat fons musical, banda sonora, a un joc de rol. Després d'això, què ve?
2: Pues no ho sé, perquè la veritat és que en Boc hem fet de tot. Hem fet ja concursos literaris, concursos de dibuix, col·laboracions en dansa, hem fet mil històries. Hem fet cervesa... No sé quina serà la pròxima aventura. No ho sé. Mm-hmm. La veritat.
0: Clar, en quin punt esteu ara Boc? És a dir, aquesta cançó acabarà formant part de qualque disc, quedarà com una cançó exclusiva.
2: Fa poc van presentar el disc de les dues torres, fa un parell de mesos,
0: sí,
2: que ha tingut bona acollida internacional. El que passa és que aquí a Mallorca encara no han aconseguit fer molt de concerts. És a dir,

0: promotores, ja ho sabeu, a contactar-nos.
1: Avís fet?
0: Però...
1: Eh? Avís fet, una crida que feim en directe ara, sí, sí, que està oberts, contractació oberta.
0: Per favor, llegant-nos. Però res, amb això, clar, ja van publicar aquest, i això seria una la nova tongada per la darrera edició de... Bé, la darrera edició, la cloenda d'aquesta trilogia, que això ja pertany en el pròxim àlbum que farem, doncs pues, no sé quan.
1: I ja hi ha cançons d'aquest pròxim disc que, cap a on van? Quina línia agafen? Tenen aquesta força?
0: Sí, el que passa és que sempre anem fluctuant un poc, perquè ens agrada ser un poquet camaleònics en el estil de música. Si s'escolta la nostra discografia des del principi, evidentment partim d'un arrel molt folk, no? Sí. Ja que per recordar els Chieftains o arrels mallorquines o el que sigui, i anant veient. En aquesta CD vàrem escollir tirar un poquet més endavant el tema de metal o coses més contundents, però no ho sé, ja anirem veient, no mos formem res. No... Com que mos agrada tota la música, pues, ja veurem com desenvolupa. Evidentment, ara mateix estem en una època més de... algun poc més contundent.
1: És un nou disc que encara haurà d'esperar. És a dir, que supos que ja sortirà l'any que ve, el 2027, perquè encara teniu un disc...
0: Bueno, espera, ja ho veurem. Poc a poc, bueno, ja entra... Que en Joan és el compositor, i en Joan és molt prolífic, però hi ha feina.
1: Hi ha feina, clar. És bon jugador d'aquest port mort? És a dir...
0: Soc dolentí... No, de port mort no ho sé, però en general soc molt dolent en tot.
1: De port mort.
0: No, de part mort, és el que dic, encara molt fa falta fer l'estil de partida, que sigui un one-shot, encara l'hem de fer amb ells, que de fet hem de fer... Ara quan s'acabi el del canvi que tenen aquí, el temps de calat i han de fer les entregues, però segurament llavors esperem un one-shot, que segurament el publicarem amb streaming i de més, i ja veureu si són bons jugadors o mal jugadors.
1: I perdonar...
0: Ara riure amb un rato.
1: Clar, anava a dir, no, per donar idees, faré una jugada... popular, jo què sé, fer concert de boc i jugada col·lectiva a qualque plaça?
0: Això seria fantàstic. Això seria meravellós. És a dir, si me l'ho entro davant dels projectes, jo m'assum.
2: I Pere, els primers oients, les primeres persones que ja han pogut escoltar aquest tema i que han pogut jugar amb aquest tema, què vos han dit? Esperonau a l'hora de ficar-se dins el joc de rol amb aquesta cançó vostra?
0: Hem rebut molt bon feedback de com se mescla això, el tema amb els jocs, de veritat. Ah, una cosa a dir, que és curiosa també, és que el crit que sentiu en la cançó...
1: Aquest crit de guerra.
0: Els membres de Port Mort també canten allà. Bueno, canten o criden.
1: Són ells.
0: Ells en nosaltres, són tots junts que varen fer aquest crit. Però sí, juntament, referint-nos a la partida, sí, la gent ens ha donat molt bon feedback, de que, òbviament, encaixa molt bé. És a dir, en un moment on hi hagi un drac que t'ataca o alguna cosa així, pues, òbviament, això és sac ajuda.
1: Clar, tu, Xisco, eres de Dragones i Mazmorras?
2: Jo era de Dragones i Mazmorras, la sèrie de dibuixos. A rol no he jugat mai, perquè no som rolaire, en aquest sentit.
1: Per aquí està inspirada
2: aquesta cançó. Però si t'acords amb en Pere, que si t'ha d'atacar un drac, millor amb una mica de música.
0: Hombre, per favor, bolivetes, ja que m'ho anirà malament.
2: Com a mínim, acabar d'una manera èpica. Però Pere Frontera, un desboc, enhorabona per aquest projecte i quedam a l'espera que s'acabi de fer aquest Verkami i que es pugui posar i es pugui jugar ja amb aquest joc de rol, amb aquest port mort, amb aquesta gran banda sonora que hi heu posat. Una abraçada forta.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Fins aviat. Gràcies a altres.
0: Adéu.
2: I nosaltres ara fem un tèntol, que ja tenim aquí a l'estudi 1 d'Iberes Ràdio, en Eugín San Pietro, que ve a parlar-nos de cinema.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Amb els anys, em donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Pla subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.

0: I ja tenim aquí en Eugènia San Pedro, també coneguda com Eugène San Pietro, el cercle cinèfils, que avui ve a presentar-nos, que m'ha sobtat allò que has dit, pot no semblar cinema, però cinema, perquè és una pel·lícula, i hem de parlar d'un tema que jo desconeixia absolutament, com és aquest Backrooms. Què és exactament això?
1: Jo també ho desconeixia moltíssim. Ha estat arrel d'aquesta gran estrena que jo he pogut saber una mica més de què va tot aquest tema, i jo no m'ho considero una persona que estigui dins d'aquest cercle per res del món. De fet, com bé dic, m'he hagut de documentar moltíssim, no només per programar-la, sinó també pues, per fer el programa d'avui, perquè, bueno, és un fenomen, res més. O sigui, no és cinema per jo, o sigui, és cinema ara, però fins ara, fa uns anys que és un fenomen, i és un fenomen d'internet que va esclatar arrel de que algú dins un foro que se diu 4chan, no sé si el coneixeu, però jo no el coneixia.
0: Pues, San Pietro, estimado, són del 79. M'ha vingut sobre que és foro cotxes, com per ara pot anar una mica més lluny.
1: Ja. Pues resulta que és un foro on tu pues comentes i obs temes, no? I la gent te pot contestar i tu pots crear fil de converses infinites. Pues algú de manera anònima va penjar una foto que realment no era res, no era absolutament res, era simplement un espai, una habitació, un habitacle amb els trispols, s'espera tot de color groc, tot tenyit amb un to així com a groc, i arrel d'això, pues, dins d'aquest foro, un munt de gent va començar a escriure i va començar a crear com a històries en base en aquesta foto, no? Hi ha moltíssima gent creativa a internet, ja ho sabem, i la gent pues, va començar a descriure pues, aquesta imatge, imaginar-se històries i tal. Fins que en Kane Parsons, que és el director d'aquesta pel·lícula, que se diu Backrooms, va fer una espècie de curtmetratge a YouTube sobre aquesta imatge, no? Ell mateix, dins d'aquest fenomen, dins d'aquesta realitat que ningú coneixia, ell se va inventar una història, se la va apropiar, se la va fer seva i va fer aquest producte, aquest curtmetratge. Això també va ser un fenomen brutal, perquè en el final no sé per què ni si té molt de sentit, però tots els seguidors de lo que havia sigut aquest foro se van traslladar a YouTube, varen començar a reproduir aquest contingut d'una manera bestial, té milions i milions de visualitzacions, i estia no aturat de crear històries paral·leles en aquesta primera història, diguéssim, no? S'ha inventat una sèrie de fenòmens, una espècie d'univers d'internet que crea ell mateix, o que ha creat, diguéssim, ell mateix directament amb una aplicació gratuïta a casa seva. Aquests vídeos tenen un munt de visualitzacions i després d'això, diguéssim que arriba a A24, que és una plataforma, és una distribuïdora, productora que ja n'hem xerrat altres vegades, no és cap plataforma, perdoneu, i va decidir produir aquesta història. I és molt fort perquè al final aquest director, en Kane Parsons, és el cel·lot més jove que ha aconseguit pues, tenir tantes visualitzacions i que una distribuïdora i una productora com A24 te faci una pel·lícula és bestial. I sobretot quan aquest tio no ha fet diguéssim res professional o res duit a la pantalla grossa. No?
0: Fins ara?
1: Sí.
0: Clar, en resum, perquè els oients ho entenguin, és un fòrum d'internet on se penja una foto, la gent comença a lucubrar que pot haver darrere aquesta foto, que és una backroom, que és una habitació, tu deies, de parets groguenques, i a partir d'aquí se desferma una espècie com de FOMO, però igual que... No, FOMO no, seria com a de fandom.
1: Bueno, no? Fandom, però és un FOMO també, perquè ara aquesta pel·lícula tothom la vol veure. O sigui, tothom la vol veure, tothom que sigui una mica friki... De
0: ara
1: que
0: ara
1: és...
0: he passat de modern. FOMO seria Fear of Missing Out, que seria por a perdre's. Qualque cosa, per tant, la gent no se vol perdre aquesta pel·lícula, i fandom seria tot allò que embolcalla un fenomen cultural.
1: Un fenomen,
0: lo que eren uns els fans d'un temps, ara se diu fandom, perquè els oients a casa se'n facin una idea de com sona aquesta Backrooms, aquest és trailer. Escoltau.
2: I found something in the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place. I found a place.
0: I found a place.
1: I found a place.
0: He trobat un lloc.
1: Sí.
0: I clar, d'un lloc és d'allò que va aquesta pel·lícula, d'una backroom.
1: Sí, la pel·lícula mos mostra, diguéssim, que en Kane Parsons ha hagut de... reinventar una mica el que havia fet per traslladar-ho a format llargmetratge. I la veritat és que jo l'he pogut veure i és una pel·lícula que està molt bé. És vera que jo vaig poder veure el curtmetratge que està disponible a YouTube, són 8 minutets, i vos he de dir que no m'imaginava que la cosa anés per aquí, no sé per què, no sé, no me va transmetre gran cosa. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé, però és vera que jo esperava un altre tipus de pel·lícula.
0: Té a veure una mica amb un fenomen de la meva època totalment diferent, com va ser el projecte de La Bruixa de Blair, que era a partir d'un fals curtmetratge,
1: sí.
0: Es va fer una pel·lícula que era teòricament d'unes aparicions, uh-huh. I llavors va resultar que tot era un mockumentary, que ja. Ni existia, però un moment, però quan varen promocionar la pel·lícula, aquesta del projecte de la bruixa de Blair, nosaltres mos pensàvem que allò era real, i clar, també se va crear tota una parafernàlia al voltant d'aquesta pel·lícula que va fer que fos superexitosa, i es va començar a gravar una mica en càmera amateur, lo que després lo que fins ara, fins aquell moment, havia estat cinema professional. Va per aquí la cosa?
1: Clar, no sé si va molt per aquí, però sí que es veurà, de fet, avui ho han xerrat a sa feina, que arrel d'aquesta pel·li... O sigui, jo crec que aquesta pel·li en el final va una mica de sa por en estar tot sol, no? No trobar res a sa solitud, una mica. Però també, avui justament en xerràvem que hi ha... com un moviment una mica més filosòfic que envolta tota aquesta pel·lícula i és algo més relacionat amb la matèria i les coses i la física, que això, bueno, a mi me costa de creure, xerràvem avui de que passa si un arbre s'acau enmig del bosc i ningú sent que renou. Això ha passat o no ha passat, no? Hi ha una mica de, no sé, de Matrix aquí darrere, clar. Tot això.
0: Un renou és renou perquè qualcú l'escolta,
1: sí.
0: O perquè fa renou.
1: Sí. I clar, te sorgeixen com un munt de preguntes que jo crec que es tenen més a veure pues, en sa física i en sa matèria i fins i tot en sa filosofia que... No en xerrarem avui, perquè avui en xerrarem de la pel·lícula, però sí que és vera que jo crec que, a part del fandom aquest, també hi ha un pot de friquisme que envolta tot això i de la realitat dels videojocs, no sé, hi ha moltíssima cosa aquí darrere.
0: I sobretot com un fenomen viral, uh-huh. O una cosa compartida moltes vegades, uh-huh. Qualcú té la pipella per dir aquí darrere hi ha un negoci cinematogràfic i és capaç d'un fòrum d'internet on la gent comença a explicar històries intentant descobrir que hi ha darrere una fotografia, passam una pel·lícula. I tampoc ha tardat tantes que a mi,
1: no.
0: Per passar d'una cosa a l'altra.
1: Sí, sí, jo crec que això va començar el 2019, si no m'equivoc, i mos ha duit aquí. I la veritat és que és una pel·lícula que a dia d'avui, en lo que duim d'any, ha recaudat moltíssim, ha sigut una barbaritat, està en el top 1 d'Espanya, passant per damunt de Grogu, de Star Wars, passant per damunt de Michael, passant per damunt de qualsevol pel·lícula... I clar, això és realment molt fort, perquè jo és vera que m'estic donant compte que comença a haver un fenomen de cinema de terror que la gent s'està arriscant molt a veure segons quin tipus de pel·lícules, i això està molt bé també. I xerrant de pel·lícules que fins i tot també són de gènere i que arriben a festival de cinema i que guanyen premis... I a mi això m'ha semblat molt interessant, perquè fins ara el terror no és que fos un gènere invisibilitzat, però sí que és vera que hi ha un tipus de persona que consumeix aquest tipus de cine, però no tothom. Ara bé, els números d'aquest cap de setmana mos indiquen que segurament hi ha gent que s'està començant a arriscar i que aposta per veure pues, un tipus de pel·li que de normal a lo millor no s'arriscaria. I bueno, pues està bé. A més a més, la protagonitza... bueno, són dels protagonistes, però surt una Renate Rinsve, que és la noruega que va guanyar el premi a millor actriu a Cannes per La peor persona del mundo, i que fa poc ha guanyat també l'Oscar per Valor sentimental.
0: És un bon segell de qualitat,
1: sí.
0: Si no tant ella com el mànager d'aquesta lota, els mànagers o l'equip de comunicació,
1: sí.
0: Ha decidit apostar per aquests nous formats. És un tema de nínxol? És per gent jove o és per tots els públics?
1: És que no sabria dir-te. Jo sí, estic molt segura de que jo aquesta pel·lícula sí que l'hagués catalogada com una pel·lícula de nínxol per a un públic molt concret. Però és vera que la recaudació d'aquest cap de setmana mos està dient que no. Per tant, és un fenomen que potser mou masses.
4: Sí, que desperta interès més enllà de...
1: Sí. O sigui, és un fenomen...
4: Com un fenomen adolescent.
1: Sí.
4: O jove.
1: Que ha mogut moltíssimes masses, perquè, recordem, això va començar el 2019, per tant, ja comença a tenir un públic com a molt més ampli, perquè ja du uns anys promegant tot aquestes backrooms per internet.
0: No, i que també que és que els 2019 tenien 18 anys, ara en tenen 24. Per tant, han crescut una mica seguint aquest fenomen.
1: Jo el que m'estic donant compte per les pel·lis que s'estan estrenant és que la gent jove cada vegada està anant menys en el cine. I no dic gent... O sigui, gent no jove, sinó molt jove. Gent de 15-14 anys que comença per un fenomen d'internet. Ara mateix també hi ha una pel·lícula que va sorgir a internet, que només estava a plataformes de YouTube i que masses i masses de gent jove mos van escriure no només a Cine Ciutat sinó a totes les cadenes de cine d'Espanya, perquè aquest darrer episodi que només s'emitia a YouTube se posava a una pantalla de cine i també ha sigut una barbaritat. Vull dir, hi ha un friquisme no en sentit negatiu, tot el contrari.
0: No, friquisme ben entès.
1: Sí, que fa pues, que els adolescents tinguin interès per aquest tipus de producte, i a mi la veritat és que me sembla increïble. O sigui, m'aprovi molt bé.
0: Celestine, tu com a adolescent d'aquest programa?
4: Jo vaig veure la Bruja de Blair.
1: La Bruja de Blair, sí.
4: I crec que vaig quedar allà. Sí. Vaig quedar allà com...
0: Sí, perquè se n'ha poc encara com a més sorprenent aquest fenomen virals abans de saber fins i tot que era la viralitat.
4: Sí.
0: Perquè no és que no se l'anyés més mèrit, però ara internet...
4: Perquè encara no existia aquesta viralitat.
0: Bàsicament internet fa com a de camp d'ampliació,
4: sí,
0: a vegades és més senzill triomfar-hi, que no abans, que no existien aquestes plataformes, però cada tant el cinema mos du una sorpresa. La podrem veure en el Cine Ciutat, intues, aquesta Backrooms.
1: La tenim a Cine Ciutat, està funcionant superbé, la veritat és que és una pel·lícula que no és molt llarga, que no és realment cinema de terror, perquè no hi ha... Bueno, hi ha alguna coseta, però no és una pel·lícula...
4: Inquietant.
1: Sí.
0: I recorda't que un cinema és un gran refugi climàtic.
1: Exacte.
0: Ara, aquesta setmana que torna a fer una calorada,
1: res millor
0: que poder passar hora i mitja, dues hores, en el cinema, menjant crispetes, un regalim, i mirant una pel·lícula. A part d'això, mos queden res, minut i deu.
1: Sí.
0: Qualque recomanació més d'aquesta setmana que tingueu a Cine Ciutat, que qualque cosa destacada o destacable?
1: Sí, doncs pues mireu, dia 12 és demà, no? Dia 12 és demà. Sí, demà s'estrena el Dia de la Revelació, que és la darrera pel·lícula.
0: M'agrada que siguis com jo, que mescles els dies. T'ho agraeixo.
1: Home, així és terrible, sí. Demà s'estrena el Dia de la Revelació.
0: Ah, Spielberg.
1: Sí, que és la darrera pel·lícula d'en Spielberg. Mm. I a mi me fa moltes ganes, perquè m'agrada molt el que he pogut veure, he pogut llegir sobre aquesta pel·li, m'ha cridat molt l'atenció, i a més ahir ho vàrem anunciar, a partir de dia de 9 de juny comença l'univers Christopher Nolan, farem una retrospectiva sobre aquest director cada divendres, abans de la gran estrena L'Odissea, que s'estrena dia de 7 de juliol, i esteu convidadíssimes.
0: L'Odissea, recordant que és el clàssic d'Homer, ara adaptat a la pantalla per Christopher Nolan, que també interessa, és a dir, el que ja han escrit d'aquesta pel·lícula no fa que el virem gran cosa, però és d'aquestes pel·lícules espectacle que s'han de veure en el cinema.
1: Un espectacle.
0: Eugenia San Pedro, moltes gràcies, estimada. Gràcies. Molt bona setmana.
1: Gràcies a tu,
0: i mos veiem als cinemes. Nosaltres feim una pausa i en un minut, dos minuts i mig, encetarem tercera hora de programa, que avui tenim un convidat especial. Viva Suècia!
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. El PSIP acusa el Consell de Mallorca d'aturar i ocultar els informes tècnics sobre el suposat ús personal de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastart. El portaveu de Vox ho nega i acusa els socialistes de corruptes per justificar la seva continuïtat en el càrrec.
7: La socialista Catalina Cladera ha recriminat a la institució que encara no tingui els resultats dels informes per determinar les responsabilitats del vicepresident quan fa un mes i mig que en va admetre l'ús dels vehicles. En canvi, Pedro Bastart argumenta que els informes són secrets i ha desmentit els socialistes.
8: I per què tarden tant? Per què tarden tant, senyor Bastart i senyor Galmés? Què passa aquí? Hi ha un pacte ocult i ara també s'hi ha ficat per mig la llei de limitació de vehicles i la seva extensió i que no s'apliqui aquesta legislatura a canvi de que vostè quedi aquí? És això el que ha passat?
9: Però en aquest moment està dient que d'informes de la cara no el fan perquè han donat sort que no el defaien. Parell mentida que vostè hagi estat de president del Consell de Mallorca. Perquè sap que això és impossible, a no ser que vostè fes mangarrufes.
6: Formentera rebrà una aportació extraordinària del govern de 3 milions d'euros per a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que té al seu càrrec. L'executiu autonòmic també estudia altres vies de finançament per a matèries com el transport públic.
7: La comissió paritària Govern-Consell de Formentera ha celebrat la seva primera reunió amb la finalitat d'establir un marc de treball estable i permanent. El conseller d'Economia, Antoni Costa, i el president de Formentera, Òscar Portas, ho valoren positivament.
10: Però és cert que la pressió és enorme. Vull dir, estan parlant d'aquests 3 milions d'euros just donen per el primer trimestre de 2026. No? En conseqüència, en aquesta comissió, una de les primeres qüestions a analitzar és com podem, diríem, augmentar la periodicitat de pagaments per fer front a aquesta despesa.
11: Estudiar conjuntament govern i Consell de quina manera es podrà fer aquest finançament estructural per incloure-ho dins els pressupostos del Consell Insular de Formentera i no dependre ja d'aportacions extraordinàries.
6: El Banc de Sang i Teixits va rebre més de 36.000 donacions de sang al llarg de l'any passat. Augmenten així lleugerament les extraccions respecte de l'any anterior que permeten mantenir l'abastiment del sistema sanitari.
7: Així tot, l'entitat demana que no s'abaixi la guàrdia i posen en funcionament noves eines, com el robot RH3, que facilita informació i cites. La consellera de Salut, Manuela García, anima els més joves a donar sang.
12: Probablemente con un poco de tu tiempo puedas cambiar la vida de muchas personas. La donación de sangre salva vidas y salva por cada donación 3 vidas. Pero lo que se observa es un envejecimiento de los donantes.
6: I Educació impulsa el programa Docents 360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. Les actuacions inclouen suport psicològic, mediació en conflictes i noves mesures de conciliació laboral.
7: Entre les novetats, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada en 4 dies setmanals sempre que l'organització del centre ho permeti.
13: La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
6: I encara un apunt en educació, perquè gairebé 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, una xifra similar a l'any passat, tot i que una mica més baixa.
7: La nota mitjana d'accés ha estat de 7,08. Les proves s'han desenvolupat amb normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia amb dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat detectors de dispositius electrònics.
6: I amb aquesta informació hem arribat a les 5:04. Més informació a les 6.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que el Murcians Viva Suècia actuaran demà al Mallorca Live Occident.

Encetam la tercera i darrera hora del programa d'avui amb Miguel Soler, que segueix el control tècnic, i ara en companyia de Fernando Campillo, el bateria dels Viva Suecia.

0: IB3 Radio As, información. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...

0: que està en desús és la paraula vànava. O sigui, lleva la vànava del llit. És com si fos una colxa. Llevar la vànava. Jo trobo que és una paraula que no s'utilitza i que nosaltres, que nostra, utilitzàvem abans. I molt bé. O sigui, lleva la... És com una manta, com una colxa, com una cosa per posar a damunt el llit. Moltes gràcies, adeu.
1: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
2: I ja tornem a ser aquí una setmana més en ses fites ben netes, un espai que escoltam tot allò que passa a fora vila, amb en Tomeu Mesquida, un home que ja li han posat cara, encara ja que no s'esperava que tingués aquesta
3: modern.
2: Cara...
3: Un pagès modern. No sé què pensar, no sé si la gent estarà d'acord. Si un pagès hipster. No estarà d'acord.
4: Sí,
3: perquè, un, no som pagès, i dos, no me considero hipster. El que un se consideri també dona un poc igual,
2: exactament,
3: però...
2: És allò que projectes.
3: El que els nostres oients pensin, benvingut sigui.
2: Sempre en mans de l'audiència. I parlàvem que avui vens sí. amb una fruita de temporada ben bona, que qui més qui manco a tothom li agrada.
3: Sí, Sour Cock és un èxit assegurat. Jo crec que... Bé, no conec ningú. Coneixeu qualcú que no li agradi Sour Cock? Jo no conec...
4: Jo no conec ningú que no li agradi.
2: A mi m'agrada si...
4: Xisco has triat.
2: No,
4: Xisco no el triat.
2: A mi m'agrada si el passant per aigua. Si el passant per aigua i li lleves aquella pelussa...
3: Ah, tot es
2: mussa. Mussa moltíssim. Ja, allò ja. Que fa de sabre i mossegar...
3: com el melicotons.
2: Amb aquell vellut, m'acosta.
3: Bé, avui no xerrarem tant de la fruita en fresc, sinó de lo que passa una mica quan els processam, és a dir, quan els aixapam i traïm overcocks secs, és aquesta manera de conservar-lo naturalment, que hi ha gent que li diu oreanes o orellanes, lo que oreanes o orellanes també s'utilitza per melicotons i altres fruites. Per tant, aquí la terminologia seria overcock sec, per no donar espai i en es dubte, o sigui que xerram d'això.
2: Perquè
3: avui.
2: Si una cosa no mos agrada en aquest programa és crear confusió.
3: No, de les coses clares.
2: Però abans d'escoltar els protagonistes d'avui, sí. Necessito que me facis 5 cèntims de sabre i de per què aquest fruit està tan lligat a Porreres.
3: Exacte, mira, començant per sabre, si vols. Ja en xerrem un altre dia més en profunditat, però nocions bàsiques, sabre coquer és un prunus, vol dir que és de la família de les rosàcies, com els amarlets, les prunes o el mèlico Tones, és d'origen d'Àsia Central i el nom d'Overcock ve de l'àrab al-Barkuk, que com aubergini vendria a ser, lo que significa que és fruita primerenca, o sigui que...
4: I només amb nonja hi ha tot un món.
3: Sí, exacte, perquè això jo no ho sabia, però si cercau un diccionari a Salcobé Moll, veureu que de maneres de dir Overcock n'hi ha moltíssimes. Jo en començaré a dir qualcunes i m'aturau quan vos canseu. Mira, Overcock, Abricoc, Abercoc, Albercoc, Abericoc, Abricot, Albericoc, Albercoc, i així...
4: Tot això variants, variants català, no?
3: Bercoc, sí, tots estan... Bueno, no sé si està tot acceptat.
2: N'ha arribat a ser que m'agrada, que és Abrebaracoc.
3: Vale, o sigui que
2: me fascinaria menjar Abrebaracoc.
3: Jo no sé si existeix qualque combinació més per dir-ho, o sigui, és la paraula menys regulada de la història dels catalans. No ho sé, m'ha acabat de tirar un triple, però vaja...
4: És la darrera que hi ha apuntada molt
3: bona. No sabia que
4: se
3: podia dir de tantes maneres.
4: Abrebaracoc.
3: Albaracoc, sí. Veus? Mira, o sigui, que n'hi ha de 30.000 maneres.
2: I a Mallorca aquesta història agafa un pas especial, ho dèiem, a Porreres i als voltants.
3: Sí, avui sí que no mateu, diríem voltants, i explicaríem que Montuïri també té un pas important, Felanitx, Manacor també tenen cultius, sí. Però és vera que, bé, el cultiu se va començar a implantar en el segle XIX, quan l'epidèmia de la filoxera va atacar la vinya, i molts dels indres on se feia vinya tradicionalment varen substituir per arbres, i això ens fa pensar que en el Reiguer és on degueren aparèixer aquests primers cultius d'ubercoquers, i abans de que, o sigui, això va sortir abans de que fes força a Porreres, que Porreres va ser a principis dels anys 20 i va arribar a ser una de les zones més productores. De fet, exportaven cap a Europa i en l'estiu dones, homes, nins, nines de tots els pobles, pobles dels voltants, gent que venia a fer les feines, anaven a cuir i sobretot a fer el sequer, que és de lo que xerrarem avui. I el cultiu, en termes generals, està assegurat, no és que sigui un d'aquests cultius que a vegades xerram amb un bascó un poc encongit que estigui en perill. El que passa és que la forma de conservació tradicional que és fer aquest sequer sí que podríem dir que està en risc. No sé si desapareixer, perquè hi ha molt d'autoconsum, però sí que no està assegurat en el futur. No estem en un bon moment, aixequem, bàsicament.

0: per això avui no parlam d'un fruit, sinó d'aquest mètode tradicional de conservació.
1: Exacte, avui, com sempre, comptam amb un pagès o amb un tècnic, en aquest cas avui és un pagès, ell és en Biel Mora, en Biel de Camparrí, més conegut, l'empresa de Camparrí, és una empresa familiar de Porreres, que és la darrera ja, a banda de la cooperativa de Porreres, que fan el cicle sencer, és a dir, que cultiven, cuinen els albercocs, les seves pròpies finques, les sequen i després el comercialitzen, que tenen algunes coses de fantasia que després comentarem, i els seus predins i els seus pares ja en feien, i en Biel ha seguit el seu llegat, i per començar li han demanat si ha canviat molt la manera de fer feina o si encara hi ha gestos que continuen igual.
2: Totalment com ho fan els meus predins i els meus referents. És a dir, feien els que avui soc de fusta i les acaben al sol. Sí que és veritat que ha canviat són les analítiques que feien manuals, totes aquestes coses dels controls del nivell europeu. Sí que ens hem hagut d'adaptar. Ara, si hi va haver un intent de... nosaltres vam tenir, per exemple, una instrucció de la comunitat europea fa uns anys, i el que jo els vaig explicar, gràcies a Déu, el meu anglès és bastant fluid, i els vaig poder explicar que si ens poden llevar segons quin tipus de material es fugirà ja la identitat pròpia de la cosa assecada de segons com un tipus. Jo, vull dir, si no faig això, jo tant... No crec que aquesta amenaça els afectés per res, perquè els va entrar per una hora i va sortir per l'altra. Però, almenys, actualment, no... Aquest impediment de seguir l'activitat no hi són.
3: Quan parlàvem del mercat de Porreres, tomeu no xerrant d'una sola varietat, n'hi ha on queden moltes encara?
1: Sí, mira, l'any 2016 la Conselleria d'Agricultura va dur a terme una recerca bibliogràfica de varietats locals en general de fruiters i només d'Ubercoc em va documentar fins a 80 varietats.
3: Ja m'hi has.
1: No vol dir que totes hagin arribat fins al dia d'avui, però és veritat que a Porreres trobam una barbaritat de varietats que encara se coneixen. Les més, més anomenades serien la Galta Vermella, la Galta Roja, el Moscatell, Inquera, Murtó, Taronjal, i també hi ha varietats comercials com el Canino, el Rojo de Carlet, el Palabres, bé, o sigui, hi ha una borrada de varietats, però el Ubercoc sec o la seca, en sequer, diguem, el que més s'ha empleat tradicionalment ha estat la Galta Vermella, és una que ha estat especialment valorada per aquesta conservació, perquè madura de manera bastant uniforme i absorbeix més sofre, diuen, i el reté millor.
3: Aquestes varietats introduïdes poden donar coites abundants, però solen tenir una vida més curta. En canvi, varietats com la que deia, la Galta Vermella, pot viure molt més, tot i que té coites cícliques. Dos o tres anys molt bons i després qualque any de descans, no és així?
1: Exacte, molt bé.
0: I hem d'anar alerta a idealitzar massa Ubercoc, perquè el cultiu ha patit molt, no, Tomeu?
1: Sí, clar, jo quan deia que és un cultiu assegurat, hem de tenir en compte que és un cultiu que s'ha exposat a diversos problemes. Un és purament econòmic, que és la competència en països tercers, com podria ser Turquia, que és un país molt elaborador de productes secs, ja sigui figues, ubercoc, melicotons, i després també de l'escarabat, que ja en varen xerrar fa un parell de seccions, que és Scabnodis tenebrionis, que jo li diria tenebrinosis, perquè és un gusano cabezudo que li diuen que mata molta... Sí, i el nom és terrible, però ja que hi eren haguessin pogut fer-lo un poc més... Haguessin pogut fer-ho un poc més terrible, i les larves ataquen les rels i poden arribar a matar l'arbre, o sigui, és bastant fort. De fet, sí, les notes de premsa i reculls de l'hemeroteca recorden que va haver una plaga molt important l'any 68 del segle passat, i varen passar de 1.900 hectàrees l'any 66 a 955 el 1973.
3: Són moltes perdudes.
1: O sigui, que se va fer una escabetxina total d'arbres, i això implica que molts d'aquests ubercoquers que s'havien sembrat van desaparèixer i el paisatge pues va canviar. Avui, l'economia de l'ubercoc no és que se basi tant en la fruita fresca, que era el que havia tingut històricament un pes econòmic, sobretot a Porreres, sinó que, el que dèiem abans, quasi tot se comercialitza fresc. Un temps primer a la popa, que s'exportava a mercats com els de Londres o París, i després, sobretot, a partir dels anys 20, aquest pas a fer l'ubercoc sec que ha arribat fins a dia d'avui, que trobam damunt les encimades i les coques. Res, si voleu, podem ja entrar en macetes i explicar una mica el procés perquè els nostres gent que no ho coneguin sàpiguen com se fa. En Biel mos ho pot contar.
0: I davant-hi.
2: Bueno, el tema del sequer
4: pràcticament abans se cuien el llobarcot en terra i s'aixapaven perquè eren més madurs i eren molt dolços i després se fa neteja, saps? Així per vendre, no? Totalment això de llobarcot en terra no se, ja no s'agafa. Nosaltres ja anàvem cada dia a cuir llobarcot quan tens la temporada, agafàvem els madurs i cada dia de matí a hora baixa fins a volta, saps? I és que això que haguin de cuir i després se netegen, s'aixepen, se preparen els canyissos per posar-los de damunt i s'apilen. Pilen és fer formar piles, un damunt l'altre, i se combustiona una quantitat, depenent dels canyissos que hi ha, pues se crema el sofre, fa un vapor, se tapen unes teles o dins el sofredor, i això el que fa és que conserva. I supercoc agafa pues, el que necessita per conservar natural.
3: Com ha explicat ja, el sofre és un tema delicat, Tomeu. Mm-hmm. Quina funció juga en la conservació d'aquest fruit?
1: I del sofre, el que se fa, bàsicament, és que el sofre sublimat se crema dins un ensofredor, que per qui no ho hagi vist mai pot ser qualsevol cosa, no qualsevol de deixat, sinó que pot ser des d'habitacions fetes a posta, com catxes, com caixes metàl·liques de fusta, de plàstic, i aquest gas que produeix la combustió del sofre és un gas anhídrid sulfurós que deixa reblanit l'obercoc i el diòxid de sofre queda damunt la fruita, que ha d'estar sota una mesura determinada, és a dir, faran analítiques i no en pot tenir una quantitat molt elevada, i aquest gas el que fa és que ajuda a eliminar els ous i les larves d'insectes i permet retenir que una mica més humitat sense posar en perill la seva conservació, perquè clar, quan tu conserves alguna cosa has de procurar que tingui la menor humitat possible, i això ajuda a que quedi més mangívol i alhora segur i sí. El que no mos poden passar perquè el sofre és tòxic amb mesures elevades, sí. Per això fan analítiques.
0: I després d'aquesta nit d'ensofrat, també ho ve la imatge que tothom associa amb el sequer, els canyissos al sol.
1: Exacte, pot ser lo del sofre és una cosa més desconeguda que la gent no té, però si qualcú ha vist fotos antigues o ha passat mai per Porreres, igual haurà vist aquests estols de caixes amb obercots teats per la meitat, i el sol també juga una part important en aquest procés de conservació i enviar-nos a compte també.
4: Després se sequen el sol, un parell de dies, i quan el color més o manco comença es que toca, pues el que se fa és posar-ho a sobre. Nos ho tenim davall una porxada i se va assecant. I cada dia ho toques, cada dia ho mires, i quan està a punt, se posa dins caixons i se guarda dins el sofredor fins que lleva el tren. Quan el giram, nosaltres el llevam per Sant Roc, per les festes de Sant Roc, més o manco el giram, mirant com està, i si està bé, el que fem ja deixar-ho a punt per treure-ho i llavors anar traient per tanda. Si va haver la fira de Porrera, se traiem una tongada i segons la demanda. I els repassam un per un, mirant que estiguin bé, els estiram un poc i els posam dins bosses, els guardam dins la llavera i així els tenim conservats.
0: I per fer-nos una idea, quina és la situació actual d'aquest cultiu? No sé si tu, que sempre t'agrada rebostejar una mica, tens algunes dades.
1: Sí, mira, he trobat dades del 2018, són les més recents que he trobat, que a Mallorca hi havia 96 hectàrees d'ubercoquer, i anualment he fet una mica la mitja i surten unes 280 tones de producció. És a dir, que mirant les dades de la cooperativa de Porreres i la gent que produeix a Porreres, actualment, que és el poble que té més anomenada amb aquest cultiu, representaria encara 55,02% de la producció insular, que és molt, però també m'ho diu que el cultiu ha baixat una mica i que ha quedat en fora d'aquelles 1.800 hectàrees que se documentaven en els anys 50-60 abans dels capnodis tenebrinosis, que no tenebrosis, que va fer tant de mal. O sigui que no estem malament i té futur, el que passa que, bé, pues com tot.
0: Tota l'estona parlant de sequer, que és aquesta tècnica per diguéssim, assecar obercots, però a mi el sequer m'ha ben escap la festa del sequer de Lloret de Vistalegre, que no és perquè el meu ropit sigui lloritar, però és la millor festa del món mundial. Abans es celebrava la primera setmana de setembre i ara per mort de sequeló, perquè les filles se mantinguin com toca, en guany, si no vaig errat, l'han avançat una setmana i serà la darrera setmana d'agost. Si teniu oportunitat, anau a la festa del sequer de Lloret de Vistalegre, patates, no és perquè siguis poble del meu ròpid, però
1: no,
0: és la millor, millor party ever.
1: Sí, sí.
0: Però mos queda parlar de la paraula d'aquesta setmana, per
1: sí.
0: afegir en el diccionari de la pagesia.
1: Exactament. Aquesta setmana he triat una paraula arrel d'una informació que he trobat, també, que és que trobaven per traginar les caixes, que era una feina pesada, perquè això cada vespre se posava a recer, o si passava una nigulada s'havia de moure, empleaven una eina que és la cibera. I és una, sí, és una eina que, segons el diccionari Alcover Moll, té variants com cibera, cibira, o xivera o xivira, que és un instrument per transportar semblant a un baiard. Bàsicament, perquè mos entenguin els oients, és una carretilla que no té rodes i l'han de dur entre dues persones. I la seva etimologia, en el principi, se pensava que era una cosa, però després qualcú va proposar una altra, que vendria
0: des gàlic,
1: que és instrument de tragí per a dos. O sigui que, si entrau al diccionari del Cover Moll, veureu que hi ha un botonet a una càmera i hi haurà una imatge d'aquesta eina, que és una cosa que jo desconeixia i m'ha parescut molt interessant.
0: Idò, moltes gràcies, Tomeu, no partagis, perquè sé que t'agraden els guateques d'aquest programa.
1: Hombre, clar.
0: I avui te volia demanar si pots fer de mi. Ho dic perquè, com que a mi m'ha tocat ocupar el lloc d'Anna Margalida i mos falta una persona per llegir ses intros dels guateques que t'animes.
1: Faré el que pugui, si no són en francès.
0: Per favor, quina emoció. Una mica de música.
5: El guateque musical.
0: I acabam el programa amb música i el nostre guateque, avui dedicat a Miquel Junc, al color blanc.
3: Sí, ja que aquesta setmana ha estat la setmana de la moda adlib, el color blanc tan característic d'aquest estil serà el protagonista del nostre guateque, i com que xerrant de moda adlib, no hi ha res com anar vestida de blanc, com canta en Pere Gené.

0: I el blanc de la moda Atli pot tenir diferents tonalitats. Hi ha blanc cru, blanc trencat, blanc os, blanc...
1: Os.
2: Clar, quan lleva tot el
3: dia així... Ara s'ha vist, clar.
2: Això és el problema.
0: Blancós, clar. Blanc ivori, ho he dit bé. Blanc crema, blanc nacre, blanc ivori, una altra vegada. I el més pur de tots, el blanc nuclear. Una tonalitat a qui Leon Manso ha dedicat a aquesta cançó.

0: Vas per córrer. Balears, atenta, tomeu mesquida.
1: S'estrena.
0: Que i amb fites netes s'estrena Locutantes Guateque.
2: Com que ja m'han dit molt ja puc llegir igual. Vinga. Com que avui mos ha visitat en Llorenç Santa Maria, no podia faltar la nostra selecció musical la seva versió de Noches de Blanco Setén. Setí blanc fet amb música, la veu d'uns dels dandis de la música illenca. I un disc en directe. Que soni.

0: no hauria de plaure.
1: Retòrica.
2: Quina meravella.
0: No hauria de
2: plaure. Oh, sí, oh, sí, oh, sí.
1: Visca el Llorenç.
0: La por de tots els artistes, el full en blanc a l'hora de posar-se a escriure o crear, però també pot ser un bon punt de partida per tot allò que encara ha d'arribar. Pàgina en blanc de Marisa Rojas.

el blanc també pot ser el color de moltes coses, com, per exemple, el llum i el foc. El manco, això ens cantaren de Velvet Underground.

0: Les flors també poden ser blanques, com en aquesta tonada popular, que soni Bona nit, Blanca Roseta, en la versió dels...
1: Imarantia.
0: Imarantia.
1: Que soni.

0: Moment ara per un clàssic de Lluís Llach, com no vol blanc, un bàsic d'armari amb els de funerals en llengua castellana.
1: Catalana.
2: Lluís Llach.

0: Miquel Jung, té un missatge per tota la balearitat en general i per en Lluís Llach en concret.
1: Sí, sí, vull demanar perdó per aquest errado. Llengua catalana, clarament.
0: No passa res. Fins aquí el Tèntol d'avui. Demà hi tornem. Tomeu Mesquida, moltes gràcies.
2: A tu, Xisco,
0: Juncker,
2: sempre.
0: Juncker, Celestine, gràcies per aquesta hora baixa tan entretingut. Fins demà. I llavors també en Miguel Soler, que ha duit el timó d'aquest vaixell. Fins demà. Ciao.
3: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Un incendi declarat a aquesta hora baixa a l'Hospital de Manacor ha obligat a evacuar de manera preventiva diverses àrees del centre, entre elles la nova unitat de psiquiatria i la zona de maternitat.
5: Segons les primeres informacions, el foc s'ha originat poc després de les 5 de l'hora baixa a la cuina de l'hospital. Les flames han generat una fumera que s'ha estès per part de l'edifici i ha activat el protocol d'emergència del centre sanitari. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat diverses dotacions del Bombers de Mallorca, així com efectius de la policia local i de la policia nacional, que han coordinat les tasques de seguretat i evacuació. A hores d'ara, l'incendi ja està controlat i, de moment, no consta que hi hagi persones ferides. Ara, els equips d'emergència treballen per ventilar les instal·lacions afectades i avaluar l'abast dels danys.
4: I l'Ajuntament de Calvià ha decretat 2 dies de dol oficial per l'incendi de Magaluf i ha posat els serveis socials municipals a disposició dels damnificats per oferir-los allotjament. Seran reubicats en immobles del consistori i en hotels de Calvià i Palma.
5: Un curtcircuit en una gelera al tercer pis del bloc de pisos és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi, que ha deixat 2 morts i 24 ferits. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, ha explicat que el fum i la virulència de les flames han dificultat les tasques d'accés i evacuació de l'immoble.
6: Aquest incendi, siguent tan violent i amb tanta càrrega de foc, ha romput finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, que també s'ha mogut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana. No? I això és el pitjor.
4: I l'Ajuntament de Palma ja treballa en les actuacions més immediates per garantir la seguretat de l'antiga presó després del desallotjament dels darrers residents.
5: Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els pròxims dies s'acabi de netejar la zona i es tapin els accessos per evitar noves ocupacions. A més, es reforçarà la vigilància policial i s'instal·laran càmeres de seguretat per evitar-ho. Javier Bonet és el primer tinent de Baldia.
7: I els policies faran control durant aquests propers 2 dies, per si la gent vol, necessita entrar dins la presó, agafar estris, també poder-li donar aquestes facilitats. Com heu vist, ha estat un procés llarg, han estat 4 mesos.
4: Simaval defensa la integritat professional dels metges de Son Espases. Ho ha dit en un comunicat on també han volgut enviar un missatge de suport cap als facultatius que treballen al centre.
5: A resposta així a les informacions dels darrers dies on s'ha qüestionat la gestió de l'hospital, el sindicat assegura que Son Espases és un pilar fonamental de l'atenció sanitària a l'arxipèlag i que la seva activitat assistencial i investigadora el situa entre els centres de referència del Sistema Nacional de Salut.
4: I la Guàrdia Civil ha detingut 3 persones per diversos robatoris a l'interior de vehicles al mirador de Torre d'Esverger a Banyalbufar.
5: Se suma així a un altre detingut a principis de mes i, per tant, eleva fins a 4 el nombre total de persones arrestades per aquests fets. La investigació va començar arran de l'increment de robatoris a vehicles de turistes que visiten aquest indret de la Serra de Tramuntana.
4: I d'aquí mitja hora el papa Lleó XIV oficiarà una missa a l'estadi de Gran Canària. S'esperen uns 40.000 assistents.
5: També avui el pontífex s'ha reunit amb persones migrants al moll d'Arguineguín i ha rebut la clau d'or de la ciutat, el màxim reconeixement que atorga l'Ajuntament de Les Palmes. Demà serà el darrer dia d'estada a Canàries i també a Espanya.
4: I amb aquest punt arribarem a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació actualitzada a l'informatiu de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: El rap, les sèries i el cinema d'estrena centren el programa d'avui. Benvinguts, benvingudes a la cultura d'IB3.

0: Avui parlarem de rap fet per dones i amb una representant que avui és la protagonista de la secció de Postveritat i altres drames, que serà conduïda per la Carme Tobà. I per acabar, avui tindrem cinema i sèries a les plataformes amb Cata Rosell i Marta Pérez.
1: I serà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I d'avui les postdramàtiques d'aquest programa estan representades per la Carme Tobà, com ha dit la Mònica. Com estàs, Carme?
1: Molt bé, fa molt de temps que no estava per aquí i és la primera vegada...
0: Molts has enyorat.
1: Sí.
0: Nosaltres sí, també. Sí. Però no fa tant, no? Un mes?
1: Jo di... O més.
0: Més?
1: O més. I és la primera vegada que venc tota sola, llavors me sento un poc
0: tota
1: desemparada.
0: Tota sola de les postdramàtiques, sí. Però estàs superben acompanyada,
1: això
0: la Mònica...
1: Sí.
0: La convidada, que encara no direm el nom, i jo mateix, si te serveix.
1: Sí, sí, sí, per suposat. Però sempre està bé tenir el grup.
0: Sí, no? Què tenim de la convidada d'avui?
1: Bueno, pues primer de tot que jo me fa moltíssima il·lusió tenir-la aquí, perquè és una persona molt estimada personalment, i després que, a més, és un tema que jo m'interessa molt, des de el desconeixement. És a dir, que sóc una persona que no té massa contacte amb el món del rap, però un poc a partir de conèixer-la ella a nivell personal ha estat una cosa que he anat endinsant-me, fins i tot he anat a algun concert de rap, primera vegada a la meva vida fa molt poc.
0: Per ella?
1: Per ella.
0: El reclam ha estat ella. Que...
1: Exacte. I llavors pensava que podia ser interessant aproximar-me a tot aquest món a través d'aquesta entrevista amb la Sheila Núñez Martínez, la Shea, i pues un poc conèixer aquest món del rap, perquè ella és rapera dins de Mallorca, du bastants anys en aquest món. I res, hola.
0: Com estàs?
2: Moltes gràcies per
0: convidar-me
2: a aquesta hora baixa.
0: Espera, que no sé si te sentim ara, Xea.
2: Sí, sí.
0: Ara sí.
2: Sí. Donar-vos les gràcies per convidar-me a aquesta hora baixa i bé, amb moltes ganes de xerrar una estoneta sobre aquest tema.
0: Molt d'anys perquè ets molt jove.
1: Bueno, quan m'has dit?
2: Bé, ara fa 20 anys.
0: Què dius?
2: Sí, un 20 anys que vaig fer la meva primera actuació en el que era el Casino Royal allà a Gomila.
0: Oh, llenava sí, molt. Vaig... Però, bueno, no te demanaré l'edat, però és que m'he quedat de boniato.
2: Tenen 34 anys ara.
0: O sigui, 14 anys ja estaves allà
2: 12, 13,
0: repetjant.
2: Sí. Així que ja estic dins a Old School.
1: Vieja leyenda.
0: És com la Marisol del segle XXI. Va començar en una nia, i en el món del rap. Què?
1: Molt bé, no sé si podem...
0: Tenim ja la cançó que havíem preparat per donar-te la benvinguda.
2: Pues,
0: la
2: beníssim.
0: Vinga, Andrea. Perquè

0: Wow. Quina manera de començar, m'encanta.
1: Sí.
0: Ara me passaria tot el disc sencer.
1: Jo crec que és una bona presentació. Sí. Llavors, si vols, començam amb algunes preguntes.
2: Sí,
1: i una cosa que jo venia pensant, i no només pensant des de fora, sinó també pensant un poc en jo i la meva aproximació al rap, és que és un gènere que sovint està envoltat d'alguns estereotips i prejudicis i que no sempre ha rebut el mateix reconeixement que altres expressions musicals, no? Ja sabem que això no és cap sorpresa, que hi ha manifestacions culturals que reben més reconeixement social, institucional també, que d'altres. I jo crec que rap no és aquesta que potser està de les més valorades. Llavors, era com perquè mos expliquessis tu que vius i crees que és per tu el rap i si creus que encara existeix una mica aquesta mirada.
2: Vale, bueno, per jo el rap, la veritat és que com que no puc fer una diferenciació de que qui sóc jo sense rap, no? Ja em comentava, vaig començar molt joveneta, i bueno, així que, no sé, no? Quan miro cap endarrere, però també quan miren el futur, el rap sempre està present, no? No únicament com un gènere musical que m'agradi, sinó en el final com una eina, tant per conèixer-me jo mateixa com també per expressar, no? El que penso, el que sent, el que m'interessa, el que vull canviar, el que no, no sé, no? Tot, no? Així que per des de la meva perspectiva, no és això, no? És una eina, és el que jo m'he acompanyat des de sempre. I a part, bueno, pues és una forma també de fer música, de fer art, no? En un moment donat, amb els mitjans que jo tenia en el meu abast, no? Perquè al final el rap, si algo per lo, si té una característica per lo que arriba a molta gent, i sobretot en un moment on la gent és bastant jove, que des d'aquí dic, hi ha gent de totes les edats que escolten rap, però hi ha aquesta cosa com que és fàcil arribar quan és més jove, al final és perquè té un llenguatge bastant explícit, bastant, no vull dir bàsic, perquè a vegades això també fa que s'alimenti aquest prejudici de que és algo fàcil de fer i que no té massa, no se fa massa cura, sinó que una característica és que és un llenguatge clar i explícit, no? Uh-huh. I que per fer-lo no necessites massa, diguéssim, a nivell d'instrument, clar, necessites un instrument, pots fer-ho també en el carrer, i això fa fàcil que pugui arribar a moltes persones i que, uh-huh, jo, per exemple, que he estat una nina d'aquí, d'aquest barri, del polígon de Llevant, el rap me va arribar en el carrer, igual que m'arribava el flamenco, però m'arribava el rap. Uh-huh. No? I en el final arriba d'una manera molt senzilla, molt quotidiana, i això és el que ajuda que després formi part de la teva vida d'una manera també molt quotidiana.
0: Uh-huh. Men, de quines expressions o paraules te sents identificada o t'identifiquen? Carrer, si parlant del rap, carrer, no tu, sinó l'estil, val? Entorns urbans, suburbis, perifèria, classes populars, denúncia.
2: Bueno, te puc dir que hi ha un poquet de tot que me fa ressò, d'acord? Però un poquet amb aquestes coses, no? Aquestes paraules o aquestes idees que mos pot dur aquesta paraula rap, estan relacionats un poquet amb el que ara m'ha comentat la Carme, no? De quina idea tenim, no? Jo mateixa moltes vegades m'han dit, és que tu no pareces rapera. No? Tu no pareces rapera, o no ets la idea que potser una persona que no fa rap entén o imagina d'una persona que faci rap, no? Ja per el simple fet, ara ja no és algo tan anecdòtic, no? Però fa 20 anys ser una dona i fer rap era, bueno, com a mínim te deien, ah, tu fas rap, no? Ja era com un poquet una sorpresa, no? Això ja d'entrada, no? I després, òbviament, en el final no deixa de ser, en un moment donat, un moviment associat un poc a una filosofia, una cultura, òbviament que surt dels barris, no? En un context molt concret, no? Així, 70, 60, Brooklyn, Nova York, de les classes més populars. Llavors, òbviament, hi ha tot un imaginari que se queda molt relacionat amb els orígens, i en el final és un moviment que és molt jove, no? Llavors és normal que tot això va quedant i amb tot el respecte, no? Però, òbviament, després vas trobant que com en el final és un reflex de la gent que ho fa, pot anar explicant realitats molt diferents. No? I jo des de la meva part he intentat transmetre moltes vegades sense voler, simplement perquè era la meva manera d'expressar-me, la meva realitat, no? A partir d'aquesta. I totes aquestes connotacions del carrer, classes populars, denúncies, han format part també de la meva música, però també hi ha altres, no? I crec que també és important donar-li importància, no? En aquest sentit.
0: Jo, és que fa un parell de mesos entrevistàvem en l'Ati, l'Ati 404, ara és el seu nom artístic, que també és actriu, que va venir a l'Atlàntida l'any passat a presentar Ruido, i allà la van conèixer perquè també la van presentar, i quan va treure el disc mos va avisar i la van entrevistar. I a partir d'una de les meves preguntes deia: Rafa, és que a mi la calle me habla. O sigui, i això me sembla preciós, a més, no? O sigui, la calle, en el seu cas, eren les seves veïnades, amigues, la que du la botiga de no sé què de vora, els conflictes que han al barri perquè demanen coses que l'Ajuntament de Tor no els hi proporciona. Vull dir, ella es nodreix, o se nodreix de totes aquestes, d'aquests elements, per després fer les lletres.
2: Sí, sí, totalment. O sigui, tu en el final, quan estàs obert a crear, no?, o el manco, pues estàs un poquet en connexió amb les coses que t'agraden, i per tu la creació passa també per estar un poquet obert a el que passa en el teu voltant. Sí, el carrer és molt inspirador, no? I sobretot si ho vius sobretot des de la teva quotidianitat, no? Sí. Perquè crec que a vegades també amb aquesta idea de si fas aquest gènere musical o si te dediques a aquest camp d'investigació, has de xerrar d'aquest tema, mm-hmm, d'aquest tema i amb aquestes paraules, no? I òbviament, pues, això t'ajuda, sobretot en el principi, a dir, vale, estic fent rap, sou d'un barri, no sé, el meu pare són andalusos, que meva passa això, tot això t'inspira, no? La meva veïnada ara l'ha passat això, té aquest problema, tot això te va inspirant. Però segurament també si hagués nascut a Muro i la meva realitat hagués estat una altra, segurament això també m'hagués inspirat, no? O si vius en el camp, doncs, pues, no sé, jo m'agrada molt mirar ocells, i a vegades això m'inspira també a escriure, no? I, bueno, d'aquí també a vegades surten coses interessants, no?
1: Claro.
2: O sigui que, bueno, jo crec que tot en el final té molt a veure amb el teu context, i sí, jo crec que sí, que pot ser molt, molt inspirador.
1: I a més, vull dir, les cançons que escoltarem i les que hem escoltat també tenen aquesta cosa més introspectiva, no? Que només, no només està cap a de fora, sinó que per tu és una eina com una mica de mirar-te cap endedins, que jo crec que és molt guai, i potser no és tan lo que penses que és rap.
2: Exacte, jo crec que això ha estat el més difícil del meu procés creatiu, perquè bé, també te va fent gran i no vas madurant, i hi ha coses que veus diferent, però sí que el millor des del de, primer moment, les meves primeres lletres, jo començava a escriure en un quadern, els meus diaris, pues, per avui m'ha passat això, lo típic, no? Mm-hmm. Però vaig veure que amb la música, pues, m'agradava com quedava, i que la gent que jo escoltava que feia música, no sé, me semblava que era com un poc més poderós, no? I que ajudava que les coses, jo soc una persona bastant, tinc bastant vergonya, i pensava, això veia que quan veia això, a més, la meva germana gran, que no he dit, va començar a fer rap, llavors, clar, jo vaig dir, uah, això està guai. I això t'ajuda també a fer aquesta cosa com de treure les coses cap a de fora, no? Però és veritat que durant molt de temps fent això, te vas desconnectat un poquet també de les teves emocions, de lo que tu també vols transmetre, no? I jo crec que ara, en aquests darrers 4 anys, també se reflecteix en la música que estic fent ara, hi ha una part un poquet més íntima i un poquet més honesta, no? També amb aquesta, jo crec que també se maduresa tot això, i anar evolucionant. Mm-hmm. I sí, a vegades no és tant sortir un escenari i posar-te allà a fer 4 rimes, però a vegades xerrar de temes que amb això potser m'estic exposant massa.
1: Claro.
2: No? Perquè potser xerrar de que l'Ajuntament ho fa molt malament, o aquesta gent, això, potser no estàs xerrant tant de lo que te toca tu directament, i comences a mirar un poc més en profunditat i comences a xerrar de temes que tu també te mouen. L'altre també. Però hi ha coses que també necessites dir, i això també ha estat un procés per jo.
0: Que bé.
1: Jo, ara que has dit lo de la teva germana, que hem dit abans que dus com 20 anys de trajectòria o alguna cosa així,
2: sí.
1: M'agradaria saber una mica com van ser aquells inicis, com va ser que el teu primer contacte amb el món del rap, que te va fer començar a fer escriure.
2: Mira, pues, justament, pensant un poc en aquesta entrevista, se m'ha desbloquejat un record que tenia, se m'ha desbloqueada i el recordo, que és que justament molt a prop d'on estei mare, aquí de vora, dels estudis, hi havia un cap de futbol sala, de Sant Juan de Ávila, d'aquí del barri, I jo crec que tenia 7 anys, 7, 8 anys. Eres dos... No, un poc més, 9 anys. I eres 2000 i pico. I aquí de fora hi havia un cotxe, saps, la meva germana, els seus amics, així un poc més grans, i hi havia un cotxe que estava sonant una lota. No, una lota, una tal Maria, fapejant. I és que era una tal Mala Rodríguez, que acabava de treure el seu primer disco, El Ujo Ibérico. Clar, era un casset, perquè estaven... I jo me vaig apropar i vaig dir, que és això? Sí, bueno, no sé, hi ha coses que únicament passen la primera vegada que escoltes una cançó de qualcú, que dius, va, aquesta sensació no tornarà a ser, no? I sí, i aquí vaig començar a escoltar, no? Després ja vols dir, 2-3 anys després, la meva germana també se va continuar movent un poc per aquest món, que aquell moment hi havia aquí un... Bueno, i encara hi ha, no? Però hi havia un moment important de hip-hop a Silla, no? Tant de break, com de DJ, com de, no? De graffiti, de gent fent rimes, i la meva germana era més gran i va entrar un poquet en aquest món. I jo pues, vaig anar darrere, no? I a poc a poc aquí pues, te conviden a un lloc. És veritat que sempre m'he sentit molt acollida, potser també això de ser germana petita, de... que potser més en van ja vaig necessitar també reivindicar un poquet la meva identitat, però estic molt agraïda perquè me va obrir moltes portes, la gent sempre me va tratar molt bé en aquest sentit, no? De, ei, que fa superbé, has de seguir, has de continuar, la gent que estava en aquell moment en actiu, en que encara som referent aquí en la música de la illa, i per això... No, que jo no m'ho creia perquè jo ho feia per jo i perquè m'agradava i aquesta cosa externa sí que me va ajudar en aquest sentit, aquesta comunitat.
0: Mm. Quin nom artístic té la teva germana?
2: Kais.
0: Kais.
2: Sí.
0: Ah, Kais. Jo crec que hem parlat d'ella en el programa perquè va haver un festival fa relativament poc de rap i crec que era formar part del cartell.
2: Bueno, ella no? Fa temps que no fa cosetes. Des d'aquí, si m'escolta...
0: Que torni.
2: Que torni, porfa. Carmen, sí, vuelve. Així que, no, això és important. No? Estem, sobretot, amb estem més jo. Sempre m'agrada, no?, donar-li aquest pes a ella, però estem de referent és superimportant. Jo no sé què hagués estat de jo. O sea, si jo no hagués escoltat a la Mala Rodríguez o la meva germana i o no sé, a Missy Elliot o a Queen Latifah, no? Anita Tillox, comença a veure que això és possible, pues això t'ho diu, pues mira, segueix amb això.
3: Sobretot si és algú proper, no? Perquè a vegades aquestes coses de sí, tenim referents, però estan molt lluny i penses que són superexcepcions, però quan és algú tan a prop és com, sí. Puc agafar-la de la maneta i que m'adugui,
2: sí,
3: no?
2: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Que...
3: Llavors, una altra cosa que jo m'apareixia interessant és que una de les coses que tu reivindiques molt és aquesta història del rap, els seus orígens, aquest element de denúncia i reivindicació social que una mica apuntava en Rafa, i mirant el panorama actual m'agradaria saber si hi ha certes tensions entre aquest origen més reivindicatiu i potser altres des del prejudici també xerrat, no? Com des d'aquí, un anàlisi bastant poc exhaustiu, de que hi ha un altre... Bueno, altres expressions de raps que no recullen tant això. Si creus que s'ha anat transformant, si conserva aquesta capacitat transformadora...
2: Mira, comença en lo darrer, sí. Continua, o sea, conserva aquesta capacitat per una part perquè s'ha creat des d'aquestes arrels, per una banda, i perquè la gent que ho fa i que ho farà té molt present això. En el final això passa amb tot, no? Si la gent és conscient de lo que significa, no? I de donar sorgit, no vull dir que amb això no se pugui evolucionar, no se pugui transformar, no? No, a vegades aquesta cosa, no?, de ser purista del rap, no?, de això se fa així, jo a vegades he estat un poc així, no?, de no, ser instrumental ha de ser així, no me posaré un autotune, perquè això, al final, dius, no passa res, mos hem d'anar transformant, tot té, o sigui, al final, la capacitat creativa ha d'estar oberta també a tot això, llavors crec que això se té present, és a dir, ja vos dic, crec que se té, té memòria, el rap té memòria, el hip-hop té memòria, perquè en el final és una manifestació cultural, artística, però també en el final és un punt de trobada. Vale? Mm. És com que hi ha algo transversal, no? Si tu fas hip-hop o és una rapera o no és un rapero, ha fet break, és com que hi ha una cosa transversal que t'uneix. Òbviament, després hi ha moltes diferències, no? No és el mateix el que jo puc contar com a dona, com a part del col·lectiu queer, com a persona migrant, com una... òbviament, hi ha moltes coses que han de posar damunt la taula i moltes vegades el rap és un reflecte, òbviament, de la societat i hi ha tant lletres com espais que són, pues, que reprodueixen lògiques supermasclistes, racistes, classistes, i tot això s'ha de revisar i se revisa. Però, vull dir, és algo que està present i que des de dins hi ha les estructures i les eines per fer-ho. No? L'únic que, òbviament, no ens hem d'oblidar d'això i òbviament pot passar que ara tot això ha generat un poc, ara està aquest concepte de músiques urbanes, que òbviament a lo millor el que abans era la popularitat que podia tenir rock o la música pop, pues ara hi ha un nicho important de gent que consumeix música urbana i de dins de música urbana òbviament hi ha molts de gèneres musicals, no? I de dins de rap hi ha també moltes maneres de fer rap, no? A lo millor aquesta imatge que ens ha arribat de rap, aquests videoclips de Sant TV, dels cotxos i, no? I les joies i tot això, pues sí, és un mainstream, era una cosa que cridava l'atenció, que en el capitalisme també li anava bé, però no vol dir que això sigui tot, no vol dir tampoc que tot això pugui ser interessant i que això va ajudar també a enfortir aquí una cultura del hip-hop, a Barcelona, a Madrid també molt important, a Andalusia, però, òbviament, hi ha més coses, no? I la part protesta, missatge, comunitat, ha estat sempre present i continua, no? I crec que, en aquest sentit, la gent que ho fem, ho continuem fent i ho farem, perquè és eina.
3: Ai, això ara me fa demanar-te que estàs dient, és que hi ha gent que està fent rap des de moltes bandes, quines són les persones referents que han estat per tu claus, i jo me faré la llista també de persones, perquè entenc que hi ha hagut especialment gent que xerrava des d'alguna banda que per tu va ser com aquest clic. Com
2: sí, total. Bé, jo amb això podria xerrar hores i hores i xerrant de tal i no sé què, la veritat. Però és veritat que m'he duit quatre coses apuntades, sobretot de dir, mira, hola school, no? Vieja escuela, així, tal, t'has d'escoltar Queen Latifah.
3: Vale.
2: No, el tema de...
0: Sí, sí.
2: No, perquè és com aquest moment, a més, tot, la lletra, l'estètica, dius, no, al final es referen per moltes qüestions, no? Estatal, pues, jo crec que Ariana Puello, dominicana, que va començar a fer rap a Girona amb un missatge bastant potent, no?, a nivell de lluitar contra la discriminació racial i un poc xerrant de coses interessants. T'estic xerrant de l'any 96, interessant. Després, així, un grup que vaig flipar quan el vaig començar a escoltar, que són Crudas Cubensi, que és el primer grup així queer que jo vaig conèixer, caribenyo, i, bueno, interessant. Ara no està molt en actiu, però han estat com les pioneres per després tot una... No? Tot un seguit de gent que han continuat un poquet, no? Kenny Arcana també va ser així de missatge més polititzat. A França també hi ha bastant, o sigui, està molt present el tema del rap, no? I del trap i tot el que és. I Kenny Arcana m'agrada molt. A nivell estatal, pues, te diria, has d'escoltar Sara Socas, Tribade, Katakatana, òbviament, des d'on estigui... total, si no te la pots perdre. Crec que ella té una frase molt interessant que diu para los poetas soy rapera, para los raperos soy poeta, no? Aquesta cosa un poc d'haver de tenir una etiqueta i no encaixar perquè no segueixes molt els códigos, no? D'aquesta cosa de, ai, on estic, no? Pues ja sabem on queda, no? Tot el que ha fet i el teu legat, no? I d'aquí a Mallorca, pues t'has d'escoltar Marta 016, que a part de naixer, no? I altres també, altres hi ha molt potent fer música, però si t'he de dir una, te dirien a Marta.
3: Que just. Que bé. Va estar en el concert.
0: Quin cano.
3: La varen veure, també.
0: Molt bé. Sí. Tribade m'agrada molt, jo.
2: Moltíssim. Sí, són ben, sí, ben potents.
0: Te contaré una cosa de Tribade després.
2: Vale.
0: El micròfon tancat. Vale.
3: Molt bé. I ara també volien saber quins projectes tens en marxa, en què estàs... Hem escoltat alguna cosa, però...
2: Sí, pues, bueno, res, estic bastant il·lusionada també, perquè crec que hi ha un tema també de poder tenir accés, ja per el fet de poder accedir a produccions, a estudis de gravació, a estudis d'assajos, no? I crec que això és important i que això dona accessibilitat perquè hi hagi més gent fent, bueno, música en general i rap en concret. Llavors em passa important per jo trobar una productora de Puerto Cristo que en Coraz Studio, això és important perquè estic, claro, pots fer feina d'una manera més directa, anar a l'estudi, anar creant, i això et permetrà, no?, pensar les coses un poquet també ja a largo plazo, no? No solo a corto plazo. Llavors, pues, vull ficar-me en l'estudi, fer coses, no?, gravar, i també en relació amb això de tenir un poquet també control sobre els mitjans i sobre poder produir, no?, crec que m'interessa poder apropar el que és el RAF, el tema de fer eventos, incidir un poc més en el tema de tot el que sigui la programació, no?, i, i poder que no mos hem d'anar molt d'enfora a cercar referents, que ja les tenim, no?, i que a vegades no mos hem d'inventar res que no s'estigui fent i que fa temps que se fa. Així que aquesta és la meva idea, no?, continuant en aquest camí.
3: Ai, ara me fas pensar que no sé molt això, però me sona que fins i tot has fet alguns tallers de rap amb joves i m'imagino que també té a veure amb com vius el rap i la potencialitat que li veus. No sé si mos vols explicar un poc.
2: Bueno, ja t'ho dic, però jo m'agrada molt perquè en el final és juntar un poquet bueno, aquesta cosa de comunicar, no?, que m'agrada comunicar, m'agrada compartir, m'agrada... I crec que això, per una banda, m'ho ha donat fer rap. O sigui, jo ja t'ho dic 100%, jo crec que sí. I llavors, pues, un poc tot això de l'educació com una peça fonamental, no?, en el desenvolupament de les persones, no?, i des de la llibertat i també en el qüestionament, no?, de les coses, no?, i de dir, a veure, però això que estic consumint a lo millor té un rerefons, o jo aquesta història que m'han contat és tota la història, no? I bueno, al final tot això, la vida m'ha anat juntant amb coses i amb projectes que he pogut tenir experiències, no? I bueno, molt guai, perquè sobretot és, per una banda, és ja t'ho dic, com un poquet veure què és el que els joves tenen a dir i per què el rap agrada. O sigui, algo passa, algo tenen els joves a dir que potser hi ha altres espais on no ho poden dir o no se tenen tan present, i també reflexionar per què en el rap sí, no? També jo m'agrada poder dur rap a les escoles i que les profes i tal vegin que potser també és interessant fer una ullada a lo que a per què als joves les agrada això. No? I no utilitzar-lo únicament com una eina pedagògica per xerrar d'un tema, sinó entendre que per què triomfa, no? Per què arriben aquests missatges, no? I entendre també que això està bé i que tenen coses a dir, i tant sigui dins el rap o fora del rap, però tenir un espai de bou, no? Que jo crec que el rap el que fa és... tens alguna cosa per dir, a lo millor no fa superbé, no? Perquè està aquesta cosa de... no, jo, si hi ha un microvers, sortiré quan ho tingui tot superpreparat. No, és que hi ha aquesta cosa de mostrar el que fas, encara que no estigui acabat. No? Com un ball de breakdance, una peça de graffiti, tu surt, ho mostres, ho comparteix. I ja veuràs, no? I això ajuda molt, i en això a les joves li agrada, no? De dir, tu fas, i ja veuràs, i juga, i experimenta, i vinga, mos llevam un poc les etiquetes, i ara mos movem una mica, i ara també xerram un poc d'història, no? Per veure com hi ha certa desigualtat, que les històries se van repetint i que han de tenir memòria, perquè si no, tot el tema del dret i tot això és una cosa que, igual que s'han guanyat, se tornen a perdre, no? I crec que això, pues, al final, el rap és excusa, excusa perfecta.
0: Carmen, anant acabant, que està, sí, que estaries 3 hores ara.
3: Sí, sí, no, i és ja que estava pensant, és que jo crec que entra perfecte per presentar la darrera cançó de despedida, que és Hay que dejarlo salir.
2: Exacte, no? És el meu darrer tema, així que...
3: Que és com colofón,
0: és el darrer que has,
2: sí, exacte,
0: que has presentat, que has publicat.
2: Fa un mes que està de fora, així que res, si a la gent li agrada, pues ja sabeu que ara mateix el món de les xarxes, també per a...
0: Com te trobam per Instagram, per exemple?
2: Pues soc Shea.
0: Shea, ja està.
2: I també estic a Plataforma Musical, i sobretot quan hi ha eventos, pues des d'aquí, pues, han de donar suport a la música en directe i que la gent pugui, si no viure la música, però que sigui un poc més fàcil.
0: Oh, sí, o viure, i per què no viure?
2: Bueno, tant de bo.
3: Pues
0: moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Vinga, idò, acabam en Hay que dejarlo salir. Gràcies, Carme. Gràcies, Shea.

0: Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Calor?
3: Molt cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les riades.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: I aquesta sintonia vol dir que ja està aquí preparada Princesa Consuelo. Ana Catarroselli, com estàs?
6: Molt bé.
5: A explicar les sèries que ens du avui. Però abans, demà comença el Mallorca Live, que és el festival dels festivals, el més gran, com a mínim, Mònica. Nosaltres estarem allà, cosa amb un poc l'ambient, també parlant amb el públic que vagi entrant, entre les 6 i les 7. I, a més, volem parlar de qualque grup, no?, que actua.
6: Exacte, perquè hi ha també, clar, els caps de cartell, Aitana, Cypress Hill, els que vulgueu, però també hi ha bandes locals que hi actuaran i que seran protagonistes d'aquestes connexions. De fet, a partir de les 6 ja hi haurà bandes mallorquines, però el que farem ara serà escoltar un dels grups que actuaran dissabte, més a un escenari que demà vos explicarem millor, un escenari mut, que vol dir que tothom escolta la música amb auriculars, tot és públic, tothom. Mm-hmm. Anem a escoltar un tema de Chino Arcade, que actuarà dissabte a un dels escenaris també destacats, que és l'escenari de Sa Barca, a partir de les 11 de la nit. Així sona la seva música lofi.
7: Muchachos, sí, tengo lo que queríais, en 33, 45, 7 pulgadas y 12. Bajad a mi sucio sótano y tendréis lo que queréis, todos los vinilos que siempre habíais soñado, los que queréis samplear y hacer buen boom bap, sí, señor.

0: I del Xino Arcade, ex de la puta PP, que serà un dels protagonistes del segon dia dissabte d'aquesta edició del Mallorca Live. 6:42, les sèries.
1: Sèries amb Princesa Consuela.
0: Com estàs, Cata? Què has dit avui?
2: Una mica trista, Rafa, perquè s'ha acabat una de les millors sèries. La duc avui, Hacks.
0: S'ha acabat, sí, segur.
2: S'ha acabat. Temporada definitiva, tan
0: conveníssim. Com se sap això? Com se sap això?
2: Perquè ho han anunciat, han dit temporada final,
0: ja, i a part...
2: No,
0: no,
2: tanca la història amb una coherència, no faré spoilers, i amb una emoció que no se pot allargar més.
0: Han mantingut les dues protagonistes des del primer
2: Exacte.
0: capítol.
2: L'únic,
0: no?
2: Aquesta temporada abandona part de sa dinàmica de confrontació de les
0: sí,
2: altres
0: ja
2: temporades. Aquí, elles dues afronten juntes una guerra contra la indústria de l'entreteniment que vol silenciar a Deborah mentre intenten l'última gran actuació d'ella que sigui molt memorable, no?, a la seva carrera. A veure, te diré que no tot és perfecte, no?, perquè hi ha algunes subtrames secundàries que tenen menys recorregut del que mos hauria agradat o certs conflictes professionals que, bueno, que se resolen una mica així. Però hi ha una cosa que continua sent brillant, que és la química entre elles dues. Estan les dues magnífiques i la interpretació de les dues, no? I després, a mi, la gran decisió que han pres aquesta temporada, que crec que és arriscada, que és ja no confrontar-les, sinó que vagin en equip, es vera que mos lleva moments còmics, i han triat de no fer tanta sàtira, hi ha humor igualment, però no fer tanta sàtira, i fer-la més emocional, aquesta temporada.
0: Però, una cosa... Se duen superbé ara, o sigui, tot i que professionalment remin les dues cap al mateix puesto, supos que
2: sí, sí,
0: piques
2: sí.
0: entre elles.
2: Bueno, no massa ara, no massa, perquè ara van elles dues contra altra cosa. Sí, és vera que una miqueta han perdut aquella tensió còmica, perquè no és el mateix la tensió amb els altres, però bueno, funciona, i en el final jo crec que és com els personatges ho havien d'haver acabat, no? No estan enfrontades, lluiten juntes, i... Bueno, jo crec que aquells llistats que mos agraden tant a nosaltres fer quan sigui 2030 i diguem les millors sèries de la dècada, jo crec que Hacks hi serà.
0: Uau,
2: perquè sobretot, és que estic segura, perquè a part de l'humor, que per jo està brillant i que s'ha duit premis i tal, ha convertit una relació laboral complicada en una de les històries d'amor platòniques més xules de la televisió.
0: Que guapo.
2: De dones de diferents generacions, ha funcionat molt bé. I no faré spoiler del final, però... Perfecte, és el millor final que podria tenir.
0: Marta Pérez, com estàs?
3: Molt bé, no li llep ni una coma.
0: Ja has vist la cinquena temporada,
3: sí.
0: També?
3: Sí. De fet, jo vaig plorar en el darrer episodi.
2: Jo
3: mai pensava que Hacks, jo acabaria aquella sèrie plorant, però és inevitable, que crec
2: però,
3: que està tan
2: plorant i contenta, no?
3: Sí, d'emoció. Era emoció absoluta. Està molt ben tancada. Està molt bé. Sí.
2: I són 10 capítols de 30 minuts que podeu veure a HBO.
0: Això ja t'anava a dir. HBO, cinquena temporada, 30 minuts només. Jo vaig veure la primera i la segona temporada.
2: Sí, és que són capítols molt curtets.
0: Però ja trobava que la fórmula se repetia.
2: No, sí, se repeteix, però és que quan algo està bé s'ha de repetir, clar que sí.
0: Molt bé, i ara ens dus una sèrie de la qual me vans parlar fora del programa, fora
2: micròfons. Sí, també m'ha agradat molt.
0: I me va generar moltíssima curiositat.
2: I de mira, és una minissèrie documental d'en Carles Porta, que se diu Abandonados, i reconstrueix un dels casos més desconcertants de la crònica recent espanyola, perquè és de l'any 84, tres germans ben vestits, nets, ben alimentats, varen aparèixer abandonats a l'estació de França de Barcelona, sense saber qui eren els seus pares, o sense saber, o sense dir-ho. Perquè un nen de 6 anys ja sap com s'anomen els seus pares, però no deia res, no saben si era perquè li havien dit que no ho digués o perquè estava en xoc. Però clar, ell després, quan passen quasi 40 anys, sa germana petita, sa que tenia 2 anys, després de sa mare, comença a fer-se preguntes sobre els seus orígens, també diu que li va destacar com una mare pot abandonar 3 fills, va començar a voler descobrir sa seva identitat i reconstruir sa història. I els 4 episodis segueixen els 5 anys d'investigació d'ella, i com se transforma sa vida d'aquests tres germans, no? tot comença, com ella va en el programa de RAC, un programa de ràdio de RAC1 a Islàndia,
4: sí,
2: en Albert Om, i a partir d'allà la història fa un gir inesperat perquè hi ha gent, els detectius de Facebook, no? Gent que són voluntaris, disposat a ajudar-los, apareixen experts en genealogia, després ella venia de França, parlava un pot de francès, s'havia imaginat que venia de França, se fa una prova d'ADN, i li, no diré d'on, però li surt totalment d'una part que no s'esperaven gens d'on és la seva família. I amb les poques fotografies que descobreixen una tia i tal, van reconstruint la història. És molt emocionant.
4: Vols que escoltem el tràiler?
2: Vinga.
4: Vinga.
5: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
6: Han pasado 40 años...
5: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
7: Es un caso particularmente extraño.
5: Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
8: Un misterio total.
0: Misterio total. Jo me va passar, només he vist una sèrie, no sé si se pot dir sèrie, sí, d'un cas, diguem, d'en Carles Portas, que és el de Tor, el crimen de Tor, i jo me semblava que estirava molt el xicle. Que era que feia moltes trampes per dur l'espectador on ell volia, per generar aquest misteri, i al final, bueno, al final és vera que no se sap qui va matar qui en Tor, però és com que t'enreda molt.
2: Sap què passa? Aquí és vera que hi ha un capítol que sí que és molt estirada de xicle, però els altres, com aquests nins no tenien res, sí que se descobreixen moltíssimes coses. De fet, ells, l'únic que deien, una de les poques coses que deien, era quan el nin va veure un jaguar o un Mercedes de papà, el cotxe de papà, tu imagina't, saps? Eren sí, les poques pistes que tenien dels seus pares. I bé, és un documental...
0: S'ha satisfet també al final?
2: Al final no m'ha acabat de satisfer... No m'ha satisfet més els capítols, les coses que anaven trobant, que no tantes final. Però és molt emocionant, de veres. És una sèrie de Disney Plus, són 4 capítols d'una hora.
0: Molt bé.
2: I en català i castellà.
0: Abandonados. 6:49, Marta, preparada?
3: Preparadíssima.
0: Vinga, ens anem al cinema.

0: I d'avui ens anem cap als Estats Units, cap a un de clàssics entre clàssics, clàssics contemporani, perquè encara fa cinema i crec que li queden un parell de pel·lícules encara per rodar. Avui parlant de Spielberg, Marta.
1: Sí, li queden pel·lícules, tant de bo siguin moltíssimes, però tens la sensació de que és viure com història viva, perquè sí, sí, d'aquí un parell d'anys ja no hi serà i direm, bueno, en recordeu quan érem testimonis de quan Spielberg feia pel·lícules?
0: Sí, sí.
1: Idò, ara. I és que demà s'estrena El dia de la revelació. A Cine Ciutat fa un parell de setmanes que s'està fent un univers de Spielberg per arribar justament a demà. I és una pel·lícula que torna a mirar cap a l'espai exterior, perquè si ja amb E.T., que és una de les nostres grans pel·lícules de la infantesa i no, i de la vida adulta, o Encuentros en la tercera fase, que també és una pel·lícula que de fet s'ha posat en aquest cicle, ara arriba també una pel·lícula que intenta descobrir si estem tots sols o no. I és que jo no sabia que quan Steven Spielberg era petit, ell vivia a Nova Jersey i son pare li va regalar un telescopi i ell se feia sempre aquesta pregunta de hi haurà res més allà? I això ho ha convertit en la seva gran pregunta i per jo és la persona que fa cinema d'aventures viva que més a mi que més m'interessa. Així que si vols, escolta'm el trailer.
0: Escolta'm el trailer.
2: Has robado.
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
2: Son personas.
3: No.
4: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo.
0: T'he de dir, Marta, que és d'aquest sí? tràiler que me fa la sensació que t'ho explica tot.
1: Ja, és que el tràiler...
0: L'he aturat a la meitat o menys. O sigui,
1: però... Ja. Jo sempre tenc fe de que hi haurà moltes més coses i jo sempre me penso més llesta de sa classe i he vist el tràiler i ja està, però després sempre hi ha qualque sorpresa i jo crec que és més el viatge, tot el que te conta, el cinema entretengut, el entreteniment. He de dir que avui he llegit la crítica d'en Javier Ocaña, que diu que no és ni de llarg ni de lluny la seva pel·lícula preferida d'en Spielberg, però que té la darrera mitja hora molt entretenguda. I jo he de dir que el càsting m'encanta, perquè Emily Blunt,
0: sí, jo també.
1: Joseph Conner, i clar, a voltes que faríeu, si de cop i volta vos diuen que hi ha un secret guardat, que hi ha vida alienígena, que fas? T'ho calles o ho contes a tothom? No sé, crec que és cinema d'aventures, i mira que Edwin Spielberg i demà s'estrena la darrera pel·lícula d'en Pietro Marcello, que sí, és el director de Martin Eden i és un director que a mi té una sensibilitat espectacular, però crec que si estrena Spielberg s'ha d'anar a veure Spielberg, no?
0: I a més en versió original subtitulada a Cine Ciutat, eh?
1: Hombre, clar, sempre, sí, no? Jo no,
0: vull dir
1: que està malament que ho digui jo,
0: no,
1: cada dia,
0: no perquè
1: però...
0: sigui una major, la deixem de banda,
1: no,
0: i per tant...
1: No, clar, sí, això... Me pareix important que diguis això, perquè després hi ha gent que diu, si necessitant no posau pel·lícules en Spielberg, sí, pues, i a més, ha començat un cicle que jo crec que t'interessarà també a vosaltres, a tots dos, que és el cicle d'en Christopher Nolan.
0: Sí.
1: Això també, jo crec que és el director que ha sabut combinar cinema per grans masses i cinema d'autor, no? Que és un poc les dues coses. Així que teniu per tot.
0: Que has dit de Pietro Marcello que estrena Dius o Duce, no sé, però que és que la prota...
1: La
0: Dina.
1: Eh? Sí. Ja, sí, Eleonor... Sí, però que és Eleonor Duce, la divina, Duce o la divina.
0: Sí, Duce.
1: I se prota, sé que t'encanta.
0: Oh, per favor, Valeria Bruni, sí. Tedeschi.
1: Sé que t'encanta, sé que t'encanta. I a més, aquí crec que fa una... Perquè interpreta una actriu, que era una actriu que estava com a... anava sense maquillatge, era una persona que interpretava en la seva cara, i que jo no la coneixia, jo no sé, a voltes
0: sí,
1: si la, com a dramaturg
0: sí.
1: i actriu, sí, probablement sí, i que fa una interpretació com a molt molt descarnada, així que si t'agrada, jo crec que aquí t'agradarà molt més.
0: Naturalment, s'ha de dir que aquesta actriu, és vera que fora tampoc va, no era molt coneguda, a Itàlia sí, ara intentava cercar un paral·lelisme, Marielle Verdú, no sé, que és vera que aquí és top, però que millor França no la coneixen, Estats Units tampoc, perquè no s'ha prodigat.
5: Oh, ja. França, no, Marielle Verdú.
0: Bueno, França la millor sí, però clar...
5: Però sí, altres bandes no.
0: Jo, Rafael Aparicio, te va dir...
1: No esperàvem. És un bon exemple, perquè a mi Rafaela Aparicio em pareix una de les actrius més importants del nostre país. Sí.
0: Però és vera que fora no. Què heu vist aquesta setmana?
5: Jo he vist de drama. I he de dir que m'esperava que no fos, que començàs com una comèdia romàntica, però que després no ho fos, i és una comèdia romàntica punky, amb una mirada crítica a la societat americana. És vera, m'ha agradat molt, m'ha agradat, però té tots els elements de la comèdia romàntica, o sigui, a mi jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat que sí, m'ho he passat molt bé.
1: No vares odiar... Cata per complet a l'Anna Hain, la que fa d'amiga...
5: Totalment. Jo deia, però què fa aquesta dona aquí, que se'n vai? Sí, però ells dos m'han pareixer que estaven divertidíssims i tot, me va agradar el final també, com a, perquè a mi me passa moltes pel·lis que m'agraden i després no m'agrada el final. No, aquí me pareix que estava molt bé.
0: I Marta, has vist res?
1: Pues mira, jo, ara que xerraves d'en Rafael Aparicio, jo he vist un documental d'en Landa, d'en Alfredo Landa, que més que una biografia de la seva vida, busseja el que va ser el landismo per al cinema de la nostra societat, gent que el defensa, gent que el critica, gent que diu que era necessari, i m'ha semblat superinteressant. És un documental curtet i que crec que dona per debat.
5: Sí, ara que xerrau de Landa, jo he de dir Història d'un beso, que sempre m'ha aparegut una pel·li que està molt poc valorada i a mi m'ha encantat.
1: Bueno, a mi, jo és que ja ho sabeu, jo som superfan d'en Garfi.
5: Sí, no, jo també. Sí.
1: No sé què diu d'allò, això, però ho som.
0: Un altre dia el comentam. Jo he vist Trecciotole a la fi, a Tres Adioses, i he de dir, i només diré això, perquè ens han d'acomiadar amb música avui, que m'he reconciliat en Cuixet.
1: Bien, ho sabia. Sí,
0: totalment.
1: Bien.
0: Molt
1: preciosa.
0: Molt bona pel·lícula, i ells estan enormes. Idò, sí. Marta Cata, aneu al Mallorca Live?
5: No, anaven al Mallorca Live.
0: No? Bueno, i per què m'ho dius així?
5: Perquè dic que el millor era mos vens, entrades, premium, per Naitana, per anar a ses nines.
0: Vols venir en jo?
5: Vinga.
0: Marta, gràcies, fins la setmana que ve.
1: Adéu,
0: Cata.
5: Adéu, gràcies.
0: I de fet, demà comença el Mallorca Live, Mònica, i nosaltres volem repassar al manco alguns dels grups, no?, que hi participaran.
6: Exactament, hi haurà 6 escenaris des de les 6 del capvespre i fins a les 4 des de matí a programades actuacions. Mos quedam amb una que tindrà lloc també dissabte, són els Comodo García. Actuaran, com vos dèiem, a partir de les 11, una cosa així, 11 i mitja, fins a les 12 i quart al mateix escenari on ja haurà actuat Montjo Antiquat, Maribel Mayans i també altres artistes de les illes. Per tant, demà farem connexions especials des del Mallorca Live, que serà Magaluf, i també vos parlarem i tindrem música i protagonistes d'altres temes. Ara vos deixam amb aquest tema de Comodo García, que se diu Construyendo Septiembre.
0: Adéu, vagi bé, fins demà.
6: Adéu.

0: Un incendi a l'Hospital de Manacor ha obligat a desallotjar diverses àrees del centre, entre elles la nova unitat de psiquiatria, maternitat i també la cafeteria. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El foc s'ha originat passades les 5 de l'hora baixa en un magatzem amb material inflamable i ha generat una gran columna de fum negre visible des de l'exterior del recinte. Una desena de persones han estat desallotjades per precaució, tot i que no hi ha hagut ferits i el foc ja està controlat. Joan Llodràs, el regidor de la policia local de Manacor.
2: Tots els pacients continuen en el recinte, s'han reubicat, diríem. En principi no hi ha cap ferit perquè s'ha actuat molt ràpid i s'ha pogut controlar molt aviat.
0: Tot d'una connectarem amb Manacor mentre un curt circuit en una gelera a la cuina al tercer pis d'un edifici a Magalufa Calvià és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi que ha deixat dos morts, un argentí de 58 anys i una dona, encara sense identificar, a més de 24 ferits. Una dona de 77 anys roman encara en estat crític a la clínica Joaneda. La virulència de les flames ha generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xamanea i ha pujat Victòria Morell fins als pisos més elevats. Bon vespre.
3: Bon vespre. L'edifici no té risc d'enfondrament, però es mantindrà clausurat el Manco fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Els veïnats afectats han estat reallotjats en hotels de Calvià i de Palma i en instal·lacions cedides per l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol. Ho explica el director insular d'Emergències, Joan Fornàs.
4: Demà vendran els tècnics municipals, i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
0: I a l'antiga presó de Palma ja han començat les tasques per tapiar i acondicionar el recinte per evitar noves ocupacions.
3: Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els propers dies s'acabi de netejar la zona. Les persones desallotjades podran tornar a passar la nit a les casetes prefabricades del parc de bombers de Sant Malferit. Moviments socials de Palma han convocat una concentració demà hora baixa davant cort per protestar per aquest desallotjament.
0: I aturen una macrofesta il·legal amb disc jockey i famosos i prop de 1.000 assistents en una finca de Sant Antoni de Portmany.
3: La policia local i la Guàrdia Civil han intervingut en l'esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials. Tomàs Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
5: De fuera habían hasta dos parquines disuasorios que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraba las diferentes zonas. Entonces la logística detrás sí que era potente.
0: I primeres passes per a la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca.
3: El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar amb més garanties la limitació. El conveni permetrà obtenir dades per compatibilitzar i distingir segons la tipologia dels vehicles que entren a l'illa, els de residents, els dels visitants i el d'empreses de lloguer de cotxes.
0: I el papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Es calcula que hi assisteixin uns 40.000, volien dir, fidels. D'aquesta manera conclourà el primer dia a les Canàries en la darrera etapa del seu viatge a Espanya. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha forçat el tercer partit a les semifinals contra el Pozo Murcia. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. L'equip mallorquí es va imposar ahir per 6 gols a 4 al conjunt murcià a Somos. Una victòria que allarga la penúltima ronda del play-off pel títol. El darrer partit, a vida morta, es disputarà a Múrcia dissabte a les 7 del capvespre. En futbol, avui comença el Mundial 2026 amb el partit entre Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre. La segona federació, Òscar Troyà, és el nou entrenador de l'Atleti Balears. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges d'Alima Dembélé i Belén Arrojo i l'Estia Menorca, el de Kyle Grilly i el Premier Padel de València, Gemma Triay, ha avançat als quarts de final.
0: I pel que fa al temps, poc canvis. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, pocs canvis. De fet, avui hem tornat a quedar per davall dels 30 graus a totes les illes i punts del nord. L'ambient està relativament fresc. De fet, a Menorca hi ha hagut localitats en què no hem superat els 23 graus, com per exemple es Mercadal o Mo. Demà les temperatures pugen i pugen a totes les illes, per tant notarem 2, 3, fins i tot 4 graus de màximes més altes. De fet, a Mallorca ja es poden tornar a superar els 30 graus i el cel tindrà molt de sol. Avui teníem un cel una miqueta més variable, demà la variabilitat s'acaba, tindrem un sol radiant durant tot el dia i el vent en conjunt bufarà fluix, però en el cas de Menorca el dematí encara el podem notar moderat. Per tant, de la costa nord d'aquesta illa la mà patarà una miqueta més moguda, la resta millorarà.
0: Gràcies, Dani. I la llibreria Rata Corner de Palma acull en aquests moments la presentació de Lluna creixent sobre el Tàmesi, una de les novel·les més personals de l'escriptor Gabriel Gené Manila. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Un incendi a l'Hospital de Manacor ha obligat a evacuar i reubicar pacients de diverses àrees del centre, entre elles la nova unitat de psiquiatria, la zona de maternitat i també la cafeteria. Al centre hospitalari de la capital del Llevant hi ha Cati Alzamora. Cati, bon vespre. Què més en sabem?
8: Bon vespre, Ida. Sabem que el foc s'ha declarat des de les 5 del capvespre, segons les primeres informacions, en un magatzem de material que era molt inflamable. El fum, segons han informat els bombers, ha obligat a desallotjar la primera planta de l'hospital. Així s'han hagut de reubicar els pacients de serveis com el de maternitat, psiquiatria, rehabilitació i també cafeteria. De moment no hi ha constància que hi hagi ferits. Escoltam Sebastià Llodrà, regidor de policia de l'Ajuntament de Manacor.
2: Ha afectat un magatzem, allà on hi havia material que és altament inflamable. Per tant, la que ha produït tot d'un estat molt de fum, que és el que més ha preocupat. S'ha hagut d'evacuar la part de psiquiatria, la part de maternitat i també la de la cafeteria, tot i que tots els pacients continuen en el recinte, s'han reubicat, diríem. En principi n'ha quedat ferit perquè s'ha actuat molt ràpid i s'ha volgut controlar molt aviat.
8: A hores d'ara, la part posterior de l'edifici, veient com els bombers de Mallorca continuen fent feina per refredar la zona del foc, que ja estaria extingit. S'han desplaçat fins aquí, fins a 5 dotacions dels bombers de Mallorca i també patrulles de la policia local i la policia nacional.
0: Gràcies, Cati. En directe des de l'Hospital de Manacor i un curtcircuit en una gelera. Al tercer pis d'un bloc de pisos a Magalufa, Calvià, és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi que ha deixat 2 morts i 24 ferits, entre ells una dona de 77 anys britànica que roman hores d'ara encara ingressada en estat crític a la unitat a la clínica Joaneda de Palma. Així ho ha explicat dos veïnats de l'edifici Trianon 2, situat al número 18 del carrer de Martín Ros García, al costat de l'edifici incendiat.
9: Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
10: Me desperté sobre las 5 menos 10 con mucho ruido, mucho escándalo, muchos gritos, pero luego empezó muchos cristales. Entonces salí al balcón y es cuando me di cuenta que el piso de abajo, en la tercera planta del edificio al lado mío, estaba en llamas.
0: Els bombers n'investiguen les causes, però tot apunta que el foc s'hauria produït a la cuina. L'Ajuntament de Calvià ha decretat 2 dies de dol oficial i ha posat els serveis socials municipals a disposició dels damnificats per oferir allotjament als veïnats afectats que a nit no podran tornar a casa. Seran reubicats en immobles del consistori, també en hotels que ha oferit Calvià i també Palma.
3: El foc s'ha declarat de matinada i les flames intenses han generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xemeneia i ha pujat fins als pisos més elevats. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, ha explicat que la virulència de les flames ha dificultat les tasques d'accés i evacuació de l'immoble.
11: Han put finestres, inclús la porta d'aquesta vivenda, que també s'ha mangut per avall, i això ha fet que se propagués el fum molt ràpid per tota l'escala i també que entrés a vivendes, inclús per la façana. No? I això és el pitjor.
3: De fet, les dues víctimes mortals, un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar, es trobaven al Nova Pis, al darrer, tot i que residien en habitatges diferents. Tots dos han mort en el lloc dels fets. Quatre persones més han estat traslladades d'urgències de diversos hospitals, tot i que ja han rebut l'alta, i una desena han estat atesos in situ per inhalació de fum. Només una dona, Roma, en hores d'hora hospitalitzada en estat crític, en cremades de primer grau a la clínica Juaneda de Palma. Es salvava la de Calvià, Juan Antonio Mengual.
12: El drama, i d'aquí es s'ha vist, és que quan hi ha un incendi un s'ha de quedar dins casa seva i anar al balcó, perquè les persones han anat cap a l'escala i això ha estat una mica el principal problema, creiem, d'aquestes defuncions.
3: Per motius de seguretat, 10 persones han estat confinades a l'immoble mentre es feien les feines d'extinció.
13: So they could not come down. So they were on the balcony with wet.
14: Hi havia gent als balcons, amb tabaioles banyades, també cridaven. Hi havia veïnats al quart pis que estaven atrapats. Hi havia molt de fum.
3: Durant el matí hi ha hagut talls de trànsit per l'operatiu en què han participat els parcs de bombers de Calvià i de Llucmajor, la policia local, la Guàrdia Civil i també ambulàncies, a més de psicòlegs i sanitaris del Servei d'Atenció Mèdica Urgent, que han desplegat un hospital de campanya per atendre els afectats.
0: En aquests moments, dos agents de la policia local i la Guàrdia Civil custodien l'entrada a l'edifici. Ho faran fins demà a les 7 del matí. Els residents han pogut entrar així avui a baixa a recollir les pertinences bàsiques com medicaments, o han fet acompanyat dels bombers. Els tècnics municipals avaluaran a partir de demà els danys en l'edifici, que ha quedat parcialment precintat, i confien que els veïns dels habitatges manco danyats puguin tornar ja a casa seva. El director insular d'emergències, Joan Fornàs, ha explicat que demà s'avaluarà si l'estructura de l'edifici està malmesa. Una primera revisió d'un arquitecte municipal avui apuntava que no hi ha risc d'esfondrament.
4: Demà vendran els tècnics municipals, amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
0: Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses autoritats, com la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui els dos han traslladat el condol a les famílies dels afectats.
15: Donar el condol a les famílies de les dues persones que tràgicament han perdut la vida, i també tenim diferents persones ferides de diferents consideracions, per tant, desitjar la pronta recuperació.
16: Des d'aquí, les condolències a les famílies i a los amigos de estos fallecidos y esperar que los heridos se recuperen con prontitud.
0: Això a Mallorca, mentre a Eivissa 5 persones han estat ateses per inhalació de fum en un incendi d'un pis a la platja d'en Bossa. Els habitants de l'immoble que s'han vist afectats han cercat allotjament alternatiu pel seu compte, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep. Altres veïns han passat la nit a uns apartaments de la zona, segons fonts d'IB3, Ana Fernández.
17: Les flames cridaren l'atenció de molta gent a nit en aquesta concorreguda zona d'oci d'Eivissa. Veïns de l'edifici, encara espantats pel que varen viure, n'explicaven avui els fets.
18: Me desperté y sentí mucho, mucho calor. Cuando miré ya era una nube de humo negra, negra, y ahí pues yo ya me entré corriendo. En cuestión de segundo, pues como abrimos todo y el humo nos inundó, eso quedó malo. Quedó malo, malo las paredes, todo quedó negro, no tenemos energía.
19: Pasó que por 40 minutos siguieron fuegos y no llegaban los bomberos.
17: El foc també va afectar alguns negocis.
20: Tuvieron que cerrar un poquito antes porque venía la ceniza, me están contando ahora, y todo el olor y todo esto. Tuvieron que desalojar, dicen, a algunas personas del edificio.
17: Els residents del pis cremat, segons el consistori, es varen buscar un allotjament alternatiu pel seu compte. Altres desallotjats s'han explicat que han passat la nit a uns apartaments de platja d'en Bossa.
0: I no deixant les pitiuses, perquè Formentera, un catamarà, ha xocat contra un altre i li ha provocat una via d'aigua. Se li ha fet una primera reparació d'urgència per poder-lo dur-lo. Elena Trinidad, el varador d'Eivissa.
5: Avui, a les 10 del matí, a 2 metres de la costa d'Espalmador, un catamarà de 12 metres d'eslora ha embestit a un altre catamarà de 17 metres. El xoc li ha provocat una via d'aigua per baix de la línia de flotació a l'aleta del costat d'estribord. La Salvamar Naus ha supervisat els danys i una empresa especialitzada en submarinisme ha fet una primera reparació d'emergència perquè pugui ser traslladat al varador d'Eivissa per la seva reparació. Al catamarà hi viatjaven 6 tripulants, entre ells una dona embarassada i infants que no han patit danys. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil investigarà les causes. Paral·lelament, durant la passada matinada hi ha hagut un altre accident marítim. Un iot de 7 metres d'eslora s'ha quedat pujat a unes roques situades a la part oest de l'illot de Espalmador. Els seus dos ocupants tampoc han patit danys. Salvament Marítim ha remolcat l'embarcació fins a Ses Salines d'Eivissa, segons han informat.
0: I a Eivissa s'ha aturat una macrofesta il·legal amb discjòqueis i famosos a una finca de Sant Antoni de Portmany. La policia local i la Guàrdia Civil hi han intervengut en aquest esdeveniment que es publicitava a través de les xarxes socials i en el qual hi han comptat fins a 1.000 assistents. Gemma Guasch.
5: Els agents van posar punt final dimecres al matí a la macrofesta a una finca a prop del camí vell de Sant Mateu. Van constatar que hi havia diferents ambients musicals, nombroses barres, una zona de restauració, una atracció de cavallets i fins i tot una àrea sanitària amb una ambulància i un embalat per a personal tècnic sanitari. Un dels principals reclams de la festa era que punxaven DJs com Bedouin i Seth Troxler. José Luis Benítez és gerent d'Oci d'Eivissa.
21: Competència desleal total. Por eso nosotros mismos desde la asociación denunciamos ese tipo de fiestas. Si alguno de nuestros DJs está en una de este tipo de fiestas, no va a volver a trabajar con nosotros, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? No es la imagen que queremos de Eivissa.
5: A l'interior de la finca s'hi trobaven aproximadament 1.000 persones, totes duien pulseres identificatives d'accés. Tomás Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
22: De fuera habían hasta dos parquines disuasorios que habíamos visto, luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraban las diferentes zonas, entonces la logística detrás sí que era potente.
5: Com a resultat de les inspeccions, s'han aixecat actes per presumptes infraccions que poden acabar en multes de fins a 300.000 euros per als organitzadors de la festa i els propietaris de l'habitatge ubicat en sòl rústic.
0: I moviments socials de Palma, com Menys Turisme, Més Vida, el Sindicat de l'Habitatge han convocat una concentració per demà per protestar contra el desallotjament de l'antiga presó de Palma.
3: En un comunicat a xarxes socials, les organitzacions han exposat que el desallotjament ahir de les darreres 80 persones que vivien al recinte suposa un atac a la classe treballadora més desposseïda de la ciutat. La concentració serà a les 7 de l'hora baixa a plaça de Cort.
0: Pel que fa a les persones desallotjades de l'antiga presó, avui podran tornar a passar la nit a les 4 casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat de vora el parc de bombers de Sant Malferit. És el darrer dia que se'ls ofereix aquest servei, mentrestant ja han començat les tasques per acondicionar, tapiar i vigilar el recinte.
3: Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els propers dies s'acabi de netejar la zona i es tapin els accessos per evitar noves ocupacions. A més, es reforçarà la vigilància policial i s'instal·laran càmeres de seguretat per evitar-ho. Javier Bonet és el primer tinent de Batlia.
23: I els policies faran control durant aquests propers dos dies per si la gent vol, necessita entrar dins la presó o agafar estris, també poder-li donar aquestes facilitats. Com heu vist, ha estat un procés llarg, han estat quatre mesos.
0: 7 i 17 minuts.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
24: Voleu postres?
25: Jonquenis a colonet.
24: Clar.
25: És que és el millor postre que hi ha.
26: I de colonet per tothom.
25: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Primeres passes fermes a Menorca per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetran aplicar amb més garanties la limitació. Cristina Tomàs. Aquest conveni permetrà obtenir dades per comptabilitzar i separar la tipologia dels vehicles que entren a Menorca, els dels residents, els dels visitants i els de les empreses de lloguer de cotxes. El document l'han signat aquest dijous matí els representants de Transmet, Transmapi, GNV, Baleària i el Consell, però hi falten d'altres navilieres com Corsica, que té dues freqüències setmanals que uneixen Toló a França amb Ciutadella. Dolfo Vilafranca és el president del Consell i Joan Serra és el delegat de Baleària a les Illes.
2: S'ha intentat contactar amb ells, és l'única naviera que de moment no han aconseguit signar el conveni, evidentment no renunciem a Faró. Compensarem aquesta falta d'informació en les càmeres instal·lades en les ports de Ciutadella. És a dir, d'una manera o altra, informació la tindrem.
6: La nostra intenció com a companyies navieres i totes les companyies que estan aquí representades és signar convenis en tots i cada un dels consells de les illes.
0: Aquesta mesura és complementària a la instal·lació de càmeres als ports de Maó i Ciutadella. El dic de Son Blanc s'instal·laran abans de Sant Joan i el port de Maó encara ho han de tancar amb autoritat portuària. Amb l'obtenció de les dades, el Consell es veurà legitimat per fer un estudi amb bases reals sobre l'entrada de vehicles.
2: Aquestes càmeres tindran dues funcions. Una funció serà, evidentment, el control dels vehicles que entrin a Menorca, però una altra, l'altra funció serà iniciar aquells expedients i aquell contrast entre els vehicles que estan autoritzats i els qui no.
0: Amb tota aquesta informació obtinguda durant aquest estiu, el Consell presentarà al ple de l'octubre la proposta de limitació de vehicles.
3: I el Consell de Mallorca, el PSIP, acusa l'equip de govern d'aturar i ocultar els informes tècnics sobre el suposat ús personal de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestart. El portaveu de Vox ho nega i acusa els socialistes de corruptes. Es tracta així de justificar la seva continuïtat en el càrrec.
5: Una pregunta del PSIP en el ple d'avui ha tornat a posar en el punt de mira el vicepresident Pedro Bestart. La socialista Catalina Cladera ha recriminat a la institució que encara no tingui els resultats dels informes per determinar les responsabilitats del vicepresident quan fa un mes i mig que va admetre haver emprat vehicles oficials per a ús personal. També ha acusat el president del Consell, Llorenç Galmés, d'arribar a un pacte amb Vox per no fer dimitir Bestart.
7: I per què tardan tant? Per què tardan tant, senyor Bestart i senyor Galmés? Què passa aquí? Hi ha un pacte ocult i ara també s'hi ha ficat per mig la llei de limitació de vehicles i la seva extensió i que no s'apliqui aquesta legislatura a canvi de que vostè quedi aquí? És això el que ha passat? O és una altra cosa? Quina és? El senyor Galmés és el que hauria d'explicar avui i perquè vostè no hauria de seguir segut aquí i ho saben tots.
5: Pedro Bestart ha respost argumentant que els informes són secrets i ha desmentit els socialistes.
8: Però en aquest moment està dient que d'informes de la cara no el defan perquè han donat sort que no el defaien. Parell mentida que vostè hagi estat la presidenta del Consell de Mallorca, perquè sap que això és impossible, a no ser que vostè fes mangarrufes.
5: Per defensar la seva continuïtat en el càrrec, el vicepresident del Consell ha recordat altres polèmiques durant l'època del pacte, com la vacunació de la consellera del PSIP, Sofía Alonso, i l'ús d'aparcaments llogats per la institució en la Via de Roma, sense la renovació administrativa.
3: Per cert, que durant aquest ple, el Consell de Mallorca ha aprovat finalment penjar la bandera LGTBI a la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull el pròxim 28 de juny.
5: La iniciativa ha tirat endavant amb els vots a favor de més el PSIP i el PI, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Vox. Ha estat arran d'una moció de més que insta a penjar la bandera en defensa dels drets humans, la igualtat i la dignitat de les persones.
3: I l'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros per afrontar les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar la renovació de la flota de busos. Així s'ha aprovat en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport de PP i Vox i l'abstenció de Més i el Partit Socialista.
5: La pòlissa de 70 milions serà a curt termini. La major part, 40 milions, es destinaran a pagar el desfasament provocat per la gratuïtat del transport públic des de 2023, unes subvencions que, segons l'Ajuntament, el govern de l'Estat encara no ha abonat completament. Entre el que hauria d'haver transferit durant el primer semestre d'enguany i el que resta de l'any 2025, es calcula que Madrid deu a la Corporació Municipal 10 milions d'euros, que encara no sap quan cobrarà. El regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ha criticat que s'hagi hagut de recórrer a un crèdit privat per garantir el bon funcionament del servei.
9: El grueso de la gratuidad lo está pagando el Govern Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
3: La resta del crèdit, 30 milions d'euros, es destinarà a renovar la flota de l'MT, concretament a pagar la compra de nous busos elèctrics, un total de 57, que estaran operatius abans que acabi l'any.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Formentera rebrà del govern una aportació extraordinària de 3 milions d'euros per a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que té a càrrec. L'executiu autonòmic també estudia altres vies de finançament per a matèries com el transport públic.
3: La comissió paritària del govern concedit de Formentera ha celebrat la seva primera reunió amb l'objectiu d'establir un marc de treball estable i permanent per abordar les qüestions relatives al finançament i a la gestió de les competències insular. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha destacat que els assumptes relacionats amb la gestió de les competències insulars en Formentera podran abordar-se de manera permanent, ordenada i amb vocació d'acord.
4: Però és cert que la pressió és enorme. Vull dir, estan parlant d'aquests 3 milions d'euros just donen pel primer trimestre de 2026. No? En conseqüència, en aquesta comissió, una de les primeres qüestions a analitzar és com podem, diríem, augmentar la periodicitat de pagaments per fer front a aquesta despesa.
3: El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha valorat que es dona compliment a una reivindicació històrica de l'illa i a un mandat unànime del Pla del Consell en la posada en marxa d'aquesta comissió paritària.
10: Estudiar conjuntament govern i Consell de quina manera es podrà fer aquest finançament estructural per incloure-ho dins els pressupostos del Consell Insular de Formentera i no dependre ja d'aportacions extraordinàries tant X mesos que fa molt difícil pues, treballar i gestionar aquests fets.
3: Portas també creu que s'han de millorar les vies de finançament extraordinari de l'assignació per a les residències i els centres de dia.
0: I el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Es calcula que hi assisteixin uns 40.000 fidels. D'aquesta manera conclourà el primer dia a les Canàries, a la darrera etapa del seu viatge a Espanya.
3: La missa durarà una hora i mitja aproximadament i també s'ha habilitat un pavelló proper perquè més persones puguin seguir-la. També avui el pontífex s'ha reunit amb persones migrants al moll d'Arguineguín, des d'on ha exigit vies segures i legals per a la immigració i ha fet una crida a la comunitat internacional per una cooperació eficaç i perseverant.
11: Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
3: El Papa també ha escoltat el testimoni de Blissing, una víctima de tràfic de persones que per raons de seguretat no ha pogut llegir directament. Ho ha fet una voluntària.
12: No me fui de mi país porque quisiera. Me fui porque no había otra salida. Con 22 años tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar Nigeria, dejar a mis dos hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor. Porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido.
3: D'altra banda, Lleó XIV també ha rebut la Clau d'Or de les Palmes, el màxim reconeixement que otorga l'Ajuntament de la ciutat. Li ha entregat a l'alcaldessa Carolina Darias a motiu de la primera visita d'un pontífex a l'arxipèlag canari. Demà serà el darrer dia de l'estada del Papa a Canàries i també a Espanya.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Audiència Provincial ha condemnat a penes d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca després que les parts hagin signat un acord de conformitat. Les penes més elevades de 3 anys de presó han estat per a un matrimoni implicat en la trama.
3: Els 8 acusats restants han estat condemnats a 2 anys de presó com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública, però no hauran d'ingressar en el centre penitenciari.
0: Al final, la Fiscalia ha rebaixat les seves pretensions atès que inicialment sol·licitava per cadascun que fos condemnat a 5 anys i mig de presó i el pagament de multes de 20.000 euros. Els fets van succeir entre juny i novembre de l'any 2019 i l'actual president del Parlament, Gabriel Lecent, ha estat citat pel pròxim 28 d'octubre per una audiència preliminar al judici per presumpte delicte d'odi. L'associació Memòria de Mallorca ja ha rebut la notificació d'aquesta cita judicial en què està personada com a part de l'acusació. La reunió servirà com com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra Balear.
3: Els fets varen succeir el juny del 2024 durant un debat ple d'atenció a la Cambra Balear. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica. Dues diputades varen posar als seus ordinadors les fotos d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones assassinades pel franquisme l'any 1937. L'ESEN les va expulsar i va esqueixar una de les imatges. Ara la justícia fa un pas més abans del judici formal. L'acusació popular demana per ell una pena d'un màxim de 4 anys de presó i una multa de prop de 36.000 euros.
0: I s'ha ajornat a dimarts de la setmana que ve la declaració de l'expresident del Parlament, Valtí Picornell, en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. L'advocada de Picornell ha demanat més temps per preparar la seva defensa i el jutge no ha acceptat. A la seva arribada als jutjats, l'expresident ha defensat que es va fer en to humorístic la foto que contenia un insult a Campos.
3: El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafiti que inclou un insult a Jorge Campos, una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes socials. Abans d'entrar als jutjats, Picornell ha recordat que la pintada es va fer l'any 2023.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Desenes de pacients de l'Hospital de Manacor han estat reubicats a causa de l'incendi d'avui hora baixa. El foc ja ha quedat extingit, tot i que ha obligat a desallotjar diverses àrees del centre, entre elles la nova unitat de psiquiatria, maternitat i la cafeteria. No s'han hagut de lamentar ferits allà a l'Hospital de Manacor. Hi tenim Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
13: Bon vespre. Doncs ara mateix els pacients que han sigut desallotjats de la seva zona són 7 mares, 2 nins i 4 bebès. També 3 pacients de la unitat d'hospitalització de la quarta planta i 9 pacients de psiquiatria. El foc s'ha iniciat a un magatzem de calderes on el forro que cobreix aquesta maquinària hauria pegat foc. Així ho explicava Joan Fornàs, el director d'Insular d'Emergències.
14: No, havia molta temperatura, perquè és un local bastant gros, hi havia bastanta temperatura, clar, ha cremat cables, tot el que hi havia per allà dins, i bé, han tingut, en saigo no s'apagava, han tingut que fer espuma, i ara hem extingit amb espuma. I...
13: Recordar que tampoc s'ha de lamentar cap ferit.
0: Gràcies, Lluís. I un curtcircuit en una gelera a la cuina del tercer pis d'un edifici a Magalufa Calvià és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi, que ha deixat 2 morts, un argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar, desenes de ferits i també una dona que roman en estat crític per cremades a la clínica Joaneda de Palma.
3: La virulència de les flames ha generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xemeneia i ha pujat fins als pisos més elevats. L'edifici no té risc d'enfondrament, però es mantindrà clausurat al Manco fins demà, quan s'hi farà una inspecció.
0: Els veïnats afectats han estat reallotjats en hotels de Calvià i de Palma i en instal·lacions cedides per l'Ajuntament, que ha decretat 2 dies de dol. I a l'antiga presó de Palma ja han començat les tasques per tapiar i condicionar el recinte per evitar noves ocupacions.
3: Avui ja s'han fet feines de jardineria i pintura i la previsió és que els propers dies s'acabi de netejar la zona. Les persones desallotjades podran tornar a passar la nit a les casetes prefabricades del parc de bombers de Som Malferit. Moviment Social els de Palma han convocat una concentració demà a les 7 de l'hora baixa davant Cort per protestar contra el desallotjament.
0: Aturada una macrofesta il·legal en discjòqueis famosos i prop de 1.000 assistents en una finca de Sant Antoni de Portmany.
3: La policia local i la Guàrdia Civil han intervengut en l'esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials. Tomàs Monzós, el cap de policia de Sant Antoni.
22: De fuera habían hasta 2 parkings disuasorios que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraban las diferentes zonas. Entonces la logística detrás sí que era potente.
0: I primeres passes per a la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca.
3: El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar més garanties la limitació. El conveni permetrà obtenir dades per compatibilitzar i distingir segons la tipologia dels vehicles que entren a l'illa, els dels residents, els dels visitants i el d'empreses de lloguer de cotxes.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha paralitzat les obres de reforma de l'hotel Corso per denúncies veïnals.
3: Els veïnats que s'oposen al projecte de l'establiment d'acollir la discoteca Cabaret Lío varen alertar de l'incompliment de la normativa que prohibeix treballs sorollosos entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
1: Informatiu Vespre. Esports.

0: una divisió, no? I així m'ho ha tocat, perquè, bueno, que sigui a darrere, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent. Tots junts, pues, tornarem prest aquí on hem d'estar.
1: Abdon també ha valorat positivament la renovació de l'entrenador Martín de Michelis.
0: En Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que en el final l'any passat va fer molt bons números. No? Esperem bueno, que la sort acompanyi.
1: I qui estarà l'any que ve a la mateixa categoria que el Mallorca és el Las Palmas. Tot això després d'empatar un gol ahir contra el Màlaga al partit de tornada del play-off d'ascens a la primera divisió. El conjunt andalús disputarà la gran final per pujar a la Liga contra l'Almeria. A la primera federació, Xisco Campos ha estat presentat com a nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Serà la primera experiència del Vini Salamé com a entrenador.
2: He d'agrair al Mallorca que entengués les meves inquietuds, que ho han entès a la perfecció. Després, evidentment, el Nàstic de Tarragona per l'oportunitat. Estic superagraït, per una part, i per una altra part, molt responsabilitzat, molt encoratjat per poder sumar des de la meva vessant d'entrenador.
1: I a la segona federació, l'Atleti Balears ha fet oficial avui el fitxatge de l'entrenador Òscar Troya, que arriba procedent del Poblense. El tècnic ocuparà la banqueta que ahir mateix va deixar lliure Luis Blanco i serà presentat demà migdia. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat avui els fitxatges d'Alima Dembélé, pivot de Malí, i Belén Arrojo, l'aler internacional amb Espanya. Jordi Riera, el director general de l'Azul Marino, ha parlat de les dues noves incorporacions.
3: Sí, Alima Dembélé és una jugadora que bueno, ha fet una darrera temporada excepcional, després també la temporada anterior, amb el seu primer any amb el Joventut a Lliga Femenina Endesa, també ho va fer molt bé. A més, és una jugadora que ja du molt d'anys en el bàsquet espanyol. I la Belén Arrojo pues, és una jugadora, una gran trajectòria, no només internacional, sinó que també sempre ha estat fent importants amb equips que han competit per estar dalt.
1: I a la primera FEB, l'Estia de Menorca ha anunciat Kyle Grilly com el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada. L'ala estatunidenc de 26 anys arriba a l'illa procedent del Proinveni Units pel bàsquet Gandia, amb el qual va finalitzar la lliga regular liderant el rànquing de tirs lliures. El tècnic Javier Zamora ha parlat d'aquesta operació.
4: La verdad es que la entrevista que tuvimos y el compromiso que ha mostrado han sido claves para incorporarle y estoy convencido que será un jugador muy importante en la próxima temporada y que nos dará muchas alegrías.
1: Amb el fitxatge de Grilly i la renovació de Pol Figueres, l'Èstia compta ja amb dos jugadors confirmats per a la pròxima temporada. I acabam en pàdel perquè Gemma Triay ha avançat als quarts de final del primer pàdel de València. La menorquina i la seva companya del Fibrea s'han imposat en dos sets per 6-1 i 7-5 a Bàrbara Laseras i Carla Mesa. Demà, Triay i Brea s'enfrontaran als quarts de final a Marina Guinart i Verònica Virceda.
5: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consigan crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
8: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat, la coneguda com a selectivitat, una xifra semblant a la de l'any passat, tot i que una mica més baixa.
1: Per Illes, el percentatge més alt d'aptes s'ha registrat a Formentera amb un 93,8% i el més baix a Eivissa amb el 84,2%. La nota mitjana d'accés ha estat de 7,08 per aguda, la de l'any passat. Les proves s'han desenvolupat en normalitat i sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia en dispositius digitals, tot i que enguany s'han estrenat sistemes específics de detecció de frau. Joan Frau, director del Secretari Tècnic d'Accés a la Universitat, assegura que enguany les notes de llengua han estat més baixes perquè es penalitzaven

0: encara més que l'any passat, les faltes d'ortografia.
1: T'apliquen unes deduccions per faltes d'ortografia a les matèries especialment de llengua castellana i de llengua catalana, pues aquí sí que no tanca aquest nombre de faltes d'ortografia significatiu i hi ha una disminució de la nota que segurament ha influït en aquest percentatge d'actes.
0: Els estudiants que no estiguin satisfets en les seves notes podran demanar la revisió dels exàmens fins al 13 de juny. La convocatòria extraordinària de la Pau es farà els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol.
2: I Educació impulsa el programa 200-360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha presentat avui les primeres actuacions del programa que inclouen suport psicològic, mediació en conflictes i noves mesures de conciliació laboral.
0: Entre les novetats destaca la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada en 4 dies setmanals sempre que l'organització del centre ho permeti, és el conseller Antoni Vera.
3: La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
0: El pla inclou també atenció psicològica per al professorat i fins a 10 sessions terapèutiques individuals en cas de necessitat. També es reforçarà la mediació als centres educatius per ajudar a resoldre conflictes entre els professionals i es formaran equips directius i docents en la detecció i gestió de situacions de risc.
3: 200-360 suposa un enfocament integral que combina suport emocional, millora organitzativa, mediació i lideratge pedagògic.
0: A més, es revisarà la càrrega de feina i es crearà un protocol de desconnexió digital. Les mesures començaran a aplicar-se de manera pilot en 12 centres durant el curs que ve abans d'estendre's progressivament a la resta de centres.
4: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: L'Ajuntament d'Eivissa ha paralitzat les obres de reforma de l'hotel Corso per incomplir la normativa que prohibeix treballs sorollosos entre dia 1 de juny i dia 30 de setembre.
0: Els veïnats que s'oposen al projecte de l'establiment d'acollir la discoteca Cabaret Lió varen alertar d'aquest incompliment en veure aparèixer maquinària pesant i aquest dimarts s'han aturat les obres. El projecte disposa de llicència municipal, però els residents del barri de Botafoc i Silla Plana denuncien que no compleix el Pla General d'Ordenació Urbana que prohibeix noves llicències de discoteques i sales de festa al municipi.
2: I a Menorca, la gestora de la planta de residus de Milà podria haver de pagar 60.000 euros per incompliments en el tractament de l'orgànic.
0: Els informes tècnics denuncien retards en la producció de compost, acumulació de material pendent de tractament i actuacions sense l'autorització ambiental corresponent. El consorci proposa una penalitat de 60.000 euros i amenaça multes de 33.000 euros diaris si no s'apliquen les mesures correctores per normalitzar el servei. L'empresa, que no ha rebut notificació oficial, diu que recorrerà contra les sancions. Mateu Ains és director insular de Medi Ambient.
5: A la mala praxis, en el mal funcionament del tractament de la matèria orgànica. Això no vol dir que no es faci la matèria orgànica, perquè és un tema que hem de deixar bastant clar. L'esforç que fa la ciutadania serveix, però segur que Milà, i per això aquesta sanció, se li ve recordant que no compleix amb l'ús establert en el plec del contracte de l'explotació.
2: I diverses entitats veïnals de Ciutadella es concentraran demà a partir de les 7:30 de l'hora baixa a la plaça d'Esborn per exigir que es mantingui lliure de trànsit de vehicles, Cristina.
6: La convocatòria impulsada per l'Associació de Pensionistes i compartida per les associacions de veïns del casc antic de Sacolàrsega, del barri d'Escavallitos i de l'urbanització de Sacaleta Sant Andrià té per objectiu visibilitzar el suport ciutadà que té la pacificació de la cèntrica plaça. Miguel López és el president de l'Associació de Veïns de Ciutadella Vea.
7: Considerem que la plaça més polida que pràcticament considerem que hi ha a Balears hauria de ser peatonal. I com que a vegades s'ha de donar la primera passa, que s'han fet les coses un poc a la de veres, però qualcú tenia que fer la primera passa.
6: una mesura que es va prendre just fa un any i que ara el Tribunal Superior ordena fer-hi marxa enrere després que 22 empresaris denunciessin que s'havia fet sense l'aval legal necessari. Precisament IB3 pot avançar que hi ha negociacions entre els equips legals de l'Ajuntament de Ciutadella i els demandants per mirar d'arribar a un acord. Les fonts consultades confien que es pugui tancar un pacte. Les converses se centren a hores d'ara en les mesures cautelars, és a dir, en l'ordre del jutge de restabliment de la circulació per Esborn de manera immediata.
2: I augmenten lleugerament les donacions de sang de les Illes Balears. El 2025, el Banc de Sang i Teixits ha registrat una evolució positiva que permet mantenir l'abastiment del sistema sanitari.
0: Així tot, demanen que no s'abaixi la guàrdia i posen en funcionament noves eines com el robot RH3, que facilita informació i cites. La consellera de Salut, Manuela García, anima els més joves a donar sang.
8: Probablemente con un poco de tu tiempo puedas cambiar la vida de muchas personas. La donación de sangre salva vidas y salva por cada donación 3 vidas. Pero lo que se observa es un envejecimiento de los donantes.
0: El Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears ha organitzat diverses col·lectes arreu de les illes per aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, que és aquest diumenge, dia 14 de juny, enguany, sota el lema «Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides», es pretén arribar a 200 donacions al dia. Ens ho explica Teresa Jiménez, directora mèdica de la Fundació Banc de Sang i Teixits.
9: Bueno, una donación de sangre aporta 3 componentes sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas, y cuando se procesan y se separan, pueden ir dirigidos a 3 tipos de pacientes. Entonces podemos resumir que una donación salva 3 vidas o ayuda a 3 vidas.
0: Es recorda que totes les persones sanes d'entre 18 i 65 anys i de més de 50 quilograms de pes poden donar sang. Les donacions es poden fer sempre a la seu de la Fundació Banc de Sang o també als hospitals. A més, s'informa que les activitats organitzades aquesta setmana seran fins al dia 16 i el calendari es podrà consultar a la plana web donasang.org.
2: En clau política, el cas Zapatero passa factura electoral al PSOE.
0: El darrer baròmetre del CIS, elaborat quan ja havia esclatat la imputació de l'expresident espanyol, torna a situar el PSOE com a guanyador en unes hipotètiques eleccions, però el Partit Popular retallaria distàncies i quedaria en segona posició a només 4 punts.
2: Tot això quan avui ha quedat constituït el Parlament d'Andalusia després de les eleccions autonòmiques de dia 17 de maig.
0: Sense majoria absoluta, el Partit Popular va iniciar a principi de setmana les converses oficials amb Vox per negociar la investidura de Juanma Moreno Bonilla. El Partit Popular andalús ha manifestat el desig que s'arribi a un acord sensat, legal i just, i s'ha apel·lat a la discreció en aquestes converses.
2: Novetat sobre la investigació judicial: Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil rastrejarà tots els seus comptes bancaris des de l'any 2014 fins ara. El jutge ha donat permís a l'UCO per mirar amb lupa els negocis de González Amador amb el grup sanitari Quirón.
0: La policia judicial feia mig any que esperava que permís. Ara el jutge ha ordenat a 16 entitats bancàries que envien tota la informació sobre els saldos i els moviments de la parella d'Ayuso. Amb tot el que trobin, els investigadors volen veure si González Amador va augmentar el seu patrimoni de manera exagerada. Sospiten que podria haver cobrat comissions amagades o favors d'aquest gegant de la salut privada, un cas que s'investiga com un suposat delicte de corrupció en els negocis. Segons fonts de la investigació, el jutge diu que aquest pas és del tot necessari per fer un mapa real dels seus béns.
2: I el Tribunal Suprem rebutja l'indult a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
0: El Tribunal ha emès un informe desfavorable a la concessió d'aquesta mesura de gràcia. García Ortiz està condemnat a 12 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Els magistrats asseguren que no hi ha motius de justícia, equitat o utilitat pública per perdonar-lo. El Partit Popular assegura que la Fiscalia General de l'Estat ha de donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, unes trobades de les quals no hi ha registre. Són la popular Cuca Gamarra i el socialista José Zaragoza.
10: No hablamos de una afiliada de base.
2: La señora Leire Díaz se movía con demasiada naturalidad con la directora de la Guardia Civil y ahora sabemos que también en la Fiscalía General del Estado.
10: Nosotros confiamos en la justicia debe hacer su camino y en estas cosas lo que hemos de evitar es convertirnos nosotros en jueces, fiscales o abogados defensores.
2: I tal com estava previst, el Banc Central Europeu ha incrementat el tipus d'interès en 25 punts bàsics. És la primera pujada del preu dels doblers en gairebé 3 anys.
0: L'organisme presidit per Christine Lagarde justifica la decisió per l'impacte econòmic de la guerra al propi Orient, que està generant més incertesa de la prevista als mercats internacionals. L'encariment de l'energia i les tensions derivades del conflicte entre Israel, els Estats Units i l'Iran han tornat a pressionar la inflació. La decisió s'ha adoptat per unanimitat i posa fi a gairebé 3 anys d'estabilitat en els tipus d'interès. Segons el Banc Central Europeu, el tancament de l'estret per part de l'Iran i la reducció de les exportacions del petroli han incrementat la pressió sobre els preus i han obligat a l'entitat a actuar per contenir els riscos inflacionistes. Christine Lagarde és la presidenta del Banc Central.
11: Let inflation start running out.
0: El principal risc, diu, seria no prendre aquest tipus de decisions. Si es deixa avançar la inflació, després és més difícil de fer-la retrocedir.
2: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès avui nous atacs contra l'Iran i ha amenaçat el país enemic a prendre l'illa de Jarq, el gran centre petrolier iranià, i fer-se amb el control total d'aquest sector, el gran motor econòmic de la República Islàmica com a Venezuela.
0: En una entrevista amb Fox, el republicà Atma que desconeix si els estadounidens l'acceptarien i ha declarat que es mantenen les negociacions indirectes de pau amb el règim Teheran. Han afirmat que els últims bombardejos estadounidens contra el seu territori han deixat sense efecte en la pràctica l'alto al foc i ha advertit que la responsabilitat de les perilloses conseqüències recaurà sobre la classe dirigent d'Estats Units. Els dos països han tornat a intercanviar atacs en la matinada per segon dia consecutiu, la qual cosa posa en perill el fràgil alto al foc i les negociacions per la pau.
2: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Espera dia darrere dia. La llibreria Rata Corner ha acollit avui hora baixa la presentació de La lluna creixent sobre el Tàmesi, una de les novel·les més personals de Gabriel Gené Manila, publicada originalment l'any 1993 i descatalogada durant anys. L'obra torna ara a les llibreries en català i castellà gràcies a una iniciativa conjunta de Sa Nostra Editorial i Dolmen.
2: La recuperació d'aquest títol marca l'inici d'un projecte que vol rescatar obres destacades de la literatura balear que havien desaparegut de els catàlegs editorials. En el cas de Gabriel Gené Manila, l'objectiu és reeditar progressivament les seves novel·les descatalogades i fer-les arribar de nou als lectors, tant els de les illes com de la península.
3: I demà han de veure què queda de tot això. És a dir, a mi m'ha afalagat molt aquest projecte de Dolmen. És veritat que podria editar, i puc editar amb altres editorials, de fet ho faig.
2: I una creixent sobre el Tàmesi és una novel·la marcada per la memòria, la pèrdua i els sentiments que perduren més enllà del pas dels temps. L'obra narra la història d'un jove enamoradís i impulsiu que veu com la seva vida canvia de manera sobtada després de rebre la notícia de la mort d'un familiar.
3: La pèrdua d'un pare que ha significat molt per la teva vida, que ha tingut la seva pròpia vida i ha estat una vida intensa i seductora, per altra part. Pesa aquest pare, però també amb aquest pare se'n va tot un món. El món que ell havia somiat, que ell havia tractat de crear.
2: Amb aquesta reedició, els impulsors de la iniciativa volen retornar als aparadors una obra que molts de lectors recordaven amb estima i que les noves generacions tindran ara l'oportunitat de descobrir.
1: I Eivissa acull durant tota aquesta setmana la 12a edició de l'Ibiza Pride.

0: moviment ple d'activitats culturals i socials que tindrà com a cirereta la gran marxa LGTBIQ i més aquest dissabte.
1: El portal de ses taules va ser ahir a nit l'escenari del pregó del Pride a càrrec del regidor d'Eivissa, Fran Torres. Un pregó reivindicatiu alhora que festiu en les actuacions de la Troia, Malibú, Enric Xana i els Velvet Riot, arribats directament de Catalunya. La sostenibilitat i la salut mental estan al centre d'aquest Eivissa Pride 2026. Antonio Valivera és el director de l'Eivissa Pride.
2: Mucho más sostenible, mucho más mediterráneo y mucho más pensado en el cuidado, en la salud mental, en la convivencia, en el trato, en la humanidad. Invitará a todo el mundo al acto más importante, que es la Gran Marcha por los Derechos LGTBIQ+, el próximo 13 de junio, desde las 7 de la tarde, recorriendo las calles de Ibiza.
1: La fi de festa serà aquest dissabte a partir de les 7 de l'hora baixa en la Gran Marxa pels carrers de la capital eivissenca i l'escenari de la visibilitat a Dalt Vila.
0: I avui s'estrena Estranyes visites, la nova proposta teatral de Javier Matesans.

0: En el format de teatre de barra del qual Mate Sanz és co-creador, presenta tres històries independents que a poc es van entrellaçant fins a conformar un mateix univers narratiu. Les entrades per a la funció d'aquest vespre, res d'aquí uns minuts, a les 8 del vespre, ja estan exaurides, tot i que encara queden places disponibles per a la resta de representacions del cap de setmana.
1: I podreu gaudir demà divendres i dissabte en dues sessions, a les 7 i a les 8 i mitja del vespre, mentre que diumenge la representació serà a les 6 de l'hora baixa. Totes tindran lloc a l'Hotel Arts Magna de Palma i en acabar els assistents podran gaudir d'un sopar.
0: Aquest format de teatre en suite no és nou per la companyia. L'any passat ja el varen posar en pràctica amb Piccolo, una proposta que va tenir una gran acollida de públic. L'experiència es repetirà el cap de setmana el 18, 19 i 20 de juny.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 11 de juny, en què desenes de pacients de l'Hospital de Manacor han estat desallotjats i reubicats a causa d'un incendi declarat avui a hora baixa, que a hores d'ara ja està extingit. Allà hi tenim el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Quina és la darrera hora?
1: Bon vespre, doncs. Ara mateix els efectius d'emergència intenten que el magatzem on s'ha produït l'incendi, concretament en el forro que cobreix les calderes, es refredi per poder entrar i saber quines han estat les seves causes. Els pacients traslladats a altres zones de l'hospital són un total de 25. Així ens han explicat diferents treballadors i pacients com han viscut el desallotjament del centre hospitalari.
2: Nosotras estábamos trabajando en el momento que nos dieron que evacuáramos, salimos todas y estamos esperando aquí todas, esperando que nos llamen para ver qué podemos hacer.
3: Hem vist molt de fum, hem dit, ai, foc a l'hospital. I hem arribat aquí tot amb un fumer que te prenia a la... I la gent que tot anava per aquí, per allà, i no trobava ni el metge ni res.
1: I just fa un moment s'acaba d'arribar la consellera de Salut, Manuela García, per saber de primera mà aquest incident i explicar-ho als diferents mitjans que estan aquí a Manacor.
0: Gràcies, Lluís. Estarem pendent d'aquestes declaracions de la consellera i un curtcircuit en una gelera a la cuina del tercer pis d'un edifici a Magaluf, a Calvià. És la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi que ha deixat dos morts, un argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar, desenes de ferits, i també ha deixat una dona que roman en estat crític per cremades a la clínica Joaneda. Clàudia Mallia, bon vespre.
4: Bon vespre. La virulència de les flames ha generat una densa columna de fum que s'ha propagat per l'escala fent de xemeneia i ha pujat fins als pisos més elevats. L'edifici no té risc d'esfondrament, però es mantindrà clausurat al Manco fins demà, quan s'hi farà una inspecció. Escoltem el batle de Calvià, Joan Antonio Amangual.
5: El drama, i d'aquí s'ha vist, és que quan hi ha un incendi un s'ha de quedar dins casa seva i anar al balcó, perquè les persones han anat cap a l'escala i això ha estat una mica... El principal problema, creiem, d'aquestes defuncions.
0: Primeres passes per a la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca. El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar amb més garanties aquesta restricció.
4: El conveni permetrà obtenir dades per comptabilitzar i distingir segons la tipologia dels vehicles que entren a l'illa, els dels residents, els dels visitants i els d'empreses de lloguer de cotxes. Aquesta mesura és complementària a la instal·lació de càmeres als ports de Maó i Ciutadella. Dolfo Vilafranca és el president del Consell.
6: Aquestes càmeres tindran dues funcions. Una funció serà, evidentment, el control dels vehicles que entren a Menorca, però una altra, l'altra funció serà iniciar aquells expedients i aquell contrast entre els vehicles que estan autoritzats i els qui no.
0: Els socialistes acusen el Consell de Mallorca d'aturar i ocultar els informes tècnics sobre el suposat ús personal de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestart.
4: El portaveu de Vox ho nega i acusa els socialistes de corruptes. Tracta així de justificar la seva continuïtat en el càrrec.
7: Però en aquest moment està dient que d'informes de la cara no el defan perquè han donat sort que no el defaien. Per ell, mentida que vostè hagi estat la presidenta del Consell de Mallorca, perquè sap que això és impossible, a no ser que vostè fes mangarrufes.
0: L'Ajuntament d'Eivissa ha paralitzat les obres de reforma de l'hotel Corso per denúncies veïnals.
4: Els veïnats que s'oposen al projecte de l'establiment d'acollir la discoteca Cabaret Lío varen alertar de l'incompliment de la normativa que prohibeix treballs sorollosos entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
0: Per cert, que en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat nous atacs contra l'Iran i adverteix que controlarà la indústria del petroli del país, tal com han fet amb Venezuela. 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui enyoram en Xavi, Oliver, hem de dir. Hem de dir que avui l'especialment enyoram perquè hem de dir que ahir vàrem fer història.
1: El manco, història particular d'aquest programa,
0: no,
1: si
0: no,
1: ho xiu.
0: Jordi, història de les Balears. Perquè, senyores i senyors, en Dean Gallagher és un heroi balear. Ja sabeu que en aquest programa feia setmanes que intentàvem contactar amb en Dean Gallagher, el capturador de serps més reputat d'Eivissa, l'Indiana Jones, eivissenc.
1: Eivissenc adoptiu, perquè ell mos va explicar que és australià.
0: Doncs si no, havia de ser un capturador de serps, també t'ho dic.
1: És vera.
0: És tal com l'imagineu. Ros, pell bruna, capell, ahir, a xiu-xiu, per fi, vàrem poder parlar amb ell. Ja ho sabeu, Eivissa té un problema en ses serps, però tranquils, Eivissa també té. En Dean Gallagher. Benvingut a xiu-xiu, bienvenido, Dean, com estàs?
2: Molt bé, muchas gracias.
0: Tu entens el català o no?
2: Entenc més que parlo, però és que tengo que ponerme a estudiar.
0: Molt bé,
2: Dean. Escúchalo todos los días, pero bueno, no te parece capaz.
0: Molt bé.
2: Pues mira, estoy ahora mismo en el campo cerca de Santa Eulalia del Río, trabajando en un jardín y atendiendo mis trampas. Aquí tengo como 5 trampas. Pues hoy no he capturado ninguna culebra, pero sí, estoy haciendo un poco de mantenimiento, poniéndome a poner trampas en todos los lugares posibles.
0: Nosaltres aquí t'hem idolatrat, però nosaltres ets un heroi.
2: La gente dice eso, pero yo no considero esto.
0: Pero hemos leído que cuando eras pequeño tuviste un episodio muy cinematográfico con una serpiente debajo de la cama. Sí. ¿Es verdad que la tiraste, bueno, que la cogiste con una toalla y la tiraste a la vecina?
2: Sí, porque la afición es muy pesada, siempre que queda la música. Claro, y se pide, baja la música, entonces le tiraba la serpiente. Es que, bueno, cuando era pequeño, porque ¿sabes? Con ignorancia no sabía la venenosidad y la toxicidad que tiene este animal.
0: Que bona, en Dean Gallagher. Vàrem descobrir que és humà. Primer, que ha d'aprendre català. Vicente Eivissa, imprescindible.
1: Exacte. A mi m'ha encantat que era en el bosc. On havia de ser, en Dean Gallagher? Era en el bosc.
0: El vàrem aplegar posant trampes, va dir. També molt humil, perquè li vàrem dir ets un heroi per nosaltres, i va dir bueno, això diuen. I també que és un entremaliat, aquí entrepella, en Dean, en sa serp, a sa veïnada.
1: Ho és tot, aquest home. Ho és tot el que t'imaginis que pot ser.
0: Enhorabona, Jordi, per aquesta entrevista i per formar part d'aquest equip.
1: No, enhorabona a tu, Inés, i gràcies per ser-hi, sempre.
0: No, gràcies a en Xavi, que va aconseguir aquesta entrevista.
1: Escolta, i ara ja, que feim amb aquest programa?
0: Jo crec que és hora de tancar una etapa. Hem entrevistat en Dean Gallagher, un somni complit, i ja està, no importa en parlar més d'en Dean Gallagher, a no que sigui molt important.
1: Hem de passar pàgina.
0: Exacte.
1: Avui se tanca una etapa.
0: Exacte, i així ho celebram. Avui tenim en Miguel Solenes contra el

0: els més fans d'aquest programa sabran que vàrem posar en marxa una trobada de Tonis. La intenció era celebrar-la el dia de Sant Antoni. Això ja fa mesos, eh? Però en aquell moment vàrem intentar imaginar arreplegar tots els Tonis de les Balears.
1: Però crec que necessitarien demanar permís a Som Moix per fer una concentració de Tonis, perquè deuen ser molts.
0: Nosaltres, per això, vàrem començar a fer la convocatòria i, de fet, en Xavi va començar a telefonar tots els Tonis que coneixia, en Toni Gomila, en Toni Rabassó i, bé, molt d'altres. La cosa va anar així.
2: Sí?
3: Escolta, Toni, tenim una proposta per tu.
2: Mira, jo, els meus dos padrins eren Tonis, i les meves dues padrines eren Antònies. Per tant, jo només tenc quatre cosins, tots són Tonis i dues són Antònies. I jo som Toni.
4: Of course, clar que sí. En què fareu molts, eh?
3: Sí, sí. I quants en pot dur, tu? Ho dic per apuntar la llista.
4: 20 o 30.
3: 20 o 30, molt bé. I de gent duim 40. I quants de Tonis podries dur?
4: No sé, tio, jo a mi la meva gent tenia una tracalada de Tonis.
3: Tu t'agradaria participar?
5: Sí. Bueno, què és el que he de fer?
3: Bé, tenen lloc...
5: Xerrant-ho una estona.
3: No, dones teu DNI, confirmar que noms Tonis, i ja està.
5: Vale, vale. Vale, sí, clar.
6: Jo... 30 no ho sé, però 25 segur.
3: 25, apuntat. 25 Tonis que pot dur en Toni Guiscafra.
7: Home, segons el dia, Xavi, clar que sí, sí, te coses. I segons el que m'ho donis per veure.
3: Ah, no, un poquet d'aigua, ja et sé dir més tres.
7: Home, d'aigua, molt poc.
3: Tu, contam amb tu, però tu quant de Tonis creus que podria arribar a plegar si comences a posar de valent?
7: Home, no ho sé, 5 o 6, fàcil.
3: Vale, ja ho tenim.
0: Bé, ja, així va anar la cosa, ho vàrem intentar.
1: Però la pregunta que mos feim tots és com va acabar la cosa.
0: Bé, hem de ser sincers, això era abans de Sant Antoni, la cosa va quedar en res, Jordi, perquè no vàrem ser prou valents. El que passa és que realment nosaltres no vàrem inventar res. Perquè, atenció, aquest divendres sí que hi ha una trobada d'homònims ben real i ben feta, no com la nostra.
1: Tan ben feta que se fa des de fa 10 anys.
0: I és una trobada, atenció, de Nofres. Nofre Llinàs, bon vespre.
8: Hola, bon vespre.
0: Bon vespre, Nofre Llinàs. Ets organitzador d'aquesta trobada, no? Tu?
8: Hombre, som els que vaig començar.
0: Ah, sí? I com va ser això, que vareu començar fa 10 anys?
8: Hombre, això va ser, pues, passa que nosaltres, la família nostra, la majoria, hi ha un nofre a cada família, són bastants, i ara ja almenys m'ho queden 5 o 4. I clar, i vaig dir, aquest nom no ho veia gaire per lloc, i la festa, que ara ningú sabia que fessin festes nofres, i vaig proposar, pues, a través de les xarxes que ara tenim, vaig proposar, dic, miraré si hi ha més nofres i estan interessats en fer qualque cosa. I vaig trobar Nofre Torrents, que és de Sant Eugeni, que me va contestar i diu, Nofre, diu, podríem fer qualque cosa? I vaig dir, val. Pues, ho vaig dir en els cosins meus, ho vaig dir en el meu consogre, que no és, per desgràcia, i vàrem a ser 6. I vàrem dir, ja començarem. I vàrem dir, per què no fem una cosa, cada un de nosaltres mira si en troba més. Perquè, clar, quan demanes a qualque banda te diuen, protecció de dades, i no te poden donar res. Però, punyetes. I clar, hi has d'anar, pues, entre un i l'altre i vas porrant i dient a veure si ho volen fer. I així hem anat augmentant poc a poc, i enguany, pues, fa 10 anys, i som enguany, ja som una 35 o 36, si no ara de nou.
0: Mare meva, que bé, que bé.
8: Clar
0: que...
8: Però, vamos, sí. Tampoc no n'hi ha massa de nofres, eh? Sí. És això.
0: És que, bé, nosaltres hem investigat a Espanya i hi ha registrats 1.400 o nofres, perquè nofres n'hi ha molt.
8: Exacte.
0: Manco.
8: Nofres, si s'han pogut canviar, ho són, però nofres de tots.
0: Sí.
8: Exacte.
0: I dels quals, prop d'una tercera part, viuen a les Illes Balears. I jo he mirat i on n'hi ha bastants, a Sant Llorenç, a Escardassà, a Puigpunyent, a Manacor, a Campos i a Ferreries, també.
8: A Manacor n'hi ha 41, és el poble que en té més.
0: Mira, fixa't.
8: Sí. I aquí on n'hi ha més, a la península, exactament, és a Múrcia, que n'hi ha 152.
0: Mare meva,
8: a més,
0: mira, sí.
8: Hi ha un poblet de Múrcia, curiós, que la festa principal que fan, i festes patronals, se fan dia 12, que és el poble d'Alguassas, un poblet de Múrcia.
0: Per Sant Nofre, i de...
8: Exacte, ho fan tot per Sant Nofre, ja veus, i no és Mallorca.
0: I demà, demà serà aquesta trobada de Nofres, una trentena, després de 10 anys, i, per exemple, hi haurà ja en Nofre Fullana. Nofre, bon vespre.
9: Hola, bon vespre.
0: Com anem? Nofre, tu hi aniràs amb ton pare en aquest sopar.
9: Sí, sí, sí. No, no crec que en Nofre en Ginar me corregirà, però potser ja fa 4 anys, perquè farà 4 anys que hi anem. I la veritat és que és una trobada molt entranyable, és molt entranyable. I sempre feia la broma de... Ei, Nofre! I tothom s'aixita.
1: Tu com arribes, Nofre? Fullana.
9: Que jo arribo a la Nofre, per meu padrí Nofre, mon pare fa per el padrí, i així hem anat tirant enrere un poc amb història, documentació, i tot això, i hem arribat a 1780, aproximadament. Wow. De Nofre Fullana és un darrere l'altre, i jo som Martarrer perquè he tingut dues nines, així que... però sí que és un nom que bueno, que aquí som Nofre. Segurament de petits, de joves, no l'estimàvem massa el nom, però a mesura que hem anat tornant grans, la singularitat fa que li ja fes estima i no sé. I la sopada demà és una forma de celebració tot plegats, no? És una trobada ben guapa.
0: Clar.
1: I com arribes tu en aquesta quedada de Nofres? Entenc que quan ho descobreixes te va sorprendre.
9: Jo, la veritat és que els primers anys ja va sortir amb un dels diaris, una notícia petita amb la foto, i me'n recordo que amb un pare ho havien comentat, deia, es fan una trobada de Nofres, hem d'anar a qualque dia. I en Nofre Llinàs me va contactar per Facebook, i un dia una fira, que jo tenia participat un estant, me va fer de veure. No, crec que va anar així, Nofre. Sí. M'ha dit, tal dia quedam, solen quedar en el cruze, Nofre i tal, ja li diràs ton pare i tal. I efectivament, cada any procurem estirar-ne qualcun de nou, perquè malauradament és un nom que ja no se posa massa, i la mitjana d'edat del sopar també és elevada. Sempre, quan mor despedim del sopar, tenim, menys si l'any que ve, no em falta cap i en tenim un parell més, no? I així va anar, sí.
0: Que bona. Que bona, idò, que bé, Nofre Llinars, tu... T'ho curres, no?, com diuen, és hora de trobar Nofres.
8: Hombre, sí, perquè, clar, m'interessaria fossin molts, perquè n'hi ha bastants i podríem ser bastant més.
0: Ara,
8: per exemple,
0: si
8: avui gràcies a vosaltres, se n'ha apuntat un de DEA, que vendrà, ha dit.
0: Ah, que bé, que bé. Això t'anava a dir, si qualcú pot sent i no en Nofre.
8: I un dels pobles que també ha dit que vendria.
0: Fantàstic.
8: Per dir que tindrà gent també de bastanta escampadeta.
0: I que ha de fer la persona que mos sent i està interessada en participar en el sopar, si ara qualcun Nofre mos està sentint.
8: Pues m'ha d'enviar un WhatsApp.

0: Sí, no, home, al final jo dels nostres t'hi molt juntant amb el sopar, la veritat és que no en coneixia cap. Però sí que és veritat que gent que te vas trobant per temes de feina o temes de vida quotidiana que trobes que és nostre, evidentment te fas cas molt tu, perquè és un nom, com sabeu, singular. I evidentment, jo el primer que faig és nostre. Dia 12 de juny, els divendres que caigui més a prop, feim aquest sopar i has de venir. I al final... sí, la gràcia és que seràs humant la gent i pot menys si som una bona partida i tant de bo de nostre llinars qualsevol dia arribem a unes 50 o més
1: jo espero arribar a més ara que la gent ho sap un poc més crec que sí, crec que arribarem a més
2: jo crec que també,
3: Home, i també
1: jo ara... tenc coratge sempre
3: i és veritat que arribau i potser no coneixes a ningú però el gel ja està romput, sí. No? O sigui, el tema de conversació.
1: Home,
3: ja és.
1: Sí.
0: Amb molts d'aquests nostres que molts trobàvem, la majoria, també molts veiem aquell dia de sopar. Sí. Però ja molts veiem una cosa també més enllà del nom, no? Ja és un dia que ens juntem, ens contem un poc com ens va tot i l'únic que molts veiem és el nom, però al final arriba a fer un llaç amb aquella persona, una relació, encara que sigui més major o més jove que tu. És peculiar, un sopar peculiar.
2: Vols demanar el DNI per comprovar si són nofres de veres, nofres llinars?
1: No ho han demanat. Per cert, avui ha cridat una mamà d'Espoldes a través de vosaltres, que vendrà i acompanyarà en Rinca, només té uns anys, i és nofre.
2: Ai, que bé. Que bé.
1: I vendran, no és dir.
2: I heu descobert, no, millor...
1: I del Gaida, sí? En tenim també d'or de jovenets, que bé és padrí i d'or nets.
2: Que bé, això és preciós, Nofre. Heu descobert que si sou família, lo millor entre vosaltres, Nofre Fullana, per exemple, has descobert coses que no sabies de la teva família, de la teva branca de Nofres.
0: Mira, nosaltres justament descendim de la banda de Sant Llorenç, justament venim de Nofre Fullana de per allà. Jo justament comparteix aquest segon llinatge amb en Nofre, som llinars també, però d'aquesta part crec que no som família, però sí que és veritat que si anéssim estirant del fil, molts acabaríem en tres o quatre branques de Nofres, perquè sí, és un nom molt familiar, és un nom molt que s'ha anat posant de generació en generació, i tant de bo no se perdi, desitjaria que
2: la gent tenia més. Tens dues filles, quin és el femení de Nofre?
1: Nofreta.
0: Pot ser que sigui Nofrina, o Nofreta, això mateix.
2: O Nofria, sí. No ho sé.
1: Nofreta, Nofrina i... Ai, ara no el té apuntat a l'altre.
2: O Nofria, no pot ser?
1: N'hi ha tres. Com que els griets són els que van emporrar aquests noms, com que això ve d'en fora.
2: Sí. I escolta, Nofre Llinars, demà vos fareu una foto, que la veurem per...
1: Sí.
2: Molt l'enviaràs, i repartireu camisetes.
1: Exacte. Sí.
2: Com són aquestes camisetes? Mos pots fer un petit spoiler, sorpresa.
1: Hombre, aquestes camisetes duen davant l'escut de Nofres, el nostre escut. I el nom.
2: Que bona.
1: I és molt senzill, posa 10 aniversari i sopar de Nofres. No diu... I llavors posa, pues, clar, l'esponsor, que és Escruz, que també diu restaurant Escruz.
3: La pot demanar en versió Jordi? O no ho considerau, això?
1: No. Només estan marcades i fetes en Nofre.
2: Jordi, tu cercat els teus companys, Jordi.
3: Bé, li hauré de dir en el meu fill, Nofre.
1: Sí, el que me sap greu és que n'hi ha qualcun que vol ser o Nofre i no, només diran Nofre les camisetes, sí. No diuen o Nofre.
2: Molt bé, idò, molt d'anys per demà, Nofres, 971-139-00, si voleu formar part d'aquesta trobada de Nofres, nosaltres vos posarem en contacte amb Nofre Llinars, que és l'organitzador. Nofre Llinars, gràcies.
1: A vosaltres.
2: I molt d'anys, i Nofre Fullana, igualment.
0: Moltes gràcies, sí, molt d'anys.
2: Posava molt bé demà.
1: I ho intentarem.
2: Segur que sí. Adéu, una ferrada.
1: Adéu, bones tardes. Adéu.

0: Miquel de Sestaca, fill adoptiu de Mallorca.
1: És que és com...
2: El Consell de Mallorca ha declarat fill adoptiu de l'illa a Michael Douglas, Miquel de Sestaca, pels amics.
0: La institució insular també ha anomenat fills predilectes de Mallorca els músics Relsby i Concha Wicca.
2: Així ho han anunciat avui quan s'ha conegut la concessió de premis, honors i distincions per part del Consell de Mallorca que s'entregaran dia 12 de setembre.
0: Altres distincions són per la corredora Isabel Calero, el Bar Bosch de Palma, pel seu 90 aniversari, el Gremi de Margers de Mallorca, el Museu Etnogràfic de Campos, la Fundació Asnimo, el Col·legi Madre Alberta o el crític literari i dramaturg Joan Mas i Vives.
2: També són Medalla d'Or i Gratitud, Tomeu Penya, i a títol pòstum, l'exvicepresident del govern, Pere Sant Pol.
1: És que ens escolta!

0: nostres radios. Participació.
1: Amb els anys, em donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu!
6: Hola, sóc en Diego i vull dedicar Treasure de Bruno Mars a la meva dona Laura.

0: Continuem en directe a Xiu Xiu i vos hem de dir que mos perdonareu perquè aviat començarem a semblar un programa d'esports, perquè ara resulta que som futbolers. I com que som futbolers, hi ha una persona molt esportista aquí a l'estudi, Aina, segura d'anar fent.
1: Com estàs? Molt bé. Bueno, jo més que esportista, de practicar, sinó de que m'agrada.
0: T'agrada? Vull dir, has ara, estat comentarista no d'espostres en joc.
1: Sí.
2: És una mallorquinista.
1: Mallorquinista, sí. Faig feina també esports, en general, periodista així d'esports. Però si jo de practicar esportista tant no sóc.
0: Bé, jo suposo que t'interessarà el que avui mos ve a explicar en Jordi.
2: Exacte, perquè avui xerrant de futbol com bon programa esportiu que som. No tant, però sí que xerrarem d'una cosa relacionada amb el futbol que va més enllà de lo que és l'esport com a tal. Però abans de començar, jo us he de fer la pregunta per veure què tal nou d'actualitat que és. Qui són en Maple, en Zayu i en Clutch? Ah, són tres Pokémons? Bé, són personatges de la nova sèrie de moda per nins, per infants, o són les mascotes del Mundial 2026?
0: Aina?
1: Hombre, jo, Aina, ja ens introduixo que acabàvem de fer si abans no haguéssim xerrat de que anàvem a xerrar de...

0: I en clutch per veure si valen la pena o no.
1: Els hi han de posar cara.
0: Exacte. Sí, en maple. És un cèrvol que representa Canadà, que és un dels països anfitrions. Es porta i li agrada la música urbana. No m'ho he inventat. El descriuen
2: així. Això ho diuen ells, no?
1: Jo vaig amb en maple.
0: Ho diuen així.
2: Tu vas amb en maple i els altres encara no sabem qui són.
1: Ja, però jo sé que m'agrada molt, perquè saps el maple syrup?
2: Ah, sí.
1: El sirope de arce.
2: Sí.
1: I és boníssim, és com una salsa que ja posen, una salsa dolça.
2: I ja està, això fa carines, ja vagi
1: amb el
0: maple. I li agrada la música urbana com en maple, també.
1: Exacte.
2: Vinga.
0: Després tenim en Zayu, un jaguar mexicà que li agrada el ball, la gastronomia i la cultura mexicana.
2: Jo aniré amb aquest. Què ha dit que nom?
0: En Zayu.
1: És un jaguar, eh?
0: I és molt mexicà.
2: M'agrada.
0: Sí, i és molt mexicà, o sigui, li agrada el ball, la gastronomia, la cultura i tot.
1: Uau.
0: I després
1: també m'agrada.
2: Sí.
0: I tenim una clutch, que és una...
2: Bé,
0: és una àguila. Jo, o sigui, entenc que no tenen gènere, jo ho he dit per com seus animals. És una àguila, així que... Una clutch.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que és una àguila estatunidenca, experta en gaudir del moment i juntar la cultura i les persones. Això és la descripció que m'ho fa.
2: Aquesta és la Neus, que no és aquí, però és ella.
0: És vera que és estatunidenca.
1: És vera que falten a Neus avui.
2: Clar.
1: Després dirà mones. Però, escolta, en Cluj representa Estats Units.
0: I la unió de les cultures.
1: I li agrada juntar cultura i persones. Tant
0: sí,
1: de bo,
0: bé.
1: Tant de bo.
2: Aquest no m'agrada tant. M'agrada més en Zau... Ja no me'n recordo. En Jaguar.
0: En Zayu, en Jaguar.
1: I com són ells? Sí. Com mos els han d'imaginar? Vull dir, són fets digitalment?
0: Ara hi entrarem, amb això.
1: D'acord.
0: Però primer hem de dir que crida l'atenció el tema de que per enganxar les noves generacions els intentin donar aquesta història de cop,
1: sí.
0: No? És com, els agrada això, tenen aquests hobbies i tal. Quasi com si fos un videojoc, perquè tu deies, en Naranjito és en Naranjito i prou.
3: Això és una persona com qualsevol.
1: Sí.
0: O sigui, això, ja està.
1: S'ha acabat.
0: S'ha acabat, és en Naranjito.
1: Aquests tres són com un poc la Patrulla Canina.
0: Sí,
1: no és vera?
0: Són un poc això, sí. Sí, d'aspecte és vera que hi entrarem, però això, m'ha cridat molt l'atenció, i és vera que fins i tot els hi han fet vídeos com que hi ha dins el meu bolso.
2: Què dius?
0: Que és un, o sigui, a la FIFA ha penjat un vídeo de que hi ha en el bolso de les noves mascotes.
2: Però
0: o sigui,
2: això ho han fet les pròpies mascotes digitalment?
0: Crec que són
2: amb el traje.
0: Sí, amb el traje i comencen a treure coses dins els bolsos, o sigui que fan TikToks ja, les mascotes, així. Perquè mos fem una idea. Però bé, ara sí, és una cosa que crida molt l'atenció, és l'aspecte que tenen.
1: A veure, mem. Com és?
0: A veure, no m'he pensat en Naranjito. És una taronja en cames.
1: Mm-hmm.
0: Bàsic, senzill.
1: I un gran somriure.
0: I és un dibuix que apareix fet per infants.
1: Sí.
0: O sigui, no s'exigia molt més. Ja està, molt basta.
1: És que era entranyable.
0: Era entranyable.
1: És entranyable.
0: I d'ara, efectivament, aquests tres pareixen la Patrulla Canina. O sigui, tenen textures, ombres, animacions, està tot fet en tres dimensions, qualitat espectacular, pareixen que estan fetes amb intel·ligència artificial, pràcticament.
1: Són un producte d'ordenador.
0: Són un producte d'ordenador absolut, perquè, clar, els atlots també acostumats a videojocs, pel·lícules d'animació que ja són hiperrealistes i tal, no els hi pot ficar en Naranjito, una cutrada. Són més exigents, els atlots d'ara.
1: A lo millor, els hi cridaria més atenció a veure un Naranjito, una cosa més senzilla, que avasats a veure tot el dia...
2: És que tampoc tenc clar realment quin és el públic d'una mascota, d'un mundial, saps?
0: Cert.
2: Perquè a lo millor un nen de 5 anys tampoc... No sé.
1: També és vera. Sí, perquè existeixen les mascotes.
2: O sigui, jo entenc que pot estar bé, potser, jo què sé, per animar... Jo ho veig més que res per quan vas a veure un partit físic i per animar un poc el prepartit, una cosa així, jo què sé. Però després tot el digital i tal, realment qualcú li agradarà tant que comprarà un peluix d'en Maple aquest? O... No?
1: Això és la gran pregunta.
0: És que, a més, és mundial... O sigui, el públic objectiu no són infants, tampoc.
2: Per això.
0: I les mascotes són molt infantils. El que crida l'atenció és que les fan superinfantils, tot el temps. I,
1: I si ja han de dur a la vida real per animar un partit o això, que siguin mascotes físiques, que et posaran a través d'una pantalla. Però,
2: com en Dimonió.
1: O no haurà disfraç i et posaran a través d'una pantalla gegant.
2: Però com en Jordi ha dit, que creu que han fet
1: els
2: TikToks amb el traje.
1: Ah.
0: Clar, han fet un TikTok...
1: Ah, jo havia entès que el TikTok el feien també digitalment.
0: No, l'han fet en el traje posat, persones...
2: Com si fos
0: en
2: Dimonió, però és en Maple.
1: M'han dit... Bé, jo sé que m'agrada molt, és la sargantana de...

0: El Palmo Futsal. Ajá,
1: sí.
2: És molt xula l'encercada, jo el Manco sí. La desconeixia, perquè som a IB3 Ràdio quan juga el Palmo Futsal normalment. Però bé, també vos diré, les cutrades com a Naranjito funcionaven millor que les que funcionen ara. Estamos mal, pero es lo normal. Que esté la mierda. Perquè ara, 2026, encara et xerrant d'en Naranjito. Però estic segur que d'aquí 2 anys ningú se'n recordarà d'en Maple, en Zayu i en Clutch.
3: Quina llàstima, quina llàstima.
2: Total. I com és això? Idò, perquè ara tots són personatges, animacions, continguts. Un dia ets la mascota del Mundial, l'altre la nova sèrie de moda, l'altre en Tralalero Tralalà, i aquí, clar, hi ha 1000 personatges, hi ha massa competència. Clar, en el seu moment, les mascotes, a part de ser físicament que animaven el públic, eren la cara visible del Mundial. Mm. O sigui, era el màrqueting, camisetes, anuncis, vídeos... Però ara, clar, la imatge del Mundial són els influencers que hi van, els vídeos virals, els memes... Mm. Recordem que el 2022 en Luis Enrique, entrenador de la selecció espanyola, feia streamings.
0: Ah, sí?
2: O sigui, feia streamings en directe estant en el Mundial. Vull dir, ara ja no és necessari tal vegada posar una cara quan totalment... Igual ni vai, anirà allà i serà la cara visible del Mundial en aquell moment. No sé com ho veus.
0: Ho veig que enyor ses mascotes. Sí, perquè són entranyables. A mi me generaven... No sé, però
1: jo crec que també en aquell moment no hi havia tant de contingut, que potser no s'estrenaven tantes pel·lícules o tantes sèries i tal per nins, sinó que el contingut era molt més limitat. Havies de seure un dia a una hora per veure la sèrie que t'agradava, no hi havia Netflix, plataformes d'aquestes per veure el contingut a posteriori, i potser en aquell moment sí que podia ser una cosa novedosa perquè era un dibuix nou que sortia i sí que podia cridar més atenció, però ara que tens tot el contingut en qualsevol moment en el teu abast i hi ha tantes sèries que nins ni arribaran a veure totes, perquè n'hi ha moltíssimes que poden veure, que ara ficar 3 personatges nous, i a més ja no un, 3, ja és com...
0: I que personatges com, per exemple, Naranjito, després altres mascotes que hi ha hagut històricament, Tancurro, de Cespo, de Sevilla, per exemple, generen unió, no? Aquest tipus de contingut se veien en família, a la televisió... I

0: d'endevinar l'esdeveniment. 971 13 99 00. Veurement, telefoneu si voleu jugar.
1: Telefoneu si voleu jugar i començant per el lleó Willy.
0: Ni idea.
1: Anava a més...
0: Que anarà jugant Aina i jo, no, no saben res.
2: Lleó Willy, si jo és que ja des de darrer mundial ja no me'n record ni de l'Eurocopa que fa l'any passat o l'altre, jo ja no sé ni si hi havia mascota.
0: Jo me veig jut sobre el Dimonio. Com a mascota.
2: Dimonio, sí, Willy... perquè el Dimonio és crack, però a part d'aquí...
1: És d'una camiseta d'Anglaterra.
2: Anda.
1: Lleó Willy. Bé, aquesta és molt complicada, aquesta era difícil que ho recordo.
3: Quina llàstima, quina llàstima.
1: Joe Willy era la primera mascota que hi va haver l'any 1966. La primera mascota del Mundial. Bé, però ara per ficar la informació. Vinga, en Kobe, que era un K.
0: En Kobe, sí. En Kobe, un grande, en Kobe.
1: Un grande.
0: A veure... 971-13-99-00. Vosaltres també sabeu qui és en Kobe. Telefoneu i digueu-mos-ho. Vinga, digues el pròxim.
2: Jordi, digues...
0: Deixarem en Kobe en stand-by.
2: En Kobe és massa fàcil.
1: Vinga, aquesta ja l'hem avançada, però en Curro.
0: En Curro.
1: Sucell.
0: Curro. Espo de Sevilla 2000.
1: Espo
0: ai,
1: de Sevilla.
0: 1992. Que jo sí, sap per què ho sé. Perquè mon pare i mon mare hi varen anar. I a camp meu sempre ha hagut, ara ja no, una figura de porcelana d'un Curro.
2: Ah, sí?
0: Sí. I ma mare estava embarassada de jo quan hi varen anar.
2: I ja no és aquesta figureta?
0: Home, ja ha caducat una mica.
2: Bueno, però pensa, sempre és icònica.
0: Però ja, sí, la tinc molt, molt en sa ment.
1: Bé, aquest any no l'has avançat un poc. En Fluvi.
2: Aquesta era sa gota d'aigua.
1: Sí, que és una gota. Però d'on surt en Fluvi?
2: No fa molt, en Fluvi, perquè si me'n record...
1: Bueno, tenia 6 anys. Concretament.
2: 6 anys? L'Eurocopa?
1: No té a veure amb el futbol.
2: Ah, no té a veure amb el futbol. En Fluvi, 6 anys.
0: Que no
2: que
0: sabràs,
2: va passar en el 2008.
0: És difícil, eh?
1: No està com...
2: 2008, bueno, que va passar en el 2008.
0: Jo no ho sabia. Jo posc ara en Fluvi, però no sabia que era aquesta
2: jo
0: mascota.
2: Jo posc ara en Fluvi, però no sé d'on va sortir.
0: Jordi?
1: En Fluvi és la mascota de l'Expo de Saragossa de l'any 2008, que se va fer molt famosa. El meu germà hi va anar i va dur un peluix d'en Fluvi.
0: Ah, mira.
1: I tenim un peluix, per això sabia qui era. Però bé. En Gauchito.
2: En Gauchito?
1: Que és un nin argentí superestàndard, així l'he definit jo.
2: Gauchito?
1: Gauchito.
2: És algo d'esportiu?
1: És esportiu. Mem, és un nin argentí, per tant...
2: D'un mundial o una Copa Libertadores o
1: un
2: algo
1: mundial
2: així.
1: Que se va fer a...
2: Argentina.
0: Molt bé.
1: 1978. I era un... Uf. És un nin argentí, o sigui, és la definició que li podem donar. I és darrere Sosito Misha.
2: Sosito Misha?
0: Sosito Misha.
1: Per allà, per control tècnic, diuen que ho saben.
2: Ah, sí?
0: Sí? A veure, men, Jordi, digueu.
1: Sosito Misha és dels Jocs Olímpics de Moscú, el 1980, però he pensat que potser el coneixeu perquè teniu una sèrie.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: De les seves aventures.
1: Les aventures de Sosito
2: Misha. Peppa Pig o Sosito Misha?
1: Sosito Misha va fer atletisme, supòs.
0: I ara sí, ho poden dir, en Kobe era la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Mític, també, en Kobe. Moltes gràcies, Jordi. Bé, i de res, que en Maple, en Eclagion, com eres altre?
2: Jo,
1: en
0: Zayu. Són les mascotes del Mundial d'enguany que comença avui i que celebren aquestes mascotes enguany 60 anys.

0: Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre. La mà es dretana i la cama es esquerrana.

0: ja l'heu sentida, Naina és aquí. Ja sabeu que elles són...
1: Naneus i Naina d'Anar Fent.
0: Vull dir, Piaina, i Naneus, on és?
2: Naneus està per Madrid.
0: I què fa a Madrid?
2: Se n'ha anat... Man, què creus que pot fer qualcú a Madrid aquest dies?
3: Ha anat a veure el papa.
0: Saltre,
2: sí.
3: Saltre papa.
2: Saltre que unes masses.
0: Em va bonic! Mira-la, mira-la, Naneus, mare meva, com se munta.
2: Sí, sí,
0: t'ha abandonat i tu per què no has anat?
2: M'agrada en Bad Bunny, però ja l'he cremat un poc i no m'ho compensava tant com per pagar un ronyó per anar en el concert. Per tant, o sigui, m'hagués agradat, però tant no.
0: Me diu Naneus per WhatsApp, el concert comença a les 8:30. M'ha enviat un àudio. El voleu sentir?
2: Sí.
0: És aquest.
4: Bueno, igual es sentiu de fons. Ha començat el concert de Bad Bunny, això és una locura, això està ple. Ja ha cantat turista, tots han plorat i som a tota sa fila, tot mallorquins. Visca Mallorca.
2: Uau!
0: Bé, ja sabeu que hi ha una gentada, Naneus ho explica, crònica en directe, des de Madrid.
2: Després, quan acabi, mos ho va d'enviar,
0: com ha anat?
2: Com ha anat?
3: Deu haver estat la primera persona que diu visca Mallorca dins un concert d'en Bad Bunny?
2: No, jo crec que no.
0: És que hi ha anat tanta gent.
2: Sí, que segur que algú ha dit.
0: I encara hi queda per anar, perquè quan de concerts fa que està molt...
2: El meu germà encara hi ha d'anar, encara ha d'anar en el darrer, que crec que és dilluns, i és darrer, m'ho va dir.
0: Sí, sí, dia 15, crec. Bé, Neus, ai, Aina, tu tanta sort ets aquí.
2: Sí.
0: Per dur-nos, com sempre, una dona que voleu posar damunt la taula.
2: Sí. La dona d'avui va ser una estrella de Hollywood clàssic, considerada una de les dones més belles del món, però darrere aquesta imatge de diva hi havia una ment que era molt brillant i que va idear una tecnologia precursora del wifi. Avui parlam de Hedy Lamarr.

0: Hedwig Eva Maria Kaisler, sempre tenen un nom així complet més...
1: Més que contundent, imposa més,
0: sí?
1: No?
0: Coneguda com Hedy Lamarr, va néixer el 9 de novembre de 1914 a Àustria. Ella era escorpí, el que mos duu a pensar amb intensitat, misteri, magnetisme i una capacitat de reinventar-se.
1: M'encanta quan deia sempre l'horòscop de la persona que...
0: Sempre.
1: Que es posau.
0: Sí, i sempre encaixa, no? Sempre és una cosa... De petita ja destacava, en Hedwig era superdotada i quan va tenir l'edat corresponent va començar a estudiar una enginyeria, però finalment va decidir aparcar aquests estudis per dedicar a l'art dramàtic. Els primers papers van arribar a produccions europees, però tot va esclatar molt enormement l'any 1932 perquè va fer la pel·lícula Èxtasis del director Gustav Machaty i en aquesta pel·lícula va protagonitzar el primer nu integral de la història del cinema.
1: Wow.
0: Clar, això ara a lo millor no té tanta importància, però pensant que són els anys 30 i això en aquell moment va ser una bomba. La pel·lícula va ser censurada, condemnada i criticada, també a casa seva els seus pares estaven totalment horroritzats, però igualment la va donar a conèixer internacionalment. Degut en aquesta fama internacional, Fritz Mandl, un magnat de la indústria armamentística, se va obsessionar amb la seva bellesa i primer la va anar cortejant una mica i després li va demanar sa mà a son pare per casar-se amb ella.
1: Uau, un magnat
0: de la indústria armamentística.
1: Uau, que ara veurem... que aquesta història ja... Sí. Entre, bé,
0: no,
1: comença...
0: Ell era una estrella de Hollywood, però volem que la
1: seva
0: vida...
1: Quina vida que té, segon qui?
0: Jo no sé perquè encara no li han fet també una pel·lícula a la seva vida,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Realment ara veurem també com la va marcar el fet de casar-se amb un magnat de la indústria armamentística. Total, ella en aquell moment volia continuar amb la seva carrera artística, però els seus pares varen acceptar aquest matrimoni pensant que aquell home la podria, entre cometes, reconduir una mica, que aquí ja poden començar a sospitar
1: que no.
0: No, i que segurament no anirà bé, i efectivament el matrimoni va ser molt infeliç per la Hedwig, perquè el Mandl era extremadament gelós i controlador.
1: O sorpresa.
0: Sí, sorpresa, ningú s'ho esperava.
1: No vull assenyalar a ningú, però un magnat de la indústria armamentística que vol que te digui.
0: No té pinta de ser un golden retriever com a marit, però... total, que aquest home era molt controlador, molt gelós i, per exemple, entre altres coses, va intentar comprar totes les còpies de la pel·lícula d'Èxtasis que existien per intentar fer desaparèixer la imatge d'ella perquè ningú més la pogués veure. També en Hedwig només se podia despoar o dutxar si ell estava present.
1: Que
0: si
1: dius,
0: no, no.
1: Mare de Déu.
0: I, a més, també l'obligava a acompanyar-lo a diferents actes socials i sopars de negocis que ell tenia sempre per no perdre-la de vista. És a dir, ja no perquè volgués que l'acompanyés com a dona, sinó per no perdre-la de vista.
1: Quin mal son.
0: Durant aquesta etapa, en Hedwig va reprendre els seus estudis d'enginyeria, ja que havia deixat de banda l'actuació, i mentre el seu marit l'anava exhibint com un trofeu a tots aquests actes i sopars i festes a l'escaladuia, ella va observar i aprenia de lo que anava veient. Perquè resulta que Mandl, el seu home, tenia vincles amb Mussolini i en Hitler, saps? És a dir, ja, si ja no sospitàvem abans, aquí ja dius, bueno...
2: No, tot es pacta, aquesta persona.
0: Sí, i ella, obligada a assistir a aquestes reunions i tal, va aprofitar aquesta posició per recopilar informació sobre la tecnologia armamentística nazi. Que, clar, era curiós, perquè quan tots aquells homes la veien i només la admiràvem, diguem, per la seva bellesa i només veien una dona decorativa, com un trofeu, ella en tenia molt més de lo que ells pensaven de lo que estaven xerrant. Total, va arribar un punt en el que el control del seu home se va tornar totalment insuportable i en Hedwig va fugir de casa seva. Bé, també d'una forma un poc... Hi ha dues teories, he llegit, que una és que, que li va donar un somnífer a l'empleada de sa casa i se va vestir com ella i va aprofitar sortir de sa casa vestida com ella perquè no la reconeguessin. I una altra teoria també d'una cosa loca, de que s'havia tirat per una finestra o un bany. Bé, digne de pel·lícula també, la qüestió és que se va escapar i va arribar a una estació en tren, va viatjar fins a París i després a Londres. I allà se va embarcar en el transatlàntic normandí cap als Estats Units. Durant la travessia, és que això no atura, la seva vida és un constant
1: emocions.
0: Canari, estàs
1: segura que no hi ha cap pel·lícula que parli de la seva vida?
0: M'agradaria que hi fos, perquè això és... Total, durant la travessia cap als Estats Units, va conèixer en el Louis Mayer, un dels grans productors de la Metro-Goldwyn-Mayer, i ell li va oferir feina, però amb una condició, que era que se canviés el nom perquè no s'associés el seu nom a Éxtasis, la pel·lícula que li havia duit tant de controvèrsia, i aquí va ser quan Hedwig Eva Maria Kaisler se va convertir en Hedy Lamarr.

0: Parlem de na Hedy Lamarr, la veritat és com una vida fascinant. És un documental que se diu Bombshell, la història de Hedy Lamarr, dirigit a aquest documental per n'Alexandra Dean. Bombshell.
1: Així el nom que... ja deixa veure que sí. Era una dona imponent, impactant.
0: Una dona bomba.
1: Sí, una bomba. Total, li van oferir feina, la Metro-Goldwyn-Mayer, ella se va canviar el nom, va acceptar i Hedy se va convertir en una estrella i una de les grans cares de cinema dels anys 30 i 40, però, clar, tot aquest èxit pel cinema, per l'actuació i per la seva bellesa, va tornar a eclipsar la seva intel·ligència i va tornar a deixar una mica de banda tot aquest coneixement de l'enginyeria que ell havia anat adquirint. Però tot va canviar amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, que en aquell moment na Hedy va oferir els seus serveis en el govern dels Estats Units. Vale? Ella, com que tenia informació privilegiada sobre l'armamentístic alemany gràcies a tots els anys que havia estat casada amb en Mendel i totes les trobades que havia tingut en sopars, en actes, xerrades amb en Mussolini, amb en Hitler i tal, va trobar que ella podia ajudar en els serveis d'Estats Units amb això i se va incorporar amb ells i se'n va donar compte de que les senyals de ràdio que guiaven les armes nord-americanes eren massa fàcils d'interceptar. Per això, juntament amb un amic seu que era compositor de música també, en George Antheil va idear un nou sistema de comunicació que, explicat així fàcil i ràpid, en lloc d'enviar un missatge sempre per un mateix canal, feia que poguessis anar canviant constantment de canal perquè l'enemic no t'identificàs i per poder despistar-lo millor. En aquell moment ells varen presentar als militars aquesta nova idea i tal, però no la varen valorar en aquell moment, supos perquè també tenien la idea que ella era només una actriu i tal i que no podia haver presentat aquest tipus d'innovació tecnològica, i la tecnologia no va ser reconeguda fins bastant d'any més tard, el 1962, que sí que ja se va posar en pràctica i se va veure que aquella idea era molt potent i més tard se va convertir en una precursora dels sistemes que avui en dia utilitzant com GPS i Wi-Fi.
0: Imagina't, eh?
1: Sí, és a dir, en el primer no li van fer cas i en el final, mireu fins on ha arribat, sí, que ara no podríem viure sense el wifi. Que és vera que no és que na Hedy inventés el wifi d'una casa tal i com el coneixem avui en dia, però sí que la seva idea va ser la base molt important perquè la comunicació sense fils moderna i que coneixem avui en dia se pogués desenvolupar.
0: I... va ser realment una espia. Sí. Una espia de veritat.
2: Ella tot, té, tot té ella una...
1: ser. Les seves memòries no deixa clar, tipo, perquè té un llibre que
0: bé,
1: conta
0: clar,
1: tot...
0: Bé, clar, potser espia no, perquè potser no ho feia amb intenció.
1: Sí, ella no deixa clar que fos una espia, però li va venir així, diguem, de que se va casar amb aquest home, li va passar això, després ella no sabia que faria falta en el final els seus serveis, però sí, sí, va venir bé que les tingués, aquests coneixements. I res, després de la Segona Guerra Mundial va intentar fundar la seva pròpia companyia cinematogràfica, però no li va anar molt bé i a la vegada, entre rodatges, continuava explorant un poc la seva faceta d'inventora. La seva vida personal també va ser complicada després perquè se va casar 6 vegades.
0: Uau.
1: I amb el declivi de la seva carrera, que ja han comentat moltes vegades que passa i pot dur problemes a les grans estrelles de Hollywood, pues va caure en el consum de pastilles, se va obsessionar en la cirurgia estètica i també va tenir problemes de cleptomania.
0: Uau.
1: És a dir, li va pegar un poc...
0: Li va pegar per robar.
1: Li va pegar un poc de tot. I clar, després de tots aquests escàndols, va decidir recloure-se a la seva casa de Miami, a la seva mansió, i se va allunyar del món. L'any 1997, moltíssim d'anys després de que ella hagués fet aquests descobriments tan importants, li varen concedir el premi Pioneer Award per la seva aportació tecnològica. I quan li varen comunicar, ella pràcticament no se va posar ni contenta, simplement va dir que ja era hora.
2: És que ja era hora.
0: Que ho ha estat, quant d'anys?
1: Com 60 anys.
0: Des 40 en el 90, mare de Déu.
1: Total, en el final, na Hedy Lamarr va morir el 19 de gener de l'any 2000, és a dir, quasi no arriben ni a donar-li un premi
0: en vida.
1: El manco
0: va morir, que li havien reconegut
1: el manco,
0: la feina.
1: Sí, sí, sí. I va morir a Castleberry, en els Estats Units, quan tenia 85 anys per una complicació cardíaca. Com a darrera voluntat va demanar que una part de les seves cendres fossin escampades pels boscos de Viena, que és la seva ciutat natal, i que l'altra fos enterrada en un memorial amb el seu nom. O sigui, que el manco va demanar allà que li posessin un memorial...
0: Que quedés escrit,
1: i que quedés escrit
0: era
1: el que ell
0: llesto,
1: havia fet.
0: Era llesto, molt
1: i
0: bé.
1: Avui a Àustria, el dia de l'inventor, se celebra el dia 9 de novembre, que és el dia del seu naixement, en el seu honor.
0: Ah,
1: o sigui,
0: mira...
1: que el manco...
0: Espero que les escoles austriaques veia arreu del món.
1: S'estudia, jo crec que sí. S'estudia
0: aquest nom. Jo no el coneixia, he de dir.
1: No, no jo i... aquí al Manco no l'hem estudiat ni res. Potser si estudies una formació més tecnològica, sí que pot ser que, que l'arribis a conèixer, però jo tampoc no la coneixia.
2: No, i si fan una pel·lícula, molta gent dirà, això no pot ser mai. Vull dir, perquè hi ha moltes coses, eh? Molt de factors. Dius,
0: la realitat no supera la ficció.
1: Totalment.
0: Una vegada més.
1: Totalment.
0: Molt bé, Aina, tu no vas a veure en Bad Bunny?
1: No, quedes jo no vaig aquí a veure en Bad Bunny. Jo vaig demà al Mallorca Live.
0: Ah, ah, també està molt bé.
1: No ve en Bad Bunny, però ve Samurai, que m'agrada. Viva Suècia.
0: Molt bé.
1: I també en Dani Fernández, que tampoc soc super, super fan, però està guai. Jo crec molt que en directe ha de ser entretengut.
2: Molt bé, molt
0: bé. I ja mos ho contaràs, Aina.
1: Ja mos ho contarem.
0: Molt bé. I de fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Nosaltres fem una aturada per butlletí informatiu i tot d'una tornem en l'entrevista de la setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. L'Hospital de Manacor torna a la normalitat després de l'incendi d'aquesta hora baixa que ha obligat a reubicar 25 pacients. La presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat l'agraïment als efectius dels bombers de Mallorca a través d'una publicació a xarxes socials, on també ha dit que ara s'avaluaran els danys ocasionats i les causes de l'incendi que s'ha originat en un magatzem de calderes. La consellera de Salut, Manuela García, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha explicat que l'incident ha provocat que les plantes superiors de maternitat i psiquiatria s'hagin hagut d'evacuar, així com la zona de la cafeteria.
2: Ahora en la situación actual pues ahí quedan 25 pacientes que van a ser, esta noche la pasarán en la unidad de cirugía sin ingreso para, pues eso, para airear las habitaciones, limpiarlas, y parece que la situación está absolutamente controlada en el momento actual.
1: I continuen desallotjats els 36 veïns de l'immoble de Magaluf que s'ha incendiat aquesta matinada. L'edifici ha quedat precintat. Una avaria elèctrica a una gelera és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi, que ha deixat dos morts i diversos ferits. Entre ells, una dona de 77 anys, britànica, que roman ingressada en estat crític a la clínica Juaneda. Així ho han viscut, així ho ha viscut el veïnat de l'edifici Trianon 2 al costat de l'edifici incendiat.
3: Me desperté sobre las 5 menos 10 con mucho ruido, mucho escándalo, muchos gritos. Pero luego empezó muchos cristales. Entonces salí al balcón y es cuando me di cuenta que el piso de abajo, en la tercera planta del edificio al lado mío, estaba en llamas.
1: I a Eivissa, tres famílies i quatre joves han estat els adjudicataris dels 7 habitatges de lloguer assequible al barri de Sa Penya. Els habitatges tenen entre 30 i 74 metres quadrats i són rehabilitats. El sorteig s'ha fet fa uns minuts al centre polivalent de Sa Peixateria. L'emoció s'ha fet evident entre els adjudicataris. Alguns vivien situacions dramàtiques.
4: Tengo desahucio para el mes que viene. El día 24 me lo dijo la abogada la semana pasada, no la otra. Temblando, llevo días temblando. Sí, no me lo podía. Era mi último cartucho porque de verdad que ya no sé. Ya no sé dónde tenía que ir ni dónde podía ir.
5: Es como mucho tiempo esperando la casa con mi pareja y no teníamos y era como que no me lo creía. Yo pensaba que no me iba a tocar. Y tener esta oportunidad ahora es que es una locura, la verdad. Poder decir que tengo aquí mi piso en Eivissa.
1: L'Ajuntament de Sa Pobla s'ha adherit al sistema Biogen per donar més protecció a les víctimes de violència masclista. La incorporació s'ha formalitzat durant la Junta Local de Seguretat. Permetrà a la policia local accedir a la base de dades compartida del sistema, així com participar activament en el seguiment i protecció de les víctimes. I el Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès en 0,25 punts i situar-los en el 2,25% en la primera pujada del preu del diner des de setembre de 2023. L'organisme justifica la decisió per l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient, que està generant més incertesa de la prevista als mercats internacionals. Christine Lagarde és la presidenta del Banc Central Europeu.
6: Let inflation start running out.
1: Diu que el principal risc seria no prendre aquest tipus de decisions perquè si es deixa avançar la inflació, després és més difícil retrocedir. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que suspèn els atacs programats per a la nit d'aquest dijous contra l'Iran després de dur a terme converses al més alt nivell amb funcionaris iranians, en els quals totes les parts han aprovat els punts finals de l'acord per posar fi a la guerra deslligada el passat 28 de febrer. I amb aquesta informació hem arribat a les 9 i 4 minuts. Més informació al butlletí de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Tot en segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic. I atenció, perquè avui toca entrevista Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana és el de Joan Campos.

0: Campos, benvingut a Xiu Xiu.
1: Bon vespre, bones tardes, com esteu? Me sentiu bé o no?
0: Te sentim fantàstic.
1: Se me oye, se me oye. M'encanta, m'encanta això. Començar amb Michael Jackson, m'encanta.
0: És que t'anava a dir, he fet jo de disc jockey. Ho he fet bé.
1: Molt.
0: Posant en Michael Jackson.
1: Sempre quan s'ha de parar una cançó.
2: No passa de moda, Michael Jackson.
1: No, i ara que té...
2: La pel·lícula.
1: La pel·lícula que jo encara no l'he vista.
2: No fa falta.
1: Quan surti a tele, pues ho posarem. Ja està. Jo ja no vaig a cine fa molt de temps. Ni cine ni teatre.
0: Però a festes sí, eh? Encara ets un home de gresca, Joan.
1: Sí,
0: de tant
1: sí,
0: night.
1: Però saps? Mira, jo ara, el juliol, el dia 11 de juliol, faré 70 anys. Però a mi m'agrada. Des de jovenet ja m'acuit, o m'acuiden, la meva dona esquinyera per aquestes coses, vaig alerta, però encara m'agrada. El que jo no faig ara, com antigament, que va, jo vaig aturar exactament el 99 de fer feina cada dia. Jo feia feina cada dia. Va fer feina 20 i pico d'anys, o 30. Cada dia.
0: De
1: dilluns a dilluns.
0: A la botiga o...
1: No, no, a les discoteques.
0: Mare, cada dia.
1: Cada dia se feia feina.
0: Al vespre.
1: Sí, carinyo.
2: Però en l'estiu, entenc, o tot l'any.
1: No, jo no vull dir per als altres, però que putes, cada dia de gener, febrer, març, abril...
2: Mare meva.
1: Maig, sí, sí.
0: Mare
1: sí, això era... No tot sol jo, molt de companyeros, que ja no estan entre nosaltres, però bueno, tinc bons records.
0: Sí,
1: i,
0: sí.
1: I un dia vaig dir, s'acabó. Bueno, me van aturar els peus.
0: Sí, eh? Això ho has dit. En Joan Campos té ganes de gresca encara... forces perquè ha convocat una superfesta pel seu 70 aniversari. Has vist?
1: És que... en barri, no. La Nina ho fa molt bé, tu no me li dones la senyal, que és el que més m'agrada.
0: Andrea Sánchez, de més control tècnic. En Barry White.
1: Lo més gran del món.
0: Escolta, avui mos has duit relíquies aquí.
1: T'he duit un CD firmat que m'ho va poder aconseguir en un gran companyero.
2: Wow.
1: Juan Antonio García, sempre tinc un bon record per ell, un bon amic, i m'ho va aconseguir. Ja, mira, el pot fer-se bona, mira'l.
0: Sí, no, no, és que
1: ara
0: el gravava.
2: No, i els disc, a més, emmarcat,
1: sí,
2: tot perfecte.
0: Torna't a posar, Joan.
1: Va posar, sí.
0: Te farem la foto,
1: després
0: la penjarem a xarxes amb totes les relíquies que mos ha duit.
1: I qualcú m'ha demanat per què? Perquè, doncs, molt fàcil. Jo estic acostumat a escoltar pop, rock, la música dels meus germans, tot lo lleier, i va arribar un moment que va arribar a ser meu germà per part d'una persona que jo estimava molt, que era un dels meus jefes, m'ha dit, escolta això, que m'han dit que Estats Units romp. I en Barry White no cantava. En Barry White era i és, entre cometes, perquè sí, no està entre nosaltres, va morir el 2003, director d'orquestra. I un dia li van dir, escolta, per què amb aquesta veu que té no diu quatre paraules? I hi ha un disco, que és el primer, crec que tenc sa mare, que és Love Unlimited Orquestra, té el tema d'amor, Love Them, i a una de les cançons, ell xerra, no canta, xerra.
0: Mm. Escolta, Joan, mare, això, el disc en CD, avui en dia...
1: Jo
0: ja...
1: fa feina en CD, jo no fa feina en pendrive, fa feina en vinil qualque vegada...
0: Tu quan poses contrates.
1: CDs? Tot CDs en aquest moment, tot original.
0: Uau.
1: Que tens la mà, jo ho pos.
0: Sí, no, no, és que, bé, tenc en la mà el CD, escoltau -se, com
1: això,
0: se tanca.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, no sé si ho sentireu, però...
1: Ses quetsetes.
0: Ses catses, eh?
1: I d'un dia vaig conèixer això, que vaig escoltar, que imagina't escoltar pop, rock, música lleié, ripons espanyols, tot el que venia de fora. Jo tenia, segurament, devia tenir 16, 17 anyets, i me van donar això en la mà. I jo vaig dir, què és això?
0: Mort. Tot d'una te va agradar.
1: A part no ho entenia molt, eh?
0: Ja.
2: Ara quan es tenia? Més o menys.
1: Segurament de 8. Segurament de 8. Jo ja havia fet pinitos. Jo ho vaig comentar un dia amb companyeros vostres. Jo feia de botones hotels. Per guanyar 4 duros, per anar ben vestit i guapo, xulito. Tenia molt de pèl. Ara ja no en tenc gent ni mica. I vaig aprendre molt dels estrangers. Perquè tot eren estrangers, guiris. De ti xerrant... En 13 o 14 anys, la millor era, no havia fruit de l'any 70, abans de l'any 70, abans, feien de botones, sí, propina, avui ja no eren propines en dos dies que en tot el mes.
0: Avui un dia crec que encara passa, Joan.
1: Encara passa, no ho crec,
0: no ho sé, no ho sé.
1: No,
0: però,
1: no.
0: I així és com ara has començat tu a fer de disc jockey?
1: No, no.
0: Com ara has començat?
1: No. Jo no vaig començar a disc jockey, jo vaig anar... ajudar. Estava fent de botones i anava d'una manera o l'altra pues, a les discoteques a fer de rentaplats. Un lavava gilles, per dir-ho d'alguna manera, i fent cabina. I les circumstàncies que sempre m'ha servit... Joan, porta quatre lentos, que al final eren set lentos. I així va començar, molt jovenet. Aposto puc dir tranquil·lament que he dut més de 50 anys del meu primer contracte.
0: Sí, sí.
1: Posant
0: I no,
1: música.
0: I no t'has... Tu vares tenir, a banda de dit jockey, la gent te coneix perquè durarà més de 30 anys. Anys vares regentar la botiga de discos O
1: sí,
0: en el carrer Agua de Palma.
1: Sí, la meva tenda i la meva dona, la meva família. Però ja abans havia tingut una altra tenda. Jo en tenda de discos, des de que també tenc de 7 de 8 anyets, jo hi estic ficat col·laborant d'una manera o de l'altra amb la meva doneta, la Carmen, i en propietat, m'apres que va ser l'any 80, l'any 80-82.
0: Però de la botiga sí que te vas jubilar?
1: Sí.
0: Però de dit jockey, no?
1: Estic, entre com a tres, estic, bé, jo estic jubilat legalment, sí. I quan fa feina per un ajuntament o alguna cosa així, pues, me donen d'alta. Menys quan jo vaig a parar música perquè me dona la gana de parar música.
0: Clar. I els horaris i tot això no te passa per damunt?
1: Hi ha qualque vegada que sí, però, bueno, ho controlo. Jo
0: bé,
1: encara,
0: molt bé.
1: Ni fum, ni bec, no fa, que no fa res. Ni, no fa res no.
2: Clar, com ha canviat la feina després de tant d'anys? Perquè en el principi era una cosa seriosa, ara més un passatemps...
1: És que, no sé, això dels passatemps... M'agrada que hagi empleat aquesta paraula. Jo, quan vaig a fer feina, fa feina. Jo no vaig a posar música per passar rato.
0: Clar.
1: És una cosa que lo millor que ho conec.
0: Tu t'ho prepares les sessions?
1: Mai. No sé què posaré. Bueno, anem a veure una cosa. Si jo trobo un company de tu, suposam.
0: Sí,
1: jo,
0: sí.
1: Jo sé que edat té, però suposam que fas 50 anys, que és una cosa que m'agrada. Jo preparo, me preparo el que la teva parella m'ha dit que vols.
0: Sí.
1: Cerca la teva germana o un germà, un cunyat o el cosí, o el que sigui, que me digui de què cosetges,
0: sí.
1: Musicalment parlant,
0: sí.
1: Te fa un monòleg musical del dia que vas néixer, si te vas casar, i te fa una
0: això
1: festa.
0: És fantàstic.
1: Això, durant 15 o 20 minuts, després posant música el que tu me demanis.
0: Escolta, ja m'ho demanaré per meu
1: sí,
0: aniversari.
1: Però escolta una cosa, no me demanaràs per en Bad Bunny, o sí? Sí, després d'aquí un rato.
0: Sí, que te demanaré per en Bad Bunny. Bé, ja ho has dit tu.
1: Ja
0: que no opines?
1: És un fenomen. I no te'n riguis perquè és sèrio. Un diria que... Ho dit de cachondeo, no. Mira, un senyor que fa 9 concerts a Espanya, crec que a Madrid o algo així,
0: sí.
1: Que ompleix.
0: És que... Cosa
1: que
0: als
1: Estats Units... Sí. Si això ho hagués fet en Barry White d'una manera... O Michael Jackson... En redes socials...
0: Ja.
1: Falta
0: no
1: que
0: donaria parlem, una basta.
1: Però... Han d'entendre què és el que hi ha. Que tu me diràs, Joan...
0: Però t'agrada o no t'agrada?
1: Gent ni mica.
0: D'acord.
1: No té ni peu ni cap, ni sentit. Però això ho hem de respectar. Aquest tio és un fenomen.
0: Clar, tu no t'agrada el reggaetó ni tot això.
1: Això no, ni el latino i aquestes coses. Però escolta, si a tu, que hem parlat d'aquests seus sí. 50 companys, que és mentida, però ja ho sé, que és més jovenata, Inés, tu m'ho demanes, jo ho posaré. Això és la meva
0: això
1: feina.
0: Això t'anava a demanar, tu ho poses igualment.
1: Sí, sí, sense cap dubte. Sense cap dubte. Ja tens la darrera, ja me l'han enviada. No m'entén d'esforçar molt. Jo escolto una cançó i dic, això funcionarà per un tipus de gent, ja ho pos. Si jo faig una festa de 70, 80 i 90, no sonarà.
2: No sonarà Bad Bunny, la teva festa?
1: 100% que no. Ara faré una festa de companyos, després tinc unes coses preparades per aquest hivern en dues companyies. No sonarà ni una. I si sona, no, anava a dir, romper el disco, però com que no és un disco, és un pen... Així és.
0: I has punxat per personalitats famoses que puguen saber,
1: sí.
0: Per exemple?
1: D'aquí, d'aquí nostre o de fora?
0: D'aquí, d'aquí.
1: D'aquí.
0: D'aquí. Qui t'ha demanat que punxis seva festa?
1: Hi ha molta gent. els nons.
0: Els nons. Si se poden dir, no sé si és confidencial, això.
1: Jo tinc un carinyo especial per... una Maria Antònia Monà. Li vas fer seus 50 companys.
0: Ah, mira.
1: Te basta aquesta.
0: Sí, me basta.
1: Te basta. Molt més gent.
0: Me l'he imaginada ballant.
1: Sí.
0: Valla bé.
1: Era una època...
0: Valla bé, sí, la Maria Antònia Monà.
1: Sí. A part, jo sé quin disc... Te recordes que xerrava un del monòleg de Por el Limousí, que vaig cercar Family, men, quina era la cançó, vaig cercar dues d'elles, i una és I Will Survive, de Negloria Gaynor.
0: Mira, li pega. Mira,
1: sí. Uh-huh. Però, bueno, jo li tinc molt de carinyo.
0: Molt
1: de respecte.
0: Molt bé.
1: Jo, segons quines coses, no me fic.
0: I que t'anava a dir, tu vas ser el primer punxadiscos de verbenes, dels primers?
1: Sí, sense cap dubte. Sí.
0: I a quin de ves, quin any era això?
1: Això devia ser el 97-98. Entre hi havia grupos.
0: Clar, és que és això, que ara les verbenes, tots són dit jockeys.
2: Això t'anava a dir, com ho veus, això, que ara ja no hagin renunciat a la música en directe? Perquè
1: l'altre dia
2: molt.
1: Jo ho deia, jo te respeto a tu, respeteu-me el que jo faig. M'entén? Perquè tu el que estàs posant, com el que sona de fondo, que és Village People, tu amb 23 anys que m'has dit que tenies, o 25, si no havies ni nascut. Aquest disco de l'any 79 és, diria que el 90% de discos o de cançons que funcionen superbé per tothom,
0: sí,
1: totes són cançons dels anys 70 o 80.
0: És vera, perquè Jordi,
1: demostrable, aquesta.
2: Sí.
1: Ja tots he puntut totes. Jo quan va començar a fer les festes Flower Power, sí, perquè la primera o la segona, pues la gent se va quedar un poquet rara, perquè me van ficar darrere els grupos. I els grupos cantaven pop espanyol. Qualque grupo cantava qualque cançó en anglès, una de Beatles, a la millor una de Creedence Clearwater o de Rolling Stones, aquestes coses. Però quan jo vaig aparèixer, el primer any, més o menys que va funcionar. I el segon any ja va ser la revolució.
0: I què hi havia més, verbenes o galas de tarde?
1: No, també. Sí, això, galas de tarde, el diumenge, l'hora baixa,
0: això
1: el
0: riu
1: Palas, a Joy, a Luna...
0: Eren els tardeos, no?
1: Els tardeos d'ara. El que passa que era gent jove.
0: Clar.
1: Se podria entrar en 16 anys, però és mentida. Perquè si una nina o un jove era el tot, li donava bona pinta, en 14 entraven, d'amagat.
0: I eren els tardeos
1: coses
0: de
1: il·legals. Allò eren els tardeos reals. I començaven a les 4, record perfectament, i que va on ve les 9, perquè a les 10 obrien les discoteques. I a les 4...
0: I a les 10 la gent anava a la discoteca, després de la gala de tarda.
1: Bé, l'època dels picadors era un altre món.
0: I
1: un
0: com
1: altre
0: era
1: món.
0: Aquesta època?
1: Era, anaven als hotels i després anaven a la discoteca. Tot, els horaris van anar canviant. Uh-huh. La gala de tarda, gala d'hora baixa, va començar a allargar-se un poc més, la discoteca més d'obrir a les 10 va començar a obrir a les 11 i va arribar un moment que obrien a les 12. Pues, doncs, aquí al mig hi havia els hotels. Uh-huh. Jo crec que hi havia més discoteques a un moment donat, o llocs allà on hi havia orquestres, sobretot orquestres o cantants, que tot Espanya, a Mallorca. Tots els hotels tenien discoteca.
0: I tu quan veus els turistes, les dones i els homes que eren així més moderns de l'Europa, tu sí, t'impressionaves?
1: M'enamorava de tot.
0: Vares ser picador?
1: No. Si te dic, vol, per exemple, tu, has apuntat quatre cores, teniu quatre cores. Quant d'anys duc casat jo? A que no ho saps?
0: No ho sé.
1: No, pues mira, jo tenia 18 anys quan me vaig casar.
0: Ah, mira.
1: Estic amb la mateixa persona, Anna Carmen.
0: I quin és el secret?
1: Primer de tot, estimar, amar. I una paraula que crec que és clau amb això, és el respecte. És el respecte. A part, la meva dona era una escopeta. Va estar els primers 5, 8 o 9 o 10 anys cada dia en jo. Cada dia.
0: A la cabina?
1: Hombre, no parava discos, però estava darrere, hora al bar. I el meu companyero la tractaven de cine. I encara, quan la veuen, encara l'estimen. Jo duc més de 50 anys casat. Jo m'ho vaig casar l'any 75.
0: I quina dedicatòria, quina cançó li dediques a Anna Carmen?
1: Ui, no la trobarem a control. No la trobaràs. Però sí, n'hi ha una que crec que seria fàcil per ella. Toto. Toto, el famós Gorgi Porgi. De Toto. Això és una cançó que ella dirà de molt.
0: A veure, si la trobam.
1: Sí, segur. Aquesta és més fàcil. Si de ser rares, perquè el món de la música ha canviat molt.
2: Sí.
1: Molt, però. Volta no m'ho podeu ni imaginar.
0: No, sí, m'ho imagino. Perquè ara jo tenc amics que són punxadiscos, que se compren...
1: El punxadiscos està ple ara.
0: Exacte. Sí.
1: Tothom posa
0: discos. Se compren una taula...
1: Sí, una controladora,
0: se
1: diu.
0: I bé, i no ho sé què fan, mesclen o no ho sé. Que no opines d'això, d'aquesta facilitat de que ha de...
1: Jo els respecte molt.
0: Anomenar-se
1: a mi, el que passa que jo quan vaig faig qualque festa, te vaig molt alerta. I demano qui és qui hi ha davant jo. Qui hi hagi darrere no me preocupa, perquè això tot pot canviar. Uh-huh. Però ara tu imagina't que en Jordi, que jove, darrers anys, ràdio, no sé què, ni nef... Escolta, me compré una controladora... Perdó. Me compré una controladora. Bueno, fa un curset amb un companyero meu, o... Era jo que feia els cursillos de disc jockey a la tenda, amb companyeros. Bueno, se fa disc jockey, i m'ho posen davant jo. I ell, ni el preocupa, fica un pendrive, fica un pendrive i posa el que li passa per allí. I me posa la meitat de les cançons que jo pos normalment a l'hora que t'hem d'estar. El que hi hagi darrere no me preocupa.
0: Què fas en aquell moment?
1: Millor no el dic.
2: Buf, no, però és veritat que això passa molt, no? Que hi ha moltes festes temàtiques, per exemple, on
1: és una vergonya.
2: És una festa temàtica i el punxadiscos posa la mateixa cançó que posaria...
1: Que posa el companyero. Perquè no saben realment... Aquí hi ha el problema de la cultura musical.
0: Això no m'ho havia plantejat mai, Joan.
1: No.
0: Que es punxadiscos ha de pensar que posaràs altre. T'ho promet que no m'ho havia plantejat.
1: No, però jo sempre... Mira, ho diré. Vaig estar a Pollença... jo he estat 3 anys seguits, a la millor aquest any que envien, perquè sempre passen aquestes coses. I hi havia 3 disc jockeys. Érem Anders Mitchell, el disc jockey anglès, negret, un fenòmeno, disc jockey fantàstic, amb Paco Bellucci, un companyero meu, també conegut. Són disc jockeys dels anys 70, 80, 90, però aquests dos fan feina encara, com jo. Me'l van seure a berenar ni van xerrar de sa música. No varen ni xerrar. Un va fer una cosa, vaig ser jo el primer, gràcies, una bona, el de darrere, vaig estar amb ell, més d'una hora, no va repetir cap disco. I ell me diu, i el de darrere jo que va ser Ander Mitchell, no em va repetir cap.
0: Que màgic.
1: O sigui, fantàstic. Imagina't. Va ser la festa de Marxa Fresca que me'l varen juntar.
0: Que màgic.
1: Però això, ho la diré d'altra manera, llevau el dit jo que hi parau els grupos. Ja. M'he trobat a qualque verbena, el primer grup va tocar 20 cançons, el segon, que ha arribat un poc tard o no sap si tenia que arribar a estar en altre puesto, toca 10 del primer grup, torno a repetir, i el tercer, ahí torna una altra vegada.
0: Sí, sí.
1: Però això és coordinació.
0: Això jo crec que tothom estarà d'acord. Avui xerrem amb en Joan Campos, mos explica les seves aventures en el món de la nit i de la música, i també mos ha explicat que fa des de 8 anys que està casat amb la seva dona, na Carmen. Fa 52 anys que estàveu casats, Joan, perquè enguany en fas 70, tu.
1: Sí.
0: I avui li dediques aquesta cançó, Totó. Sí.

0: És preciosa, Joan, m'encanta.
1: Sí.
0: Quina sort que té na Carmen.
1: A dins el cotxe, jo no duc música a discoteca. Qualque vegada me demanen Jordi, que t'ho ha anat. Boniem, tu t'agrada, Boniem? No m'agrada gent ni mica. No m'agrada el YMCA. Ho enteneu, això?
0: Sí.
1: I Will Survive no m'agrada.
0: Per tu és feina, no?
1: La meva feina?
0: Clar, no...
1: I jo ho faig encantat de posar.
0: Escoltes tu.
1: Jo estic feliç de posar i veure la cara de la gent. Jo sempre ho he dit, això. La felicitat de davant.
0: Clar.
1: Jo sempre record una de les millors verbenes que s'han fet a Mallorca, si no la millor, a la festa d'Estudio 54 a la Pobla. Tothom en xerra encara. M'entens? I ara duc el millor 10 o 12 anys que no he tornat a anar mai més a la Pobla.
0: Te diré una cosa, Joan. Jo som de Bunyola i quan varen ser quintos te varen voler dur.
1: Sí, però jo va fer un quinto allà i hi havia tanta gent... No ho sé. Me vaig assustar de tanta gent que hi havia...
0: Era.
1: Ai, carinyo, això sí que ara... Tinc bona memòria per aquestes... Jo va fer... He fet un parell de quinto i qual que he fet. Però hi va haver un moment que me va dir Balda. Hi havia un Balda, sí. Me deia... Perquè ara hi ha Anna Marian, no el verà?
0: Sí.
1: De Baldesa.
0: Sí.
1: També
0: una
1: Baldesa
0: tenim.
1: I me va dir, Joan, no pots tornar a venir al poble. Ha vengut la policia de Solla, la de Valldemosa...
0: És que ets un èxit, Joan.
2: Però saps que les festes són les bones, aquestes.
1: Sí. El que para que ara tot ha canviat, estimat.
0: Clar.
1: Ara jo...
0: La gent te demana cançons a través de la pantalla
1: exacte.
0: Del mòbil. Això t'ho fan.
1: Jo li faig així, li mostro la meva careta. Li mostro la cara i ja li dic, escolta'm, aquesta cara no puc parar. Perquè hi ha companyeres que ho pararan, això. Jo l'altre dia estem amb el meu estimat en Jaume Colombàs, estem en una festa privada, feia un concurs de tortilles, de posar músiques, eren tres, amb en Miquel Font, un bon amic també, i ell va posar una hora o dues de música. I jo li vaig dir, Jaume, és amic meu, això és inaguantable, i s'enreia. Inaguantable. Eren cançons, qualcuna de 80, en versió nova, això passa molt, i després tot eren latinos i mashups i aquestes coses. I jo no ho aguanto, però ell triomfa amb això.
0: Clar,
1: ell i altres gran dit jo que hi ha a Mallorca.
0: Sí.
1: Aposta sempre, coment, i te dic a tu, vull saber qui hi ha davant jo per posar música. Si hi ha un grup o pop i tal, jo tenia que posar, per exemple, una cançó d'Alaska, ja no la pos.
0: Clar.
1: Jo no ho posaria mai. Jo he estat posant música en Kylie Minogue, en Berwin and Fire, en Cool and the Gang, Gloria Gaynor, en George Benson, en James Brown, tota aquesta gent hi ha estat jo. I a mi no se m'ocorreria mai per una cançó d'artista. Mai.
0: Clar.
1: L'altre dia vaig estar amb el Loquillo.
0: Que has punxat amb aquesta gent?
1: He estat per moltes parts.
0: Ah, sí? A veure, sí. M'explica-me'ls això. Jo tenia apuntat aquí que vas punxar a l'Estudio 54
1: sí,
0: de Nova
1: sí.
0: York.
1: Però no vaig fer feina, vaig posar música. M'hi van endur una hora baixa, però hi estem allà, un mànager que m'ha dit, quan vinguis a Nova York hauries de venir i jo te cuido de mànager i tu... Jo li deia, però si jo tinc el meu atleta que nostre... Jo tenia un pèl, mare meva. Molt jovenet, molt guapo, jovenet, i jo tenia molt bon gust i m'ho van dir si me volia quedar. I a sobre vaig anar i qualcú de l'equip va dir el chico este, el Spanish guy, el Spanish boy, i li dic, vinga, vull ves preparar música.
0: Que bona.
1: Me va veure fer feina, va dir, sí.
0: I qui hi havia allà?
1: Hi havia dos... d'ordi jockeys boníssims, en Frank, que s'altre que no m'hi ha, se van anar, tot d'on estan morts, pau descansis. I hi havia Richie Family, Paul Parker, hi havia Nadona Summer, hi havia tots aquests artistes.
0: Wow.
1: Però la gent és normal, carinyo, tu dones la mà, hola, com estàs? D'on et? Jo som d'aquí, clar, aquí m'hi van veure ros, i deia, aquest és americà. I jo deia, no, jo no som americà.
0: I aquesta altra gent que has dit, on l'has...
1: A festes privades. Després he estat moltes vegades a Londres. Jo anava a Londres des de l'any 80 i pico, cada any 4 i 5 vegades a cercar música, a l'escampionat de món de disc jockeys, i...
0: Wow.
1: I clar, quan he fet feina a Alemanya m'he trobat amb gent. M'he trobat amb en Ricard Lea allà, i na Samantha Fox, i na Sabrina, cantantes boys. I a Holanda, quan vaig estar a Holanda, perquè jo vaig estar dos o tres anys feien gires d'Estudi 54 a Cibern, fins que la dona se va emprenyar, va dir, ja no, perquè la meva dona sempre venia en jo. Sempre venia en jo. I a mi me va tocar la crisi de l'any 2008-2009, que tothom diu, no, això va passar aquí. No, la crisi va ser per tot. Per tot allò, ja no xerren del Covid. I, clar, donava una festa, te venien a recollir, tenies un road manager, després un stage manager i tal, te deien, tal hora tu pinxes, Joan. Ah, molt bé, fenomenal, aquestes cosetes. I tal, i te trobaves amb artistes. Clar, hi havia gent molt, molt bona. M'he trobat amb gent, i aquí a Mallorca he fet festes privades que no se pot xerrar.
0: Uau, confidencial. No sabia que tenies tant de carrer, Joan Campos.
1: Molt. Esquerra, la més important, els polítics haurien d'anar a l'esquerra.
0: Escolta, aquestes relíquies que dus, a part d'en Barry White, que ja mos les has mostrades, mos vols destacar alguna altra més?
1: Mira, tenc un aquí, que és veritat, és l'únic disco, en vinilo.
0: En vinil.
1: En espanyol.
0: I de qui és?
1: D'en Barry White.
0: Ah, d'en Barry White.
1: Cantant en espanyol.
0: Que bona.
1: Avui només t'he duit Barry White, Love Unlimited Orquestra, i la Love Unlimited,
0: mos
1: que era la nina dels coros. I ja t'ho dic, i uns LPs, que tots tenen els LPs, antigament, quan feien un vinilo, sempre hi havia alguna cosa especial. Si no, hi havia una història, hi havia un disco que no havia sortit.
0: Tornen de moda, els
1: vinils. Sí, està molt de moda. Jo he arribat a tenir una col·lecció entre singles i LPs i maxi single, que era 30.000 còpies. 30.000.
0: Molt bé, Joan Campos, t'estàs a gust amb nosaltres? T'ho estàs passant bé?
1: Molt. Tu demana el que vulgui. No, jo no tinc res que amagar. Estic molt content de xerrar amb altres.
0: I ara te farem jugar una mica.
1: Vale, perfecte.
0: Te pari bé?
1: Aquí som.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
5: Que estat sol, les coses arriscades...
6: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Crit Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
7: Calor?
8: Molt cars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid?
9: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
7: La bona companyia.
9: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu-xiu, el xiu-xiuoig que arriba a tothom.

0: Continuem el xiu-xiu en la companyia dels punxadiscs. Joan Campos. Joan, ho estàs passant bé? Punxadiscs.
1: Punxadiscs. Això està molt bé, aquesta paraula.
0: PD. PD.
1: Sí,
0: PD. Més de disc.
1: Famosos DJs. Anem, escolta, Abba.
0: Sí.
1: Ahora, a veure. Lo más hortera que ha salido en el mundo de
0: Joan,
1: la música...
0: Joan, que tu he posat.
1: Moment, es que no me dejan terminar, aquestes nenes. Le voy a dar una bronca a los dos. Hortera, comercial, ¿cómo se puede ir así por el mundo?, diría él. Hoy en día es imprescindible poner el mejor grupo pop de la historia de la música. Així que se vagin fotent tots els que heu xerrat tan malament d'Abba. I ara l'únic que feis és a cada festa enxufar 3 o 4 cançons. A Gimme Gimme, Leon, You Love and Me, Mamma Mia, Dancing Queen, etc.
0: Waterloo, és que s'ha canviat.
1: Waterloo, i el que s'ha de mengin...
0: Ses paraules.
1: No dir, sí.
0: Ses paraules. Molt bé, Joan, ara te farem jugar, en sa música.
1: Play, play, play.
2: Perquè tu punxes un poc de tot. Per tant, nosaltres farem això, jugar amb els gèneres musicals.
1: Molt bé.
2: Si deies que nosaltres te donarem diferents situacions quotidianes i mos has de dir quin gènere musical li quedaria bé en aquesta situació per posar-hi música de fons, per acompanyar.
1: Molt
2: no
1: bé.
2: Pots repetir el gènere. Tenim reggaeton, que t'agrada molt.
1: M'encanta.
2: Jazz, pop, música clàssica, hip-hop i rock.
1: Però hi ha molt més.
2: I hi ha molt més. Però no,
1: disco, no, soul, funky...
2: Sí, sí.
1: Bueno.
2: Ho hem hagut de reduir. Si no,
0: no
2: som
0: punxadiscos.
2: No, no, vale. Ho hem hagut de reduir.
1: Vamos a por ello, venga.
2: Reggaeton, jazz, pop, clàssica, hip-hop, sí, si te vols apuntar.
1: Pop.
2: Música clàssica.
1: Clàssica.
2: Hip-hop.
1: Hip-hop.
2: I rock.
1: Rock, pop, rock. Rock, bueno, pop rock seria, no?
0: Nosaltres som gent senzilla.
1: Ah, no, no rock,
2: pop,
1: sí.
2: I rock.
1: Sí, pop.
2: Exacte. I tu hauràs d'anar triant i no pots repetir.
1: Molt bé.
2: Molt bé, doncs la primera és... Un alumne mira sa nota, que ha tret a sa selectivitat, i veu que ha aprovat tot amb una bona nota.
0: Què li poses?
1: Jo li posaria un bon tema de rock. Canyero, a matar.
0: Aquest, per exemple...
1: Per exemple, Born to be Wild. Yeah, Timberwolf.
0: Com ho diries? Vinga, tots els que han tret bona nota.
1: Mos hem de moure, mos hem de moure.
2: Jo encenso l'ordenador, veig la nota i comença a sonar això de fons.
1: Buf!
2: I eufòria màxima.
0: Que bona. Ara han acabat la selectivitat, per tant, dedicat
1: sí,
0: a tots ells.
1: Hi ha molta gent molt contenta. Menys la meva neta, que nassos per les dues.
0: Ai, però, ai. Bueno,
2: bé, bueno. Aquestes següentes. Una persona que perdona també, ha perdut l'autobús i ha de tornar caminant a casa un vespre d'hivern.
1: Música clàssica.
2: M'agrada molt que diguis això.
1: El nocturno de Chopin.
2: És que és cançó per caminar, aquesta. Per
1: sí.
2: Caminar per la ciutat.
1: Per enfadar-se i quedar-se en tot. Per sortir allà, que diu...
0: Per plorar.
1: Cristina, sí. Però a mi m'agrada molt l'òpera, també. Hi ha coses que... No tot, lògicament, tot això. M'agrada molt Ernest Undorma. Escoltant Pavarotti. Me mata. A mi.
2: Vinga, la següent és... Estàs esperant el missatge de qualcú que t'agrada i de cop posa escrivint...
1: Torna a repetir...
2: Estàs esperant un missatge, un WhatsApp, de la persona que t'agrada i posa que t'està escrivint, de cop. I aquest missatge està a punt d'arribar.
1: Tot d'una pararia un poc de pop, perquè hi ha cançons de pop.
0: Aquesta no t'ha agradat, Joan.
1: Està molt bé, però...
0: No t'ha agradat, aquesta?
1: Jo
0: Spice Girls...
1: No, aquesta és que no pega amb això. Tinc que prendre una notícia... Una cançó d'aquestes pop que xerra d'algo.
0: D'amor.
2: Bé, però...
1: Però està bé, està bé.
2: La persona que t'agrada diu If you wanna be my lover. Així que...
0: Molt bé, Jordi, molt bé.
1: La part que coneix. Bé. M'agrada aquesta cançó perquè encara funciona després de 20 i pico d'anys.
2: Totalment.
0: És que els clàssics no moren.
1: Sí.
2: Vinga, la següent és... Vols treure dos pes a un caixer automàtic, però no te'n recordes del PIN de la targeta. I a darrere teu comença a fer-se una coada de gent.
0: Ai.
1: me cac en... jo posaria reggaeton. Només per emprenyar.
3: Con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz.
1: Això... això no és reggaeton. Ja això és una cançó de puta mare.
0: Ah, que bé.
1: Això és una bona cançó.
2: Bé, però reggaeton.
1: Ja que anava a ser reggaeton. Reggaeton era el que no s'entén. Esta és una bona canció, això. És una bona cançó. La base de la cançó, el que para que té...
2: Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum.
1: Claro, sí. El que para que ha canviat això, això és reggaeton viejo. Ara peguen a tot lo nou, sí. Tot el base...
0: Exacte, aquesta
1: és el... Canyera de tecnopop. Brrr, no ho aguant, no puc, no puc, no puc. Bueno, me queda una.
2: Te queden dues.
0: Quina te queda?
2: Jazz i hip-hop.
1: Ah. Bueno, hip-hop.
2: Venga, una festa... En...

0: cercant el grupo. Encara l'està cercant. Li va tenir que explicar, jo no tenc una cançó. De cada estil de música en tenc una, dues, quatre, deu, i de qualque cosa d'entenc, cent.
1: Au.
0: I m'encalenteix, me fa mal el coret.
1: M'encantaria tenir la maroteca mental,
0: sí,
1: que tens tu, musical, parlant. Perquè, que t'ho diguin, Jordi, jo me torn loca per posar música.
2: Per trobar cançons, per si ho xiu.
0: Però avui en dia me trobo amb aquest problema. Jo hi ha coses que m'agraden molt. Jo sóc un enamorat de Lady Gaga o d'Adele i d'altres cosetes. I la veritat, la nou, a mi no m'hi diu res. La darrera pregunta, estimat.
2: No, ara ja mos quedes jazz i haurà de ser la que toca, que és... Estàs esperant que s'obri una porta automàtica, però no s'obri. Te quedes en aquest moment mig aturat, que no saps si entrar o no, i sona això de fons. Fly me
1: to the moon. Beníssim.
2: Idò, fantàstic.
0: Frank Sinatra.
1: Un altre clàssic. Let me
0: see what spring is like on Jupiter and Mars.
1: In other words, hold my... M'encanta en Joan, perquè tota l'entrevista ha mogut ses mans.
0: Sempre.
1: Cada vegada que han posat música ha fet el gest típic de punxadiscos. Ell és en Joan Campos. Una llegenda de sa festa, una llegenda de sa nit, el manco aquí a Mallorca, a les Illes, molt conegut. Joan, gràcies per haver vengut avui. Així ho xiuetjant
0: nosaltres. Si xerrant de música, i bueno, si heu que dir xerrant d'altres coses també.
1: M'encantaria que venguessis un dia a opinar de qualsevol altra cosa.
0: Jo tinc dos problemes d'opinió.
1: Sí.
0: Un és la política, que m'encalentes, que vaig molt alerta, i l'altre, el tema del català.
1: Avui... així o xiu, està sempre convidat a xerrar, sí, de tot allò que
0: de vulguis. Música. No, però no m'escrivis perquè segons quines coses. Jo estic encantat. Te duis les corotes i,
1: gràcies,
0: i dissabte faré més coses amb les companyes de televisió.
1: En el dissabte directe, que t'hi vaig allà. Molt bé.
0: Cuida't molt i moltes gràcies. Un plaer.

0: you.
1: IB3 Radio es diversión. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunidad para omplir la senalla amb el millor de la nostra terra y para donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom amb Inés Mateu.

0: Continuem a Xiu Xiu. Ara mos toca connectar amb en Joan Francesc Barceló, que han tingut una festada fins ara, i ara continua la festa amb ell.
1: Clar que sí, Xiu Xiu Xarel·les. Com estàs?
0: Molt bé, Joan Francesc.
2: Molt contents.
1: Vos estava escoltant amb en Campos, posant música...
0: Però avui
1: Jordi
0: no ets...
1: s'ha encarregat de posar una selecció. Te l'ha provada o no, en Campos?
2: No del tot, no, un cinc raspat.
1: Clar, és que és una persona amb molta trajectòria, en Campos.
0: Joan Francesc, avui no ets en el carrer, que has
1: no.
0: estat...
1: Perquè duit el carrer aquí. És a dir, un gran esdeveniment que ha passat avui
0: a
1: l'Emili Darder. 30 anys, l'aniversari, que estaven celebrant tot jo fa una estoneta. De fet, a lo millor encara hi ha trull per allà, però he dit, abans d'anar jo en el centre, que Pentura s'estarà pagant una mica, anem a cedir un espai de la ràdio pública a l'Emili Darder, com se mereix, no?
0: Institut Emili Darder de Palma, que compleix 30 anys, és el teu institut.
1: Jo hi he passat per allà, és a dir...
0: Que bona.
1: Surgent... No, surgent.
0: Ho deixarem així. Bé, qui hagi de jutjar, a lo millor són els docents de
1: Sabina.
0: Avui tenim en Natxa Poma. Natxa, benvinguda.
3: Moltes gràcies per estar aquí, per poder celebrar els 30 anys de Sabina Darder, i sobretot en Joan Francesca.
0: Que t'ha duit avui aquí.
3: Hombre, sí.
1: Natxa, jo...
3: És un bon al·lot.
1: Tenien ganes d'escoltar-me perquè havien compartit programes de ràdio en altres ocasions. I tenien ganes també
0: de... I vareu coincidir a l'Emili Darder?
1: Aquesta...
3: No varen coincidir.
1: No.
3: Nosaltres varen coincidir després. I després vos diré una
1: Jeremy
3: cosa.
1: Jeremy Granat.
3: Sí. Sí, i després vol dir una altra cosa. Aquí hi ha Anna Maria Antònia, que fa feina aquí.
0: A recepció.
3: A recepció, doncs pues, va ser alumna meva.
0: Que bona.
3: Sí, i me va reconèixer, que és increïble, no?
0: Que bona.
3: Després d'estant de temps, però bueno, sempre va bé, no? Trobar gent que te coneixi, sobretot per celebrar 30 anys d'un institut públic, on hi ha molta diversitat, hi ha molta de gent, avui m'he retrobat amb molt d'alumnes, i bueno...
1: Perquè la Natxa està jubilada, eh?
3: Sí.
1: Va ser a cap d'estudis, també, del centre.
3: Sí, vaig a cap d'estudis, de nou matemàtiques i bueno...
1: I com ha anat aquest retrobament?
3: Ha estat molt guapo. Hombre, han fet molt de discursos, jo ho he de dir.
0: En aquests esdeveniments s'han de fer
3: sempre,
0: discursos.
3: Sí.
0: Però
3: sí.
0: A lo millor...
3: Però després...
0: Controlats.
3: Després ha estat molt bé. Sí, després ha estat controlant, després han tocat un grupet, un poquet de rock i de...
1: Això li agrada, la Natxa.
3: Quatre cosetes.
1: Van,
3: i després mos han retrobat tot, i m'he retrobat amb alumnes, amb gent... I
1: què te deien? Què te deien els alumnes?
3: Que, ai, ho he de dir?
1: Sí, clar.
3: Home, però que guapa estàs, que bé te conserva, tan patint, patabam, va... Bé, però això
1: no
3: sempre...
1: Sé, jo,
0: però
1: si
0: tots
1: diria,
0: mos marquen els professors d'instituts, no?
1: Totalment.
0: Mos marquen. Tu, com creus que has marcat en els teus alumnes?
3: Hombre, jo com a mínim el que intentava és passar-ho bé, no de ser un showman de l'ensenyament, perquè tampoc hem de ser un showman, però sí, però un poquet
1: ella,
3: de passió.
1: Però ho és ella, Natxa, ho és.
3: Sí,
1: per la saula,
3: sí, però
1: clar,
3: ho passava...
1: pot d'autocensura.
3: Jo pensava, sí, si jo no me divertesc, els nens no s'ho volen divertir, els alumnes, no? I ho passàvem bé. La veritat és que, bé, de vegades havies de fer el paper de dolenta i tal, però avui, doncs... Pues, M'he retrobat amb una antiga alumna que ha fet això, polítiques, i que un altre que va fer comunicació i periodisme, i que ha estat fent feina en El País. Tu dius, ostres,
0: i tu ja veus com a docent cap on anirà la cosa amb els alumnes?
3: Que va, no, te sorprenen moltíssim. El més gamberro de la classe o tal, després te surt i tu dius, i que és possible això? M'he trobat un que m'ha dit que estava supercontent, que feia mecànic de nàutica, i vamos, super,
0: que
3: i tu
0: bé.
3: No donaves un duro, te venc a dir, no és que no donessis un duro, és que no havia trobat el seu lloc.
0: Ja.
2: Sí,
3: i
2: sí.
3: Com en Joan Francesc, que ha trobat el seu lloc.
1: Trobes.
3: Ja ho sé.
1: A lo millor assumir que som un perdut i ja està.
3: No,
1: de fet,
3: te
1: volia
3: perdut.
1: Demanar, Natxa, com creus que érem? Perquè, clar, han dit que no vares ser professora meva, com creus que eren jo, en Jordi, en Inés, ara, en primer instància, en primer impacte visual, quan érem alumnes? Ho sabries descobrir?
3: seria un poc difícil. Hombre, ella té una mirada molt dolça. A lo millor seria la típica nina més dolça. Sí.
1: Bona nina, trobes?
3: Sí, jo crec que sí. No, l'altra no tanta.
1: En Jordi no.
3: En Jordi no tant. Però... No.
1: Però mira, en Jordi està prenent de punts. Acaba de posar Emili Darder en el full, en blanc.
2: Jo apunt coses.
3: Tu creus que és possible que jo pugui saber la seria com a... Com a...
0: I en Joan Francesc?
1: Exacte, jo.
0: Què te diuen d'ell? No el vas tenir, però has sentit a dir cosa seva.
3: És el tio més carinyós que te pot trobar a la terra. Això és lo bo. I després, que sempre riu.
1: Quan
3: i que
1: no vols dir
3: ganes.
1: Ses desvirtuts, dius una virtut independent, no?
3: No. Dir,
1: abans de dir que era bon alumne, diràs que
0: som
1: bon al·lot.
3: Hombre, i si vas ser dolent d'alumne, després te vas posar bé, no?
0: Ara, I a tu, com a docent, qui te va influir? És a dir, tu vas tenir una professora, tal vegada, un professor que te va marcar?
3: Sí, jo vaig tenir un quan tenia quan feia COU, que vàrem entrar i era un professor molt seriós i era de matemàtiques. I jo deia, horror, què faré jo aquí? I me va mirar i me va dir... I, no sé, és això de que dius, mira, encara que no, tu podràs. Encara que pensis que no, tu podràs. I me va marcar i no va ser el típic que dius que no. No, però... Tenia un tarannà com de bon tio i de que te mirava i te deia, tu pots.
0: Que important que els professors i professores creguin en l'alumne.
3: Clar, és el més important.
0: Tot i que a vegades costa perquè és una feina molt exigent, atropella, però que important que és.
3: És molt important, però és que també és molt difícil ara, perquè si tens tant d'alumnes, és molt difícil. Si tens tant de diversitat, és molt difícil. Ara no me posaré aquí a reivindicar, però sí que és cert... Sí, que els professors han de ser realistes, tenen molt de nit, després se posen moltes etiquetes de que si tens TDA, que si no sé què... I les etiquetes de vegades no són bones. I el més important és que el professor que estigui bé dins una aula. I si té molt d'alumnes, si ha de fer molta burocràcia i això, de vegades no te sent recompensat. I després... que la societat tampoc entén... Diu, tothom diu, sí, el mestre, però després el recolzament que tens no és tan gran com s'hauria de tenir.
1: Nacha, xerrat de diversitat, de TDA. Jo encara no ho sé si tenc TDA o no. No se m'ho va diagnosticar, però cada vegada mira a veure menys si el meu perfil encaixaria.
3: Jo segur que ho seria. Jo estava més pujada damunt un arbre que amb una cadira. Imagina't. I arribes, no? Perquè arribes...
1: Per tant, seria TDA-H.
3: H.
1: Amb hiperactivitat.
3: En hiperactivitat.
1: Jo no era hiperactiu. Però estava ben despistat i les matemàtiques no van ser mai
0: la
1: meva millor assignatura, que abans ho explicaves.
0: Jo encara les arrossec.
1: Me van dir, tu pots, i vaig fer allò que vaig poder.
3: Bueno, doncs a mi jo tens un altre talent.
1: Ho vaig contar un dia aquí, no sé si t'ho havia explicat mai. Mos donaven cigrons a preescolar.
3: No te les menjaves.
1: No me'ls menjava. Per què eren els cigrons, creus? Per què eren els cigrons? O sigui, te donen a escola de...
3: Claro, per contar, per sumar, i per restar.
1: I clar, i me'ls donaven per sumar, i feia així, i m'apropava molt a la taula, fins que van descobrir que allò que me passava és que confonia et sumar en s'ensumar. Llavors havia estat ensumant cigrons durant molt de temps.
0: En sèrio?
1: I tanta sort que ma mare un dia va obrir la gelera, va ensumar un formatge i me va dir, mamà, què fas? Ensum formatge. Ara ho entenc. Càspita.
3: Molt bé, has vist?
0: Això és una història real.
1: Això era el meu punt de partida. I aquí estic, és a dir, he fet trajectòria per estar molt perdut.
0: Tan malament com en Joan Francesc no m'anava.
3: No, jo crec que no. Lo de xiurons està molt bé i lo d'ensumar també, eh?
1: Qui me va encarrilar després va ser una mestra del centre, Emili Darder, però que abans era l'escola, Tramuntana.
3: Tramuntana, sí.
1: I allà me varen saber encarrilar perquè vaig tenir una mestra, una Rafaela, que aquesta sí que va ser molt atenta a jo, i me va dir, escolta, no en sumit cigrons, ja he llegit una mica la lliçó i pentura així aniràs fent passes.
0: Joan Francesc, tu què recordes de l'Emili Darder avui que celebrem els 30 anys d'aquest Institut Públic de Palma?
1: Record precisament un canvi, perquè quan va passar, perquè vaig viure just això, és a dir, quan era l'escola. L'escola, per cert, està ubicada just de vora a la policlínica Miramar, a la Juana de Miramar, i, vull dir, per si no l'ubicàveu, i estava molt a prop de casa. I record molt que quan vaig anar a l'escola em vaig trobar aquesta mestra, que me va saber atendre i va entendre com deien anar a la diversitat i va veure aquestes possibilitats en jo, que eren, bàsicament, pots a lo millor treure un 5, i després me'ls varen canviar. Perquè va ser transició.
3: Claro.
1: Vaig haver d'anar a un centre que estava més avall, just davant de l'Espart de Sarriera, i vaig viure el segon any, podria dir, el primer any de la Emili Darder.
3: Que bé.
0: I tu, Nacha,
1: va ser un canvi important d'escola a institut.
0: Quins són els records que te n'has enduit
3: d'esclaustre?
0: D'esclaustre, bueno, d'institut, dels alumnes, de tot.
3: Dels professors... La veritat és que hi ha molts que encara som amics, que molt veiem, i que si no te veus, és igual, te dones una abraçada quan te veus. I dels alumnes, jo he de dir que des de que me vaig jubilar, el que he enyorat més són els alumnes, perquè és que te donen un xute de vida, perquè, a més, s'enfronten a tu, i a mi el que m'agradava és que ens enfrontassin, jo, perquè deia, si me diuen que amen, amen, jo diré...
0: Tu quin tipus de professora eres? Perquè hi ha la que imposa, hi ha la
3: no,
0: que...
3: No, jo no tinc pinta d'imposar, no.
0: Jo no ho sé.
3: No, sí, perquè som primeta, no sé què, no
0: bé,
3: tinc molt de...
0: Bé, escolta...
3: Que no tinc... No.
0: Sa divertida, bueno,
1: sa... Sa divertida.
0: Sa que podem xerrar perquè tu mateix no dius res.
3: No, sí, jo penso que intentava encandilar les nins. Per exemple, te diré un exemple. Jo, el futbol, a mi no m'agrada, ni sabia. Però, claro, el dilluns, la manera de, a les 8 de matí, fer una classe era... I jo me posava sa ràdio quan anava a l'institut i m'enterava de tot lo d'esports. I arribava ja com si fos sa gran entesa del futbol. I els nins s'enrotllaven i les deia, vinga, enguany, si guanyes Barça tindré com un punt més, si guanyes Madrid un no sé què, i un me diu, i si guanyes Sevilla? Dic, ai, ja no ho sé, però tindrà un mig punt més.
1: Una quiniela.
3: Una quiniela. No, era una manera d'engrescar en els nins, no? Perquè si no...
1: Nacha, he de contar una altra història que vaig viure, i ara estava a fer memòria, que precisament ja era l'Institut Emili Darder, a anglès... que no sé si aquesta professora encara hi és, que tenia un posat bastant punky, no sé si...
3: Sí, de Maite Rabanal.
1: Mos va dir... Encara hi és, idò.
3: No, bé, se va jubilar fa
1: jubilada,
3: temps.
1: També, clar.
3: Sí, però a més mos va ser directora de Emili Darder.
1: Si faig un show en anglès, enmig de l'aula, vos pujaré nota, i clar, jo vaig dir, si hi ha l'oportunitat de fer espectacle i sumar punts, aquí jo present.
2: Encara que no sumassin res, no?
1: Exactament. Un rap vaig fer.
3: Ah, que bona, close que bona. Window, I te va provar.
1: I me va posar un període de punts més, sí, vaig provar. Jo crec que gràcies a això, perquè que justet, bé. Justet, però clar, si hi havia aquest plus de fer un poc d'espectacle per sumar...
3: Claro.
0: Nacha, gràcies per haver vengut avui així.
3: A vosaltres per donar visibilitat en el món educatiu, en sèrio.
0: No, gràcies a vosaltres per la feina que feis. I a molts d'anys, a la Emili Darder, Joan França, gràcies per dur avui aquesta convidada.
1: Un plaer.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 406. Gràcies per ser-hi.
2: Molt ben demà.
4: Qui no vol pols, que no vagi a zero.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Una trentena de veïnats no podran dormir avui a casa seva per l'incendi a un edifici a Magaluf que ha deixat dues víctimes mortals i diverses persones ferides, entre les quals una dona que roman ingressada en estat crític. El director insular d'emergències, Joan Fornàs, ha explicat que avaluaran a partir de demà els danys en l'edifici que ha quedat parcialment precintat.
2: Demà vendran els tècnics municipals, i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. I demà se dirà si poden entrar o no poden entrar.
1: Una jornada també marcada per l'incendi a l'Hospital de Manacor, que ha obligat a reubicar 25 pacients. Tot i això, el centre ja ha pogut recuperar la normalitat en el funcionament. I el ple del Consell de Mallorca ha aprovat finalment penjar la bandera LGTBI a la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull el pròxim 28 de juny. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots a favor de Més, el PSIP i el PI, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Vox. Durant el ple, Benamics ha demanat al Consell que desplegui de forma efectiva les competències en matèria LGTBI. D'altra banda, la plataforma Orgull Crític ha convocat una mobilització per al 28 de juny, diuen, per acabar amb totes les repressions. I més reivindicacions. Diverses entitats veïnals de Ciutadella es concentraran demà a partir de les 7:30 del capvespre a la plaça d'Esborn per exigir que es mantingui lliure de trànsit de vehicles. L'objectiu és visibilitzar el suport ciutadà que té la pacificació de la cèntrica plaça. Miguel López és el president de l'Associació de Veïns Ciutadella Vella.
3: Considerem que la plaça més polida que pràcticament considerem que hi ha a Balears hauria de ser peatonal. I com que a vegades s'ha de donar la primera passa, que s'han fet les coses un poc a la de veres, però qualcú tenia que fer la primera passa.
1: A Eivissa, aturada una macrofesta il·legal amb discjòqueis famosos a una finca de Sant Antoni de Portmany. La policia local i la Guàrdia Civil han intervingut en aquest esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials i en el qual hi han anat un miler d'assistents. José Luis Benítez, de gerent d'Oci d'Eivissa.
4: Competencia desleal total, por eso nosotros mismos desde la asociación denunciamos ese tipo de fiestas. Si alguno de nuestros DJs está en una de este tipo de fiestas, no va a volver a trabajar con nosotros, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? No es la imagen que queremos de Eivissa.
1: En la plana estatal, Alfonso Fernández Mañueco ha pres possessió per tercera vegada com a president de la Junta de Castella i Lleó. És la segona vegada que jura el càrrec al capdavant d'un govern de coalició entre el PP i Vox. Més de 300 persones han assistit a l'acte, entre elles Mariano Rajoy i diversos presidents autonòmics. I el Papa Lleó XIV dona per acabat el dia a Canàries. El pontífex ha oficiat una missa on l'han seguit unes 40.000 persones i on ha transmès diversos missatges referents a la crisi migratòria.
5: Les invito també a rezar juntos en esta santa missa por los hermanos y las hermanas que han perdido la vida en el mar.
1: I acabam amb un apunt meteorològic. Demà a Menorca, la EMET ha activat l'avís groc per fenòmens costaners amb vent del nord que podrà arribar a intervals de 40 a 50 km per hora i ones de 2 metres. L'avís estarà actiu fins les 4 de l'hora baixa. I amb aquesta informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, hem vengut a xerrar-vos a cau d'orella, però amb la potència de veu suficient i en la claretat abastament perquè vos sentiu còmodes i acompanyats. La ràdio és com un cau, un refugi. Nosaltres li traïm tota característica negativa perquè, segons el diccionari, cau és també una habitació mesquina, així ho diu, o un refugi miserable, o una cambra privada on treballar o llegir. Aquí podríem dir que com un estudi de ràdio, des del qual emetem, i ja sabeu que la ràdio és màgica.

0: cau és el forat que certes bèsties caven en terra per amagar-s'hi. Ho fan els conills, per exemple, com també el refugi de tot animal salvatge, com els ossos o els llops. I cau també és una de les formes del present indicatiu de caure. Per exemple, notícia del passat mes de maig, a IB3 Notícies, titular: cau a Mallorca una violenta banda de narcotraficants dedicada a la telecoca.
1: L'operatiu va arrencar dilluns a primera hora amb escorcolls simultanis a Palma i Alcúdia. Una investigació que s'ha allargat gairebé 10 mesos i que acaba en 4 detencions. Durant els escorcolls, els agents han intervingut 4 armes de foc, 2 silenciadors i munició. També un matxet de grans dimensions, doblers en efectiu i un cotxe d'alta gamma. Pel que fa a la droga, el ventall és ampli. Cocaïna, cristall, èxtasi, MDMA, ketamina, marihuana, haixix i tussi, a més de bàscules i utensilis propis del tràfic. En el moment de la detenció, una de les dones hauria amenaçat un agent. Per això se li imputa també un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat. Ara, tots 4 estan acusats de tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i integració en organització criminal.
0: Unes joies, eh?, aquests telecoques. Idò, anem a canviar de tema, anem a canviar de registre, perquè hem d'entrar dins el refugi dels animals, en el sentit més ample de la paraula.

0: Mariano Mas, director de Natura Park, benvingut a Entre Avui Demà, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies per ser amb nosaltres avui, que hem triat la paraula cau com a eix conductor d'aquest programa i que és, primer de tot, un refugi per als animals. Pensava que per un animal que pugui estar ferit, desorientat, que ha patit tràfic il·legal, arribar a les instal·lacions de Natura Park és, en certa manera, trobar un cau, no? Un refugi on poder romandre tranquil, no trobes?
1: Sí, bueno, intentem que sí sigui. Duim quasi 30 anys amb aquests esforços i realment són els que m'ho dediquen cada dia.
0: I quins són els darrers animals que han trobat refugi a Natura Park?
1: Bueno, com sabeu, nosaltres anualment rebem més de 20.000 animals o gestionem més de 20.000 animals anuals i cada dia arriben animals nous. Sí que és vera que, bueno, els darrers que han arribat són un parell de citàcides, que són dos lloros amazones, sí, i una carolina i una agaporni a nivell d'exòtics. Silvestres van arribant cada dia, sabeu que ara en les temperatures ja és el tema de les balsies, que els polls ja pues, van tinguent de nius per s'excés de sol, sí, i van arribant també polls d'altres espècies que per circumstàncies pues, hi ha un conflicte en la societat humana que, bueno, que per desgràcia pues, acaben en ses mans pues, ja sigui per accident o sigui perquè per qualque motiu d'aquestos.
0: I tot això és el que acull. La veritat és que les xifres són molt espectaculars. 20.000 animals anuals són molts. Com s'adapta un animal, sigui salvatge, sigui domèstic, quan arriba a Natura Park? Quina és la prioritat per transmetre que està a un lloc segur?
1: Sí, bueno, bàsicament ens centrem sempre en el benestar animal. O sigui, realment el que sempre anem a atendre són les necessitats bàsiques de l'animal. Si en aquest cas és amb alimentació i cuidado, o si és amb temes de sanitaris, en temes que s'hagi de fer una curació, s'hagi de fer una operació, s'hagi de fer una aportació de nutrients o de vitamines perquè sigui un animal que ha rebut pues, una mancança d'això. Bàsicament és això. Nosaltres el que miram és el benestar animal i que atendre-li les necessitats que requereix en el moment de centrar la seva entrada.
0: I d'avui la paraula cau mos du a xerrar amb Mariano Mas, que és el director de Natura Park. Si mirant la fauna de Balears, Mariano, podríem dir que Esconi seria l'excavador per excel·lència a l'hora de fer un cau?
1: Sí, bàsicament Esconi fa el cau, que en mallorquí li dèiem la lloriguera, allà és a on s'amaga i també a on ocorreix la reproducció. És allà on fiquen els llodigons i van creixent allà fins que de forma segura i fins que són adults i ja poden sortir a l'exterior. Sí que és vera que després hi ha altres animals que aprofiten aquest caos o aquestes llorigueres per poder pues, amagar-se o inclús hivernar, com passen les tortugues o les cerds. Entonces empleen aquests amagatalls que normalment solen fer conills i també inclús els eriçons per també pues, fer hibernacions o fer d'un nou refugi per a ells.
0: Vale, i dins aquestes llorigueres o aquests caus de conills hi pot passar de tot, no? Hi poden trobar quasi de tot.
1: Sí, bueno, aquí a l'illa de Mallorca o si és a l'illa de Balears, és vera que no tenim una quantitat de fauna que aprofiti aquest caos a la zona peninsular sí que n'hi ha més, perquè tenim estaixons, hi ha altres animals que, per exemple, els aguineus i tot això, que aprofiten els caus, sí, sí. Inclús els fan més grossos. Però sí que és vera que nosaltres aquí pues, bueno, tenim aquests micromamífers i tenim aquests conills i aquests reptils que aprofiten aquest caos per amagatall o per reproduir-se.
0: Quins diries que són els caos més curiosos o els mètodes de refugi més enginyosos que utilitzen els animals per amagar-se, ja sigui sota terra o no, perquè parlaves de ses falsies, aquests animals també solen fer uns caus, no? A ses cases o a ses roques.
1: Sí, bueno, ells aprofiten, bueno, amb els guies aprofiten els forats que hi ha a ses taules per criar. En temes rapinyaires i simornames nocturns, sí que aprofiten, per exemple, si xerram d'òlives, tothom coneix ses òlives de tots els campanars, ells aprofiten els forats que hi ha a les edificacions per poder fer els seus nius. Mm-hmm. Inclús, després, si xerram en rapinyaires diurnes, doncs tenim molt clar els xuriguers o els falcons que moltes vegades habiten inclús a dins grans ciutats o dins pobles, a dins d'aquests forats. Mm-hmm. I això, i inclús hi ha altres animals, el puput també moltes vegades emplea en cletxes i forats, i altres ocellets petits que també són bastants assidus a emplear forats i caus. A la nostra illa.
0: Sí, sí. I a Natura Park teniu instal·lacions dissenyades per simular aquests refugis, aquests caus?
1: Sí, nosaltres tenim aquí animals que realment necessiten caus i llorigueres. En aquest cas, doncs, mira, tenim els suricatos, tenim els armadillos, tenim inclús els porcs espins, fan caus i viuen sota terra, o sigui, se refugien allà. I després també aus, hi ha una molt comuna, que és un mussol sud-americà, que se diu mussol lloriguer o de madriguera, sí, que és el que habita i fa caus sota terra i cria com si fos un conill.
0: Uau, que interessant, no? Sí, sí. Escolta, vosaltres i mos ho deies que gestioneu 20.000 animals, sou centre de rescat, d'adopció de moixos i cans, de cria, d'educació ambiental, conservatori de races autòctones, control de fauna. Estau ben entretenguts, no, Mariano?
1: Sí, és veritat que sí, és veritat que despertar-te moltes vegades, tu saps a l'hora que t'aixeques, però no saps a l'hora que te vas a dormir i el que te passarà durant el dia. Entonces, és un estil de vida i t'ha d'agradar i, bueno, i també estar en el servici de tota aquesta fauna que a vegades per circumstàncies involuntàries pues, acaben en el nostre centre. I que ens dona assistència i que hem de cuidar i preservar per bé de l'ecosistema balear i del futur món.
0: En tot el que rebeu, no sé si podríem aprofitar per llançar algun missatge a la gent. A l'hora de tenir cura dels animals, parlaves dels pollets en el començament, ja ara xerrar cans i moixos, perquè no aprofitem per llançar un missatge de què diries després de gestionar tota aquesta quantitat d'animals?
1: Bueno, jo sempre dic que les mateixes paraules, una, que un animal no és una joguina, això és el primer, és un ésser viu que hem de cuidar si és a nivell d'animal domèstic o una mascota. Hem de saber que, bueno, una mascota, com sempre, i res no m'aturo de repetir, necessita tres coses bàsiques, que és un temps, un espai i una economia per mantenir-la. Per una altra banda, si xerrant de temes de silvestres, pues hem de tenir cura de l'ecosistema on vivim, que ells també hi tenen dret i que en el cas de que involuntàriament hi hagi un conflicte en la societat d'aquí amb la fauna, pues intentem pues, contribuir amb l'ajut, ja sigui pues, si trobem un animal ferit en dur-lo al centre perquè pugui ser curat i alliberat una altra vegada. I prestar, bàsicament, és prestar cura en aquest món on vivim, que al fin i al cabo pues, moltes vegades no mos afixam fins que potser trobam un gorrionet que està ferit, que ha pegat un cop a una finestra, que ha pegat a una estesa elèctrica, que l'hem atropellat, que tal, tot aquestes, això són, al fin i al cabo, són conflictes que la fauna infereix o interveneix dins societat. Totes hem de tenir cura, hi ha vegades que són de forma involuntària, altres vegades que són voluntaris, per exemple, el tema de tràfic o el tema de maltractament animal, una cosa que és més voluntària, però sí que és vera que, bueno, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir consciència i jo crec que, bueno, si tothom és conscient, i sobretot en l'educació ambiental i dels més petits, que són el futur, els hi inculcam l'amor a la naturalesa i la conservació de les espècies i del món de forma ambiental, Pues jo crec que serà la llavor de futur que me farà mantenir en un món millor.
0: Idò, aquí queden aquestes paraules. De dimecres a diumenge teniu obert tot l'any, no?
1: Sí, nosaltres per sort o per desgràcia, 365 dies a 24 hores estem oberts, ja sigui per una cosa o per l'altra, sempre hi ha assistència, sobretot sempre segons l'assistència tècnica de recollida d'animals i servici 24 hores, veterinari. Entonces, sempre estem de guàrdia.
0: Idò, sempre de guàrdia, sempre per lo que necessitem i també per fer visites a Natura Park, que també és molt enriquidor i molt didàctic. Per cert, la darrera vegada que us vaig venir a veure, ja fa un parell d'anys, estava a punt de néixer una cria de marabú africà, no? I va néixer. No sé si cada dia te deu sorprendre d'alguna cosa que passa a Natura Park, no, Mariano?
1: Sí, a part va ser la primera vegada que criàvem aquesta espècie i ara sí que és vera que els anys siguients es pot criar. Ara, per exemple, tenim una espècie que no havíem criat mai, que és un calao del nord-est, africà també, que és la primera vegada. I, bueno, sempre tenim... Mai estàs avorrit aquí, sempre tens novetats. Aquí a Natura Park, pues, a part d'això, pues, tenim sempre un pla educatiu i un pla de conservació on la gent que ens visita també se'n pugui dur una bona experiència i també inculcar-los l'amor a la naturalesa i sobretot el coneixement d'aquestes espècies que potser no són tan fàcils o que només s'han pogut veure per documentals o en llibres.
0: I tant. Idò, mireu coses que passen també en aquestes illes. Mariano Mas, director de Natura Park, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a partir d'aquesta paraula. Cau, gràcies.
1: Moltes gràcies i moltes gràcies per ser convidada i espero que tingueu un bon dia.

0: però la veuen.
1: I s'amaguen ben de pressa dins la seva lloriguera. I s'amaguen ben de pressa dins la seva lloriguera.
2: A mi me cau molt bé la gent que cuina i me dona de menjar. Me cau beníssim, automàticament. I me cau malament aquelles persones o animals que són incapaços de donar una oportunitat, encara que sigui petita, petita, petita. Aquests és que no... No, de fet, crec que és mutu.
3: Per mi hi ha dues fases. En primer lloc, com coneixes aquesta persona, com t'entra. Si et saluda, com et dona la mà, com si et mira els ulls. I en segona instància, no em cauen bé els que no saluden quan arriben i quan se'n van, els que no et miren els ulls quan parlen i els hipòcrites. I menció especial, els que exerceixen el cunyadisme del jo más i jo mejor. I em cau bé la gent que somriu i que et mira els ulls.
4: Jo penso en el caure més bé com una filosofia de vida, perquè el patinatge caus moltes vegades, però l'important no és caure. L'important és tornar-se a aixecar. Llavors, és una filosofia de vida que pot passar en qualsevol cas de la teva vida, que tu caus en el sentit figurat, però te tens que tornar a aixecar. Cau.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: ¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
8: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: cau és la paraula polisèmica que hem triat per al programa d'avui, que és un substantiu, però també és un verb, caure. Cau la pluja, cau el sol i cauen les persones, o caim les persones, amb l'instint, això sí, de tornar-nos a aixecar. Caure podem dir que és un aprenentatge a la vida i a l'escalada. D'això en xerraren precisament en la Neus Colom, escaladora practicant de psicobloc, i amb en Carlos Raimundo, escalador i responsable de Fora Corda, el dia que dedicàrem el programa a la paraula caure.
1: Bé, jo penso que caure és una part més d'aquest esport, perquè si no, clar, voldria dir que tot això és de la primera. I no és així, sinó que moltes vegades t'adu diversos intents i diverses caigudes aconseguir arribar a dalt, no? Per tant, la gestió de la por, la caiguda, jo crec que és un aprenentatge més dins l'escalada. S'aprèn a caure bé? No sé si s'aprèn a caure bé o s'aprèn més bé gestionar la por a caure, no? Sí que és vera que la caiguda té una part de no control, no? És a dir, que no sempre pots preveure 100% com cauràs, no? Hi ha coses que sí que pots tenir presents, com per exemple en alerta a passar la cama per darrere la corda, perquè si no, esclar, te podries voltejar i fer molt de mal. Fent una escalada en el Naranjo de Bulnes, pues això me va sorprendre, una tormenta elèctrica per darrere la muntanya, i se va posar a ploure bastant i a fer llamps. Clar, nosaltres vam decidir baixar, no? És a dir, i repelar. I quan baixàvem, clar, havíem de fer una travessia, no? Amb molt poca protecció, que una travessia seria una escalada en horitzontal. Era una escalada, diríem, que tenia també molt pocs asseguraments, no? I bé, això, escalant, anàvem amb la paret estar així banyada i es peu així maderenci, i és vera que va un moment que me vaig bloquejar i no podia anar ni enllà ni enrere. En aquest moment de bloqueig, bueno, vaig tenir els ànims de la meva acordada, no? L'altra persona que escalava amb jo. I després de superar aquests bloqueig, bé, vaig veure que clar, ja no me podia quedar, que alguna cosa havia de fer. I tot i que pensava que hi havia la opció a caure, pues me vaig arriscar. I bueno, vaig aconseguir, per sort, per això, arribar a l'altre costat. Per exemple, en l'escalada esportiva, seria, doncs, això, una de les modalitats on la caiguda és un poc més segura o controlada, no? Perquè no se'ls cauen molt de metres, les distàncies entre els asseguraments tampoc no solen ser molt grans, tot i que també hi ha una part que depèn del bon assegurament de l'altra persona que està a l'altre costat de la corda, no? I després hi ha modalitats com, per exemple, l'escalada paret, que seria possiblement una escalada, doncs, això, més d'aventura, més arriscada, i on caure moltes vegades no és una opció, perquè te podies fer molt de mal. És veritat que en el cas de psicobloc és una modalitat, per això, que escales fora corda i damunt la mà, i que, per tant, és veritat que és una escalada que és més exposta i més quan amunt te fas, no? No sols apurar en el màxim els moviments que fas, perquè si no surten els moviments i són descontrolats, llavors, clar, les caigudes també poden ser més descontrolades. I equilibrar-te bé quan caus dins la mà, pues, podria ser més complicat, no? I clar, una caiguda d'aquest tipus te podries fer molt de mal.

0: Després de sentir na Neus Colom, connectàvem ara amb en Carles Raimundo, de Fora Corda, empresa de referència a la banda de material d'escalada. En Carles, a més, és un dels pioners de l'escalada esportiva a Mallorca. Carles, com estàs? Bon vespre.
1: Molt bé, estic superbé.
0: Molt bé.
1: Ganes de xerrar amb altres.
0: Gràcies, Carles. Si no saps gestionar la por a caure, avui que xerram de caure, millor que no escalis.
1: Amén. Jo és que m'agradaria primer fer un poc de distinció en els tipus d'escalada que hi ha, no? Perquè hi ha, per exemple, l'escalada esportiva, la caiguda forma part de l'escalada.
0: Uh-huh.
1: Fixa't que, per exemple, a les Olimpiades, els escaladors tots cauen. Els que fan bloc, com els que fan vies, els que no cauen són els que guanyen, no?
0: Uh-huh.
1: La caiguda forma part de l'escalada. És necessari caure si te vols superar, evidentment. Però amb altres tipus d'escalada, com escalada clàssica o escalada artificial, l'escalada no és una opció. Perdona, la caiguda no és una opció.
0: Uh-huh.
1: Perquè en aquest cas és igual que en l'alpinisme, no? Quan fas alpinisme, caure no és una opció, perquè aquí va la vida.
0: Uh-huh.
1: Per això vull fer aquestes distincions i és molt important saber valorar en quins moments pots caure i en quines activitats pots caure i en quines no.
0: Clar, i aquesta caiguda de sa part de sa muntanya que sí que sa caiguda forma part del procés, com se fa, com se controla, com se cau bé?
1: Bueno, sa caiguda, bueno, lo primer, per escalar, per poder caure, has de tenir una persona a l'altra punta de sa corda, que és l'assegurador, que controli. Això és fonamental. En realitat, és que cau, l'únic que fa és se deixa anar i poca cosa més. Però és que realment atures la caiguda i és que pot fer que te facis mal o no, és l'assegurador o asseguradora. Per això sempre hem de fer molta atenció en el tema des que assegura més que no des que cau. No? El procés de com aprendre a caure, bueno, és un procés que ho has de fer a poc a poc, amb molta confiança en l'assegurador, a zones que permetin la caiguda, perquè es veu que hi ha llocs que no pots caure. Per això hi ha una repisa a prop, un seguro, anant en el primer seguro, que si caus vas en terra, aquí no pots caure.
0: Uh-huh.
1: Ha d'haver molta atenció, no? Però se supera caient, o sigui, uh-huh, fent, practicant-ho. No hi ha altra manera.
0: Uh-huh. És a dir, se perd la por a caure caient, no?
1: Sí, sí. Bueno, com totes les fòbies a totes les pors, se perden afrontant el problema, no?
0: Clar.
1: El que passa és que ho has d'afrontar d'una forma progressiva. El que no té molt de sentit és, si tens por, fer caigudes passant molta por.
0: Uh-huh.
1: Perquè això l'únic que fas és tornar enrere. El que has de fer és fer-ho d'una manera que tu te sentis més o manco còmodo. Pots caure. Primer puges un poc de tita, tires a prop de seguro, després un poc més. A mesura que te vas trobant segur o segura, vas avançant.
0: Uh-huh.
1: Però això d'arribar a un punt d'estrès brutal, d'intentar superar, passant molta por, això no funciona.
0: Ja.
1: Fatal.
0: Vos trobau en gent així, que se pot trobar amb aquesta situació? M'imagino que sí, que de tot.
1: Sí, bueno, mos passa a tots, me passa a mi també, que duc 40 anys escalant.
0: Uh-huh.
1: Però jo què sé, si estic temporades, mesos que no puc escalar per lo que sigui, quan torna a escalar, en el principi tens molta inseguretat. També això, el que dona molta por a la caiguda és inseguretat. A mesura que tu te trobes còmode a la roca, que te trobes més fort, tens menys por. Això és així, no?
0: Uh-huh.
1: I clar, quan comences després d'un temps, pues sí, jo vaig forçant les caigudes, me vaig tirant un poquet, per així pues, anar agafant un poc de confiança. I arriba un moment que ja, si tens confiança en l'assegurador o asseguradora, arriba un moment que ja ni penses.
0: Ja.
1: Escales i quan caus, caus.
0: M'encanta aquest concepte d'assegurador. No,
1: sí.
0: no l'havia sentit mai, però m'encanta el concepte per la figura que representa, no? De donar-te seguretat, de que no te facis mal, de donar-te confiança. L'assegurador ha de ser un bon escalador, entenc. És una persona que en sap molt,
1: un bon
0: o no?
1: Assegurador.
0: Un bon assegurador.
1: Sí, sí, perquè hi ha grans escaladors que asseguren fatal.
0: Ah,
1: vale. És vera, talment.
0: Val.
1: Gent que no té molt de nivell i que assegura superbé.
0: Que bo, sí.
1: Vull dir que són coses molt diferents.
0: Mm.
1: Però, bueno, jo he donat durant molts anys docència d'escalada, no?
0: Sí.
1: I sempre, bueno, quan qualcú agafa la responsabilitat d'assegurar, jo sempre li dic, tu quan agafes la corda per l'altre costat, tu tens la responsabilitat i has de ser conscient. Això no és un joc, saps? És que estar assegurant no, ha d'estar superatent i ha de prendre la responsabilitat de que aquella persona està en les seves mans. I aquesta figura molta gent no la té clara, no? I jo crec que s'ha de fer hincapié amb això.
0: La figura és assegurador i desmaterial, també. Imagino que les dues coses, estar ben preparat en material, adient, també és importantíssima la qüestió.
1: Sí, evidentment, evidentment, clar que sí, sí. Sobretot, pues, això, no controlar que el material que empleem estigui en bones condicions, les cordes, sobretot. I després sap què passa? Que de vegades anem a escalar i ens trobem les vies d'escalada que ja estan muntades. Estan muntades les cintes després, amb mosquetons, i de vegades aquells mosquetons i aquelles cintes duen allà anys, però molt d'anys, i estan fatal. I la gent no se dona compte de que s'haurien de llevar i posar unes noves o llevar-les, i ja està, no? I vull dir que el fet de trobar-nos una via instal·lada, muntada, això no vol dir que el que està col·locat

0: tots feien muntanya i tots anaven a la mà. Perquè les sensacions que te dona la mà i les sensacions que te dona la muntanya són, de, vull dir, a nivell d'aventura. Quan fas una escalada o travesses en barco, o fas escalada clàssica, que són, és més aventura que només esportiu, no? Pues les sensacions són molt similars. I els perills també són igualment grans i s'han de controlar.
1: Carles, aprofitam ja que estem a la ràdio pública per fer un recordatori en els oients, la gent que vulgui anar a escalar, que fa excursions, que s'hi aventuri per primera vegada, que vagi segura.
0: Sí. Bueno, jo la recomanació sempre és formar-se, tenir formació. Ara, afortunadament, tenim un caramull d'empreses, tenim rocòdroms on pots anar i pots aprendre i te pots formar. I jo crec que la formació, a més, és una cosa constant. Contínuament ens hem d'anar formant, no només amb tècniques d'escalada, amb tècniques d'autosocorro, amb tècniques de rescat. Bueno, hi ha molta cosa per aprendre i no ens hem d'aturar d'aprendre.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va...

0: El grup UC ens acompanya amb aquesta hermosa cançó, Se serena cau menuda. Avui que hem triat la paraula cau, de refugi, de lloriguera, de caure i de xerrar també a cau d'orella, que és una bona tècnica. Per aquestes hores, si ens escolteu, quan són pràcticament les 11 del vespre. La nit ja ha caigut i això vol dir que ens toca baixar barrera. I com sempre necessitem algú que ens ajudi. La persona que avui ens ajudarà a baixar barrera crec que ens sorprendrà bastant.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Pep Tor, benvingut a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé i molt content de ser amb vosaltres.
0: No te sorprendrà perquè hem arribat a tu avui que hem triat la paraula cau. Si en Pep Tor li dic cau, que li ven al cap primer de tot?
2: Doncs el primer que em ve és cau d'orella. Cau d'orella és un gest que et permet explicar les coses d'una manera molt propera. A cau d'orella.
0: A cau d'orella, que mos ho diu el diccionari, tocant mateix a l'orella amb veu molt baixa. Té quelcom això d'íntim, no?, per la cau d'orella?
2: Sí, per mi té molt de proper. I com que la meva feina ha estat des de fa molts anys explicar contes, el que pretenc és donar aquesta idea de proximitat, de que tu vols que t'escoltin els que són allà, que t'escoltin en proximitat i sobretot que els arribis ben endins.
0: Uh-huh. I per això aquest nom, a cau d'orella, i així hem trobat en Pep Tor. Per cert, no és nom artístic, no? Pep Tor, o sí?
2: No, no. Pep, la meva iaia deia, jo no t'he posat Pep, jo t'he posat Josep. Dic, ja ho sé, diu, però són ganduls la gent i em diuen Pep que és més curtet. Però també et diré un secret, que ja que ara ens escolten molta gent, i no ens poden dir res, els hi podem dir també a cau d'orella que el Pep és un i el Josep és un altre.
0: Ja.
2: I el músic que m'acompanya em diu sempre, ui, jo assajo pràcticament amb el Josep, però com que actuo amb el Pep i el Pep va al seu aire i va tot drap, el Pep una mica va tot drap.
0: Ja, això me fa pensar amb els Pallassos de Sonrisa Mèdica, que és una entitat que hi ha a les Illes Balears, que quan se posen el nas són pallassos, si se treuen el nas són la persona que fa de pallasso. Tu ets un poc així. No sé si tens una mica de pallasso, Pep.
2: Mira, també una altra cosa que poca gent puc dir, perquè com que ara estic presentant, ajudant a presentar un llibre que parla de Pallassos sense fronteres, jo sempre els dic, compte, que jo en tinc un diploma. Fa molts anys vaig estar a Itàlia, a prop de Roma, a casa d'en Willy Colombaioni, un pallasso, en Willy Colombaioni, que amb tota la seva família tenien tot el món amb la feina de pallassos, i nosaltres vam anar allà a aprendre justament doncs, tot el que fa un pallasso, que és fer música, que és acrobàcia, que és malabars, tot això, i ens va donar un diploma. Per tant, sóc un pallasso diplomat per en Willy Colombaioni.
0: Que això no pot dir molta gent, clar que no, però sobretot ets un, no sé, un contacontes, un cuentista, un músic, una mica tot.
2: Jo
0: sóc,
2: sí, narrador, jo dic narrador de contes, i quan jo viatjava per Espanya explicant contes, jo els deia, mira, yo vivo del cuento, pero lo cuento. Otros viven del cuento, no lo cuentan, ni tarde o temprano, i els hi feia el gest d'una muñeca amb l'altra, com volguen dir, els atrapen. I els nens em deien, tarde, Pep, tarde.
0: I per on estàs duent, no sé, la teva... Ara t'anava a dir màgia, perquè jo crec que també deus fer una mica de màgia, no? En el teu voltant, Pep, per on la dus?
2: Mira, jo sóc el cor de Catalunya, visc a Manresa. Manresa és molt a prop de la muntanya de Montserrat, i és molt a prop de Santpedor, que tothom coneix pel Pep Guardiola. Vol dir que entre una cosa i l'altra queda situada a Manresa, que en diuen això, el cor de Catalunya.
0: Uh-huh. I des d'aquí, no sé, al món, vas a escoles, vas a biblioteques, fas projectes. Conta'm un poc com és una setmana d'en Pep Tor.
2: Mira, en Pep Tor, des de l'agost de l'any passat, que es va jubilar de mestre, cosa que ha fet durant anys, després de durant molts altres anys viatjar per tot Espanya explicant contes, el que fa és, doncs, continua explicant contes a teatres, biblioteques, el que fa també continua fent ràdio, posant contes i també treballs d'expressió oral aquest agost passat, i també ajudo, doncs, a la presentació d'aquest llibre del que et parlava, de People, que és el company músic que m'acompanya a les actuacions i que ha publicat Àngels de llum, pallassos als camps de refugiats. Uh-huh. Aquesta és la feina que ara em té força, força endariat.
0: Que bé, perquè, compte-mos, fer 5 cèntims d'aquests Àngels de llum, d'aquests pallassos als camps de refugiats, com te topes amb aquesta història?
2: Aquesta història me la passa ell després d'explicar-me en un viatge que fèiem de tornada d'una actuació. Em diu, tinc unes coses escrites, no ho sé, dic, les vull llegir. I et sorprendrà, i us sorprendrà els que escolteu, que quan em vaig pujar a llegir-ho a la sala de mestres de l'escola, perquè l'activitat que estàvem fent jo no hi havia pogut participar, doncs mentre esperava que fessin doncs, una mica el resum dels resultats de cada grup, jo llegia això. I cada vegada que el que portava l'activitat deia va, vinga, tots al cas. Jo mirava per damunt de la tablet a veure si s'havien adonat que jo havia marxat, que aquell text s'havia endut. I aleshores li vaig dir, ho hem de publicar. I em va dir, ai, qui té un amic té un tresor. Dic, qui té un bon text s'ha de publicar, deixa't d'estar. I l'hem publicat, i està amb lectura fàcil, i és un text breu, genial, que jo gairebé penso que és prosa poètica.
0: Que bé, Àngels de llum, pallassos als camps de refugiats, nosaltres ens ho apuntam per parlar-ne un altre dia. I què vols dir amb això de lectura fàcil?
2: Lectura fàcil és genial. Lectura fàcil és el que li convé a tothom i el que tothom hauria d'aplicar, per exemple, en la poesia. T'has fixat, us heu fixat tots plegats, que quan et donen un llibre de poesia o vas a buscar a la biblioteca o el compres, hi ha quantitat d'espai blanc i una lletra petita, petita, petita, que per llegir-la torna ximple. Uh-huh. Doncs lectura fàcil el que fa és posar un tipus de lletra gran, marginar a l'esquerra, perquè si et perds ràpidament trobis on ets. Uh-huh. Hi ha tot un seguit de pautes que fan que la lectura sigui plaent i fàcil per tothom.
0: Uh-huh. Idò, que bé. I escoltar-te també és plaent i fàcil, Pep. És un gust escoltar-te. Escolta, i els nins, els infants, els joves, els nins, les nines amb els que te trobes tots els dies, com s'agafen els teus contes? O primer te miren en una micona de i aquest senyor que ens ve a contar?
2: No, perquè jo el primer que faig els dius molt bon dia a tots, i ells m'han de dir molt bon dia, Pep. Molt bon dia a tots, molt bon dia, Pep. Vol dir que ja ens hi posem de seguida. I a més hi ha una cosa que faig que els encanta. Que és la trompeta. Que quan era per l'escola em deien, Pep, toca la trompeta, sisplau, toca la trompeta. I ho faig aprofitant tots els espais que tenen sonoritats diferents.
0: M'encanta, que bé la toques. Escolta, abans de fer-te les dues preguntes habituals d'aquesta secció, tu t'han dit moltes coses hermoses a cau d'orella.
2: Sí, la veritat és que sí, però de vegades també t'he de dir que les que no es diuen, però que són acompanyades d'un somriure o d'una mirada bonica, són aquelles que queden i que no cal pas passar a paraules. I també n'he vist i en veig cada dia un món.
0: Que bé. I de cau, i a cau d'orella, justament aquesta expressió mos ha dit avui fins a en Pep Tort, aquí li hem de fer les dues preguntes habituals de les persones que mos ajuden a baixar barrera. A veure, m'adona que deus dormir bé, però no sé, tu mos dius, si tens algun costum, algun hàbit per anar a dormir tranquil i dormir bé, Pep?
2: Mira, el que us proposaria a tots és el que jo faig cada dia, que és repassar com ha anat el dia. Mireu, durant el món dels somnis, tot el que has viscut ho tornes a reviure. Si ho repasses abans, pots dedicar el temps de dormir a descansar la ment i el cos, i t'anirà molt bé. I a més pots veure coses que l'endemà has d'intentar no repetir, perquè a vegades repetim el que no va bé i com que no ens hi fixem, doncs torna a passar i torna a passar, i és una cosa molt, molt que cansa, que cansa, que cansa.
0: Idò, ho apuntam. I ara necessitem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes.
2: Mira, jo us proposaria una cançó que és meva, que canto amb tots els nens i nenes, I és una cançó que jo us la canto perquè la tingueu present, la incorporeu en el somni i demà al matí, i cada matí, sigui el primer que feu. Escolteu, a veure si us agrada.
0: Això no mos havia passat mai, així que tot teu, Pep.
2: Gràcies al sol, gràcies al sol, visc, és un nou dia, bon dia, donem gràcies al sol. Si això ho feu cada matí, us despertareu del tot després d'haver-ho cantat amb un somriure i amb el millor que es pot fer, donar gràcies perquè el sol hi és, perquè toca la llum del sol i perquè durant aquest dia faràs moltes, moltes coses que portaran un somriure als companys i a la gent que trobis, que potser ni coneixes.
0: I de nosaltres no te coneixíem i ens has fet somriure. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. I res, a cau d'orella te direm adeu. Moltes gràcies i molta sort, Pep.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Molt, molt agraït.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch. Bambú.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Avui, ritme, funk i soul a la sessió de l'Eclèctic. Serà amb The Funk, una banda nord-americana fundada el 1978 a Nova York per el trombonista i cantant Joseph Bowie i per la que han passat més de 25 músics, entre els que hi comptem el seu germà, Lester Bowie, trompetista ben conegut pels aficionats al jazz, cofundador de l'Art Ensemble of Chicago, un dels icones del free jazz.

de funk avui a l'Eclèptic. Bé, el que encara no vos he dit és que l'àlbum que ens acompanyarà durant tota la sessió és Mastervolt, editat el 1995 i reeditat el 2020, a més amb una portada diferent. Àlbum al que pertanyen I Funk Therefore I Am, tema amb el qual hem encetat el programa, i els dos que acabem de sentir de forma continuada, Africa Now i Man with the Strange Look. I també aquest que escoltarem ara, They Know This But You Know That.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

The Funk, la banda fundada per Joseph Bowie i l'àlbum Masterworld. Ritme, funk i soul que han farcit més d'una vintena de treballs discogràfics des de l'edició d'aquell àlbum homònim del 1980. I en tot aquest temps també han actuat per tot el món, així com també amb artistes com James Brown, David Berney, Talking Heads, The Clash, Candy Dauphin, Isaac Hayes, Prince o Maceo Parker, entre molts altres. Living in the Frontline és el tema que acabem de sentir. Ara sonaran Praetorium Song i Circus Royal.

Eclèctic, on tenim totes les músiques i, sobretot, com ens agrada repetir, per les que val la pena trencar el silenci. Habitualment de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre, però, si cal, també i cobrint aquelles faltes per les retransmissions esportives, és possible que ens pugueu escoltar puntualment qualque divendres o inclús, excepcionalment, també qualque diumenge. Per als nostres dies, repetesc, i ja ho sabeu, són de dilluns a dijous la millor forma de tancar una jornada.

Itching i We Got to Win, temes que ens segueixen revelant la música de The Funk en aquesta moguda sessió de l'Eclèctic, una de les bandes més genuïnes del Free Funk. Masterworld és el títol de l'àlbum que us presentem, un treball, com he dit i he repetit, publicat el 1995 i reeditat el 2020. Un treball que seguim escoltant ara amb aquest That Does Your Heart Say.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio és legendari.
7: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Rocket és amb el que acabem d'iniciar la recta final de la sessió d'avui. Un tema que podreu trobar amb el títol de Rocket 1995 o Rocket 2020, segons la versió que sigui una o altra de l'edició o reedició, tot i que la música és exactament la mateixa. Música que hem d'anar acomiadant, arribant al final del programa. Vos direm adeu en Voodoo Basic. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Facundo Tenaglia, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1166. Heu de saber que l'11 de juny es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una malaltia que pateixen 1,2 milions de persones cada any.

Bon dia. Avui, 11 de juny, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada que ens recorda la importància de parlar d'una malaltia que continua sent una de les més freqüents entre els homes, però que sovint segueix envoltada de silencis, de pors i de tabús. Les darreres dades consolidades disponibles indiquen que el càncer de pròstata és un dels tumors més freqüents entre els homes de Balears, amb prop de 709 casos anuals, mentre que a escala estatal la CEOM estima més de 32.000 nous diagnòstics durant el 2025 a l'estat espanyol. A les Balears, les dades més recents de mortalitat indiquen que el càncer de pròstata va costar la vida a 133 persones el 2024. Tot i això, els experts insisteixen que la detecció precoç continua sent una de les millors eines per millorar el pronòstic i augmentar-ne les possibilitats d'èxit als tractaments. De fet, molts de casos no presenten símptomes en les fases inicials. Per això, els uròlegs recomanen consultar amb els professionals sanitaris i fer les revisions pertinents, especialment a partir dels 50 anys o abans, si hi ha antecedents familiars. Coincidint amb aquesta jornada, el missatge és clar: informar-se, perdre la por als controls mèdics i parlar obertament de salut, que també salva vides. Perquè la prevenció continua sent la millor aliada, no ho oblideu i comencem.

0: Com anam? Ben trobats a Tento, un programa que de dilluns a divendres, de 3 a 6 del capvespre, vos acompanya a IB3 Ràdio. Un programa, com vos recordant sempre, ple de diversitat, que juga en les paraules i en l'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres. I ja sabeu que a Tento, qui saben totes les lletres, perquè per sabre saben fins i tot llatí, avui són en Miquel Junc i en Celestí Oliver. Molt bon dia, Miquel Celestain, com estàu?
1: Ui.
2: Bon dia.
1: Jo l'he perdut en el llatí.
0: Bastant. Ah, no sabia si no estaves bé no, i anaves a fer una confessió en directe a les 3 i gairebé 9 minuts des que ha vespre.
2: Jo això de traduir no m'anava bé.
0: Mira. No vos quedava? La guerra de iogurta, no?
2: No era el meu.
1: L'altre dia me va costar fins i tot desxifrar, perquè ho he de dir així, desxifrar, números romans.
0: Amb un. El duim magre.
2: Ben magre.
0: En el llatí, sí. Si no controlem els números romans.
1: Sí, me va costar un poquet.
0: I també em sap greu haver enganat a Balears. Confiava molt més en la vostra perícia llatina, però no passa res. Allò que sí que teniu controlat a les totes són els continguts d'aquest programa.
1: Sí, com sempre, jugarem a Tento'l, com cada dia. Repassarem també l'actualitat que ens deixa el dia d'avui i conversarem amb Pere Frontera. Ell és un dels germans del grup mallorquí

0: Vida amb aquesta contundència, això que sentiu, és el grup mallorquí Boc, que ha estrenat una nova cançó que serveix de banda sonora per al joc de rol mallorquí també Porc Mort, un joc de rol del qual ja vàrem parlar aquí a Tèntol fa un temps. Una proposta musical del grup carregada narrativa i imaginació visual. Una cançó pensada per acompanyar les aventures, els combats i els moments decisius i que es converteix en una part més de l'ànima d'aquest univers en forma de joc. Una aliança creativa en què música, il·lustració i relat sumen esforços per donar vida a un món ple de personatges i també d'imaginari propi, que és aquest Porc Mort, i del qual en parlarem amb un dels germans del grup Boc, en Pere Frontera.
1: Ben interessant aquesta entrevista, però això serà d'aquí una estoneta, i un dijous més anirem al cinema gràcies al pla subjectiu que cada setmana ens proposa Eugenia Sampedro, una dona ben cinèfila que avui ens proposa aquesta pel·lícula. Escolta.
2: Avui tinc ganes de parlar-vos d'una cosa que a primera vista podeu pensar que no és cinema, però en realitat sí que ho és, i a més compta moltíssim de com es creen les imatges avui en dia. Parlem de backrooms, un fenomen que va néixer en un racó fos d'internet l'any 2019, que va créixer fins a convertir-se en un dels vídeos més vistos de tot YouTube. Ara ha arribat a les sales de cine de tot el món de la mà de A24. Després en xerram. Gràcies.
3: I found something. In the store.
4: Okay. What did you find?
3: The place. I found a place.
5: I avui també tenim taula de redacció i xerrarem de novetats al món de la farmàcia, perquè en breu l'escena de retallar codis del medicament serà ja una imatge del passat. Anirem també fins a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, ja que aquest municipi ha posat en marxa una enquesta per triar un nou nom per al West End. Vosaltres teniu propostes?
1: M'ho estic pensant, però t'agradaria que se digués Passatge Miquel Jung?
5: No, crec que no.
1: Encara no.
5: No, crec que així com a dalt tindria més sentit.
1: T'aquesta trajectòria.
5: Hi ha anat poc a Sant Antoni i no són tan conegut com en Xisco Nadal.
0: Oh, Celestine Way.
1: Celestine Way.
5: No sé si, aniria bé.
1: Sa Celestine Way.
0: Celestine Jung. Mira, poden fer smack
1: un mix
0: plegat. Sí.
5: Sí, i també vos contarem una notícia curta, i és que vos hem de dir que la llibreria Literanta tancarà les seves portes.

0: Una de les cites més destacades del cap de setmana serà el concert dels Viva Suecia, que aterren demà vespre al Mallorca Live Occident de Calvià. La banda murciana, considerada un dels grans referents de l'indie rock estatal actual, pujarà a l'escenari del festival en una edició que també comptarà amb artistes com The Prodigy, Dani Fernández de Libertines o Aitana. El grup, liderat per Rafa Val, arribarà a l'illa en plena gira del seu darrer treball, Hecho en Tiempos de Paz. I nosaltres xerrarem una estona en profunditat amb el bateria Fernando Campillo.
1: Sou fans de Viva Suecia?
0: No me desagraden. No me desagraden. Estan bé per anar...
1: Sabeu diferenciar Viva Suecia d'Art de Bogotà, no. Aquest exercici que jo he fet avui al matí,
0: ni
1: per, no,
0: lesbian,
1: per
0: ni
1: no tenir trull amb aquest convidat?
0: No.
2: Costa a vegades,
1: Celestine, com,
2: a
1: com a crític musical?
2: A mi me costa, perquè d'entrada no els identifico.
1: No els tens transitats.
2: Sí, de fet, ara pensava en Love of Lesbian, per exemple, que són, crec, que un dels referents de tota aquesta nova onada de grups.
1: Són els més antics, quan diuen els pioners. I que és un pioner perquè el primer que va començar a parlar de pagesia en aquest programa és en Tomeu Mesquida, que com cada dijous veia fer ses fites ben netes d'aquest tèntol. I avui amb una fruita d'estiu que sé que vos encanta. Supercoc, però sí, de Porreres.
3: Bon dia, com anem? Com esteu? Avui xerrarem de Supercoc, en concret de Supercoc de Porreres, que sempre ha tingut una mica més d'anomenada. És una fruita dolça, molt nostrada, que ha sabut adaptar-se en els temps moderns, diria, i que encara manté una certa solvència com a cultiu dins que nostre. Ara bé, antigament, bona part d'aquesta anomenada no venia només pel seu consum en fresc, com és més habitual avui en dia, sinó sobretot de la seva transformació en sec. Per això avui parlarem del sequer, aquesta manera tradicional de conservar Supercoc que allarga la seva vida i que mos permet gaudir-ne durant tot l'any. Com sempre, ho farem amb veus expertes i pagesos i avui, com no podia ser d'una altra manera, tindrem el gust i la sort de poder escoltar una de les darreres famílies de Porreres que encara s'hi dedica professionalment. Res, tot això d'aquí una estoneta, ses fites netes. Fins ara!

0: 3 hores de programa que ara començam i en les quals tenim les línies obertes perquè tothom pugui participar-hi en directe.
1: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-139-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
3: O bé, al correu electrònic.
1: O sorpresa.
3: Que nosaltres, que Tèntol, @ivetresradio.com.
0: Idò, ara sí, Miquel Jun, moltes gràcies. D'aquí una estona tornem a escoltar-nos aquí al micròfon d'IV3 Ràdio.
1: Gràcies a tu, Xisco. Fins ara.
0: Perquè ara arriba el moment de saludar l'home que avui manejarà el so d'aquest programa. Que no és altre que el tècnic, el gran, l'únic, l'irrepetible, Lluís Fortes.
3: Oh, Fortes.
0: Bravo.
3: Perquè posàvem ametlletes enllaunades.
0: No, però ara mateix m'ha recordat una mica de Sara Baras, sí. Perquè dic, ara colco, començarà a cantar com un quejillo.
3: Estaria bé,
0: Seria una fantasia.
3: Com un jaleo.
0: Ja està. Però bé, són les 3 i de 8 i ha arribat el moment de conèixer el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Molt bé, hora de saber quina és la paraula o el tema del dia amb el qual jugarem en els nostres convidats d'avui, Celestí.
1: I d'així, avui, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a xerrar d'un dels grans artistes que tenim en aquest arxipèlag, en Llorenç Rosselló, o RAC, conegut arreu com a Llorenç Santamaria. Baile.

Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello.

nascut a Santa Maria del Camí l'any 1946, la música va arribar ben aviat a la vida de Llorenç Santa Maria. Durant els anys 60 va formar part del grup Z66, una banda pionera del pop i el rock de les Illes Balears, que va marcar tota una època i que va contribuir a modernitzar l'escena musical illenca en ple auge del turisme.

Després d'aquella primera etapa, Llorenç Santamaría l'any 1970 va emprendre la seva carrera en solitari i va començar una trajectòria que el duria a actuar arreu d'Espanya i també a molt de països d'Amèrica Llatina, on és seguidíssim i conegudíssim. El seu estil, a mig camí entre el pop melòdic i la cançó romàntica, va connectar amb un públic immens gràcies a temes que encara avui formen part de la memòria col·lectiva i l'educació sentimental de tants i tants. Temes com Si tu fueras mi mujer, Bailemos, que ara l'hem escoltat, Te quiero a ti, i aquest Para que no me olvides. Para que no...

Durant més de 60 anys de carrera ha compartit escenaris amb alguns dels grans noms de la música espanyola i ha mantingut una activitat artística constant, combinant concerts, enregistraments i projectes especials, a més de fer d'actor. Sempre, però, hem de dir en Mallorca com a punt de referència i, sobretot, de retorn.

I aquest 2026 és un any especialment significatiu per Llorenç Santa Maria. D'una banda, el seu municipi natal, Santa Maria del Camí, l'ha anomenat fill il·lustre en reconeixement a tota una vida dedicada a la cultura i a la música. I de l'altra, acaba de publicar 80 aniversario en directo, un disc enregistrat durant el concert en què va celebrar els seus 80 anys a l'Auditorium de Ciutat. Una anècdota o una dada. Es tracta, curiosament, del primer àlbum en directe de tota la seva trajectòria.

0: una fantasia, Llorenç Santamaria. Vuit dècades de vida, més de 60 anys dedicats a la música i una veu que continua formant part de la banda sonora de moltes generacions, com per exemple Celestine,
1: sí,
0: la teva i la meva.
1: I si com sigui, les sabem. Les sabem.
0: Para que no n'oblides. Una cosa, tu series capaç de dir-li que no a qualcú? Te demanàs allò que te demanàs? Si te cantàs Para que no me olvides, a què ho d'hora, eh?
1: Està clar que no. Diria que sí.
0: És que és com una oració, si m'apures.
1: Sí.
0: És una fórmula màgica.
1: Això mateix. I de bé, ja tenim el tema més que decidit. Avui jugarem amb en Llorenç Santamaria i amb aquestes més de 6 dècades de carrera musical.
0: Són les 3:24. Tèntol.
2: Tèntol.

però abans, atento'l, Xisco, com feim cada dia, volem llançar una pregunta als oients perquè també volen que participeu del programa. I la pregunta avui diu així. Llorenç Santamaria és el nom artístic del cantant mallorquí, però el seu nom de naixement és Llorenç Rosselló Orrach. I la pregunta d'avui és, sabeu per què va adoptar aquest nom?

0: I de segur perquè Llorenç Santa Maria va adoptar aquest nom quan realment el seu nom de naixement és Llorenç Rosselló Orrach. I teniu tres opcions de resposta. Pel seu mal nom, de Can Santa Maria, perquè sonava bé, perquè en aquella època fa més de 6 dècades li sonava bé, o pel seu poble natal, Santa Maria del Camí. Què diríeu?
1: Bé, estimats oients de Tentol, sabeu per què Llorenç Santa Maria, nom Llorenç Santa Maria de nom artístic? Teniu tres opcions i moltes vies per poder contestar.
0: Sí, ja ho sabeu. Sempre ho podeu fer a través de l'història de l'Instagram, @tentolib3, o també ens podeu telefonar al 971-1399-00. 971-1399-00.
1: Sabeu per què Llorenç Santa Maria va adoptar aquest nom artístic? Tot d'una tornada.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: Us sintonitza TV3 Ràdio, això és Tentoll, jo som en Xisco Nadal, tenc aquí de vora en Celestine Oliver, i teníem una pregunta que hem fet als nostres oients.
1: Sí, Llorenç Santamaria, el nostre convidat d'avui, és el nom artístic del cantant mallorquí que bé coneixeu, però el seu nom de naixement és Llorenç Rosselló Orrac. La pregunta d'avui de Tentoll és: sabeu per què va adoptar aquest nom? I com sempre tenim tres opcions de resposta, i la primera és pel seu mal nom, de Can Santamaria, perquè sonava bé, ja li agradava en aquell moment.
0: Jo sabem, sona plausible, perquè és cert que Llorenç Santamaria com a nom artístic és una fantasia.
1: És una fantasia.
0: O tercera opció?
1: O tercera opció, pel seu poble, d'on va néixer, d'on és Santa Maria del Camí.
0: Què han dit els oients, Celestí? La gent ho ha encertat, Miquel, ara Miquel Junc mos comprova, a menys si els oients ho han encertat, no? Però crec que la majoria de respostes han estat encertades. Només me manca el percentatge. Ara, tenc en Junc, que m'està fent...
1: Fa senyes.
0: Sí, t'escolt. Qualcú vol entrar per telèfon. No el sé.
1: Tenim telefonada.
0: Me sap greu. No sé si tenim telefonada o no. En tenim una, sí?
1: Sí.
0: En directe ja.
1: Sí.
0: Idò, hola, bon vespre. Bon vespre,
1: bon,
0: no.
1: Bon vespre.
0: Bon dia.
1: Sí.
0: Hola.
2: Sí, bon dia.
1: Pentura ha fet horeta, eh? I per tant, si ha fet horeta, pentura ja.
0: Sí.
1: Bon vespre.
0: En qui xerram?
2: Som en Rafael.
0: Rafael, de bon telefona, Rafael?
2: Estic en el cotxe ara.
0: Ah, ok.
1: De camí.
0: És un home...
2: Estic a prop de vosaltres.
0: Ah, ets a prop d'aquí, d'estudis.
2: Sí, estic passant per part de la mà, per la seu.
1: I perquè
0: supos que aturat.
1: No el deixes i molt vens a veure?
2: Sí, volia venir a veure-ho i a hora baixa.
0: Ai, doncs, nosaltres estem aquí, per complir somnis dels oients i de qui sigui. No en faltaria d'altre.
1: Si tens un moment, pot passar per aquí.
0: Però supos que has telefonat per contestar la pregunta del dia.
2: Correcte.
0: I quina resposta creus que és?
2: Bueno, crec, no, segur que és per el seu poble natal.
1: Ets un veïnat
2: de... Per Santa Maria del Camí.
0: Correcte.
1: I va bé, va bé.
0: Bravo.
1: Va bé. Sou veïnats?
3: Sí. Sí, sí, som veïnats, supòs.
1: Ui, ja han sentit en Llorenç.
0: Ja han sentit
1: Llorenç,
0: qui seràs nostre convidat.
1: De qui xerram, eh?
0: Avui m'ho estan botant ses passes. Molt bé. I de Rafael, moltes gràcies, estimat. Si tens temps de passar-te per aquí, som una ràdio pública. Estem aquí, portes obertes,
2: perfecte,
0: per quan vulguis. Una abraçada forta i gràcies per telefonar.
2: Gràcies, sister.
0: Me diuen que hi ha una altra telefonada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui xerram?
4: Amb en Manel.
0: I del Manel, supòs que...
4: Estic baixant des de Formentor cap a Palma, però bona, tot bé.
0: Content? Supòs que saps la resposta.
4: Sí, perquè, bueno, mon pare ha servit molt en el Llorenç Santa Maria i una d'elles li va ajudar a escriure una cançó. O sigui, que me sento un privilegiat. Ni menys ni blanco.
0: I qui era ton pare, Manel?
4: Mon pare va fundar l'escola Estadia juntament amb Mestre Tomeu Esteve. O sigui que per això me sento un privilegiat i estim molt Mallorca i totes les arrels, i a més he conegut a molt de cantants gràcies a ell, perquè anaven actuant a el balneari de Santa Ponsa, llavors Bésame Mucho, etc., quan van començar, etc., a 66, perquè mon pare té tota la col·lecció d'ell, i a part d'això ha estat a casa seva, inclús en la seva germana, que venia, ni mi ni manco, que pobreta també estava malalteta. O sigui que, de mar de bé, o sigui, ho coneixem ben allò.
1: I poden recordar el títol de la cançó Feta Mitges?
4: De fet a mitges, sí, farà que no m'hi oblides, mira, per bon.
1: Beníssim.
4: Ni menys ni mal, perquè mon pare era molt romàntic i hi havia cosetes, ni menys ni pus, i la veritat és que el Llorenç, a més, que em va fer gràcia també, perquè si tu fueras mi mujer, feien bromes i van començar així, ni menys ni manco, amb brometes, brometes, brometes, i van començar a escriure parauletes, i va sortir ses cançons. O sigui que, i llavors també, quan va... On és que va anar allà... Què se diu? Ja ho diré. Ai, tinc que s'apunta la llengua.
0: No passis pena, Manel. Idò, moltes gràcies per haver concursat i per haver telefonat. Una abraçada molt forta.
1: No fa ràdio, bon camí.
4: Moltes gràcies a vosaltres i que sigueu fent Tentoll, sempre.
0: Gràcies, una abraçada. Idò, crec que tothom més o manco ja intueix qui tenim avui de convidat.
1: Sí.
0: Però tot i així, si una cosa té aquest programa... És que són de costums i mos agrada sotmetre en el nostre convidat el gran,
1: la màquina,
0: l'únic qüestionari electrònic.
5: El qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
9: Per favor, vostè qui és?
8: Qui
9: és?
8: Com se diu?
9: Vostè qui és?
10: Me diuen Llorenç de Santa Maria.
8: M'agrada aquest nom.
11: D'on ets?
10: De Santa Maria.
8: Tu tens secrets, i jo ho sé. Sí. On vius?
10: A Mallorca i Barcelona.
12: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
10: Era molt bo, molt bo, molt agradable. Era un nen d'aquells que feien mengera.
13: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Primer de tot, en ses monges, quan era petitó. I després a l'escola pública de Santa Maria.
12: M'han dit que balles molt bé. Per què no balles una mica?
1: Ballar, demana.
10: Ballar. Mira, només vaig...
1: Estàs cansat de ballar.
10: No, estic cansat, però vaig ballar una vegada amb un ballet, vos recordeu? No, vosaltres no vos recordeu, Ballet Zoom. Me varen fer ballar en directe un programa de televisió, m'ho vaig equivocar tantes vegades que vaig dir mai més tornaré a ballar.
14: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
10: Sí, vaig tocar guitarra durant anys, però després, degut a l'artrosis, la vaig haver de deixar.
15: Perdoni, que parlo anglès.
10: Yes, very well.
12: Què me'n diu de la premsa?
10: La premsa és perillosa, però és molt necessari.
12: És tot un artista. Em cau bé.
16: Ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
17: Com més l'observo, més perplex estic.
18: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
19: Un riure fantàstic.
20: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
18: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
21: Adieu, auf Wiedersehen, jetzt und dai.
0: Ja l'han pogut sentir respondre en aquest qüestionari electrònic i ja volen saludar en Llorenç Rosselló Orrac, una estrella que ha per nom artístic Llorenç Santamaria. Com estàs, estimat? Un aplaudiment. Bravo!
10: Ei.
0: Bravo!
10: Bona tarda, com va tot?
0: Encantat de tenir aquí una estrella d'aquest arxipèlag nostre, que ara està d'aniversari, i ets un home a qui no li fa por confessar la seva edat, una cosa que m'ha fet gràcia, perquè ho has parlat de títol del teu disc, 80 aniversari.
10: Home, és que va passar una cosa, i és que el meu promotor, que cerca els teatres i tal per actuar, me va contractar a l'Auditorium aquest dia 21 de febrer, però ell no sabia que era el meu aniversari. Bé, què va passar? Que em vaig trobar amb aquella data i vaig dir, joder, això s'ha de celebrar d'alguna manera, no pot ser una actuació normal i corrent.
1: No ho podries desaprofitar.
10: No, i vàrem fer el 80 aniversari allà en directe a l'Auditorium. El motiu és aquest, bàsicament, perquè, clar, ja no ho podia amagar, vull dir, encara que hagués volgut xerrar de 78 anys o 7 o 6, no se pot amagar. El 80 aniversari era molt important i, a més, amb l'actuació a l'Auditorium encara més important.
0: I aquestes setmanes estàs de promoció, Llorenç, perquè acabes de publicar aquest disc, 80 aniversari. curiosament, és el primer que fas en directe en tota la teva carrera.
10: Sí, és cert. I a vegades me demanen per què no n'has fet tantes. Bé, és una cosa difícil de contestar, jo no ho sé per què no n'he fet tantes, però tinc que dir que durant 2 anys hem fet 50 actuacions a diferents teatres d'Espanya i estava més o menys en forma, diguem, no?, de veu. I degut a lo que he explicat antes, des de 80 anys, vaig dir, ara és el moment de fer-ho. I perquè, clar, fer un directe, gravar-lo en directe, és fotut, eh? A no ser que estiguis en forma. I jo crec que estava en forma en aquests moments. Ara bé, els discos aquests en directe mai són perfectes. Sempre hi ha aquella coseta, no? Aquí hauria d'haver fet millor, aquí i tal. Però jo ho vaig voler deixar tal com era.
0: Però això també et sa gràcia, no, d'un disc en directe. Jo, tot lo de matí escoltant-te, sempre escolta les teves, que tenc que ser molt llista de reproducció, i ara he escoltat aquesta en directe, i és com si en Santa Maria m'acantàs a cau d'hora, eh? Jo suposo que totes i tots els teus fans molt de dies van a dormir amb tu.
1: És molt proper.
0: Perquè, clar, és que és talment com tenint en Llorenç a casa teva, com en aquestes pel·lícules que apareixes en blanc i negre cantant vestit de frac. I doncs, és que ho trobo una imatge meravellosa per als que han seguit a Llorenç Santa Maria.
10: Sí, no, els directes són fantàstics, perquè, clar, tu, quan t'escoltes un disc en directe, coneixes el cantant. No és allò... I més avui en dia, en els estudis, pots fer unes virgueries, sentim una gent que canta perfecta i moltes vegades hi ha màquina per mig, no? Llavors, clar, el directe no ho pots fer, això, tal com és. I bé, ja està, estic content. O sigui, no sé si en faré d'altre, de disc en directe o no en directe, perquè... com hem xerrat de sobres a partir dels 80 anys les coses pesen, eh? I costen.
1: Primer disc en directe, més de 6 dècades de carrera, d'ençà de Z66 o fins i tot de Los Bríos,
10: sí.
1: Anteriorment. Clar, has comptat, dus a recompte de quantes vegades has pujat damunt un escenari?
10: Buah, no. No, ni m'interessa, la veritat. Mira, les experiències se van acumulant i sempre hi ha moments en què els pots aprofitar en aquestes experiències que has tingut a la vida, no? I això és el que procuro fer ara mateix, saps? Aprofitar totes les experiències que he tingut en qualsevol aspecte.
1: Tenies pensat retornar d'una manera tan activa a fer concerts? O aquest 80 aniversari t'ha...
10: No.
1: T'has peronat tornar...
10: Bueno, no, a vegades havia dit, tot va començar quan la pandèmia, després de la pandèmia, estem de la pandèmia, jo no veia cap futur ni a mi ni a ningú com a cantant. Jo vaig pensar i vaig dir, mira, si me'n surt d'aquesta, de la pandèmia, si me'n surt, començaré una gira de despedida. I així va ser, eh? Ho van començar a Santa Maria, per cert, perquè, clar, el tema és, la majoria de cantants quan fan una gira de despedida solen acabar en el seu lloc d'origen, no? Però jo vaig pensar, vaig dir, mira, per si a cas començaré...
0: per si aquest fora forces, que Santa Maria tingui sa teada bona, no?
1: I que ja ser, hagi passat.
10: I va ser així, ho van començar a Santa Maria i després ja començarem en teatres i tal, i ja està, i fins ara. I
0: perquè és cert, Llorenç, que ara s'havia una Santa Maria mania, perquè tu vas fer una gira que era per dir adéu, però la gent no t'ha deixat dir adéu, i per això aquest disc 80 aniversari, que ara també giraràs i el cantaràs i la gent podrà seguir gaudint, de la teva música, tu dius, a la pandèmia no oblidava cap futur, i en canvi ara estàs més esponerós que mai.
10: Sí.
0: No sé si encara t'esperaves aquesta tardor musical meravellosa que vius, ara.
10: No m'ho esperava mai, o sigui, ni vaig pensar ni m'ho esperava. La veritat és que jo sempre he dit també una altra cosa, d'aquelles... te despedeixes del públic, o te despedeix el públic a tu, perquè no ve, o tens un problema de veu, que això també pot passar, no? Però, si no és per això, hi ha que seguir. A més, pensa que jo no era molt creient de lo que vaig dir, però ara hi crec més que mai. Quan veus la gent feliç, escoltant-te, encara que siguin 1.000 persones o 300 o 5.000, és fantàstic. Això no te deixa d'anar-te'n. Saps què t'ho vull dir? Els veus que coregen les cançons, canten amb tu... Els veus aquella cara de felicitat i dius, joder, no m'ho puc anar, tio.
1: I allargaràs aquesta adéu, volia demanar. Eh? Si l'allargaràs en aquesta adéu. Ja no és una adéu, ara.
10: No, no, jo aniré fent fins que pugui. Ara he aturat de fer gira perquè volia promocionar el disco i, òbviament, el que no puc fer és estar aquí a la ràdio, a les 8 a una altra ràdio, allà demà a una altra ràdio, o premsa o televisió, i al mateix temps fer actuacions. És que ja no puc, la veritat. I llavors vaig dir, en el promotor li vaig dir, atura, ara farem promoció del disc i a partir de setembre tornarem a començar. I així és.
0: Clar, parlaves de que ballar has ballat poc, has recordat el ballet Zoom d'en Valerio Lázarov.
10: Sí.
0: També jo recordo l'anunci de Freixenet, sí, que vas fer una miqueta de claqué.
10: Ah, sí, ho recordes?
0: En aquell anunci, crec que era en Margot Hemingway, si no vaig errar, que te va tocar coincidir. Ballar no ballaràs en aquesta gira nova a partir de setembre.
10: No,
0: no te faràs un Beyoncé.
10: No, no.
0: I si tu fueras mi mujer dance. Sí, no. Això no arribarà.
10: No, que va, que va. No, el que m'estic plantejant és que pot ser que quan començarem a setembre ja faci un tipus d'actuació, un tipus de show, per dir-ho d'alguna manera, més relaxat. Perquè jo, per meu caràcter, me tenia que moure, no? I saltar a vegades i tal i qual. I me destrossava. Arribava al final de show, de situació, que l'havia aguantat molt bé degut a un paracetamol i a un plàtano. No t'oblidis d'això. Això era la meva droga abans de sortir.
0: El potassi és molt important.
10: Doncs això era la meva droga, no? Aguantava perfectament dues hores, però després, quan anava baixant, era terrible. I clar, i per què? Perquè m'havia animat una barbaritat i al final de tot feia un popurri de rock and roll. Clar, en els 81 anys...
1: Però això se tracta de donar-ho tot, també, no?
10: Sí, donar-ho tot, però...
1: Si llavors se pot descansar.
10: Se pot donar tot, però sense haver de fer tantes borrades com jo feia, no?
0: Clar, hi ha hagut una resposta que m'ha sorprès del qüestionari electrònic, que no m'esperava poder gratar qualque cosa una d'aquí, que ja han parlat de ballet, i quan t'han demanat per la premsa has dit és perillosa, però necessària. Això perillosa m'ha sorprès. No sé si és que t'ho han fet passar pillo a la premsa, perquè recorda'm que tu ara ets un galant de 80 anys, però de jove eres un foc encès. I jo m'imagino que fotos que t'encalçassin i tal... Tu, un home eminentment discret, el manco, el que jo puc comprovar de Llorenç Santa Maria, no sé com ho dues, que seguien se preocupats no només per la teva música, sinó també per la teva vida, més enllà de les cançons.
10: No, aquella època, l'època de 70s, 80s...
0: Home, és que també tu provocaves, eh? M'adueies un Tatsans... Santa Maria, jo he vist fotos que n'hi ha toreros clar, hi havia truï allà
1: ja, i 60, sí. 70 i 80 però i 60
10: ja, però els 70 va ser quan vaig començar a tenir èxit jo sí. Sol i tal. Bé, total, que jo vaig viure una cosa, diverses coses, jo estava casat ja i a un programa d'aquest de televisió del carrer hi havia unes noietes, unes lotetes joves allà, molt guapetes, i que me venien a demanar autògrafos, com és lògic. I, claro, llavors va sortir una...

0: anem a provar-ho.
1: Anem a provar. I ha arribat el moment de començar el concurs de Tèntol, així que endavant.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Començarem i la primera prova funciona d'aquesta manera. Tindràs 30 segons aprox per dir-nos quines són, Celestí, ses cançons seves. Com vas, tema?
3: Sí, les coses que clar, en aquesta vida han de descartar coses. Per tant, tens 30 segons per enumerar cançons teves que t'agraden. És a dir, que formarien part d'un setlist.
0: Val.
3: Val?
0: Ja, i que...
1: Bé, un moment, posem això en marxa, però ens quedarà que en marxa. Molt bé.
3: Això mateix. I tens, en vola?
0: Primera, What I Say, Ray Charles. Segona, Alleluia, A Lover So, també Ray Charles. No han de ser cançons meves, no?
1: No, eren cançons teves.
3: Eren teves, però,
0: eren meves.
1: Però, sí, però, sí, les cançons d'en Santa Maria que vale. Més li agraden, però si no...
0: Doncs mira, Coses d'Escamp, fantàstica. El Tio Nicolau, que és una cançó meva. També podríem dir que hi ha 3 o 4 cançons, com per exemple Tiempo, que és una cançó que no va ser coneguda, però que a mi m'encanta. I Soñador, també, una cançó que no va ser coneguda, però que a mi m'agrada molt. I llavors ja passaríem a per exemple...
3: Això seria
0: per,
3: bonus track.
0: Para que no m'olvides, com a lògic.
3: Com a bonus track.
0: Sí.
1: Se nota que en Santa Maria és una estrella perquè li han dit 30 segons, ha sonat estents i allà continuar, com que he dit, jo he de dir totes les cançons que m'agraden. No, no, com ha de ser. Idò, més o manco, el seu repertori se'l coneix, se la sé. Sí. Crec que ara han d'anar a descobrir si Llorenç Santa Maria coneix la seva època, perquè tenim una sèrie de preguntes preparades per ell.
2: Guanya qui la sap més llarga.
1: I ara nosaltres tenim 4 preguntes relacionades amb aquestes 6 dècades de carrera musical de Llorenç Santa Maria. Estàs preparat?
0: Sí.
1: Idò, començam per la primera, Celestí.
3: Vinga, començam amb un dels episodis que han acabat sent més mítics i que ja ens contaràs. Amb els teus Z66 vareu actuar amb Jimi Hendrix a Palma el 1968, en l'únic concert a Espanya que el guitarrista nord-americà feia a l'estat espanyol. Va ser a la discoteca Sgt. Pepper, en Plegó Mila, i en què Hendrix va acabar empotrant el màstil de la guitarra en el sòtil del local. Un vespre per a la història, recordem que ha acabat transcendint en la història com a mítica, però que ara ens contaràs com la recordes, Llorenç, però saps quin dia va ser aquest concert mític?
1: Hi ha dues opcions.
3: Ah. Sí.
1: Opció A, va ser tal dia com avui, de fa 58 anys, precisament, o dia 15 de juliol farà 58 anys?
0: Jo diria 15 de juliol.
1: Molt bé.
0: Sí?
3: Molt bé. Molt bé.
1: En Santa Maria era.
0: Sí, sí, i tant si era. Home, va ser impressionant. Però, home, el tema d'en Jimi Hendrix és una cosa que ha quedat per la història i en canvi, jo no l'he pogut aprofitar, perquè, clar... jo, la música que jo he fet després no té res a veure amb tota... la marxa d'en Jimi Hendrix. Però, bueno, és un que són records que els tenc ben ficat de dins i que m'encanten.
3: Tampoc éreu tants, diu la mitologia. Tampoc no hi havia tanta gent que en aquell moment vos va poder veure i va poder veure en Jimi Hendrix, que en aquell moment tampoc era del tot conegut.
0: No, per la gran majoria no era conegut. Però, clar, nosaltres músics i tal, sí, i a més era una... A mi, particularment, m'agraden les coses diferents, no?, en general. Sempre ha estat així, i la música més. I, clar, jo veia aquest tio que era diferent dels altres, perquè tocava d'una manera diferent i tal, i per això m'ho vaig interessar amb ell. El dia, jo cantava dues cançons d'ells, de Jimi Hendrix, en directe, amb Sorceta, i, òbviament, aquest dia els vaig oblidar, perquè, clar, brutal.
1: No, i també el que és la casualitat, perquè hi havia el juliol del 68, havia previst un festival, Música 68, que, a part de Jimi Hendrix, hi havia The Byrds, en Scott McKenzie, Dossie, llavors també en Charles Aznavour, Tom Jones...
0: Animals, pot ser...
1: Sí, François Hardy, és a dir, tothom... se va cancel·lar aquest festival i per això va poder venir en Jimi Hendrix a inaugurar-se a Sgt.

0: Peppers, que era propietat del manager de The Animals, aquell
1: sí,
0: pub.
1: En Mike Jeffries.
0: Per tant, la casualitat va fer que Jimi Hendrix i tu coincidíssiu espai temps sota un mateix sostre.
1: Brutal. No, jo recordaré sempre aquesta època, de més... home, això m'ho podria estendre molt, però crec que no tenim temps. Però en Mike Jeffries, que saps que, o sabeu, que va morir en un accident d'avió aquí damunt França, que va morir amb moltíssima gent, personalitat d'aquí de Mallorca, que anaven a Londres i tal. Bé, el cas és que... aquest Mike Jeffries, el manager, tenia també els Animals, Eric Burden amb Animals, tenia grups, és com Macans i Maprica, també, tenia molt de grups, i mos va proposar una seta fe de teloneros amb algun d'ells. Mos va fer firmar un contracte, el tenim, en Vicent Caldenté el tenia en el contracte, jo no el tinc ni m'importa, però... I bé, era una època increïble, no? No sé, no se pot descriure.
2: Clar, no vareu arribar a girar amb aquests grups.
1: No. Però mos pagava cada mes perquè ensaiéssim i perquè tocàssim en directe per estar en forma. I això són coses que han quedat.
0: Més preguntes, Celestí.
2: Vinga, Llorenç, el primer gran èxit teu podrien dir que va ser l'adaptació del Noches en Blanco Satén, aquell 1968, i que va suposar que els Z66 tinguéssiu el disc més venut en tota la història. És el Nights in White Satin de Moody Blues, una versió de la qual pràcticament tots els grups d'aleshores, d'aquella època, varen envejar-vos per la força que tenia i que sona així. I la...

0: clar, quina pregunta li volen fer en Santa Maria sobre Noches de Blanco Satén?
1: Clar, recordes quin any la vareu publicar? Va ser aquell mateix any de Jimi Hendrix, el 68, o va ser l'any següent, el 69?
2: Ara m'has fotut, eh?
1: Clar, plogut molt.
2: Jo crec que seria l'any del Jimi.
1: Crec. Beníssim. Molt bé.
0: Quin control de ses dates que té en Santa Maria. Però a mi ara, la pregunta que ve, me fa molta il·lusió perquè m'encanta aquesta cançó, Celestine.
1: Sí, Llorenç, el 1974, una mica més endavant, vas fer tot un homenatge als texans, la peça de roba i els seus creadors. I on cantaves això de jeans, blue jeans, són com un amigo que no se separa de ti. Sona així.

0: I ara una pregunta d'història per Llorenç Santamaria.
1: Sí, la pregunta és si saps quan o qui va crear els blue jeans, és a dir, els texans moderns. Va ser Levi Strauss i Jacob Davis el 1873, o varen ser els mateixos creadors el 1875?
2: Jo crec que era el 73, eh? Això d'en Levi Strauss ho va llegir. Va llegir la historieta que havien fet ells i se m'ho va ocorrir fer una cançó. I ja està, Blue Jeans, man.
1: No, una cançó que... promocional.
0: Jo, d'ençà que me va tocar fer... jo vaig ser guionista d'un programa que estava en companyia que presentaven a Neus Alvis i me va tocar estudiar-me la vida de Llorenç Santamaria des de que vaig descobrir aquesta cançó. Cada mes cau qualque vegada a una llista de, que tenc a Spotify d'en Santamaria, perquè Blue Jeans sempre. No hi ha moment trist que Blue Jeans no animin, perquè a tu t'agrada animar.
2: Sí,
0: és en general. Té moments romàntics, però també animant et vol, tu.
2: No, jo, si fos americà, ja seria un entertainer. Entens? Un entretenidor.
0: És que no sé per què no t'han fitxat, perquè l'anglès és bosc, d'en Santamaria. Tens un accent d'Ohio, que és envejable. Les coses com són.
2: Ohio. Vale, vale.
0: Més coses, perquè ara han de sonar més cançons d'en Santamaria.
1: Sí, l'any 79, una mica més endavant, vares fer duet amb l'aleshores joveneta i debutant actriu Victòria Abril, de 20 anyets. Va ser en aquesta cançó, Tu eres, que sona així. Eres...

0: quina és la pregunta, Celestín?
1: La pregunta és, a quin famós concurs dels anys 70, si ho recordes, Llorenç, va fer d'hostesa Victoria Abril? Tres opcions. Un globo, dos globos, tres globos. Senyores i senyores, o un, dos, tres.
2: Home, jo la recordo, un, dos, tres.
0: Amb aquelles ulleres, era, na Victoria Abril va fer dos teres, un dos teres, a la època de Kiko Ledgard, quan encara Mayra Gómez-Quem només era col·laboradora en el programa i tenia un presentador i no una presentadora, que els nins del 80 varen creixent de Mayra, i en Kiko ja mos agafa una mica més a lluny. Llorenç,
1: les ha encertades totes, eh?
0: Perquè és un home que coneix la seva vida. Com a mínim, poden dir que ets un home que controla la teva biografia, perquè t'han quedat que ho fallassis tot, perquè això hauria estat la notícia.
2: Però tenc que dir-te que n'hi ha que el controlen més que jo, eh? Entès, o sigui, però bé,
0: hem de vigilar.
2: Fantàstic.
0: I doncs, Llorenç, enhorabona per aquest disc. Has dit que ara fins setembre res, per tant, a partir de setembre te podran tornar a veure un concert. Ja te telefonarem per parlar-ne, perquè ja saps que si una cosa som a IB3 Ràdio és santamaristes, des poble i des cantant.
2: Molt bé, el poble està molt bé, en el poble se viu molt tranquil, i me'n vaig perquè... Saps que avui me donen el Premi de Cultura del Diari de Mallorca?
1: Clar, també. Frisses.
2: I ara tinc una mica de pressa perquè me tinc a planxar els pantalons, home.
0: No seran un blue jeans.
2: Seran un jeans.
1: No fa falta planxar.
0: Idò, ha estat un gust, concepte, veure-te tan bé i escoltar-te. Recomanadíssim aquest llibre, aquest disc, 80 aniversari en directo, aquest disc de Llorenç Santamaria en totes les seves grans cançons, gravades en directe a l'Auditorium de Ciutat. Nosaltres ara feim un tenton.
1: Gràcies, Llorenç.
0: I tot d'una tornem amb més programa.
2: Gràcies a tots.
3: IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Heu de saber que s'ha acabat allò de retear els cupons dels medicaments subvencionats a les farmàcies perquè el Ministeri de Sanitat implementarà un sistema digital de control.

0: Començam aquesta segona hora de Tento, un programa amb totes les lletres i on s'acaba d'incorporar en Miguel Soler el control tècnic i, com vos deim sempre, a Tento, fins ara han jugat en les paraules, però ha arribat el moment de saber què passa a Balears i al món. I és per això que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: I quan són les 4 i 5, toca passar l'actualitat del moment pels sedars de l'equip de Tentol. Continua de vora meu en Celestí Oliver Celestein.
2: Sí. No me'n remen.
0: No t'has remenat? I que en Santa Maria Llorenç, en micro tancat, ha demanat per què Celestein.
2: Clar.
0: I jo li he hagut d'explicar que és que ets una estrella del rock.
2: Clar, com que tenc aquest nom únic. Bé, únic.
0: Bé, Celestí,
2: sí,
0: pot ser sedar mitjana, on et segle de cent n'hi havia molts. No clar. Sé si és un nom que ara s'ha fet servir
2: que ara m'he fet cantant, no? I que és el meu nom artístic.
3: No n'hi deu de cap, Celestein.
0: Celestein on the rocks.
2: Sí, exacte.
0: M'afascinaria. I s'incorpora en nosaltres un home que també té nom de cantant, Miquel Jung.
3: Realment un nom artístic aniria bé.
2: Sí,
3: així.
2: Miquel Jung, té presència.
0: A les
2: sí,
0: totes. Preparats per repassar l'actualitat del dia?
2: Totalment.
0: I començar amb aquesta taula de redacció parlant de farmàcies i d'aquest nou mètode de control dels medicaments subvencionats.

0: Oh, idò, adeu a un clàssic que ja no veurem a les farmàcies. Les farmàcies diran adeu al cúter i aquesta burocràcia per implementar un sistema que s'adapta al segle XXI. Aquesta retirada del cupó precinte, com heu sentit que es diu, i si no ho sabíeu, fins ara, es farà de manera gradual i els dos sistemes conviuran fins que es pugui garantir que els nous controls digitals de verificació funcionin correctament i les farmàcies puguin eliminar definitivament la paperassa. Aquest nou sistema de verificació, expliquen des del Ministeri de Sanitat, reforçarà la prevenció davant de possibles falsificacions, millorarà l'intercanvi segur d'informació entre les administracions sanitàries i permetrà als farmacèutics dedicar més temps a atendre els usuaris.
1: I per saber com serà aquesta novetat farmacèutica, en volen parlar en Maria Ferret. Ella és vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Maria, bon dia, com estàs?
2: Hola, què tal? Bones tardes.
1: Encantat de saludar-te. I sabem que encara no teniu molta informació, perquè l'anunci es va fer fa dos dies amb aquesta nova llei, però que és una cosa que fa temps que els farmacèutics demanàveu. Com valores que s'hagi provat el fet d'haver de llevar aquest cupó precinte i haver d'anar amb aquella tira de cinta ferrant tot el dia a un fol aquest codi de barres?
2: Bueno, per nosaltres és una molt bona notícia, l'estàvem esperant fa molt de temps i crec que és el punt d'inici per ja acabar amb els cupons precintes i res, el que passa és que ara haurem de tenir un poc de paciència perquè durant un temps, pues, combinant les dues, com heu dit vosaltres, pues, serà el cupó precinte i la digitalització, però bueno, per nosaltres pues, podrem estar més temps amb el pacient i després també s'establirà molt de temps en la burocràcia que hi ha darrere de tot el que és la facturació actual dels cupons precintes. Perquè ja fa... Bueno, ara fa un parell de setmanes vam fer una xarra i, clar, la gent no sap molt bé, o sigui, tota la feina que hi ha darrere dels cupons precintes aferrats en els fols que feim a la farmàcia. S'han de preparar, o sigui, l'han de preparar en catses, després s'ha de donar escola, bueno, el venen a cercar, s'ha de dur a una empresa que comptabilitza, o sigui, hi ha moltíssima feina darrere dels cupons precintes actuals.
1: I també tota la paperassa aquesta fa molt de residu,
2: sí,
1: perquè
2: bueno,
1: entre cinta adhesiva, que és altament contaminant, tots els papers que feia servir, perquè si vas a comprar només una catxeta de paracetamol, si l'has d'enganxar damunt un fol, aquell fol ja s'atuda. També un avenç, en certa manera, una mica ecològic.
2: Sí, sí, perquè, clar, cada dispensació és un full de paper. Sigui una recepta, o sigui, sigui només un medicament, o a cada paper, a cada fol, o cada dinar 4, hi caben com a màxim 4 receptes. I entonces, claro, pues, al final del dia pues, tenim una quantitat de paper que és increïble, saps? I després s'han de fer de 25 a 25 s'han de posar dins catses i, bueno, i tot això, pues, jo crec que era un sistema molt, molt antic que s'havia d'acabar i amb aquesta aprovació d'aquest Real Decret pues, és el punt d'inici que jo crec que és molt important i és on hem d'anar cap a la digitalització. Actualment ja les catses, el que passa és que la gent igual no s'ha de molt a compte, però ja tenen el codi SEVEM, bueno, l'identificador SEVEM, que amb això és el que serà el futur cupon digital dels medicaments.
3: Uh-huh. I clar, aquesta forma tan rudimentària supos que també feia que papers se perdessin. No sé si
2: bueno,
3: aquesta digitalització
2: no.
3: Ajudarà a controlar un poc millor aquesta banda de medicaments.
2: Sí, també, bueno, només de paper, de celo, de cúters, de temps que se perd tallant cupons, de surts d'impressores, o sigui, és que, bueno, amb això tindrem un avanç superimportant. Mm-hmm. És vera que se va començar a qualque comunitat autònoma d'Espanya, però el que volia és consell, que és el que s'ha aconseguit, és que totes les comunitats autònomes se facin, o sigui, fos a la vegada. El que passa és que, clar, ara n'hi ha molta feina per saber pues, com se farà, i s'ha de començar a posar en marxa, que encara no sabem, o sigui, no se sap ben bé com se farà, però bueno, això ja, la porta ja està oberta i ara ja començam pues, cap a la digitalització, que jo crec que és molt important.
1: I Maria Ferret, la signatura del grau de farmàcia, que és cúter i celo, m'imagino que s'ha d'ho dir, aquesta ja l'elimina,
3: ja no,
1: perquè això ja passarà
2: totalment,
1: a ser una imatge del passat.
2: Totalment, totalment. I no te pensis, que jo ja duc molt d'anys, però quan la gent comença, que jo tenc una filla que acaba d'acabar, o sigui, és una feinada, no és començament, saps? Perquè vulguis que no, pues, tallar scooter, i jo crec que bueno, això pues, és una superbona notícia per tots.
0: Clar,
2: retirareu
0: scooter directament de les farmàcies. No, sí, entendreu,
2: sí,
0: ja.
2: I després el que tu deies abans, que se'ls gasta també de paper, de celo, saps? I de tot això, saps? I a part, o sigui, els temps que se perden la gestió de tots els cupons precintes, que és que se diu pronto, però és que n'hi ha, són 1.100 milions de cupons a l'any a Espanya. A totes les farmàcies d'Espanya, són moltíssims.
1: I Maria, darrera pregunta, tu com preveus aquesta etapa de convivència dels dos sistemes? Ho dic perquè quan s'hagi implementat aquesta espècie de recepta electrònica total, que ja que el control sigui telemàtic, ja tothom estarà contentíssim. Però tu com el vires, que serà aquest procés d'adaptació de passar de cinta adhesiva, paper i cúter a la digitalització absoluta?
2: Bueno, jo crec que bueno, tots els canvis en el començament pues, no són fàcils, però bueno, com que jo crec que en un principi ens han dit que conviuran les dues maneres, pues, s'ha d'evitar un col·lapse, perquè en el final, pues, clar, cada vegada que se passa un medicament, o sigui, s'ha de desactivar el que és el codi SEBAM, que és el que du a la capsa del medicament, i jo crec que és... Pues, per evitar aquest col·lapse de desactivació, pues, se farà progressiu. No ens han informat de res, no sabem res, o sigui, només l'únic que sabem és això, i bueno, i jo crec que hem de tenir paciència amb tots els canvis, que actualment ja han tingut el canvi de relé a sigma, però després sempre el canvi, o sigui, és per millorar molt, o sigui que han de tenir paciència i veure com el fan. No tenc ni idea de com el faran.
1: I doncs, Maria Ferret, com se nota que la farmàcia és una vocació de servei públic perquè teníeu poca informació, però tot i així heu entrat a Beta Ràdio per explicar-nos com serà aquesta transició cap a una farmàcia més moderna. Maria Ferret, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes. Un gust haver parlat una estona amb tu. Una abraçada.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
1: Fins aviat. Bona tarda. Adéu. Contents d'aquest canvi de les farmàcies? També més ràpid, perquè clar, a mi no hi ha res que em faci més ràpid quan vaig a cercar els medicaments de ma mare, que em fa servir 7 o 8, és que estàs 20 minuts de rellotge mentre imprimeixen, tallen el precinte, l'encolen i després te'n vas, per no parlar de que ara tens les caixes de medicaments senceres, perquè a vegades que llavors mai tanquen perquè els hi falta un tros.
0: Que te surt el prospecte moltes vegades.
1: Per exemple, o perds un blister, pas que a mi.
0: Però, clar, s'acaba amb aquesta imatge.
1: Aquesta cosa romàntica.
3: Sí, s'acaba amb aquesta imatge, però s'acaba també en s'espera, en perdre temps i...
0: Ara podran... S'imatge de scooter, de TA aquest cupó, sí. I s'imatge de quan te prenen l'atenció...
1: Bé, l'atenció no té res a veure, estimat,
0: no,
1: la podran prendre igual.
0: No, però són imatges clàssiques, de farmàcia.
1: Però ara només quedarà la desatenció.
0: Exacte.
1: Però bé, ara que després vendran Eugène San Pietro a parlar-nos de cinema, podrem datar les pel·lícules on surtin farmàcies gràcies a aquest detall. Si veiem una pel·lícula on hi hagi un farmacèutic amb un cúter, té un codi precinta...
0: Encara serà de 2026.
3: Ambientada d'abans de
1: 2026. Petits detalls que ens ajudaran a posar data a les pel·lícules. Però bé, més temes. Anar amb altres qüestions. Ara volant fins a Eivissa, perquè l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha obert unes votacions populars per canviar el nom del barri del West End.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany vol deixar enrere les imatges del turisme d'accessos, un tipus de visitants que se solen concentrar als nombrosos locals d'oci nocturn d'una barriada en concret, la popularment coneguda com el West End. Ara el consistori vol acabar amb el turisme de gatera en aquesta zona per convertir-la en un espai per al turisme familiar. Per això han decidit canviar el nom al West End. Just ahir es va obrir una votació en la qual hi poden participar tots els ciutadans del municipi fins dia 24 de juny a través del web participa.santantoni.net. Una eina creada perquè els veïnats i veïnades es puguin implicar en la presa de decisions a través de processos participatius.

0: Ara en Xisco Ballava, no sé si la posen en aquesta cançó, per el West End, ja. Abans, clar, abans pot ser, però ara...
1: Marca molt, ja, una, ja clàssic, marca molt,
0: ja,
1: una època.
0: Ara ja no, sí, no crec que soni.
1: Pet Shop Boys sempre se'l recorda. Ja.
0: Sempre, sempre. Mm, sí. Un gran grup. Sí, sí, sí. Però bé, els habitants de Sant Antoni de Portmany poden triar entre diferents propostes per canviar el nom al West End. N'hi ha de caràcter tradicional, com és el barri dels Pescadors, la Riba o la Nova Raval. Hi ha propostes més descriptives, com barri de Ponent o els Carrerons. D'altres que fan referència als nous aires d'aquesta zona, com el Passeig de la Llum, Passeig de les Brises o Barri de l'Art. I altres propostes com la Llarga o amunt
1: i
0: avall.
1: I volem comentar precisament aquest tema amb en Jorge Nasher. Ell és regidor de Joventut, Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Jorge, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, què tal? Bona vesprada.
1: Igualment per tu, encantats de saludar-te. I te volien demanar per què vàreu decidir donar un altre nom en aquest barri i, sobretot, obrir aquest procés participatiu perquè tots els portmanyins puguin decidir amb quin nom volen.
2: Sí, a veure, és bé que aquesta pàgina primer es va obrir, no?, perquè des de Participació Ciutadana, pues, impulsarem aquesta pàgina perquè, per arribar, no?, per apropar el que és el municipi dins del consistori. I la primera proposta que va sortir va ser Bumplea, va sortir que el poble poguera decidir per fer canvi d'aquest nom i decidir utilitzar aquesta plataforma, pues, per veure també un poc com podria funcionar davant del municipi, davant dels ciutadans, i veure quina acollida tenia. I bueno, de moment està resultant prou bé, la veritat.
1: I tu creus, Jorge, que aquest canvi de nom ajudarà a frenar el turisme d'accessos? El manco record que tenim de certes zones de les illes, com pot ser aquest West End, o, per exemple, a Punta Balena, aquí a Mallorca?
2: Sí, correcte. A veure, al final és un nom que és complicat. És una zona, no?, que ha sigut sempre destinada a l'oci i és complicat, però bueno, la veritat és que portem un temps intentant canviar aquesta imatge. S'ha intentat fer amb l'obra d'art aquesta de Okuda. Des que havem fet aquesta obra d'art, doncs es ve que ha obert una tenda de roba, ara ha obert una geladeria també. Durant el dia li veus aquest carrer, li veus una altra vida, i és bé que falta molta feina per fer, però bueno, hi ha que intentar-ho, per lo menos. Hi ha que intentar, i bueno, és bé que quan associem aquest nom del West, sempre ens ve com aquesta mala imatge i s'intenta, pues, donar-li una altra imatge, no? Una altra vida, i a poc a poc estem intentant-ho.
0: I els veïnats han rebut bé aquesta notícia? Han vist bé que se faci aquesta votació per triar un nou nom?
2: Bueno, hi ha de tot, no? N'hi ha gent que està a favor, hi ha gent que està en contra, però bueno, estem acostumats també, no?, a aquestes coses, però sí que hi ha que dir que està tenint una molt bona acceptació en el que és la part interna, no?, que és al final el que ens interessa, que és en la pàgina de Participació Ciutadana, que és on la gent està fent aquestes propostes, i he de dir que amb aquestes propostes, més que el nom, sobretot el que estava molt bé era l'explicació del per què triaven els noms, no? Com tu deies, per exemple, pues, estava al barri de Pescadors i feia menció, pues, també a aquesta barriada de Pescadors antigament, vull dir, que s'ha fet un poc de menció i això, i la veritat és que també a Sols Ahir tinguérem quasi un centenar de vots i, bueno, tenim algunes prioritats, no?, per lo vist, per la gent del municipi.
3: És a dir, regidor, que aquests noms proposats surten d'aquesta participació ciutadana.
2: Correcte. D'aquesta participació sortiren uns 85... sortiren 85 propostes de nom. Val? D'aquestes 85 hi havia unes bases on no podien ser, pues, noms malsonants o noms en anglès... una sèrie de normes que teníem dins d'unes bases establertes i al final ens quedaren unes 65 i d'aquestes 65 les més votades o les més repetides en aquest cas són les que sortiren a votacions, no? I en tenim 10 opcions on la gent hi pot votar.
1: Som en conversa amb en Jorge Nacher, ell és regidor de Joventut, Benestar Social, Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Estàvem comentant aquesta iniciativa que han posat en marxa des de l'Ajuntament de posar un nom nou en el West End. Han fet una participació oberta, la ciutadania ha proposat fins a 85 noms, com acaba de dir el regidor, i li volia demanar una petita exclusiva per la ràdio pública de les Illes, Jorge, ja que has dit que ha votat més de 100 persones, per on va la cosa? Mos podries dir, no sé si és top 3 o és top 2, tu tries, com a regidor, però al manco, clar, també, una mica d'informació.
3: Pues, també heu de fer fàcil des de l'Ajuntament, pel turistes,
2: pues,
3: també heu de fer
2: mira,
3: fàcil.
2: Sí que és bé que és top 5, vale, anem a dir així,
1: sí?
2: Val, pues està a Nova Raval, barri de l'Art, també està agafant amb molta força,
1: sí?
2: I és que Perons també, i el barri de Pescadors també, són noms que estan agafant, bueno, la gent està tenint bona acollida, però en tenim uns altres, com el barri de Ponent, no? I Passeig de Ses Brises, que també està ahí, la gent està molt... Però jo vull dir que una cosa és el que puguen comentar en redes socials, en aquests comentaris, moltes vegades en perfils falsos, i l'altre és la realitat, que és el que tenim en la pàgina oficial i els noms que estan sortint i l'acceptació que hi té, i amb això és en el que ens quedem, la veritat.
1: I sobretot, senyor regidor, que si hi ha participació ciutadana, es canvi de nom, serà molt més fàcil que la ciutadania l'adopti com a propi, si l'han triat ells mateixos.
2: Correcte, al final se trata de... És de veres, que no pots canviar d'un dia per l'altre una cosa que s'ha dut més de 30 anys duent del mateix nom, però sí que és bé que, per lo menos, dins del consistori, això hi ha que recordar que ve d'una moció que se va apropar a un plenari en intentar que, sobretot des del consistori, intentar utilitzar un altre nom i que no serà el nom aquell del West End. Entonces, vull dir, és algo que estem tots anem en la mateixa línia i que millor que fer participar els municipis i els ciutadans per intentar, no, aquesta millora dins d'aquest barri, clar.
1: I doncs, Jorge Nacher, regidor de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jorge, en tornem a parlar quan ja tingueu nom. I així sí, sí. Ja ho comentam i ja comentant les votacions quan toca. Una abraçada forta.
2: Molt bé. Encantat, vinga, bona vesprada.
1: Adéu, vagi bé. Vosaltres quin triaríeu? Jo és que crec que me quedaria amb Esquerrarons.
0: Esquerrarons?
1: M'agrada.
3: Jo no sé si en triaria un fàcil per als turistes, és a dir...
1: Carrarons?
3: Exacte, per un estranger, o un difícil.
1: Clar.
3: Barri de Pescadors també és...
1: Barri de Pescadors és com a més descriptiu.
3: És mal de fer, dir-ho. Per un...
1: Per tant, en Celestine, si fos Portmany...
3: De Birmingham, per exemple.
1: Votaria per barri dels Pescadors.
3: Quines eren les opcions, a veure?
1: Barri dels Pescadors, sí. S'arriba, la Nova Raval, llavors també hi havia Passeig de les Brises, Passeig de la Llum, Barri de l'Art, la Llarga, amunt i avall, n'hi ha un parell.
0: Barri de Ponent i Esquerralons.
1: Barri de Ponent i Esquerralons. Jo Esquerralons. Tu?
3: Esquerralons.
1: També.
3: Sí, també.
0: Jo en triaré un altre, Ponent, idò. Barri de Ponent.
1: Una llàstima que no podíem votar
3: dins aquestes votacions.
1: Però m'encantaria mi vostre votar un canvi de nom d'on fos, d'un carrer.
0: Mira,
1: me conformaria amb una rotonda.
0: I que s'hauria de donar més oportunitats als ciutadans també de triar coses així, perquè és més fàcil, com has dit tu, Xisco, que l'adoptin en aquest nom si el voten ells mateixos. Si no, serà complicat.
1: No, i perquè també els processos de participació ciutadana, allò que tenen, és que fan que t'impliquis, ja s'ha de vehicular un nom. És com quan intentes... el lingüístic està més que estudiat. El problema no és codificar o normativitzar, el problema és normalitzar una paraula. Mm. Per tant, per donar-li camí i que la ciutadania l'adopti, millor que hagi sortit de la ciutadania mateixa.
3: Tot i que és mal de fer.
1: Ho és.
3: Que un nom popular que ha relat se deixi de dir. Ara,
1: sí,
3: per
1: però
3: exemple,
1: també West End, popular, o Eivissa tampoc és.
3: No, xerra la gent de Velòdrom, Illes, Balears, i Ventura, molta gent no sap ni de què te refereixes.
1: Ja.
3: Tothom diu Palmarena.
1: O, per exemple, aquella urbanització que ha passat Serenal, que era Sometimes, sí. I tothom diu Sometimes.
3: Sometimes, popularment et Sometimes.
1: Clar, són noms que mos queden una mica esquerra mà, i millor Esquerrarons, per favor. Qui pugui votar Sant Antoni de Portmany, que voti. I res, mos queden 3 minutets i no volen deixar de comentar una notícia que mos ha posat tristos, i és que la llibreria Literanta de Ciutat ha anunciat el seu tancament definitiu. Anem.

0: Aquesta setmana la llibreria Literanta de Palma, ubicada al carrer Call, ha anunciat que tancarà les seves portes, un projecte que va néixer l'any 2005 i es va convertir en més que una llibreria, va ser un lloc de trobada i d'amistats per a tots els amants de la literatura. A les seves xarxes socials expliquen que Palma i el Call han canviat i tot té les seves etapes, han estat anys hermosos i que els agradaria veure a tots els seus clients aquests dies per acomiadar-se en persona. Per això, des d'aquesta llibreria han anunciat que tant avui com demà, de les 4 a les 8 de l'hora baixa i dissabte també de les 12 del migdia a les 8 de l'hora baixa, la botiga estarà oberta amb els llibres a un preu reduït per fer la liquidació abans d'aquest tancament.
1: Una llàstima, sempre que tanca una llibreria,
2: una perquè llibreria
1: una petita finestra cap a la cultura, cap a l'educació, cap a l'intercanvi d'idees, s'ha perd. Trist. Sí. Solia un avi Literanta?
2: Jo hi anava abans sí que, clar, Literanta tenia un dels locals més grans com a llibreria que hi havia a Palma, després se va reduir perquè va canviar d'espai, de local per a tres passes d'allà on estava. I abans sí que solíem fer, era una llibreria molt activa. Fa un grapat d'anys que feia moltes activitats. De fet, varen ser, diria, un dels precursors de fer cicles de literatura, cicles de club de lectura i
1: jo
2: presentacions.
1: Jo recordo sentir Literanta, que hi vaig anar un parell de presentacions i m'encantava molt, que tenia una paret molt d'Instagram, que estava plena de signatures d'autors coneguts, hi havia tota una paret, i és cert que era una llibreria molt, molt xula, i sempre és una pena que una llibreria tanqui, perquè, evidentment, tothom ha de comprar on vulgui, però tots sempre recomanarem comerç de proximitat, però és cert que costa molt competir contra grans gegants que te duen a la porta de casa teva i t'has de moure tot allò que necessites.
0: Així és.
1: Però, clar, qualsevol dia despertarem i mos n'atemarem que ja no tenim llocs on anar.
0: Que no tenim botigues, no tenim...
1: I serà una llàstima absoluta. Però bé, des d'aquí una abraçada molt forta a la gent de Literanta. Nosaltres ara feim un tèntol i res, tot d'una tornam amb moltes més coses.
3: Quin és el teu moment de tèntol?
4: Hola, bon dia. El meu nom és Pilar Noguera, som d'Esporles, i el meu moment tèntol, diré, de la setmana, és el divendres hora baixa, quan arriba a ca nostra, és el que m'agrada més, arribar a ca nostra i seure-me a la meva butaca gris sense fer res. O sigui, descansar i veure que me queden el cap de setmana per poder disfrutar. Però el moment aquest, tèntol, és el divendres hora baixa quan jo arribo a ca nostra. És una felicitat total, extrema. Moltes gràcies.
3: I de tres ràdios, humor. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la TRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

l'albinisme. En aquest espai també volem contribuir a sensibilitzar els oients sobre temes diversos, aprofitant la celebració dels Dies Internacionals i Mundials, que serveixen per donar visibilitat a causes importants, fomentar-ne el coneixement i recordar-ne la rellevància social. Per això, avui hem triat la terminologia relacionada amb l'albinisme, una condició que comparteix alguns aspectes amb el vitiligen, del qual ja hem parlat. L'albinisme és una condició genètica, no una malaltia, caracteritzada per la producció reduïda o absent de melanina. Recordem que la melanina és el pigment responsable de donar color a la pell, als cabells i als ulls. La persona que presenta aquesta condició s'anomena albí o albina, tot i que hi ha col·lectius que prefereixen l'expressió persona amb albinisme, considerada més respectuosa en contexts mèdics i socials. Hi ha dos tipus principals d'albinisme. L'albinisme oculocutani, que afecta la pell, els cabells i els ulls, com indica el mateix nom, ocular i cutani. I també hi ha l'albinisme ocular, que afecta principalment els ulls. Tot i que actualment no hi ha cura per a l'albinisme, la recerca continua avançant per entendre millor aquesta condició i per desenvolupar estratègies que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades. I terme explicat, terme acabat.

0: Idò, així sona Porc Mort, la música que han fet Vogue pel joc de rol mallorquí del qual en vàrem parlar amb els seus creadors aquí a Tentol fa mesos. Nova música que estrena el grup, carregada de narrativa i il·lustració, una cançó que acompanya aventures, combats i moments decisius, convertint-se en part de l'ànima d'aquest nou món, d'aquest nou joc. Una aliança creativa on cada peça suma per construir l'univers d'aquest joc, ple de personatges i imaginari visual.
1: I per parlar-ne, ja poden saludar un dels germans de Vogue, que és en Pere Frontera. Pere, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com estàs?
1: Encantat de saludar-te, com sempre. I te volia demanar com ha estat això de fer una cançó per un imaginari, un univers i una narrativa concreta com és aquest joc de rol.
2: Uf, això és fantàstic. Ha estat molt bo de fer. Mira què t'ho dic. Estem, a més, el més important de tot és que realment aquest projecte sorgeix de IB3, gràcies a IB3. I tu diràs, com?
1: Com? Compte.
2: Fantasia. I no, això és perquè en el xiu-xiu, en el programa que també a Sor Baixa...
1: Sí, exacte, ens cal ves present Nines Mateu i en Xavi Oliver, grans periodistes, millors persones.
2: Sí. Exacte. I no, pues gràcies a ells, nosaltres els vàrem conèixer per mort, perquè just havien anat unes setmanes abans a fer-li una entrevista i ens vàrem fer jugar a una simulació de Port Mort i nosaltres vàrem dir, me cachin nena, ens hem de contactar amb aquesta gent i per dir d'aquí va sorgir aquest nou projecte.
0: És a dir, Pere, que ja heu jugat a Port Mort i vau jugar en directe aquí a IB3 Ràdio a Xiu-Xiu.
2: Bueno, una versió custom de Xiu-Xiu, però sí, vàrem jugar, podríem dir.
0: I és bo de fer? És bo de jugar? Per mort?
2: Bueno, en el motor nou, o sigui, en el que presenten ells, aquesta gent, encara no hem pogut jugar en el 100%. Clar. Però tinc entès que sí, és més senzill que un Dragon Age Mazmorras clàssic.
0: Clar, Vogue, o tu concretament, sou de jocs de rol, heu jugat...
2: Molt, sí.
0: Sí,
2: moltíssim.
0: Molt.
2: Moltíssim, sí. Cada dimecres tinc reservat, ja soc papà d'un nino i una nina, i mateix, tinc reservat tots els dimecres per jugar a lloc de taula. És a dir, que estic jugant bastant.
0: És a dir, de sempre, de fa anys.
2: Sí. De fet, hi ha Wargames, Warhammer, totes aquestes coses catalogades com a friquis. I, pues, sí, en tenim un bon bagatge d'això.
0: Per tant, aquí en directe, xiu-xiu, vareu jugar en aquest joc de rol, a Porc Mort, i vareu saber altres que vareu contactar amb ells, i vareu crear aquesta aliança...
2: Exacte.
0: Els hi vàreu proposar fer aquesta banda sonora, diguéssim. És a dir, que aquest joc de rol necessitava d'una música, d'un fons.
2: Jo crec que tot sempre va millor amb un poquet de música, no? Les millors escenes d'amor sempre t'acompanya una musiqueta, no?
0: Sí.
2: Ja, la mateixa per jugar rol.
0: Clar, és una cançó que acompanya aventures, combats, moments decisius, dèiem, convertir-se en part de l'ànima tant d'aquest món com d'aquest joc. Què heu volgut recrear? En quines imatges vos heu inspirat? En quins combats? En quins moments? En quines aventures d'aquest joc?
2: Això ara tindré un poquet de nostàlgia, però no sé si recordeu que fa molts d'anys s'emetia una sèrie que s'anomia Dragones i Mazmorras.
0: Sí, i tant.
2: Així no recordeu. Mm-hmm. I no, si vols fixar, el que seria l'estructura de la cançó, l'estribillo, no sé com diu en català, està inspirat fortament en això. De fet, vos recordarà segurament en aquest univers.
0: I tant. I recorda moltes. I que heu tingut aquesta sèrie entre sa i sa, ja.
2: Exacte.
0: Mm-hmm. Clar. Ara ja heu musicat, heu posat fons musical, banda sonora, a un joc de rol. Després d'això, que bé.
2: Pues no ho sé, perquè la veritat és que en Vogue hem fet de tot. Hem fet ja concursos literaris, concursos de dibuix, col·laboracions en dansa, hem fet mil històries. Hem fet cervesa... No sé ni quina serà la pròxima aventura. No ho sé. La veritat.
0: Clar, en quin punt esteu ara Vogue? És a dir, aquesta cançó acabarà formant part de qualque disc, quedarà com una cançó exclusiva.
2: Fa poc van presentar el disc de Les dues torres, fa un parell de mesos,
0: sí,
2: que ha tingut bona acollida internacional. El que passa és que aquí a Mallorca encara no han aconseguit fer molt de concepts. És a dir, que promotores, ja ho sabeu, a contactar-nos.
0: Havies fet?
2: Però...
0: Havies fet una crida que feim en directe ara, sí, que està oberts, contractació oberta.
2: Per favor, llamant-nos. Però res, amb això, clar, ja van publicar aquest, i això seria una la nova tongada per la darrera edició de... Bé, bueno, la darrera edició, la cloenda d'aquesta trilogia, que això ja pertany en el pròxim àlbum que farem, pues, no sé quan.
0: I ja hi ha cançons d'aquest pròxim disc, cap a on van? Quina línia agafen? Tenen aquesta força?
2: Sí, el que passa és que sempre anem fluctuant un poc, perquè ens agrada ser un poquet camaleònics en els estils de música. Si s'escolta la nostra discografia des del principi, evidentment partim d'un arrel molt folk, no? Sí. Ja que per recordar els Chieftains o arrels mallorquines o el que sigui, i anant veient, en aquesta vegada vàrem escollir tirar un poquet més endavant el tema de metal o coses més contundents, però no ho sé, ja anirem veient, no mos formem res, no... Tant com us agrada tota la música, pues, ja veurem com desenvolupa.
0: Clar.
2: Almenys ara mateix estem en una època més de... algun poc més contundent.
0: És un nou disc que encara haurà d'esperar. És a dir, que supos que ja sortirà l'any que ve, el 2027, perquè encara teniu un disc...
2: Bueno, espera, ja ho veurem. Poc a poc, bueno, i altra... Que en Joan és compositor, i en Joan és molt prolífic, però... Hi ha feina.
0: Hi ha feina, clar. És bon jugador d'aquest port mort? O sigui...
2: Soc dolent... No, de porc mort no ho sé, però en general soc molt dolent en tot.
0: De porc mort.
2: No, de porc mort, és el que dic, encara molt fa falta fer l'estil de partida, que sigui un one-shot, encara l'hem de fer amb ells, que de fet hem de fer... Ara quan s'acabi el decani que tenen aquí, el temps de calat, hi han de fer les entregues, però segurament llavors esperem un one-shot, que segurament el publicarem amb streaming i demés, i ja veureu si són bons jugadors o mal jugadors.
0: I per donar...
2: Ha de riure amb un raco.
0: Clar, anava a dir, no, per donar idees, fareu una jugada popular, jo què sé, fer concert de boc i jugada col·lectiva a qualque plaça?
2: Això seria fantàstic. Això seria meravellós. És a dir, si voleu un davant dels projectes, jo m'assum.
1: I Pere, els primers oients, les primeres persones que ja han pogut escoltar aquest tema i que han pogut jugar amb aquest tema, què vos han dit? Esperonau a l'hora de ficar-se dins el joc de rol amb aquesta cançó okay. vostra?
2: Han rebut molt bon feedback de com se mescla això, el tema amb els jocs, de veritat. Ah, una cosa a dir, que és curiosa també, és que el crit que sentiu en la cançó...
0: Aquest crit de guerra.
2: Els membres de Port Mort també canten allà. Bueno, canten, no criden.
0: Són ells.
2: Ells en nosaltres, són tots junts que varen fer aquest crit. Però sí, juntament, referint-nos a la partida, sí, la gent ens ha donat molt bon feedback, de que, òbviament, encaixa molt bé. És a dir, en un moment on hi hagi un drac que t'ataca o alguna cosa així, pues, òbviament, això és sac que ajuda.
0: Clar. Tu, Xisco, eres de Dragones i Mazmorras?
1: Jo era de Dragones i Mazmorras, la sèrie de dibuixos. A rol no he jugat mai, perquè no som rolaire, en aquest sentit.
0: Per aquí està inspirada.
1: Però si t'acords amb en Pere, que si t'ha d'atacar un drac, millor amb una mica de música.
2: Hombre, per favor, bolivetes, ja que vol mirar malament.
1: Com a mínim, acabar d'una manera èpica. Però Pere Frontera, un dels Boc, enhorabona per aquest projecte i quedam a l'espera que s'acabi de fer aquest Verkami i que es pugui posar i es pugui jugar ja amb aquest joc de rol, amb aquest port mort, amb aquesta gran banda sonora que hi heu posat. Una abraçada forta.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres ara feim un tèntol que ja tenim aquí a l'estudi 1 d'Ibera Ràdio en Eugene San Pietro, que ve a parlar-nos de cinema.

0: TV3 Ràdio Oix, informació.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu...

0: Desconeixia moltíssima. Ha estat arrel d'aquesta gran estrena que jo he pogut saber una mica més de què va tot aquest tema, i jo no me considero una persona que estigui dins d'aquest cercle per res del món. De fet, com bé dic, m'he hagut de documentar moltíssim, no només per programar-la, sinó també pues, per fer el programa d'avui, perquè, bueno, és un fenomen, res més. O sigui, no és cinema per jo, o sigui, és cinema ara, però fins ara, fa uns anys que és un fenomen, i és un fenomen d'internet que va esclatar arrel de que algú dins un foro que se diu 4chan, no sé si el coneixeu, però jo no el coneixia.
1: Pues, San Pietro, estimado, són del 79. M'ha vingut sobre aquests forocotxes, com per ara pot anar una mica més lluny.
0: Ja. Pues resulta que és un foro on tu pues comentes i obs temes, no? I la gent te pot contestar i tu pots crear fil de converses infinites. Pues algú de manera anònima va penjar una foto que realment no era res, no era absolutament res, era simplement un espai, una habitació, un habitacle, amb els trispols, s'espera tot de color groc, tot tenyit amb un to així com a groc, i arrel d'això, pues, dins aquest foro, un munt de gent va començar a escriure i va començar a crear com a històries en base en aquesta foto, no? Hi ha moltíssima gent creativa a internet, ja ho sabem, i la gent pues, va començar a descriure pues, aquesta imatge, imaginar-se històries i tal. Fins que en Kane Parsons, que és el director d'aquesta pel·lícula, que se diu Backrooms, va fer una espècie de curtmetratge a YouTube sobre aquesta imatge, no? Ell mateix, dins aquest fenomen, dins aquesta realitat que ningú coneixia, ell se va inventar una història, se la va apropiar, se la va fer seva i va fer aquest producte, aquest curtmetratge. Això també va ser un fenomen brutal, perquè en el final no sé per què ni si té molt de sentit, però tots els seguidors de lo que havia sigut aquest foro se van traslladar a YouTube, varen començar a reproduir aquest contingut d'una manera bestial, té milions i milions de visualitzacions, i estia no aturat de crear històries paral·leles en aquesta primera història, diguéssim, no? S'ha inventat una sèrie de fenòmens, una espècie d'univers d'internet que crea ell mateix, o que ha creat, diguéssim, ell mateix directament amb una aplicació gratuïta a casa seva. Aquests vídeos tenen un munt de visualitzacions i després d'això, diguéssim que arriba a A24, que és una plataforma, és una distribuïdora, productora que ja n'hem xerrat altres vegades, no és cap plataforma, perdoneu, i va decidir produir aquesta història. I és molt fort perquè al final aquest director, en Kane Parsons, és el cel·lot més jove que ha aconseguit pues, tenir tantes visualitzacions, i que una distribuïdora i una productora com A24 te faci una pel·lícula és bestial, i sobretot quan aquest tio no ha fet diguéssim res professional o res duit a la pantalla grossa, no?
1: Fins ara?
0: Sí.
1: Clar, en resum, perquè els oients ho entenguin, és un fòrum d'internet on se penja una foto, la gent comença a lucubrar que pot haver darrere aquesta foto, que és una backroom, que és una habitació, tu deies, de parets groguenques, i a partir d'aquí se desferma una espècie com de FOMO, per dir igual que... No, FOMO no, seria com de fandom.
0: Bueno, fandom, però és un FOMO també, perquè ara aquesta pel·lícula tothom la vol veure. O sigui, tothom la vol veure, tothom que sigui una mica friki... De
1: ara
0: ara
1: m'he passat de modern. FOMO seria Fear of Missing Out, que seria por a perdre's. Qualque cosa, per tant, la gent no se vol perdre aquesta pel·lícula, i fandom seria tot allò que embolcalla un fenomen cultural.
0: Un fenomen,
1: lo que eren uns els fans d'un temps, ara se diu fandom, perquè els oients a casa se'n facin una idea de com sona aquesta Backrooms, aquest era el tràiler. Escoltau.
2: I found something in the store.
3: Okay. What did you find?
2: The place. I found a place.
1: I found a place.
0: I found a place.
1: He trobat un lloc.
0: Sí.
1: I clar, d'un lloc és d'allò que va aquesta pel·lícula, d'una backroom.
0: Sí, sí, la pel·lícula mos mostra, diguéssim que en Kane Parsons ha hagut de reinventar una mica el que havia fet per traslladar-ho a format llargmetratge. I la veritat és que jo l'he pogut veure i és una pel·lícula que està molt bé. És vera que jo vaig poder veure el curtmetratge que està disponible a YouTube, són 8 minutets, i vos he de dir que no m'imaginava que la cosa anés per aquí, no sé per què, no sé, no me va transmetre gran cosa. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé, però és vera que jo esperava

0: Un altre tipus de pel·lícula?
1: Té a veure una mica amb un fenomen de la meva època totalment diferent, com va ser el projecte de La Bruixa de Blair, que era a partir d'un fals curtmetratge,
0: sí.
1: Es va fer una pel·lícula que era teòricament d'unes aparicions, i llavors va resultar que tot era un mockumentary, que ni existia, però un moment, però quan varen promocionar la pel·lícula, aquesta del projecte de la bruixa de Blair, nosaltres mos pensàvem que allò era real, i clar, també se va crear tota una parafernàlia al voltant d'aquesta pel·lícula, que va fer que fos super exitosa, i es va començar a gravar una mica en càmera amateur, lo que després lo que fins ara, havia, fins aquell moment, havia estat cinema professional. Va per aquí la cosa?
0: Clar, no sé si va molt per aquí, però sí que es veurà, de fet, avui ho han xerrat a sa feina, que arrel d'aquesta pel·li... O sigui, jo crec que aquesta pel·li, en el final, va una mica de sa por en estar tot sol, no? No trobar res a sa solitud, una mica. Però també, avui justament en xerràvem que hi ha... com un moviment una mica més filosòfic que envolta tota aquesta pel·lícula i és algo més relacionat amb la matèria i les coses i la física, que això, bueno, a mi me costa de creure, xerràvem avui de que què passa si un arbre s'acau enmig del bosc i ningú sent que renou. Això ha passat o no ha passat, no? Hi ha una mica de, no sé, de Matrix aquí darrere, clar, tot això.
1: Un renou és renou perquè qualcú l'escolta,
0: sí,
1: o perquè fa renou.
0: Sí. I clar, te sorgeixen com un munt de preguntes que jo crec que es tenen més a veure pues, en sa física i en sa matèria i fins i tot en sa filosofia, que... No en xerrarem avui, perquè avui en xerrarem de la pel·lícula, però sí que és perquè jo crec que, a part del fandom aquest, també hi ha un pot de friquisme que envolta tot això i de la realitat dels videojocs, no sé, hi ha moltíssima cosa aquí darrere.
1: I sobretot com un fenomen viral, o una cosa compartida moltes vegades, qualcú té la pipella per dir aquí darrere hi ha un negoci cinematogràfic i és capaç d'un fòrum d'internet on la gent comença a explicar històries intentant descobrir que hi ha darrere una fotografia, passar amb una pel·lícula. I tampoc ha tardat tantes que a mi
0: no.
1: Per passar d'una cosa a l'altra.
0: Sí, sí, jo crec que això va començar el 2019, si no m'equivoc, i mos ha duit aquí. I la veritat és que és una pel·lícula que a dia d'avui, en lo que duim d'any, ha recaudat moltíssim, ha sigut una barbaritat, està en el top 1 d'Espanya, passant per damunt de Grogu, de Star Wars, passant per damunt de Michael, passant per damunt de qualsevol pel·lícula... I clar, això és realment molt fort, perquè jo és veritat que m'estic donant compte que comença a haver un fenomen de cinema de terror que la gent s'està arriscant molt a veure segons quin tipus de pel·lícules, i això està molt bé també. I xerrant de pel·lícules que fins i tot també són de gènere i que arriben a festival de cinema i que guanyen premis... I a mi això m'ha semblat molt interessant, perquè fins ara el terror no és que fos un gènere invisibilitzat, però sí que és veritat que hi ha un tipus de persona que consumeix aquest tipus de cine, però no tothom. Ara bé, els números d'aquest cap de setmana mos indiquen que segurament hi ha gent que s'està començant a arriscar i que aposta per veure pues, un tipus de pel·li que de normal a lo millor no s'arriscaria. I bueno, pues està bé. A més, la protagonitza... bueno, són dels protagonistes, però surt una Renée Rinsve, que és la noruega que va guanyar el premi a millor actriu a Cannes per La peor persona del món, i que fa poc ha guanyat també l'Oscar per Valor sentimental.
1: Ja és un bon segell de qualitat,
0: sí.
1: No tant ella com el mànager d'aquesta lota, els mànagers o l'equip de comunicació,
0: sí.
1: Ha decidit apostar per aquests nous formats. És un tema de nínxol? És per gent jove o és per tots els públics?
0: És que no sabria dir-te. Jo sí, estic molt segura de que jo aquesta pel·lícula sí que l'hagués catalogada com una pel·lícula de nínxol per a un públic molt concret. Però és perquè la recaudació d'aquest cap de setmana mos està dient que no. Per tant, és un fenomen que potser mou masses.
2: Sí, que
0: desperta
2: interès més enllà de...
0: Sí, o sigui, és un fenomen...
2: adolescent.
0: Sí.
2: O jove.
0: Que ha mogut moltíssimes masses, perquè recordem, això va començar el 2019, per tant, ja comença a tenir un públic com a molt més ampli, perquè ja du uns anys promoguent tot aquestes backrooms per internet.
1: No, i que també que és que els 2019 tenien 18 anys, ara en tenen 24. Per tant, han crescut una mica seguint aquest fenomen.
0: Jo el que m'estic donant compte per les pel·lis que s'estan estrenant és que la gent jove cada vegada està anant menys en el cine. I no dic gent... O sigui, gent no jove, sinó molt jove. Gent de 15, 14 anys que comença per un fenomen d'internet. Ara mateix també hi ha una pel·lícula que va sorgir a internet que només estava a plataformes de YouTube i que masses i masses de gent jove ens van escriure, no només a Cine Ciutat, sinó a totes les cadenes de cine d'Espanya, perquè aquest darrer episodi, que només s'emitia a YouTube, se posés a una pantalla de cine, i també ha sigut una barbaritat. Vull dir, hi ha un friquisme no en sentit negatiu, tot el contrari.
1: No, friquisme ben entès.
0: Sí, sí, que fa pues, que els adolescents tinguin interès per aquest tipus de producte, i a mi la veritat és que me sembla increïble. O sigui, m'ha pregut molt bé.
1: Celestine, tu com a adolescent d'aquest programa?
2: Jo vaig veure la Bruja de Blair.
0: La Bruja de Blair, sí. Sí.
2: I crec que vaig quedar allà. També sí. Vaig quedar allà com...
1: Sí, perquè a la nostra època encara era com a més sorprenent sí. Aquest fenomen virals sí. Abans de saber fins i tot que era la viralitat. Mm.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Perquè no és que no s'ho tenia el més mèrit, però ara internet...
2: Perquè encara no existia aquesta viralitat.
1: Bàsicament internet fa com de camp d'ampliació,
2: sí,
1: a vegades és més senzill triomfar-hi, que no abans, que no existien aquestes plataformes, però cada tant el cinema mos du una sorpresa. La podrem veure en el Cine Ciutat, intues, aquesta Backrooms.
0: La tenim a Cine Ciutat, està funcionant superbé, la veritat és que és una pel·lícula que no és molt llarga, que no és realment cinema de terror, perquè no hi ha... Bueno, hi ha alguna coseta, però no és una pel·lícula...
2: Inquietant.
0: Que... Sí.
1: I recorda't que un cinema és un gran refugi climàtic.
0: Exacte.
1: Ara, aquesta setmana que torna a fer una calorada,
0: sí,
1: que poder passar hora i mitja, dues hores, en el cinema, menjant crispetes, un regalim,
0: sí.
1: I mirant una pel·lícula. A part d'això, mos queden res, minut i deu.
0: Sí.
1: Qualque recomanació més d'aquesta setmana que tingueu a Cine Ciutat, que qualque cosa destacada o destacable?
0: Sí, doncs pues mireu, dia 12 és demà, no? Dia 12 és demà. Sí, demà s'estrena el Dia de la Revelació, que és la darrera
1: m'agrada pel·lícula. Que siguis com jo, que mescles els dies.
0: Home, sí, és terrible, sí. Demà s'estrena el Dia de la Revelació.
1: Ah, Spielberg.
0: Sí, que és la darrera pel·lícula d'en Spielberg. Mm. I a mi me fa moltes ganes perquè m'agrada molt el que he pogut veure he pogut llegir sobre aquesta pel·li, m'ha cridat molta atenció, i a més ahir ho vàrem anunciar, a partir de dia 9 de juny comença l'univers Christopher Nolan, farem una retrospectiva sobre aquest director cada divendres, abans de la gran estrena l'Odissea, que s'estrena dia 17 de juliol i esteu convidadíssimes.
1: L'Odissea, recordant que és el clàssic d'Homer, ara adaptat a la pantalla per Christopher Nolan, que també interessa, és a dir, el que ja han escrit d'aquesta pel·lícula no fa que el virem gran cosa, però és d'aquestes pel·lícules d'espectacle que s'han de veure en el cinema.
0: Un espectacle.
1: Eugenia San Pedro, moltes gràcies, estimada.
2: Gràcies.
1: Molt bona setmana.
0: Gràcies a tu,
1: i molt veiem als cinemes. Res, nosaltres feim una pausa i res, en un minut, dos minuts i mig, encetarem tercera hora de programa, que avui tenim un convidat especial. Viva Suècia!

0: títol.
1: Heu de saber que els murcians Viva Suècia actuaran demà al Mallorca Live Occident.

Encetam la tercera i darrera hora del programa d'avui amb en Miguel Soler, que segueix el control tècnic, i ara en companyia de Fernando Campillo, el bateria dels Viva Suecia. You can...

0: Els murcians Viva Suècia han viscut en primera persona una de les projeccions més espectaculars del rock estatal de la darrera dècada. El grup ha passat de tocar a sales petites a convertir-se en cap de cartell dels principals festivals del país, amb una trajectòria marcada per discos cada vegada més ambiciosos i un directe que s'ha convertit en una de les seves grans senyes d'identitat. Aquest divendres, 12 de juny, és a dir, demà, tornaran a Mallorca com un dels grans reclams del Mallorca Live Occident i han convidat el bateria Fernando Campillo per xerrar una estona en profunditat d'aquest concert, del moment que viu la banda i de tot el camí recorregut.
1: En profunditat.
2: I com deia Miquel Jung, ja el poden saludar. Fernando Campillo, molt bon dia, buenos días, com estàs?
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: Encantado de saludarte. Y viva Suecia, mañana en el Mallorca Live Occident volvéis a Mallorca como cabeza de cartel de uno de los principales festivales de aquí, de este archipiélago. No sé qué supone para Viva Suecia en 10 años pasar de tocar en locales pequeñísimos a ser cabeza de cartel en los principales festivales.